0: però Zapatero no ha convençut el jutge Calama, que diu que persisteixen indicis racionals de criminalitat contra ell. L'expresident ho ha negat tot, no va maniobrar per afavorir el rescat de Plus Ultra, no va tenir cap relació amb els directius de l'aerolínia i només va conèixer el seu president el 2024, 3 anys després del rescat públic. No només això, Zapatero també ha negat tenir cap empresa pantalla a l'estranger per cobrar comissions il·legals i ha donat poders al jutge via lliure perquè ho comprovi. Zapatero entrava i sortia de l'Audiència Nacional sense fer declaracions a la premsa. Però més tard, en un comunicat amb molta càrrega política, ha demanat un vot de confiança, temps per demostrar la seva innocència i diu a la ciutadania que ara dubta d'ell que no els decebrà. Sobre les famoses joies del seu despatx, ni una paraula, però ha dit el jutge que en 10 o 15 dies n'acreditarà l'origen. Zapatero continuarà en llibertat mentre se'l continua investigant. El jutge no li ha retirat el passaport perquè seria desproporcionat. Diu que no hi ha risc de destrucció de proves ni tampoc de fuga i recorda que Zapatero és conegut i té realment aquí.
1: El govern espanyol veu convincents les explicacions de Zapatero. Segons fonts de la Moncloa, el fet que el jutge no hagi ordenat cap mesura cautelar és prou significatiu. A la mateixa hora que l'expresident espanyol declarava, el Congrés Pedro Sánchez ha evitat fer cap referència al cas durant la sessió de control. Sí que ho han fet els ministres, que han reiterat el suport a Zapatero. Ara bé, els socis parlamentaris, cada dia que passa, marquen més distàncies amb el govern del PSOE i Sumar. Madrid, Àngels Lafuente.
2: La sessió de control era l'escenari idoni per la bancada popular per interpel·lar Pedro Sánchez i aconseguir que fes novament costat a Zapatero. Alberto Núñez Feijóo ho intentava sense èxit.
3: El que iba de Gandhi espanyol, ese, el que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
2: Una pregunta sense resposta, un silenci de Sánchez que els ministres han anat omplint al llarg del ple, mentre l'expresident declarava davant del jutge. Des del govern li han reiterat el seu suport. Ángel Víctor Torres i Grande Marlaska defensaven la seva innocència i insistien que no se'l condemni abans d'hora.
4: Bueno, nosotros hemos dicho que estábamos convencidos de que iba a poder demostrar su inocencia, lo seguimos pensando exactamente igual.
5: No es la UCO quien dicta sentencia, no es la UDEF quien dicta sentencia. Y son los jueces los que deberán, en su caso, condenar, dictaminar las pruebas.
2: I la Moncloa creu que les explicacions de Zapatero sí que han convençut el jutge, consideren que el fet de no retirar-li el passaport és un gest de suport a la tesi del president espanyol. Però els socis mantenen la pressió perquè Sánchez mogui fitxa. Des del PNB, Maribel Vaquero ha reiterat l'ultimàtum del seu grup, o pressupostos o eleccions, i adverteix que la corrupció marca un punt i a part en la legislatura.
6: Lo que hemos conocido hasta ahora es muy grave y son demasiadas las causas abiertas en torno a la presidencia del gobierno del Estado. Es un asunto muy relevante que condiciona la legislatura.
2: I a la pressió del PNB s'hi ha sumat Junts, Josep Maria Crosset.
7: I tothom sap que això no millorarà en el temps. Aquesta legislatura és morta. I qualsevol cosa que no sigui convocar eleccions és enganyar a la gent.
2: Els de Puigdemont han reiterat a Sánchez que no compti amb els seus vots per aprovar uns pressupostos que diuen no tenen futur.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, manté el suport incondicional a Pedro Sánchez en plena setmana horribilis per al PSOE i coincidint amb aquesta declaració de Zapatero a l'Audiència Nacional. Ha estat en resposta a una pregunta del líder del Partit Popular de Catalunya, Alejandro Fernández, que ha aprofitat la sessió de control al Parlament per burxar en els casos judicials que esquitxen els socialistes.
8: ¿Sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez?
9: Crec que és el millor president del govern que ha tingut Espanya.
8: Y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemará.
1: Des de Junts, la presidenta del grup, Mònica Sales, ha demanat a Salvador Illa que no s'amagui més si comparegui al Parlament per donar explicacions sobre tots els casos de suposada corrupció que envolten el PSOE.
10: Què més ha de passar perquè doni explicacions aquí? Quantes joies més han d'aparèixer? Com més llargs són els silencis, més llargues són les sospites.
1: Aquest dijous el Parlament debatrà i votarà una moció del PP que demana a Pedro Sánchez que convoqui eleccions de manera immediata. L'Iran es compromet a destruir l'urani enriquit de què disposa, segons els termes de l'acord amb els Estats Units, i que aquest dimecres ha difós l'administració Trump. El memoràndum d'entesa entre Washington i Teheran inclou un pla de recuperació per a l'Iran valorat en 300.000 milions de dòlars i ha de donar pas a unes negociacions específiques sobre l'abast del programa nuclear iranià. En el text, l'Iran referma que no comprarà ni fabricarà bombes atòmiques. Washington, Oriol Serra.
11: Els Estats Units i l'Iran han acordat l'aturada permanent de les operacions militars en tots els fronts, incloent-hi el Líban. Aquest és el punt que obre el memoràndum d'entesa que els dos països ja han signat de manera electrònica. També han pactat renunciar a l'ús de la força o de l'amenaça, un punt que el president nord-americà Donald Trump ja ha posat en perill abans d'hora. El document també recull l'acord d'aixecar el bloqueig naval de l'estret d'Hormuz per part nord-americana, d'aixecar-ne els peatges durant 30 dies i la retirada de la marina nord-americana durant els 30 dies posteriors a la signatura de l'acord final, el qual no es podria acabar signant fins l'Assemblea General de l'ONU prevista per a finals de setembre. Al memoràndum, l'Iran renuncia a tenir o desenvolupar armament nuclear i se li concedeix mantenir l'estatus pel que fa al seu programa atòmic. La destrucció dels residus atòmics iranians es farà sota la supervisió de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica.
1: Poc abans de la difusió dels 14 punts del memoràndum d'entesa entre els Estats Units i l'Iran, el president nord-americà ha reiterat la seva amenaça de bombardejar la República Islàmica si no compleix l'acord de pau. Trump ha argumentat en la roda de premsa de final de la cimera del G7 que si ha arribat al pacte amb Teheran ha estat per evitar una catàstrofe econòmica mundial. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
12: Fi a Evian a una cimera del G7 que ha acabat com va començar, amb el focus en l'acord amb l'Iran, que s'espera que es firmi aquesta setmana a Suïssa. En les hores prèvies, Trump ha volgut enviar un missatge de duresa al règim de Teheran, avisant-lo que el tornarà a bombardejar si no compleix, sobretot amb el compromís de no tenir mai una bomba nuclear.
13: Els dic que si no compleixen l'acord, no vull fer-ho, però els bombardejarem. No crec que es desviïn de l'acord. Què més puc fer? Portar-los als tribunals? Et portaré als tribunals. Et denunciaré. No, els bombardejarem si violen l'acord. No ho vull fer. Vull que compleixin l'acord.
12: La Casa Blanca ja difosa el document i més enllà dels 14 punts, Trump ha argumentat que després de mesos amb el preu del petroli pels núvols, el pacte vol evitar una catàstrofe econòmica. De la cimera aviant en surt també un nou posicionament del G7 sobre la guerra a Ucraïna, amb Trump disposat a pressionar més Putin i imposar sancions al petroli i al gas de Moscou, com assegurava l'anfitrió de la reunió, el president francès Emmanuel Macron.
14: El president Trump, com tots nosaltres, ha reconegut que en aquest moment no hi ha cap voluntat seriosa per part de Rússia de negociar la pau. I tots hem dit que augmentarem el suport cap a Ucraïna i la pressió sobre Rússia. Això és un canvi real.
12: La cimera de Vian passarà a la història com una cita sense grans estridències de Trump, més enllà del moment anecdòtic en què ha dit a la resta de líders que ell és qui mana. Macron ha aconseguit que no marxi abans d'hora convidant-lo aquest dimecres a sopar a Versalles.
15: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
1: Els bombers continuen treballant durant tota la nit per extingir l'incendi que ha començat aquest dimecres a la tarda a Talavera, a la Segarra. El perímetre s'ha pogut estabilitzar 4 hores més tard i ara es continua remullant la zona amb una cinquantena de dotacions. El foc ha afectat majoritàriament camps de cereal i ha obligat a confinar diversos nuclis de població. Lleida, Júlia Albacar.
16: El foc ha començat en una zona de camps de cereal i ha avançat ràpidament perquè la majoria està ben sense segar. L'evolució de l'incendi l'explica Claudi Gallardo, inspector cap de suport dels bombers, en declaracions a 3CAT Info.
17: Estan amb una propagació, un pes pel vent de marinada que afectava la zona per l'hora que s'ha iniciat, doncs amb una propagació de sud cap a nord. Per tant, la nostra estratègia ha estat ràpidament protegir la població.
16: El foc també ha obligat a confinar durant unes hores els nuclis de Pallerols, a Talavera, i els de Briançó, Sant Antolí i els Hostalets a Ribera d'Ondara. Ramon Trullols és l'alcalde de Talavera, que ha agraït en declaracions al Catalunya Nit la feina de molts pagesos que han treballat per fer de tallafocs.
18: Tinc de donar les gràcies a tots els veïns d'aquests pobles perquè han respost ràpidament amb els seus tractors per poder controlar ràpidament el foc. Vull dir, no hi ha hagut ningú que hagi tingut por de posar a dins un camp de cereal amb el tractor a passar la grada o a passar les reus per poder fer un tallafoc.
16: El foc ha afectat una seixantena d'hectàrees, de les quals el 90% són terreny agrícola i el 10% forestal.
1: I un altre incendi aquest dimecres a la tarda ha cremat una part del Centre de Recerca Irta Cresa de la Universitat Autònoma de Barcelona, a Cerdanyola del Vallès. El foc, que no ha deixat ferits, ha afectat la nau de les oficines i l'adjacent, on hi ha un paller que ha quedat totalment cremat. Ara bé, el foc no ha arribat fins a la zona on hi ha els laboratoris de màxima bioseguretat i els animals. Ho explica el director general de l'IRTA, Josep Usall.
19: La notícia bona és que aquest edifici té dues zones, una part que és on hi ha el laboratori i els despatxos, i l'altra que és la part de biocontenció, que és on tenim els animals i és on treballem, doncs, en mesures de seguretat. L'incendi no ha afectat amb aquest segon edifici, per tant, la biocontenció no ha quedat afectada, no ha afectat a cap animal. És un missatge de tranquil·litat, doncs, que l'edifici de biocontenció i de bioseguretat està en perfectes condicions.
1: Els bombers apunten que l'incendi ha començat a l'exterior de l'edifici, probablement en uns matolls, i s'ha propagat a l'interior del centre. Quan els bombers han arribat al lloc, els treballadors de l'edifici ja havien sortit a fora.
15: El temps.
1: Pràcticament un quart sentim la previsió de Gemma Puig.
20: Aquests darrers dies de la primavera parlem de calor, d'una calor que encara s'anirà intensificant més de cara al cap de setmana, amb aquest preavís de calor de cara a diumenge i que s'allargaria fins dimarts. De moment, aquest dijous l'encetem amb unes temperatures a primera hora sense grans canvis, nit tropical a la façana litoral, a la resta encara nits de bon dormir, comarques interiors i principalment cap al Pirineu, amb alguna boirina matinal que es pot formar arran de mar, Costa Brava, Costa Central, també algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre i moltes estones de sol. A la tarda tornaran a créixer nuvolades, sobretot cap al Pirineu i principalment cap al sector més occidental. No vol dir que no arribi algun ruixat, cap a la Cerdanya, també punts de l'Alt Urgell. Nuvolades i ruixats molt més puntuals que no pas dimecres, amb unes temperatures que seran semblants, però poden quedar un pèl més baixes, però estem parlant d'un o dos graus. Per tant, serà molt difícil de notar aquest petitíssim descens de la temperatura. A la tarda també augmentaran una miqueta més els núvols pel sud, bandes de núvols alts i prims, que deixaran el cel un pèl més enterbolit. Divendres, la temperatura començarà a pujar altre cop.
15: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Un sindicat de maquinistes adverteix que l'incident de dissabte en què es va haver d'aturar la circulació de l'R2 Sud per la separació entre dos carrils va suposar un risc enorme de descarrilament. Denuncien que els trens van funcionar durant 5 hores entre Sitges i Vilanova i la Geltrú per sobre d'un tram que no estava soldat ni s'havia empalmat amb brides. Corresponsal al Garraf, Montse Jané Ribà.
21: Adif confirma que es van fer unes obres de manteniment la nit de divendres a dissabte i que una de les feines era el canvi d'un tram de via. Al matí les obres es van suspendre i els trens van començar a passar amb passatgers amb una limitació de 60 km per hora. Un maquinista, secretari d'Acció Sindical del Sindicat Alternativa Ferroviària al Ferro, Martí Fuentes, ha parlat amb el maquinista que dissabte va avisar que la via estava malament.
22: Ell el que em diu és que el maquinista del tren anterior havia notificat a Adif a circulació que havia notat un cop en aquell tram i quan hi va passar molt a poc, va notar el cop, notar que el tren et baixa 2 centímetres de cop es nota. Doncs va baixar a veure què era i efectivament es va trobar que el carril no estava unit. Un carril que no estigués ajuntat amb el següent és una cosa que no havíem trobat mai.
21: I diu que els tècnics que a la nit van estar treballant en aquell tram no van ni soldar ni posar les brides per unir els carrils.
22: Tu fas el forat al carril i poses un cargol passador que subjecta aquesta brida. Els forats del carril no hi són. I a banda, una de les dues brides la tens sota el carril. Si aquesta brida havia sigut col·locada, com nassos acaba sota el carril?
21: Per tot plegat, creu que el risc en què es va incórrer va ser altíssim.
22: Aquest incident va ser un risc tremendo d'escarrilament. I aquí el que demanem, sobretot, és més control per part de DIF.
21: En canvi, DIF considera que la seguretat va ser total i que va funcionar bé perquè quan hi va haver un problema es va detectar i es va aturar tota la circulació.
1: Les plataformes d'usuaris de trens de Catalunya critiquen la falta de solucions del govern a la crisi de Rodalies i la ineficàcia de les reunions que mantenen amb la Generalitat. A través d'un comunicat conjunt, les 10 entitats que representen els passatgers diuen que no hi ha compromisos concrets i que la interlocució amb l'executiu català s'ha degradat. Les entitats diuen que s'han cansat de sentir anuncis de millora, calendaris d'actuacions i compromisos que no es tradueixen en resultats, i que hi continua havent mancances, com ara una informació fiable sobre les incidències. Les plataformes reclamen tenir un contacte directe amb responsables tècnics i reunions bilaterals de l'administració amb cada plataforma per abordar d'una manera més concreta els problemes a cada territori. Carles García Ureta és el nou president de l'Associació per la Promoció del Transport Públic.
23: Ha anat passant a ser una reunió molt rutinària que no se'ns avisava de massa més coses del que ja sabíem a través de la premsa. I, per tant, doncs, trobem a faltar bastant conèixer de primera mà què és el que està passant.
1: Al ple del Parlament, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que segueix compromesa amb els usuaris per millorar Rodalies. En la mateixa sessió, Paneque ha avaluat els sobrecostos de les mesures que s'han hagut de prendre pel mal funcionament de Rodalies. 11 milions d'euros per haver hagut d'obrir els peatges de la C32 pel tall de la P7 i 14 milions i mig per garantir un transport alternatiu als trams afectats.
15: 3CAT Info.
1: Aprovada al Parlament la llei per erradicar l'amiant de Catalunya. D'entrada, l'objectiu és crear un cens per identificar i localitzar tot l'amiant que hi ha al país, però la norma també preveu sancions de fins a 100.000 euros per als propietaris que no el retirin. També planteja la posada en marxa d'un fons d'ajudes per finançar la retirada d'aquest material. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que el govern vol destinar 20 milions d'euros anuals a aquestes subvencions.
0: Amb els pressupostos actuals hem pogut ja obrir una convocatòria de 10,5 milions d'euros, que és la que tenim en aquests moments oberta, i estem esperant l'aprovació dels nous pressupostos per poder arribar al doble d'aquesta quantitat. Per tant, la idea era destinar uns 20 milions d'euros anuals, any rere any, per tal de poder donar sortida a la retirada d'aquest amiant.
1: Tret d'alguns articles concrets, la llei s'ha aprovat per unanimitat. Des de la Comissió contra l'Amiant de les Associacions de Veïns de Barcelona, esperen que aquesta voluntat política perduri. Joan Maria Soler n'és el portaveu.
3: En un moment en què la política està tan polaritzada, que hi hagi una llei aprovada per aquesta unanimitat, doncs això ens dona força per plantejar la seva aplicació de manera continuada.
1: Mentre que la Generalitat té localitzades 1 milió de tones d'amiant repartides per tot Catalunya, les entitats estimen que aquesta xifra supera els 3 milions. L'amiant provoca malalties respiratòries greus i diversos tipus de càncer. I Badia del Vallès és el municipi català amb més amiant i un dels primers d'Europa. Es calcula que té una tona d'amiant per cada habitant. Aquest dimecres l'Ajuntament ha adjudicat els primers treballs per retirar aquest material tan tòxic de 102 edificis de la ciutat. Badia del Vallès, Marta Vallès.
4: Amb 2 anys de retard, com havia denunciat l'Ajuntament, començarà la retirada de l'amiant. A Badia n'hi ha per tot arreu. La ciutat va créixer molt ràpidament amb la immigració dels 70 i teulades, canonades o galeries es feien amb aquest material tòxic i cancerigen. L'alcalde, Josep Martínez València, apunta que això és un primer pas pels canvis que viurà el municipi.
5: Badia i Catalunya fan un pas molt important per ser territori lliure d'amiant. A Badia, la Junta de Govern local hem aprovat la retirada en 102 comunitats de veïns. Hi haurà 2 empreses que a partir de les properes setmanes començaran a treballar. A Badia estem liderant tot aquest procés, som pioners, estem obrint pas a d'altres municipis.
4: Les obres s'han adjudicat per 2 milions d'euros que paga íntegrament el govern per mitjà de l'Agència Catalana de Residus. Es retirarà l'amiant de 102 edificis i queda una altra partida per licitar pendent de revisar les ofertes que s'han presentat.
1: Els projectes Recircular l'Eixample a Barcelona i Infinito Delicias a Madrid han guanyat ex aequo el Premi FAD d'Arquitectura 2026, que s'ha entregat aquest dimecres al Disseny Hub de Barcelona. Montse Mas.
24: El jurat ha premiat el projecte barceloní de Flexo Arquitectura i Adenda Arquitects per obrir nous passatges i espais públics a l'interior d'Illa. Pel que fa a la proposta madrilenya d'Uso Cieli, s'ha reconegut la transformació d'un edifici industrial on la vegetació fa de tancament tèrmic. En la resta de categories dels Premis FAT, el Premi Ciutat i Paisatge ha estat per la reforma de la segona fase de la canòpia urbana del Parc de les Glòries, que inclou les àrees de jocs, i el guardó d'Interiorisme se l'ha endut l'estudi Mai per la reforma d'un habitatge al carrer Argumosa de Madrid. La instal·lació Limina, al Museu Chillí de l'Eco, ha guanyat en intervencions efímeres. Finalment, el Premi Rafat ha distingit la rehabilitació del conjunt industrial del segle XIX de Meritxell i Naranja, l'anònima manresana.
1: Sau, de Ferran García, publicada per Males Herbes, ha estat guardonada amb el Premi Llibreter 2026 en la categoria de literatura catalana. És una llegenda d'amor prohibit que reflexiona sobre la memòria de les ferides. L'autor ha agraït així aquest reconeixement.
25: I en aquesta època, en aquest món actual, on qualsevol cosa que té 3 dies ja ha caducat, aquesta mena de dissidència temporal que té aquest premi, si més no en aquest cas, hòstia, a mi em sembla fascinant.
1: La passió dels estranys, de Marina Garcés, ha guanyat en la categoria d'assaig, pensament i altres narratives. I en altres literatures, el guardó ha estat Per cop de llum, de Rita Bullwinkel, publicada en català per la segona perifèria. Cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí ha rebut el premi en l'àmbit de literatura infantil i juvenil en català. Per l'autora del text, Tina Vallès, és un dels llibres que més satisfaccions li ha donat.
2: És un dels llibres en el que m'he passat més bé escrivint, perquè hi ha les meves dues obsessions principals, que són les novel·les epistolars, i de l'altra, els objectes, que és l'altra meva gran obsessió, que és què dirien els objectes si poguessin parlar, i com que ningú m'ho contestava, doncs vaig decidir respondre-ho jo amb aquest llibre de cartes.
1: Els premis els atorga el Gremi de Llibreries de Catalunya i es trien les obres amb més qualitat literària publicades l'any anterior, independentment del ressò que hagin tingut.
15: Esports.
1: Amb David Ubach.
6: El Barça ha fet oficial la renovació de Pere Romeu com a entrenador de l'equip femení fins al 2028. El tècnic barceloní de 32 anys acaba de completar la seva segona temporada com a primer preparador del Barça femení, després de rellevar Jonathan Giraldez. Abans, Romeu havia estat entrenador assistent precisament de Giraldez. Pel que fa al masculí blaugrana, s'ha confirmat la data del primer amistós de pretemporada. Els de Hansi Flick jugaran el 31 de juliol contra el Birmingham City, un equip de la segona divisió anglesa, al seu camp, l'estadi St. Andrews. De fet, els blaugranes faran una estada de pretemporada entre el 27 de juliol i el 3 d'agost a St. George Park, al centre d'entrenament de la Federació Anglesa de Futbol. Al vessant institucional del Barça, el club ha enviat una carta formal als presidents de la Lliga de Futbol Professional, de la Federació Espanyola i del Comitè Tècnic d'Àrbitres en relació a les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El Barça considera que les manifestacions del president del Madrid atempten greument contra l'honorabilitat i la imatge de la competició i contra l'estament arbitral, i per tot plegat els demana que actuïn. El Madrid, per la seva banda, ha presentat un escrit a la UEFA en el qual aporta, segons el Club Blanc, indicis sobre l'existència de pagaments perllongats, opacs i sense justificació verificable del Barça al vicepresident dels àrbitres, José María Enríquez Negreira. En un comunicat, el Madrid demana que la UEFA adopti les accions disciplinàries pertinents i afegeix que cap decisió esportiva ha de substituir el procediment penal en curs. Per cert, que al vessant esportiu, el migcampista portuguès Bernardo Silva ja és oficialment nou jugador del Madrid fins al 2028. Parlem ara del Mundial. Aquest dimecres s'han disputat més partits de la primera jornada de la fase de grups, amb el següent marcador: Portugal 1, República Democràtica del Congo 1, al grup K, on el blaugrana Cancelo ha jugat els 90 minuts amb els portuguesos del balagarí Robert Martínez.
7: Lo más difícil es en estos partidos empezar bien. Entramos muy bien en campo. Yo creo que marcar el primer gol fue un momento muy bueno, o tenía que haber sido un momento muy bueno, porque no fue así. Realmente que marcar el gol perdimos un poquito la profundidad del juego.
6: Declaracions del tècnic català a The Zone. Cristiano Ronaldo també ha completat el partit en el seu sisè Mundial. Aquest dijous es jugaran ja els primers partits de la segona jornada. El República Txeca, Sud-àfrica, al grup A, i el Suïssa, Bòsnia, al grup B.
15: 3CAT Info.
6: A la Lliga Femenina de Futbol, el Badalona Women i Maria Valenzuela han acordat la continuïtat de la portera de cara a la propera temporada.
8: Es un equipo muy especial por las jugadoras que hay, pero creo que es un grupo muy humano. Todas nos llevamos genial y esa sintonía luego se transmite en el campo.
6: Maria Valenzuela va arribar el mes de febrer arran de la lesió d'Antònia Canales. I afegim que el Cornellà, que fa unes setmanes va ser adquirit per Leo Messi, ha anunciat la creació del seu primer equip femení. El primer equip femení que mai hagi tingut el Cornellà arrencarà la seva trajectòria la temporada vinent a la segona catalana. Obrim ara pàgina de poliesportiva parlant de bàsquet.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: Aquest dijous comença la sèrie final per al títol de la Lliga CB de bàsquet entre el Barça i el València, amb els dos primers partits de l'eliminatòria al millor de 5 al Roig d'Arena. Xavi Pasqual, l'entrenador blaugrana, ha relativitzat el factor pista.
9: Creo sinceramente que tiene un valor relativo. Hemos jugado 4 veces, los dos equipos hemos sido capaces de ganar fuera, los dos equipos hemos ganado en casa. Los jugadores conocen el Palau, conocen el Roig Arena. Tiene una importancia relativa.
6: Pasqual també ha assegurat que el València practica el millor bàsquet d'Europa. El València-Barça el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Sense deixar la CB, l'alè Àlex Reyes, el màxim anotador del Manresa aquesta temporada, passarà la revisió mèdica amb el Joventut aquest dijous. Reyes ha descartat una oferta de l'Unicaja. I el Manresa, al seu torn, ha fitxat també un alè. Es tracta del nigerià de 24 anys, Chibuzo Agbo, que ha firmat fins al 2028, procedent del Cholet francès. I encara en bàsquet, dos equips catalans de la Lliga Femenina han firmat una escorta estatunidenca. L'Uni Girona contracta a Madison Conner, de 22 anys, procedent de l'Estepona. El Cadí la Seu incorpora Alexi Donarski, de 24 anys, que arriba de la Lliga Universitària Nord-Americana. I del bàsquet passem ara al futbol sala.
15: L'actualitat esportiva a fons.
6: El Barça buscarà aquest dijous situar el 2-0 a l'eliminatòria pel títol de Lliga contra el Pozo de Múrcia, després del triomf als penals d'aquest dimarts al primer partit. El tècnic blaugrana Javi Rodríguez veu l'equip en bones condicions físiques i mentals de cara a aquest segon duel.
10: Puede

0: Aquestes són les principals informacions. L'Audiència Nacional rebutja retirar el passaport a José Luis Rodríguez Zapatero, però sosté que l'expresident espanyol no ha pogut rebatre les sospites contra ell. En la seva declaració com a investigat, l'exlíder socialista ha defensat la seva innocència. L'Iran accepta la destrucció de l'urani enriquit de què disposa, segons l'acord de pau difós pels Estats Units. El memoràndum d'entesa, que s'ha de signar a Suïssa, recull un alto al foc permanent en tots els fronts, inclòs el Líban, i un mecanisme per supervisar el seu compliment. Els bombers treballaran durant tota la nit per extingir l'incendi que aquest dimecres s'ha declarat a la comarca de la Segarra i que ha calcinat més de 60 hectàrees de conreus de cereals. A partir d'ara, us explicarem que la Reserva Federal dels Estats Units manté iguals els tipus d'interès en la primera reunió presidida pel candidat de Donald Trump, Kevin Warsh. També que Oriol Junqueras reclama màxima coordinació al grup parlamentari d'Esquerra al Congrés enmig de les tensions entre Gabriel Rufián i alguns electes. I que els metges han tornat a fer vaga aquest dimecres per reclamar un conveni propi i menys pressió assistencial, una durada que han seguit el 4% dels facultatius, segons el departament, tot i que Metges de Catalunya eleva la xifra fins al 29%.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ha fet oficial la renovació de Pere Romeu com a entrenador de l'equip femení fins al 2028. I el Mundial de Futbol, jugat aquest dimecres al Portugal 1, República Democràtica del Congo 1, on el blaugrana Cancelo ha jugat els 90 minuts amb els portuguesos del Balaguer i Robert Martínez.
0: I el temps, dijous, tindrem pocs canvis. Un dia assolellat amb algunes boirines matinals arran de mar. A la tarda tornaran a créixer nuvolades al Pirineu amb alguns ruixats. La mateixa calor, tot i que puntualment pot baixar una mica. La calor s'intensificarà a finals de setmana, coincidint amb l'arribada de l'estiu. El jutge del cas Zapatero l'adverteix que la seva declaració no ha aconseguit desmuntar els indicis de delicte contra ell. Tot i això, el jutge no veu risc de fuga i ha descartat retirar-li el passaport, com havia demanat la fiscalia. Zapatero ha negat haver fet cap gestió pel rescat de Plus Ultra i demana confiança a la ciutadania per demostrar que és innocent. Madrid, Paula Brujats.
3: Tres hores d'explicacions, però Zapatero no ha convençut el jutge Calama, que diu que persisteixen indicis racionals de criminalitat contra ell. L'expresident ho ha negat tot, no va maniobrar per afavorir el rescat de Plus Ultra, no va tenir cap relació amb els directius de l'aerolínia i només va conèixer el seu president el 2024, tres anys després del rescat públic. No només això, Zapatero també ha negat tenir cap empresa pantalla a l'estranger per cobrar comissions il·legals i ha donat poders al jutge via lliure perquè ho comprovi. Zapatero entrava i sortia de l'Audiència Nacional sense fer declaracions a la premsa. Però més tard, en un comunicat amb molta càrrega política, ha demanat un vot de confiança, temps per demostrar la seva innocència i diu a la ciutadania que ara dubta d'ell que no els decebrà. Sobre les famoses joies del seu despatx, ni una paraula, però ha dit el jutge que en 10 o 15 dies n'acreditarà l'origen. Zapatero continuarà en llibertat mentre se'l continua investigant. El jutge no li ha retirat el passaport perquè seria desproporcionat. Diu que no hi ha risc de destrucció de proves ni tampoc de fuga i recorda que Zapatero és conegut i té reglament aquí.
1: 3CAT Info.
0: L'Iran es compromet a destruir l'urani enriquit de què disposa, segons els termes de l'acord amb els Estats Units, i que aquest dimecres ha difós l'administració Trump. El memoràndum d'entesa entre Washington i Teheran inclou un pla de recuperació per a l'Iran, valorat en 300.000 milions de dòlars, i ha de donar pas a unes negociacions específiques sobre l'abast del programa nuclear iranià. En el text, l'Iran referma que no comprarà ni fabricarà bombes atòmiques. Washington, Oriol Serra.
4: Els Estats Units i l'Iran han acordat l'aturada permanent de les operacions militars en tots els fronts, incloent-hi el Líban. Aquest és el punt que obre el memoràndum d'entesa que els dos països ja han signat de manera electrònica. També han pactat renunciar a l'ús de la força o de l'amenaça, un punt que el president nord-americà Donald Trump ja ha posat en perill abans d'hora. El document també recull l'acord d'aixecar el bloqueig naval de l'estret d'Hormuz per part nord-americana, d'aixecar-ne els peatges durant 30 dies i la retirada de la Marina nord-americana durant els 30 dies posteriors a la signatura de l'acord final, el qual no es podria acabar signant fins l'Assemblea General de l'ONU prevista per a finals de setembre. Al memoràndum, l'Iran renuncia

0: de tenir o desenvolupar armament nuclear i se li concedeix mantenir l'estatus pel que fa al seu programa atòmic. La destrucció dels residus atòmics iranians es farà sota la supervisió de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica.
1: El front del Líban, però, continua l'ofensiva israeliana, tot i ser un dels territoris que contempla l'acord entre els Estats Units i l'Iran. Sobre el terreny hi ha incertesa pel futur del memoràndum, i és que, aliè a la pressió de Donald Trump, Israel continua atacant posicions de Hezbollah al sud del Líban. Aquest dimecres, mitjans libanesos han informat d'explosions, algunes de les quals amb víctimes mortals. El màxim responsable de l'exèrcit israelià, el ministre de Defensa, Israel Katz, avisa que el Líban no serà diferent d'altres territoris fronterers d'Israel on s'ha establert una zona de seguretat.
2: Israel acabarà amb tot el que se li interposa a Gaza, Líban, a Síria, a tot arreu. No saben el preu que pagaran per tota la pèrdua de territori. Som aquí per protegir l'estat israelià.
1: De moment, però, des de l'anunci del memoràndum d'entesa, Israel no ha atacat Beirut, la línia vermella del règim de Teheran. Des de l'inici de l'ofensiva israeliana al Líban s'han comptabilitzat gairebé 3.800 víctimes mortals. La Reserva Federal dels Estats Units manté els tipus d'interès en la primera reunió presidida pel candidat de Donald Trump, Kevin Warsh. Des de l'inici del mandat, Trump ha pressionat per aconseguir una rebaixa dels tipus, però Warsh ha refermat la seva independència i ha assegurat que sap quina és la seva feina.
3: Els meus col·legues i jo som aquí per complir amb el nostre mandat legislatiu, mantenir l'estabilitat de preus i tenir la màxima ocupació. I aquests objectius ens han guiat en la reunió que acaba de concloure. El comitè ha decidit mantenir el rang objectiu per als tipus d'interès dels fons de la Reserva Federal entre el 3,5% i el 3,75%.
1: La decisió s'ha pres per unanimitat davant del pronòstic d'una inflació a l'alça que la Fed creu que arribarà al 3,6% a final d'any. Per això, la majoria del comitè preveu que el preu del diner s'encareixi abans que acabi l'any.
3: Els membres del comitè consideren que els tipus d'interès adequats seran de mitjana del 3,8% a finals d'aquest any i del 3,6% a finals del següent.
1: On sí que vol deixar el seu segell Warsh és en la manera de treballar de la Fed i per això ha anunciat que introduirà la intel·ligència artificial per analitzar les dades i poder actuar en temps real.
4: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Més qüestions. Eurodiputats de dretes celebren amb càntics contra els immigrants l'aprovació del nou reglament europeu que permetrà construir centres de deportació en països estrangers. La norma agilitzarà les expulsions per les persones sense permís de residència. Ha quedat ratificada pel Parlament Europeu amb gairebé un 60% dels vots a favor. Brussel·les, Bruno Forte Amires. Adopted.
5: A favor del reglament hi han votat la majoria dels grups de la dreta i l'extrema dreta. Han aplaudit dempeus, amb algun puny alçat, i alguns fins i tot han cantat això sobre els immigrants. Send them back, retornem-los als seus països d'origen, s'entén. Des de l'esquerra els han respost. Amb crits de vergonya, perquè ells rebutgen aquest reglament, genera molt més consens entre els països. De fet, la idea d'obrir centres de deportació a l'estranger copia el model impulsat a Albània per la primera ministra italiana d'extrema dreta, Giorgia Meloni, que aquest dimecres n'ha tret pit.
6: És una solució innovadora que l'esquerra ha intentat contrarrestar per tots els mitjans possibles, però que gràcies a aquest govern s'ha convertit ara en una eina al servei de tota Europa.
5: Espanya és un dels pocs estats que s'hi oposa. Per això, l'eurodiputat dels Comuns, Jaume Asens, pressionar el govern espanyol perquè intenti anul·lar el reglament davant la justícia europea.
7: Ara ja ha acabat la batalla política i comença la batalla judicial. El govern, si vol ser coherent amb la seva posició, ha de defensar també davant dels tribunals de justícia, que els drets humans no desapareixen quan una persona creua una frontera.
5: La nova norma també permetrà escorcollar cases particulars d'immigrants irregulars en recerca de persones concretes que es neguin a marxar de la Unió Europea.
1: I en parlàvem al sumari. Els bombers continuen treballant durant tota la nit per extingir l'incendi que ha començat aquest dimecres a la tarda a Talavera, a la Segarra. El perímetre s'ha pogut estabilitzar 4 hores més tard i ara es continua remullant la zona amb una cinquantena de dotacions. El foc ha afectat majoritàriament camps de cereal i ha obligat a confinar diversos nuclis de població. Lleida, Júlia Albacar.
8: El foc ha començat en una zona de camps de cereal i ha avançat ràpidament perquè la majoria està ben sense segar. L'evolució de l'incendi l'explica Claudi Gallardo, inspector en cap de suport dels bombers, en declaracions a 3Cat Info.
9: Estan amb una propagació, un pes pel vent de marinada que afectava la zona per l'hora que s'ha iniciat, doncs amb una propagació de sud cap a nord. Per tant, la nostra estratègia ha estat ràpidament protegir la població.
8: El foc també ha obligat a confinar durant unes hores els nuclis de Pallerols, a Talavera, i els de Briançó, Sant Antolí i els Hostalets a Ribera d'Ondara. Ramon Trullols és l'alcalde de Talavera, que ha agraït en declaracions al Catalunya Nit la feina de molts pagesos que han treballat per fer de tallafocs.
10: Tinc de donar les gràcies a tots els veïns d'aquests pobles perquè han respost ràpidament amb els seus tractors per poder controlar ràpidament el foc. Vull dir, no hi ha hagut ningú que hagi tingut por de posar a dins un camp de cereal amb el tractor a passar la grada o a passar les reus per poder fer un tallafoc.
8: El foc ha afectat una 60ena d'hectàrees, de les quals el 90% són terreny agrícola i el 10% forestal.
1: La vaga de metges d'aquest dimecres ha tingut un seguiment del 4%, segons el Departament de Salut, i del 29%, segons el Sindicat Metges de Catalunya. És la 12ª jornada d'aturades al sector, que continua exigint millores en el conveni per reduir la sobrecàrrega laboral. Hi ha hagut protestes a les 4 capitals catalanes. A Barcelona, uns 300 facultatius han denunciat que la falta de professionals i l'accés de feina estan deteriorant l'atenció sanitària. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha advertit que si el govern no obre negociacions després de l'estiu, el conflicte s'intensificarà.
11: La voluntat és de no fer ni un pas enrere i d'encara escalar més el conflicte. Fer tot el que estigui al nostre abast perquè la gestió del sistema sanitari es converteixi en impracticable.
1: El col·lectiu manté, a més, la campanya Ni un minut més, amb què rebutgen fer hores extres fora de la jornada laboral. Les condicions de feina també han portat al carrer els professionals dels serveis socials. Uns 600 treballadors públics d'arreu de Catalunya s'han concentrat davant del Departament de Drets Socials i Inclusió a Barcelona. Denuncien anys d'infrafinançament, falta de personal i ràtios massa altes i alerten que el sistema està al límit. També reclamen al govern més coordinació en àmbits com la salut, l'habitatge o l'educació i denuncien l'augment d'agressions i amenaces. Oriol Junqueras demana al grup parlamentari d'Esquerra al Congrés treballar coordinadament en plena mala maror entre Gabriel Rufián i alguns diputats. El número 1 dels republicans s'ha trobat aquest dimecres amb els electes a la mateixa cambra baixa per enfocar els últims mesos de la legislatura espanyola. Davant la debilitat del PSOE, els ha reclamat continuar amb el full de ruta i centrar-se en qüestions pendents, com el nou sistema de finançament. Amb tot, fonts coneixedores de la reunió apunten que no s'hi han abordat les discrepàncies internes. De fet, Rufián hi ha participat 15 minuts, n'ha marxat per intervenir al ple del Congrés i no hi ha tornat. Des de l'hemicicle ha aprofitat per reduir l'afer a xafardejos i criticar els mitjans catalans per posar la lupa aquí i no el que fa Junts.
12: Suerte tienen del silencio y de la omertà que existe en nuestro país todavía para con ustedes. Yo le pido a la prensa catalana que no se ocupe tanto del salseo de Esquerra Republicana, que no esté tanto en la puerta de nuestros despachos a ver que pase una reunión y que hable más de lo que ustedes pactan con el PP y con Vox en esta cámara contra el pueblo de Cataluña.
1: La formació ha marcat la trobada en les relacions habituals entre la direcció i Madrid, però el fet és que s'ha produït dies després que Jordi Salvador, company de files de Rufián, l'acusés en una piulada de falta de respecte cap a la resta del grup. Això després que el líder dels republicans al Congrés exigís condicionar les llistes per tornar a presentar-se com a cap de cartell d'Esquerra. Rufián, a més, continua insistint en solitari en un front d'esquerres a Catalunya i arreu de l'Estat que s'ha ofert a liderar. I l'expulsió de 600 cantaires de l'acte del Papa a la Sagrada Família ha arribat al Congrés. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha respost a Junts i Esquerra Republicana que han qüestionat el ministre pels fets del 10 de juny. Ha explicat que hi havia una prohibició expressa de mostrar signes polítics durant la visita de Lleó 14 a Barcelona.
13: No es atentar a la libertad de expresión de nadie. Había, además, una prohibición expresa del deán de la catedral de Cataluña, donde aludía a la prohibición en los actos eclesiásticos de cualquier signo político. Pues yo lo que quiero es felicitar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en este caso a Policía Nacional y a los Mossos de Escuadra, porque hicieron un trabajo extraordinario que además ni se vio.
1: Per la seva banda, el president de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello, ha assegurat que alguns cantaires van denunciar les intencions d'alguns membres dels cors de mostrar una estelada, cridar independència i cantar els segadors.
4: El temps.
1: Moment per la previsió de Gemma Puig.
14: Aquests darrers dies de la primavera parlem de calor, d'una calor que encara s'anirà intensificant més de cara al cap de setmana, amb aquest preavís de calor de cara a diumenge i que s'allargaria fins dimarts. De moment, aquest dijous l'encetem amb unes temperatures a primera hora sense grans canvis, nit tropical a la façana litoral, a la resta encara nits de bon dormir, comarques interiors i principalment cap al Pirineu, amb alguna boirina matinal que es pot formar arran de mar, Costa Brava, Costa Central, també algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre i moltes estones de sol. A la tarda tornaran a créixer nuvolades, sobretot cap al Pirineu i principalment cap al sector més occidental. No vol dir que no arribi algun ruixat, cap a la Cerdanya, també punts de l'Alt Urgell. Nuvolades i ruixats molt més puntuals que no pas dimecres, amb unes temperatures que seran semblants, però poden quedar un pèl més baixes, però estem parlant d'un o dos graus. Per tant, serà molt difícil de notar aquest petitíssim descens de la temperatura. A la tarda també augmentaran una miqueta més els núvols pel sud, bandes de núvols alts i prims, que deixaran el cel un pèl més enterbolit. Divendres, la temperatura començarà a pujar altre cop.
4: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
1: L'Audiència de Lleida ha confirmat l'arxivament definitiu de totes les causes penals relacionades amb el brot de Covid-19 a la residència Fiella de Tremp. El tribunal ha desestimat el recurs presentat per una part de les famílies de les víctimes. La resolució ratifica les decisions judicials adoptades anteriorment i tanca la via penal del cas. El brot, recordem, entre el novembre del 2020 i el gener del 2021, va causar la mort de 64 residents i el contagi de 42 treballadors. Tremp, Pau Rovira.
15: L'Audiència de Lleida avala l'arxivament acordat pel jutjat d'instrucció de Tremp l'abril del 2025. La decisió afecta tant la causa per un suposat delicte contra el dret dels treballadors com la més greu, la investigació per presumptes homicidis imprudents. Entre les persones investigades hi havia l'exdirectora del centre, la responsable higiénico-sanitària i tres membres del patronat de la Fundació Sant Hospital de la Fundació Fiella d'aquí de Tremp. La resolució judicial es va dictar el passat 8 de juny. Recordem que la denúncia de la Fiscalia, presentada el 2022, apuntava problemes de coordinació i deficiències en l'atenció als residents durant el brot. També recollia irregularitats en la gestió de les defuncions i en la comunicació amb les famílies. Amb aquesta resolució de l'Audiència de Lleida, doncs, el procediment penal queda definitivament tancat, tot i que els familiars de les víctimes podrien optar encara per la via civil.
1: L'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida estrena una reforma del bloc d'obstetrícia que permet que les dones puguin parir amb intimitat i que respectin el protocol de part. Fins ara havien de dilatar en una sala compartida per 8 dones. Lleida, Noelia Caselles.
16: Una dona que hagi de parir a l'Arnau pot entrar en una de les 10 habitacions que s'han creat, totes individuals amb lavabo i prou espai per moure's, i sortir-ne amb el nadó en braços. I això és molt diferent de com les dones han parit a l'Arnau durant més de 40 anys. Maria José Pelegay, cap d'obstetrícia de l'Arnau.
17: Antes era una sala comú de dilatació que se compartia entre todas separado por unas mamparas y por cortinas, pero no había individualización. Aquí tenían todo el proceso de la dilatación del parto, pero cuando llegaba el momento del nacimiento, del expulsivo, pasaban a los paritorios. Ahora sí pueden hacer aquí todo el proceso, la dilatación, y cuando son partos de baja complejidad se pueden asistir aquí y de media complejidad.
16: Les obres han costat 1,5 milions d'euros i milloren un espai que havia quedat completament obsolet i que no permetia parir respectant els protocols vigents. Hi ha també una habitació per a parts amb mort perinatal. L'objectiu, en un futur que no té data, seria construir un bloc obstètric totalment nou. L'any passat van néixer a l'Arnau 2.300 nadons.
1: Els preus de l'habitatge comencen a tocar sostre i això podria alentir l'edificació si no es compensa prou l'encariment dels costos de producció. Així ho assegura l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, segons explica el seu director general, Francisco Dieguez.
18: Els preus de venda potser estem ja arribant a un sostre que ja no puguin créixer més i podem entrar en una època en la que aquest increment de cost no pugui ser absorbit pel preu de venda. Llavors això produeix una pèrdua de rendibilitat i, per tant, una pèrdua d'interès per molts fons d'inversió per invertir en el sector de la construcció a Espanya i a Catalunya.
1: La construcció és recent de la fi dels fons europeus per habitatge públic i per a la rehabilitació i la falta de mà d'obra. I dues poblacions de la Costa Brava, l'Escala i Roses, encapçalen un moviment de rebuig al projecte del govern d'eliminar bona part dels habitatges d'ús turístic el 2028. Argumenten que sense aquests apartaments no tindran capacitat d'absorbir la demanda d'allotjament, sobretot a l'estiu. Girona, Fèlix Martín.
19: Només els dos municipis eliminarien més de 5.000 llicències amb apartaments que difícilment es podrien reconvertir en lloguer habitual, com vol el govern. N'alerten l'alcalde de l'Escala, Josep Bofill, i el regidor de Turisme de Roses, Fèlix Llorenç.
20: I sense aquest habitatge d'ús turístic, doncs està demostrat que no podríem absorbir la quantitat de persones que rebem cada any.
21: Si es revoquen les llicències, com molt podem trobar que aquests pisos estiguin tancats 11 mesos l'any, que aquest decret s'ha d'aturar d'alguna forma, perquè la seva implementació pot ser catastròfic pels municipis turístics de Catalunya.
19: Han calculat que s'eliminarien un 70% de les llicències d'habitatges turístics de l'Escala i un 62% de les de Roses, i deixarien els dos municipis sense capacitat per absorbir la demanda actual de visitants.
1: Almenys 10 detinguts en una operació policial contra el Top Manta amb epicentre a Salou, al Tarragonès. També s'han fet escorcolls en altres poblacions del Camp de Tarragona amb l'objectiu de desmantellar les xarxes de distribució de productes falsificats. Tarragona, Ricard Buigas.
22: L'operació coordinada entre els Mossos, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional s'ha desenvolupat de forma simultània en diversos municipis. Les entrades i els escorcolls s'han fet per actuar contra una organització criminal dedicada a la importació, emmagatzematge i distribució de productes falsificats. A Salou, els agents han detingut 10 persones en un domicili del carrer de l'Església. També hi han intervingut una gran quantitat de material falsificat. Aquest era un dels punts que més preocupava els caps de l'operatiu, perquè fa exactament un any, a Salou, una actuació similar va provocar la protesta d'un grup nombrós de manters que es van enfrontar amb els agents. Per això s'han activat unitats de seguretat ciutadana. La investigació segueix oberta. La policia no ha donat una xifra total de detinguts. Encara s'està quantificant el material intervingut per fer-ne un balanç definitiu.
1: El Parlament ha aprovat la llei que classifica l'Institut d'Estudis Catalans com a Acadèmia Nacional. La proposició de llei l'han impulsada el PSC Units, Junts, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP. Glòria Freixa, de Junts, i Imma Ferret, del PSC Units, han defensat així el reconeixement de l'IEC com a Acadèmia Nacional.
23: No és només un canvi de nom, sinó que estem parlant de dues coses. La primera, una institució que protegeixi i projecti la llengua. I la segona, una institució que generi coneixement, que impulsi la recerca.
24: L'IEC no és només una entitat cultural catalana, sinó una institució amb funcions equivalents a les acadèmies nacionals, atès que té les funcions d'establir normes lingüístiques i ostenta la representació en organismes internacionals.
1: El ple ha rebutjat les esmenes presentades per Vox i el Partit Popular de Catalunya, que plantejaven que el text fes referència a Acadèmia Catalana en lloc de Nacional. Rafael Villafranca, de Vox, i Lorena Roldán, del Partit Popular de Catalunya, mostraven així el seu rebuig.
25: Que parlar avui d'Acadèmia Nacional suposa dotar l'Institut d'Estudis Catalans d'un pensament únic identitari que exclou a qui no en combrega amb el nacionalisme.
26: Considerem que l'Institut ja té la màxima dignitat acadèmica possible en el nostre ordenament. Afegir l'adjectiu nacional no suma res a la seva autoritat científica real.
1: Creat el 1907, l'IEC es dedica des dels seus orígens a l'establiment de la normativa de la llengua catalana i a l'estudi dels diversos camps del saber.
27: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Només un terç de la setantena de preses que abasten Catalunya tenen un pla d'emergència aprovat en cas de trencament. Són plans que inclouen sirenes a les poblacions més properes de preses per evitar els veïns perquè s'autoevacuïn. De moment, Protecció Civil ha validat 71 sirenes que cobreixen 74.000 persones de 36 municipis. Ho explica Sergio Delgado, sotsdirector de Protecció Civil.
28: Tenim 16 ja implantades, 5 en procés d'implantació, 4 més doncs que creiem que en breu també iniciaran la implantació i, per tant, tenim tot aquest conjunt ja en marxa.
1: Els plans d'emergència i l'activació de les sirenes són responsabilitat dels propietaris de l'embassament, com ara Endesa, Repsol, l'ACA o la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Protecció Civil assegura que el trencament d'un embassament és una possibilitat molt remota. En cas que passi, cal allunyar-se de la llera del riu, anar a llocs elevats, no travessar ni rius ni torrents i allunyar-se de carreteres que puguin quedar afectades.
4: Esports.
1: Amb David Ubach.
0: El Barça ha fet oficial la renovació de Pere Romeu com a entrenador de l'equip femení fins al 2028. El tècnic barceloní de 32 anys acaba de completar la seva segona temporada com a primer preparador del Barça femení després de rellevar Jonathan Giraldez fa dos estius. Pel que fa al masculí blaugrana, s'ha confirmat la data del primer amistós de pretemporada. Els de Hansi Flick jugaran el 31 de juliol contra el Birmingham City, equip de la segona divisió anglesa, al seu camp, l'estadi Sant Andrews. I al vessant institucional del Barça, el club ha enviat una carta formal als presidents de la Lliga de Futbol Professional, de la Federació Espanyola i del Comitè Tècnic d'Àrbitres en relació a les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El Barça considera que les manifestacions del president del Madrid atempten greument contra l'honorabilitat i la imatge de la competició i contra l'estament arbitral, i per tot plegat els demana que actuïn. El Madrid, per la seva banda, ha presentat un escrit a la UEFA en el qual aporta, segons el Club Blanc, indicis sobre l'existència de pagaments perllongats, opacs i sense justificació verificable del Barça al vicepresident dels àrbitres, José María Enríquez Negreira. En un comunicat, el Madrid demana que la UEFA adopti les accions disciplinàries pertinents. Per cert, que al vessant esportiu, el migcampista portuguès Bernardo Silva ja és oficialment nou jugador del Madrid fins al 2028. Parlem ara del Mundial. Aquest dimecres s'han disputat més partits de la primera jornada de la fase de grups amb el següent marcador, el Portugal 1, República Democràtica del Congo 1, al grup K, on el blaugrana Cancelo ha jugat els 90 minuts amb els portuguesos del balagarí Robert Martínez.
2: Lo más difícil es en estos partidos empezar bien. Entramos muy bien en campo. Yo creo que marcar el primer gol fue un momento muy bueno, o tenía que haber sido un momento muy bueno, porque no fue así. Realmente que marcar el gol perdimos un poquito la profundidad del juego.
0: Obrim ara la pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest dijous comença la sèrie final per al títol de la Lliga CB de bàsquet entre el Barça i el València, amb els dos primers partits de l'eliminatòria al millor de 5, al Roig Arena. Xavi Pascual, l'entrenador blaugrana, ha relativitzat el factor pista.
3: Creo sinceramente que tiene un valor relativo. Hemos jugado 4 veces, los 2 equipos hemos sido capaces de ganar fuera, los 2 equipos hemos ganado en casa. Los jugadores conocen el Palau, conocen el Roig Arena. Tiene una importancia relativa.
0: El València-Barça el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Sense deixar la CB, l'Ale Àlex Reyes, el màxim anotador del Manresa aquesta temporada, passarà la revisió mèdica amb el Joventut aquest dijous. Reyes ha descartat una oferta de l'Unicaja. I el Manresa, al seu torn, ha fitxat també un alè. Es tracta del nigerià de 24 anys, Chibuzo Agbo, que ha firmat fins al 2028, procedent del Cholet francès. I encara en bàsquet, 2 equips catalans de la Lliga Femenina han firmat una escorta estatunidenca. L'Uni Girona contracta Madison Conner, de 22 anys, procedent de l'Estepona. El que ve la seu incorpora Alexi Donarski, de 24 anys, i que arriba de la Lliga Universitària Nord-Americana. Del bàsquet, passem ara al futbol sala.
4: 3CAT Info.
0: El Barça buscarà aquest dijous situar el 2-0 a l'eliminatòria pel títol de Lliga contra el Pozo de Múrcia, després del triomf als penals d'aquest dimarts al primer partit. El tècnic blaugrana, Javi Rodríguez, veu l'equip en bones condicions físiques i mentals de cara al segon duel.
5: Puede de ese gran, tremendo esfuerzo que hicimos, el equipo lo he visto bien, sonriente, aliviado, porque al final a la media parte te vas pensando que el primer punto de la eliminatoria se te escapa, luego lo sacamos y el equipo estaba contento, estaba feliz.
0: Pitó serà baixa per sanció. Mentrestant, el Barça ha comunicat que el tanca portuguès Eric deixarà l'equip al final d'aquesta temporada després de 3 anys i que aquest dijous se li farà un comiat al Palau Blaugrana.
4: 3CAT Info.
0: Afegirem que en vol el Barça anunciar l'ampliació de contracte del lateral francès de 33 anys, Tim Enguessan, per 2 temporades més, fins al 2029.
6: Por supuesto, me gustaría acabar aquí. Para mí he pasado toda mi vida en el club casi y acabar aquí sería un sueño de verdad.
0: I en ciclisme, la eslovena Tadej Pogačar de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari a la primera etapa de la Volta a Suïssa de 144 quilòmetres amb sortida i arribada a Sondrio i és el primer líder de retruc. Mentrestant, A l'equip Visma s'ha confirmat que Wout van Aert, el belga, queda fora de l'equip del Tour de França perquè té una ferida infectada en un colze que el manté de baixa.
27: Trescat Info.

0: L'Audiència Nacional rebutja retirar el passaport a José Luis Rodríguez Zapatero, però sosté que l'expresident espanyol no ha pogut rebatre les sospites contra ell. En la seva declaració com a investigat, l'exlíder socialista ha negat haver mediat a canvi de comissions per al rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i ha defensat la seva innocència. L'Iran accepta la destrucció de l'urani enriquit de què disposa, segons l'acord de pau difós pels Estats Units. El memoràndum d'entesa, que s'ha de signar a Suïssa, recull un alto al foc permanent en tots els fronts, inclòs el Líban, i un mecanisme per supervisar el seu compliment. Donald Trump, però, diu en la cimera del G7 a Evian que si l'Iran no compleix, el tornaran a bombardejar. Els bombers treballaran durant tota la nit per extingir l'incendi que aquest dimecres s'ha declarat a la comarca de la Segarra i que ha calcinat més de 60 hectàrees de conreus de cereals. Les flames han obligat a confinar durant unes hores diversos nuclis dels municipis de Talavera i Ribera d'Ondara. L'incendi a les instal·lacions del Centre de Recerca Irta Cresa de la Universitat Autònoma de Barcelona ha afectat les oficines i el paller, però no ha arribat fins als laboratoris de màxima bioseguretat i als animals. Segons els bombers, el foc ha començat a l'exterior, probablement en uns matolls. Els treballadors s'han autoevacuat i no hi ha hagut ferits. L'incident de dissabte en què es va haver d'aturar la circulació de l'R2 Sud per la separació entre dos carrils va suposar un alt risc de descarrilament, segons el sindicat Alternativa Ferroviària. Denuncien que els trens van funcionar durant 5 hores entre Sitges i Vilanova i la Geltrú per sobre d'un tram que no estava soldat ni s'havia empalmat amb brides. Adif assegura que la circulació en tot moment va ser segura. Aprovada per unanimitat al Parlament, la llei per erradicar l'amiant a Catalunya. La norma pretén agilitzar la retirada d'aquest material cancerigen abans del 2032, que és el que estableix la legislació europea. El govern hi destinarà 20 milions d'euros l'any. Sau de Ferran García, La passió dels estranys de Manera Garcés i Cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí han estat guardonats amb el Premi Llibreter 2026. L'atorga el Gremi de Llibreries a les millors obres publicades.
1: Esports.
2: El Barça ha fet oficial la renovació de Pere Romeu com a entrenador de l'equip femení fins al 2028. El masculí blaugrana s'ha confirmat que el primer amistós de pretemporada dels de Hansi Flick serà el 31 de juliol al camp del Birmingham City. El migcampista portuguès Bernardo Silva ja és oficialment nou jugador del Madrid fins al 2028. I al Mundial de Futbol, jugat aquest dimecres al Portugal 1, República Democràtica del Congo 1, on el blaugrana Cancelo ha jugat els 90 minuts amb els portuguesos del balagarí Robert Martínez.
0: I el temps, dijous tindrem pocs canvis, un dia assolellat, amb algunes boirines matinals arran de mar. A la tarda tornaran a créixer nuvolades al Pirineu amb alguns ruixats. La mateixa calor, tot i que puntualment pot baixar una mica, la calor s'intensificarà a finals de setmana, coincidint amb l'arribada de l'estiu.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: El jutge del cas Zapatero l'adverteix que la seva declaració no ha aconseguit desmuntar els indicis de delicte contra ell. Tot i això, el jutge no veu risc de fuga i ha descartat retirar-li el passaport, com havia demanat la fiscalia. Zapatero ha negat haver fet cap gestió pel rescat de Plus Ultra i demana confiança a la ciutadania per demostrar que és innocent. Madrid, Paula Brujats.
3: 3 hores d'explicacions, però Zapatero no ha convençut el jutge Calama, que diu que persisteixen indicis racionals de criminalitat contra ell. L'expresident ho ha negat tot, no va maniobrar per afavorir el rescat de Plus Ultra, no va tenir cap relació amb els directius de l'aerolínia i només va conèixer el seu president el 2024, 3 anys després del rescat públic. No només això, Zapatero també ha negat tenir cap empresa pantalla a l'estranger per cobrar comissions il·legals i ha donat poders al jutge via lliure perquè ho comprovi. Zapatero entrava i sortia de l'Audiència Nacional sense fer declaracions a la premsa. Però més tard, en un comunicat amb molta càrrega política, ha demanat un vot de confiança, temps per demostrar la seva innocència i diu a la ciutadania que ara dubta d'ell que no els decebrà. Sobre les famoses joies del seu despatx, ni una paraula, però ha dit el jutge que en 10 o 15 dies n'acreditarà l'origen. Zapatero continuarà en llibertat mentre se'l continua investigant. El jutge no li ha retirat el passaport perquè seria desproporcionat. Diu que no hi ha risc de destrucció de proves ni tampoc de fuga i recorda que Zapatero és conegut i té relació solament aquí.
0: El govern espanyol veu convincents les explicacions de Zapatero. Segons fonts de la Moncloa, el fet que el jutge no hagi ordenat cap mesura cautelar és prou significatiu. A la mateixa hora que l'expresident espanyol declarava, el Congrés Pedro Sánchez ha evitat fer cap referència al cas durant la sessió de control. Sí que ho han fet els ministres, que han reiterat el suport a Zapatero. Ara bé, els socis parlamentaris, cada dia que passa, marquen més distàncies amb el govern del PSOE i Sumar. Madrid, Àngels Lafuente.
3: La sessió de control era l'escenari idoni per la bancada popular per interpel·lar Pedro Sánchez i aconseguir que fes novament costat a Zapatero. Alberto Núñez Feijóo ho intentava sense èxit.
4: El que iba de Gandhi espanyol, ese, el que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
3: Una pregunta sense resposta, un silenci de Sánchez que els ministres han anat omplint al llarg del ple, mentre l'expresident declarava davant del jutge. Des del govern li han reiterat el seu suport. Ángel Víctor Torres i Grande Marlaska defensaven la seva innocència i insistien que no se'l condemni abans d'hora.
5: Bueno, nosotros hemos dicho que estábamos convencidos de que iba a poder demostrar su inocencia, lo seguimos pensando exactamente igual.
6: No es la UCO quien dicta sentencia, no es la UDEF quien dicta sentencia. Y son los jueces los que deberán, en su caso, condenar, dictaminar las pruebas.
3: I la Moncloa creu que les explicacions de Zapatero sí que han convençut el jutge. Consideren que el fet de no retirar-li el passaport és un gest de suport a la tesi del president espanyol. Però els socis mantenen la pressió perquè Sánchez mogui fitxa. Des del PNB, Maribel Vaquero ha reiterat l'ultimàtum del seu grup, o pressupostos o eleccions, i adverteix que la corrupció marca un punt i a part en la legislatura.
7: Lo que hemos conocido hasta ahora es muy grave y son demasiadas las causas abiertas en torno a la presidencia del gobierno del Estado. Es un asunto muy relevante que condiciona la legislatura.
3: I a la pressió del PNB s'hi ha sumat Junts, Josep Maria Crosset.
8: I tothom sap que això no millorarà en el temps. Aquesta legislatura és morta. I qualsevol cosa que no sigui convocar eleccions és enganyar a la gent.
3: Els de Puigdemont han reiterat a Sánchez que no compti amb els seus vots per aprovar uns pressupostos que diuen no tenen futur.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, manté el suport incondicional a Pedro Sánchez en plena setmana horribilis per al PSOE i coincidint amb aquesta declaració de Zapatero a l'Audiència Nacional. Ha estat en resposta a una pregunta del líder del Partit Popular de Catalunya, Alejandro Fernández, que ha aprofitat la sessió de control al Parlament per burxar en els casos judicials que esquitxen els socialistes.
9: ¿Sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez?
10: Crec que és el millor president del govern que ha tingut Espanya.
9: Y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemará.
0: Des de Junts, la presidenta del grup, Mònica Sales, ha demanat a Salvador Illa que no s'amagui més si comparegui al Parlament per donar explicacions sobre tots els casos de suposada corrupció que envolten el PSOE.
11: Què més ha de passar perquè doni explicacions aquí? Quantes joies més han d'aparèixer? Com més llargs són els silencis, més llargues són les sospites.
0: Aquest dijous, el Parlament debatrà i votarà una moció del PP que demana a Pedro Sánchez que convoqui eleccions de manera immediata. L'Iran es compromet a destruir l'urani enriquit de què disposa, segons els termes de l'acord amb els Estats Units, i que aquest dimecres ha difós l'administració Trump. El memoràndum d'entesa entre Washington i Teheran inclou un pla de recuperació per a l'Iran valorat en 300.000 milions de dòlars i ha de donar pas a unes negociacions específiques sobre l'abast del programa nuclear iranià. En el text, l'Iran referma que no comprarà ni fabricarà bombes atòmiques. Washington, Oriol Serra.
12: Els Estats Units i l'Iran han acordat l'aturada permanent de les operacions militars en tots els fronts, incloent-hi el Líban. Aquest és el punt que obre el memoràndum d'entesa que els dos països ja han signat de manera electrònica. També han pactat renunciar a l'ús de la força o de l'amenaça, un punt que el president nord-americà Donald Trump ja ha posat en perill abans d'hora. El document també recull l'acord d'aixecar el bloqueig naval de l'estret d'Hormuz per part nord-americana, d'aixecar-ne els peatges durant 30 dies i la retirada de la marina nord-americana durant els 30 dies posteriors a la signatura de l'acord final, el qual no es podria acabar signant fins l'Assemblea General de l'ONU prevista per a finals de setembre. Al memoràndum, l'Iran renuncia a tenir o desenvolupar armament nuclear i se li concedeix mantenir l'estatus pel que fa al seu programa atòmic. La destrucció dels residus atòmics iranians es farà sota la supervisió de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica.
0: Poc abans de la difusió dels 14 punts del memoràndum d'entesa entre els Estats Units i l'Iran, El president nord-americà ha reiterat la seva amenaça de bombardejar la República Islàmica si no compleix l'acord de pau. Trump ha argumentat en la roda de premsa de final de la cimera del G7 que si ha arribat al pacte amb Teheran ha estat per evitar una catàstrofe econòmica mundial. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
13: Fi a Evian a una cimera del G7 que ha acabat com va començar, amb el focus en l'acord amb l'Iran, que s'espera que es firmi aquesta setmana a Suïssa. En les hores prèvies, Trump ha volgut enviar un missatge de duresa al règim de Teheran, avisant-lo que el tornarà a bombardejar si no compleix, sobretot amb el compromís de no tenir mai una bomba nuclear.
14: Els dic que si no compleixen l'acord, no vull fer-ho, però els bombardejarem. No crec que es desviïn de l'acord. Què més puc fer? Portar-los als tribunals? Et portaré als tribunals. Et denunciaré. No, els bombardejarem si violen l'acord. No ho vull fer. Vull que compleixin l'acord.
13: La Casa Blanca ja ha difós el document i més enllà dels 14 punts, Trump ha argumentat que després de mesos amb el preu del petroli pels núvols, el pacte vol evitar una catàstrofe econòmica. De la cimera aviant en surt també un nou posicionament del G7 sobre la guerra a Ucraïna, amb Trump disposat a pressionar més Putin i imposar sancions al petroli i al gas de Moscou, com assegurava l'anfitrió de la reunió, el president francès Emmanuel Macron.
15: El president Trump, com tots nosaltres, ha reconegut que en aquest moment no hi ha cap voluntat seriosa per part de Rússia de negociar la pau. I tots hem dit que augmentarem el suport cap a Ucraïna i la pressió sobre Rússia. Això és un canvi real.
13: La cimera de Vian passarà a la història com una cita sense grans estridències de Trump, més enllà del moment anecdòtic en què ha dit a la resta de líders que ell és qui mana. Macron ha aconseguit que no marxi abans d'hora convidant-lo aquest dimecres a sopar a Versalles.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Els bombers continuen treballant durant tota la nit per extingir l'incendi que ha començat aquest dimecres a la tarda a Talavera, a la Segarra. El perímetre s'ha pogut estabilitzar 4 hores més tard i ara es continua remullant la zona amb una cinquantena de dotacions. El foc ha afectat majoritàriament camps de cereal i ha obligat a confinar diversos nuclis de població. Lleida, Júlia Albacar.
16: El foc ha començat en una zona de camps de cereal i ha avançat ràpidament perquè la majoria està ben sense segar. L'evolució de l'incendi l'explica Claudi Gallardo, inspector cap de suport dels bombers, en declaracions a 3CAT Info.
17: Estan amb una propagació, un pes pel vent de marinada que afectava la zona per l'hora que s'ha iniciat, doncs amb una propagació de sud cap a nord. Per tant, la nostra estratègia ha estat ràpidament protegir la població.
16: El foc també ha obligat a confinar durant unes hores els nuclis de Pallerols, a Talavera, i els de Briançó, Sant Antolí i els Hostalets a Ribera d'Ondara. Ramon Tullols és l'alcalde de Talavera que ha agraït en declaracions al Catalunya Nit la feina de molts pagesos que han treballat per fer de tallafocs.
18: Tinc de donar les gràcies a tots els veïns d'aquests pobles perquè han respost ràpidament amb els seus tractors per poder controlar ràpidament el foc. Vull dir, no hi ha hagut ningú que hagi tingut por de posar a dins un camp de cereal amb el tractor a passar la grada o a passar les reus per poder fer un tallafoc.
16: El foc ha afectat una seixantena d'hectàrees, de les quals el 90% són terreny agrícola i el 10% forestal.
0: I un altre incendi aquest dimecres a la tarda ha cremat una part del centre de recerca IRTA Cresa de la Universitat Autònoma de Barcelona, a Cerdanyola del Vallès. El foc, que no ha deixat ferits, ha afectat la nau de les oficines i l'adjacent, on hi ha un paller que ha quedat totalment cremat. Ara bé, el foc no ha arribat fins a la zona on hi ha els laboratoris de màxima bioseguretat i els animals. Ho explica el director general de l'IRTA, Josep Usall.
19: La notícia bona és que aquest edifici té dues zones, una part que és on hi ha el laboratori i els despatxos, i l'altra que és la part de biocontenció, que és on tenim els animals i és on treballem doncs, en mesures de seguretat. L'incendi no ha afectat amb aquest segon edifici, per tant, la biocontenció no ha quedat afectada, no ha afectat a cap animal. És un missatge de tranquil·litat doncs, que l'edifici de biocontenció i de bioseguretat està en perfectes condicions.
0: Els bombers apunten que l'incendi ha començat a l'exterior de l'edifici, probablement en uns matolls, i s'ha propagat a l'interior del centre. Quan els bombers han arribat al lloc, els treballadors de l'edifici ja havien sortit a fora.
1: El temps.
0: Pràcticament un quart sentim la previsió de Gemma Puig.
20: Aquests darrers dies de la primavera parlem de calor, d'una calor que encara s'anirà intensificant més de cara al cap de setmana, amb aquest preavís de calor de cara a diumenge i que s'allargaria fins dimarts. De moment, aquest dijous l'encetem amb unes temperatures a primera hora sense grans canvis, nit tropical a la façana litoral, a la resta encara nits de bon dormir, comarques interiors i principalment cap al Pirineu, amb alguna boirina matinal que es pot formar arran de mar, Costa Brava, Costa Central, també algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre i moltes estones de sol. A la tarda tornaran a créixer nuvolades, sobretot cap al Pirineu i principalment cap al sector més occidental. No vol dir que no arribi algun ruixat, cap a la Cerdanya, també punts de l'Alt Urgell. Nuvolades i ruixats molt més puntuals que no pas dimecres, amb unes temperatures que seran semblants, però poden quedar un pèl més baixes, però estem parlant d'un o dos graus. Per tant, serà molt difícil de notar aquest petitíssim descens de la temperatura. A la tarda també augmentaran una miqueta més els núvols pel sud, bandes de núvols alts i prims que deixaran el cel un pèl més enterbolit. Divendres la temperatura començarà a pujar altre cop.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Un sindicat de maquinistes adverteix que l'incident de dissabte en què es va haver d'aturar la circulació de l'R2 Sud per la separació entre dos carrils va suposar un risc enorme de descarrilament. Denuncien que els trens van funcionar durant 5 hores entre Sitges i Vilanova i la Geltrú per sobre d'un tram que no estava soldat ni s'havia empalmat amb brides. Corresponsal al Garraf, Montse Jané Ribà.
21: Adif confirma que es van fer unes obres de manteniment la nit de divendres a dissabte i que una de les feines era el canvi d'un tram de via. Al matí les obres es van suspendre i els trens van començar a passar amb passatgers amb una limitació de 60 km per hora. Un maquinista, secretari d'Acció Sindical del Sindicat Alternativa Ferroviària al Ferro, Martí Fuentes, ha parlat amb el maquinista que dissabte va avisar que la via estava malament.
22: Ell el que em diu és que el maquinista del tren anterior havia notificat a Adif a circulació que havia notat un cop en aquell tram i quan hi va passar molt a poc, va notar el cop, notar que el tren et baixa 2 centímetres de cop es nota. Doncs va baixar a veure què era i efectivament es va trobar que el carril no estava unit. Un carril que no estigués ajuntat amb el següent és una cosa que no havíem trobat mai.
21: I diu que els tècnics que a la nit van estar treballant en aquell tram no van ni soldar ni posar les brides per unir els carrils.
22: Tu fas el forat al carril i poses un cargol passador que subjecta aquesta brida. Els forats del carril no hi són. I a banda, una de les dues brides la tens sota el carril. Si aquesta brida havia sigut col·locada, com nassos acaba sota el carril?
21: Per tot plegat, creu que el risc en què es va incórrer va ser altíssim.
22: Aquest incident va ser un risc tremendo d'escarrilament. I aquí el que demanem, sobretot, és més control per part de DIF.
21: En canvi, DIF considera que la seguretat va ser total i que va funcionar bé perquè quan hi va haver un problema es va detectar i es va aturar tota la circulació.
0: Les plataformes d'usuaris de trens de Catalunya critiquen la falta de solucions del govern a la crisi de Rodalies i la ineficàcia de les reunions que mantenen amb la Generalitat. A través d'un comunicat conjunt, les 10 entitats que representen els passatgers diuen que no hi ha compromisos concrets i que la interlocució amb l'executiu català s'ha degradat. Les entitats diuen que s'han cansat de sentir anuncis de millora, calendaris d'actuacions i compromisos que no es tradueixen en resultats, i que hi continua havent mancances, com ara una informació fiable sobre les incidències. Les plataformes reclamen tenir un contacte directe amb responsables tècnics i reunions bilaterals de l'administració amb cada plataforma per abordar d'una manera més concreta els problemes a cada territori. Carles García Ureta és el nou president de l'Associació per la Promoció del Transport Públic.
23: Ha anat passant a ser una reunió molt rutinària que no se'ns avisava de massa més coses del que ja sabíem a través de la premsa. I, per tant, doncs, trobem a faltar bastant conèixer de primera mà què és el que està passant.
0: Al ple del Parlament, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que segueix compromesa amb els usuaris per millorar Rodalies. En la mateixa sessió, Paneque ha avaluat els sobrecostos de les mesures que s'han hagut de prendre pel mal funcionament de Rodalies. 11 milions d'euros per haver hagut d'obrir els peatges de la C32 pel tall de la P7 i 14 milions i mig per garantir un transport alternatiu als trams afectats.
1: 3CAT Info.
0: Aprovada al Parlament la llei per erradicar l'amiant de Catalunya. D'entrada, l'objectiu és crear un cens per identificar i localitzar tot l'amiant que hi ha al país, però la norma també preveu sancions de fins a 100.000 euros per als propietaris que no el retirin. També planteja la posada en marxa d'un fons d'ajudes per finançar la retirada d'aquest material. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que el govern vol destinar 20 milions d'euros anuals a aquestes subvencions.
2: Amb els pressupostos actuals hem pogut ja obrir una convocatòria de 10,5 milions d'euros, que és el que tenim en aquests moments oberta, i estem esperant l'aprovació dels nous pressupostos per poder arribar al doble d'aquesta quantitat. Per tant, la idea era destinar uns 20 milions d'euros anuals, any rere any, per tal de poder donar sortida a la retirada d'aquest amiant.
0: Tret d'alguns articles concrets, la llei s'ha aprovat per unanimitat. Des de la Comissió contra l'Amiant de les Associacions de Veïns de Barcelona, esperen que aquesta voluntat política perduri. Joan Maria Soler n'és el portaveu.
4: En un moment en què la política està tan polaritzada, que hi hagi una llei aprovada per aquesta unanimitat, doncs això ens dona força per plantejar la seva aplicació de manera continuada.
0: Mentre que la Generalitat té localitzades 1 milió de tones d'amiant repartides per tot Catalunya, les entitats estimen que aquesta xifra supera els 3 milions. L'amiant provoca malalties respiratòries greus i diversos tipus de càncer. I Badia del Vallès és el municipi català amb més amiant i un dels primers d'Europa. Es calcula que té una tona d'amiant per cada habitant. Aquest dimecres l'Ajuntament ha adjudicat els primers treballs per retirar aquest material tan tòxic de 102 edificis de la ciutat. Badia del Vallès, Marta Vallès.
5: Amb 2 anys de retard, com havia denunciat l'Ajuntament, començarà la retirada de l'amiant. A Badia n'hi ha per tot arreu. La ciutat va créixer molt ràpidament amb la immigració dels 70 i teulades, canonades o galeries es feien amb aquest material tòxic i cancerigen. L'alcalde, Josep Martínez València, apunta que això és un primer pas pels canvis que viurà el municipi.
6: Badia i Catalunya fan un pas molt important per ser territoris lliures d'amiant. A Badia, la Junta de Govern local hem aprovat la retirada en 102 comunitats de veïns. Hi haurà 2 empreses que a partir de les properes setmanes començaran a treballar. A Badia estem liderant tot aquest procés. Som pioners, estem obrint pas a d'altres municipis.
5: Les obres s'han adjudicat per 2 milions d'euros que paga íntegrament el govern per mitjà de l'Agència Catalana de Residus. Es retirarà l'amiant de 102 edificis i queda una altra partida per licitar pendent de revisar les ofertes que s'han presentat.
0: Els projectes Recircular l'Eixample a Barcelona i Infinito Delicias a Madrid han guanyat ex aequo el Premi FAD d'Arquitectura 2026, que s'ha entregat aquest dimecres al Disseny Hub de Barcelona. Montse Mas.
24: El jurat ha premiat el projecte barceloní de Flexo Arquitectura i Adenda Arquitects per obrir nous passatges i espais públics a l'interior d'Illa. Pel que fa a la proposta madrilenya d'Uso Cieli, s'ha reconegut la transformació d'un edifici industrial on la vegetació fa de tancament tèrmic. En la resta de categories dels Premis FAT, el Premi Ciutat i Paisatge ha estat per la reforma de la segona fase de la canòpia urbana del Parc de les Glòries, que inclou les àrees de jocs, i el guardó d'Interiorisme se l'ha endut l'estudi Mai per la reforma d'un habitatge al carrer Argumosa de Madrid. La instal·lació Limina, al Museu Chillí de l'Eco, ha guanyat en intervencions efímeres. Finalment, el Premi Rafat ha distingit la rehabilitació del conjunt industrial del segle XIX de Meritxell i Naranja, l'anònima manresana.
0: Sau, de Ferran García, publicada per Males Herbes, ha estat guardonada amb el Premi Llibreter 2026 en la categoria de literatura catalana. És una llegenda d'amor prohibit que reflexiona sobre la memòria de les ferides. L'autor ha agraït així aquest reconeixement.
25: I en aquesta època, en aquest món actual, o en qualsevol cosa que té 3 dies ja caducat, aquesta mena de dissidència temporal que té aquest premi, si més no en aquest cas, hòstia, a mi em sembla fascinant.
0: La passió dels estranys, de Marina Garcés, ha guanyat en la categoria d'assaig, pensament i altres narratives. I en altres literatures, el guardó ha estat Per cop de llum, de Rita Bullwinkel, publicada en català per la Segona Perifèria. Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, ha rebut el premi en l'àmbit de literatura infantil i juvenil en català. Per l'autora del text, Tina Vallès, és un dels llibres que més satisfaccions li ha donat.
26: És un dels llibres en el que m'he passat més bé escrivint, perquè hi ha les meves dues obsessions principals, que són les novel·les epistolars, i de l'altra, els objectes, que és l'altra meva gran obsessió, que és què dirien els objectes si poguessin parlar, i com que ningú m'ho contestava, doncs vaig decidir respondre-ho jo amb aquest llibre de cartes.
0: Els premis els atorga el Gremi de Llibreries de Catalunya i es trien les obres amb més qualitat literària publicades l'any anterior, independentment del ressò que hagin tingut.
1: Esports.
0: Amb David Obac.
3: El Barça ha fet oficial la renovació de Pere Romeu com a entrenador de l'equip femení fins al 2028. El tècnic barceloní de 32 anys acaba de completar la seva segona temporada com a primer preparador del Barça femení, després de rellevar Jonathan Giraldez. Abans Romeu havia estat entrenador assistent precisament de Giraldez. Pel que fa al masculí blaugrana, s'ha confirmat la data del primer amistós de pretemporada. Els de Hansi Flick jugaran el 31 de juliol contra el Birmingham City, un equip de la segona divisió anglesa, al seu camp, l'estadi St Andrews. De fet, els blaugranes faran una estada de pretemporada entre el 27 de juliol i el 3 d'agost a St George Park, al centre d'entrenament de la Federació Anglesa de Futbol. Al vessant institucional del Barça, el club ha enviat una carta formal als presidents de la Lliga de Futbol Professional, de la Federació Espanyola i del Comitè Tècnic d'Àrbitres en relació a les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El Barça considera que les manifestacions del president del Madrid atempten greument contra l'honorabilitat i la imatge de la competició i contra l'estament arbitral, i per tot plegat els demana que actuïn. El Madrid, per la seva banda, ha presentat un escrit a la UEFA en el qual aporta, segons el club blanc, indicis sobre l'existència de pagaments perllongats, opacs i sense justificació verificable del Barça al vicepresident dels àrbitres, José María Enríquez Negreira. En un comunicat, el Madrid demana que la UEFA adopti les accions disciplinàries pertinents i afegeix que cap decisió esportiva ha de substituir el procediment penal en curs. Per cert, que al vessant esportiu, el migcampista portuguès Bernardo Silva ja és oficialment nou jugador del Madrid fins al 2028. Parlem ara del Mundial. Aquest dimecres s'han disputat més partits de la primera jornada de la fase de grups, amb el següent marcador: Portugal 1, República Democràtica del Congo 1, al grup K, on el blaugrana Cancelo ha jugat els 90 minuts amb els portuguesos del balagarí Robert Martínez.
7: Lo más difícil es en estos partidos empezar bien. Entramos muy bien en campo. Yo creo que marcar el primer gol fue un momento muy bueno, o tenía que haber sido un momento muy bueno, porque no fue así. Realmente que al marcar el gol perdimos un poquito la profundidad del juego.
3: Declaracions del tècnic català a The Zone. Cristiano Ronaldo també ha completat el partit en el seu sisè Mundial. Aquest dijous es jugaran ja els primers partits de la segona jornada: el República Txeca-Sud-àfrica al grup A i el Suïssa-Bòsnia al grup B.
1: 3CAT Info.
3: A la Lliga Femenina de Futbol, el Badalona Women i Maria Valenzuela han acordat la continuïtat de la portera de cara a la propera temporada.
8: Es un equipo muy especial por las jugadoras que hay, pero creo que es un grupo muy humano. Todas nos llevamos genial y esa sintonía luego se transmite en el campo.
3: Maria Valenzuela va arribar el mes de febrer arran de la lesió d'Antònia Canales. I afegim que el Cornellà, que fa unes setmanes va ser adquirit per Leo Messi, ha anunciat la creació del seu primer equip femení. El primer equip femení que mai hagi tingut el Cornellà arrencarà la seva trajectòria la temporada vinent a la segona catalana. Obrim ara pàgina de poliesportiva parlant de bàsquet.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Aquest dijous comença la sèrie final per al títol de la Lliga CB de bàsquet entre el Barça i el València, amb els dos primers partits de l'eliminatòria al millor de 5 al Roig d'Arena. Xavi Pasqual, l'entrenador blaugrana, ha relativitzat el factor pista.
9: Creo sinceramente que tiene un valor relativo. Hemos jugado 4 veces, los dos equipos hemos sido capaces de ganar fuera, los dos equipos hemos ganado en casa. Los jugadores conocen el Palau, conocen el Roig Arena. Tiene una importancia relativa.
3: Pasqual també ha assegurat que el València practica el millor bàsquet d'Europa. El València-Barça el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Sense deixar la CB, l'alè Àlex Reyes, el màxim anotador del Manresa aquesta temporada, passarà la revisió mèdica amb el Joventut aquest dijous. Reyes ha descartat una oferta de l'Unicaja. I el Manresa, al seu torn, ha fitxat també un alè. Es tracta del nigerià de 24 anys, Chibuzo Agbo, que ha firmat fins al 2028 procedent del Cholet francès. I encara en bàsquet, dos equips catalans de la Lliga Femenina han firmat una escorta estatunidenca. L'Uni Girona contracta Madison Conner, de 22 anys, procedent de l'Estepona. El que di la seu incorpora Alexi Donarski, de 24 anys, que arriba de la Lliga Universitària Nord-Americana. I del bàsquet passem ara al futbol sala.
1: L'actualitat esportiva a fons.
3: El Barça buscarà aquest dijous situar el 2-0 a l'eliminatòria pel títol de Lliga contra el Pozo de Múrcia, després del triomf als penals d'aquest dimarts al primer partit. El tècnic blaugrana Javi Rodríguez veu l'equip en bones condicions físiques i mentals de cara a aquest segon duel.
10: Puede de ese gran, tremendo esfuerzo que hicimos, el equipo lo he visto bien, sonriente, aliviado, porque al final a la media parte te vas pensando que el primer punto de la eliminatoria se te escapa.
1: Són 2:15.

0: durant tota la nit per extingir l'incendi que aquest dimecres s'ha declarat a la comarca de la Segarra i que ha calcinat més de 60 hectàrees de conreus de cereals. A partir d'ara, us explicarem que la Reserva Federal dels Estats Units manté iguals els tipus d'interès en la primera reunió presidida pel candidat de Donald Trump, Kevin Warsh. També que Oriol Junqueras reclama màxima coordinació al grup parlamentari d'Esquerra al Congrés enmig de les tensions entre Gabriel Rufián i alguns electes. I que els metges han tornat a fer vaga aquest dimecres per reclamar un conveni propi i menys pressió assistencial, una durada que han seguit el 4% dels facultatius, segons el departament, tot i que Metges de Catalunya eleva la xifra fins al 29%.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ha fet oficial la renovació de Pere Romeu com a entrenador de l'equip femení fins al 2028. I el Mundial de Futbol, jugat aquest dimecres al Portugal 1, República Democràtica del Congo 1, on el blaugrana Cancelo ha jugat els 90 minuts amb els portuguesos del Balaguer i Robert Martínez.
0: I el temps, dijous, tindrem pocs canvis. Un dia assolellat amb algunes boirines matinals arran de mar. A la tarda tornaran a créixer nuvolades al Pirineu amb alguns ruixats. La mateixa calor, tot i que puntualment pot baixar una mica. La calor s'intensificarà a finals de setmana, coincidint amb l'arribada de l'estiu. El jutge del cas Zapatero l'adverteix que la seva declaració no ha aconseguit desmuntar els indicis de delicte contra ell. Tot i això, el jutge no veu risc de fuga i ha descartat retirar-li el passaport, com havia demanat la fiscalia. Zapatero ha negat haver fet cap gestió pel rescat de Plus Ultra i demana confiança a la ciutadania per demostrar que és innocent. Madrid, Paula Brujats.
3: Tres hores d'explicacions, però Zapatero no ha convençut el jutge Calama, que diu que persisteixen indicis racionals de criminalitat contra ell. L'expresident ho ha negat tot, no va maniobrar per afavorir el rescat de Plus Ultra, no va tenir cap relació amb els directius de l'aerolínia i només va conèixer el seu president el 2024, tres anys després del rescat públic. No només això, Zapatero també ha negat tenir cap empresa pantalla a l'estranger per cobrar comissions il·legals i ha donat poders al jutge via lliure perquè ho comprovi. Zapatero entrava i sortia de l'Audiència Nacional sense fer declaracions a la premsa. Però més tard, en un comunicat amb molta càrrega política, ha demanat un vot de confiança, temps per demostrar la seva innocència i diu a la ciutadania que ara dubta d'ell que no els decebrà. Sobre les famoses joies del seu despatx, ni una paraula, però ha dit el jutge que en 10 o 15 dies n'acreditarà l'origen. Zapatero continuarà en llibertat mentre se'l continua investigant. El jutge no li ha retirat el passaport perquè seria desproporcionat. Diu que no hi ha risc de destrucció de proves ni tampoc de fuga i recorda que Zapatero és conegut i té relament aquí.
1: 3Cat Info.
0: L'Iran es compromet a destruir l'urani enriquit de què disposa, segons els termes de l'acord amb els Estats Units, i que aquest dimecres ha difós l'administració Trump. El memoràndum d'entesa entre Washington i Teheran inclou un pla de recuperació per a l'Iran, valorat en 300.000 milions de dòlars, i ha de donar pas a unes negociacions específiques sobre l'abast del programa nuclear iranià. En el text, l'Iran referma que no comprarà ni fabricarà bombes atòmiques. Washington, Oriol Serra.
4: Els Estats Units i l'Iran han acordat l'aturada permanent de les operacions militars en tots els fronts, incloent-hi el Líban. Aquest és el punt que obre el memoràndum d'entesa que els dos països ja han signat de manera electrònica. També han pactat renunciar a l'ús de la força o de l'amenaça, un punt que el president nord-americà Donald Trump ja ha posat en perill abans d'hora. El document també recull l'acord d'aixecar el bloqueig naval de l'estret d'Hormuz per part nord-americana, d'aixecar-ne els peatges durant 30 dies i la retirada de la Marina nord-americana durant els 30 dies posteriors a la signatura de l'acord final, el qual no es podria acabar signant fins l'Assemblea General de l'ONU prevista per a finals de setembre. Al memoràndum, l'Iran renuncia a tenir o desenvolupar armament nuclear i se li concedeix mantenir l'estatus pel que fa al seu programa atòmic. La destrucció dels residus atòmics iranians es farà sota la supervisió de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica.
0: Al front del Líban, però, continua l'ofensiva israeliana, tot i ser un dels territoris que contempla l'acord entre els Estats Units i l'Iran. Sobre el terreny hi ha incertesa pel futur del memoràndum, i és que, aliè a la pressió de Donald Trump, Israel continua atacant posicions de Hezbollah al sud del Líban. Aquest dimecres, mitjans libanesos han informat d'explosions, algunes de les quals amb víctimes mortals. El màxim responsable de l'exèrcit israelià, el ministre de Defensa, Israel Katz, avisa que el Líban no serà diferent d'altres territoris fronterers d'Israel

0: s'ha establert una zona de seguretat.
1: Israel acabarà amb tot el que se li interposa a Gaza, Líban, a Síria, a tot arreu. No saben el preu que pagaran per tota la pèrdua de territori. Som aquí per protegir l'estat israelià.
0: De moment, però, des de l'anunci del memoràndum d'entesa, Israel no ha atacat Beirut, la línia vermella del règim de Teheran. Des de l'inici de l'ofensiva israeliana al Líban, s'han comptabilitzat gairebé 3.800 víctimes mortals. La Reserva Federal dels Estats Units manté els tipus d'interès en la primera reunió presidida pel candidat de Donald Trump, Kevin Warsh. Des de l'inici del mandat, Trump ha pressionat per aconseguir una rebaixa dels tipus, però Warsh ha refermat la seva independència i ha assegurat que sap quina és la seva feina.
2: Els meus col·legues i jo som aquí per complir amb el nostre mandat legislatiu, mantenir l'estabilitat de preus i tenir la màxima ocupació. I aquests objectius ens han guiat en la reunió que acaba de concloure. El comitè ha decidit mantenir el rang objectiu per als tipus d'interès dels fons de la Reserva Federal entre el 3,5% i el 3,75%.
0: La decisió s'ha pres per unanimitat davant del pronòstic d'una inflació a l'alça, que la Fed creu que arribarà al 3,6% a final d'any. Per això, la majoria del comitè preveu que el preu del diner s'encareixi abans que acabi l'any.
2: Els membres del comitè consideren que els tipus d'interès adequats seran de mitjana del 3,8% a finals d'aquest any i del 3,6% a finals del següent.
0: On sí que vol deixar el seu segell Warsh és en la manera de treballar de la Fed, i per això ha anunciat que introduirà la intel·ligència artificial per analitzar les dades i poder actuar en temps real.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més qüestions. Eurodiputats de dretes celebren amb càntics contra els immigrants l'aprovació del nou reglament europeu que permetrà construir centres de deportació en països estrangers. La norma agilitzarà les expulsions per les persones sense permís de residència. Ha quedat ratificada pel Parlament Europeu amb gairebé un 60% dels vots a favor. Brussel·les, Bruno Forteamiras. Adopted.
4: A favor del reglament hi han votat la majoria dels grups de la dreta i l'extrema dreta. Han aplaudit dempeus, amb algun puny alçat, i alguns fins i tot han cantat això sobre els immigrants. Send them back, retornem-los als seus països d'origen, s'entén. Des de l'esquerra els han respost. Amb crits de vergonya, perquè ells rebutgen aquest reglament, genera molt més consens entre els països. De fet, la idea d'obrir centres de deportació a l'estranger copia el model impulsat a Albània per la primera ministra italiana d'extrema dreta, Giorgia Meloni, que aquest dimecres n'ha tret pit.
5: És una solució innovadora que l'esquerra ha intentat contrarrestar per tots els mitjans possibles, però que gràcies a aquest govern s'ha convertit ara en una eina al servei de tota Europa.
4: Espanya és un dels pocs estats que s'hi oposa. Per això, l'eurodiputat dels Comuns, Jaume Asens, pressiona el govern espanyol perquè intenti anul·lar el reglament davant la justícia europea.
6: Ara ja ha acabat la batalla política i comença la batalla judicial. El govern, si vol ser coherent amb la seva posició, ha de defensar també davant dels tribunals de justícia, que els drets humans no desapareixen quan una persona creua una frontera.
4: La nova norma també permetrà escorcollar cases particulars d'immigrants irregulars en recerca de persones concretes que es neguin a marxar de la Unió Europea.
0: I en parlàvem al sumari. Els bombers continuen treballant durant tota la nit per extingir l'incendi que ha començat aquest dimecres a la tarda a Talavera, a la Segarra. El perímetre s'ha pogut estabilitzar 4 hores més tard i ara es continua remullant la zona amb una cinquantena de dotacions. El foc ha afectat majoritàriament camps de cereal i ha obligat a confinar diversos nuclis de població. Lleida, Júlia Albacar.
7: El foc ha començat en una zona de camps de cereal i ha avançat ràpidament perquè la majoria està ben sense segar. L'evolució de l'incendi l'explica Claudi Gallardo, inspector cap de suport dels bombers, en declaracions a 3CAT Info.
8: Estan amb una propagació, un pes pel vent de marinada que afectava la zona per l'hora que s'ha iniciat. Doncs amb una propagació de sud cap a nord, Per tant, la nostra estratègia ha estat ràpidament protegir la població.
7: El foc també ha obligat a confinar durant unes hores els nuclis de Pallerols, a Talavera, i els de Briançó, Sant Antolí i els Hostalets a Ribera d'Ondara. Ramon Trullols és l'alcalde de Talavera, que ha agraït en declaracions al Catalunya Nit la feina de molts pagesos que han treballat per fer de tallafocs.
9: Tinc de donar les gràcies a tots els veïns d'aquests pobles perquè han respost ràpidament amb els seus tractors per poder controlar ràpidament el foc. Vull dir, no hi ha hagut ningú que hagi tingut por de posar a dins un camp de cereal amb el tractor a passar la grada o a passar les reus per poder fer un tallafoc.
7: El foc ha afectat una seixantena d'hectàrees, de les quals el 90% són terreny agrícola i el 10% forestal.
0: La vaga de metges d'aquest dimecres ha tingut un seguiment del 4%, segons el Departament de Salut, i del 29%, segons el Sindicat Metges de Catalunya. És la 12a jornada d'aturades al sector, que continua exigint millores en el conveni per reduir la sobrecàrrega laboral. Hi ha hagut protestes a les 4 capitals catalanes. A Barcelona, uns 300 facultatius han denunciat que la falta de professionals i l'accés de feina estan deteriorant l'atenció sanitària. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha advertit que si el govern no obre negociacions després de l'estiu, el conflicte s'intensificarà.
10: La voluntat és de no fer ni un pas enrere i d'encara escalar més el conflicte. Fer tot el que estigui al nostre abast perquè la gestió del sistema sanitari es converteixi en impracticable.
0: El col·lectiu manté, a més, la campanya Ni un minut més, amb què rebutgen fer hores extres fora de la jornada laboral. Les condicions de feina també han portat al carrer els professionals dels serveis socials. Uns 600 treballadors públics d'arreu de Catalunya s'han concentrat davant del Departament de Drets Socials i Inclusió a Barcelona. Denuncien anys d'infrafinançament, falta de personal i ràtios massa altes i alerten que el sistema està al límit. També reclamen al govern més coordinació en àmbits com la salut, l'habitatge o l'educació i denuncien l'augment d'agressions i amenaces. Oriol Junqueras demana al grup parlamentari d'Esquerra al Congrés treballar coordinadament en plena mala maror entre Gabriel Rufián i alguns diputats. El número 1 dels republicans s'ha trobat aquest dimecres amb els electes a la mateixa cambra baixa per enfocar els últims mesos de la legislatura espanyola. Davant la debilitat del PSOE, els ha reclamat continuar amb el full de ruta i centrar-se en qüestions pendents, com el nou sistema de finançament. Amb tot, fonts coneixedores de la reunió apunten que no s'hi han abordat les discrepàncies internes. De fet, Rufián hi ha participat 15 minuts, n'ha marxat per intervenir al ple del Congrés i no hi ha tornat. Des de l'hemicicle ha aprofitat per reduir l'afer a xafardejos i criticar els mitjans catalans per posar la lupa aquí i no el que fa Junts.
11: Suerte tienen del silencio y de la omertà que existe en nuestro país todavía para con ustedes. Yo le pido a la prensa catalana que no se ocupe tanto del salseo de Esquerra Republicana, que no esté tanto en la puerta de nuestros despachos a ver que pase una reunión y que hable más de lo que ustedes pactan con el PP y con Vox en esta cámara contra el pueblo de Cataluña.
0: La formació ha marcat la trobada en les relacions habituals entre la direcció i Madrid, però el fet és que s'ha produït dies després que Jordi Salvador, company de files de Rufián, l'acusés en una piulada de falta de respecte cap a la resta del grup. Això després que el líder dels republicans al Congrés exigís condicionar les llistes per tornar a presentar-se com a cap de cartell d'Esquerra. Rufián, a més, continua insistint en solitari en un front d'esquerres a Catalunya i arreu de l'Estat que s'ha ofert a liderar. I l'expulsió de 600 cantaires de l'acte del Papa a la Sagrada Família ha arribat al Congrés. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha respost a Junts i Esquerra Republicana que han qüestionat el ministre pels fets del 10 de juny. Ha explicat que hi havia una prohibició expressa de mostrar signes polítics durant la visita de Lleó 14 a Barcelona.
12: No es atentar a la libertad de expresión de nadie. Había, además, una prohibición expresa del deán de la catedral de Cataluña, donde aludía a la prohibición en los actos eclesiásticos de cualquier signo político. Pues yo lo que quiero es felicitar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en este caso a Policía Nacional y a los Mossos de Escuadra, porque hicieron un trabajo extraordinario que además ni se vio.
0: Per la seva banda, el president de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello, ha assegurat que alguns cantaires van denunciar les intencions d'alguns membres dels cors de mostrar una estelada, cridar independència i cantar els segadors.
3: El temps.
0: Moment per la previsió de Gemma Puig.
13: Aquests darrers dies de la primavera parlem de calor, d'una calor que encara s'anirà intensificant més de cara al cap de setmana, amb aquest preavís de calor de cara a diumenge i que s'allargaria fins dimarts. De moment, aquest dijous l'encetem amb unes temperatures a primera hora sense grans canvis, nit tropical a la façana litoral, a la resta encara nits de bon dormir, comarques interiors i principalment cap al Pirineu, amb alguna boirina matinal que es pot formar arran de mar, Costa Brava, Costa Central, també algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre i moltes estones de sol. A la tarda tornaran a créixer nuvolades, sobretot cap al Pirineu i principalment cap al sector més occidental. No vol dir que no arribi algun ruixat, cap a la Cerdanya, també punts de l'Alt Urgell. Nuvolades i ruixats molt més puntuals que no pas dimecres, amb unes temperatures que seran semblants, però poden quedar un pèl més baixes, però estem parlant d'un o dos graus. Per tant, serà molt difícil de notar aquest petitíssim descens de la temperatura. A la tarda també augmentaran una miqueta més els núvols pel sud, bandes de núvols alts i prims, que deixaran el cel un pèl més enterbolit. Divendres, la temperatura començarà a pujar altre cop.
3: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: L'Audiència de Lleida ha confirmat l'arxivament definitiu de totes les causes penals relacionades amb el brot de Covid-19 a la residència Fiella de Tremp. El tribunal ha desestimat el recurs presentat per una part de les famílies de les víctimes. La resolució ratifica les decisions judicials adoptades anteriorment i tanca la via penal del cas. El brot, recordem, entre el novembre del 2020 i el gener del 2021, va causar la mort de 64 residents i el contagi de 42 treballadors. Tremp, Pau Rovira.
14: L'Audiència de Lleida avala l'arxivament acordat pel jutjat d'instrucció de Tremp l'abril del 2025. La decisió afecta tant la causa per un suposat delicte contra el dret dels treballadors com la més greu, la investigació per presumptes homicidis imprudents. Entre les persones investigades hi havia l'exdirectora del centre, la responsable higiénico-sanitària i tres membres del patronat de la Fundació Sant Hospital de la Fundació Fiella d'aquí de Tremp. La resolució judicial es va dictar el passat 8 de juny. Recordem que la denúncia de la Fiscalia, presentada el 2022, apuntava problemes de coordinació i deficiències en l'atenció als residents durant el brot. També recollia irregularitats en la gestió de les defuncions i en la comunicació amb les famílies. Amb aquesta resolució de l'Audiència de Lleida, doncs, el procediment penal queda definitivament tancat, tot i que els familiars de les víctimes podrien optar encara per la via civil.
0: L'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida estrena una reforma del bloc d'obstetrícia que permet que les dones puguin parir amb intimitat i que respectin el protocol de part. Fins ara havien de dilatar en una sala compartida per 8 dones. Lleida, Noelia Caselles.
15: Una dona que hagi de parir a l'Arnau pot entrar en una de les 10 habitacions que s'han creat, totes individuals amb lavabo i prou espai per moure's i sortir-ne amb el nadó en braços. I això és molt diferent de com les dones han parit a l'Arnau durant més de 40 anys. Maria José Pelegay, cap d'obstetrícia de l'Arnau.
16: Antes era una sala comú de dilatació que se compartia entre todas separado por unas mamparas y por cortinas, pero no había individualización. Aquí tenían todo el proceso de la dilatación del parto, pero cuando llegaba el momento del nacimiento del expulsivo pasaban a los paritorios. Ahora sí pueden hacer aquí todo el proceso, la dilatación, y cuando son partos de baja complejidad se pueden asistir aquí y de media complejidad.
15: Les obres han costat 1,5 milions d'euros i milloren un espai que havia quedat completament obsolet i que no permetia parir respectant els protocols vigents. Hi ha també una habitació per a parts amb mort perinatal. L'objectiu, en un futur que no té data, seria construir un bloc obstètric totalment nou. L'any passat van néixer a l'Arnau 2.300 nadons.
0: Els preus de l'habitatge comencen a tocar sostre i això podria alentir l'edificació si no es compensa prou l'encariment dels costos de producció. Així ho assegura l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, segons explica el seu director general, Francisco Dieguez.
17: Els preus de venda potser estem ja arribant a un sostre que ja no puguin créixer més i podem entrar en una època en la que aquest increment de cost no pugui ser absorbit pel preu de venda. Llavors això produeix una pèrdua de rendibilitat i, per tant, una pèrdua d'interès per molts fons d'inversió per invertir en el sector de la construcció a Espanya i a Catalunya.
0: La construcció és recent de la fi dels fons europeus per habitatge públic i per a la rehabilitació i la falta de mà d'obra. I dues poblacions de la Costa Brava, l'Escala i Roses, encapçalen un moviment de rebuig al projecte del govern d'eliminar bona part dels habitatges d'ús turístic el 2028. Argumenten que sense aquests apartaments no tindran capacitat d'absorbir la demanda d'allotjament, sobretot a l'estiu. Girona, Fèlix Martín.
18: Només els dos municipis eliminarien més de 5.000 llicències amb apartaments que difícilment es podrien reconvertir en lloguer habitual, com vol el govern. N'alerten l'alcalde de l'Escala, Josep Bofill, i el regidor de Turisme de Roses, Fèlix Llorenç.
19: I sense aquest habitatge d'ús turístic, doncs està demostrat que no podríem absorbir la quantitat de persones que rebem cada any.
20: Si es revoquen les llicències, com molt podem trobar que aquests pisos estiguin tancats 11 mesos l'any, que aquest decret s'ha d'aturar d'alguna forma, perquè la seva implementació pot ser catastròfic pels municipis turístics de Catalunya.
18: Han calculat que s'eliminarien un 70% de les llicències d'habitatges turístics de l'Escala i un 62% de les de Roses, i deixarien els dos municipis sense capacitat per absorbir la demanda actual de visitants.
0: Almenys 10 detinguts en una operació policial contra el Top Manta amb epicentre a Salou, al Tarragonès. També s'han fet escorcolls en altres poblacions del Camp de Tarragona amb l'objectiu de desmantellar les xarxes de distribució de productes falsificats. Tarragona, Ricard Buigas.
21: L'operació coordinada entre els Mossos, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional s'ha desenvolupat de forma simultània en diversos municipis. Les entrades i els escorcolls s'han fet per actuar contra una organització criminal dedicada a la importació, emmagatzematge i distribució de productes falsificats. A Salou, els agents han detingut 10 persones en un domicili del carrer de l'Església. També hi han intervingut una gran quantitat de material falsificat. Aquest era un dels punts que més preocupava els caps de l'operatiu, perquè fa exactament un any, a Salou, una actuació similar va provocar la protesta d'un grup nombrós de manters que es van enfrontar amb els agents. Per això s'han activat unitats de seguretat ciutadana. La investigació segueix oberta. La policia no ha donat una xifra total de detinguts. Encara s'està quantificant el material intervingut per fer-ne un balanç definitiu.
0: El Parlament ha aprovat la llei que classifica l'Institut d'Estudis Catalans com a Acadèmia Nacional. La proposició de llei l'han impulsada el PSC Units, Junts, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP. Glòria Freixa, de Junts, i Imma Ferret, del PSC Units, han defensat així el reconeixement de l'IEC com a Acadèmia Nacional.
22: No és només un canvi de nom, sinó que estem parlant de dues coses. La primera, una institució que protegeixi i projecti la llengua. I la segona, una institució que generi coneixement, que impulsi la recerca.
23: L'IEC no és només una entitat cultural catalana, sinó una institució amb funcions equivalents a les acadèmies nacionals, atès que té les funcions d'establir normes lingüístiques i ostenta la representació en organismes internacionals.
0: El ple ha rebutjat les esmenes presentades per Vox i el Partit Popular de Catalunya, que plantejaven que el text fes referència a Acadèmia Catalana en lloc de Nacional. Rafael Villafranca, de Vox, i Lorena Roldán, del Partit Popular de Catalunya, mostraven així el seu rebuig.
24: Que parlar avui d'Acadèmia Nacional suposa dotar l'Institut d'Estudis Catalans d'un pensament únic identitari que exclou a qui no combrega amb el nacionalisme.
25: Considerem que l'Institut ja té la màxima dignitat acadèmica possible en el nostre ordenament. Afegir l'adjectiu nacional no suma res a la seva autoritat científica real.
0: Creat el 1907, l'IEC es dedica des dels seus orígens a l'establiment de la normativa de la llengua catalana i a l'estudi dels diversos camps del saber.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Només un terç de la setantena de preses que abasten Catalunya tenen un pla d'emergència aprovat en cas de trencament. Són plans que inclouen sirenes a les poblacions més properes de preses per evitar els veïns perquè s'autoevacuïn. De moment, Protecció Civil ha validat 71 sirenes que cobreixen 74.000 persones de 36 municipis. Ho explica Sergio Delgado, sotsdirector de Protecció Civil.
26: Tenim 16 ja implantades, 5 en procés d'implantació, 4 més doncs que creiem que en breu també iniciaran la implantació, i per tant tenim tot aquest conjunt ja en marxa.
0: Els plans d'emergència i l'activació de les sirenes són responsabilitat dels propietaris de l'embassament, com ara Endesa, Repsol, l'ACA o la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Protecció Civil assegura que el trencament d'un embassament és una possibilitat molt remota. En cas que passi, cal allunyar-se de la llera del riu, anar a llocs elevats, no travessar ni rius ni torrents i allunyar-se de carreteres que puguin quedar afectades.
3: Esports.
0: Amb David Ubach.
1: El Barça ha fet oficial la renovació de Pere Romeu com a entrenador de l'equip femení fins al 2028. El tècnic barceloní de 32 anys acaba de completar la seva segona temporada com a primer preparador del Barça femení després de rellevar Jonathan Giraldez fa dos estius. Pel que fa al masculí blaugrana, s'ha confirmat la data del primer amistós de pretemporada. Els de Hansi Flick jugaran el 31 de juliol contra el Birmingham City, equip de la segona divisió anglesa, al seu camp, l'estadi Sant Andrews. I al vessant institucional del Barça, el club ha enviat una carta formal als presidents de la Lliga de Futbol Professional, de la Federació Espanyola i del Comitè Tècnic d'Àrbitres en relació a les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El Barça considera que les manifestacions del president del Madrid atempten greument contra l'honorabilitat i la imatge de la competició i contra l'estament arbitral, i per tot plegat els demana que actuïn. El Madrid, per la seva banda, ha presentat un escrit a la UEFA en el qual aporta, segons el Club Blanc, indicis sobre l'existència de pagaments perllongats, opacs i sense justificació verificable del Barça al vicepresident dels àrbitres, José María Enríquez Negreira. En un comunicat, el Madrid demana que la UEFA adopti les accions disciplinàries pertinents. Per cert, que al vessant esportiu, el migcampista portuguès Bernardo Silva ja és oficialment nou jugador del Madrid fins al 2028. Parlem ara del Mundial. Aquest dimecres s'han disputat més partits de la primera jornada de la fase de grups amb el següent marcador, el Portugal 1, República Democràtica del Congo 1, al grup K, on el blaugrana Cancelo ha jugat els 90 minuts amb els portuguesos del balagarí Robert Martínez.
2: Lo más difícil es en estos partidos empezar bien. Entramos muy bien en campo. Yo creo que marcar el primer gol fue un momento muy bueno, o tenía que haber sido un momento muy bueno, porque no fue así. Realmente que marcar el gol perdimos un poquito la profundidad del juego.
1: Obrim ara la pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Aquest dijous comença la sèrie final per al títol de la Lliga CB de bàsquet entre el Barça i el València, amb els dos primers partits de l'eliminatòria al millor de 5, al Roig Arena. Xavi Pascual, l'entrenador blaugrana, ha relativitzat el factor pista.
4: Creo sinceramente que tiene un valor relativo. Hemos jugado 4 veces, los dos equipos hemos sido capaces de ganar fuera, los dos equipos hemos ganado en casa. Los jugadores conocen el Palau, conocen el Roig Arena. Tiene una importancia relativa.
1: El València-Barça el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Sense deixar la CB, l'Ale Àlex Reyes, el màxim anotador del Manresa aquesta temporada, passarà la revisió mèdica amb el Joventut aquest dijous. Reyes ha descartat una oferta de l'Unicaja. I el Manresa, al seu torn, ha fitxat també un alè. Es tracta del nigerià de 24 anys, Chibuzo Agbo, que ha firmat fins al 2028, procedent del Cholet francès. I encara en bàsquet, dos equips catalans de la Lliga Femenina han firmat una escorta estatunidenca. L'Uni Girona contracta Madison Conner, de 22 anys, procedent de l'Estepona. El que ve la seu incorpora Alexi Donarski, de 24 anys, i que arriba de la Lliga Universitària Nord-Americana. Del bàsquet, passem ara al futbol sala.
3: 3CAT Info.
1: El Barça buscarà aquest dijous situar el 2-0 a l'eliminatòria pel títol de Lliga contra el Pozo de Múrcia, després del triomf als penals d'aquest dimarts al primer partit. El tècnic blaugrana, Javi Rodríguez, veu l'equip en bones condicions físiques i mentals de cara al segon duel.
5: Puede de ese gran, tremendo esfuerzo que hicimos, el equipo lo he visto bien, sonriente, aliviado, porque al final a la media parte te vas pensando que el primer punto de la eliminatoria se te escapa, luego lo sacamos y el equipo estaba contento, estaba feliz.
1: Pitó serà baixa per sanció. Mentrestant, el Barça ha comunicat que el tanca portuguès Eric deixarà l'equip al final d'aquesta temporada després de 3 anys i que aquest dijous se li farà un comiat al Palau Blaugrana.
3: 3CAT Info.
1: Afegirem que en vol el Barça anunciar l'ampliació de contracte del lateral francès de 33 anys, Tim Enguessan, per dues temporades més, fins al 2029.
6: Por supuesto, me gustaría acabar aquí. Para mí he pasado toda mi vida en el club casi y acabar aquí sería un sueño de verdad.
1: I en ciclisme, la eslovena Tadej Pogačar de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari a la primera etapa de la Volta a Suïssa de 144 quilòmetres amb sortida i arribada a Sondrio i és el primer líder de retruc. Mentrestant, a l'equip Visma s'ha confirmat que Wout van Aert, el belga, queda fora de l'equip del Tour de França perquè té una ferida infectada en un colze que el manté de baixa.
3: Trescat Info.

0: L'Audiència Nacional rebutja retirar el passaport a José Luis Rodríguez Zapatero, però sosté que l'expresident espanyol no ha pogut rebatre les sospites contra ell. En la seva declaració com a investigat, l'exlíder socialista ha negat haver mediat a canvi de comissions per al rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i ha defensat la seva innocència. L'Iran accepta la destrucció de l'urani enriquit de què disposa, segons l'acord de pau difós pels Estats Units. El memoràndum d'entesa, que s'ha de signar a Suïssa, recull un alto al foc permanent en tots els fronts, inclòs el Líban, i un mecanisme per supervisar el seu compliment. Donald Trump, però, diu en la cimera del G7 a Evian que si l'Iran no compleix, el tornaran a bombardejar. Els bombers treballaran durant tota la nit per extingir l'incendi que aquest dimecres s'ha declarat a la comarca de la Segarra i que ha calcinat més de 60 hectàrees de conreus de cereals. Les flames han obligat a confinar durant unes hores diversos nuclis dels municipis de Talavera i Ribera d'Ondara. L'incendi a les instal·lacions del Centre de Recerca IRTA Cresa de la Universitat Autònoma de Barcelona ha afectat les oficines i el paller, però no ha arribat fins als laboratoris de màxima bioseguretat i als animals. Segons els bombers, el foc ha començat a l'exterior, probablement en uns matolls. Els treballadors s'han autoevacuat i no hi ha hagut ferits. L'incident de dissabte en què es va haver d'aturar la circulació de l'R2 Sud per la separació entre dos carrils va suposar un alt risc de descarrilament, segons el sindicat Alternativa Ferroviària. Denuncien que els trens van funcionar durant 5 hores entre Sitges i Vilanova i la Geltrú per sobre d'un tram que no estava soldat ni s'havia empalmat amb brides. Adif assegura que la circulació en tot moment va ser segura. Aprovada per unanimitat al Parlament, la llei per erradicar l'amiant a Catalunya. La norma pretén agilitzar la retirada d'aquest material cancerigen abans del 2032, que és el que estableix la legislació europea. El govern hi destinarà 20 milions d'euros l'any. Sau de Ferran García, La passió dels estranys, de manera Garcés i Cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí han estat guardonats amb el Premi Llibreter 2026. L'atorga al Gremi de Llibreries a les millors obres publicades. Esports.
1: El Barça ha fet oficial la renovació de Pere Romeu com a entrenador de l'equip femení fins al 2028. El masculí blaugrana s'ha confirmat que el primer amistós de pretemporada dels de Hansi Flick serà el 31 de juliol al camp del Birmingham City. El migcampista portuguès Bernardo Silva ja és oficialment nou jugador del Madrid fins al 2028. I al Mundial de Futbol, jugat aquest dimecres al Portugal 1, República Democràtica del Congo 1, on el blaugrana Cancelo ha jugat els 90 minuts amb els portuguesos del balagarí Robert Martínez.
0: I el temps, dijous tindrem pocs canvis, un dia assolellat, amb algunes boirines matinals arran de mar. A la tarda tornaran a créixer nuvolades al Pirineu amb alguns ruixats. La mateixa calor, tot i que puntualment pot baixar una mica, la calor s'intensificarà a finals de setmana, coincidint amb l'arribada de l'estiu. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info.
0: El jutge del cas Zapatero l'adverteix que la seva declaració no ha aconseguit desmuntar els indicis de delicte contra ell. Tot i això, el jutge no veu risc de fuga i ha descartat retirar-li el passaport, com havia demanat la fiscalia. Zapatero ha negat haver fet cap gestió pel rescat de Plus Ultra i demana confiança a la ciutadania per demostrar que és innocent. Madrid, Paula Brujats.
3: 3 hores d'explicacions, però Zapatero no ha convençut el jutge Calama, que diu que persisteixen indicis racionals de criminalitat contra ell. L'expresident ho ha negat tot, no va maniobrar per afavorir el rescat de Plus Ultra, no va tenir cap relació amb els directius de l'aerolínia i només va conèixer el seu president el 2024, 3 anys després del rescat públic. No només això, Zapatero també ha negat tenir cap empresa pantalla a l'estranger per cobrar comissions il·legals i ha donat poders al jutge via lliure perquè ho comprovi. Zapatero entrava i sortia de l'Audiència Nacional sense fer declaracions a la premsa. Però més tard, en un comunicat amb molta càrrega política, ha demanat un vot de confiança, temps per demostrar la seva innocència i diu a la ciutadania que ara dubta d'ell que no els decebrà. Sobre les famoses joies del seu despatx, ni una paraula, però ha dit el jutge que en 10 o 15 dies n'acreditarà l'origen. Zapatero continuarà en llibertat mentre se'l continua investigant. El jutge no li ha retirat el passaport perquè seria desproporcionat. Diu que no hi ha risc de destrucció de proves ni tampoc de fuga i recorda que Zapatero és conegut i té relació solament aquí.
0: El govern espanyol veu convincents les explicacions de Zapatero. Segons fonts de la Moncloa, el fet que el jutge no hagi ordenat cap mesura cautelar és prou significatiu. A la mateixa hora que l'expresident espanyol declarava, el Congrés Pedro Sánchez ha evitat fer cap referència al cas durant la sessió de control. Sí que ho han fet els ministres, que han reiterat el suport a Zapatero. Ara bé, els socis parlamentaris, cada dia que passa, marquen més distàncies amb el govern del PSOE i Sumar. Madrid, Àngels Lafuente.
3: La sessió de control era l'escenari idoni per la bancada popular per interpel·lar Pedro Sánchez i aconseguir que fes novament costat a Zapatero. Alberto Núñez Feijóo ho intentava sense èxit.
4: El que iba de Gandhi espanyol, ese, el que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuava per su cuenta.
3: Una pregunta sense resposta, un silenci de Sánchez que els ministres han anat omplint al llarg del ple, mentre l'expresident declarava davant del jutge. Des del govern li han reiterat el seu suport. Ángel Víctor Torres i Grande Marlaska defensaven la seva innocència i insistien que no se'l condemni abans d'hora.
5: Bueno, nosotros hemos dicho que estábamos convencidos de que iba a poder demostrar su inocencia, lo seguimos pensando exactamente igual.
6: No es la UCO quien dicta sentencia, no es la UDEF quien dicta sentencia. Y son los jueces los que deberán, en su caso, condenar, dictaminar las pruebas.
3: I la Moncloa creu que les explicacions de Zapatero sí que han convençut el jutge, consideren que el fet de no retirar-li el passaport és un gest de suport a la tesi del president espanyol. Però els socis mantenen la pressió perquè Sánchez mogui fitxa. Des del PNB, Maribel Vaquero ha reiterat l'ultimàtum del seu grup, o pressupostos o eleccions, i adverteix que la corrupció marca un punt i a part en la legislatura.
7: Lo que hemos conocido hasta ahora es muy grave y son demasiadas las causas abiertas en torno a la presidencia del gobierno del Estado. Es un asunto muy relevante que condiciona la legislatura.
3: I a la pressió del PNB s'hi ha sumat Junts, Josep Maria Crosset.
8: I tothom sap que això no millorarà en el temps. Aquesta legislatura és morta. I qualsevol cosa que no sigui convocar eleccions és enganyar a la gent.
3: Els de Puigdemont han reiterat a Sánchez que no compti amb els seus vots per aprovar uns pressupostos que diuen no tenen futur.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, manté el suport incondicional a Pedro Sánchez en plena setmana horribilis per al PSOE i coincidint amb aquesta declaració de Zapatero a l'Audiència Nacional. Ha estat en resposta a una pregunta del líder del Partit Popular de Catalunya, Alejandro Fernández, que ha aprofitat la sessió de control al Parlament per burxar en els casos judicials que esquitxen els socialistes.
9: ¿Sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez?
10: Crec que és el millor president del govern que ha tingut Espanya.
9: Y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemará.
0: Des de Junts, la presidenta del grup, Mònica Sales, ha demanat a Salvador Illa que no s'amagui més si comparegui al Parlament per donar explicacions sobre tots els casos de suposada corrupció que envolten el PSOE.
11: Què més ha de passar perquè doni explicacions aquí? Quantes joies més han d'aparèixer? Com més llargs són els silencis, més llargues són les sospites.
0: Aquest dijous el Parlament debatrà i votarà una moció del PP que demana a Pedro Sánchez que convoqui eleccions de manera immediata. L'Iran es compromet a destruir l'urani enriquit de què disposa, segons els termes de l'acord amb els Estats Units, i que aquest dimecres ha difós l'administració Trump. El memoràndum d'entesa entre Washington i Teheran inclou un pla de recuperació per a l'Iran valorat en 300.000 milions de dòlars i ha de donar pas a unes negociacions específiques sobre l'abast del programa nuclear iranià. En el text, l'Iran referma que no comprarà ni fabricarà bombes atòmiques. Washington, Oriol Serra.
12: Els Estats Units i l'Iran han acordat l'aturada permanent de les operacions militars en tots els fronts, incloent-hi el Líban. Aquest és el punt que obre el memoràndum d'entesa que els dos països ja han signat de manera electrònica. També han pactat renunciar a l'ús de la força o de l'amenaça, un punt que el president nord-americà Donald Trump ja ha posat en perill abans d'hora. El document també recull l'acord d'aixecar el bloqueig naval de l'estret d'Hormuz per part nord-americana, d'aixecar-ne els peatges durant 30 dies i la retirada de la marina nord-americana durant els 30 dies posteriors a la signatura de l'acord final, el qual no es podria acabar signant fins l'Assemblea General de l'ONU prevista per a finals de setembre. Al memoràndum, l'Iran renuncia a tenir o desenvolupar armament nuclear i se li concedeix mantenir l'estatus pel que fa al seu programa atòmic. La destrucció dels residus atòmics iranians es farà sota la supervisió de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica.
0: Poc abans de la difusió dels 14 punts del memoràndum d'entesa entre els Estats Units i l'Iran, El president nord-americà ha reiterat la seva amenaça de bombardejar la República Islàmica si no compleix l'acord de pau. Trump ha argumentat en la roda de premsa de final de la cimera del G7 que si ha arribat al pacte amb Teheran ha estat per evitar una catàstrofe econòmica mundial. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
13: Sí, a Evian, a una cimera del G7 que ha acabat com va començar, amb el focus en l'acord amb l'Iran, que s'espera que es firmi aquesta setmana a Suïssa. En les hores prèvies, Trump ha volgut enviar un missatge de duresa al règim de Teheran, avisant-lo que el tornarà a bombardejar si no compleix, sobretot amb el compromís de no tenir mai una bomba nuclear.
14: Els dic que si no compleixen l'acord, no vull fer-ho, però els bombardejarem. No crec que es desviïn de l'acord. Què més puc fer? Portar-los als tribunals? Et portaré als tribunals. Et denunciaré. No, els bombardejarem si violen l'acord. No ho vull fer. Vull que compleixin l'acord.
13: La Casa Blanca ja ha difós el document i més enllà dels 14 punts, Trump ha argumentat que després de mesos amb el preu del petroli pels núvols, el pacte vol evitar una catàstrofe econòmica. De la cimera aviant en surt també un nou posicionament del G7 sobre la guerra a Ucraïna, amb Trump disposat a pressionar més Putin i imposar sancions al petroli i al gas de Moscou, com assegurava l'anfitrió de la reunió, el president francès Emmanuel Macron.
15: El president Trump, com tots nosaltres, ha reconegut que en aquest moment no hi ha cap voluntat seriosa per part de Rússia de negociar la pau. I tots hem dit que augmentarem el suport cap a Ucraïna i la pressió sobre Rússia. Això és un canvi real.
13: La cimera de Vian passarà a la història com una cita sense grans estridències de Trump, més enllà del moment anecdòtic en què ha dit a la resta de líders que ell és qui mana. Macron ha aconseguit que no marxi abans d'hora convidant-lo aquest dimecres a sopar a Versalles.
2: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Els bombers continuen treballant durant tota la nit per extingir l'incendi que ha començat aquest dimecres a la tarda a Talavera, a la Segarra. El perímetre s'ha pogut estabilitzar 4 hores més tard i ara es continua remullant la zona amb una cinquantena de dotacions. El foc ha afectat majoritàriament camps de cereal i ha obligat a confinar diversos nuclis de població. Lleida, Júlia Albacar.
16: El foc ha començat en una zona de camps de cereal i ha avançat ràpidament perquè la majoria està ben sense segar. L'evolució de l'incendi l'explica Claudi Gallardo, inspector cap de suport dels bombers, en declaracions a 3Cat Info.
17: Estan amb una propagació, un pes pel vent de marinada que afectava la zona per l'hora que s'ha iniciat, doncs amb una propagació de sud cap a nord. Per tant, la nostra estratègia ha estat ràpidament protegir la població.
16: El foc també ha obligat a confinar durant unes hores els nuclis de Pallerols, a Talavera, i els de Briançó, Sant Antolí i els Hostalets, a Ribera d'Ondara. Ramon Trullols és l'alcalde de Talavera, que ha agraït en declaracions al Catalunya Nit la feina de molts pagesos que han treballat per fer de tallafocs.
18: Tinc de donar les gràcies a tots els veïns d'aquests pobles perquè han respost ràpidament amb els seus tractors per poder controlar ràpidament el foc. Vull dir, no hi ha hagut ningú que hagi tingut por de posar a dins un camp de cereal amb el tractor a passar la grada o a passar les reus per poder fer un tallafoc.
16: El foc ha afectat una seixantena d'hectàrees, de les quals el 90% són terreny agrícola i el 10% forestal.
0: I un altre incendi aquest dimecres a la tarda ha cremat una part del centre de recerca Irta Cresa de la Universitat Autònoma de Barcelona, a Cerdanyola del Vallès. El foc, que no ha deixat ferits, ha afectat la nau de les oficines i l'adjacent, on hi ha un paller que ha quedat totalment cremat. Ara bé, el foc no ha arribat fins a la zona on hi ha els laboratoris de màxima bioseguretat i els animals. Ho explica el director general de l'IRTA, Josep Usall.
19: La notícia bona és que aquest edifici té dues zones, una part que és on hi ha el laboratori i els despatxos, i l'altra que és la part de biocontenció, que és on tenim els animals i és on treballem doncs, en mesures de seguretat. L'incendi no ha afectat amb aquest segon edifici, per tant, la biocontenció no ha quedat afectada, no ha afectat a cap animal. És un missatge de tranquil·litat doncs, que l'edifici de biocontenció i de bioseguretat està en perfectes condicions.
0: Els bombers apunten que l'incendi ha començat a l'exterior de l'edifici, probablement en uns matolls, i s'ha propagat a l'interior del centre. Quan els bombers han arribat al lloc, els treballadors de l'edifici ja havien sortit a fora.
2: El temps.
0: Pràcticament un quart sentim la previsió de Gemma Puig.
20: Aquests darrers dies de la primavera parlem de calor, d'una calor que encara s'anirà intensificant més de cara al cap de setmana, amb aquest preavís de calor de cara a diumenge i que s'allargaria fins dimarts. De moment, aquest dijous l'encetem amb unes temperatures a primera hora sense grans canvis, nit tropical a la façana litoral, a la resta encara nits de bon dormir, comarques interiors i principalment cap al Pirineu, amb alguna boirina matinal que es pot formar arran de mar, Costa Brava, Costa Central, també algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre i moltes estones de sol. A la tarda tornaran a créixer nuvolades, sobretot cap al Pirineu i principalment cap al sector més occidental. No vol dir que no arribi algun ruixat, cap a la Cerdanya, també punts de l'Alt Urgell. Nuvolades i ruixats molt més puntuals que no pas dimecres, amb unes temperatures que seran semblants, però poden quedar un pèl més baixes, però estem parlant d'un o dos graus. Per tant, serà molt difícil de notar aquest petitíssim descens de la temperatura. A la tarda també augmentaran una miqueta més els núvols pel sud, bandes de núvols alts i prims que deixaran el cel un pèl més enterbolit. Divendres la temperatura començarà a pujar altre cop.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Un sindicat de maquinistes adverteix que l'incident de dissabte en què es va haver d'aturar la circulació de l'R2 Sud per la separació entre dos carrils va suposar un risc enorme de descarrilament. Denuncien que els trens van funcionar durant 5 hores entre Sitges i Vilanova i la Geltrú per sobre d'un tram que no estava soldat ni s'havia empalmat amb brides. Corresponsal al Garraf, Montse Jané Ribà.
21: Adif confirma que es van fer unes obres de manteniment la nit de divendres a dissabte i que una de les feines era el canvi d'un tram de via. Al matí les obres es van suspendre i els trens van començar a passar amb passatgers amb una limitació de 60 km per hora. Un maquinista, secretari d'Acció Sindical del Sindicat Alternativa Ferroviària al Ferro, Martí Fuentes, ha parlat amb el maquinista que dissabte va avisar que la via estava malament.
22: Ell el que em diu és que el maquinista del tren anterior havia notificat a Adif a circulació que havia notat un cop en aquell tram i quan hi va passar molt a poc, va notar el cop, notar que el tren et baixa 2 centímetres de cop es nota. Doncs va baixar a veure què era i efectivament es va trobar que el carril no estava unit. Un carril que no estigués ajuntat amb el següent és una cosa que no havíem trobat mai.
21: I diu que els tècnics que a la nit van estar treballant en aquell tram no van ni soldar ni posar les brides per unir els carrils.
22: Tu fas el forat al carril i poses un cargol passador que subjecta aquesta brida. Els forats del carril no hi són. I a banda, una de les dues brides la tens sota el carril. Si aquesta brida havia sigut col·locada, com nassos acaba sota el carril?
21: Per tot plegat, creu que el risc en què es va incórrer va ser altíssim.
22: Aquest incident va ser un risc tremendo d'escarrilament. I aquí el que demanem, sobretot, és més control per part d'Adif.
21: En canvi, Adif considera que la seguretat va ser total i que va funcionar bé perquè quan hi va haver un problema es va detectar i es va aturar tota la circulació.
0: Les plataformes d'usuaris de trens de Catalunya critiquen la falta de solucions del govern a la crisi de Rodalies i la ineficàcia de les reunions que mantenen amb la Generalitat. A través d'un comunicat conjunt, les 10 entitats que representen els passatgers diuen que no hi ha compromisos concrets i que la interlocució amb l'executiu català s'ha degradat. Les entitats diuen que s'han cansat de sentir anuncis de millora, calendaris d'actuacions i compromisos que no es tradueixen en resultats, i que hi continua havent mancances, com ara una informació fiable sobre les incidències. Les plataformes reclamen tenir un contacte directe amb responsables tècnics i reunions bilaterals de l'administració amb cada plataforma per abordar d'una manera més concreta els problemes a cada territori. Carles García Ureta és el nou president de l'Associació per la Promoció del Transport Públic.
23: Ha anat passant a ser una reunió molt rutinària que no se'ns avisava de massa més coses del que ja sabíem a través de la premsa. I, per tant, doncs, trobem a faltar bastant conèixer de primera mà què és el que està passant.
0: Al ple del Parlament, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que segueix compromesa amb els usuaris per millorar Rodalies. En la mateixa sessió, Paneque ha avaluat els sobrecostos de les mesures que s'han hagut de prendre pel mal funcionament de Rodalies. 11 milions d'euros per haver hagut d'obrir els peatges de la C32 pel tall de la P7 i 14 milions i mig per garantir un transport alternatiu als trams afectats.
2: 3CAT Info.
0: Aprovada al Parlament la llei per erradicar l'amiant de Catalunya. D'entrada, l'objectiu és crear un cens per identificar i localitzar tot l'amiant que hi ha al país, però la norma també preveu sancions de fins a 100.000 euros per als propietaris que no el retirin. També planteja la posada en marxa d'un fons d'ajudes per finançar la retirada d'aquest material. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que el govern vol destinar 20 milions d'euros anuals a aquestes subvencions.
1: Amb els pressupostos actuals hem pogut ja obrir una convocatòria de 10,5 milions d'euros, que és el que tenim en aquests moments oberta, i estem esperant l'aprovació dels nous pressupostos per poder arribar al doble d'aquesta quantitat. Per tant, la idea era destinar uns 20 milions d'euros anuals, any rere any, per tal de poder donar sortida a la retirada d'aquest amiant.
0: Tret d'alguns articles concrets, la llei s'ha aprovat per unanimitat. Des de la Comissió contra l'Amiant de les Associacions de Veïns de Barcelona esperen que aquesta voluntat política perduri. Joan Maria Soler n'és el portaveu.
4: En un moment en què la política està tan polaritzada, que hi hagi una llei aprovada per aquesta unanimitat, doncs això ens dona força per plantejar la seva aplicació de manera continuada.
0: Mentre que la Generalitat té localitzades 1 milió de tones d'amiant repartides per tot Catalunya, les entitats estimen que aquesta xifra supera els 3 milions. L'amiant provoca malalties respiratòries greus i diversos tipus de càncer. I Badia del Vallès és el municipi català amb més amiant i un dels primers d'Europa. Es calcula que té una tona d'amiant per cada habitant. Aquest dimecres l'Ajuntament ha adjudicat els primers treballs per retirar aquest material tan tòxic de 102 edificis de la ciutat. Badia del Vallès, Marta Vallès.
5: Amb 2 anys de retard, com havia denunciat l'Ajuntament, començarà la retirada de l'amiant. A Badia n'hi ha per tot arreu. La ciutat va créixer molt ràpidament amb la immigració dels 70 i teulades, canonades o galeries es feien amb aquest material tòxic i cancerigen. L'alcalde, Josep Martínez València, apunta que això és un primer pas pels canvis que viurà el municipi.
6: Badia i Catalunya fan un pas molt important per ser territori lliure d'amiant. A Badia, la Junta de Govern local hem aprovat la retirada en 102 comunitats de veïns. Hi haurà 2 empreses que a partir de les properes setmanes començaran a treballar. A Badia estem liderant tot aquest procés, som pioners, estem obrint pas a d'altres municipis.
5: Les obres s'han adjudicat per 2 milions d'euros que paga íntegrament el govern per mitjà de l'Agència Catalana de Residus. Es retirarà l'amiant de 102 edificis i queda una altra partida per licitar pendent de revisar les ofertes que s'han presentat.
0: Els projectes Recircular l'Eixample a Barcelona i Infinito Delicias a Madrid han guanyat ex aequo el Premi FAD d'Arquitectura 2026, que s'ha entregat aquest dimecres al Disseny Hub de Barcelona. Montse Mas.
24: El jurat ha premiat el projecte barceloní de Flexo Arquitectura i Adenda Architects per obrir nous passatges i espais públics a l'interior d'Illa. Pel que fa a la proposta madrilenya d'Usos i Eli, s'ha reconegut la transformació d'un edifici industrial on la vegetació fa de tancament tèrmic. En la resta de categories dels Premis FAT, el Premi Ciutat i Paisatge ha estat per la reforma de la segona fase de la canòpia urbana del Parc de les Glòries, que inclou les àrees de jocs, i el guardó d'Interiorisme se l'ha endut l'estudi Mayo per la reforma d'un habitatge al carrer Argumosa de Madrid. La instal·lació Limina, al Museu Chillida de l'Ecu, ha guanyat en intervencions efímeres. Finalment, el Premi Rafat ha distingit la rehabilitació del conjunt industrial del segle XIX de Meritxell i Naranja, l'anònima manresana.
0: Sau, de Ferran García, publicada per Males Herbes, ha estat guardonada amb el Premi Llibreter 2026 en la categoria de literatura catalana. És una llegenda d'amor prohibit que reflexiona sobre la memòria de les ferides. L'autor ha agraït així aquest reconeixement.
25: I en aquesta època i en aquest món actual, on qualsevol cosa que té 3 dies ja ha caducat, aquesta mena de dissidència temporal que té aquest premi, si més no en aquest cas, hòstia, a mi em sembla fascinant.
0: La passió dels estranys, de Marina Garcés, ha guanyat en la categoria d'assaig, pensament i altres narratives. I en altres literatures, el guardó ha estat Per cop de llum, de Rita Bullwinkel, publicada en català per la Segona Perifèria. Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, ha rebut el premi en l'àmbit de literatura infantil i juvenil en català. Per l'autora del text, Tina Vallès, és un dels llibres que més satisfaccions li ha donat.
26: És un dels llibres en el que m'he passat més bé escrivint, perquè hi ha les meves 2 obsessions principals, que són les novel·les epistolars, i de l'altra, els objectes, que és l'altra meva gran obsessió, que és què dirien els objectes si poguessin parlar, i com que ningú m'ho contestava, doncs vaig decidir respondre-ho jo amb aquest llibre de cartes.
0: Els premis els atorga el Gremi de Llibreries de Catalunya i es trien les obres amb més qualitat literària publicades l'any anterior, independentment del ressò que hagin tingut.
2: Esports.
0: Amb David Ubach.
3: El Barça ha fet oficial la renovació de Pere Romeu com a entrenador de l'equip femení fins al 2028. El tècnic barceloní de 32 anys acaba de completar la seva segona temporada com a primer preparador del Barça femení, després de rellevar Jonathan Giraldez. Abans Romeu havia estat entrenador assistent precisament de Giraldez. Pel que fa al masculí blaugrana, s'ha confirmat la data del primer amistós de pretemporada. Els de Hansi Flick jugaran el 31 de juliol contra el Birmingham City, un equip de la segona divisió anglesa, al seu camp, l'estadi St Andrews. De fet, els blaugranes faran una estada de pretemporada entre el 27 de juliol i el 3 d'agost a St George Park, al centre d'entrenament de la Federació Anglesa de Futbol. Al vessant institucional del Barça, el club ha enviat una carta formal als presidents de la Lliga de Futbol Professional, de la Federació Espanyola i del Comitè Tècnic d'Àrbitres en relació a les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El Barça considera que les manifestacions del president del Madrid atempten greument contra l'honorabilitat i la imatge de la competició i contra l'estament arbitral, i per tot plegat els demana que actuïn. El Madrid, per la seva banda, ha presentat un escrit a la UEFA en el qual aporta, segons el Club Blanc, indicis sobre l'existència de pagaments perllongats, opacs i sense justificació verificable del Barça al vicepresident dels àrbitres, José María Enríquez Negreira. En un comunicat, el Madrid demana que la UEFA adopti les accions disciplinàries pertinents i afegeix que cap decisió esportiva ha de substituir el procediment penal en curs. Per cert, que al vessant esportiu, el migcampista portuguès Bernardo Silva ja és oficialment nou jugador del Madrid fins al 2028. Parlem ara del Mundial. Aquest dimecres s'han disputat més partits de la primera jornada de la fase de grups, amb el següent marcador: Portugal 1, República Democràtica del Congo 1, al grup K, on el blaugrana Cancelo ha jugat els 90 minuts amb els portuguesos del balagarí Robert Martínez.
7: Lo más difícil es en estos partidos empezar bien. Entramos muy bien en campo. Yo creo que marcar el primer gol fue un momento muy bueno, o tenía que haber sido un momento muy bueno, porque no fue así. Realmente que marcar el gol perdimos un poquito la profundidad del juego.
3: Declaracions del tècnic català a The Zone. Cristiano Ronaldo també ha completat el partit en el seu sisè Mundial. Aquest dijous es jugaran ja els primers partits de la segona jornada: el República Txeca, Sud-àfrica, al grup A, i el Suïssa, Bòsnia, al grup B.
2: 3CAT Info.
3: A la Lliga Femenina de Futbol, el Badalona Women i Maria Valenzuela han acordat la continuïtat de la portera de cara a la propera temporada.
8: Es un equipo muy especial por las jugadoras que hay, pero creo que es un grupo muy humano. Todas nos llevamos genial y esa sintonía luego se transmite en el campo.
3: Maria Valenzuela va arribar al mes de febrer arran de la lesió d'Antònia Canales. I afegim que el Cornellà, que fa unes setmanes va ser adquirit per Leo Messi, ha anunciat la creació del seu primer equip femení. El primer equip femení que mai hagi tingut el Cornellà arrencarà la seva trajectòria la temporada vinent a la segona catalana. Obrim ara pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Aquest dijous comença la sèrie final per al títol de la Lliga CB de bàsquet entre el Barça i el València, amb els dos primers partits de l'eliminatòria al millor de 5, al Roig d'Arena. Xavi Pasqual, l'entrenador blaugrana, ha relativitzat el factor pista.
9: Creo sinceramente que tiene un valor relativo. Hemos jugado 4 veces, los dos equipos hemos sido capaces de ganar fuera, los dos equipos hemos ganado en casa. Los jugadores conocen el Palau, conocen el Roig Arena. Tiene una importancia relativa.
3: Pasqual també ha assegurat que el València practica el millor bàsquet d'Europa. El València-Barça el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Sense deixar la CB, l'alè Àlex Reyes, el màxim anotador del Manresa aquesta temporada, passarà la revisió mèdica amb el Joventut aquest dijous. Reyes ha descartat una oferta de l'Unicaja. I el Manresa, al seu torn, ha fitxat també un alè. Es tracta del nigerià de 24 anys, Chibuzo Agbo, que ha firmat fins al 2028, procedent del Cholet francès. I encara en bàsquet, dos equips catalans de la Lliga Femenina han firmat una escorta estatunidenca. L'Uni Girona contracta a Madison Conner, de 22 anys, procedent de l'Estepona. El Cadí la Seu incorpora Alexi Donarski, de 24 anys, que arriba de la Lliga Universitària Nord-Americana. I del bàsquet passem ara al futbol sala.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: El Barça buscarà aquest dijous situar el 2-0 a l'eliminatòria pel títol de Lliga contra el Pozo de Múrcia, després del triomf als penals d'aquest dimarts al primer partit. El tècnic blaugrana Javi Rodríguez veu l'equip en bones condicions físiques i mentals de cara a aquest segon duel.
10: Después de ese gran, tremendo esfuerzo que hicimos, el equipo lo he visto bien, sonriente, aliviado, porque al final a la media parte te vas pensando que el primer punto de la eliminatoria se te escapa.
2: Són 4:45.

Aquestes són les principals informacions. L'Audiència Nacional rebutja retirar el passaport a José Luis Rodríguez Zapatero, però sosté que l'expresident espanyol no ha pogut rebatre les sospites contra ell. En la seva declaració com a investigat, l'exlíder socialista ha defensat la seva innocència. L'Iran accepta la destrucció de l'urani enriquit de què disposa, segons l'acord de pau difós pels Estats Units. El memoràndum d'entesa, que s'ha de signar a Suïssa, recull un alto al foc permanent en tots els fronts, inclòs el Líban, i un mecanisme per supervisar el seu compliment. Els bombers treballaran durant tota la nit per extingir l'incendi que aquest dimecres s'ha declarat a la comarca de la Segarra i que ha calcinat més de 60 hectàrees de conreus de cereals. A partir d'ara us explicarem que la reserva

0: Esports.
1: David Tubac, què destaquem?
2: Que el Barça ha fet oficial la renovació de Pere Romeu com a entrenador de l'equip femení fins al 2028. I el Mundial de Futbol, jugat aquest dimecres al Portugal 1, República Democràtica del Congo 1, on el blaugrana Cancelo ha jugat els 90 minuts amb els portuguesos del Balaguer Robert Martínez.
1: I el temps, dijous, tindrem pocs canvis. Un dia assolellat amb algunes boirines matinals arran de mar. A la tarda tornaran a créixer nuvolades al Pirineu amb alguns ruixats. La mateixa calor, tot i que puntualment pot baixar una mica. La calor s'intensificarà a finals de setmana, coincidint amb l'arribada de l'estiu. El jutge del cas Zapatero l'adverteix que la seva declaració no ha aconseguit desmuntar els indicis de delicte contra ell. Tot i això, el jutge no veu risc de fuga i ha descartat retirar-li el passaport, com havia demanat la fiscalia. Zapatero ha negat haver fet cap gestió pel rescat de Plus Ultra i demana confiança a la ciutadania per demostrar que és innocent. Madrid, Paula Brujats.
3: Tres hores d'explicacions, però Zapatero no ha convençut el jutge Calama, que diu que persisteixen indicis racionals de criminalitat contra ell. L'expresident ho ha negat tot, no va maniobrar per afavorir el rescat de Plus Ultra, no va tenir cap relació amb els directius de l'aerolínia i només va conèixer el seu president el 2024, tres anys després del rescat públic. No només això, Zapatero també ha negat tenir cap empresa pantalla a l'estranger per cobrar comissions il·legals i ha donat poders al jutge via lliure perquè ho comprovi. Zapatero entrava i sortia de l'Audiència Nacional sense fer declaracions a la premsa. Però més tard, en un comunicat amb molta càrrega política, ha demanat un vot de confiança, temps per demostrar la seva innocència i diu a la ciutadania que ara dubta d'ell que no els decebrà. Sobre les famoses joies del seu despatx, ni una paraula, però ha dit el jutge que en 10 o 15 dies n'acreditarà l'origen. Zapatero continuarà en llibertat mentre se'l continua investigant. El jutge no li ha retirat el passaport perquè seria desproporcionat. Diu que no hi ha risc de destrucció de proves ni tampoc de fuga i recorda que Zapatero és conegut i té realment aquí.
0: 3Cat Info.
1: L'Iran es compromet a destruir l'urani enriquit de què disposa, segons els termes de l'acord amb els Estats Units i que aquest dimecres ha difós l'administració Trump. El memoràndum d'entesa entre Washington i Teheran inclou un pla de recuperació per a l'Iran valorat en 300.000 milions de dòlars i ha de donar pas a unes negociacions específiques sobre l'abast del programa nuclear iranià. En el text, l'Iran referma que no comprarà ni fabricarà bombes atòmiques. Washington, Oriol Serra.
4: Els Estats Units i l'Iran han acordat l'aturada permanent de les operacions militars en tots els fronts, incloent-hi el Líban. Aquest és el punt que obre el memoràndum d'entesa que els dos països ja han signat de manera electrònica. També han pactat renunciar a l'ús de la força o de l'amenaça, un punt que el president nord-americà Donald Trump ja ha posat en perill abans d'hora. El document també recull l'acord d'aixecar el bloqueig naval de l'estret d'Hormuz per part nord-americana, d'aixecar-ne els peatges durant 30 dies i la retirada de la Marina nord-americana durant els 30 dies posteriors a la signatura de l'acord final, el qual no es podria acabar signant fins l'Assemblea General de l'ONU prevista per a finals de setembre. Al memoràndum, l'Iran renuncia a tenir o desenvolupar armament nuclear i se li concedeix mantenir l'estatus pel que fa al seu programa atòmic. La destrucció dels residus atòmics iranians es farà sota la supervisió de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica.
1: Al front del Líban, però, continua l'ofensiva israeliana, tot i ser un dels territoris que contempla l'acord entre els Estats Units i l'Iran. Sobre el terreny hi ha incertesa pel futur del memoràndum, i és que, aliè a la pressió de Donald Trump, Israel continua atacant posicions de Hezbollah al sud del Líban. Aquest dimecres, mitjans libanesos han informat d'explosions, algunes de les quals amb víctimes mortals. El màxim responsable de l'exèrcit israelià, el ministre de Defensa, Israel Katz, avisa que el Líban no serà diferent d'altres territoris fronterers d'Israel on s'ha establert una zona de seguretat.
5: Israel acabarà amb tot el que se li interposa a Gaza, Líban, a Síria, a tot arreu. No saben el preu que pagaran per tota la pèrdua de territori. Som aquí per protegir l'estat israelià.
1: De moment, però, des de l'anunci del memoràndum d'entesa, Israel no ha atacat Beirut, la línia vermella del règim de Teheran. Des de l'inici de l'ofensiva israeliana al Líban, s'han comptabilitzat gairebé 3.800 víctimes mortals. La Reserva Federal dels Estats Units manté els tipus d'interès en la primera reunió presidida pel candidat de Donald Trump, Kevin Warsh. Des de l'inici del mandat, Trump ha pressionat per

0: d'aconseguir una rebaixa dels tipus, però Ward ja ha refermat la seva independència i ha assegurat que sap quina és la seva feina.
1: My colleagues and I are here.
2: Els meus col·legues i jo som aquí per complir amb el nostre mandat legislatiu, mantenir l'estabilitat de preus i tenir la màxima ocupació. I aquests objectius ens han guiat en la reunió que acaba de concloure. El comitè ha decidit mantenir el rang objectiu per als tipus d'interès dels fons de la Reserva Federal entre el 3,5% i el 3,75%.
1: At 3.5% to 3.75%.
0: La decisió s'ha pres per unanimitat davant del pronòstic d'una inflació a l'alça, que la Fed creu que arribarà al 3,6% a final d'any. Per això, la majoria del comitè preveu que el preu del diner s'encareixi abans que acabi l'any.
2: Els membres del comitè consideren que els tipus d'interès adequats seran de mitjana del 3,8% a finals d'aquest any i del 3,6% a finals del següent.
0: On sí que vol deixar el seu segell Warge és en la manera de treballar de la Fed, i per això ha anunciat que introduirà la intel·ligència artificial per analitzar les dades i poder actuar en temps real.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més qüestions. Eurodiputats de dretes celebren amb càntics contra els immigrants l'aprovació del nou reglament europeu que permetrà construir centres de deportació en països estrangers. La norma agilitzarà les expulsions per les persones sense permís de residència. Ha quedat ratificada pel Parlament Europeu amb gairebé un 60% dels vots a favor. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
4: Adopted. A favor del reglament ja han votat la majoria dels grups de la dreta i l'extrema dreta. Han aplaudit dempeus, amb algun puny alçat, i alguns fins i tot han cantat això sobre els immigrants. Send them back, retornem-los als seus països d'origen, s'entén. Des de l'esquerra els han respost. Amb crits de vergonya, perquè ells rebutgen aquest reglament, genera molt més consens entre els països. De fet, la idea d'obrir centres de deportació a l'estranger copia el model impulsat a Albània per la primera ministra italiana d'extrema dreta, Giorgia Meloni, que aquest dimecres n'ha tret pit.
5: És una solució innovadora que l'esquerra ha intentat contrarrestar per tots els mitjans possibles, però que gràcies a aquest govern s'ha convertit ara en una eina al servei de tota Europa.
4: Espanya és un dels pocs estats que s'hi oposa. Per això, l'eurodiputat dels Comuns, Jaume Asens, pressiona ara el govern espanyol perquè intenti anul·lar el reglament davant la justícia europea.
6: Ara ja ha acabat la batalla política i comença la batalla judicial. El govern, si vol ser coherent amb la seva posició, ha de defensar també davant dels tribunals de justícia, que els drets humans no desapareixen quan una persona creua una frontera.
4: La nova norma també permetrà escorcollar cases particulars d'immigrants irregulars en recerca de persones concretes que es neguin a marxar de la Unió Europea.
0: I en parlàvem al sumari. Els bombers continuen treballant durant tota la nit per extingir l'incendi que ha començat aquest dimecres a la tarda a Talavera, a la Segarra. El perímetre s'ha pogut estabilitzar 4 hores més tard i ara es continua remullant la zona amb una cinquantena de dotacions. El foc ha afectat majoritàriament camps de cereal i ha obligat a confinar diversos nuclis de població. Lleida, Júlia Albacar.
7: El foc ha començat en una zona de camps de cereal i ha avançat ràpidament perquè la majoria està ben sense segar. L'evolució de l'incendi l'explica Claudi Gallardo, inspector cap de suport dels bombers, en declaracions a 3CAT Info.
8: Ha estat amb una propagació, un pes pel vent de marinada que afectava la zona per l'hora que s'ha iniciat, doncs amb una propagació de sud cap a nord. Per tant, la nostra estratègia ha estat ràpidament protegir la població.
7: El foc també ha obligat a confinar durant unes hores els nuclis de Pallerols, a Talavera, i els de Briançó, Sant Antolí i els Hostalets a Ribera d'Ondara. Ramon Trullols és l'alcalde de Talavera, que ha agraït en declaracions al Catalunya Nit la feina de molts pagesos que han treballat per fer de tallafocs.
9: Tinc de donar les gràcies a tots els veïns d'aquests pobles perquè han respost ràpidament amb els seus tractors per poder controlar ràpidament el foc. Vull dir, no hi ha hagut ningú que hagi tingut por de posar a dins un camp de cereal amb el tractor a passar la grada o a passar les reus per poder fer un tallafoc.
7: El foc ha afectat una 60ena d'hectàrees, de les quals el 90% són terreny agrícola i el 10% forestal.
0: La vaga de metges d'aquest dimecres ha tingut un seguiment del 4%, segons el Departament de Salut, i del 29%, segons el Sindicat Metges de Catalunya. És la 12ª jornada d'aturades al sector, que continua exigint millores en el conveni per reduir la sobrecàrrega laboral. Hi ha hagut protestes a les 4 capitals catalanes. A Barcelona, uns 300 facultatius han denunciat que la falta de professionals i l'excés de feina estan deteriorant l'atenció sanitària. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha advertit que si el govern no obre negociacions després de l'estiu, el conflicte s'intensificarà.
10: La voluntat és de no fer ni un pas enrere i d'encara escalar més el conflicte. Fer tot el que estigui al nostre abast perquè la gestió del sistema sanitari es converteixi en impracticable.
0: El col·lectiu manté, a més, la campanya Ni un minut més, amb què rebutgen fer hores extres fora de la jornada laboral. Les condicions de feina també han portat al carrer els professionals dels serveis socials. Uns 600 treballadors públics d'arreu de Catalunya s'han concentrat davant del Departament de Drets Socials i Inclusió a Barcelona. Denuncien anys d'infrafinançament, falta de personal i ràtios massa altes i alerten que el sistema està al límit. També reclamen al govern més coordinació en àmbits com la salut, l'habitatge o l'educació i denuncien l'augment d'agressions i amenaces. Oriol Junqueras demana al grup parlamentari d'Esquerra al Congrés treballar coordinadament en plena mala maror entre Gabriel Rufián i alguns diputats. El número 1 dels republicans s'ha trobat aquest dimecres amb els electes a la mateixa cambra baixa per enfocar els últims mesos de la legislatura espanyola. Davant la debilitat del PSOE, els ha reclamat continuar amb el full de ruta i centrar-se en qüestions pendents, com el nou sistema de finançament. Amb tot, fonts coneixedores de la reunió apunten que no s'hi han abordat les discrepàncies internes. De fet, Rufián hi ha participat 15 minuts, n'ha marxat per intervenir al ple del Congrés i no hi ha tornat. Des de l'hemicicle ha aprofitat per reduir l'afer a xafardejos i criticar els mitjans catalans per posar la lupa aquí i no el que fa Junts.
11: Suerte tienen del silencio y de la omertà que existe en nuestro país todavía para con ustedes. Yo le pido a la prensa catalana que no se ocupe tanto del salseo de Esquerra Republicana, que no esté tanto en la puerta de nuestros despachos a ver qué pasa en una reunión y que hable más de lo que ustedes pactan con el PP y con Vox en esta cámara contra el pueblo de Cataluña.
0: La formació ha marcat la trobada en les relacions habituals entre la direcció i Madrid, però el fet és que s'ha produït dies després que Jordi Salvador, company de files de Rufián, l'acusés en una piulada de falta de respecte cap a la resta del grup. Això després que el líder dels republicans al Congrés exigís condicionar les llistes per tornar a presentar-se com a cap de cartell d'Esquerra. Rufián, a més, continua insistint en solitari en un front d'esquerres a Catalunya i arreu de l'Estat que s'ha ofert a liderar. I l'expulsió de 600 cantaires de l'acte del Papa a la Sagrada Família ha arribat al Congrés. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha respost a Junts i Esquerra Republicana que han qüestionat el ministre pels fets del 10 de juny. Ha explicat que hi havia una prohibició expressa de mostrar signes polítics durant la visita de Lleó 14 a Barcelona.
12: No es atentar a la libertad de expresión de nadie. Había, además, una prohibición expresa del deán de la catedral de Cataluña, donde aludía a la prohibición en los actos eclesiásticos de cualquier signo político. Pues yo lo que quiero es felicitar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en este caso a Policía Nacional y a los Mossos de Escuadra, porque hicieron un trabajo extraordinario que además ni se vio.
0: Per la seva banda, el president de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello, ha assegurat que alguns cantaires van denunciar les intencions d'alguns membres dels cors de mostrar una estelada, cridar independència i cantar els segadors.
3: El temps.
0: Moment per la previsió de Gemma Puig.
13: Aquests darrers dies de la primavera parlem de calor, d'una calor que encara s'anirà intensificant més de cara al cap de setmana, amb aquest preavís de calor de cara a diumenge i que s'allargaria fins dimarts. De moment, aquest dijous l'encetem amb unes temperatures a primera hora sense grans canvis, nit tropical a la façana litoral, a la resta encara nits de bon dormir, comarques interiors i principalment cap al Pirineu, amb alguna boirina matinal que es pot formar arran de mar, Costa Brava, Costa Central, també algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre i moltes estones de sol. A la tarda tornaran a créixer nuvolades, sobretot cap al Pirineu i principalment cap al sector més occidental. No vol dir que no arribi algun ruixat cap a la Cerdanya, també punts de l'Alt Urgell. Nuvolades i ruixats molt més puntuals que no pas dimecres, amb unes temperatures que seran semblants, però poden quedar un pèl més baixes, però estem parlant d'un o dos graus. Per tant, serà molt difícil de notar aquest petitíssim descens de la temperatura. A la tarda també augmentaran una miqueta més els núvols pel sud, bandes de núvols alts i prims, que deixaran el cel un pèl més enterbolit. Divendres, la temperatura començarà a pujar altre cop.
3: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: L'Audiència de Lleida ha confirmat l'arxivament definitiu de totes les causes penals relacionades amb el brot de Covid-19 a la residència Fiella de Tremp. El tribunal ha desestimat el recurs presentat per una part de les famílies de les víctimes. La resolució ratifica les decisions judicials adoptades anteriorment i tanca la via penal del cas. El brot, recordem, entre el novembre del 2020 i el gener del 2021, va causar la mort de 64 residents i el contagi de 42 treballadors. Tremp, Pau Rovira.
14: L'Audiència de Lleida avala l'arxivament acordat pel jutjat d'instrucció de Tremp l'abril del 2025. La decisió afecta tant la causa per un suposat delicte contra el dret dels treballadors com la més greu, la investigació per presumptes homicidis imprudents. Entre les persones investigades hi havia l'exdirectora del centre, la responsable higienico-sanitària i tres membres del patronat de la Fundació Sant Hospital de la Fundació Fiella d'aquí de Tremp. La resolució judicial es va dictar el passat 8 de juny. Recordem que la denúncia de la Fiscalia, presentada el 2022, apuntava problemes de coordinació i deficiències en l'atenció als residents durant el brot. També recollia irregularitats en la gestió de les defuncions i en la comunicació amb les famílies. Amb aquesta resolució de l'Audiència de Lleida, doncs, el procediment penal queda definitivament tancat, tot i que els familiars de les víctimes podrien optar encara per la via civil.
0: L'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida estrena una reforma del bloc d'obstetrícia que permet que les dones puguin parir amb intimitat i que respectin el protocol de part. Fins ara havien de dilatar en una sala compartida per 8 dones. Lleida, Noelia Caselles.
15: Una dona que hagi de parir a l'Arnau pot entrar en una de les 10 habitacions que s'han creat, totes individuals amb lavabo i prou espai per moure's, i sortir-ne amb el nadó en braços. I això és molt diferent de com les dones han parit a l'Arnau durant més de 40 anys. Maria José Pelegay, cap d'obstetrícia de l'Arnau.
16: Antes era una sala comú de dilatació que se compartia entre totes separado por unas mamparas y por cortinas, pero no había individualización. Aquí tenían todo el proceso de la dilatación del parto, pero cuando llegaba el momento del nacimiento, del expulsivo, pasaban a los paritorios. Ahora sí pueden hacer aquí todo el proceso, la dilatación, y cuando son partos de baja complejidad se pueden asistir aquí y de media complejidad.
15: Les obres han costat 1,5 milions d'euros i milloren un espai que havia quedat completament obsolet i que no permetia parir respectant els protocols vigents. Hi ha també una habitació per a parts amb mort perinatal. L'objectiu, en un futur que no té data, seria construir un bloc obstètric totalment nou. L'any passat van néixer a l'Arnau 2.300 nadons.
0: Els preus de l'habitatge comencen a tocar sostre i això podria alentir l'edificació si no es compensa prou l'encariment dels costos de producció. Així ho assegura l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, segons explica el seu director general, Francisco Dieguez.
17: Els preus de venda potser estem ja arribant a un sostre que ja no puguin créixer més i podem entrar en una època en la que aquest increment de cost no pugui ser absorbit pel preu de venda. Llavors això produeix una pèrdua de rendibilitat i, per tant, una pèrdua d'interès per molts fons d'inversió per invertir en el sector de la construcció a Espanya i a Catalunya.
0: La construcció és recent de la fi dels fons europeus per habitatge públic i per a la rehabilitació i la falta de mà d'obra. I dues poblacions de la Costa Brava, l'Escala i Roses, encapçalen un moviment de rebuig al projecte del govern d'eliminar bona part dels habitatges d'ús turístic el 2028. Argumenten que sense aquests apartaments no tindran capacitat d'absorbir la demanda d'allotjament, sobretot a l'estiu. Girona, Fèlix Martín.
18: Només els dos municipis eliminarien més de 5.000 llicències amb apartaments que difícilment es podrien reconvertir en lloguer habitual com vol el govern. N'alerten l'alcalde de l'Escala, Josep Bofill, i el regidor de Turisme de Roses, Fèlix Llorenç.
19: I sense aquest habitatge d'ús turístic, doncs està demostrat que no podríem absorbir la quantitat de persones que rebem cada any.
20: Si es revoquen les llicències, com molt podem trobar que aquests pisos estiguin tancats 11 mesos l'any, que aquest decret s'ha d'aturar d'alguna forma, perquè la seva implementació pot ser catastròfic pels municipis turístics de Catalunya.
18: Han calculat que s'eliminarien un 70% de les llicències d'habitatges turístics de l'Escala i un 62% de les de Roses, i deixarien els dos municipis sense capacitat per absorbir la demanda actual de visitants.
0: Almenys 10 detinguts en una operació policial contra el Top Manta amb epicentre a Salou, al Tarragonès. També s'han fet escorcolls en altres poblacions del Camp de Tarragona amb l'objectiu de desmantellar les xarxes de distribució de productes falsificats. Tarragona, Ricard Buigas.
1: L'operació coordinada entre els Mossos, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional s'ha desenvolupat de forma simultània en diversos municipis. Les entrades i els escorcolls s'han fet per actuar contra una organització criminal dedicada a la importació, magatzematge i distribució de productes falsificats. A Salou, els agents han detingut 10 persones en un domicili del carrer de l'Església. També hi han intervingut una gran quantitat de material falsificat. Aquest era un dels punts que més preocupava els caps de l'operatiu perquè fa exactament un any, a Salou, una actuació similar va provocar la protesta d'un grup nombrós de manters que es van enfrontar amb els agents. Per això s'han activat unitats de seguretat ciutadana. La investigació segueix oberta. La policia no ha donat una xifra total de detinguts. Encara s'està quantificant el material intervingut per fer-ne un balanç definitiu.
0: El Parlament ha aprovat la llei que classifica l'Institut d'Estudis Catalans com a Acadèmia Nacional. La proposició de llei l'han impulsada el PSC Units, Junts, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP. Glòria Freixa, de Junts, i Imma Ferret, del PSC Units, han defensat així el reconeixement de l'IEC com a Acadèmia Nacional.
21: No és només un canvi de nom, sinó que estem parlant de dues coses. La primera, una institució que protegeixi i projecti la llengua. I la segona, una institució que generi coneixement, que impulsi la recerca.
22: L'IEC no és només una entitat cultural catalana, sinó una institució amb funcions equivalents a les acadèmies nacionals, atès que té les funcions d'establir normes lingüístiques i ostenta la representació en organismes internacionals.
0: El ple ha rebutjat les esmenes presentades per Vox i el Partit Popular de Catalunya, que plantejaven que el text fes referència a Acadèmia Catalana en lloc de Nacional. Rafael Villafranca, de Vox, i Lorena Roldán, del Partit Popular de Catalunya, mostraven així el seu rebuig.
23: Que parlar avui d'Acadèmia Nacional suposa dotar l'Institut d'Estudis Catalans d'un pensament únic identitari que exclou a qui no en combrega amb el nacionalisme.
24: Considerem que l'Institut ja té la màxima dignitat acadèmica possible en el nostre ordenament. Afegir l'adjectiu nacional no suma res a la seva autoritat científica real.
0: Creat el 1907, l'IEC es dedica des dels seus orígens a l'establiment de la normativa de la llengua catalana i a l'estudi dels diversos camps del saber.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Només un terç de la setantena de preses que abasten Catalunya tenen un pla d'emergència aprovat en cas de trencament. Són plans que inclouen sirenes a les poblacions més properes de preses per evitar els veïns perquè s'autoevacuïn. De moment, Protecció Civil ha validat 71 sirenes que cobreixen 74.000 persones de 36 municipis. Ho explica Sergio Delgado, sotsdirector de Protecció Civil.
25: Tenim 16 ja implantades, 5 en procés d'implantació, 4 més doncs que creiem que en breu també iniciaran la implantació i, per tant, tenim tot aquest conjunt ja en marxa.
0: Els plans d'emergència i l'activació de les sirenes són responsabilitat dels propietaris de l'embassament, com ara Endesa, Repsol, l'ACA o la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Protecció Civil assegura que el trencament d'un embassament és una possibilitat molt remota. En cas que passi, cal allunyar-se de la llera del riu, anar a llocs elevats, no travessar ni rius ni torrents i allunyar-se de carreteres que puguin quedar afectades.
3: Esports.
0: Amb David Ubach.
26: El Barça ha fet oficial la renovació de Pere Romeu com a entrenador de l'equip femení fins al 2028. El tècnic barceloní de 32 anys acaba de completar la seva segona temporada com a primer preparador del Barça femení després de rellevar Jonathan Giraldez fa dos estius. Pel que fa al masculí blaugrana, s'ha confirmat la data del primer amistós de pretemporada. Els de Hansi Flick jugaran el 31 de juliol contra el Birmingham City, equip de la segona divisió anglesa, al seu camp, l'estadi Sant Andrews. I al vessant institucional del Barça, el club ha enviat una carta formal als presidents de la Lliga de Futbol Professional, de la Federació Espanyola i del Comitè Tècnic d'Àrbitres en relació a les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El Barça considera que les manifestacions del president del Madrid atempten greument contra l'honorabilitat i la imatge de la competició i contra l'estament arbitral, i per tot plegat els demana que actuïn. El Madrid, per la seva banda, ha presentat un escrit a la UEFA en el qual aporta, segons el Club Blanc, indicis sobre l'existència de pagaments perllongats, opacs i sense justificació verificable del Barça al vicepresident dels àrbitres, José María Enríquez Negreira. En un comunicat, el Madrid demana que la UEFA adopti les accions disciplinàries pertinents. Per cert, que al vessant esportiu, el migcampista portuguès Bernardo Silva ja és oficialment nou jugador del Madrid fins al 2028. Parlem ara del Mundial. Aquest dimecres s'han disputat més partits de la primera jornada de la fase de grups amb el següent marcador, el Portugal 1, República Democràtica del Congo 1, el grup K, on el blaugrana Cancelo ha jugat els 90 minuts amb els portuguesos del balagarí Robert Martínez.
2: Lo más difícil es en estos partidos empezar bien. Entramos muy bien en campo. Yo creo que marcar el primer gol fue un momento muy bueno, o tenía que haber sido un momento muy bueno, porque no fue así. Realmente que marcar el gol perdimos un poquito la profundidad del juego.
26: Obrim ara la pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
26: Aquest dijous comença la sèrie final per al títol de la Lliga CB de bàsquet entre el Barça i el València, amb els dos primers partits de l'eliminatòria al millor de 5, al Roig Arena. Xavi Pascual, l'entrenador blaugrana, ha relativitzat el factor pista.
4: Creo sinceramente que tiene un valor relativo. Hemos jugado 4 veces, los dos equipos hemos sido capaces de ganar fuera, los dos equipos hemos ganado en casa. Los jugadores conocen el Palau, conocen el Roig Arena. Tiene una importancia relativa.
26: El València-Barça el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Sense deixar la CB, l'aler Àlex Reyes, el màxim anotador del Manresa aquesta temporada, passarà la revisió mèdica amb el Joventut aquest dijous. Reyes ha descartat una oferta de l'Unicaja. I el Manresa, al seu torn, ha fitxat també un aler. Es tracta del nigerià de 24 anys, Chibuzo Agbo, que ha firmat fins al 2028, procedent del Cholet francès. I encara en bàsquet, dos equips catalans de la Lliga Femenina han firmat una escorta estatunidenca. L'Uni Girona contracta Madison Conner, de 22 anys, procedent de l'Estepona. El que dirà seu incorpora Alexi Donarski, de 24 anys, i que arriba de la Lliga Universitària Nord-Americana. Del bàsquet passem ara al futbol sala.
3: 3CAT Info.
26: El Barça buscarà aquest dijous situar el 2-0 a l'eliminatòria pel títol de Lliga contra el Pozo de Múrcia, després del triomf als penals d'aquest dimarts al primer partit. El tècnic blaugrana, Javi Rodríguez, veu l'equip en bones condicions físiques y mentales de cara al segundo duelo.
5: Después de ese gran, tremendo esfuerzo que hicimos, el equipo lo he visto bien, sonriente, aliviado, porque al final a la media parte te vas pensando que el primer punto de la eliminatoria se te escapa. Luego lo sacamos y el equipo estaba contento, estaba feliz.
26: Pitó serà baixa per sanció. Mentrestant, el Barça ha comunicat que el tanca portuguès Eric deixarà l'equip al final d'aquesta temporada després de 3 anys i que aquest dijous se li farà un comiat al Palau Blaugrana.
3: 3CAT Info.
26: Afegirem que en vol el Barça anunciar l'ampliació de contracte del lateral francès de 33 anys, Tim Engessan, per dues temporades més, fins al 2029.
6: Por supuesto, me gustaría acabar aquí. Para mí he pasado toda mi vida en el club casi y acabar aquí sería un sueño de verdad.
26: I en ciclisme, la Sloveta Tadej Pogačar de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari a la primera etapa de la Volta a Suïssa de 144 quilòmetres amb sortida i arribada a Sondrio i és el primer líder de retruc. Mentrestant, a l'equip Visma s'ha confirmat que Wout van Aert, el belga, queda fora de l'equip del Tour de França perquè té una ferida infectada en un colze que el manté de baixa.
3: Trescat Info.

0: L'Audiència Nacional rebutja retirar el passaport a José Luis Rodríguez Zapatero, però sosté que l'expresident espanyol no ha pogut rebatre les sospites contra ell. En la seva declaració com a investigat, l'exlíder socialista ha negat haver mediat a canvi de comissions per al rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i ha defensat la seva innocència. L'Iran accepta la destrucció de l'urani enriquit de què disposa, segons l'acord de pau difós pels Estats Units. El memoràndum d'entesa, que s'ha de signar a Suïssa, recull un alto al foc permanent en tots els fronts, inclòs el Líban, i un mecanisme per supervisar el seu compliment. Donald Trump, però, diu en la cimera del G7 a Evian que si l'Iran no compleix, el tornaran a bombardejar. Els bombers treballaran durant tota la nit per extingir l'incendi que aquest dimecres s'ha declarat a la comarca de la Segarra i que ha calcinat més de 60 hectàrees de conreus de cereals. Les flames han obligat a confinar durant unes hores diversos nuclis dels municipis de Talavera i Ribera d'Ondara. L'incendi a les instal·lacions del Centre de Recerca IRTA Cresa de la Universitat Autònoma de Barcelona ha afectat les oficines i el paller, però no ha arribat fins als laboratoris de màxima bioseguretat i als animals. Segons els bombers, el foc ha començat a l'exterior, probablement en uns matolls. Els treballadors s'han autoevacuat i no hi ha hagut ferits. L'incident de dissabte en què es va haver d'aturar la circulació de l'R2 Sud per la separació entre dos carrils va suposar un alt risc de descarrilament, segons el sindicat Alternativa Ferroviària. Denuncien que els trens van funcionar durant 5 hores entre Sitges i Vilanova i la Geltrú per sobre d'un tram que no estava soldat ni s'havia empalmat amb brides. Adif assegura que la circulació en tot moment va ser segura. Aprovada per unanimitat al Parlament, la llei per erradicar l'amiant a Catalunya. La norma pretén agilitzar la retirada d'aquest material cancerigen abans del 2032, que és el que estableix la legislació europea. El govern hi destinarà 20 milions d'euros l'any. Sau de Ferran García, La passió dels estranys, de manera Garcés i Cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí han estat guardonats amb el Premi Llibreter 2026. L'atorga al Gremi de Llibreries a les millors obres publicades. Esports.
1: El Barça ha fet oficial la renovació de Pere Romeu com a entrenador de l'equip femení fins al 2028. El masculí blaugrana s'ha confirmat que el primer amistós de pretemporada dels de Hansi Flick serà el 31 de juliol al camp del Birmingham City. El migcampista portuguès Bernardo Silva ja és oficialment nou jugador del Madrid fins al 2028. I al Mundial de Futbol, jugat aquest dimecres al Portugal 1, República Democràtica del Congo 1, on el blaugrana Cancelo ha jugat els 90 minuts amb els portuguesos del balagarí Robert Martínez.
0: I el temps, dijous tindrem pocs canvis, un dia assolellat, amb algunes boirines matinals arran de mar. A la tarda tornaran a créixer, nuvolades al Pirineu, amb alguns ruixats. La mateixa calor, tot i que puntualment pot baixar una mica, la calor s'intensificarà a finals de setmana, coincidint amb l'arribada de l'estiu. 3Cat Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3Cat Info.
0: El jutge del cas Zapatero l'adverteix que la seva declaració no ha aconseguit desmuntar els indicis de delicte contra ell. Tot i això, el jutge no veu risc de fuga i ha descartat retirar-li el passaport, com havia demanat la fiscalia. Zapatero ha negat haver fet cap gestió pel rescat de Plus Ultra i demana confiança a la ciutadania per demostrar que és innocent. Madrid, Paula Brujats.
3: 3 hores d'explicacions, però Zapatero no ha convençut el jutge Calama, que diu que persisteixen indicis racionals de criminalitat contra ell. L'expresident ho ha negat tot, no va maniobrar per afavorir el rescat de Plus Ultra, no va tenir cap relació amb els directius de l'aerolínia i només va conèixer el seu president el 2024, 3 anys després del rescat públic. No només això, Zapatero també ha negat tenir cap empresa pantalla a l'estranger per cobrar comissions il·legals i ha donat poders al jutge via lliure perquè ho comprovi. Zapatero entrava i sortia de l'Audiència Nacional sense fer declaracions a la premsa. Però més tard, en un comunicat amb molta càrrega política, ha demanat un vot de confiança, temps per demostrar la seva innocència i diu a la ciutadania que ara dubta d'ell que no els decebrà. Sobre les famoses joies del seu despatx, ni una paraula, però ha dit el jutge que en 10 o 15 dies n'acreditarà l'origen. Zapatero continuarà en llibertat mentre se'l continua investigant. El jutge no li ha retirat el passaport perquè seria desproporcionat. Diu que no hi ha risc de destrucció de proves ni tampoc de fuga i recorda que Zapatero és conegut i té relació malament aquí.
0: El govern espanyol veu convincents les explicacions de Zapatero. Segons fonts de la Moncloa, el fet que el jutge no hagi ordenat cap mesura cautelar és prou significatiu. A la mateixa hora que l'expresident espanyol declarava, el Congrés Pedro Sánchez ha evitat fer cap referència al cas durant la sessió de control. Sí que ho han fet els ministres, que han reiterat el suport a Zapatero. Ara bé, els socis parlamentaris, cada dia que passa, marquen més distàncies amb el govern del PSOE i Sumar. Madrid, Àngels Lafuente.
3: La sessió de control era l'escenari idoni per la bancada popular per interpel·lar Pedro Sánchez i aconseguir que fes novament costat a Zapatero. Alberto Núñez Feijóo ho intentava sense èxit.
4: El que iba de Gandhi espanyol, ese, el que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
3: Una pregunta sense resposta, un silenci de Sánchez que els ministres han anat omplint al llarg del ple, mentre l'expresident declarava davant del jutge. Des del govern li han reiterat el seu suport. Ángel Víctor Torres i Grande Marlaska defensaven la seva innocència i insistien que no se'l condemni abans d'hora.
5: Bueno, nosotros hemos dicho que estábamos convencidos de que iba a poder demostrar su inocencia, lo seguimos pensando exactamente igual.
6: No es la UCO quien dicta sentencia, no es la UDEF quien dicta sentencia, y son los jueces los que deberán, en su caso, condenar, dictaminar las pruebas.
3: I la Moncloa creu que les explicacions de Zapatero sí que han convençut el jutge, consideren que el fet de no retirar-li el passaport és un gest de suport a la tesi del president espanyol. Però els socis mantenen la pressió perquè Sánchez mogui fitxa. Des del PNB, Maribel Vaquero ha reiterat l'ultimàtum del seu grup, o pressupostos o eleccions, i adverteix que la corrupció marca un punt i a part en la legislatura.
7: Lo que hemos conocido hasta ahora es muy grave y son demasiadas las causas abiertas en torno a la presidencia del gobierno del Estado. Es un asunto muy relevante que condiciona la legislatura.
3: I a la pressió del PNB s'hi ha sumat Junts, Josep Maria Crosset.
8: I tothom sap que això no millorarà en el temps. Aquesta legislatura és morta i qualsevol cosa que no sigui convocar eleccions és enganyar a la gent.
3: Els de Puigdemont han reiterat a Sánchez que no compti amb els seus vots per aprovar uns pressupostos que diuen no tenen futur.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, manté el suport incondicional a Pedro Sánchez en plena setmana horribilis per al PSOE i coincidint amb aquesta declaració de Zapatero a l'Audiència Nacional. Ha estat en resposta a una pregunta del líder del Partit Popular de Catalunya, Alejandro Fernández, que ha aprofitat la sessió de control al Parlament per burxar en els casos judicials que esquitxen els socialistes.
9: ¿Sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez?
10: Crec que és el millor president del govern que ha tingut Espanya.
9: Y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemará.
0: Des de Junts, la presidenta del grup, Mònica Sales, ha demanat a Salvador Illa que no s'amagui més si comparegui al Parlament per donar explicacions sobre tots els casos de suposada corrupció que envolten el PSOE.
11: Què més ha de passar perquè doni explicacions aquí? Quantes joies més han d'aparèixer? Com més llargs són els silencis, més llargues són les sospites.
0: Aquest dijous el Parlament debatrà i votarà una moció del PP que demana a Pedro Sánchez que convoqui eleccions de manera immediata. L'Iran es compromet a destruir l'urani enriquit de què disposa, segons els termes de l'acord amb els Estats Units, i que aquest dimecres ha difós l'administració Trump. El memoràndum d'entesa entre Washington i Teheran inclou un pla de recuperació per a l'Iran valorat en 300.000 milions de dòlars i ha de donar pas a unes negociacions específiques sobre l'abast del programa nuclear iranià. En el text, l'Iran referma que no comprarà ni fabricarà bombes atòmiques. Washington, Oriol Serra.
12: Els Estats Units i l'Iran han acordat l'aturada permanent de les operacions militars en tots els fronts, incloent-hi el Líban. Aquest és el punt que obre el memoràndum d'entesa que els dos països ja han signat de manera electrònica. També han pactat renunciar a l'ús de la força o de l'amenaça, un punt que el president nord-americà Donald Trump ja ha posat en perill abans d'hora. El document també recull l'acord d'aixecar el bloqueig naval de l'estret d'Hormuz per part nord-americana, d'aixecar-ne els peatges durant 30 dies i la retirada de la marina nord-americana durant els 30 dies posteriors a la signatura de l'acord final, el qual no es podria acabar signant fins l'Assemblea General de l'ONU prevista per a finals de setembre. Al memoràndum, l'Iran renuncia a tenir o desenvolupar armament nuclear i se li concedeix mantenir l'estatus pel que fa al seu programa atòmic. La destrucció dels residus atòmics iranians es farà sota la supervisió de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica.
0: Poc abans de la difusió dels 14 punts del memoràndum d'entesa entre els Estats Units i l'Iran, el president nord-americà ha reiterat la seva amenaça de bombardejar la República Islàmica si no compleix l'acord de pau. Trump ha argumentat en la roda de premsa de final de la cimera del G7 que si ha arribat al pacte amb Teheran ha estat per evitar una catàstrofe econòmica mundial. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
13: Fi a Evian a una cimera del G7 que ha acabat com va començar, amb el focus en l'acord amb l'Iran, que s'espera que es firmi aquesta setmana a Suïssa. En les hores prèvies, Trump ha volgut enviar un missatge de duresa al règim de Teheran, avisant-lo que el tornarà a bombardejar si no compleix, sobretot amb el compromís de no tenir mai una bomba nuclear.
14: Els dic que si no compleixen l'acord, no vull fer-ho, però els bombardejarem. No crec que es desviïn de l'acord. Què més puc fer? Portar-los als tribunals? Et portaré als tribunals. Et denunciaré. No, els bombardejarem si violen l'acord. No ho vull fer. Vull que compleixin l'acord.
13: La Casa Blanca ja ha difós el document i més enllà dels 14 punts, Trump ha argumentat que després de mesos amb el preu del petroli pels núvols, el pacte vol evitar una catàstrofe econòmica. De la cimera aviant en surt també un nou posicionament del G7 sobre la guerra a Ucraïna, amb Trump disposat a pressionar més Putin i imposar sancions al petroli i al gas de Moscou, com assegurava l'anfitrió de la reunió, el president francès Emmanuel Macron.
15: El president Trump, com tots nosaltres, ha reconegut que en aquest moment no hi ha cap voluntat seriosa per part de Rússia de negociar la pau. I tots hem dit que augmentarem el suport cap a Ucraïna i la pressió sobre Rússia. Això és un canvi real.
13: La cimera d'Evian passarà a la història com una cita sense grans estridències de Trump, més enllà del moment anecdòtic en què ha dit a la resta de líders que ell és qui mana. Macron ha aconseguit que no marxi abans d'hora, convidant-lo aquest dimecres a sopar a Versalles.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Els bombers continuen treballant durant tota la nit per extingir l'incendi que ha començat aquest dimecres a la tarda a Talavera, a la Segarra. El perímetre s'ha pogut estabilitzar 4 hores més tard i ara es continua remullant la zona amb una cinquantena de dotacions. El foc ha afectat majoritàriament camps de cereal i ha obligat a confinar diversos nuclis de població. Lleida, Júlia Albacar.
16: El foc ha començat en una zona de camps de cereal i ha avançat ràpidament perquè la majoria està ben sense segar. L'evolució de l'incendi l'explica Claudi Gallardo, inspector en cap de suport dels bombers, en declaracions a 3CAT Info.
17: Estan amb una propagació, un pes pel vent de marinada que afectava la zona per l'hora que s'ha iniciat, doncs amb una propagació de sud cap a nord. Per tant, la nostra estratègia ha estat ràpidament protegir la població.
16: El foc també ha obligat a confinar durant unes hores els nuclis de Pallerols, a Talavera, i els de Briançó, Sant Antolí i els Hostalets a Ribera d'Ondara. Ramon Trullols és l'alcalde de Talavera que ha agraït en declaracions al Catalunya Nit la feina de molts pagesos que han treballat per fer de tallafocs.
18: Tinc de donar les gràcies a tots els veïns d'aquests pobles perquè han respost ràpidament amb els seus tractors per poder controlar ràpidament el foc. Vull dir, no hi ha hagut ningú que hagi tingut por de posar a dins un camp de cereal amb el tractor a passar la grada o a passar les reus per poder fer un tallafoc.
16: El foc ha afectat una seixantena d'hectàrees, de les quals el 90% són terreny agrícola i el 10% forestal.
0: I un altre incendi aquest dimecres a la tarda ha cremat una part del centre de recerca IRTA Cresa de la Universitat Autònoma de Barcelona, a Cerdanyola del Vallès. El foc, que no ha deixat ferits, ha afectat la nau de les oficines i l'adjacent, on hi ha un paller que ha quedat totalment cremat. Ara bé, el foc no ha arribat fins a la zona on hi ha els laboratoris de màxima bioseguretat i els animals. Ho explica el director general de l'IRTA, Josep Usall.
19: La notícia bona és que aquest edifici té dues zones, una part que és on hi ha el laboratori i els despatxos, i l'altra que és la part de biocontenció, que és on tenim els animals i és on treballem doncs, en mesures de seguretat. L'incendi no ha afectat amb aquest segon edifici, per tant, la biocontenció no ha quedat afectada, no ha afectat a cap animal. És un missatge de tranquil·litat doncs, que l'edifici de biocontenció i bioseguretat està en perfectes condicions.
0: Els bombers apunten que l'incendi ha començat a l'exterior de l'edifici, probablement en uns matolls, i s'ha propagat a l'interior del centre. Quan els bombers han arribat al lloc, els treballadors de l'edifici ja havien sortit a fora.
2: El temps.
0: Pràcticament un quart sentim la previsió de Gemma Puig.
20: Aquests darrers dies de la primavera parlem de calor, d'una calor que encara s'anirà intensificant més de cara al cap de setmana, amb aquest preavís de calor de cara a diumenge i que s'allargaria fins dimarts. De moment, aquest dijous l'encetem amb unes temperatures a primera hora sense grans canvis, nit tropical a la façana litoral, a la resta encara nits de bon dormir, comarques interiors i principalment cap al Pirineu, amb alguna boirina matinal que es pot formar arran de mar, Costa Brava, Costa Central, també algun núvol baix cap a les terres de l'Ebre i moltes estones de sol. A la tarda tornaran a créixer nuvolades, sobretot cap al Pirineu i principalment cap al sector més occidental. No vol dir que no arribi algun ruixat, cap a la Cerdanya, també punts de l'Alt Urgell. Nuvolades i ruixats molt més puntuals que no pas dimecres, amb unes temperatures que seran semblants, però poden quedar un pèl més baixes, però estem parlant d'un o dos graus. Per tant, serà molt difícil de notar aquest petitíssim descens de la temperatura. A la tarda també augmentaran una miqueta més els núvols pel sud, bandes de núvols alts i prims, que deixaran el cel un pèl més enterbolit. Divendres, la temperatura començarà a pujar altre cop.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Un sindicat de maquinistes adverteix que l'incident de dissabte en què es va haver d'aturar la circulació de l'R2 Sud per la separació entre dos carrils va suposar un risc enorme de descarrilament. Denuncien que els trens van funcionar durant 5 hores entre Sitges i Vilanova i la Geltrú per sobre d'un tram que no estava soldat ni s'havia empalmat amb brides. Corresponsal al Garraf, Montse Jané Ribà.
1: Adif confirma que es van fer unes obres de manteniment la nit de divendres a dissabte i que una de les feines era el canvi d'un tram de via. Al matí les obres es van suspendre i els trens van començar a passar amb passatgers amb una limitació de 60 km per hora. Un maquinista, secretari d'Acció Sindical del Sindicat Alternativa Ferroviària al Ferro, Martí Fuentes, ha parlat amb el maquinista que dissabte va avisar que la via estava malament.
21: Ell el que em diu és que el maquinista del tren anterior havia notificat a Adif a circulació que havia notat un cop en aquell tram i quan hi va passar molt a poc, va notar el cop, notar que el tren et baixa 2 centímetres de cop es nota. Doncs va baixar a veure què era i efectivament es va trobar que el carril no estava unit. Un carril que no estigués ajuntat amb el següent és una cosa que no havíem trobat mai.
1: I diu que els tècnics que a la nit van estar treballant en aquell tram no van ni soldar ni posar les brides per unir els carrils.
21: Tu fas el forat al carril i poses un cargol passador que subjecta aquesta brida. Els forats del carril no hi són. I a banda, una de les dues brides la tens sota el carril. Si aquesta brida havia sigut col·locada, com nassos acaba sota el carril?
1: Per tot plegat, creu que el risc en què es va incórrer va ser altíssim.
21: Aquest incident va ser un risc tremendo d'escarrilament. I aquí el que demanem, sobretot, és més control per part d'Adif.
1: En canvi, Adif considera que la seguretat va ser total i que va funcionar bé perquè quan hi va haver un problema es va detectar i es va aturar tota la circulació.
0: Les plataformes d'usuaris de trens de Catalunya critiquen la falta de solucions del govern a la crisi de Rodalies i la ineficàcia de les reunions que mantenen amb la Generalitat. A través d'un comunicat conjunt, les 10 entitats que representen els passatgers diuen que no hi ha compromisos concrets i que la interlocució amb l'executiu català s'ha degradat. Les entitats diuen que s'han cansat de sentir anuncis de millora, calendaris d'actuacions i compromisos que no es tradueixen en resultats, i que hi continua havent mancances, com ara una informació fiable sobre les incidències. Les plataformes reclamen tenir un contacte directe amb responsables tècnics i reunions bilaterals de l'administració amb cada plataforma per abordar d'una manera més concreta els problemes a cada territori. Carles García Ureta és el nou president de l'Associació per la Promoció del Transport Públic.
22: Ha anat passant a ser una reunió molt rutinària que no se'ns avisava de massa més coses del que ja sabíem a través de la premsa. I, per tant, doncs, trobem a faltar bastant conèixer de primera mà què és el que està passant.
0: Al ple del Parlament, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que segueix compromesa amb els usuaris per millorar Rodalies. En la mateixa sessió, Paneque ha avaluat els sobrecostos de les mesures que s'han hagut de prendre pel mal funcionament de Rodalies. 11 milions d'euros per haver hagut d'obrir els peatges de la C32 pel tall de la P7 i 14 milions i mig per garantir un transport alternatiu als trams afectats.
2: 3CAT Info.
0: Aprovada al Parlament la llei per erradicar l'amiant de Catalunya. D'entrada, l'objectiu és crear un cens per identificar i localitzar tot l'amiant que hi ha al país, però la norma també preveu sancions de fins a 100.000 euros per als propietaris que no el retirin. També planteja la posada en marxa d'un fons d'ajudes per finançar la retirada d'aquest material. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que el govern vol destinar 20 milions d'euros anuals a aquestes subvencions.
23: Amb els pressupostos actuals hem pogut ja obrir una convocatòria de 10,5 milions d'euros, que és la que tenim en aquests moments oberta, i estem esperant l'aprovació dels nous pressupostos per poder arribar al doble d'aquesta quantitat. Per tant, la idea era destinar uns 20 milions d'euros anuals, any rere any, per tal de poder donar sortida a la retirada d'aquest amiant.
0: Tret d'alguns articles concrets, la llei s'ha aprovat per unanimitat. Des de la Comissió contra l'Amiant de les Associacions de Veïns de Barcelona esperen que aquesta voluntat política perduri. Joan Maria Soler n'és el portaveu.
4: En un moment en què la política està tan polaritzada, que hi hagi una llei aprovada per aquesta unanimitat, doncs això ens dona força per plantejar la seva aplicació de manera continuada.
0: Mentre que la Generalitat té localitzades 1 milió de tones d'amiant repartides per tot Catalunya, les entitats estimen que aquesta xifra supera els 3 milions. L'amiant provoca malalties respiratòries greus i diversos tipus de càncer. I Badia del Vallès és el municipi català amb més amiant i un dels primers d'Europa. Es calcula que té una tona d'amiant per cada habitant. Aquest dimecres l'Ajuntament ha adjudicat els primers treballs per retirar aquest material tan tòxic de 102 edificis de la ciutat. Badia del Vallès, Marta Vallès.
5: Amb 2 anys de retard, com havia denunciat l'Ajuntament, començarà la retirada de l'amiant. A Badia n'hi ha per tot arreu. La ciutat va créixer molt ràpidament amb la immigració dels 70 i teulades, canonades o galeries es feien amb aquest material tòxic i cancerigen. L'alcalde, Josep Martínez València, apunta que això és un primer pas pels canvis que viurà el municipi.
6: Badia i Catalunya fan un pas molt important per ser territoris lliures d'amiant. A Badia, la Junta de Govern local hem aprovat la retirada en 102 comunitats de veïns. Hi haurà 2 empreses que a partir de les properes setmanes començaran a treballar. A Badia estem liderant tot aquest procés, som pioners, estem obrint pas a d'altres municipis.
5: Les obres s'han adjudicat per 2 milions d'euros que paga íntegrament el govern per mitjà de l'Agència Catalana de Residus. Es retirarà l'amiant de 102 edificis i queda una altra partida per licitar pendent de revisar les ofertes que s'han presentat.
0: Els projectes Recircular l'Eixample a Barcelona i Infinito Delicias a Madrid han guanyat ex aequo el Premi FAD d'Arquitectura 2026, que s'ha entregat aquest dimecres al Disseny Hub de Barcelona. Montse Mas.
7: El jurat ha premiat el projecte barceloní de Flexo Arquitectura i Adenda Architects per obrir nous passatges i espais públics a l'interior d'Illa. Pel que fa a la proposta madrilenya d'Uso Cieli, s'ha reconegut la transformació d'un edifici industrial on la vegetació fa de tancament tèrmic. En la resta de categories dels Premis FAT, el Premi Ciutat i Paisatge ha estat per la reforma de la segona fase de la canòpia urbana del Parc de les Glòries, que inclou les àrees de jocs, i el guardó d'Interiorisme se l'ha endut l'estudi Mayo per la reforma d'un habitatge al carrer Argumosa de Madrid. La instal·lació Limina, al Museu Chillí de l'Eco, ha guanyat en intervencions efímeres. Finalment, el Premi Rafat ha distingit la rehabilitació del conjunt industrial del segle XIX de Meritxell i Naranja, l'anònima manresana.
0: Sau, de Ferran García, publicada per Males Herbes, ha estat guardonada amb el Premi Llibreter 2026 en la categoria de literatura catalana. És una llegenda d'amor prohibit que reflexiona sobre la memòria de les ferides. L'autor ha agraït així aquest reconeixement.
24: I en aquesta època i en aquest món actual, o en qualsevol cosa que té 3 dies ja caducat, aquesta mena de dissidència temporal que té aquest premi, si més no en aquest cas, hòstia, a mi em sembla fascinant.
0: La passió dels estranys, de Marina Garcés, ha guanyat en la categoria d'assaig, pensament i altres narratives. I en altres literatures, el guardó ha estat Per cop de llum, de Rita Bullwinkel, publicada en català per la Segona Perifèria. Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, ha rebut el premi en l'àmbit de literatura infantil i juvenil en català. Per l'autora del text, Tina Vallès, és un dels llibres que més satisfaccions li ha donat.
25: Un dels llibres en el que m'he passat més bé escrivint, perquè hi ha les meves dues obsessions principals, que són les novel·les epistolars, i de l'altra, els objectes, que és l'altra meva gran obsessió, que és què dirien els objectes si poguessin parlar, i com que ningú m'ho contestava, doncs vaig decidir respondre-ho jo amb aquest llibre de cartes.
0: Els premis els atorga el Gremi de Llibreries de Catalunya i es trien les obres amb més qualitat literària publicades l'any anterior, independentment del ressò que hagin tingut.
2: Esports.
0: Amb David Ubach.
26: El Barça ha fet oficial la renovació de Pere Romeu com a entrenador de l'equip femení fins al 2028. El tècnic barceloní de 32 anys acaba de completar la seva segona temporada com a primer preparador del Barça femení, després de rellevar Jonathan Giraldez. Abans, Romeu havia estat entrenador assistent precisament de Giraldez. Pel que fa al masculí blaugrana, s'ha confirmat la data del primer amistós de pretemporada. Els de Hansi Flick jugaran el 31 de juliol contra el Birmingham City, un equip de la segona divisió anglesa, al seu camp, l'estadi St. Andrews. De fet, els blaugranes faran una estada de pretemporada entre el 27 de juliol i el 3 d'agost a St. George Park, al centre d'entrenament de la Federació Anglesa de Futbol. Al vessant institucional del Barça, el club ha enviat una carta formal als presidents de la Lliga de Futbol Professional, de la Federació Espanyola i del Comitè Tècnic d'Àrbitres en relació a les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El Barça considera que les manifestacions del president del Madrid atempten greument contra l'honorabilitat i la imatge de la competició i contra l'estament arbitral, i per tot plegat els demana que actuïn. El Madrid, per la seva banda, ha presentat un escrit a la UEFA en el qual aporta, segons el Club Blanc, indicis sobre l'existència de pagaments perllongats, opacs i sense justificació verificable del Barça al vicepresident dels àrbitres, José María Enríquez Negreira. En un comunicat, el Madrid demana que la UEFA adopti les accions disciplinàries pertinents i afegeix que cap decisió esportiva ha de substituir el procediment penal en curs. Per cert, que al vessant esportiu, el migcampista portuguès Bernardo Silva ja és oficialment nou jugador del Madrid fins al 2028. Parlem ara del Mundial. Aquest dimecres s'han disputat més partits de la primera jornada de la fase de grups, amb el següent marcador: Portugal 1, República Democràtica del Congo 1, al grup K, on el blaugrana Cancelo ha jugat els 90 minuts amb els portuguesos del balagarí Robert Martínez.
3: Lo más difícil es en estos partidos empezar bien. Entramos muy bien en campo. Yo creo que marcar el primer gol fue un momento muy bueno, o tenía que haber sido un momento muy bueno, porque no fue así. Realmente que marcar el gol perdimos un poquito la profundidad del juego.
26: Declaracions del tècnic català a DAZN. Cristiano Ronaldo també ha completat el partit en el seu sisè Mundial. Aquest dijous es jugaran ja els primers partits de la segona jornada. El República Txeca, Sud-àfrica, al grup A, i el Suïssa, Bòsnia, al grup B.
2: 3CAT Info.
26: A la Lliga Femenina de Futbol, el Badalona Women i Maria Valenzuela han acordat la continuïtat de la portera de cara a la propera temporada.
8: Es un equipo muy especial por las jugadoras que hay, pero creo que es un grupo muy humano. Todas nos llevamos genial y esa sintonía luego se transmite en el campo.
26: Maria Valenzuela va arribar el mes de febrer arran de la lesió d'Antònia Canales. I afegim que el Cornellà, que fa unes setmanes va ser adquirit per Leo Messi, ha anunciat la creació del seu primer equip femení. El primer equip femení que mai hagi tingut el Cornellà arrencarà la seva trajectòria la temporada vinent a la segona catalana. Obrim ara pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
26: Aquest dijous comença la sèrie final per al títol de la Lliga CB de bàsquet entre el Barça i el València, amb els dos primers partits de l'eliminatòria al millor de 5, al Roig d'Arena. Xavi Pasqual, l'entrenador blaugrana, ha relativitzat el factor pista.
9: Creo sinceramente que tiene un valor relativo. Hemos jugado 4 veces, los dos equipos hemos sido capaces de ganar fuera, los dos equipos hemos ganado en casa. Los jugadores conocen el Palau, conocen el Roig Arena. Tiene una importancia relativa.
26: Pasqual també ha assegurat que el València practica el millor bàsquet d'Europa. El València-Barça el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Sense deixar la CB, l'alè Àlex Reyes, el màxim anotador del Manresa aquesta temporada, passarà la revisió mèdica amb el Joventut aquest dijous. Reyes ha descartat una oferta de l'Unicaja. I el Manresa, al seu torn, ha fitxat també un alè. Es tracta del nigerià de 24 anys, Chibuzo Agbo, que ha firmat fins al 2028, procedent del Cholet francès. I encara en bàsquet, dos equips catalans de la Lliga Femenina han firmat una escorta estatunidenca. L'Uni Girona contracta a Madison Conner, de 22 anys, procedent de l'Estepona. El Cadí la Seu incorpora Alexi Donarski, de 24 anys, que arriba de la Lliga Universitària Nord-Americana. I del bàsquet passem ara al futbol sala.
2: L'actualitat esportiva a fons.
26: El Barça buscarà aquest dijous situar el 2-0 a l'eliminatòria pel títol de Lliga contra el Pozo de Múrcia, després del triomf als penals d'aquest dimarts al primer partit. El tècnic blaugrana Javi Rodríguez veu l'equip en bones condicions físiques i mentals de cara a aquest segon duel.
10: Después de ese gran, tremendo esfuerzo que hicimos, el equipo lo he visto bien, sonriente, aliviado, porque al final a la media parte te vas pensando que el primer punto de la eliminatoria se te escapa.
2: Són 6:15.

0: Aquestes són les principals informacions. L'Audiència Nacional rebutja retirar el passaport a José Luis Rodríguez Zapatero, però sosté que l'expresident espanyol no ha pogut rebatre les sospites contra ell. En la seva declaració com a investigat, l'exlíder socialista ha defensat la seva innocència. L'Iran accepta la destrucció de l'urani enriquit de què disposa, segons l'acord de pau difós pels Estats Units. El memoràndum d'entesa, que s'ha de signar a Suïssa, recull un alto al foc permanent en tots els fronts, inclòs el Líban, i un mecanisme per supervisar el seu compliment. Els bombers treballaran durant tota la nit per extingir l'incendi que aquest dimecres s'ha declarat a la comarca de la Segarra i que ha calcinat més de 60 hectàrees de conreus de cereals. A partir d'ara, us explicarem que la Reserva Federal dels Estats Units manté iguals els tipus d'interès en la primera reunió presidida pel candidat de Donald Trump, Kevin Warsh. També que Oriol Junqueras reclama màxima coordinació al grup parlamentari d'Esquerra al Congrés enmig de les tensions entre Gabriel Rufián i alguns electes. I que els metges han tornat a fer vaga aquest dimecres per reclamar un conveni propi i menys pressió assistencial, una durada que han seguit el 4% dels facultatius, segons el departament, tot i que Metges de Catalunya eleva la xifra fins al 29%.
1: Esports.
0: David Tubac, què destaquem?
2: Que el Barça ha fet oficial la renovació de Pere Romeu com a entrenador de l'equip femení fins al 2028. I el Mundial de Futbol, jugat aquest dimecres al Portugal 1, República Democràtica del Congo 1, on el blaugrana Cancelo ha jugat els 90 minuts amb els portugueses.

0: El jutge del cas Zapatero l'adverteix que la seva declaració no ha aconseguit desmuntar els indicis de delicte contra ell. Tot i això, el jutge no veu risc de fuga i ha descartat retirar-li el passaport, com havia demanat la fiscalia. Zapatero ha negat haver fet cap gestió pel rescat de Plus Ultra i demana confiança a la ciutadania per demostrar que és innocent. Madrid, Paula Brujats.
1: Tres hores d'explicacions, però Zapatero no ha convençut el jutge Calama, que diu que persisteixen indicis racionals de criminalitat contra ell. L'expresident ho ha negat tot, no va maniobrar per afavorir el rescat de Plus Ultra, no va tenir cap relació amb els directius de l'aerolínia i només va conèixer el seu president el 2024, tres anys després del rescat públic. No només això, Zapatero també ha negat tenir cap empresa pantalla a l'estranger per cobrar comissions il·legals i ha donat poders al jutge via lliure perquè ho comprovi. Zapatero entrava i sortia de l'Audiència Nacional sense fer declaracions a la premsa. Però més tard, en un comunicat amb molta càrrega política, ha demanat un vot de confiança, temps per demostrar la seva innocència i diu a la ciutadania que ara dubta d'ell que no els decebrà. Sobre les famoses joies del seu despatx, ni una paraula, però ha dit el jutge que en 10 o 15 dies n'acreditarà l'origen. Zapatero continuarà en llibertat mentre se'l continua investigant. El jutge no li ha retirat el passaport perquè seria desproporcionat. Diu que no hi ha risc de destrucció de proves ni tampoc de fuga i recorda que Zapatero és conegut i té realment aquí.
2: 3Cat Info.
0: L'Iran es compromet a destruir l'urani enriquit de què disposa, segons els termes de l'acord amb els Estats Units, i que aquest dimecres ha difós l'administració Trump. El memoràndum d'entesa entre Washington i Teheran inclou un pla de recuperació per a l'Iran, valorat en 300.000 milions de dòlars, i ha de donar pas a unes negociacions específiques sobre l'abast del programa nuclear iranià. En el text, l'Iran referma que no comprarà ni fabricarà bombes atòmiques. Washington, Oriol Serra.
3: Els Estats Units i l'Iran han acordat l'aturada permanent de les operacions militars en tots els fronts, incloent-hi el Líban. Aquest és el punt que obre el memoràndum d'entesa que els dos països ja han signat de manera electrònica. També han pactat renunciar a l'ús de la força o de l'amenaça, un punt que el president nord-americà Donald Trump ja ha posat en perill abans d'hora. El document també recull l'acord d'aixecar el bloqueig naval de l'estret d'Hormuz per part nord-americana, d'aixecar-ne els peatges durant 30 dies i la retirada de la Marina nord-americana durant els 30 dies posteriors a la signatura de l'acord final, el qual no es podria acabar signant fins l'Assemblea General de l'ONU prevista per a finals de setembre. Al memoràndum, l'Iran renuncia a tenir o desenvolupar armament nuclear i se li concedeix mantenir l'estatus pel que fa al seu programa atòmic. La destrucció dels residus atòmics iranians es farà sota la supervisió de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica.
0: Al front del Líban, però, continua l'ofensiva israeliana, tot i ser un dels territoris que contempla l'acord entre els Estats Units i l'Iran. Sobre el terreny hi ha incertesa pel futur del memoràndum, i és que, aliè a la pressió de Donald Trump, Israel continua atacant posicions de Hezbollah al sud del Líban. Aquest dimecres, mitjans libanesos han informat d'explosions, algunes de les quals amb víctimes mortals. El màxim responsable de l'exèrcit israelià, el ministre de Defensa, Israel Katz, avisa que el Líban no serà diferent d'altres territoris fronterers d'Israel on s'ha establert una zona de seguretat.
4: Israel acabarà amb tot el que se li interposa a Gaza, Líban, a Síria, a tot arreu. No saben el preu que pagaran per tota la pèrdua de territori. Som aquí per protegir l'estat israelià.
0: De moment, però, des de l'anunci del memoràndum d'entesa, Israel no ha atacat Beirut, la línia vermella del règim de Teheran. Des de l'inici de l'ofensiva israeliana al Líban, s'han comptabilitzat gairebé 3.800 víctimes mortals. La Reserva Federal dels Estats Units manté els tipus d'interès en la primera reunió presidida pel candidat de Donald Trump, Kevin Warsh. Des de l'inici del mandat, Trump ha pressionat per aconseguir una rebaixa dels tipus, però Warsh ja ha refermat la seva independència i ha assegurat que sap quina és la seva feina.
5: Els meus col·legues i jo som aquí per complir amb el nostre mandat legislatiu, mantenir l'estabilitat de preus i tenir la màxima ocupació. I aquests objectius ens han guiat en la reunió que acaba de concloure. El comitè ha decidit mantenir el rang objectiu per als tipus d'interès dels fons de la Reserva Federal entre el 3,5% i el 3,75%.
0: La decisió s'ha pres per unanimitat davant del pronòstic d'una inflació a l'alça que la Fed creu que arribarà al 3,6% a final d'any. Per això la majoria del comitè preveu que el preu del diner s'encareix

0: abans que acabi l'any.
1: Els membres del comitè consideren que els tipus d'interès adequats seran de mitjana del 3,8% a finals d'aquest any i del 3,6% a finals del següent.
0: On sí que vol deixar el seu segell Warge és en la manera de treballar de la FED, i per això ha anunciat que introduirà la intel·ligència artificial per analitzar les dades i poder actuar en temps real.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més qüestions. Eurodiputats de dretes celebren amb càntics contra els immigrants l'aprovació del nou reglament europeu que permetrà construir centres de deportació en països estrangers. La norma agilitzarà les expulsions per les persones sense permís de residència. Ha quedat ratificada pel Parlament Europeu amb gairebé un 60% dels vots a favor. Brussel·les, Bruno Forteamiras. Adopted.
3: A favor del reglament ja han votat la majoria dels grups de la dreta i l'extrema dreta. Han aplaudit dempeus, amb algun puny alçat, i alguns fins i tot han cantat això sobre els immigrants. Send them back, retornem-los als seus països d'origen, s'entén. Des de l'esquerra els han respost. Amb crits de vergonya, perquè ells rebutgen aquest reglament, genera molt més consens entre els països. De fet, la idea d'obrir centres de deportació a l'estranger copia el model impulsat a Albània per la primera ministra italiana d'extrema dreta, Giorgia Meloni, que aquest dimecres n'ha tret pit.
4: És una solució innovadora que l'esquerra ha intentat contrarrestar per tots els mitjans possibles, però que gràcies a aquest govern s'ha convertit ara en una eina al servei de tota Europa.
3: Espanya és un dels pocs estats que s'hi oposa, per això l'eurodiputat dels Comuns, Jaume Asens, pressiona ara el govern espanyol perquè intenti anul·lar el reglament davant la justícia europea.
5: Ara ja ha acabat la batalla política i comença la batalla judicial. El govern, si vol ser coherent amb la seva posició, ha de defensar també davant dels tribunals de justícia, que els drets humans no desapareixen quan una persona creua una frontera.
3: La nova norma també permetrà escorcollar cases particulars d'immigrants irregulars en recerca de persones concretes que es neguin a marxar de la Unió Europea.
0: I en parlàvem al sumari. Els bombers continuen treballant durant tota la nit per extingir l'incendi que ha començat aquest dimecres a la tarda a Talavera, a la Segarra. El perímetre s'ha pogut estabilitzar 4 hores més tard i ara es continua remullant la zona amb una cinquantena de dotacions. El foc ha afectat majoritàriament camps de cereal i ha obligat a confinar diversos nuclis de població. Lleida, Júlia Albacar.
6: El foc ha començat en una zona de camps de cereal i ha avançat ràpidament perquè la majoria està ben sense segar. L'evolució de l'incendi l'explica Claudi Gallardo, inspector cap de suport dels bombers, en declaracions a 3CAT Info.
7: Estan amb una propagació, un pes pel vent de marinada que afectava la zona per l'hora que s'ha iniciat, doncs amb una propagació de sud cap a nord. Per tant, la nostra estratègia ha estat ràpidament protegir la població.
6: El foc també ha obligat a confinar durant unes hores els nuclis de Pallerols, a Talavera, i els de Briançó, Sant Antolí i els Hostalets, a Ribera d'Ondara. Ramon Trullols és l'alcalde de Talavera, que ha agraït en declaracions al Catalunya Nit la feina de molts pagesos que han treballat per fer de tallafocs.
8: Tinc de donar les gràcies a tots els veïns d'aquests pobles perquè han respost ràpidament amb els seus tractors per poder controlar ràpidament el foc. Vull dir, no hi ha hagut ningú que hagi tingut por de posar a dins un camp de cereal amb el tractor a passar la grada o a passar les reus per poder fer un tallafoc.
6: El foc ha afectat una 60ena d'hectàrees, de les quals el 90% són terreny agrícola i el 10% forestal.
0: La vaga de metges d'aquest dimecres ha tingut un seguiment del 4%, segons el Departament de Salut, i del 29%, segons el Sindicat Metges de Catalunya. És la 12ª jornada d'aturades al sector, que continua exigint millores en el conveni per reduir la sobrecàrrega laboral. Hi ha hagut protestes a les 4 capitals catalanes. A Barcelona, uns 300 facultatius han denunciat que la falta de professionals i l'accés de feina estan deteriorant l'atenció sanitària. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha advertit que si el govern no obre negociacions després de l'estiu, el conflicte s'intensificarà.
9: La voluntat és de no fer ni un pas enrere i d'encara escalar més el conflicte. Fer tot el que estigui al nostre abast perquè la gestió del sistema sanitari es converteixi en impracticable.
0: El col·lectiu manté, a més, la campanya Ni un minut més, amb què rebutgen fer hores extres fora de la jornada laboral. Les condicions de feina també han portat al carrer els professionals dels serveis socials. Uns 600 treballadors públics d'arreu de Catalunya s'han concentrat davant del Departament de Drets Socials i Inclusió a Barcelona. Denuncien anys d'infrafinançament, falta de personal i ràtios massa altes i alerten que el sistema està al límit. També reclamen al govern més coordinació en àmbits com la salut, l'habitatge o l'educació i denuncien l'augment d'agressions i amenaces. Oriol Junqueras demana al grup parlamentari d'Esquerra al Congrés treballar coordinadament en plena mala maror entre Gabriel Rufián i alguns diputats. El número 1 dels republicans s'ha trobat aquest dimecres amb els electes a la mateixa cambra baixa per enfocar els últims mesos de la legislatura espanyola. Davant la debilitat del PSOE, els ha reclamat continuar amb el full de ruta i centrar-se en qüestions pendents, com el nou sistema de finançament. Amb tot, fonts coneixedores de la reunió apunten que no s'hi han abordat les discrepàncies internes. De fet, Rufián hi ha participat 15 minuts, n'ha marxat per intervenir al ple del Congrés i no hi ha tornat. Des de l'hemicicle ha aprofitat per reduir l'afer a xafardejos i criticar els mitjans catalans per posar la lupa aquí i no el que fa Junts.
10: Suerte tienen del silencio y de la omertà que existe en nuestro país todavía para con ustedes. Yo le pido a la prensa catalana que no se ocupe tanto del salseo de Esquerra Republicana, que no esté tanto en la puerta de nuestros despachos a ver qué pasa en una reunión y que hable más de lo que ustedes pactan con el PP y con Vox en esta cámara contra el pueblo de Cataluña.
0: La formació ha marcat la trobada en les relacions habituals entre la direcció i Madrid, però el fet és que s'ha produït dies després que Jordi Salvador, company de files de Rufián, l'acusés en una piulada de falta de respecte cap a la resta del grup. Això després que el líder dels republicans al Congrés exigís condicionar les llistes per tornar a presentar-se com a cap de cartell d'Esquerra. Rufián, a més, continua insistint en solitari en un front d'esquerres a Catalunya i arreu de l'Estat que s'ha ofert a liderar. I l'expulsió de 600 cantaires de l'acte del Papa a la Sagrada Família ha arribat al Congrés. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha respost a Junts i Esquerra Republicana que han qüestionat el ministre pels fets del 10 de juny. Ha explicat que hi havia una prohibició expressa de mostrar signes polítics durant la visita de Lleó 14 a Barcelona.
11: No es atentar a la libertad de expresión de nadie. Había además una prohibición expresa del deán de la catedral de Cataluña, donde aludía a la prohibición en los actos eclesiásticos de cualquier signo político. Pues yo lo que quiero es felicitar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en este caso a Policía Nacional y a los Mossos d'Esquadra, porque hicieron un trabajo extraordinario que además ni se vio.
0: Per la seva banda, el president de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello, ha assegurat que alguns cantaires van denunciar les intencions d'alguns membres dels cors de mostrar una estelada, cridar independència i cantar els segadors.
2: El temps.
0: Moment per la previsió de Gemma Puig.
12: Aquests darrers dies de la primavera parlem de calor, d'una calor que encara s'anirà intensificant més de cara al cap de setmana, amb aquest preavís de calor de cara a diumenge i que s'allargaria fins dimarts. De moment, aquest dijous l'encetem amb unes temperatures a primera hora sense grans canvis, nit tropical a la façana litoral, a la resta encara nits de bon dormir, comarques interiors i principalment cap al Pirineu, amb alguna boirina matinal que es pot formar arran de mar, Costa Brava, Costa Central, també algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre i moltes estones de sol. A la tarda tornaran a créixer nuvolades, sobretot cap al Pirineu i principalment cap al sector més occidental. No vol dir que no arribi algun ruixat cap a la Cerdanya, també punts de l'Alt Urgell. Nuvolades i ruixats molt més puntuals que no pas dimecres, amb unes temperatures que seran semblants, però poden quedar un pèl més baixes, però estem parlant d'un o dos graus. Per tant, serà molt difícil de notar aquest petitíssim descens de la temperatura. A la tarda també augmentaran una miqueta més els núvols pel sud, bandes de núvols alts i prims, que deixaran el cel un pèl més enterbolit. Divendres, la temperatura començarà a pujar altre cop.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: L'Audiència de Lleida ha confirmat l'arxivament definitiu de totes les causes penals relacionades amb el brot de Covid-19 a la residència Fiella de Tremp. El tribunal ha desestimat el recurs presentat per una part de les famílies de les víctimes. La resolució ratifica les decisions judicials adoptades anteriorment i tanca la via penal del cas. El brot, recordem, entre el novembre del 2020 i el gener del 2021, va causar la mort de 64 residents i el contagi de 42 treballadors. Tremp, Pau Rovira.
13: L'Audiència de Lleida avala l'arxivament acordat pel jutjat d'instrucció de Tremp l'abril del 2025. La decisió afecta tant la causa per un suposat delicte contra el dret dels treballadors com la més greu, la investigació per presumptes homicidis imprudents. Entre les persones investigades hi havia l'exdirectora del centre, la responsable higiénico-sanitària i tres membres del patronat de la Fundació Sant Hospital de la Fundació Fiella d'aquí de Tremp. La resolució judicial es va dictar el passat 8 de juny. Recordem que la denúncia de la Fiscalia, presentada el 2022, apuntava problemes de coordinació i deficiències en l'atenció als residents durant el brot. També recollia irregularitats en la gestió de les defuncions i en la comunicació amb les famílies. Amb aquesta resolució de l'Audiència de Lleida, doncs, el procediment penal queda definitivament tancat, tot i que els familiars de les víctimes podrien optar encara per la via civil.
0: L'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida estrena una reforma del bloc d'obstetrícia que permet que les dones puguin parir amb intimitat i que respectin el protocol de part. Fins ara havien de dilatar en una sala compartida per 8 dones. Lleida, Noelia Caselles.
14: Una dona que hagi de parir a l'Arnau pot entrar en una de les 10 habitacions que s'han creat, totes individuals amb lavabo i prou espai per moure's, i sortir-ne amb el nadó en braços. I això és molt diferent de com les dones han parit a l'Arnau durant més de 40 anys. Maria José Pelegay, cap d'obstetrícia de l'Arnau.
15: Antes era una sala comú de dilatació que se compartia entre todas separado por unas mamparas y por cortinas, pero no había individualización. Aquí tenían todo el proceso de la dilatación del parto, pero cuando llegaba el momento del nacimiento, del expulsivo, pasaban a los paritorios. Ahora sí pueden hacer aquí todo el proceso, la dilatación, y cuando son partos de baja complejidad se pueden asistir aquí y de media complejidad.
14: Les obres han costat 1,5 milions d'euros i milloren un espai que havia quedat completament obsolet i que no permetia parir respectant els protocols vigents. Hi ha també una habitació per a parts amb mort perinatal. L'objectiu, en un futur que no té data, seria construir un bloc obstètric totalment nou. L'any passat van néixer a l'Arnau 2.300 nadons.
0: Els preus de l'habitatge comencen a tocar sostre i això podria alentir l'edificació si no es compensa prou l'encariment dels costos de producció. Així ho assegura l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, segons explica el seu director general, Francisco Dieguez.
16: Els preus de venda potser estem ja arribant a un sostre que ja no puguin créixer més i podem entrar en una època en la que aquest increment de cost no pugui ser absorbit pel preu de venda. Llavors això produeix una pèrdua de rendibilitat i, per tant, una pèrdua d'interès per molts fons d'inversió per invertir en el sector de la construcció a Espanya i a Catalunya.
0: La construcció és recent de la fi dels fons europeus per habitatge públic i per a la rehabilitació i la falta de mà d'obra. I dues poblacions de la Costa Brava, l'Escala i Roses, encapçalen un moviment de rebuig al projecte del govern d'eliminar bona part dels habitatges d'ús turístic el 2028. Argumenten que sense aquests apartaments no tindran capacitat d'absorbir la demanda d'allotjament, sobretot a l'estiu. Girona, Fèlix Martín.
17: Només els dos municipis eliminarien més de 5.000 llicències amb apartaments que difícilment es podrien reconvertir en lloguer habitual com vol el govern. N'alerten l'alcalde de l'Escala, Josep Bofill, i el regidor de Turisme de Roses, Fèlix Llorenç.
18: I sense aquest habitatge d'ús turístic, doncs està demostrat que no podríem absorbir la quantitat de persones que rebem cada any.
19: Si es revoquen les llicències, com molt podem trobar que aquests pisos estiguin tancats 11 mesos l'any, que aquest decret s'ha d'aturar d'alguna forma, perquè la seva implementació pot ser catastròfic pels municipis turístics de Catalunya.
17: Han calculat que s'eliminarien un 70% de les llicències d'habitatges turístics de l'Escala i un 62% de les de Roses, i deixarien els dos municipis sense capacitat per absorbir la demanda actual de visitants.
0: Almenys 10 detinguts en una operació policial contra el Top Manta amb epicentre a Salou, al Tarragonès. També s'han fet escorcolls en altres poblacions del Camp de Tarragona amb l'objectiu de desmantellar les xarxes de distribució de productes falsificats. Tarragona, Ricard Buigas.
20: L'operació coordinada entre els Mossos, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional s'ha desenvolupat de forma simultània en diversos municipis. Les entrades i els escorcolls s'han fet per actuar contra una organització criminal dedicada a la importació, magatzematge i distribució de productes falsificats. A Salou, els agents han detingut 10 persones en un domicili del carrer de l'Església. També hi han intervingut una gran quantitat de material falsificat. Aquest era un dels punts que més preocupava els caps de l'operatiu perquè fa exactament un any, a Salou, una actuació similar va provocar la protesta d'un grup nombrós de manters que es van enfrontar amb els agents. Per això s'han activat unitats de seguretat ciutadana. La investigació segueix oberta. La policia no ha donat una xifra total de detinguts. Encara s'està quantificant el material intervingut per fer-ne un balanç definitiu.
0: El Parlament ha aprovat la llei que classifica l'Institut d'Estudis Catalans com a Acadèmia Nacional. La proposició de llei l'han impulsada el PSC Units, Junts, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP. Glòria Freixa, de Junts, i Imma Ferret, del PSC Units, han defensat així el reconeixement de l'IEC com a Acadèmia Nacional.
21: No és només un canvi de nom, sinó que estem parlant de dues coses. La primera, una institució que protegeixi i projecti la llengua. I la segona, una institució que generi coneixement, que impulsi la recerca.
22: L'IEC no és només una entitat cultural catalana, sinó una institució amb funcions equivalents a les acadèmies nacionals, atès que té les funcions d'establir normes lingüístiques i ostenta la representació en organismes internacionals.
0: El ple ha rebutjat les esmenes presentades per Vox i el Partit Popular de Catalunya, que plantejaven que el text fes referència a Acadèmia Catalana en lloc de Nacional. Rafael Villafranca, de Vox, i Lorena Roldán, del Partit Popular de Catalunya, mostraven així el seu rebuig.
23: Que parlar avui d'Acadèmia Nacional suposa dotar l'Institut d'Estudis Catalans d'un pensament únic identitari que exclou a qui no en combrega amb el nacionalisme.
24: Considerem que l'Institut ja té la màxima dignitat acadèmica possible en el nostre ordenament. Afegir l'adjectiu nacional no suma res a la seva autoritat científica real.
0: Creat el 1907, l'IEC es dedica des dels seus orígens a l'establiment de la normativa de la llengua catalana i a l'estudi dels diversos camps del saber.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Només un terç de la setantena de preses que abasten Catalunya tenen un pla d'emergència aprovat en cas de trencament. Són plans que inclouen sirenes a les poblacions més properes de preses per evitar els veïns perquè s'autoevacuïn. De moment, Protecció Civil ha validat 71 sirenes que cobreixen 74.000 persones de 36 municipis. Ho explica Sergio Delgado, sotsdirector de Protecció Civil.
25: Tenim 16 ja implantades, 5 en procés d'implantació, 4 més doncs que creiem que en breu també iniciaran la implantació i, per tant, tenim tot aquest conjunt ja en marxa.
0: Els plans d'emergència i l'activació de les sirenes són responsabilitat dels propietaris de l'embassament, com ara Endesa, Repsol, l'ACA o la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Protecció Civil assegura que el trencament d'un embassament és una possibilitat molt remota. En cas que passi, cal allunyar-se de la llera del riu, anar a llocs elevats, no travessar ni rius ni torrents i allunyar-se de carreteres que puguin quedar afectades.
2: Esports.
0: Amb David Ubach.
26: El Barça ha fet oficial la renovació de Pere Romeu com a entrenador de l'equip femení fins al 2028. El tècnic barceloní de 32 anys acaba de completar la seva segona temporada com a primer preparador del Barça femení després de rellevar Jonathan Giraldez fa dos estius. Pel que fa al masculí blaugrana, s'ha confirmat la data del primer amistós de pretemporada. Els de Hansi Flick jugaran el 31 de juliol contra el Birmingham City, equip de la segona divisió anglesa, al seu camp, l'estadi Sant Andrews. I al vessant institucional del Barça, el club ha enviat una carta formal als presidents de la Lliga de Futbol Professional, de la Federació Espanyola i del Comitè Tècnic d'Àrbitres en relació a les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El Barça considera que les manifestacions del president del Madrid atempten greument contra l'honorabilitat i la imatge de la competició i contra l'estament arbitral, i per tot plegat els demana que actuïn. El Madrid, per la seva banda, ha presentat un escrit a la UEFA en el qual aporta, segons el Club Blanc, indicis sobre l'existència de pagaments perllongats, opacs i sense justificació verificable del Barça al vicepresident dels àrbitres, José María Enríquez Negreira. En un comunicat, el Madrid demana que la UEFA adopti les accions disciplinàries pertinents. Per cert, que al vessant esportiu, el migcampista portuguès Bernardo Silva ja és oficialment nou jugador del Madrid fins al 2028. Parlem ara del Mundial. Aquest dimecres s'han disputat més partits de la primera jornada de la fase de grups amb el següent marcador, el Portugal 1, República Democràtica del Congo 1, el grup K. on el blaugrana Cancelo ha jugat els 90 minuts amb els portuguesos del balagari Robert Martínez.
1: Lo más difícil es en estos partidos empezar bien. Entramos muy bien en campo. Yo creo que marcar el primer gol fue un momento muy bueno, o tenía que haber sido un momento muy bueno, porque no fue así. Realmente que marcar el gol perdimos un poquito la profundidad del juego.
26: Obrim ara la pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
26: Aquest dijous comença la sèrie final per al títol de la Lliga CB de bàsquet entre el Barça i el València, amb els dos primers partits de l'eliminatòria al millor de 5, al Roig Arena. Xavi Pascual, l'entrenador blaugrana, ha relativitzat el factor pista.
3: Creo sinceramente que tiene un valor relativo. Hemos jugado 4 veces, los dos equipos hemos sido capaces de ganar fuera, los dos equipos hemos ganado en casa. Los jugadores conocen el Palau, conocen el Roig Arena. Tiene una importancia relativa.
26: El València-Barça el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Sense deixar la CB, l'aler Àlex Reyes, el màxim anotador del Manresa aquesta temporada, passarà la revisió mèdica amb el Joventut aquest dijous. Reyes ha descartat una oferta de l'Unicaja. I el Manresa, al seu torn, ha fitxat també un aler. Es tracta del nigerià de 24 anys, Chibuzo Agbo, que ha firmat fins al 2028, procedent del Xolet francès. I encara en bàsquet, dos equips catalans de la Lliga Femenina han firmat una escorta estatunidenca. L'Uni Girona contracta Madison Conner, de 22 anys, procedent de l'Estepona. El que dirà seu incorpora Alexi Donarski, de 24 anys, i que arriba de la Lliga Universitària Nord-Americana. Del bàsquet passem ara al futbol sala.
2: 3CAT Info.
26: El Barça buscarà aquest dijous situar el 2-0 a l'eliminatòria pel títol de Lliga contra el Pozo de Múrcia, després del triomf als penals d'aquest dimarts al primer partit. El tècnic blaugrana, Javi Rodríguez, veu l'equip en bones condicions físiques y mentales de cara al segundo duelo.
4: Después de ese gran, tremendo esfuerzo que hicimos, el equipo lo he visto bien, sonriente, aliviado, porque al final a la media parte te vas pensando que el primer punto de la eliminatoria se te escapa, luego lo sacamos y el equipo estaba contento, estaba feliz.
26: Pitó serà baixa per sanció. Mentrestant, el Barça ha comunicat que el tanca portuguès Eric deixarà l'equip al final d'aquesta temporada després de 3 anys i que aquest dijous se li farà un comiat al Palau Blaugrana.
2: 3CAT Info.
26: Afegirem que en vol el Barça anunciar l'ampliació de contracte del lateral francès de 33 anys, Tim Engessan, per dues temporades més, fins al 2029.
5: Por supuesto, me gustaría acabar aquí. Para mí he pasado toda mi vida en el club casi y acabar aquí sería un sueño de verdad.
26: I en ciclisme, la Sloveta Dei Pogacar de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari a la primera etapa de la Volta a Suïssa de 144 quilòmetres amb sortida i arribada a Sondrio i és el primer líder de retruc. Mentrestant, a l'equip Visma s'ha confirmat que Wout van Aert, el belga, queda fora de l'equip del Tour de França perquè té una ferida infectada en un colze que el manté de baixa.
6: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Avui ens despertem amb 20 graus a Roses, 22 al Guaire i 18 a l'Ametlla de Mar. Temperatures força altes, encara no som a l'estiu i ja estem a les portes d'aquesta primera onada de calor de l'any. En temps d'àgora repassarem amb Francesc Mauri què ens espera pels propers dies. La bona notícia és que els bombers ja han donat per estabilitzat l'incendi que ahir va cremar 60 hectàrees als camps de la Segarra. S'hi ha continuat treballant també tota la nit i encara se n'estarà molt pendent en les properes hores.
1: Demà al matí, amb la pujada de les temperatures i la baixada de les humitats, estarem molt pendents, perquè és el moment més crític, de que no hi haguin represes.
0: I l'altra notícia de la nit és que els Estats Units i l'Iran han firmat el memoràndum de l'acord. És un primer document abans de la signatura oficial de demà a Suïssa. Donald Trump ho ha fet al Palau de Versalles, sopant al costat d'Emmanuel Macron.
2: This was not easy, I can tell you.
0: La presidència francesa ha compartit el vídeo del moment de la firma amb soroll de plats i de coberts de fons i en què Donald Trump admet que no ha estat fàcil. It was not easy, sentíem ara en aquest document. Repassarem els 14 punts del document que també ha firmat el president iranià i que inclou la fi dels atacs, l'aixecament de les sancions o una injecció de 300.000 milions de dòlars per reconstruir el país. I avui a les portades de tots els diaris també surt el nom de Zapatero. El País destaca que l'expresident espanyol demana confiança. La resta de la premsa de Madrid també, en canvi, subratlla que les seves explicacions no van convèncer el jutge. Aquesta nit n'ha parlat Feijó també a El Hormiguero.
3: Fíjese, cuando una persona se ha dedicado durante los últimos años a blanquear una dictadura, al final también puede blanquear capitales.
0: Avui a partir de les 9, la secretària d'Organització del PSOE, Rebeca Turró, ens acompanyarà al matí de Catalunya Ràdio. I a partir de les 10 conversarem amb Sara Mederos, neurocientífica, que és una referent, diguéssim, de la neurociència. Parlarem amb ella de la por, de l'ansietat i de com funciona també el cervell. I a partir de les 11 ens acompanyarà Jorge Drexler.

Uruguaiano. El músic uruguaià presenta el seu disc i la gira Taracà, que el durà al Palau Sant Jordi el 31 d'octubre del 2026. I parlant de música, avui també arrenca el Sonar. La novetat d'aquesta edició és que per primer cop es farà en un sol espai, a la Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat, al cap de cartell, el que sentim, Cabaret Voltaire.

0: Hi aniràs, Pol?
1: Té molt poca pinta.
0: Amb el cabaret Voltaire. També hi ha de prodigi.
1: Ah, va, aquest sí que... Aquest...
0: Sí? Com fa una cançó coneguda de prodigi que vulguis...
1: No tinc ara la veu.
0: Ara no tens
1: la veu. No tinc la veu per fer-ho.

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dijous, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara són les 6 i 5. I fem un cop d'ull a la matinada amb Pol Forada. Bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Aquesta nit hem sabut que els Mossos van detenir la setmana passada a Girona un home de 38 anys buscat per les autoritats alemanyes acusat d'intent d'homicidi. Tenia una ordre internacional de detenció per haver apunyalat diverses vegades la seva exparella a Hannover. La dona va poder sobreviure, l'home havia fugit del país.
0: I a Brussel·les.
2: Tenim reunió del Consell Europeu. Comença aquesta tarda, trobada dels líders dels estats, a la qual Pedro Sánchez arriba reclamant més ambició en el futur pressupost comunitari. Considera que la proposta de la Comissió es queda molt curta. I també evitar tensions comercials amb la Xina. Veurem si el president del govern espanyol aprofita aquesta trobada per valorar per primer cop la declaració de Zapatero davant del jutge.
0: I hem quedat a dormir als Estats Units.
2: Ahir dèiem que començava la temporada d'huracans, també els primers grans incendis. Dos focs a l'oest de Miami, a Florida, han cremat en les últimes hores més de 2.300 hectàrees. El fum ha obligat a tancar fins i tot diverses carreteres. Allà els incendis també els posen nom, el més greu de tots dos, el Querri 2, ha calcinat més de 2.000 hectàrees.
0: I amb què diran avui a la Xina?
2: Doncs l'històric enfrontament amb Taiwan també arriba al Mundial de Futbol. El govern de l'illa ha criticat les suposades traves que posaria el govern xinès, que és qui té els drets de transmissió dels partits, perquè els ciutadans taiwanesos puguin seguir els partits a través d'internet.
3: Bon dia. Avui és dijous 18 de juny. Ens despertem amb temperatures altes ja a aquesta hora. Hi ha 20 graus a Torredembarra, 20 a la Pobla de Segur i 23 a l'Ametlla del Vallès. Avui farà sol aquest matí a tot arreu. 4 nuvolets es podrien arribar a formar entre la costa central i la costa Brava, poca cosa. I a la tarda tan sols hi haurà algun ruixat molt puntual avui al nord de l'Alt Pirineu, entre la Vall d'Aran, al nord del Pallars i al nord de l'Alta Ribagorça. De cara a aquests pròxims dies, de moment encara demà es mantenen estables les temperatures a l'espera que dissabte ja arribem als 39 o 40 graus en alguns llocs de Ponent i diumenge els 40 graus s'assoliran a pràcticament tot el pla a Lleida.
0: Avui a l'Àgora del Matí, Marta Pascal, Marc Bataller, Ignacio Rigau i Jofre Llombart. Quan són les 6 i 7, Francesc Soler, bon dia.
4: Bon dia.
0: I Sílvia Solanes, bon dia.
5: Bon dia.
0: Ens actualitzem. Els Estats Units i l'Iran han confirmat la signatura del memoràndum d'entesa que ha de posar fi a la guerra a l'Orient Mitjà.
4: S'ha fet de manera electrònica i Donald Trump l'ha firmat des del Palau de Versalles, on ha sopat amb el president francès Emmanuel Macron. Ell mateix ho ha confirmat als periodistes que l'esperaven a la sortida. Doncs això que està fet. El document declara un alto al foc permanent en tots els fronts, inclòs el Líban.
0: Washington, Oriol Serra.
6: El primer punt del memoràndum d'entesa que els Estats Units i la República Islàmica de l'Iran signaran demà a Suïssa parla d'aturada permanent de les operacions militars i també de no utilitzar l'amenaça. Aquest últim detall, Donald Trump ja se l'ha saltat abans de signar i tot. Els Estats Units i l'Iran també es comprometen a acabar amb el bloqueig de l'estret d'Hormuz per part nord-americana, a aixecar-ne els peatges per part iraniana durant els pròxims 30 dies i a retirar-ne la presència militar dels Estats Units també al cap de 30 dies, però en aquest cas després de la signatura de l'acord final, el qual no s'espera que s'acabi signant fins ben entrat al setembre. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I l'acord preveu supervisar el compliment de tots els punts.
5: Tot i això, Donald Trump reiterava ahir des de Viana, a la cimera del G7, les seves amenaces a la República Islàmica i advertia que no li tremolarà el pols si hi ha incompliments.
0: Enviat especial a Viana, Jordi Baró.
7: A la cimera del G7 a Viana, acabada ahir, el president dels Estats Units va amenaçar amb nous bombardejos si l'Iran no compleix amb el text, sobretot amb el compromís de no tenir mai una bomba nuclear.
8: Els dic que si no compleixen l'acord, els bombardejarem. Què més puc fer? Portar-los als tribunals? No, els bombardejarem si violen l'acord. No ho vull fer. Vull que compleixin l'acord.
7: La cimera del G7 de Viana passarà la història sense grans estridències de Trump, més enllà del moment anecdòtic en què va dir a la resta de líders que és ell qui mana. Des de Viana, Jordi Baró, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I malgrat que l'acord entre Washington i Teheran recull l'alto al foc al Líban, Israel no atura els seus atacs contra posicions de Hezbollah al sud del Líban.
4: Mitjans libanesos han informat d'explosions i víctimes mortals durant la jornada d'ahir. El màxim responsable de l'exèrcit israelià, el ministre de Defensa Israel Katz, avisa que el Líban no serà diferent d'altres territoris fronterers d'Israel on s'ha establert una zona de seguretat.
9: Israel acabarà amb tot el que se li interposa a Gaza, Líban, a Síria, a tot arreu. No saben el preu que pagaran per tota la pèrdua de territori. Som aquí per protegir l'estat israelià.
4: De moment, però, Israel ha deixat d'atacar la capital libanesa, Beirut, que és també la línia vermella marcada pel règim iranià.
0: I us avança al matí de Catalunya Ràdio. La fiscalia investiga si Pilar Rahola hauria comès un delicte d'incitació a l'odi de la complicitat amb el genocidi després d'admetre a tràmit una denúncia que recull intervencions de la comunicadora sobre els atacs d'Israel a Palestina.
5: La denúncia la van interposar al Ministeri Fiscal al febrer dos militants de l'organització juvenil socialista que acusen Rahola de banalitzar i negar el genocidi contra la població palestina. Consideren que les afirmacions de Rahola s'emmarquen en una campanya propagandística israeliana de la qual defensen que es beneficia. Els dos denunciants, al seu torn, estan investigats per haver ruixat de pintura vermella Rahola en un acte públic. Martí Abril Vicario és el seu advocat i defensa que les paraules de Rahola no es poden considerar llibertat d'expressió.
10: Ella no ho fa com una mera manifestació de la seva opinió, sinó que ho fa en el marc de tota una campanya propagandística finançada pel sionisme internacional i també per les institucions d'Israel, transgradeix els límits de la llibertat d'expressió perquè atempten directament contra la dignitat de la població palestina i també promouen aquest clima d'hostilitat contra Palestina que acaba justificant el genocidi.
5: Després d'admetre a tràmit la denúncia, la Fiscalia ha obert una investigació preprocessal, és a dir, que encara no s'inclou en cap procediment judicial, i ha demanat a la Unitat Central de Delictes d'Odi i Discriminació dels Mossos que faci les diligències oportunes.
0: Intercanvi d'atacs entre Rússia i Ucraïna aquesta matinada que han deixat víctimes mortals als dos països.
4: Rússia ha llançat un atac amb míssils sobre Kiev, segons han informat les autoritats ucraïneses. L'agència Reuters informa que s'han sentit explosions a la capital ucraïnesa i que bona part del país s'han emès alertes d'atac aeri. Segons les autoritats, un atac amb drons sobre la ciutat de Sumy ha fet almenys dos morts i Ucraïna també ha atacat territori rus amb almenys dos atacs amb drons, un que ha deixat un mort i dos ferits a la regió de Rostov i un altre que ha impactat contra la refineria de Moscou. L'alcalde de la ciutat ha informat que durant la nit s'han abatut més de 3 dotzenes de drons que es dirigien cap a la capital russa.
0: I els bombers esperen controlar l'incendi que es va declarar ahir a la comarca de la Segarra i que va cremar més de 60 hectàrees, la majoria de conreus de cereal.
5: La ràpida intervenció dels pagesos de la zona va evitar que les flames avancessin encara més ràpid.
11: L'evolució de l'incendi l'explica Claudi Gallardo, inspector en cap de suport dels bombers, en declaracions a 3CAT Info.
12: Estan amb una propagació, un pes pel vent de marinada que afectava la zona, doncs amb una propagació de sud cap a nord. Per tant, la nostra estratègia ha estat ràpidament protegir la població.
11: El foc també ha obligat a confinar durant unes hores els nuclis de Pallerols, a Talavera i els de Briançó, Sant Antolí i els hostalets a Ribera d'Ondara. Ramon Trullols és l'alcalde de Talavera que ha agraït en declaracions al Catalunya Nit la feina de molts pagesos que han treballat per fer de tallafocs.
13: Tinc de donar les gràcies a tots els veïns d'aquests pobles perquè han respost ràpidament amb els seus tractors per poder controlar ràpidament el foc.
5: Des de Lleida, Júlia Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya activa per primera vegada aquest any un avís per altes temperatures amb previsió que diumenge pugui arribar una onada de calor al país.
4: Una onada de calor que s'allargaria com a mínim fins dimarts que ve. L'increment de temperatura seria generalitzat a tot Catalunya, especialment a l'interior. Els termòmetres podrien arribar als 40 graus.
0: I a partir de 8:45 parlarem dels detalls d'aquesta onada de calor a casa nostra amb el meteoròleg de Terescat, Francesc Mauri. Les explicacions de José Luis Rodríguez Zapatero no han convençut el jutge de l'Audiència Nacional, que manté que hi ha indicis racionals de criminalitat contra ell pel rescat, recordem, de Plus Ultra i per les joies del seu despatx.
5: Zapatero està satisfet després de la declaració de 3 hores ahir davant del jutge de l'Audiència Nacional i demana temps i confiança per demostrar la seva innocència.
14: Zapatero ho va negar tot, mai va maniobrar a favor del rescat de Plus Ultra ni té societats offshore a l'estranger. Unes explicacions, però, que no es creu el jutge Calama i l'adverteix que ha deixat una gran llacuna al no respondre sobre les joies del seu despatx. Zapatero li ha promès que d'aquí 10 o 15 dies li entregarà documents per acreditar-ne l'origen. El jutge, per tant, queda a l'expectativa de més explicacions, el continua investigant, però no li retira el passaport perquè no hi veu risc de fuga. En un comunicat, Zapatero, que continua sense fer declaracions als mitjans, demana temps i confiança, reconeix que és dolorós saber que hi ha gent decebuda amb ell, però promet que tard o d'hora la veritat s'imposarà i no decebrà. Des de Madrid, Pol Abrujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el govern espanyol sí que veu convincents les explicacions de Zapatero.
4: Consideren que el fet que el jutge no hagi ordenat cap mesura cautelar és significatiu. La Moncloa respira més tranquil·la, però el PP considera que Zapatero ha tornat a mentir.
0: I més veus, com la que sentirem ara, en exclusiva pel matí de Catalunya Ràdio. Elena Valenciano, número 2 del PSOE, després que Zapatero abandonés la Moncloa, dona un vot de confiança a l'expresident mentre la justícia no demostri el contrari.
5: En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, l'exdiputada i exeurodiputada socialista admet la seva preocupació per les imputacions de Zapatero.
15: El Zapatero que yo he conocido no encaja en absoluto con el perfil que describen los informes, los distintos informes y el auto, pero por supuesto tengo plena confianza en la justicia.
5: El que més la sorprèn és que involucrés les seves filles en la suposada trama perquè diu no s'adiu amb el superpare que assegura que és. Sobre la legislatura actual, València no veu impossible que pugui continuar i creu que Pedro Sánchez hauria de fer un pas al costat i convocar eleccions.
15: Y si aplicáramos la lógica política en la que yo he crecido y con la que yo he trabajado, pues tendría que pensar en convocar elecciones. Pero esa es una lógica que es como antigua, ¿no? O sea, ahora ya no rige esa lógica. Y entonces no tengo ni idea de lo que va a hacer el presidente. Da la impresión de que quiere aguantar hasta el final de su mandato.
5: Valenciano s'assuma així Felipe González i altres veus que reclamen anar a les urnes.
0: I el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, veu ara més a prop un avançament electoral.
4: Tot i que Sánchez ho descarti, el líder popular ho contempla amb més optimisme que dos mesos enrere. Ho ha dit en una entrevista a El Hormiguero d'Antena 3.
16: No tengo garantías de nada. Yo no puedo garantizar cuándo van a ser las elecciones, pero hay cosas que se están moviendo. Los pronunciamientos del PNV y los pronunciamientos, sobre todo, de Junts.
4: Feijóo també ha lamentat que, segons ell, l'expresident Zapatero continuï sense aclarir l'origen de les joies que la policia va trobar al seu despatx.
0: I avui aquí a Catalunya el Parlament debatrà i votarà una moció del Partit Popular que demana a Pedro Sánchez que convoqui eleccions de manera immediata, mentre que Salvador Illa manté el suport incondicional al president espanyol.
5: En plena setmana horribilis per al PSOE, coincidint amb la declaració de Zapatero a l'Audiència Nacional, ahir el president de la Generalitat va respondre així a la pregunta del líder del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, que va aprofitar la sessió de control al Parlament per burxant els casos judicials que esquitxen els socialistes.
17: ¿Sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez?
18: Crec que és el millor president del govern que ha tingut Espanya.
17: Y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemará.
5: Des de Junts, la presidenta del grup, Mònica Sales, va demanar a Illa que no s'amagui més i que comparegui al Parlament per donar explicacions.
19: Què més ha de passar perquè doni explicacions aquí? Quantes joies més han d'aparèixer? Com més llargs són els silencis, més llargues són les sospites.
0: Més notícies quan són les 6 i 17 amb Marc Jurado, Lara García i en Alfonso. Bon dia.
5: Bon dia.
0: Previstos 3 desnonaments avui al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. Són els primers d'una sèrie de desallotjaments que afecten una seixantena de famílies que el jutge ha ordenat fer fora després que els ocupessin pisos públics de fa 9 anys.
20: En dos dels casos d'avui, les famílies tenen menors a càrrec, segons denuncia el sindicat d'habitatge de la Verneda i el Besòs. Els habitatges ocupats estaven destinats al reallotjament dels veïns del bloc Venus, també situat a la Mina i pendent d'enderroc des de fa més de 20 anys per part de les administracions. Les famílies reclamen que s'aturin els desnonaments i regularitzin la seva situació per poder accedir a contractes de lloguer adaptats a la seva renda. L'Ajuntament de Sant Adrià respon que els afectats que es trobin en situació de vulnerabilitat seran atesos per la taula d'emergència municipal i defensa que ja van rebre fa temps les notificacions per abandonar els habitatges. Tot plegat, un episodi relacionat amb un cas de corrupció. A l'Ajuntament de Sant Adrià, un regidor va acabar sent inhabilitat per la justícia després de considerar-se aprovat que havia encarregat la vigilància dels pisos a un clan del barri.
0: Busquen si trobava alguna campanya mediàtica com la que va haver-hi amb Casa Ursola, d'actors de Merlí, o de... però no em consta.
20: Ara per ara no.
0: Tres desnonaments avui al barri de la Mina Sant Adrià de Besòs. I eurodiputats conservadors i d'extrema dreta professen càntics contra els immigrants per celebrar l'aprovació definitiva del nou reglament que permetrà obrir centres de deportació en països estrangers.
21: La norma va quedar ratificada ahir pel Parlament Europeu amb gairebé el 60% dels vots a favor.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
22: Adopted.
23: Eufòria entre les dretes, amb eurodiputats dempeus, aplaudint i fins i tot alguns cantant. Send them back, retornem-los al seu país, s'entén. Des de l'esquerra, que va votar en contra del reglament, i van respondre. Amb crits de vergonya, l'eurodiputat dels comuns, Jaume Sens, pressiona el govern espanyol perquè posi un recurs davant la justícia europea.
1: El govern, si vol ser coherent amb la seva posició, ha de defensar també davant dels tribunals de justícia que els drets humans no desapareixen quan una persona creua una frontera.
23: Obrir centres de deportació a l'estranger serà opcional per als països europeus. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I la Reserva Federal dels Estats Units manté els tipus d'interès en la primera reunió presidida pel candidat a Donald Trump, Kevin Warsh. Rafael de Ribot.
2: La decisió de mantenir els tipus entre el 3,5 i el 3,75% s'ha pres per unanimitat davant el pronòstic d'una inflació a l'alça. Per això, la majoria del comitè de la Reserva Federal preveu que el preu del diner s'encareixi abans de final d'any, tal com ha reconegut el seu president.
3: Els membres del comitè consideren que els tipus d'interès adequats seran de mitjana del 3,8% a finals d'aquest any i del 3,6% a finals del següent.
2: On Warsh ja ha avançat que vol marcar estil propi és a la manera de treballar de la Fed i per això ha anunciat que introduirà la intel·ligència artificial per analitzar les dades i poder actuar en temps real. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Els preus de l'habitatge comencen a tocar sostre i això podria alentir l'edificació si no es compensa prou l'encariment dels costos de producció.
22: Així ho assegura l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, segons explica el seu director general, Francisco Dieguez.
24: Els preus de venda potser estem ja arribant a un sostre que ja no puguin créixer més i podem entrar en una època en la que aquest increment de cost no pugui ser absorbit per al preu de venda. Llavors això produeix una pèrdua de rendibilitat i, per tant, una pèrdua d'interès per molts fons d'inversió per invertir en el sector de la construcció a Espanya i a Catalunya.
22: La construcció és recent de la fi dels fons europeus per habitatge públic i per la rehabilitació i la falta de mà d'obra.
0: I la vaga de metges d'ahir va tenir un seguiment del 4% segons el Departament de Salut i del 29% segons el Sindicat de Metges de Catalunya.
20: Era la 12a jornada d'aturades al sector, que continua exigint millores en el conveni per reduir la sobrecàrrega laboral. Hi va haver protestes a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. A Barcelona, uns 300 facultatius van denunciar que la falta de professionals i l'accés de feina estan deteriorant l'atenció sanitària. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, advertia que si el govern no obre negociacions després de l'estiu, el conflicte s'intensificarà.
25: La voluntat és de no fer ni un pas enrere i d'encara escalar més el conflicte. Fer tot el que estigui al nostre abast perquè la gestió del sistema sanitari es converteixi en impracticable.
20: El col·lectiu manté a més la campanya Ni un minut més, amb què rebutgen fer hores extres fora de la jornada laboral.
0: L'incident de dissabte a la línia ferroviària entre Sitges i Vilanova i la Geltrú hauria pogut causar un descarrilament amb molts ferits, segons un sindicat de maquinistes.
21: La separació entre dos carrils va ser advertida per un conductor després d'uns treballs de manteniment que s'havien fet durant la nit.
0: Corresponsal del Garraf, Montse Gené Riba, bon dia.
26: Adif confirma que els dos carrils no es van soldar durant els treballs de la nit i que les brides que van posar per subjectar les dues peces van deixar de funcionar. En canvi, Martí Fuentes, secretari d'Acció Sindical del Sindicat Alternativa Ferroviària, diu que hi havia una separació de 2 centímetres, un fet inèdit i greu, i que les brides no es van ni arribar a posar, per la qual cosa hi va haver molt risc.
27: Aquest incident va ser un risc tremendo d'escarrilament. O sigui, que es fracturi un carril, que hi hagi un carril trencat i tal, és un risc, sí, però que dos carrils no estiguin units és un risc tremendo.
26: En canvi, Adif considera que la seguretat va ser total. Es va detectar i es va aturar tota la circulació. Des de Vilanova i la Geltrú, Montse Gené Riba, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el Parlament ha aprovat la llei que classifica l'Institut d'Estudis Catalans com a Acadèmia Nacional.
22: La proposició de llei l'han impulsada el PSC Units, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP. Glòria Freixa de Junts i Imma Ferret del PSC Units defensaven així el reconeixement.
28: Estem parlant de dues coses. La primera, una institució que protegeixi i projecti la llengua. I la segona, una institució que generi coneixement, que impulsi la recerca.
29: L'IEC no és només una entitat cultural catalana, sinó una institució amb funcions equivalents a les acadèmies nacionals.
22: El ple ha rebutjat les esmenes presentades per Vox i el PP, que volien que el text fes referència a Acadèmia Catalana en lloc de Nacional. Rafael Villafranca, de Vox, i la popular Lorena Roldán.
30: Que parlar avui d'Acadèmia Nacional suposa dotar l'Institut d'Estudis Catalans d'un pensament únic identitari que exclou a qui no en combrega amb el nacionalisme.
31: Afegir l'adjectiu nacional no suma res a la seva autoritat científica real.
22: Creat el 1907, l'IEC es dedica a l'establiment de la normativa de la llengua catalana i a l'estudi dels diversos camps del saber.
0: La consellera d'Educació, Esther Niubó, fitxa un regidor del PSC de Rubí que va negar la unitat de la llengua catalana.
20: Es tracta, sí, del primer tinent d'alcaldia de la ciutat, Víctor García Correas, que formarà part de la Secretaria de Millora Educativa. Segons va avançar ahir Ràdio Rubí, el socialista va dir en un ple municipal de l'any passat que el català, el valencià i el mallorquí són llengües diferents, unes paraules per les quals es va acabar disculpant. El polèmic fitxatge es va saber ahir, el mateix dia en què la consellera Niubó va anunciar al Parlament que el seu departament convocarà una sèrie de trobades arreu del país, amb directors de centres educatius, docents i famílies, per prendre el pols del sector.
6: Poder escoltar aquest malestar, poder ordenar aquest malestar i poder, a més, canalitzar a través d'una deliberació pública sobre la millora del sistema educatiu. Un debat públic que sigui ampli, que sigui serè, que sigui constructiu.
20: Les trobades llargaran fins al març de l'any vinent.
0: I ara tres titulars de Cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
7: Què tal, bon dia?
0: La primera.
7: Avui arrenca una nova edició del Sonar. Per primera vegada el Festival de Música Electrònica es farà en un únic espai, a la Fira Gran Via de l'Hospitalet, i fins dissabte hi passaran artistes com The Prodigy, Cabaret Voltaire, Charlotte David o Amelie Lenz.
0: La segona.
8: Avui trec a ballar els passos prohibits. Ja no sé què m'he fet perquè et fixis en mi. Avui trec a ballar els passos prohibits.
7: Avui també comença un altre festival. En aquest cas és el Clotilde Fest. Des d'avui fins al 9 de juliol, cada dijous es faran concerts al Palau Robert de Barcelona i passaran els Amics de les Arts, Maria Jaume, Mamaduixa, Banda Neon, Su o Max Navarro.
0: La tercera.
9: Que a mi m'agrada la rumba, és que el res que vaig sentir d'una guitarra gitana sonant en un racó del jardí.
7: I avui la sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat celebra 30 anys de vida i per això han decidit fer un concert especial amb alguns dels grups que han passat per la sala durant aquests anys, com La Pegatina, Amb Paranoia, Joan Garriga i Magit Fahem, el guitarrista habitual de Manu Chao i Keral Laoz. El concert comença a les 8 del vespre.
9: Ella és una anima lliure, van venir pel món tumba. Ella és una anima lliure, van venir pel món tumba.
0: I pel que fa als esports, Bert Prat, bon dia.
10: Bon dia.
0: Arrenca la final de la Lliga de Bàsquet amb el València-Barça.
10: A partir de les 8 amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio, Xavi Pasqual, tècnic blaugrana, confia que la final sigui un espectacle.
11: Aquestes finals, el principal, l'objectiu sempre ha de ser que la gent tingui ganes de connectar a la tele, de que tingui ganes de veure aquests partits, de que disfruti del nostre esport, de que gent jove s'enganxi amb el bàsquet.
10: També avui a partir de les 9, segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala, Barça-Pozo-Múrcia, amb 1-0 a l'eliminatòria pels blaugrana.
0: I Robert Martínez, en Portugal, debut al Mundial amb un empat.
10: Els portuguesos, amb una de les seleccions més potents de tot, es van empatar un amb el Congo. El tècnic de Balaguer, Robert Martínez, és el seleccionador de Portugal.
12: Lo más difícil es en estos partidos empezar bien. Entramos muy bien en campo. Yo creo que marcar el primer gol fue un momento muy bueno, o tenía que haber sido un momento muy bueno, porque no fue así. Realmente que marcar el gol perdimos un poquito la profundidad del juego.
10: Anglaterra va guanyar 4-2 Croàcia, gana un Panamà 0, s'ha acabat fa uns minuts, Uzbekistan 1, Colòmbia 3, a la jornada d'avui República Txeca, Sud-àfrica a les 6, Suïssa-Bòsnia a les 9, Canadà-Qatar a les 12 de la nit i Mèxic-Corea a les 3 de la matinada. El Barça, que renova Pere Romeu com a tècnic del femení fins al 2028, porta ja dues temporades com a primer entrenador. El Birmingham-Barça el 31 de juliol serà el primer partit de pretemporada de l'equip masculí i Bernardo Silva, oficialment nou jugador del Madrid fins al 2028, el Madrid, que exigeix a la UEFA un càstig exemplar al Barça pel cas Negreira. El club blaugrana demana a la Lliga i als àrbitres que el defensin davant les crítiques del club blanc.
0: Són les 6 i 27. Sapiguem ara per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
13: Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se pot ser celebrar que de tant en tant, molt de tant en tant, els policies espanyols, en aquest cas, també van a judici. Serà al setembre i els quatre policies nacionals que seran jutjats són els responsables de buidar-li l'ull al Roger Espanyol, l'1 d'octubre de 2017. Van ser milers els policies que van enviar l'estat espanyol a intentar aturar per la força el referèndum, es van comportar com autèntics salvatges, van deixar centenars de ferits i tots han estat amnistiats, menys aquests quatre, que van buidar l'ull del Roger Espanyol. L'escopeter, que va disparar, i els tres comandaments que van dirigir les càrregues contra l'escola Ramon Llull de Barcelona. No tinc gaires esperances en la justícia espanyola, menys encara si al judici hi ha un independentista i molt menys encara si els acusats són policies. Però bé, suposo que més val això que res. Com una...

0: I avui cançons on les onades tenen un paper destacat.
1: Sí, diumenge arriba una onada de calor. En parlarem aquest matí amb en Francesc Mauri. Les onades han estat font d'inspiració per molts artistes. El 24 de juny s'estrena el documental de Rocío Jurado, La Más Grande, un bon moment per recordar el seu gran èxit, Como una ola.

0: La banda Imagine Dragons va compondre aquesta delícia titulada Waves, una cançó emotiva sobre el dol, la fragilitat de la vida i l'acceptació. El seu vocalista, Dan Reynolds, la va escriure després de la tràgica pèrdua del seu millor amic per suïcidi. La lletra tracta el dolor com onades imprevisibles i la dura lliçó que el temps no s'atura. I per combatre la calor que ens espera diumenge, res millor que el ritme de Mr. Proofs al costat del productor Robin Schulz, una cançó que es va fer coneguda a tot el món gràcies a la frase que es va repetint al llarg del tema, Wave After Wave.
1: Són 6:45. Repassem els titulars d'aquest dijous amb Francesc Soler i Silvia Solanes. Els Estats Units i l'Iran han confirmat que ja han firmat digitalment el memoràndum d'entesa que ha de posar fi a la guerra.
2: Ho confirmava el mateix Donald Trump. Segons l'acord de pau difós per Washington, Teheran accepta la destrucció de l'urani enriquit de què disposa si recull un alto el foc permanent en tots els fronts, inclòs el Líban, i un mecanisme per supervisar el seu compliment.
1: I aquí els bombers esperen controlar en les pròximes hores l'incendi que ja ha calcinat més de 60 hectàrees a la Segarra.
3: Tinc de donar les gràcies a tots els veïns d'aquests pobles perquè han respost ràpidament.
4: Ahir les flames van obligar a confinar durant unes hores diversos nuclis dels municipis de Talavera. Ara en sentíem el seu alcalde, Ramon Trullols, i Ribera d'Ondara. Els efectius hi han treballat tota la nit.
1: I això quan el Meteocat activa per primer cop aquest any una alerta per altes temperatures. Més detalls a partir de 8:45 amb el meteoròleg Francesc Mauri. L'Audiència Nacional rebutja retirar el passaport a José Luis Rodríguez Zapatero, però sosté que l'expresident espanyol no ha pogut rebatre les sospites contra ell.
2: En la seva declaració com a investigat, l'expresident socialista ha negat haver mediat a canvi de comissions per al rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i ha defensat la seva innocència.
1: Elena Valenciano, que va ser número 2 del PSOE, dona un vot de confiança a l'expresident mentre la justícia no demostri el contrari.
4: En declaracions al matí, l'exdiputada i eurodiputada admet, però, la seva preocupació per les imputacions de Zapatero.
5: El Zapatero que yo he conocido no encaja en absoluto con el perfil que describen los informes, los distintos informes y el auto, pero, por supuesto, tengo plena confianza en la justicia.
1: A l'Àgora, avui, Rebeca Torró, secretària d'Organització del PSOE, i el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, veu ara més a prop un avançament electoral.
2: En una entrevista a l'Hormiguero d'Antena 3, Feijóo obre la porta a governar amb Vox i apuntava que Junts es mou.
6: No tengo garantías de nada. Yo no puedo garantizar cuándo van a ser las elecciones, pero hay cosas que se están moviendo. Los pronunciamientos del PNV y los pronunciamientos, sobre todo, de Junts.
1: I justament aquí, a Catalunya, el Parlament debatrà i votarà avui una moció del Partit Popular que demana a Pedro Sánchez que convoqui eleccions de manera immediata.
4: Després que Salvador Illa defensés el govern espanyol en resposta al líder del PP, Alejandro Fernández.
7: ¿Sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez?
8: Crec que és el millor president del govern que ha tingut Espanya.
7: Y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemará.
1: I avui us avança el matí de Catalunya Ràdio. La Fiscalia investiga si Pilar Rahola hauria comès un delicte d'incitació a l'odi i de complicitat amb el genocidi.
2: Admesa tràmit una denúncia que recull intervencions de Rahola sobre els atacs d'Israel a Palestina interposada per dos militants de l'organització juvenil socialista, Martí Abril, vicari o advocat.
9: Ella no ho fa com una mera

0: així aquest reconeixement.
1: I en aquesta època, en aquest món actual, o en qualsevol cosa que té 3 dies ja caducat, aquesta mena de dissidència temporal que té aquest premi, si més no en aquest cas, hòstia, a mi em sembla fascinant.
2: Repassem ara les portades de la premsa. Avui, Marc Jurado, amb la declaració d'ahir de José Luis Rodríguez Zapatero.
3: Sí, és el gran protagonista en foto i ben gran en les principals capçaleres del país, menys el periòdico, un Zapatero, diu aquest diari, que no convenç el jutge, però que manté el passaport, un argument, aquest que no convenç el jutge, que també destaquen a la portada tant l'Ara, que afegeix que ha defensat la seva innocència, com La Vanguardia. A Madrid, titular informatiu del país, Zapatero declara que no va influir en el rescat. Demano confiança, va dir l'expresident espanyol, i titulars més interpretatius del Mundo, que assegura que va ser incapaç de refutar els rotunds indicis de corrupció, i de l'ABC, que ho resumeix en aquestes poquíssimes paraules: el jutge no creu Zapatero. Altres temes de portada: el periòdico titula que Educació es veurà amb professors i famílies al marge de la taula sindical, i La Vanguardia ha fet números i diu que més de la meitat d'escoles públiques no fan colònies. I de l'exterior, l'Ara explica que Trump treu pit d'un acord amb l'Iran ple de concessions, un Trump que, segons el periòdico, canta victòria per un acord de pau que acaba beneficiant l'Iran.
2: Avui a la Bisbal d'Empordà es desperten amb 16 graus, al migdia arribaran els 31 i a Oliana, a la l'Urgell, en tenen 21, amb una màxima prevista de 35. Avui tindrem una calor moderada a l'espera de l'onada de calor del cap de setmana. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, avui farà calor, semblant als últims dies, a un palet menys. De fet, en molts llocs baixarà 1 o 2 graus respecte a la d'ahir, la temperatura, perquè el vent de marinada suavitzarà més la temperatura. Avui amb sol a tot arreu, només amb algun ruixat de tarda, avui al nord de l'Alt Pirineu. Poca cosa. Demà encara farà una calor semblant a la d'avui i la pujada forta la notarem dissabte, diumenge i dilluns.
2: I precisament davant de la previsió que aquest cap de setmana tinguem la primera onada de calor, arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
5: Bon dia, Catalunya. El país s'enfronta a la seva primera onada de calor, una fogarada de temperatures que podria allargar-se fins a finals de mes. A banda de deixar-nos baldats, de mala llet i amb l'entrecuix regalimant, aquesta cremor de l'aire ens recorda que encara som un país desenvolupat. Catalunya s'hauria d'haver creat molt més al nord, i així, a banda d'un poble liberal i assenyat com som, seríem gent molt més seriosa. El fred és un dels grans invents de la civilització i assegura pobles que fan novel·les pesades com Totxanes i òperes infumables de 6 hores. Nosaltres no cardarem mai l'ou, perquè amb aquesta merda de temps no es pot fer res de profit, només pel plantar-se davant d'un ventilador o fer aquella cosa tan ridícula de banyar-se en una piscina. Jo no crec en Déu, però si ho fes, li demanaria saltar-me aquesta mandanga de l'estiu i que demà, per favor, ja fos setembre.

0: I repassant cançons del Mundial que fem aquesta hora amb Robert Prat, continuem el repàs, avui escoltant la cançó oficial del Mundial d'Alemanya de 1974.
1: En aquest Mundial que es va fer a Alemanya Occidental, a Berlín, Werner Drexler i la seva orquestra van crear la cançó oficial, aquest tema alegre, contagiós, que fins i tot van interpretar els mateixos jugadors de la selecció. És la fanfàrria del Mundial. Alemanya es va proclamar campiona del món davant els Països Baixos de Johan Cruyff 2-1 a l'Olímpic de Munic. Tot i perdre, la simpàtica selecció taronja va rebre el sobrenom de la taronja mecànica pel seu futbol espectacular. Algunes imatges d'aquell Mundial són impensables ara mateix. Alguns jugadors del Zaire fumant tranquil·lament a la banqueta durant el partit. Va ser el Mundial en què els pantalons dels jugadors van començar a tenir un número.
0: I amb què heu parlat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio, Xavi Canalias?
2: Doncs mira, aquests dies estem seguint els partits del Mundial en directe de 5 a 6 i hem de dir que la Marta Viana ho viu intensament, sobretot quan marquen gol.
3: Nosaltres hi posarem tota l'energia del món, com fem cada dia. Primer...
2: Va! Que no
3: reguiquem!
2: Gol!
3: Gol!
2: Molt bé, Marta.
3: Com ha anat això?
2: Sí, és que no, molt bé, Marta. El gol de Colòmbia, molt bé.
3: Mira com li pega unes bufetades.
2: Sí, ma, jo ja m'ho està dient. Caramba, Marta, que...
3: No, perdona, ara.
2: No, està molt bé, està molt bé. Hem d'estar pendents.
3: Jo crec que l'audiència vol això, els aniversaris, tota l'hora.
2: Oh, quin ensurt, vinga.

0: Emoció màxima als matiners de Catalunya Ràdio Estrell.
1: I avui són festes on?
0: Arrenca la festa major de Sant Joan a Montgat, avui a les 8, pregó de festa major de Sant Joan a la plaça de la Vila, i a 8:45, tas de coca de Sant Joan, també a la plaça de la Vila.
1: I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral.
2: Don Rosalía, que ha fet el seu primer concert a Nova York, ni més ni menys que al Madison Square Garden.
3: I remember the first show that here in New York, there was like, no te exagero, 20 people. And tonight...
2: Per explicar això, que no s'acaba de creure, que el primer concert el va fer davant 20 persones a Nova York i ara doncs, el fa davant 20.000 espectadors. Demana, això sí, al públic paciència perquè reconeix que el seu anglès no és el millor.
4: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
5: Avui hem rebut el missatge de la Clàudia, de Barcelona. Viu al barri del Carmel i explica que fa unes setmanes a la cantonada dels carrers Agudells i Conca de Tremp un quadre elèctric situat a peu de carrer va petar i ha ocasionat desperfectes a la vorera.
6: És una vergonya l'estat en el que es troba la vorera del carrer Conca de Tremp a Agudells, al barri del Carmel de Barcelona. Des que va haver-hi una explosió al quadre elèctric, en aquesta cantonada hi ha un forat a la vorera que no només dificulta la mobilitat de les veïnes del barri, sinó que actualment s'està convertint en un petit abocador de porqueria i no veiem que hi hagi cap voluntat d'arreglar-ho.
5: L'Ajuntament respon que l'avaria és responsabilitat de l'empresa Elecnor. Asseguren que el districte d'Horta-Guinardó és conscient que el forat a terra dificulta l'accessibilitat a la vorera i diuen que s'ha reclamat a Elecnor que es dugui a terme la reparació de manera imminent.
4: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
7: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
8: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants...
9: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Els inversors mantenen l'optimisme a l'espera que demà es firmi l'acord de pau per aturar la guerra a l'Orient Mitjà. El preu del petroli es manté en $78 al barril de Brent i això dona optimisme als parquets asiàtics. Creix el Nikkei de Tòquio i el Kospi de Seul. Pel que fa a les borses europees... Disculpeu, nou rècord de l'IBEX 35, 19.400 punts, ha sumat un 7% en 5 sessions i també crescuda dels parquets europeus. Als Estats Units, refredament de les borses per la decisió de la Reserva Federal de mantenir intactes els tipus d'interès. Wall Street va acabar el dia amb pèrdues del voltant de l'1%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostell.
10: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i
11: Esclat. Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
12: El Matí de Catalunya Ràdio.
13: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
4: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
13: Notícia de matinada. Els Estats Units i l'Iran han confirmat la signatura del memoràndum d'entesa que ha de posar fi a la guerra a l'Orient Mitjà.
14: S'ha fet de manera electrònica i Donald Trump l'ha firmat des del Palau de Versalles, on ha sopat amb el president francès Emmanuel Macron. Ell mateix ho ha confirmat als periodistes que l'esperaven a la sortida. Iksain està firmat. El document estableix un alto al foc immediat, la reobertura de l'estret d'Hormuz i obre un període de 60 dies de negociacions per tancar un acord de pau definitiu. A més, segons Washington, la República Islàmica es compromet a destruir l'urani enriquit de què disposa i preveu unes negociacions específiques sobre l'abast del programa nuclear iranià. Tot i això, Trump ha insistit que podria reprendre les accions militars si l'Iran incompleix els compromisos.
13: Malgrat que l'acord entre Washington i Teheran recull l'alto al foc al Líban, Israel no atura els seus atacs contra Hezbollah al sud del Líban.
14: Mitjans libanesos han informat d'explosions i víctimes mortals durant la jornada d'ahir. El màxim responsable de l'exèrcit israelià El ministre de Defensa avisa que el Líban no serà diferent d'altres territoris fronterers d'Israel on han establert una zona de seguretat. De moment, però, sí que han deixat d'atacar la capital libanesa, Beirut, que és també línia vermella marcada pel règim iranià.
13: Aquí els bombers esperen controlar l'incendi que es va declarar ahir a la comarca de la Segarra.
14: Un foc que va cremar més de 60 hectàrees, la majoria de conreus de cereal. La ràpida intervenció dels pagesos de la zona va evitar que les flames avancessin encara més ràpid. Sí que va obligar a confinar durant unes hores els nuclis de Pallerols a Talavera i els de Briançó, Sant Antolí i els Hostalets a la Ribera d'Ondara. Ramon Trullols és alcalde de Talavera en declaracions a Catalunya Nit.
15: Tinc de donar les gràcies a tots els veïns d'aquests pobles perquè han respost ràpidament amb els seus tractors per poder controlar ràpidament el foc. Vull dir, no hi ha hagut ningú que hagi tingut por de posar a dins un camp de cereal amb el tractor a passar la grada o a passar les reus per poder fer un tallafoc.
13: Tot plegat quan avui el Servei Meteorològic de Catalunya té previst activar per primera vegada aquest any
14: un avís per les altes temperatures, en previsió que diumenge pugui arribar una onada de calor al país i que s'allargui com a mínim fins dimarts. L'increment de temperatures seria generalitzat a tot Catalunya, especialment a l'interior, on els termòmetres podrien arribar als 40 graus.
13: A partir de 8:45 en parlarem amb Francesc Mauri. I el jutge del cas Zapatero adverteix, després de sentir-lo, que la seva declaració no ha aconseguit desmuntar els indicis de delicte contra ell.
14: Per això manté que hi ha indicis racionals de criminalitat pel rescat de Plus Ultra i per les joies trobades al seu despatx. Tot i això, sí que no hi veu risc de fuga i ha descartat retirar-li el passaport, com li demanaven des de l'acusació del Partit Popular. Durant una declaració de més de 3 hores, Rodríguez Zapatero va negar totes les acusacions i després, en un comunicat, va demanar un vot de confiança i temps per demostrar la seva innocència. Sobre l'origen de les joies, ha dit al jutge que en 10 o 15 dies n'acreditarà l'origen.
13: El govern espanyol sí que veu convincents les explicacions de Zapatero.
14: Considerant que el fet que el jutge no hagi ordenat cap mesura cautelar és significatiu. D'altra banda, Elena Valenciano, número 2 del PSOE, després que Zapatero abandonés la Moncloa, també dona un vot de confiança a l'expresident, mentre la justícia diu no demostri el contrari. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
16: El Zapatero que yo he conocido no encaja en absoluto con el perfil que describen los informes, los distintos informes y el auto, pero por supuesto tengo plena confianza en la justicia.
14: En canvi, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, lamenta que l'expresident Zapatero continuï sense aclarir l'origen de les joies i sobre un avançament electoral, diu que Pedro Sánchez, que descarta de ple, Feijóo s'ha mostrat més optimista, diu que 2 mesos enrere.
17: No tengo garantías de nada. Yo no puedo garantizar cuándo van a ser las elecciones, pero hay cosas que se están moviendo. Los pronunciamientos del PNV y los pronunciamientos, sobre todo, de Junts.
14: I ha afegit que ha tret pit d'haver negociat amb la líder de Junts al Congrés, Míriam Noguera, sobre àmbits com la fiscalitat o la política d'habitatge.
13: Més notícies. Els bombers han pogut controlar l'incendi que ahir a la tarda va cremar una part del centre de recerca Irta Cresa de la Universitat Autònoma de Barcelona, Cerdanyola del Vallès.
14: El foc que no va fer ferits va afectar la nau de les oficines i l'adjacent, on hi ha un paller que va quedar calcinat. Les flames no van arribar fins a la zona on hi ha els laboratoris de màxima bioseguretat i els animals. Ho explicava el director general de l'Irta, Josep Usall.
18: L'incendi no ha afectat amb aquest segon edifici, per tant, la biocontenció no ha quedat afectada, no ha afectat a cap animal. És un missatge de tranquil·litat, doncs, que l'edifici de biocontenció i de biosseguretat estan en perfectes condicions.
14: Els bombers apunten que l'incendi va començar a l'exterior de l'edifici, probablement en uns matolls es va propagar a dins del centre. Quan els bombers van arribar al lloc, els treballadors de l'edifici ja havien sortit a fora.
13: La Fundació Catalana Adela Miquel Valls demana que l'ajuda per gran invalidesa sigui compatible amb el grau 3+ de dependència extrema.
14: 3 mesos després de l'aprovació de les ajudes, molt reivindicades pels afectats, avisen que el nou sistema de cures és poc flexible i falta especialització dels cuidadors.
13: Mar Riera.
19: Més d'un centenar de malalts d'ELA ja tenen reconegut el grau 3+ de dependència extrema des que fa 3 mesos es va aprovar el decret, segons dades de drets socials. Tot i això, alguns malalts han preferit no sol·licitar les ajudes, com explica al Matí de Catalunya Ràdio Esther Sallés, directora de la Fundació Catalana d'ELA.
20: Ja sigui per qüestions econòmiques o perquè ja tenien un sistema de cures anterior que amb les ajudes no podrien mantenir, perquè, per exemple, poder el seu cuidador no té la formació que requereixen les empreses i haurien de renunciar al seu cuidador de fa poder un temps i no ho volen fer.
19: Sallés valora molt positivament que Catalunya aporti 5.000 euros més a les ajudes estatals, xifra que eleva les prestacions a prop de 15.000 euros mensuals. Tot i això, lamenta que a casa nostra hi hagi copagament i en cas de tenir el grau 3+, es redueixi el complement de gran invalidesa, cosa que no passa a altres comunitats.
13: I cultura, la novel·la Sau de Ferran García, publicada per Males Herbes, ha estat guardonada amb el Premi Llibreter 2026 en la categoria de literatura catalana.
2: És una llegenda d'amor prohibit que reflexiona sobre la memòria de les ferides. L'autor ha agraït així aquest reconeixement.
0: I en aquesta època, en aquest món actual, o en qualsevol cosa que té 3 dies ja caducat, aquesta mena de dissidència temporal que té aquest premi, si més no en aquest cas, hòstia, a mi em sembla fascinant.
2: La passió dels estranys de Marina Garcés ha guanyat en la categoria d'assaig, pensament i altres narratives, i en altres literatures el guardó ha estat Per cop de llum, de Rita Bulwinkel, publicada en català per la Segona Perifèria. Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, ha rebut el premi en l'àmbit de literatura infantil i juvenil en català.
13: El Teatre Principal de la Rambla de Barcelona preveu obrir les portes la tardor del 2028 com un gran espai cultural amb 4 espais diferenciats que donin cobertura a grans espectacles de teatre musical, concerts i esdeveniments diversos.
2: Les obres d'intervenció volen recuperar el valor patrimonial de l'edifici mític de la ciutat de Barcelona després de 20 anys sense activitat.
13: Marta Vivas.
21: Propietat de Balenyà és el grup hoteler Atir Hospitality qui n'ha adquirit el dret de superfície amb aquest objectiu. Els arquitectes de Valle i Roig basen la seva intervenció en reformular els 10.000 metres quadrats en 4 espais d'exhibició. Es tracta del Teatre Principal amb 850 localitats, la Sala Latino amb un aforament de 250 butaques, el frontó J.L.I. com a espai polivalent i la cúpula Venus. De moment s'estan centrant en la rehabilitació integral de la façana i també la joia de la corona, la recuperació de la cúpula Venus. Enric Balla és l'arquitecte en cap.
22: La cúpula Venus, que amb un estil així, amb un punt neoclàssic, però amb una alçada de 17 metres d'alçada, és un espai, diguéssim, amb un valor arquitectònic molt alt.
21: Les obres suposen una inversió de més de 50 milions d'euros. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
13: Avui arrenca el Sonar. Where do we go when the night fades?
2: I per primer cop el Festival de Música Electrònica es farà en un sol espai, a la Fira Gran Via de l'Hospitalet, per on passaran artistes com The Prodigy, Cabaret Voltaire, Charlotte David o Amélie Lenz.
13: Marc Ruiz.
23: Aquest és el primer Sonar sota la direcció del belga François Josy, que substitueix Enric Palau, Ricard Robles i Sergi Caballero al capdavant del festival. També és el primer en què tots els concerts es faran al recinte firal de Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. Els pioners del synthpop Cabaret Voltaire encapçalen el cartell d'avui. Serà una jornada en què també destaca el productor berlinès Boys Noise, que acaba de publicar un disc amb Nine Inch Nails i ha col·laborat amb Frank Ocean o A$AP Rocky, entre d'altres, el britànic Daniel Ivery o les catalanes La Sophie i Mercè Segura. També caldrà veure si està superada la polèmica al voltant de KKR, el fons pro-israelià propietari del Sonar, que l'any passat va fer que 30 artistes suspenguessin el seu concert, o si es nota en la venda d'entrades. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
13: I els projectes Recircular l'Eixample Barcelona i Infinito Delicias a Madrid han guanyat ex aequo el Premi FAT d'Arquitectura 2026 que es va entregar ahir al Disseny Hub de Barcelona.
2: El jurat ha premiat el projecte barceloní de Flexo Arquitectura i Adenda Architects per obrir nous passatges i espais públics a l'interior d'illa que reforcen així l'activitat ciutadana i comunitària. En la resta de categories dels Premis FAT, el Premi Ciutat i Paisatge ha estat per la reforma de la segona fase de la canòpia urbana del Parc de les Glòries que inclou les àrees de jocs.
13: I els esports, Robert Prat.
9: Arrenca la final de la Lliga de Bàsquet amb el València-Barça a les 8, amb transmissió de Catalunya Ràdio. A les 9, segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala, Barça-Pozo-Múrcia, 1-0 pels blaugrana. I el Mundial, debut del seleccionador de Portugal, Robert Martínez, amb empat a 1 davant el Congo. Anglaterra guanya Croàcia 4-2.
13: Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
24: Messi, tot i els seus 39 anys, és el principal actiu d'Argentina i segueix impressionant el camp. Potser no li donarà per guanyar el Mundial, però poden arribar lluny i de moment ja ha fet un hat-trick en el seu debut. I a l'altra banda hi tenim Cristiano Ronaldo, 41 anys i que sembla més un problema per Portugal que no pas la solució. Segurament Robert Martínez, el seleccionador portuguès, pensa que sense Cristiano podria fer jugar millor l'equip. Vistes ja totes les seleccions, sembla que França, Anglaterra i Argentina estan un punt per sobre de la resta i que Messi el tenim en condicions de lluitar-li a Mbappé, Kane i Haaland ser el màxim golejador del Mundial.
13: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
25: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
26: Arriba el nou GLC elèctric de Mercedes-Benz amb 708 km d'autonomia màxima. Sistema de càrrega ultraràpida, confort i un disseny inconfusible s'uneixen per redefinir el nostre model més venut. Nou GLC elèctric. Supera les teves expectatives.
27: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
1: Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Tenim 18 graus a Darnius, a l'Alt Empordà, 20 graus a Vilanova de la Sal, a la Noguera, i 22 a Castelldefels. De moment, esperem un matí assolellat. Sí que es podria formar algun núvol baix a la costa, entre la costa central i la costa Brava, molt puntuals. De moment seran format a la Catalunya Nord. A la tarda sí que esperem algun ruixadet a l'Alt Pirineu, Vall d'Aran, nord del Pallars, Alta Ribagorça, avui molt puntuals també. I les temperatures d'avui seran un palet més moderades que ahir. Per tant, les màximes quedaran entre els 32-35 graus, potser a Ponent encara arriben als 37 o 30, però en general la marinada suavitzarà una mica la temperatura més que no pas ahir. Demà divendres s'espera un temps semblant al d'avui, potser al matí amb alguns núvols més, i de cara al cap de setmana tindrem un episodi d'onada de calor que farà que diumenge les temperatures al Pla a Lleida arribin als 40 graus o més.
3: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
5: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
6: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
7: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
8: Els matins del cap de setmana, el suplement...
10: Vas encarregar suplantar la identitat de Montserrat Cavall el dia del seu homenatge al Liceu?
11: No. Suplantar és una paraula molt grossa. A peu d'escenari ens van fer una entrevista d'una noia que deia que era de Ràdio Reus, i com que no es podia emetre perquè hi havia molt de soroll de fons, vaig trucar al Carles Latre, li vaig dir necessito una persona com tu, però amb dona. I va enviar la Judit Martín, naturalment jo ho vaig explicar al Liceu i vaig demanar permís a la família, i em van dir endavant.
8: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
10: Ho tornaria a fer tot igual?
11: Sí.
28: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
8: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres, nou episodi. Aroa, assassinat i revenja.
29: Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
8: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
30: I també disponible a la plataforma 3Cat.
8: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
31: De nou, obrirem l'àgora parlant de l'onada de calor que Catalunya espera a partir de diumenge amb el meteoròleg Francesc Mauri. Els termòmetres fregaran els 40 graus, sobretot en zones de l'interior del país.
13: I després repassarem les últimes novetats del cas Zapatero i entrevistarem la secretària d'Organització del PSOE, Rebeca Torró. També connectarem amb Badia del Vallès per analitzar les conseqüències de l'aprovació de la llei per eliminar l'amiant.
31: Per què sentim ansietat o por? Què passa dins el cervell quan prenem decisions? Són preguntes que plantejarem a partir de les 10 a la neurocientífica Sara Mederos, codirectora del Laboratori de Computació Neural de l'Hospital del Mar.
13: I a les 11, entrevista a Jorge Drexler, que presenta el disc i la gira Taracà, que el durà al Palau Sant Jordi el 31 d'octubre.
31: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
13: I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
32: Ahir ens va trucar al telèfon del directe una oient indignada per la vaga de metges, que segons ella va provocar cues als CAP.
33: He hagut de demanar festa pel treball per portar els crios al CAP.
34: Al ¿vale? treball, eh?
33: I ha sigut arribar allà, hi havia unes coles, una gent que digo, hola, perdona, esto es el CAP o la casita de Bad Bunny?
34: Bueno, claro, que havia cua. Que,
33: como los señoritos doctores se van de vaga, pues ahí os quedáis, muertos de hambre.
32: No. Recollim la seva queixa, me l'apunto aquí en un paper,
33: horas.
32: Marta de Sant Celoni.
33: Tirat a l'ambulatori, con los críos rodallats de gent tossint, con gente con una heridita pequeñita en la punta del dedito, que desde luego, mira, la gent fa servir malament a l'ambulatori, eh? Que van pa cualquier cosa, hombre.
35: Sí, però els seus fills que tenien, Marta? Sí.
33: Pues estaban a 37 de fiebre.
34: Però si va, 37.
35: Això no és febre, és fabrícula.
34: Això és fabrícula. 37 de fiebre, ha anat a molestar.
33: Que Ricardo Ostrell és médico.
35: Gràcies per trucar.
33: Chiripiti.
34: Chiripiti.
35: No.
33: Perdona, yo pago mis impuestos a la que es emisora. I
34: ah, sí?
33: Dijo que el Manu Guix em dediqui una cançó. Que me cante Sobreviviré de Mónica Naranjo.
34: Però que no tenim el Manu Guix, home. Que no
33: Sobreviviré!
32: Cap a quarts de 12. Més temes pendents.
13: Gràcies, Jubany.
1: Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta l'Eixita Robert.
0: Avui pot ser un bon dia per fer una altra de les meves recomanacions místiques. Crec que tots hauríem d'estar llegint Sor Juana Inés de la Cruz, que és una monja, poeta, filòsofa del segle XVII, que té uns escrits, ara que jo els estic rellegint, molt protofeministes, diria. Està escrivint sobre els homes, sobre les dones, sobre l'amor, sobre la passió, sobre el desamor, sobre el desig i sobre els plaers i els desencants de les relacions d'una manera molt contemporània.
1: I el segon, la Llucia Ramis.
2: Descomptes exclusius. Rebaixes abans de les rebaixes. Última ocasió per aconseguir un 2x1. Clica aquí, apunta't a la darrera promoció. No et perdis aquesta oportunitat única. Tot arreu o tota hora intenten endossar-nos coses que no ens calen i per les quals ens han creat una necessitat. Però avui pot ser un bon dia per aconseguir que no ens venguin res. O com a mínim intentar-ho. No em venguis res, diu una cançó de Power Burkas. I Arrega Runa, que parla de la gentrificació, comença en dient que la demolició del mercat municipal podrien convenir que és un tema comercial. Per tant, posats a comprar, que sigui el seu disc amb la FIA al davant.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui s'espera un dia de sol amb una calor una mica més moderada que ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui preveiem un ventet suau, moderat o tot estirada, marinada, que suavitzarà una mica la temperatura. Farà calor, però potser baixarà 1 o 2 graus la temperatura màxima. Aquest matí podrien aparèixer 4 bancs de núvols baixos entre la costa central i la costa Brava, poca cosa, i a la tarda hi haurà algun ruixat al nord de l'Alt Pirineu. Tret d'això, la resta del dia serà assolellat.
0: Arriba calor de veritat, cosa que fa augmentar encara més el risc d'incendis. La bona notícia de la nit és que ha quedat estabilitzat el foc que va cremar 60 hectàrees de camps a la Segarra. Els bombers, però, hi continuen treballant. Anem cap a Lleida. Estela Bussons, bon dia.
2: Hola, bon dia. Sí, s'hi han quedat una vintena de dotacions durant tota la nit i en poca estona sabrem si ara al matí s'incorpora algun mitjà aeri per acabar de controlar-lo i extingir-lo. Han cremat, sobretot, camps de cereal que encara no estaven segats. Són el 90% de la superfície calcinada. El foc, recordem-ho, també va obligar a confinar durant unes hores 4 nuclis a Ribera d'Ondara i Talavera. A la feina dels bombers s'hi van sumar també molts pagesos de la zona que van treballar amb tractors per fer tallafocs.
0: I l'altra notícia de la nit és que els Estats Units i l'Iran han firmat el memoràndum de l'acord. És un primer document abans de la signatura oficial de demà a Suïssa. Donald Trump ho ha fet al Palau de Versalles, sopant al costat de Macron. This was not easy. I can tell you. La presidència francesa ha compartit el vídeo del moment de la firma amb soroll, com sentiu, de plats i de coberts de fons, i en què Donald Trump admet que no ha estat fàcil. Repassarem els 14 punts d'aquest document, que també ha firmat el president iranià i que inclou la fi dels atacs, l'aixecament de les sancions o una injecció de 300.000 milions de dòlars per reconstruir el país. I avui a les portades de tots els diaris hi apareix el nom de Zapatero. El País destaca que l'expresident espanyol demana confiança i la resta de la premsa de Madrid, en canvi, subratlla que les seves explicacions no van convèncer el jutge de l'Audiència Nacional. I aquesta nit n'ha parlat també Feijó, a El Hormiguero.
3: Fíjese, cuando una persona se ha dedicado durante los últimos años a blanquear una dictadura, al final, también puede blanquear capitales.
0: Avui, a partir de les 9, la secretària d'Organització del PSOE, Rebeca Turró, ens visita al matí de Catalunya Ràdio. I el Mundial de Futbol, resultats d'aquesta nit. Colòmbia 3, Uzbekistan 1, Ghana 1, Panamà 0, Anglaterra 4, Croàcia 2. I avui ja comencen els partits de la segona jornada de la fase de grups. Per cert, que avui també arrenca el Sónar. La novetat d'aquesta edició és que per primer cop es farà en un sol espai a la Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. Els caps de cartell els sentim. Cabaret Voltaire. Tot això avui que a Montmajor, al Berguedà, el sol ha sortit a les 6 i 17 minuts i a Benifallet, al Baix Ebre, es pondrà a les 9 i 33 minuts del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
4: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: El dia en què a l'Àgora del Matí ens acompanyaran Marta Pascal, Marc Bataller, Ignacio Rigau i Jofre Llombart. Ampliem els titulars del dia abans amb Sílvia Solanes, amb Francesc Soler i Pol Forada. Bon dia.
5: Bon dia.
0: 14 punts.
6: Cadascú pel seu compte, però el president dels Estats Units, Donald Trump, i l'iranià Masoud Pezeshkian ja han signat un primer document per posar fi a la guerra.
7: Està signat, deia Trump, als periodistes que l'esperaven a les portes del Palau de Versalles, on ha sopat amb Macron. La televisió iraniana també ha mostrat una foto del seu president amb el document.
8: El memoràndum declara un alto el foc permanent en tots els fronts, també al Líban, o la reobertura de l'estret d'Hormuz. El preu del petroli continua baixant, ara està als 77 dòlars.
6: L'acord suposa oxigen per Teheran, ja que aixeca les sancions, podrà recuperar els fons retinguts i un pla de 260.000 euros, 300.000 dòlars per la reconstrucció del país. El com es farà s'abordarà els propers mesos.
0: Anem a Washington, Oriol Serra.
9: El primer punt del memoràndum d'entesa que els Estats Units i la República Islàmica de l'Iran signaran demà a Suïssa parla d'aturada permanent de les operacions militars i també de no utilitzar l'amenaça. Aquest últim detall Donald Trump ja se l'ha saltat abans de signar i tot. Els Estats Units i l'Iran també es comprometen a acabar amb el bloqueig de l'estret d'Hormuz per part nord-americana, a aixecar-ne els peatges per part iraniana durant els pròxims 30 dies i a retirar-ne la presència militar dels Estats Units, també al cap de 30 dies, però en aquest cas després de la signatura de l'acord final, el qual no s'espera que s'acabi signant fins ben entrat al setembre. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 60 dies.
7: El punt 3 del memoràndum estableix que els Estats Units i l'Iran es donen 2 mesos per negociar l'acord definitiu. L'Iran es compromet a no adquirir mai ni desenvolupar armes nuclears. Pel que fa a l'actual programa nuclear, Teheran no enriquirà més urani, però tampoc es desfarà del que ja té.
8: L'acord definitiu haurà de ser validat també pel Consell Consell de Seguretat de Nacions Unides, tot i que el punt 2 del que s'ha signat avui estableix que tots dos països es comprometen a respectar la integritat territorial de l'altre. Trump no ha aparcat encara, però, les amenaces.
0: Enviat especial a Avian, Jordi Baró.
5: A la cimera del G7 Avian, acabada ahir, el president dels Estats Units va amenaçar amb nous bombardejos si l'Iran no compleix amb el text, sobretot amb el compromís de no tenir mai una bomba nuclear.
10: Els dic que si no compleixen l'acord, els bombardejarem. Què més puc fer? Portar-los als tribunals? No, els bombardejarem si violen l'acord. No ho vull fer. Vull que compleixin l'acord.
5: La cimera del G7 d'Avian passarà la història sense grans estridències de Trump, més enllà del moment anecdòtic en què va dir a la resta de líders que és ell qui mana. Des d'Avian, Jordi Baró, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: No s'aturen.
6: Com a mínim per ara, els atacs d'Israel al Líban. Ahir va haver nous bombardejos que van deixar més víctimes al sud del país, on no han arribat les bombes. En les últimes hores ha estat a Beirut, la capital del país.
0: Investigada.
7: Us ho avança el matí de Catalunya Ràdio. La Fiscalia investiga si Pilar Rahola hauria comès un delicte d'incitació a l'odi i de complicitat amb el genocidi després d'admetre a tràmit una denúncia que recull intervencions de la comunicadora sobre els atacs d'Israel a Palestina.
0: Tot igual.
8: La declaració de Zapatero davant del jutge ha permès que les diferents parts es reafirmin en les seves tesis. El PSOE i el govern espanyol posen de relleu que no se li han imposat mesures cautelars. L'oposició, en canvi, destaca que les primeres explicacions de l'expresident espanyol no han convençut el jutge.
0: Madrid, Paula Brujats.
2: Zapatero ho va negar tot, mai va maniobrar a favor del rescat de Plus Ultra, ni té societats offshore a l'estranger. Unes explicacions, però, que no es creu el jutge Calama i l'adverteix que ha deixat una gran llacuna al no respondre sobre les joies del seu despatx. Zapatero li ha promès que d'aquí 10 o 15 dies li entregarà documents per acreditar-ne l'origen. El jutge, per tant, queda a l'expectativa de més explicacions, el continua investigant, però no li retira el passaport perquè no hi veu risc de fuga. En un comunicat, Zapatero, que continua sense fer declaracions als mitjans, demana temps i confiança, reconeix que és dolorós saber que hi ha gent decebuda amb ell, però promet que tard o d'hora la veritat s'imposarà i no decebrà. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Eleccions.
6: L'ex número 2 del PSOE en temps de Rubalcaba, Elena Valenciano, creu que Pedro Sánchez, amb tots els fronts que té oberts i amb el Congrés bloquejat, hauria de començar a pensar en no allargar la legislatura, ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio.
11: Y si aplicáramos la lógica política en la que yo he crecido y con la que yo he trabajado, pues tendría que pensar en convocar elecciones. Pero esa es una lógica que es como antigua, ¿no? O sea, ahora ya no rige esa lógica. Y entonces no tengo ni idea de lo que va a hacer el presidente. Da la impresión de que quiere aguantar hasta el final de su mandato.
7: Sobre Zapatero, diu Valenciano que li dona un vot de confiança fins que la justícia no demostri el contrari. Qui fa temps que també reclama eleccions és el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo. Segueix sense fer res per treure Sánchez, però destaca que Junts i el PNB sí que comencen a moure's. Ho ha dit a l'Hormiguero.
12: Yo no puedo garantizar cuándo van a ser las elecciones, pero hay cosas que se están moviendo. Los pronunciamientos del PNV y los pronunciamientos, sobre todo, de Junts.
8: A Catalunya, avui al ple del Parlament, es debat i es vota una proposta, no té cap efecte pràctic, però que demana avançar eleccions a Espanya.
0: Més fronts.
6: Avui acaba el termini perquè el jutge Peinado decideixi si retira el passaport a Begoña Gómez, la dona del president del govern espanyol. El PSOE també està pendent del Suprem perquè la primera sentència sobre l'exministre Ábalos podria arribar aviat.
0: Només 4.
7: De les 17 autonomies, més Ceuta i Melilla, aniran a les reunions bilaterals convocades per Hisenda per parlar de la reforma del finançament. Les trobades comencen avui i el PP ha complert amb l'amenaça de plantar el ministre Arcadi a Espanya. Avui toca Canàries, la setmana que ve Castella-La Manxa i Astúries, i per Catalunya encara no hi ha data.
0: 3 desnonaments.
8: Previstos avui al barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs. Són els primers d'una sèrie de desallotjaments que afecten una seixantena de famílies que el jutge ordena fer fora després que ocupessin pisos públics fa 9 anys.
0: Anem cap allà directe. Lara García, bon dia.
13: Hola, bon dia. Doncs a aquesta hora no hi ha cap moviment policial al barri, és una calma una mica estranya. Es tracta d'un desallotjament forçós previst per les 8 a aquesta hora i, com us dic, no hi ha cap moviment policial, cosa que fa pensar que no sabem si s'acabarà produint o no aquest desnonament, que, insistim, està previst per les 8 i és un desnonament forçós. Aquí es desnonaran avui 3 famílies, dues d'elles tenen menors a càrrec i són els primers desallotjaments d'una sèrie de desnonaments que afecten una seixantena de famílies de 7 blocs del barri de la Mina. I avui tenim aquí nosaltres a la Marta López, que és la portaveu del sindicat de la Verneda i del Besòs. Marta, bon dia.
14: Bon dia.
13: Quins perfils hi ha?
14: Doncs mira, aquí entre les 58 famílies ens trobem amb molts perfils, però en la seva majoria hi ha famílies en situació de vulnerabilitat que no tenen una altra opció a anar.
13: I, clar, és això, hi haurà 58 famílies desnonades. L'Ajuntament ha donat alguna solució? Està previst, doncs, que els atenguin per mesa d'emergència?
14: L'Ajuntament, fins aquest any, en plan, no havia donat solució. En plan, ara els ha començat a ficar més a emergència. Després de 9 anys que estan vivint aquí i que hi hauria d'haver-hi prevista alguna solució, fa molts que aquestes famílies haurien d'haver estat ja més a emergència i a aquestes altures ja no és una solució. Nosaltres creiem que s'hauria de revisar cas per cas i s'hauria de poder garantir que aquestes famílies no es queden al carrer i que hi ha una alternativa.
13: Marta, moltes gràcies. Recordem també que aquests habitatges ocupats estaven destinats al reallotjament dels veïns del bloc Venus, també situat a la mina, que està pendent d'enderroc des de fa més de 20 anys. Les famílies del bloc Venus mai van poder accedir a aquests habitatges, van quedar buits durant any i finalment doncs, van acabar ocupats per aquestes famílies vulnerables que avui es preveu que es comencin aquests desallotjaments avui amb 3 famílies desnonades.
0: I serem avui en directe al llarg d'aquest matí. Gràcies, Lara. Fins ara.
13: Fins ara.
0: I última vaga.
6: Està a punt d'acabar el curs més conflictiu dels últims anys i avui encara hi ha vaga convocada, en aquest cas a les escoles Bressol. Convoquen la CGT, la Intersindical i altres sindicats minoritaris. Afecta tant els serveis públics com els privats.
0: Polèmica.
7: Parlant d'ensenyament, la consellera Niubó ha fitxat per al departament un regidor del PSC a Rubí, Víctor García Correas, que en un ple va qüestionar que el català, valencià o mallorquí siguin la mateixa llengua. Després es va disculpar. També han començat a córrer per les xarxes intervencions on qüestiona la immersió.
15: Yo llevo a mi hijo a P4, todos en catalán, excepto 2 horas en inglés. ¿Quién asegura que se hable en castellano? Es que la lengua vehicular sea el catalán en la escuela. También podríamos hablar de este tema que no toca.
0: Antiimmigració.
8: Eurodiputats conservadors i d'extrema dreta han celebrat amb càntics l'aprovació definitiva del nou reglament que endureix la política migratòria europea, permetent, per exemple, obrir centres de deportació en països estrangers.
16: Adopted.
17: Eufòria entre les dretes, amb eurodiputats dempeus, aplaudint i fins i tot alguns cantant. Send them back, retornem-los al seu país, s'entén. Des de l'esquerra, que va votar en contra del reglament, i van respondre. Amb crits de vergonya, l'eurodiputat dels comuns, Jaume Asens, pressiona el govern espanyol perquè posi un recurs davant la justícia europea.
18: El govern, si vol ser coherent amb la seva posició, ha de defensar també davant dels tribunals de justícia que els drets humans no desapareixen quan una persona creua una frontera.
17: Obrir centres de deportació a l'estranger serà opcional per als països europeus. Des de Brussel·les, Bruno Forte, Amires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Aprovada.
6: Una llei per erradicar l'amiant d'arreu del país. El Parlament ha aprovat una nova llei pionera perquè integren un mateix text la reparació de les víctimes i les subvencions i sancions destinades a aquest material cancerigen. En temps d'àgora serem a Badia del Vallès, la ciutat amb més concentració d'amiant de Catalunya.
0: Sense interrupcions. Where do we go when the night fades?
7: Així serà el Sonar que comença avui. No hi haurà pausa entre la programació de dia i de nit i per primera vegada es farà en un sol espai a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat.
0: Sense interrupcions, en aquest cas al Sonar, que seguirà el Marc Ruiz.
19: Aquest és el primer Sonar sota la direcció del belga François Josy, que substitueix Enric Palau, Ricard Robles i Sergi Caballero al capdavant del festival. També és el primer en què tots els concerts es faran al recinte firal de Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. Els pioners del synthpop Cabaret Voltaire encapçalen el cartell d'avui. Serà una jornada en què també destaca el productor berlinès Boys Noise, que acaba de publicar un disc amb Nine Inch Nails i ha col·laborat amb Frank Ocean o A$AP Rocky, entre d'altres, el britànic Daniel Ivery o les catalanes La Sophie i Mercè Segura. També caldrà veure si està superada la polèmica al voltant de KKR, el fons pro-israelià propietari del Sonar, que l'any passat va fer que 30 artistes suspenguessin el seu concert, o, si es nota, en la venda d'entrades. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, comença.
20: La final de la Lliga de Bàsquet València-Barça a partir de les 8, transmissió per Catalunya Ràdio. El tècnic blaugrana Xavi Pasqual confia que sigui un espectacle.
21: Aquestes finals, el principal objectiu sempre ha de ser que la gent tingui ganes de connectar a la tele, que tingui ganes de veure aquests partits, que disfruti del nostre esport, que gent jove s'enganxi amb el bàsquet.
20: A partir de les 8, segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala, Barça-Pozo-Múrcia, 1-0 pels blaugrana, el Mundial empat a 1 de Robert Martínez en Portugal davant el Congo, Anglaterra 4, Croàcia 2.
4: El matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell. El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
1: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
16: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem.
22: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
23: Adeu, Andreu! Toco el dos! Fins demà, bacallà! Adeu-siau!
24: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
25: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
26: Per tu, que t'agradaria ser davant d'una palmera, i per tu, que prefereixes ser davant la nevera. Gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La segona unitat al 50% de descompte en el paquet de pernil o espatlla ibèrica Sánchez Alcarat de 150 grams. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
27: Renault. Diari d'un viatge en un Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1.100 quilòmetres de paisatges. Un sol dipòsit i ni una sola recàrrega. Fabricat aquí. Del 12 al 26 de juny, vine al Renault Days i gaudeix de condicions especials en una selecció de models. Més informació a Renault.es.
4: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
28: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui és dijous 18 de juny del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Marc amb 3 quilos 465 grams a les Masies de Voltregà i l'Edai amb 2 quilos 900 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
4: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
19: Com anem? Bon dia. Passen 2:15. Us informa Marc Jurado. Tenim 16 graus a Balsareny, 18 a Corbera de Llobregat i 22 a Barcelona. Carreteres Clàudia Serra.
2: Un accident talla un carril a la C32 a Mataró, sentit Girona. Lentitud en aquest punt. Direcció Barcelona. Hi ha aturades als punts habituals a aquesta hora. A la Ronda de Dalt, cua a Trinitat, sentit Llobregat. I a la Litoral, Zona Franca i Sant Adrià, sentit Besòs i Sant Adrià, direcció Llobregat.
19: Són dies de calor i més que en farà aquest cap de setmana i durant l'estiu. Si sou a Barcelona o si passareu el dia, segur que això us interessa. La ciutat tindrà 75 nous espais d'ombra aquest estiu.
6: Principalment es posaran tendals per frenar les altes temperatures a una trentena de parcs infantils, una vintena de zones de la ciutat i també una quinzena de patis d'escola. Això ha explicat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
29: És com si posessin un gran parasol a la ciutat, que seria l'equivalent a dos camps de futbol.
6: La mesura té com a objectiu protegir els col·lectius més vulnerables i millorar el benestar.
29: Penseu que, segons els estudis, la diferència que pot haver-hi d'un espai que té ombra a un que no en té, en termes generals, pot ser una diferència de confort tèrmic de més de 12 graus de temperatura.
6: Els espais d'ombra s'ampliaran a l'estiu de l'any que ve, al Passeig Marítim de Barcelona, i d'aquí 2 anys, al Portal de l'Àngel.
19: Més notícies. Al Garraf, atenció a aquest incident. Les darreres hores hem sabut que dissabte passat la circulació de trens entre Vilanova i la Geltrú i Sitges va quedar aturada tota la tarda perquè un maquinista es va adonar que dos carrils no estaven soldats després d'uns treballs de manteniment.
6: Els treballs es van fer a la nit, però la falta de temps per acabar-los va fer que es posessin unes brides de subjecció en lloc de la fiel a soldadura, un procediment que, segons Adif, està permès per la normativa.
19: A la Zona Franca de Barcelona, els treballadors votaran avui el preacord per l'ERO dels sindicats i la direcció de Quality Espresso, especialitzats en màquines de cafè, sobre el futur de la planta.
6: El nombre d'afectats per l'ERO es redueix dels 82 inicials als 76 i es recol·locarà en altres companyies la majoria dels acomiadats. A més, es prejubilarà el personal a partir dels 55 anys. La producció es traslladarà a Itàlia i, per tant, la quarantena de treballadors que mantenen el seu lloc de feina ho faran al magatzem i a les oficines fent tasques comercials.
19: El Vallès Oriental suspès el judici als 11 xofers de Segalers acusats d'apropiar-se de gairebé 350.000 euros de la venda de bitllets en ruta.
6: El judici no va arribar a començar per un problema amb les citacions i no hi ha tampoc nova data. Ho explica el 9-9.
19: I cultura. Música d'aniversari.
30: Que a mi m'agrada la rumba, és que el res que vaig sentir...
19: Avui la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat celebra 30 anys de vida, per això han decidit fer un concert especial amb la Pegatina, amb Paranoia, també Joan Garriga, entre altres, a les 8 del vespre. I més música.
31: Avui trec a ballar els passos prohibits...
19: Avui comença el Festival Clotilde Fest fins al 9 de juliol. Serà al Palau Robert de Barcelona. 7 i 20 estem escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
4: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
32: La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada. L'audiòfon que et permet gaudir de la música. L'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement. Són persones qui treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
3: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: El Matí de Catalunya Ràdio.
7: Des del quios, quan són les 7 i 20 minuts, repassem ara les portades dels diferents diaris. Avui amb un clar protagonista, José Luis Rodríguez Zapatero. El veiem en una fotografia ben gran a totes les principals capçaleres del país, menys al periòdico. En aquest dolent, un Zapatero que no convenç el jutge, però que manté el passaport. Un titular similar al que fa La Vanguardia i a l'Ara insisteixen que Zapatero no ha convençut el jutge, però que l'expresident ha defensat la seva innocència. A Madrid, titular més informatiu del país, Zapatero declara que no va influir en el rescat, i titulars més interpretatius del Mundo, que assegura que va ser incapaç de refutar els rotunds indicis de corrupció, i l'ABC, que ho resumeix en molt poques paraules: el jutge no creu Zapatero. Altres temes de portada. El periòdico, per exemple, titula que Educació es veurà amb professors i famílies al marge de la taula sindical, i La Vanguardia ha fet números i diu que més de la meitat d'escoles públiques no fan colònies. En política exterior, l'Ara explica que Trump treu pit d'un acord amb l'Iran ple de concessions, un Trump que, segons el periòdico, canta victòria per un acord de pau que acaba beneficiant l'Iran.
8: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser
9: el 62.018 62018 de la sèrie 31 31.
8: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
0: I avui a les històries del Mundial, les banderes amb missatges sagrats. Maiol Roger, bon dia.
20: Bon dia. Anem del 1994 fins a l'actual Mundial, en el moment en què sonen els himnes. Si us heu fixat, en tots els partits les banderes reposen a la gespa mentre els jugadors canten al cercle central, excepte en dos casos, l'Aràbia Saudita-Uruguai i l'Iraq-Noruega. I per què? No hi ha una confirmació oficial, però diversos mitjans apunten que la FIFA ha canviat el protocol per respectar els missatges sagrats de les dues banderes. A la de l'Iraq hi ha escrit Allahu Akbar, Allah és gran, i a la de l'Aràbia Saudita llegim la professor de fe de l'Islam, la Shahada. No hi ha més Déu que Allah, Mahoma és el missatger de Déu. El que expliquen aquests mitjans és que la FIFA hauria mantingut les banderes sostingudes a l'aire perquè és una ofensa que aquests missatges sagrats estiguin a terra. L'organisme no ho ha confirmat, però aquest gest diplomàtic lliga amb altres històries. Anem al Mundial de 1994. La franquícia McDonald's al Regne Unit decideix que les bosses de Happy Meal portin les banderes del Mundial dels Estats Units, el primer en què juga Aràbia. Prepara 2 milions de bosses, però es topa amb l'ambaixador del país a Londres, que protesta dient que la professió de fe acabaria les escombraries bruta i arrugada. McDonald's va acabar retirant la promoció. Anem al 2002.
10: Ele cortou pro meio, lá veio Cleberson, Rivaldo saiu, pro Ronaldinho, pé direito, bateu!
20: Segons la pública de Guardian, la FIFA tenia previst que les pilotes del Mundial de Corea hi hagués la bandera dels països participants, fins que la delegació àrab va protestar perquè els símbols sagrats no es poden xutar ni són per jugar. I l'últim conflicte diplomàtic té lloc en un prostíbul. Anem al Mundial d'Alemanya 2006. Durant aquest Mundial, un prostíbul de Colònia, que passava per ser el més gran d'Europa, va decidir fer un cartell publicitari amb les banderes del Mundial, fins que les protestes de l'Iran i l'Aràbia Saudita van obligar a tapar-les perquè no hi podia haver frases sagrades en una publicitat d'un bordell.
0: I en quants Mundials ha participat l'Aràbia Saudita?
20: En 7 i només 4 victòries. Això sí, en té una que és la sorpresa més gran de la història dels Mundials, el 2-1 contra l'Argentina de Messi al passat Mundial, que va provocar burles al jugador argentí. Una ofensa a Déu pels ateus que creuen en la religió del futbol.
11: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
12: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
13: Ahir dimecres l'Enigmàrius feia taciturn sense banyes i la resposta era motxos. Motxo és un adjectiu que té aquests dos sentits: o bé algú que està moix, o bé taciturn, però també vol dir no tenir banyes, és a dir, ser inerme. Avui dijous, un Enigmàrius floral. Avorreixes la florista tallant-li les flors per sota del calze. De 10 lletres. Avorreixes la florista tallant-li les flors per sota del calze. 10 lletres.
1: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: I ara el més destacat a la televisió, Mariola Cubells. Avui sobre l'entrevista de Pablo Motos, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, a l'Hormiguero d'Antena 3.
14: Ahir Feijóo va fer un míting a l'Hormiguero amb un Pablo Motos molt tranquil, molt compliant. Sempre se li acusa de fer-li entrevistes massatge i jo sempre solia defensar-ho dient que el seu no és un programa informatiu i, per tant, pot fer un altre tipus d'entrevista. Ara bé, si tu el convides per a que faça un míting, per a que expliqui amb detalls i sense rèplica el seu ideari polític, igual és massa cridaner i una mica vergonyós aplaudir-li tot. Com a mínim, és lleig.
0: I a la recomanació del dia, avui dia de l'orgull autista, la Cristina Bordes ens recomana la sèrie Nuestra Mirada.
15: Protagonitzada per actors diagnosticats amb autisme que li aporten una profunditat que no tenen altres ficcions i creada per Jason Gatims, guionista i pare d'un nen dins de l'espectre. I acompanyem tres joves amb aquest trastorn que comparteixen un pis tutelat i lluiten per guanyar autonomia i fer-se el seu espai, tant en l'entorn laboral com social i amorós. Perfecte per fugir d'estereotips, cada protagonista té les seves inquietuds, virtuts i defectes, independentment de l'autisme, i desplega una trama molt, molt tendra, sensible i amb un gran sentit de l'humor. Nuestra Mirada té 8 únics capítols a Prime Video.
16: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
17: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
18: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
21: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 2 minuts seran 2 quarts de 8 del matí. Quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jubany? Bon dia.
22: Bon dia, Cristiano Ronaldo.
23: No hace falta ser guapo ni rico para escuchar cada mañana Catalunya Ràdio.
24: Cada matí, Catalunya Ràdio.
22: El jugador portuguès Cristiano Ronaldo és protagonista del dia després que ahir al vespre tant ell com la seva selecció tinguessin un debut bastant galdós en el Mundial contra el Congo.
0: Sí, s'esperava veure com reaccionaria Cristiano Ronaldo després del hat-trick de Leo Messi el dia d'abans, però no va fer res de res.
25: Envidia. Me traeix envidia perquè soy guapo, soy rico, soy un gran jugador, i vosaltres no.
22: A veure, Cristiano, bon dia, primer de tot. Ahir vas fer un debut... Boix dies. Un debut de merda amb unes estadístiques remarcables de... 0 gols marcats, 0 xuts a porteria i 0 passades decisives.
25: Bueno, yo siempre pienso una cosa, incluso el mejor jugador de la historia tiene partidas no tan bonitas.
22: Ja, perquè segons tu, qui és el millor jugador de la història?
25: Cristiano.
22: Ja.
25: Es decir, yo.
22: I ahir què va passar?
25: Bueno, pues ayer Cristiano ha intentado todo. Cristiano sí. Se ha molestado para viajar a este Mundial para ayudar a sus compañeros. Pero compañeros no ayudan
22: sí,
25: a Cristiano.
22: Una cosa, si poguessis parar de parlar en tercera persona, que fa
25: y
22: molta ràbia...
25: Está equipo rival, ¿no? Rival República de Conga, que parece un país de broma.
0: Bueno, del Congo.
22: No. Sí.
25: Los jugadores de Conga tendrían que ser agradecidos porque Cristiano juega contra ellos, pero en cambio ellos marcan gol de Cristiano, son mala gente, para eso tienen un país de mierda.
22: No es un país de verda. El Congo, escolta'm...
25: Xambidio.
22: Hi ha molta gent, Cristiano, que diu que ja no tens edat per estar jugant un Mundial, que no estàs en forma ja per aquestes coses.
25: Pero si miras mi cutis, es un cutis de un hombre joven de 18, 19 años. Toca cutis de Cristiano.
22: No pensa tocar res. No et pensa tocar el cutis.
25: Este cutis es trabajo de cada día. Sí. Como Shaggy, Baba Cagrecou, leche para hidratación, hielos.
22: Molt bé. Cristiano, enhorabona, doncs, eh?
25: Mira que glúteos. Fuertes, duros.
0: Són 2 quarts de 8. Els bombers acaben d'actualitzar la situació de l'incendi de Talavera, a la Segarra. Ja ha seguit treballant 13 dotacions de bombers durant tota la nit i encara hi ha zones interior del perímetre que fumegen. Confia en poder-lo controlar al migdia. No està previst que s'incorporin mitjans aeris. I l'altra notícia de la nit és que els presidents dels Estats Units i de l'Iran han firmat ja un primer document per posar fi a la guerra. És l'avançada de la signatura oficial de demà a Suïssa. Donald Trump ho ha fet al Palau de Versalles. This was not easy. La presidència francesa ha compartit un vídeo del moment en què Donald Trump, mentre sopa, admet que no ha estat fàcil. Té 14 punts, inclou la fi dels atacs, l'obertura també de l'estret d'Hormuz, l'aixecament de les sancions o una injecció de 300.000 milions de dòlars per reconstruir el país. I a les 9 parlarem de Zapatero. N'ha parlat aquesta nit Feijóo a l'Hormiguero.
2: Fíjese, cuando una persona se ha dedicado durante los últimos años a blanquear una dictadura, al final también puede blanquear capitales.
0: Avui dijous, nova vaga del sector de l'ensenyament. En aquest cas, afecta les llars d'infants tant públiques com privades. I d'aquí una estona tornarem també a la mina Sant Adrià de Besòs. Per avui hi ha previstos 3 desnonaments. En dos casos es tracta de famílies amb menors. Són els primers d'una tongada de 60 habitatges que el jutge ordena desallotjar perquè es van ocupar il·legalment fa 9 anys. I pel que fa als esports, Robert Prat?
20: Arrenca la final de la Lliga de Bàsquet València-Barça a les 8. Transmissió de Catalunya Ràdio a les 9. Segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala. Barça-Pozo-Múrcia, 1-0 pels blaugranes. El Mundial, debut del seleccionador de Portugal, Robert Martínez, amb empat a un davant el Congo. Anglaterra guanya Croàcia 4-2.
0: I pel que fa al temps, a l'Economia, bon dia.
3: Bon dia.
0: Tenim més detalls de com serà la onada de calor de cap de setmana, d'aquí uns dies?
3: Sí, sí. Començarà dissabte i arribarà al punt àlgid entre diumenge i dilluns. I, de fet, perquè ens en fem una idea, avui tenim una massa d'aire que és uns 4 graus més càlida del que és habitual en aquesta època de l'any. De cara al cap de setmana i dilluns tindrem una massa uns 9 graus per sobre del que és normal pel que fa a la temperatura. Llavors, això arribarà al cap de setmana. De moment, avui sí que es modera una mica la temperatura. Tindrà un vent de marinada que suavitzarà lleugerament la temperatura a la costa i al prelitoral, sobretot. Encara en alguns llocs de ponent arribaran els 37 o 38 graus. Es podrien formar algun nuvolet a la Costa Brava, a la Costa Central, molt poca cosa, molt puntuals, i a la tarda també algun ruixat a l'Alt Pirineu.
0: I mobilitat també a aquesta hora, amb retards a Rodalies i també a l'AVE. Maria Fernández Noguera, bon dia.
4: Bon dia. L'R15, el primer tren que ha sortit de Reus i que va cap a Barcelona, va amb 35 minuts de retard, mentre que el que va al darrere, que també va de Reus a Barcelona, porta un endarreriment d'uns 10 minuts. A l'R11, el mitjana distància que va de Barcelona a Figueres, porta un retard de 20 minuts. I avui, a l'alta velocitat, el primer AVE que ha sortit de Figueres en direcció a Madrid torna a anar tard. Avui amb una demora de 20 minuts a Ferrocarrils de la Generalitat, mentrestant puntualitat a totes les línies.
0: I a les carreteres, dues avaries compliquen la circulació a la Ronda Litoral. Clàudia Serra, bon dia.
5: Bon dia. Sí, hi ha cua de l'Hospitalet a la zona franca en sentit Trinitat per una avaria i entre Sant Adrià i Santa Coloma també sentit Trinitat per una altra avaria. Un carril tallat en tots dos punts. Cua també a la C32 a Mataró en sentit Girona a causa d'un accident que talla un carril. I a la resta de carreteres de l'entorn de Barcelona, doncs les retencions en punts habituals a aquesta hora, sobretot cap a la capital.
0: Avui a l'Àgora del Matí, Marta Pascal, Marc Bataller, Ignacio Rigau i Jofre Llombar. Però abans són les

0: La declaració demostra que Zapatero tenia una doble vessant, com a polític i com a consultor internacional.
1: El periòdico coincideix amb l'Ara, que hi ha dubtes sense aclarir com la naturalesa de determinats pagaments, el paper exercit per persones del seu entorn o també, de nou, l'origen de les joies.
0: I exposa que és tan improcedent donar per fet per provades les acusacions contra Zapatero com també exonerar-lo.
1: L'editorial del Mundo es titula Sense defensa penal ni política.
0: Assegura que restaurar la confiança en l'expresident, com ell mateix demana, sembla una missió impossible quan només s'aporten paraules les buides.
1: Mentre que el titular de l'editorial de l'ABC és Zapatero imputat no convenç el jutge.
0: I diu que tot i el temps que demana per donar explicacions fa la sensació que en realitat està buscant una coartada.
1: Com dèiem, al País, en canvi, no hi ha cap article d'opinió sobre la declaració de Zapatero davant l'Audiència Nacional.
0: Editorial dedicada a la reunió del G7 que ha servit a Trump per rebre els aplaudiments de la resta d'assistents pel seu acord amb l'Iran.
1: I un altre dedicat a la llengua espanyola que viu un moment d'expansió a l'Àfrica subsahariana amb 3 milions i mig de persones que l'estudien.
2: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Neus Bonet.
3: Escriu Mònica Bernabé a l'Ara sobre la decisió de la Unió Europea de 20 dels seus 27 estats de convidar el govern dels talibans a una reunió que qualifiquen de tècnica per negociar la deportació d'immigrants afganesos. Bernabé tesina que la Unió Europea juga amb foc perquè la invitació és gairebé un reconeixement del règim talibà, que a més pot comportar concessions polítiques o econòmiques a un règim de terror, repressió i violència brutals, especialment contra les dones. Es queixa Bernabé que la notícia si a més ha passat gairebé inadvertida o molt poc comentada. Jo també.
4: Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
5: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners, deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
6: Aquest estiu, la gran pregunta és...
7: híbrid o elèctric?
6: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
8: Hola, familia. Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como esta.
9: Ara Lidl tonyina clara en oli de girassol, pack 3x1,79. T'estalvies un 18%. Lidl, val la pena.
10: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
2: Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Què podem trobar a Wallapop?
11: Doncs les espelmes de l'acte del Papa a la Sagrada Família. Han aparegut alguns dels llums que s'encenien de manera remota, que es van fer servir durant l'espectacle que va culminar la benedicció de la Torre de Jesús. Ho llegim al periòdico. Es venen amb la descripció, com nou, per 30 euros.
2: I què ha passat aquesta nit a Benidorm?
12: Doncs que els aficionats de futbol anglesos han directament arrasat amb la cervesa. Se n'han begut gairebé 60.000 litres, una xifra rècord. Llegim en diversos digitals que els més de 500 bars en pantalla gegant han viscut un dels dies de més consum. I això té una derivada, els contenidors de vidre no donen l'abast. Per posar context, el consum diari de cervesa a Benidorm és de 45.000 litres, però augmenta un 20% quan juga la selecció espanyola i el doble quan és l'anglesa. El rècord està, com no podia ser d'una altra manera, amb una Espanya-Anglaterra el 2024 amb 70.000 litres de cervesa.
2: I per què podria servir també l'Ozempic?
11: Doncs sembla que per reduir els crims violents. Així ho recull el País a partir d'un article a la revista Crimenology. Un estudi explica que aquest medicament debilita el salt entre l'impuls i l'acció, i en aquest sentit diu que en les persones que l'han pres baixa un 60% la relació entre la impulsivitat, l'alcohol i la violència.
2: I qui no es confondrà mai més?
12: Un locutor turc ha confós durant uns minuts l'Iran i Nova Zelanda durant la retransmissió del partit que enfrontava aquests dos països. Per això la televisió turca, per on treballa, l'ha retirat de l'equip que retransmet el Mundial. És una història que explica el Mundo, el locutor amb més de 30 anys d'experiència va arrencar la narració atribuint jugades a l'equip que no era.
2: I alerta pel bombardeig de dissabte a Barcelona.
11: A 8:45 del vespre, llegim el Time Out que avisa que no s'ha de patir, que no cauran projectils, sinó poemes. Un helicòpter sobrevolarà als voltants de la catedral per llançar 100.000 poemes sobre la llibertat en forma de punt de llibre. Darrere hi ha el col·lectiu xilè Casa Grande, que vol preservar la memòria històrica i ja ha recorregut nou ciutats del món, com Santiago de Xile, Dubrovnik, Guernica, Varsovia o Berlín. Durant la Guerra Civil Espanyola, les bombes van matar 2.700 persones a Barcelona.
2: Com quina imatge insòlida ens quedem avui?
12: Amb la d'un home circulant circulant en una cadira de rodes elèctrica per la ronda del litoral a l'altura de la Vila Olímpica. Ho va denunciar a les xarxes el perfil Circuli per la dreta, que afegia que l'home hauria continuat la marxa per la ronda i diverses persones haurien trucat al 112. Un taxista el va alertar dient que estava cometent una infracció, però el taxista en va fer un altre gravant-lo amb el mòbil.

0: mentre conduïa.
1: I aquestes expliquen els destacats de l'Internacional d'Economia amb Marc Jurado i Pol Foradada.
2: El Washington Post analitza els 14 punts del memoràndum de l'acord entre els Estats Units i l'Iran per acabar amb la guerra. Més enllà d'enumerar-los, com ara la reobertura d'Hormuz, el diari es fixa en la controvèrsia que han generat aspectes clau, com el futur del programa nuclear iranià i les concessions econòmiques a Teheran. Aspectes que continuen oberts, expliquen, mentre alguns aliats de Trump i sectors republicans consideren que els Estats Units han cedit massa. I atenció amb això que llegim al China Morning Post. La Xina està estudiant un sistema per controlar la seva xarxa de tren d'alta velocitat des de l'espai, mitjançant satèl·lits i infraestructures espacials, amb l'objectiu de millorar la cobertura, la precisió i la coordinació en temps real de la, recordem-ho, xarxa ferroviària més gran del món.
3: En plan econòmic, Expansión destaca que el Corte Inglés avança en el projecte del que serà el seu primer hotel de luxe. La companyia ha tancat aquesta setmana un acord amb el gegant Intercontinental Hotels Group per convertir dos edificis annexos al seu centre comercial de Goya, a Madrid, en un hotel de la marca Kimpton. Cinco Días explica que la consellera de Ferrovial, Maria del Pino, que és germana del president i filla del fundador de la companyia, continua fent caixa amb la venda d'accions de l'empresa. En l'últim any ha venut 10 milions de títols de Ferrovial pel valor de prop de 500 milions d'euros. I avui l'economista analitza com afectarà l'obertura de l'estret d'Hormuz al petroli i explica que tornarà a haver-hi més oferta que demanda, fins al punt que l'any que ve, el 2027, sobraran fins a 6 milions de barrils per dia, un superàvit històric de cru.
1: I que destaquem, Robert Prat, a la premsa esportiva.
4: O el Barça o res. Julián Álvarez refusa les ofertes de l'Arsenal i el PSG, segons el Mundo Deportivo. Fabricio Romano avança que el jugador de l'Osasuna, Víctor Muñoz, fitxarà pel Liverpool, pagarà la seva clàusula de 40 milions i que el Madrid cobrarà 20 milions de l'operació. Mundo Deportivo també diu que el Barça contraataca el Madrid pel cas Negreira, demana a la Lliga i a la Federació i als àrbitres que surtin a defensar-lo. El club blanc exigeix contundència a la UEFA per sancionar el club blaugrana. Pel diari Esport, el Barça planta cara a Florentino. L'esportiu parla d'un enfrontament Barça-Madrid cada cop més cru. Joaquín Luna, a La Vanguardia, diu que la sobreactuació de certs aficionats al Mundial davant les càmeres és una manera de prostituir-se. Luna parla de figurants que la televisió es bomba per tapar que el Mundial es disputa en països sense cap tradició futbolística i diu que fan una mica de vergonyeta. El diari Ara explica que Cristiano Ronaldo decep en l'estrena del seu sisè mundial i explica també que tres marques comercials, Adidas, Nike i Puma, vesteixen 3 de 4 de cada 4 seleccions del Mundial.
5: Sí!
1: I a la premsa del cor, Manu Tenorio, l'Hisenda Pineda.
6: Manu Tenorio ha tret un perfum al mercat. El cantant vol imitar David Bustamante, company de fornada d'Operación Triunfo i senyor que ha fet més doblers venent colònies barates al Mercadona que cantant Solo soy un Superman que te quiere enamorar. Tenorio diu això de la seva fragància, atenció. Con el apellido que tengo, que es el mismo de Don Juan Tenorio, y siendo cantante, no te puedo decir que no huele a seducción. Amb aquest nivell de cunyadisme, no esperin la fragància del prestatge del Mercadona. En trauran més profit si en demanen un didalet per posar-li el sol i sombra al bar de Portes.
1: I qui faig avui que l'alias?
7: Felicitem la mega estrella de la música, Paul McCartney.
1: 86.
7: Mira, una mica menys, 84. I també l'actriu meravellosa Anna Duato.
1: 53.
7: 58. Anem pel santoral. Avui és Sant Ciríac i Paula. Van ser dos germans cristians màrtirs durant les persecucions. Van ser denunciats com a cristians al governador i en no voler jurar i no voler fer sacrificis als déus pagans, van ser condemnats a mort. Alerta, els van lligar dues palmeres i van ser lapidats. A Catalunya hi ha 26.055 persones que es diuen Paula i 0 persones o amb freqüència inferior a 4 que es diuen siríac.
1: Hi ha una dita, no?, que diu para la taula... no?
7: Com?
1: Paula, para la taula, parla bé, que el pare ja ve.
7: Ah, no, no sabia aquesta. Sí. Molt bé, sempre acabem aprenent coses. Sí.
1: Ara tanquem el repàs a la premsa avui, que és 18 de juny del 2026, anant al quios vintage amb Albert Tom.
8: Tal dia com avui, de fa 40 anys...
9: 18 de juny de 1986, el president Jordi Pujol lliura les credencials a 237 nous Mossos d'Esquadra, entre els quals hi ha 43 dones. És la segona promoció, la primera que ha estrenat les instal·lacions de l'Escola de Policia de Mollet. El 1986, el cos de Mossos d'Esquadra estava format per 600 policies. A dia d'avui hi ha 20.000 agents. I avui fa 40 anys que moria a la Clínica Corachán de Barcelona l'escriptor Joan Oliver, amb 86 anys, més conegut pel seu pseudònim poètic de Pere IV, tenia el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes i era autor de llibres com Bestiari o Vacances Pagades. Fins a 11 esqueles van aparèixer al diari Avui. a Joan Oliver van enterrar Sabadell amb una cerimònia senzilla, tal com ell havia demanat, que va acabar amb els segadors. I avui, fa 40 anys, també enterraven a Ginebra l'escriptor argentí Jorge Luis Borges.
1: Avui és 18 de juny del 2026, és el 169è dia del calendari, és el Dia Internacional del Sushi. I falten 3 dies per l'estiu i 6 per Sant Joan. Així sona el dia d'avui.
8: Els sons del matí.
0: Els Estats Units i l'Iran també es comprometen a acabar amb el bloqueig de l'estret d'Hormuz.
5: El president dels Estats Units va amenaçar amb nous bombardejos si l'Iran no compleix amb el text, sobretot amb el compromís de no tenir mai una bomba nuclear.
10: Zapatero ho va negar tot, mai va maniobrar a favor del rescat de Plus Ultra, ni té societats offshore a l'estranger. La Moncloa creu que les explicacions de Zapatero sí que han convençut el jutge.
11: Yo no puedo garantizar cuándo van a ser las elecciones, pero hay cosas que se están moviendo.
12: La decisió de mantenir els tipus s'ha pres per unanimitat davant el pronòstic d'una inflació a l'alça.
13: Els membres del comitè consideren que els tipus seran de mitjana del 3,8% a finals d'aquest any i del 3,6% a finals del següent.
1: Aquests són els sons del dia. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Memoràndum.
4: Nota diplomàtica en què es recorden els fets, les raons, etc., referents a una qüestió. Avui és notícia el memoràndum de 14 punts en què els Estats Units i l'Iran recorden a quin acord han arribat.
1: Cautelar.
4: Cautelar és fruit de la cautela, preventiu, i cautela és la prudència, prevenció davant la possibilitat que succeeixi un fet, especialment un perill. En matèria judicial es parla de mesures cautelars, de totes aquelles imposicions del jutge abans d'una sentència per evitar que l'acusat es fugui, pugui destruir proves o reincidir en el delicte. De moment, José Luis Rodríguez Zapatero no té mesures cautelars.
1: Estabilitzat.
4: Participi d'estabilitzar, donar estabilitat a alguna cosa, i si parlem d'estable, és fermament establert, que no es mou de lloc o canvia de posició fàcilment. Quan parlem d'un incendi, donar-lo per estabilitzat és la primera fita dels bombers, i ho diuen quan encara es propaga, però poden extingir-lo. Quan ja no es propaga, es parla d'incendi controlat, i quan ja no hi ha foc, extingit.
1: Posem-hi tres xifres. En Marc Jurado, 3,5%.
2: És on es quedaran els tipus d'interès un cop la Reserva Federal dels Estats Units ha decidit mantenir-los entre aquesta xifra i el 3,75. Tot i no haver-hi canvis ara, una part important dels responsables de la Fed preveuen futures pujades a tipus aquest mateix any perquè la inflació s'ha revisat a l'alça i continua sent una preocupació.
1: Un terç.
2: Les preses que abasten d'aigua a Catalunya que tenen un pla d'emergència aprovat en cas de trencament. Són plans que inclouen sirenes a les poblacions més properes per avisar els veïns perquè marxin. De moment, Protecció Civil ha validat 71 sirenes que donarien servei a 74.000 persones de 36 municipis.
1: 10.000.
2: Els metres quadrats que tindrà el Teatre Principal a la Rambla de Barcelona, que preveu obrir les portes la tardor del 2028. Serà un gran espai cultural amb 4 espais diferenciats que donaran cobertura a grans espectacles de teatre musical, concerts i esdeveniments diversos. Porta 20 anys sense activitat.
1: I ara el veig. Tres imatges amb Pol Forada. A la primera imatge veig el mar. Al fons, a l'horitzó, s'hi veuen tres grans vaixells de mercaderies i, en primer terme, dins l'aigua, però a tocar de la costa, s'hi veuen 5 persones. Dues dones vestides i amb vel i els homes amb banyador.
3: És una imatge a l'estret d'Hormuz, des d'una platja a l'Iran. L'acord entre Washington i Teheran preveu obrir el trànsit marítim de forma immediata en un període de 60 dies. De fet, es garantirà el trànsit totalment segur i gratuït pels vaixells comercials i Washington també es compromet en les properes setmanes a aixecar el bloqueig dels ports iranians.
1: A la segona imatge veig la princesa de Noruega, Mette Marit, en un acte públic, saludant amb la mà esquerra, somrient, porta un tub sota el nas, d'aquests que van connectats a un respirador. És una de les últimes imatges abans de sotmetre's amb èxit a un trasplantament de pulmó.
3: Amb 52 anys havia provat diferents tractaments a la seva fibrosi pulmonar, però finalment ha requerit d'aquest trasplantament. La Casa Reial no ha aclarit si d'un o dels dos pulmons. Sí que s'ha dit que la cosa ha anat bé, ara està en tractament postoperatori, una malaltia que s'havia agreujat en els últims mesos, en paral·lel a dos escàndols que l'havien esquitxat, la condemna del seu fill o la revelació de converses de la princesa amb Jeffrey Epstein.
1: I a la tercera imatge hi veig una sala d'hospital, però que té una banyera, unes teles que pengen del sostre i a la paret hi diu lavanda. Anem cap a Lleida, Júlia Albacar, què estem veient?
14: Doncs es tracta d'una de les noves habitacions de l'àrea d'obstetrícia de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. L'espai s'ha reformat sencer, adaptant-lo als protocols actuals i que permet que cada dona ara tingui una habitació individual, amb lavabo, guanyant més intimitat, amb més espai per moure's. La reforma del bloc d'obstetrícia era una reivindicació d'entitats i usuaris que havíem explicat diversos cops aquí a la ràdio i ja és una realitat. I la lavanda és perquè cada una es diu com un oli essencial diferent per una teràpia nova per ajudar a fer més fàcil el procés de part.
15: seguida ens despleguem per tot el país per explicar-vos...
16: Senyora, tinc extremis de 2 setmanes aturades d'autobusos.
15: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
17: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
15: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
18: Bona tarda.
19: Catalunya migdia.
15: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
19: Amb Òscar Fernández.
8: Cada dia a les 2.
15: I a partir de les 3...
8: L'espai de reflexió a la tertúlia.
19: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
15: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
19: El matí de Catalunya Ràdio.
8: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. Un dels taxadors de les joies de Zapatero és un exdiputat del Partit Popular a l'Assemblea de Madrid, que també va ser expresident d'Aliança Popular a la capital espanyola. Marc Amorós, bon dia.
20: Bon dia. En l'informe de la taxació s'explica que hi ha participat un gemmòleg diplomat amb llarga experiència professional. Segons la notícia que ara circula, s'afirma que aquest gemmòleg diplomat és Luis Eduardo Cortés Muñoz. Va ser diputat del Partit Popular a l'Assemblea de Madrid i també va arribar a ser vicepresident de la Comunitat de Madrid quan Alberto Ruiz Gallardón n'era el president. La notícia afirma que la taxació de les joies de Zapatero l'ha fet la Casa de Subhastes i Joieria Ensurena juntament amb l'Institut Gemològic Espanyol. És en aquest punt de la taxació, segons la notícia que ara circula, on Luis Eduardo Cortés ha participat en la valoració de les joies, ja que va ser president d'aquest institut durant 25 anys.
1: Però això és real o fals?
19: El matí de Catalunya Ràdio.
21: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
22: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
21: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
22: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
20: Vinga, som-hi, real o fals, sortim de dubtes. Una de les notícies, la notícia que ara circula i que diu que un dels taxadors de les joies de Zapatero és un exdiputat del PP a l'Assemblea de Madrid, que també va ser expresident d'Aliança Popular a la capital espanyola, és una notícia falsa. El mateix Institut Gemològic Espanyol ha hagut de desmentir aquesta notícia que s'ha fet molt viral a les xarxes. També ha deixat clar que Luis Eduardo Cortés va presidir l'Institut fins l'any 1998. Des d'aleshores, diu l'Institut, no manté cap vincle amb aquest organisme.
1: Gràcies, Marc.
20: Adéu, bon dia.
1: Són les 7:51. Repassem els titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Els Estats Units i l'Iran firmen el memoràndum d'entesa que ha de posar fi a la guerra.
23: Segons l'acord de pau Cádiz-Washington, Teheran accepta destruir l'horari enriquit de què disposa. També recull un alto el foc permanent de tots els fronts, inclòs el Líban, i un mecanisme per supervisar-ne el compliment.
1: I aquí els bombers confien poder controlar aquest migdia l'incendi que ja ha cremat més de 60 hectàrees a la Segarra.
24: Durant la nit ja han continuat treballant 13 dotacions i encara hi ha zones dins el perímetre que fumegen. Ramon Trullols, alcalde de Talavera.
25: De donar les gràcies a tots els veïns d'aquests pobles perquè han respost ràpidament amb els seus tractors per poder controlar ràpidament el foc.
24: Això quan el Meteocat activa per primer cop aquest any una alerta per altes temperatures.
1: Previstos 3 desnonaments avui al barri de la Pina, a Sant Adrià de Besòs.
23: Ho estem seguint, són els primers d'una sèrie de desallotjaments que afecten una 60ena de famílies. El jutge els ha ordenat després que ocupessin pisos públics fa 9 anys.
1: I l'Audiència Nacional rebutja retirar el passaport de José Luis Rodríguez Zapatero.
24: Però manté que l'expresident espanyol no ha pogut esvair les sospites contra ell. En la seva declaració com a investigat, l'expresident socialista ha negat haver mediat a canvi de comissions per al rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i ha defensat la seva innocència.
1: A l'Àgora avui, Rebeca Turró, secretària d'organització del PSOE. Mentrestant, Elena Valenciano, que va ser número 2 del PSOE, dona un vot de confiança a l'expresident, mentre la justícia no demostri el contrari.
23: En declaracions del matí de Catalunya Ràdio, l'exdiputada i exdiputada europea admet, però, la seva preocupació per les imputacions a Zapatero.
26: El Zapatero que yo he conocido no encaja en absoluto con el perfil que describen los informes, los distintos informes y el auto, pero por supuesto tengo plena confianza en la justicia.
23: Mentrestant, Alberto Núñez Feijóo del PP obre la porta a governar amb Vox i apunta que Junts es mou.
1: I us avança el matí de Catalunya Ràdio. La Fiscalia investiga si Pilar Rahola hauria comès un delicte d'incitació a l'odi i de complicitat amb el genocidi.
24: Ha admès a tràmit una denúncia que recull intervencions de Rahola sobre els atacs d'Israel a Palestina, interposada per dos militants de l'organització juvenil socialista.
1: I la novel·la Sau, de Ferran García, publicada per Males Herbes, ha estat guardonada amb el Premi Llibreter.
23: És una llegenda d'amor prohibit que reflexiona sobre la memòria de les ferides.
1: El Mundial de Futbol, aquesta matinada, victòries de Colòmbia i de Ghana.
24: Colòmbia ha guanyat 3-1 a l'Uzbekistan i Ghana 1-0 i s'han posat a Panamà. Se sumen a l'Anglaterra 4, Croàcia 2 d'ahir a la nit. Avui a les 9, Suïssa-Bòsnia.
1: El dia en què a les 11 ens acompanyarà Jorge Drexler.
0: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
5: Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperem un dia de sol, amb molta calor. Tot i això, avui baixarà 1 o 2 graus la temperatura per un ventet suau de mar cap a terra que la suavitzarà lleugerament. Avui farà temps tranquil, però a la tarda hi haurà algun ruixat a l'Alt Pirineu i aquesta nit, entre aquesta nit i demà a primera hora, podrien arribar alguns núvols i potser algun ruixat desgastat a la meitat oest de Catalunya.
0: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
1: I pel que fa al trànsit, hi ha una nova incidència a l'AP7 a Sant Cugat. Clàudia Serra?
6: Sí, hi ha cua entre Sant Cugat i Barberà, en sentit Girona, a l'AP7 per una avaria que talla un carril. Recordem que encara hi ha aturades a la ronda litoral de l'Hospitalet a la zona franca, sentit Trinitat per una avaria, i entre Sant Adrià i Santa Coloma, també sentit Trinitat per una altra avaria, un carril tallat en tots dos punts. Retencions destacades també a la B20 a Santa Coloma, sentit Trinitat, i a la B23 entre Molins de Rei i Sant Joan d'Espí, sentit Barcelona.
7: Senyores i senyors, bon dia.
9: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
7: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
10: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
18: ¡Hijo!
27: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
28: Jo havia cantat a l'església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
29: Sí.
28: I, ostres, era davant del Sant Pare, no.
7: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell, no era ella.
30: És veritat que la cara estava rara.
7: Era Shakira o no era Shakira?
30: Jo estic segura que sí.
9: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
31: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Manu Guix, bon dia!
32: Bon dia, Manu!
1: Com estàs?
32: Molt bé, i vosaltres?
1: Bé, molt bé, molt bé.
32: Dijous.
1: Escolta,
32: dijous.
1: Fas col·lecció de cromos del Mundial o no?
32: No.
1: Hosti, es veu que hi ha, hi ha una febre brutal, eh?
32: Ah, sí?
1: Sí.
32: Aquest any?
1: Es veu que la gent s'ha estat duent les caixes senceres dels quioscos.
32: Què?
1: Sí, amb
32: però
1: els sobres.
32: Però quina col·lecció és aquesta? L'adrenalin, no sé què, aquesta és la que fa el meu fill. No,
1: adrenalin? No, la del Mundial. És clar, és que és l'últim Mundial de Messi i de Cristiano Ronaldo.
32: Ah! Ja hi haurà aquests cromos, nota, que també van molt buscats, no?
1: Clar, els més buscats són, crec que són Messi i Lamine Yamal.
32: Ostres! Pensava que buscaria. Neymar també està al Mundial o no?
1: Neymar no.
32: No ho sé.
1: No.
32: Ja s'ha retirat, aquest. No.
1: Mira, anem al quiosc d'aquí al costat de la ràdio. Marta Vian, a veure. Hola, Marta.
33: Moment, dona'm 2 segons que arribem al quiosc del Calet.
1: I dos. Ja
32: a
1: està.
32: Veure.
1: A veure.
32: Neymar hi és o no?
1: No, Neymar no hi és. No, el que hauríem de saber, Marta, és si hi ha cromos o no.
33: A veure, Calet, espera, que l'estic buscant.
1: Ui, ara t'has esmorzat, Calet.
33: Bon dia. Ui, doncs no està al quiosc.
32: Ui,
33: sí,
32: no
33: Calet,
32: diguis.
33: Bon dia.
1: Ara.
33: Calet, bon dia. Això és un atraco. Literal, ara en directe. Vens cromos del
34: sí,
33: Mundial?
34: Sí.
33: I està venint molta gent a comprar-los?
34: Bastant.
33: Quins són els més venuts?
34: Els cromos de pegar de tota la vida,
1: sí.
34: Que cada sobre val 1,50 € i està venent a xorros.
33: I venen a comprar pares, fills, que...
34: Pares, fills i tothom. Iaies, abuelos...
32: Veus? És un èxit, és un èxit. Sí.
33: Algun jugador en concret?
1: No, home, no, però es compra... Home, Marta,
34: buscant...
1: els cromos...
33: Sí,
1: va amb sobres. No, Neymar sí que juga, però està lesionat. És a dir, per això sí que el trobareu.
32: Ah,
1: en,
32: va,
1: en
32: ja em sonava, ja em sonava.
1: Però no juga perquè està lesionat. Val. Aclarit el dubte. En tot cas, Marta, hi ha febre, eh? Confirma, Calet, que hi ha febre pels cromos.
33: Confirmes que hi ha febre, eh, Calet?
34: Pues... Perdó,
32: tampoc.
33: Que hi ha molta gent, realment, a comprar-ne.
32: Estan a vacances.
34: Bastant gent. Té molta sortida.
1: Molt
34: aquest
1: bé.
34: Any, Está triunfant en la venta de cromos perquè és un any molt especial. És l'últim mundial de Messi.
32: Clar.
1: Una febre.
32: No, i com sempre, el futbol,
1: gràcies,
32: tu,
1: Marta.
32: Passions.
1: Que vagi bé.
34: Molt èxit.
1: Adéu, Calet. Adéu, que no tindrem temps. Va, que anem al telèfon de la Nuri.
32: Ai, noi, a veure si la Núria també compra cromos, que avui té una història fantàstica, la Núria, sí. També t'ho dic. Ah, sí?
1: Sí.
2: Bona.
1: Hola, Núri.
2: Hola.
1: Que aviat farà 13 anys d'aquell petó, eh?
32: Ai, sí, noi, sí.
2: Quiripipi!
32: Ara! Núria, alerta, perquè el teu marit et vol dedicar aquesta cançó que es diu Vull estar amb tu dels Catarres. No del...

0: Molt bon dia, són les 8. I comencem els titulars amb el trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Molt bon dia. A aquesta hora, diverses incidències compliquen la circulació a l'entorn de Barcelona. A l'AP7 hi ha cua d'uns 5 quilòmetres entre Sant Cugat i Barberà en sentit Girona per una avaria d'un camió que talla un carril. A la Ronda Litoral, retencions de l'Hospitalet a la Zona Franca, sentit Trinitat, per una altra avaria, i entre Sant Adrià i Santa Coloma, també sentit Trinitat, per un vehicle avariat, un carril tallat en tots dos punts.
0: Els Estats Units i l'Iran confirmen que ja han firmat digitalment el memoràndum d'entesa que ha de posar fi a la guerra. Segons el text, Teheran accepta la destrucció del seu urani enriquit, recull un alto el foc que inclou al Líban una aportació nord-americana de 300.000 milions de dòlars per a la reconstrucció i també l'aixecament de les sancions vigents sobre l'Iran. Els bombers esperen controlar les pròximes hores l'incendi que ahir es va declarar a la comarca de la Segarra i que va cremar més de 60 hectàrees, la majoria de conreus de cereal. Els efectius hi han treballat durant tota la nit. Ahir les flames van obligar a confinar durant unes hores diversos nuclis dels municipis de Talavera i Ribera d'Ondara. I controlat, l'incendi que ahir a la tarda va cremar una part del centre de recerca IRTA Cressa de la Universitat Autònoma de Barcelona. El foc, que no va deixar ferits, no va arribar fins a la zona on hi ha els laboratoris de màxima bioseguretat i els animals. L'incendi hauria començat a l'exterior de l'edifici, probablement en uns matolls. Les explicacions de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero no convencen el jutge de l'Audiència Nacional Espanyola en el cas Plus Ultra. Tot i que no li ha imposat mesures cautelars pendents avui també de Begoña Gómez, el jutge Peinado ha de decidir si li retira el passaport i l'envia a judici per corrupció i tràfic d'influències pels seus negocis privats. L'Audiència de Lleida arxiva definitivament les causes penals per la gestió del brot de Covid-19 a la residència Fiella de Tremp, on va morir més d'una seixantena de residents i una quarantena de treballadors es van contagiar. Queda obert per als denunciants el recorregut per la via civil. Pendents aquest matí de 3 desnonaments al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs són els primers d'una sèrie de desallotjaments que afecten una seixantena de famílies que el jutge ha ordenat fer fora després que ocupessin pisos públics fa 9 anys. I nova convocatòria de vaga a l'ensenyament. Avui als centres públics i privats del primer cicle d'educació infantil de 0 a 3 anys, els professionals es consideren menys tinguts en relació a altres etapes educatives. La Fundació Catalana Adela Miquel Valls demana que l'ajuda per gran invalidesa sigui compatible amb el grau 3+ de dependència extrema 3 mesos després de l'aprovació de les ajudes, avisant que el nou sistema de cures és poc flexible. I en cultura avui arrenca el Sónar, que estrena nova direcció. El Festival de Música Electrònica es farà per primera vegada en un sol espai a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. Fins dissabte hi passaran artistes com The Prodigy, Cabaret Voltaire, Charlotte DeWitt o Amelie Lenz.
2: Esports. Arrenca la final de la Lliga de Bàsquet amb el València-Barça a les 8 del vespre amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio. És el millor de 5 partits amb els dos primers a València. A les 9, segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala entre el Barça i el Pozo Múrcia amb 1-0 per als blaugranes. El tanca Eric deixarà l'equip a final de temporada. El Mundial, debut del seleccionador de Portugal, Robert Martínez, amb empat a 1 davant el Congo. Anglaterra guanya Croàcia 4-2 amb gol de blaugrana Rashford i Gordon titular. Ghana ha guanyat de matinada Panamà 1-0 i ja aquest matí Uzbekistan 1, Colòmbia 3.
0: Ens queda el temps. Matí assolellat, a la tarda es mantindrà el sol amb nuvolades al Pirineu, amb alguns ruixats locals, però a l'Aran i a l'Alt Pirineu farà la mateixa calor, tot i que puntualment pot baixar una mica. La calor s'intensificarà a finals de la setmana, coincidint amb l'arribada de l'estiu.
3: 3Cat Info.
0: Passen 4 minuts i mig de les 8. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Els Estats Units i l'Iran han confirmat la signatura del memoràndum d'entesa que ha de posar fi a la guerra a l'Orient Mitjà. La firma s'ha fet de manera electrònica i Donald Trump ho ha fet des del Palau de Versalles, on ha sopat amb el president francès Emmanuel Macron. Ell mateix ho ha confirmat als periodistes que l'esperaven a la sortida.
4: It's signed.
0: Deia que estava firmat. El document declara un alto al foc permanent a tots els fronts, inclòs el Líban. Washington, Oriol Serra.
4: El primer punt del memoràndum d'entesa que els Estats Units i la República Islàmica de l'Iran signaran demà a Suïssa parla d'aturada permanent de les operacions militars i també de no utilitzar l'amenaça. Aquest últim detall, Donald Trump ja se l'ha saltat abans de signar i tot. Els Estats Units i l'Iran també es comprometen a acabar amb el bloqueig de l'estret d'Hormuz per part nord-americana, a aixecar-ne els peatges per part iraniana durant els pròxims 30 dies i a retirar-ne la presència militar dels Estats Units també al cap de 30 dies, però en aquest cas després de la signatura de l'acord final, el qual no s'espera que s'acabi signant fins ben entrat el setembre.
0: Parlem ara d'una altra guerra de la d'Ucraïna, intercanvi d'atacs entre Rússia i aquest país aquesta matinada que ha deixat víctimes mortals als dos països. Rússia ha llançat un atac amb míssil sobre Kiev, segons han informat les autoritats ucraïneses. L'agència Reuters informa que s'han sentit explosions a la capital d'Ucraïna i que a la major part del país s'han emès alertes d'atac aeri. Segons les autoritats, un atac amb drons sobre la ciutat de Sumy ha deixat almenys un mort. I Ucraïna també ha atacat territori rus amb almenys dos atacs amb drons, un que ha deixat un mort i dos ferits a la regió de Rostov i un altre que ha impactat contra una refineria de Moscou. L'alcalde de la ciutat ha informat que durant la nit s'han abatut més de 3 dotzenes de drons que es dirigien cap a la capital russa. A casa nostra, 13 dotacions dels bombers de la Generalitat continuen treballant aquesta hora a l'incendi de Talavera, a la Segarra, on encara hi ha zones de l'interior del perímetre que fumegen. El foc va quedar estabilitzat ahir al vespre i aquest migdia s'espera poder-lo controlar. Han cremat unes 60 hectàrees, sobretot camps de cereal. Anem cap a Lleida, Estela Busoms.
5: Les feines d'extinció durant la nit han anat bé, però la previsió dels bombers és continuar treballant-hi durant tot el dia. El dispositiu que hi mantenen aquest matí és de 13 dotacions terrestres. Finalment, no està previst que s'hi incorporin mitjans aeris. Ara, sobretot, es tracta de remullar aquells punts que encara fumegen per assegurar que no hi ha revifades quan arribin les hores de més calor. Recordem que el foc va començar al voltant de les 6 de la tarda i fins a les 10 no es va poder donar per estabilitzat tot el perímetre. Va començar en una zona de camps de cereal i va avançar ràpidament perquè la majoria de finques de la zona estaven sense segar. L'incendi també va obligar a confinar durant unes hores 4 nuclis a Ribera d'Ondara i Talavera. En declaracions al Catalunya Nit, l'alcalde de Talavera, Ramon Trullols, agraïa la feina de molts pagesos que van treballar amb els tractors per fer tallafocs.
6: Tinc de donar les gràcies a tots els veïns d'aquests pobles perquè han respost ràpidament amb els seus tractors per poder controlar ràpidament el foc. Vull dir, no hi ha hagut ningú que hagi tingut por de posar a dins un camp de cereal amb el tractor a passar la grada o a passar les reus per poder fer un tallafoc.
5: Els agents rurals investiguen les causes d'un foc que ahir la tarda va arribar a mobilitzar més de 200 efectius.
0: I els bombers han pogut controlar l'incendi que ahir a la tarda va cremar una part del centre de recerca Irta Cressa de la Universitat Autònoma de Barcelona, Cerdanyola del Vallès. El foc, que no va deixar ferits, va afectar la nau de les oficines i l'adjacent, on hi ha un paller que va quedar totalment calcinat. Les flames no van arribar fins a la zona on hi ha els laboratoris de màxima bioseguretat i els animals. Ho explicava el director general de l'Irta, Josep Usall.
7: L'incendi no ha afectat amb aquest segon edifici, per tant, la biocontenció no ha quedat afectada, no ha afectat a cap animal. És un missatge de tranquil·litat, doncs, que l'edifici de biocontenció i de bioseguretat està en perfectes condicions.
0: Els bombers apunten que l'incendi va començar a l'exterior de l'edifici, probablement en uns matolls, i es va propagar a l'interior del centre. Quan els bombers van arribar fins al lloc, els treballadors de l'edifici ja havien sortit a fora. I us ho dèiem en titulars, aquest matí estan previstos 3 desnonaments al barri de la mina Sant Adrià de Besòs. Són els primers d'una sèrie de desallotjaments que afecten una 60ena de famílies que el jutge ha ordenat fer fora després que ocupessin pisos públics fa 9 anys. A aquesta hora podem marxar en directe cap allà i tenim el David Àngela. David, ha començat aquest operatiu?
8: Hola, bon dia. Doncs sí, ara mateix som davant de la línia policial on diversos agents de la Brimo amb unes 6 furgoneres estan empenyent i fent regular doncs, una 30ena de veïns que estan oposant resistència aquí en el bloc, en el número 58 de la Rambla de la Mina. Hi ha moments de tensió on els veïns els estan dient que dintre hi ha nanos i que, sobretot, que no facin servir la violència. Hem parlat amb una de les persones que han de desnonar avui, que és la Samira, una noia que té 2 criatures, i ens deia això que sentireu.
9: Pues nada, ahora mismo estoy cobrando una renta de 1.000 euros. Nunca me he negado a pagar. Siempre he querido ir al ayuntamiento y poner el gas porque no tenemos gas. Hemos intentado empadronarnos, tampoco nos dejaron empadronarnos. Hemos querido pagar la luz, no nos han dado recursos.
8: Ara mateix, doncs, la policia està marxant, arrencant, com el joc d'arrencacebes, per entendre'ns. Van traient d'un en un amb certa força. Doncs aquests veïns que s'han atrinxerat davant d'una porta i on hi han posat una tanca metàl·lica per dificultar l'acció policial. De moment, doncs, la situació és aquesta aquí al barri de la Mina.
0: Perfecte, doncs, David, qualsevol novetat ens demanes pas. Fins ara, gràcies.
8: Fins ara, bon dia.
3: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: 5 minuts i arribarem a un quart de nou, marxem cap a Madrid. Les explicacions de José Luis Rodríguez Zapatero no han convençut el jutge de l'Audiència Nacional, que manté que hi ha indicis racionals de criminalitat contra ell pel rescat de Plus Ultra i també per les joies del seu despatx. Zapatero està satisfet després de la declaració de 3 hores ahir davant el jutge de l'Audiència Nacional i demana temps i confiança per demostrar la seva innocència. Tot això mentre avui estem a l'espera de la decisió del jutge sobre l'aplicació o no de mesures cautelars en el cas de la parella de Pedro Sánchez Begoña Gómez. Paula Brujats.
10: Zapatero ho va negar tot, mai va maniobrar a favor del rescat de Plus Ultra, ni té societats offshore a l'estranger. Unes explicacions, però, que no es creu el jutge Calama i l'adverteix que ha deixat una gran llacuna al no respondre sobre les joies del seu despatx. Zapatero li ha promès que d'aquí 10 o 15 dies li entregarà documents per acreditar-ne l'origen. El jutge, per tant, queda a l'expectativa de més explicacions, el continua investigant, però no li retira el passaport perquè no hi veu risc de fuga. En un comunicat, Zapatero, que continua sense fer declaracions als mitjans, demana temps i confiança, reconeix que és dolorós saber que hi ha gent decebuda amb ell, però promet que tard o d'hora la veritat s'imposarà i no decebrà.
0: El govern espanyol veu convincents les explicacions de Zapatero perquè diuen que el fet que el jutge no hagi ordenat cap mesura cautelar és significatiu. La Moncloa respira més tranquil·la, però el PP considera que Zapatero ha tornat a mentir. Seguim a Madrid, ara amb l'Àngels Lafuente.
11: La Moncloa creu que les explicacions de Zapatero sí que han convençut el jutge, consideren que el fet de no retirar-li el passaport és un gest de suport a la tesi del president espanyol. Mentre Pedro Sánchez evitava referir-se a Zapatero, els ministres Ángel Víctor Torres i Grande Marlaska defensaven la seva innocència i insistien que no el condemni abans d'hora.
12: Bueno, nosotros hemos dicho que estábamos convencidos de que iba a poder demostrar su inocencia, lo seguimos pensando exactamente igual.
13: No es la UCO quien dicta sentencia, no es la UDEF quien dicta sentencia, y son los jueces los que deberán, en su caso, condenar, dictaminar las pruebas.
11: Pressupostos o eleccions advertien des del PNB mentre Junts deixava clar que Sánchez no tindrà els seus vots per aprovar els comptes públics.
0: I el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, veu ara més a prop un avançament electoral, tot i que Sánchez ho descarti, el líder popular ho contempla amb més optimisme que 2 mesos enrere. Ho deia en una entrevista fa poques hores a l'Hormiguero d'Antena 3.
14: No tengo garantías de nada. Yo no puedo garantizar cuándo van a ser las elecciones, pero hay cosas que se están moviendo. Los pronunciamientos del PNV y los pronunciamientos, sobre todo, de Junts.
0: Feijóo també ha lamentat que, segons ell, l'expresident Zapatero continuï sense aclarir l'origen de les joies que la policia va trobar al seu despatx. Tornem a casa nostra i canviem de qüestió. Ho dèiem en titulars, l'Audiència de Lleida confirma l'arxivament definitiu de les causes penals pel brot de Covid-19 a la residència Fiella de Tremp, una resolució que és ferma i inapel·lable. Tremp, Pau Rovira.
15: El tribunal ha desestimat el recurs presentat per una part de les famílies de les víctimes. La resolució ratifica la decisió del jutjat d'instrucció de Tremp adoptada l'abril del 2025. També confirma el sobreseïment de les investigacions per presumptes homicidis imprudents i delictes contra els treballadors. El brot, recordem, va causar la mort de 64 residents i el contagi de 42 treballadors durant la pandèmia. Amb aquesta resolució es posa punt i final, doncs, a la via penal del cas, tot i que els familiars encara podrien optar per la via civil.
0: I l'incident de dissabte en què es va haver d'aturar la circulació de l'R2 Sud per la separació entre dos carrils va suposar un alt risc de descarrilament, segons el Sindicat Alternativa Ferroviària. Denuncien que els trens van funcionar durant 5 hores entre Sitges i Vilanova i la Geltrú per sobre d'un tram que no estava soldat i s'havia empalmat amb brides. Martí Fuentes és maquinista i responsable del sindicat.
16: Aquest incident va ser un risc tremendo de descarrilament. I aquí el que demanem, sobretot, és més control per part de DIF.
0: Adif confirma que es va canviar un tram de via la nit de divendres a dissabte. Al matí les obres es van suspendre i els trens van començar a passar amb una limitació de 60 km per hora. A la una del migdia, un maquinista es va adonar que la brida que havia d'unir els dos carrils estava trencada. En aquell moment es va aturar la circulació i Adif assegura que no hi va haver perill en cap moment. Arribarem en quart de nou en connexió amb el nostre equip viari. Sapiguem avui com desperten carreteres i transports públics. Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Doncs a aquesta hora diverses incidències compliquen la circulació a l'entorn de Barcelona. Una de les més destacades a l'AP7, hi ha cua d'uns 5 quilòmetres entre Sant Cugat i Barberà en sentit Girona per un camió avariat que talla un carril. A la Ronda Litoral, retencions de l'Hospitalet a la Zona Franca en sentit Trinitat per un altre camió avariat, i entre Sant Adrià i Santa Coloma també sentit Trinitat per un altre avaria. En tots dos casos hi ha un carril tallat. A aquesta hora retencions destacades també a la B20, a Santa Coloma, sentit Trinitat, B23 entre Molins de Rei i Sant Joan d'Espí, sentit Barcelona, a banda dels punts habituals, sobretot d'entrada cap a la capital. I pel que fa al transport públic, de moment sense incidències destacades, tret dels retards habituals a Rodalies per les limitacions de velocitat.
3: El temps.
0: Enric Aut.
17: Matí ben tranquil, matí de sol, amb només algun núvolet baix a primera hora que hem tingut cap al Montseny del Baix Ebre, alguna calitza, alguna boirina, damunt del mar, a l'interior, bé, un matí de sol, tranquil, i ràpidament pujarà la temperatura, però pot baixar una mica respecte ahir, a 1-2 graus en moltes zones, excepte el Pirineu i el Prepirineu, on pujarà. Lleida pot arribar als 38, ahir gairebé arriben als 39. Barcelona es quedarà amb una màxima de 28 graus i al Pirineu destaquem sort amb 33. A la tarda, cap a l'Alt Pirineu, l'Aran, creixeran nuvolades i pot caure algun ruixat entre la Vall d'Aran, al nord de l'Alt Urgell, la Terribagorça i també el Pallars Sobirà. A la resta, doncs, al Pirineu, el temps ha d'aguantar. Demà, novament, tindrem un dia de sol. Al matí la temperatura pot baixar lleugerament o ser similar i de dia tindrem valors semblants. A l'arribar al cap de setmana puja la temperatura, sobretot diumenge, coincidint amb l'arribada de l'estació astronòmica de l'estiu.
3: Tresca Info. Torna Perifèria Cultural, amb més de 100 espectacles arreu del país i gastronomia local.
18: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Magalí Seré, Maria del Mar Bonet, Tomeu Peny,
3: Cris Joanico, Llac Gener 76, La Dharma, Judit Nederman, David Caravent, Borja Penalba i Meritxell Gené, entre altres.
18: Consulta la programació a perifèriacultural.cat.
19: El dia que has aconseguit quadrar que pugueu quedar tots els amics, que semblava impossible que pogués passar, que fins i tot el que fa 2 anys que no ve ha vingut. Aquell dia que us ho passeu genial i semblava que no podia millorar, jugueu al Super 11 de l'11 i... imagina't que us toca 1 milió d'euros. Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et dona Super 11 de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
20: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
3: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
20: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
3: 3Cat Info.
0: Passen 3 minuts d'un quart de 9. Nova convocatòria avui de vaga a l'ensenyament. Als centres públics i privats del primer cicle d'educació infantil de 0 a 3 anys són els que avui es mobilitzen. Els professionals es consideren menys tinguts en relació a altres etapes educatives i per això reclamen més reconeixement. Una convocatòria que anirem seguint al llarg d'aquest dematí. Això hores després que haguem conegut que la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha fitxat un regidor del PSC de Rubí que va negar la unitat de la llengua catalana. Es tracta del primer tinent d'alcaldia de la ciutat, Víctor García Correas, que formarà part de la Secretaria de Millora Educativa. Segons va avançar ahir Ràdio Rubí, el socialista va dir en un ple municipal de l'any passat que català, valencià i mallorquí són llengües diferents, unes paraules per les quals es va acabar disculpant. El polèmic fitxatge es va saber ahir, el mateix dia en què la consellera Niubó va anunciar al Parlament que el seu departament convocarà una sèrie de trobades arreu del país amb directors de centres educatius, mestres i famílies per prendre el pols del sector.
21: Poder escoltar aquest malestar, poder ordenar aquest malestar i poder, a més, canalitzar a través d'una deliberació pública sobre la millora del sistema educatiu. Un debat públic que sigui ampli, que sigui serè, que sigui constructiu.
0: Les trobades s'allargaran fins al març de l'any que ve. La Fundació Catalana ELA, Miquel Valls, demana que l'ajuda per gran invalidesa sigui compatible amb el grau 3 plus de dependència extrema. 3 mesos després de l'aprovació de les ajudes, molt reivindicades pels afectats, avisant que el nou sistema de cures és poc flexible i falta especialització dels cuidadors. Marc Riera.
2: La directora de l'entitat, Esther Sallés, valora molt positivament que Catalunya aporti 5.000 euros més a les ajudes estatals, fet que eleva les prestacions a prop de 15.000 euros mensuals, cobrint així el cost real d'un servei d'atenció continuada. Tot i això, lamenten que a casa nostra hi hagi copagament i, en cas de tenir el grau 3+, es redueixi el complement de gran invalidesa, cosa que no passa a d'altres comunitats. Són declaracions a 3cat Info.
4: El complement de gran invalidesa és una ajuda per ser cuidat. En canvi, el grau 3+, és una ajuda per risc de mort evitable, és a dir, una ajuda sociosanitària per especialitzada. Són cures especialitzades. Nosaltres, si tenim aquestes cures especialitzades, seguim necessitant la cura social. Llavors, el complement de gran invalidesa el necessitem, ja sigui perquè un familiar pugui deixar de treballar i acompanyar-nos, com per contractar un servei, no?
2: Més d'un centenar de malalts d'ELA ja tenen reconegut el grau 3+, de dependència extrema, des que fa 3 mesos es va aprovar el decret, segons dades de drets socials. Tot i això, alguns malalts han preferit no sol·licitar les ajudes per motius diversos, com ens explica Sallés.
4: Tenen el grau 3+ reconegut, però no volen tirar endavant amb els serveis, ja sigui per qüestions econòmiques o perquè ja tenien un sistema de cures anterior que amb les ajudes no podrien mantenir, perquè, per exemple, poder el seu cuidador no té la formació que requereixen les empreses i haurien de renunciar al seu cuidador de fa poder un temps i no ho volen fer.
2: La Fundació Catalana d'ELA, que té més de 670 malalts a Catalunya, demana a la Generalitat un sistema d'ajudes més flexible per garantir una vida digna a tots els afectats i avisen que molts dels cuidadors de dependència no estan preparats per atendre malalts d'ELA que necessiten unes cures molt més específiques.
0: I ara cultura. Avui arrenca el Sónar, el festival de música electrònica pel qual fins dissabte passaran artistes com els que estem escoltant de fons, de Prodigy, també Cabaret Voltaire, Charlotte DeWitt o Amélie Lenz. És el primer Sónar sota la direcció del belga François Josy, que substitueix Enric Palau, Ricard Robles i Sergi Caballero al capdavant del festival. També és el primer en què tots els concerts es faran al recinte firal de Gran Via a l'Hospitalet Llobregat, mentre que el Sónar Més D, que engloba la mostra de tecnologia i els debats, queda separat i es fa a l'edifici de la Llotja de Mar. El cartell d'avui l'encapçalen els pioners del synth-pop Cabaret Voltaire, una jornada en què també destaca el productor berlinès Boys Noise, el britànic Daniel Avery o les catalanes la Sophie i Mercè Segura. Caldrà veure també si està superada la polèmica al voltant de KKR al fons, però israelià propietari del Sónar, que l'any passat va fer que 30 artistes suspenguessin el seu concert o si es nota en la venda d'entrades. I els projectes Recircular l'Eixample a Barcelona i Infinito Delicias a Madrid han guanyat ex aequo el Premi FAT d'Arquitectura 2026, que es van entregar ahir al Disseny Hub de Barcelona. El jurat ha premiat el projecte barceloní de Flexo Arquitectura i Adent d'Arquitects per obrir nous passatges i espais públics a l'interior d'Illa, que reforcen l'activitat ciutadana i comunitària. Pel que fa a la proposta madrilenya d'Usos i Eli, s'ha reconegut la transformació d'un edifici industrial on la vegetació fa de tancament tèrmic i remarca que la consciència ambiental està molt present tant en els materials com en la introducció de vegetació i d'horts i també en les estratègies d'estalvi energètic i foment de la biodiversitat. En la resta de categories, els Premis FAT, el Premi Ciutat i Paisatge ha estat per a la reforma de la segona fase de la canòpia urbana del Parc de les Glòries, que inclou les àrees de jocs. I el guardó d'interiorisme se l'endú l'estudi Mayo per la seva reforma d'un habitatge al carrer Argumosa de Madrid. La instal·lació Limina, el Museu Chillida de l'Eco, ha guanyat en intervencions efímeres i, finalment, el Premi Refat ha distingit la rehabilitació del conjunt industrial del segle XIX, l'anònima manresana, per part de Meritxell i Naraja. I ara literatura. La novel·la Sau, de Ferran García, publicada per Males Herbes, ha estat guardonada amb el Premi Llibreter 2026 en la categoria de literatura catalana. És una llegenda d'amor prohibit que reflexiona sobre la memòria de les ferides. L'autor ha agraït així aquest reconeixement.
22: I en aquesta època, en aquest món actual, o en qualsevol cosa que té 3 dies ja caducat, aquesta mena de dissidència temporal que té aquest premi, si més no en aquest cas, hòstia, a mi em sembla fascinant.
0: La passió dels estranys de Marina Garcés ha guanyat en la categoria d'assaig, pensament i altres narratives, i en altres literatures el guardó ha anat per A cop de llum, de Rita Bulkel, publicada en català per la Segona Perifèria. Cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí ha rebut el premi en l'àmbit de literatura infantil i juvenil en català. Els premis els atorga el Gremi de Llibreters de Catalunya, els trien les obres amb més qualitat literària publicades l'any anterior, independentment del ressò que hagin tingut.
5: Esports.
0: Montse Raya, molt bon dia.
6: Hola, bon dia. Avui comença a jugar-se la final de la Lliga de Bàsquet amb el partit València-Barça a partir de les 8 del vespre i amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio. És una eliminatòria millor de 5 partits i amb els dos primers al pavelló Roig Arena de València. Xavi Pascual, el tècnic de Barça, ho afronta així.
7: No, pues aquí estamos con muchísima ilusión también después de una temporada que nos ha costado un poquito todo, que hemos tenido que reinventarnos y adaptarnos a muchas circunstancias diferentes, pero muy contentos de estar aquí. Sabemos de la dificultad, del respeto y de la admiración por todo lo que Valencia Basket ha hecho durante toda la temporada.
6: L'únic precedent entre Barça i València en una final és del 2003, fa 23 anys. El Barça de Pessic va segellar el triplet a la Fonteta després de guanyar els tres primers partits en joc. Els dos equips han coincidit aquesta temporada en 4 partits, amb un balanç de 2 victòries per a cada equip. Encara en bàsquet, el Manresa ha fitxat l'alè Nigèria de 24 anys, Chibuzo Agbo, que firma fins al 2028 procedent del Cholet francès. També avui es juga el segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala, Barça-Pozo-Múrcia, amb 1-0 a l'eliminatòria per als blaugranes. El partit és a les 9 del vespre i es pot veure en directe per Esport 3. Després de l'espectacular estrena, amb empat a 5 i 3-2 als penals, els blaugranes volen la segona victòria per situar-se a un sol triomf del títol. Javi Rodríguez, tècnic del Barça.
23: Se va a haber casi el doble de gente que vino ayer. O sea, la afluencia va a ser masiva, la gente se está volcando, está ilusionada, está con ganas, tiene ganas de ver a este equipo, tiene ganas de ganar el segundo punto, si todos juntos lo vamos a conseguir.
6: Pitu serà baixa avui per sanció. D'altra banda, el tanca portuguès del Barça, Eric, deixarà l'equip al final d'aquesta temporada després de 3 anys. Avui se li farà un comiat al Palau Blaugrana.
5: 3CAT Info.
6: Parlem del Mundial de Futbol. Els portuguesos, amb una de les seleccions més potents de totes, van empatar ahir a 1 amb el Congo. El tècnic de Balaguer, Robert Martínez, és el seleccionador de Portugal.
24: Lo más difícil es en estos partidos empezar bien. Entramos muy bien en campo. Yo creo que marcar el primer gol fue un momento muy bueno, o tenía que haber sido un momento muy bueno, porque no fue así. Realmente que marcar el gol perdimos un poquito la profundidad del juego.
6: A Blaugrana, Cancelo va jugar els 90 minuts amb l'equip portuguès. Anglaterra va guanyar 4-2 Croàcia. El Blaugrana, Rashford, va fer un gol i Gordon va sortir de titular amb l'equip anglès. De matinada, Ghana 1, Panamà 0 i just aquest matí, a primera hora, Uzbekistan 1, Colòmbia 3. A la jornada d'avui del Mundial, República Txeca, Sud-àfrica a les 6 de la tarda, Suïssa, Bòsnia a les 9 del vespre, Canadà, Qatar ja a la mitjanit i Mèxic-Corea a les 3 de la matinada.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: El Barça ha renovat Pere Romeu com a tècnic del femení de futbol fins al 2028. L'entrenador barceloní de 32 anys porta 2 temporades com a primer tècnic. A Birmingham, Barça, el 31 de juliol serà el primer partit de pretemporada de l'equip masculí. Els blaugranes jugaran contra un equip de la segona divisió anglesa al seu camp, l'estadi St Andrews. De fet, el Barça farà una estada pretemporada del 27 de juliol al 3 d'agost a St. George's Park, al centre d'entrenament de la Federació Anglesa de Futbol. El Madrid exigeix a la UEFA un càstig exemplar al Barça pel cas Negreira. El Club Blanc ha lliurat al màxim organisme europeu de futbol un escrit on asseguren que porten indicis sobre l'existència de pagaments perllongats, opacs i sense justificació del Barça al vicepresident dels àrbitres, José María Enríquez Negreira. Per la seva banda, el Club Blaugrana demana a la Lliga i als àrbitres que el defensin davant les crítiques del Club Blanc. El Barça creu que les acusacions del Madrid atempten greument contra l'honorabilitat i la imatge de la competició i contra l'estament arbitral. I encara en futbol, el Cornellà, que fa unes setmanes va adquirir Leo Messi, anuncia la creació del seu primer equip femení. Aquest equip arrencarà la seva trajectòria la temporada que ve a Segona Catalana.
5: 3CAT Info.
6: En ciclisme, segona etapa de la Volta a Suïssa avui amb l'eslové Tadej Pogacar de l'Emirates, situat sòlidament al liderat després de guanyar en solitari. Pogacar avantatge de 2 minuts 14 segons l'equatorià Richard Carapaz de l'Education First. Avui etapa de 157 quilòmetres amb sortida i arribada a Locarno, amb un port de segona categoria al començament i dos seguits de tercera al tram final.

0: 3CAT Info.
1: 2:15, aquesta hora tornem a fer un cop d'ull a carreteres i transports públics. Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. A aquesta hora, l'avaria d'un camió a la P7 a Barberà segueix provocant cua d'uns 7 quilòmetres en sentit Girona. A la ronda litoral hi ha retencions d'uns 9 quilòmetres des de l'Hospitalet, sentit Trinitat, i entre Sant Adrià i Santa Coloma, derivades en tots dos casos d'avaries de vehicles que hi ha hagut a primera hora del matí, i també aturades a la C32 a Premià en sentit Barcelona, a banda dels punts habituals, sobretot direcció cap a la capital. Una incidència hem de destacar aquesta hora també el tram de Barcelona per manifestació. No funciona entre les parades Parc del Besòs i Estació de Sant Adrià.
1: Repàs el més destacat. Els Estats Units i l'Iran firmen digitalment el memoràndum d'entesa que ha de posar fi a la guerra. El text preveu el final dels atacs, inclòs al Líban, la reobertura de l'estret d'Hormuz, diners per a la reconstrucció i l'aixecament de les sancions a l'Iran a canvi que no produeixi armes nuclears. Una desena de dotacions dels bombers de la Generalitat continuen treballant en l'incendi de Talavera, a la Segarra, on encara hi ha zones de l'interior del perímetre que fumegen. El foc va quedar estabilitzat ahir al vespre i aquest migdia s'espera poder-lo controlar. També estem pendents a aquesta hora de 3 desnonaments al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs, que ja estan en marxa. Són els primers d'una sèrie de desallotjaments que afecten una 60 de famílies que el jutge ha ordenat fer fora després que ocupessin pisos públics fa 9 anys. I anirem a Madrid també. Les explicacions de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero no convencen el jutge de l'Audiència Nacional Espanyola en el cas Plus Ultra, tot i que no li ha imposat mesures cautelars. Des d'ara i fins les 9. També sentirem els càntics que ahir es van sentir al Parlament Europeu en contra de la immigració en el moment en què s'aprovava amb el 60% dels vots el nou reglament que ha de permetre construir centres de deportació en països estrangers. Espanya és un dels pocs estats que s'hi oposa. I ho ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. La Fiscalia investiga si Pilar Rahola hauria comès un delicte d'incitació a l'odi i de complicitat amb el genocidi. Admet a tràmit una denúncia que acusa la periodista i escriptora de banalitzar i negar el genocidi contra la població palestina. També us parlarem de les obres de reforma del teatre principal de la Rambla de Barcelona, el més antic de la ciutat i un dels que té més valor patrimonial i cultural. Ja han començat aquestes tasques i la reobertura es preveu per a la tardor del 2028. Quan faltin 5 minuts per les 9 arribaran els esports. Montserrat Raia, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Què ens destaques a aquesta hora?
3: Arrenca la final de la Lliga de Bàsquet amb el València-Barça a les 8 amb transmissió del Tot Gira Catalunya Ràdio. I a les 9, segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala amb el Barça i el Pozo Murcia amb 1-0 per als blaugranes.
1: Avui farà un dia de sol en general. A la tarda creixeran nuvolades al Pirineu, amb alguns ruixats aïllats a l'Aran, i a l'Alt Pirineu i la calor es mantindrà, tot i que puntualment la temperatura pot baixar una mica. La calor anirà més a finals d'aquesta setmana coincidint amb l'arribada de l'estiu. Passen 3 minuts i mig de 9:15. Els Estats Units i l'Iran han confirmat la signatura del memoràndum d'entesa que ha de posar fi a la guerra a l'Orient Mitjà. La firma s'ha fet de manera electrònica i Donald Trump ha signat des del Palau de Versalles, on ha sopat amb el president francès Emmanuel Macron. Ell mateix ho ha confirmat als periodistes que l'esperaven a la sortida. Està firmat, deia, aquest document declara un alto al foc permanent a tots els fronts, inclòs al Líban, mentre es negocien tots els punts, com ara el programa nuclear iranià. El més imminent ha de ser la reobertura de l'estret d'Hormuz. El preu del barril de cru Brent ha baixat lleugerament, fins als 77 dòlars. Washington, Oriol Serra.
4: Els Estats Units i l'Iran han acordat l'aturada permanent de les operacions militars

0: els peatges durant 30 dies i la retirada de la Marina nord-americana durant els 30 dies posteriors a la signatura de l'acord final, el qual no es podria acabar signant fins a l'Assemblea General de l'ONU a finals de setembre. Al memoràndum, l'Iran renuncia a tenir o a desenvolupar armament nuclear i se li concedeix mantenir l'estatus quo pel que fa al seu programa atòmic. La destrucció dels residus nuclears iranians es farà sota la supervisió de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica.
1: I d'un conflicte que sembla que es comença a encarrilar, un que encara no s'hi està trobant solució. Parlem ara de la guerra a Ucraïna. Moscou pateix un dels atacs ucraïnesos més grans d'aquest conflicte. Les forces de Kiev han llançat més de 550 drons contra territori rus en un intercanvi de foc que ha deixat víctimes als dos països. A la regió de la capital russa, les defenses n'han abatut 180, però alguns han impactat a la mateixa refineria que fa dos dies ja va ser atacada i alguns edificis residencials. L'agressió ha obligat a tancar temporalment els principals aeroports de Moscou. També hi ha hagut un mort a la regió de Rostov i a la zona controlada pels russos a Zaporíjia. Per la seva part, les forces russes també han atacat amb míssils la capital ucraïnesa i han llançat drons contra la ciutat de Sumy, al nord, que ha fet almenys un mort. Tornant als Estats Units, parlant ara de qüestions econòmiques, la Reserva Federal d'aquest país manté els tipus d'interès, però anticipa que hi haurà pujades abans d'acabar l'any. La reunió de la Fed tenia interès sobretot perquè era la primera presidida pel candidat que havia proposat Donald Trump, amb l'objectiu que l'organisme abaixi els tipus. Però Kevin Warsh ha reafirmat la independència de la Reserva Federal i amb la inflació disparada ningú hauria entès una rebaixa. Per això Warsh ha dit que sap quina és la seva feina.
2: My colleagues and I are here. Els meus col·legues i jo som aquí per complir amb el nostre mandat legislatiu, mantenir l'estabilitat de preus i tenir la màxima ocupació. I aquests objectius ens han guiat en la reunió que acaba de concloure. El comitè ha decidit mantenir el rang objectiu per als tipus d'interès dels fons de la Reserva Federal entre el 3,5% i el 3,75%.
1: De fet, la decisió s'ha pres per unanimitat davant del pronòstic d'una inflació a l'alça i, a més, obre la porta a encarir el preu del diner per combatre-la, cosa que aniria en contra dels desitjos de Donald Trump.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: I ara marxem en directe cap a Sant Adrià de Besòs. Està en marxa el desnonament de tres famílies al barri de la Mina. Són els primers d'una sèrie de desallotjaments que afecten una seixantena de famílies que el jutge ha ordenat fer fora després que ocupessin pisos públics fa 9 anys. Allà hi tenim en David Àngela. David, bon dia, com ho tenim això?
4: Hola, bon dia. Doncs crispació, indignació i resistència entre els veïns davant d'aquests tres primers desnonaments del número 58 d'aquí de la Rambla de la Marina, quan agents dels Mossos d'Esquadra han començat a desplegar l'operatiu. Els veïns han mirat d'oposar resistència, però la força, els agents de l'ARRO, els han aconseguit desplaçar fins que han pogut accedir als tres habitatges que avui han de desnonar. Recordem que aquest bloc ha estat 7 o 8 anys tancat i que es va condemnar un tinent d'alcalde que pagava de sota mà un clan del barri per fer la vigilància del bloc. Quan es va acabar aquesta vigilància, un grup de veïns del barri van decidir ocupar-lo d'això ara fa 9 anys. L'Antonio, un d'aquestes persones que ocupen l'immoble, acusa l'Ajuntament de Sant Adrià de corrupció per la gestió que n'està fent de tot plegat.
5: Aquí hay gente con vulnerabilidad de verdad. Y puedo enseñar la discapacidad de mi hijo, que es verdad. Y pueden entrar en el piso que estoy, que el día 22 me desahucian a mí. Esto es una vergüenza, pero una vergüenza total. Y estamos hartos. Dicen que están, estos pisos están para los de la calle Venus. Y es mentira. Es que es mentira totalmente. Hay 15 personas. Todos lo están trasladando a la calle Marte. Queremos que lo investiguen. Que lo investiguen de verdad, porque es una vergüenza. Hay una corrupción en ese ayuntamiento de Sant Adrià que es increíble.
4: Per la seva banda, la Marta López, portaveu del Sindicat de l'Habitatge de la Verneda i del Besòs, adverteix que l'administració, amb aquesta actuació, està intoxicant la convivència al barri de la Mina.
6: A mi em sembla perfecte que avancin el reallotjament del bloc Venus, però no pot ser a costa de deixar famílies al carrer que són vulnerables. No pot ser a costa de crear un conflicte social a la Mina, perquè diuen que no tenen recursos, però es gastaran més diners amb dispositius policials militaritzant la Mina 6 mesos que per trobar recursos per a les famílies que estan desnonant, perquè aquest és un problema social i estan creant un problema de convivència, estaran creant un problema social de veritat a la Mina i no ho necessitem, això.
4: Aquests pisos ara estan destinats a allotjar justament els veïns del bloc Venus, també d'aquí del barri de la Mina, que fa 20 anys ja s'hauria hagut d'enderrocar. Per cert, que ara mateix, entre els veïns, una cinquantena i el dispositiu policial, es manté tallada la circulació del tramvia.
1: Perfecte, David. Doncs anirem connectant amb tu al llarg del matí a veure com es van succeint aquí els fets. Gràcies. Fins ara.
4: Fins ara. Bon dia.
1: Parlem ara d'aquest incendi que es produïa ahir a la Segarra. 13 dotacions dels bombers continuen treballant en aquest foc a Talavera, on encara hi ha zones de l'interior del perímetre que fumegen. El foc va quedar estabilitzat al vespre. Aquest migdia s'espera poder-lo controlar. Ha cremat unes 60 hectàrees, sobretot.

0: Tot camps de cereal. Anem cap a Lleida, Estela Bosoms.
1: Les feines d'extinció durant la nit han anat bé, però la previsió dels bombers és continuar treballant-hi durant tot el dia. El dispositiu que hi mantenen aquest matí és de 13 dotacions terrestres. Finalment, no està previst que s'hi incorporin mitjans aeris. Ara, sobretot, es tracta de remullar aquells punts que encara fumegen per assegurar que no hi ha revifades quan arribin les hores de més calor. Recordem que el foc va començar al voltant de les 6 de la tarda i fins a les 10 no es va poder donar per estabilitzat tot el perímetre. Va començar en una zona de camps de cereal i va avançar ràpidament perquè la majoria de finques de la zona estaven sense segar. L'incendi també va obligar a confinar durant unes hores 4 nuclis a Ribera d'Ondara i Talavera. En declaracions al Catalunya Nit, l'alcalde de Talavera, Ramon Trullols, agraïa la feina de molts pagesos que van treballar amb els tractors per fer tallafocs.
2: Tinc de donar les gràcies a tots els veïns d'aquests pobles perquè han respost ràpidament amb els seus tractors per poder controlar ràpidament el foc. Vull dir, no hi ha hagut ningú que hagi tingut por de posar a dins un camp de cereal amb el tractor a passar la grada o a passar les Reus per poder fer un tallafoc.
1: Els agents rurals investiguen les causes d'un foc que ahir la tarda va arribar a mobilitzar més de 200 efectius.
0: Quatre minuts mal comptats i arribarem a 9:15. Eurodiputats conservadors i d'extrema dreta professen càntics contra els immigrants per celebrar l'aprovació definitiva del nou reglament que permetrà obrir centres de deportació en països estrangers. La norma va quedar ratificada ahir al Parlament Europeu amb gairebé el 60% dels vots. A favor, Brussel·les, Bruno Fortea.
3: Adopted.
4: Eufòria entre les dretes, amb eurodiputats dempeus, aplaudint i fins i tot alguns cantant. Send them back, retornem-los al seu país, s'entén. Des de l'esquerra, que va votar en contra del reglament, i van respondre. Amb crits de vergonya, l'eurodiputat dels comuns, Jaume Sens, pressiona el govern espanyol perquè posi un recurs davant la justícia europea.
5: El govern, si vol ser coherent amb la seva posició, ha de defensar també davant dels tribunals de justícia que els drets humans no desapareixen quan una persona creua una frontera.
4: Obrir centres de deportació a l'estranger serà opcional per als països europeus.
0: I una notícia que ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. La Fiscalia investiga si Pilar Rahola hauria comès un delicte d'incitació a l'odi de complicitat amb el genocidi després d'admetre a tràmit una denúncia que recull intervencions de la comunicadora sobre els atacs d'Israel a Palestina. La denúncia la van interposar al Ministeri Fiscal al febrer dos militants de l'Organització Juvenil Socialista que acusen Rahola de banalitzar i negar el genocidi contra la població palestina. Consideren que les afirmacions de Rahola s'emmarquen en una campanya propagandística israelí de la qual defensen que es beneficia. Els dos denunciants, al seu torn, estan investigats per haver ruixat de pintura vermella Rahola en un acte públic. Martí Abril Vicario és l'advocat dels denunciants i defensa que les paraules de Rahola no es poden considerar llibertat d'expressió.
6: Ella no ho fa com una mera manifestació de la seva opinió, sinó que ho fa en el marc de tota una campanya propagandística finançada pel sionisme internacional i també per les institucions d'Israel, transgradeix els límits de la llibertat d'expressió perquè atempten directament contra la dignitat de la població palestina i també promouen aquest clima d'hostilitat contra Palestina que acaba justificant el genocidi.
0: Després d'admetre a tràmit la denúncia, la Fiscalia ha obert una investigació preprocessal, és a dir, que encara no s'inclou en cap procediment judicial, i ha demanat a la Unitat Central de Delictes d'Odi i Discriminació dels Mossos que faci les diligències oportunes. I l'expulsió de 600 cantaires de l'acte del Papa a la Sagrada Família ha arribat al Congrés. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha respost a Junts i Esquerra Republicana, que han qüestionat el ministre pels fets del 10 de juny. Ha explicat que hi havia una prohibició expressa de mostrar signes polítics durant la visita de Lleó XIV a Barcelona.
7: No es atentar a la libertad de expresión de nadie. Había, además, una prohibición expresa del deán de la catedral de Cataluña, donde aludía a la prohibición en los actos eclesiásticos de cualquier signo político. Pues yo lo que quiero es felicitar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en este caso a Policía Nacional y a los Mossos de Escuadra, porque hicieron un trabajo extraordinario que además ni se vio.
0: Per la seva banda, el president de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello, ha assegurat que alguns cantaires van denunciar les intencions d'alguns membres dels cors de mostrar una estelada cridar independència i cantar els segadors. Encara una darrera qüestió abans d'aturar-nos i fer un cop d'ull al trànsit i al temps. El Parlament ha aprovat la llei que classifica l'Institut d'Estudis Catalans com a Acadèmia Nacional. La proposició de llei l'han impulsada el PSC Units, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP. Glòria Freixa, de Junts, i Imma Ferret, del PSC Units, defensaven així el reconeixement.
3: Estem parlant de dues coses. La primera, una institució que protegeixi i projecti la llengua. I la segona, una institució que generi coneixement, que impulsi la recerca.
8: L'IEC no és només una entitat cultural catalana, sinó una institució amb funcions equivalents a les acadèmies nacionals.
0: El ple ha rebutjat les esmenes presentades per Vox i el PP que volien que el text fes referència a Acadèmia Catalana en lloc de Nacional. Rafael Villafranca de Vox i la popular Lorena Roldán.
9: Que parlar avui d'Acadèmia Nacional suposa dotar a l'Institut d'Estudis Catalans d'un pensament únic identitari que exclou a qui no en combrega amb el nacionalisme.
10: Afegir l'adjectiu nacional no suma res a la seva autoritat científica real.
0: Creat el 1907, l'IEC es dedica a l'establiment de la normativa de la llengua catalana i també a l'estudi dels diversos camps del saber. I ara tornem a les carreteres. Sapiguem a aquesta hora com se circula. Clàudia Serra, molt bon dia.
11: Molt bon dia. L'avaria d'un camió a l'AP7 a Barberà segueix tallant un carril i provoca cua d'uns 7 quilòmetres en sentit Girona. A la mateixa via, a Santa Perpètua, sentit Tarragona, hi ha hagut un accident que també talla un carril i a cua d'uns 4 quilòmetres des de Mollet. Encara complicada aquesta hora la circulació a la Ronda Litoral des de l'Hospitalet fins a la Zona Franca en sentit Trinitat per una avaria ja retirada i entre Sant Adrià i Santa Coloma per una altra avaria. Aquí encara hi ha un carril tallat. Tot això, a banda dels punts habituals, de les retencions, els punts habituals d'aquesta hora, sobretot direcció Barcelona. Un apunt sobre transport públic. Recordem que per manifestació el tram de Barcelona està sense servei entre les parades Parc del Besòs i Estació de Sant Adrià.
0: El temps. Enric Agut.
12: El dia ha començat molt tranquil, amb el cel serè, només alguna boirina, algunes calitges, un matí de sol, també algun nuvolet baix cap al Montseny del Baix Ebre, un dia molt tranquil. A la tarda creixeran núvols d'evolució diurna cap a l'Aran, l'Alt Pirineu, i pot caure algun ruixat de curta durada. Això pot passar a la Vall d'Aran, al Terribagorça, també cap al Pallars Sobirà, al nord, i també al nord de l'Alt Urgell i al Principat d'Andorra. Al Pirineu Oriental el temps hauria d'aguantar, tot i alguns intervals de núvols. Hi haurà marinades fluixes, una mica més actives cap a la Costa Brava, bona mar, sobretot aquest matí, i la temperatura diurna pot baixar lleugerament 1-2 graus a comarques de Tarragona, Pla de Lleida, també algun grau a les comarques de Barcelona. En canvi, pujarà al Pirineu i al Prepirineu. Per posar xifres, Lleida pot arribar als 38, ahir gairebé arriben als 39. A Tortosa pot arribar als 35, Barcelona als 28, Girona als 33 i al Pirineu 33 a Sort.
13: El món es mou, no s'atura i així sona.
14: Mapamundi.
15: Històries globals que defineixen el segle XXI.
13: Mapamundi. El podcast de la secció d'Internacional i els corresponsals de 3Cat Info.
15: El nou episodi del Mapamundi, entrem al Japó, que sota el lideratge d'una dona, Sanae Takaichi, està redefinint la seva essència pacifista, llegat de la Segona Guerra Mundial. El Japó exportarà armes, incrementarà el pressupost de defensa i busca contrarrestar regionalment el pes de la Xina, mentre rep cada cop més turistes i fusiona com ningú la tradició amb la modernitat.
14: Mapamundi, amb Cèlia Cernadas.
13: Ja disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
14: I també a la plataforma 3Cat. 3Cat Info.
0: Passant gairebé 4 minuts de 3 quarts de 9.
14: Catalunya al dia.
0: I aquesta hora marxem cap a Tortosa. Els bombers han localitzat un home mort a Ulldecona, al Montsià, i al vespre va rebre l'avís que havia desaparegut Jordi Barranca.
16: L'home tenia 64 anys i al matí havia sortit a fer una ruta per la Torreta de Montsià, al municipi d'Ulldecona, a la comarca del Montsià. Al vespre, els cossos d'emergència van rebre l'avís de la seva desaparició. Poc després de les 11 de la nit, van localitzar el cos de l'home sense vida en un corriol a la mateixa zona on havia sortit a fer la ruta. 5 dotacions del grup d'actuacions especials van participar en la recerca. A banda, 3 patrulles bombers dels Mossos, dues ambulàncies del SEM i efectius de la policia local d'Ulldecona van participar en el dispositiu.
0: I ara cap a Badia del Vallès, és el municipi català més amiant i un dels primers d'Europa. Es calcula que té una tona d'amiant per cada habitant. Aquest dimecres l'Ajuntament ha adjudicat els primers treballs per retirar aquest material tan tòxic de 102 edificis de la ciutat. Marta Vallès.
17: Amb 2 anys de retard, com havia denunciat l'Ajuntament, començarà la retirada de l'amiant. A Badia n'hi ha per tot arreu. La ciutat va créixer molt ràpidament amb la immigració dels 70 i teulades, canonades o galeries es feien amb aquest material tòxic i cancerígen. L'alcalde, Josep Martínez València, apunta que això és un primer pas pels canvis que viurà el municipi.
18: Badia i Catalunya fan un pas molt important per ser territoris lliures d'amiant. A Badia, la Junta de Govern local hem aprovat la retirada en 102 comunitats de veïns. Hi haurà 2 empreses que a partir de les properes setmanes començaran a treballar. A Badia estem liderant tot aquest procés. Som pioners, estem obrint pas a d'altres municipis.
17: Les obres s'han adjudicat per 2 milions d'euros que paga íntegra el govern per mitjà de l'Agència Catalana de Residus. Es retirarà l'amiant de 102 edificis i queda una altra partida per licitar pendent de revisar les ofertes que s'han presentat.
0: Almenys 10 detinguts en una operació policial contra el top manta amb epicentre Salou, al Tarragonès. També s'han fet escorcolls en altres poblacions del Camp de Tarragona amb l'objectiu de desmantellar les xarxes de distribució de productes falsificats. Ricard Buigas.
19: L'operació coordinada entre els Mossos, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional s'ha desenvolupat de forma simultània en diversos municipis. Les entrades i els escorcolls s'han fet per actuar contra una organització criminal dedicada a la importació, magatzematge i distribució de productes falsificats. A Salou, els agents han detingut 10 persones en un domicili del carrer de l'Església. També hi han intervingut una gran quantitat de material falsificat. Aquest era un dels punts que més preocupava els caps de l'operatiu perquè fa exactament un any a Salou una actuació similar va provocar la protesta d'un grup nombrós de manters que es van enfrontar amb els agents. Per això s'han activat unitats de seguretat ciutadana. La investigació segueix oberta. La policia no ha donat una xifra total de detinguts. Encara s'està quantificant el material intervingut per fer-ne un balanç definitiu.
0: I ara anem cap a la Garrotxa. El projecte de la variant d'Olot i les preses continua sent focus de polèmica. Ara l'Ajuntament de la Vall d'en Bas ha enviat un requeriment a la Generalitat perquè respongui de manera correcta a les al·legacions que van presentar el projecte. Adverteixen que, si no ho fan, portaran el cas als jutjats. Clara Jordan.
20: Segons l'alcaldessa Magda Roca, la majoria de les respostes a les 42 al·legacions són incompletes i això no els dona garanties que respecti les línies vermelles innegociables per a aquest municipi. En repassava algunes.
21: Aquestes línies vermelles, com poden ser la reparcel·lació agrícola, els temes acústics, el tema del moviment de les persones durant l'obra, el tema de l'ocupació temporal dels espais per la maquinària.
20: La tramitació del projecte està ja a la fase final i, de fet, es preveu que les obres comencin l'any vinent. El cost previst és de 472 milions d'euros per fer un projecte d'11 quilòmetres que inclou 2 viaductes i un 40% del traçat soterrat o en túnel.
0: I acabarem a la capital catalana. Marxa les reformes del Teatre Principal, situat a la Rambla, el més antic de la ciutat i un dels que té més valor patrimonial i cultural. Projectat com un gran centre cultural amb 4 escenaris diferenciats, té prevista la reobertura per a la tardor del 2028. Marta Vives.
22: Propietat de Balenyà, és el grup hoteler Atir Hospitality quin ha adquirit el dret de superfície amb aquest objectiu. José María Trenor és el promotor del nou teatre principal.
23: I a dins es trobaran espais que no es poden imaginar i amb el contingut doncs, més interessants per tots els públics. Concerts musicals, fins a 1.500, a 150, teatre, comèdia, dansa, tot.
22: Els arquitectes de Vall i Roig, responsables de les obres, basen la seva intervenció en reformular els 10.000 metres quadrats de superfície a través d'un passatge interior que uneix els 4 espais d'exhibició i en manté la seva personalitat diferent. Es tracta del Teatre Principal, amb 850 localitats, el Teatre Latino, amb un aforament de 250 butaques, el frontó Jai Alai, com a espai polivalent útil per espectacles de gran format, però també per esdeveniments diversos, i la cúpula Venus, que pot allotjar fins a 200 persones. Enric Batlle és l'arquitecte responsable.
24: En aquest edifici li feia falta ordre, i aquest ordre el fem a través de buidar interiorment, de fer uns espais intersticials més clars i que ens doni la impressió, i així ho volem que sigui, de que les rambles entren a dintre de l'edifici i des de dintre de l'edifici podem anar a cada un d'aquests 4 espais.
22: La primera fase de les obres se centra en la rehabilitació integral de la façana, on recuperen els arcs principals que van ser tapats després d'un dels 4 incendis que han afectat l'edifici al llarg de la història, però també la recuperació de la cúpula Venus.
24: Els espais principals, diguéssim, seria la intervenció de Daniel Molina de 1847, que sobretot són la façana, on recuperem les 3 grans arcs originals sobre el balcó de les Rambles, que havien estat perduts, i també la cúpula Venus, que amb un estil així, amb un punt neoclàssic, però amb una alçada de 17 metres d'alçada, és un espai, diguéssim, amb un valor arquitectònic molt alt.
22: El teatre principal comptarà també amb una zona de restauració i està previst que es facin visites guiades que permetin conèixer el patrimoni de l'edifici. Les obres suposen una inversió de més de 50 milions d'euros.
0: Esports. Montserrat, ja molt bon dia.
1: Hola, bon dia. Avui comença a jugar-se la final de la Lliga de Bàsquet amb el partit València-Barça a partir de les 8 del vespre i amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio. És una eliminatòria millor de 5 partits i amb els 2 primers al pavelló Roig Arena de València. El jugador del Barça, Toko Shengelia, ho afronta de forma especial perquè juga contra el seu ex-equip.
2: Tengo muy buenos recuerdos de estar aquí y he crecido mucho como persona y como jugador en Valencia y siempre que puedo, siempre agradezco al club que me ha dado esa oportunidad. Te voy a mentir si te voy a decir que me imaginaba que iba a jugar un final y estaría aquí contra Valencia.
1: L'únic precedent entre Barça i València en una final és del 2003, per tant, fa 23 anys. El Barça de Svetislav Pešić va segellar el triplet a la Fonteta després de guanyar els 3 primers partits en joc. Els dos equips han coincidit aquesta temporada en 4 partits, amb un balanç de 2 victòries per a cada equip. I encara en bàsquet, el Manresa ha fitxat l'aler nigerià de 24 anys, Chibuzo Agbo, que firma fins al 2028 procedent del Cholet francès.
4: 3CAT Info.
1: I també avui es juga el segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala. Barça-Pozo-Múrcia amb 1-0 a l'eliminatòria per als blaugranes. El partit és a les 9 del vespre i es pot veure en directe per Esport 3. Després de l'espectacular estrena, amb empat a 5 i 3-2 als penals, els blaugranes volen la segona victòria per situar-se a un sol triomf del títol. Javi Rodríguez, tècnic del Barça.
5: Fue de ese gran, tremendo esfuerzo que hicimos. El equipo lo he visto bien, sonriente, aliviado, porque al final a la media parte te vas pensando que el primer punto de la eliminatoria se te escapa. Luego lo sacamos y el equipo estaba contento, estaba feliz.
1: Pitu serà baixa avui per sanció. Pel que fa al tanca portuguès del Barça, Eric deixarà l'equip a final d'aquesta temporada després de 3 anys. Avui se li farà un comiat a Palau Blaugrana.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Parlem del Mundial de Futbol. A Portugal, amb una de les seleccions més potents, ha empatat a 1 amb el Congo. El tècnic de Balaguer, Robert Martínez, és el seleccionador de Portugal i el blaugrana Cancelo ha jugat els 90 minuts amb l'equip portuguès.
6: Empatamos el primero y ahora tenemos que sacar los 3 puntos para los próximos 2. Creo que es claro, o sea, tendríamos que ganar obviamente este partido para estar ya un poquito más tranquilo, pero es lo que es, este es el fútbol. Hoy ya no hay equipas flojas, creo que el Congo, como dijo, hizo un partido bueno y nosotros tendríamos que haber hecho más.
1: Anglaterra va guanyar 4-2 Croàcia. Blaugrana Rashford va fer un gol i Gordon va sortir de titular amb l'equip anglès. Ja de matinada, Ghana 1, Panamà 0 i aquest matí a primera hora, Uzbekistan 1, Colòmbia 3. Pel que fa a la jornada d'avui al Mundial, República Txeca, Sud-àfrica a les 6, Suïssa-Bòsnia a les 9 del vespre, Canadà-Qatar a la mitjanit i ja a les 3 de la matinada, Mèxic-Corea. El Barça renova Pere Romeu com a tècnic del femení de futbol fins al 2028. L'entrenador barceloní de 32 anys porta 2 temporades com a primer entrenador, com a primer tècnic. Pel que fa al Barça masculí, jugarà al camp del Birmingham el 31 de juliol, el primer partit de pretemporada. Els blaugranes s'enfronten a un equip de la segona divisió anglesa. De fet, el Barça farà una estada de pretemporada el 27 de juliol, el 3 d'agost a St. George's Park. el centre d'entrenament de la Federació Anglesa de Futbol. A Madrid exigeix a la UEFA un càstig exemplar al Barça pel cas Negreira, mentre el club blaugrana demana a la Lliga i als àrbitres que el defensin davant les crítiques del club blanc. I encara en futbol, el Cornellà, que fa unes setmanes va adquirir Leo Messi, ha anunciat la creació del seu primer equip femení. Serà un equip que arrencarà la seva trajectòria la temporada que ve a la segona catalana. I en handbol, el Barça anuncia l'ampliació de contracte del lateral francès de 33 anys, Tim Engessan, per dues temporades més fins al 2029.
3: Por supuesto, me gustaría acabar aquí. Para mí he pasado toda mi vida en el club casi y acabar aquí sería un sueño de verdad.
1: En tenis, Paula Badosa s'ha classificat per als quarts de final del torneig sobre herba de Berlín. La begurenca va superar i la nord-americana Coco Gauff als vuitens de final 1-6, 6-3 i 6-2. Als quarts de final, Badosa jugarà contra la guanyadora de partit, Novoskovari, que juga aquest matí.

0: Les 9 del matí, és dijous, és 18 de juny de 2026 i arrenquem aquí aquesta nova edició de la cel oberta a la sintonia de Ràdio Maricel. Fregant ara mateix els 25 graus de temperatura amb un 70% d'humitat, acostant-nos cada cop més a l'inici d'un estiu que arribarà de manera oficial aquest proper diumenge 21 de juny i que s'allargarà, com sempre, fins, més o menys, als vols de Santa Tecla. I compte, compte perquè es parla ja de la primera onada de calor prevista per aquest proper cap de setmana. En aquest sentit, l'Agència Estatal de Meteorologia parla ja de temperatures que vorejaran els 40 graus a gran part de la península. Demà, per cert, darrer dia del curs escolar, aquest curs, diem-ho així, tan trasbalsat, sobretot en aquesta part final, amb aquestes diferents vagues, les aturades, les mobilitzacions dels mestres que es van concentrar bàsicament durant el passat mes de maig i principis d'aquest mes de juny. Arriba l'estiu i més d'un ja pensa com s'encararà el curs vinent, el curs 2026-27, que arrencarà, si no hi ha cap contraordre, el dia 8 de setembre i que finalitzarà el 21 de juny de 2027. Vinga, unes quantes dades per començar. Sabien que amb les Sitges l'any passat es van començar a construir 192 habitatges i que se'n van acabar 66? Que es van arribar a formalitzar 554 contractes de lloguer per una mitjana de 1.295 euros i 506 compravendes a un preu mitjà de 516,687 euros. Totes aquestes dades les acaba de publicar el Servei d'Iniciatives Econòmiques de la Mancomunitat Penedès-Garraf en l'informe anual de l'habitatge que correspon al 2025. I parlant de dades, Sitges ja és a punt d'acollir l'etapa del Tour de França el proper 5 de juliol i amb 19 quilòmetres i mig és el municipi amb més quilòmetres de recorregut de la segona etapa. Ja n'anirem parlant a mesura que s'acosti el dia, però a l'entorn d'aquesta segona etapa del Tour hi podem dir unes quantes coses d'entrada amb aquest seguit d'afectacions a la mobilitat que estaran previstes per al proper 5 de juliol i prevista també una fan zone al passeig marítim a l'alçada del pícnic, perquè més o menys ens situem tots plegats. El recorregut del Tour, el seu pas per Sitges, passarà pel carrer Ramon de Balmases, en el tram de l'escola Maria Ussó, Avinguda Navarra, carrer Salvador Casacoberta, passeig marítim, Avinguda Sofia, passeig Vilanova, passeig Vilafranca, camí Capellans i carretera de les Costes.
1: A Ràdio Maricel, a cel obert,

Del Tour de França, aquesta segona etapa al seu pas per Sitges, com el fèiem, ja n'anirem parlant a mesura que s'acostin els dies en aquest principi del mes de juliol, que arriba amb algunes qüestions, algunes d'elles ja clàssiques, perquè el dia 1 de juliol ens arriba de nou el concert que oferirà l'Orquestra de Cambra, la Filarmònica de Colònia, a la parròquia. També en parlarem en el seu dia. I posem unes notes d'agenda per començar. Els recordem que d'aquí una horeta més o menys, a partir de les 10, al cap de la vila, tindrà lloc una actuació castellera que s'inclou en el programa Jo Jove, de la Colla Jove de Castellers de Sitges, i en la que hi participen alumnes dels tres centres que han pres part de la iniciativa, és a dir, l'IES Ben Après, l'Institut Vinyet i l'Escola Pia.

A un quart de nou, al Prado, aquesta òpera en tres actes amb música de Giuseppe Verdi i llibret de Francesco Maria Piave, basat en l'obra teatral Le Roi d'Amus, és a dir, El rei es diverteix, de Victor Hugo. Es va estrenar l'11 de març de 1851 al Teatre Le Fenice de Venècia. És la segona òpera més representada al Liceu.

Rigoletto, avui al Prado, però tenim més qüestions d'agenda per considerar. De cara a la tarda, també, a partir de les 6, recordem, a la sala Vaixells del Palau Manisel, es farà un taller en el marc del Sitges Art Pride, un taller d'art contemporani, Memòries Dissidents, del qual en tindran cura l'artista multidisciplinar Albert Butrony i la gestora cultural Roser San Juan.

Avui que també es presenta un llibre, a les 6, a la Biblioteca Santiago Rusiñol, es presenta el llibre de Jorge Salamanca Lewis, un llibre que es titula Viaje al fin del mundo i que és la crònica de les experiències viscudes per l'autor en aquest viatge que va fer l'any 2023, que va començar al Garraf, en final al Cabo de Hornos. El llibre Viaje al fin del mundo es presenta, com el dèiem, avui a les 6, a la Biblioteca Santiago Rusiñol. Temps d'agenda que finalitza tot assenyalant que la farmàcia de guàrdia per avui és la farmàcia Torrents, a l'Avinguda Sofia número 14.

Ara mateix les 9 i 7 minuts del matí. Què tenim per avui, per aquest dijous 18 de juny? Després del repàs dels diaris amb la Carola Fernández i en Joana Tutusaus, podran escoltar les primeres paraules d'Edu de Sus com a nou entrenador del Club Patí Subur Sitges. Abans d'ahir, el club va anunciar la seva incorporació a la banqueta de Pinsbens després de tancar la seva etapa com a jugador la darrera temporada amb Edu de Sus. Els saludarem pels vols de les 10 del matí. Tenim avui la secció Montverd. Avui que Carola Fernández clourà la temporada de la mà de l'Edu Arnal i avui també amb l'aportació des de Biodiversitat Sitges de Ricard Vila, que és especialista en disseny de jardins mediterranis, especial Montverd, per cloure la temporada. Aquest proper dissabte, el Patronat es presenta el llibre Foc al cos, una antologia de poesia eròtica femenina catalana que fa un recorregut entre l'edat mitjana i els temps actuals. Les seves autores són la Raquel Casas i la Lídia Gázquez, i amb dues, en companyia de Carola Fernández i Mireia Vidal Compte, en faran la presentació amb aquest dissabte, dia 20 de juny, a les 12 del migdia. Les dues van venir a parlar del llibre el passat mes de maig i avui recuperarem aquella conversa. Avui que acabarem parlant de cinema, concretament d'una pel·lícula que part del seu rodatge es va fer a Sitges i que compta, entre d'altres, amb gent de Sitges també en el seu estol d'actors. El film es diu Adam Violet, és una pel·lícula de misteri dirigida per Vic Campbell. Amb ell parlarem també a la part final del programa i també amb la Patricia Iglesias, que ha format part també d'aquest grup d'actors.

0: Altres informacions d'aquest dijous 18 de juny que ens arriben de la mà de la Carola Fernández. Carola, bon dia, bona hora.
1: Bon dia, Pitu.
0: Què ens portes avui?
1: Mira, avui una nota de premsa que ens va arribar ahir des del Partit Popular de Catalunya, en concret amb una actuació de la regidora Eva García, que també, com saben, és diputada al Parlament, i afegirem després un matís, una matisació. La nota en qüestió diu que el Partit Popular reclama que els pressupostos de la Generalitat destinin 1,5 milions d'euros per finalitzar la rehabilitació del Retiro de Sitges. És a dir, la regidora del Partit Popular a Sitges i diputada, com dèiem, al Parlament de Catalunya, Eva García, ha presentat una esmena als pressupostos de la Generalitat per al 2026 amb l'objectiu que s'inclogui una partida d'1,5 milions d'euros destinada a finalitzar la primera fase de les obres de rehabilitació i remodelació del Retiro, del Centre Social al Retiro, diu. Amb el nom aquí hem patinat una mica.
0: No és Societat Recreativa al Retiro.
1: Sí, no és un centre social, però en qualsevol cas, del Retiro, i d'aquesta manera, diu la nota de premsa, iniciar la segona fase d'aquest projecte tan important per al municipi. Eva García ha lamentat que el projecte de pressupostos presentat pel govern de Salvador Illa no contempli les inversions rellevants per Sitges ni per la comarca del Garraf, i en aquest sentit defensa la necessitat que la Generalitat s'impliqui en la recuperació d'un dels equipaments socials i culturals més emblemàtics de la vila. Per tant, segons diu la nota de premsa, Eva García hauria instat el govern de la Generalitat a acceptar aquesta esmena en la que es demana destinar 1,5 milions d'euros per finalitzar la primera fase de rehabilitació del Retiro. I ara ve la matisació, l'apunt, perquè hem trucat en Franxo, perquè, president del Retiro, perquè aquesta dada, d'aquesta xifra de 1,5 milions per finalitzar la rehabilitació i en aquesta primera fase, diu aquí, em grinyolava una mica.
0: Pot cridar certament l'atenció.
1: I la sorpresa ha estat que quan hem parlat amb el president del Retiro, d'entrada, primer, no han parlat amb el Retiro prèviament a aquesta esmena a la Generalitat. Ningú ha parlat amb el president del Retiro per confirmar aquesta dada. Segon, i probablement més important, aquesta dada de 1,5 milions d'euros per finalitzar aquesta primera fase no és certa. I això ens ho explica en Franxo, i ja ens han avisat que faran comunicat al Retiro per acabar de detallar, però els apunto, tal com comentava el president del Retiro. Per acabar la primera fase d'obres del Retiro, els calen actualment entre 300 i 400 mil euros aproximadament, que fins i tot podrien ser 180 mil euros menys perquè correspondrien al tema a les butaques, però diu que han preferit que l'Institut Català de Finances els hi poguessin subvencionar les butaques perquè també que s'hi pugessin un 30% al cost, etc. És a dir, entre 300 i 400 mil euros és el que els hi falta per d'alguna manera acabar, que els hi queden quatre coses d'aquesta primera fase. La sala li queda pintar, un petit canvi a la instal·lació elèctrica i l'aire condicionat. La resta, i col·locar, com dèiem, les butaques. La resta, hi ha data de 31 de desembre de 2025, les factures estan totes pagades, és més d'1.750.000 euros i per tant queden aquests entre 300 i 400.000 euros.
0: Lluny, o una mica lluny d'aquest milió i mig d'euros.
1: Lluny d'aquest milió i mig d'euros que desconeixem d'on ha tret el Partit Popular aquesta xifra. Ja preguntarem en el seu moment, perquè el que tampoc no volíem era avançar nosaltres al Retiro. El que sí que sabem és que des del Retiro ens confirmen, des de la presidència del Retiro ens confirmen que amb ells no han parlat. Per tant, el Partit Popular ha fet una esmena, ha presentat una esmena als pressupostos de la Generalitat amb una xifra que no s'acaba de correspondre amb la realitat de la situació del Retiro. I un apunt, afegeixo un apunt més que també ens feia el president del Retiro, en Franxo Núñez, és que també lamentava que aquí només es parlés del Retiro i que s'obviés i no es parlés del Prado. És a dir, sabem que hi ha una molt bona entesa entre les dues entitats, que totes dues tenen necessitats de finançament. Òbviament, el Retiro està en un procés d'obres que el Prado ja ha passat, però, clar, diu que ell això també ho lamentava. Per tant, esperarem aquest comunicat del Retiro, matisant aquesta informació, i si és necessari, doncs parlarem també amb l'Eva García perquè ens expliqui d'on ha tret aquesta xifra d'aquesta esmena als pressupostos de la Generalitat que asseguren que han presentat, tal com explica la nota de premsa. En qualsevol cas, no li falta 1,5 milions d'euros al Retiro per acabar la primera fase.
0: Estaríem parlant, com apuntava la Carola i com ens apuntava fa uns moments també el president del Retiro, Francho Núñez, aquests entre 300 i 400 mil euros.
1: I mira, i una cosa més que ha explicat, i és que què els hi ha passat? Per què, diguem, els hi falta això? Perquè explica que les subvencions moltes vegades són bianuals o trianuals. Què ha passat? Que el 2024 es van a poder acollir a subvencions molt interessants, però el 2025 aquestes subvencions no van sortir, perquè són bianuals o trianuals. Ara es veu que estan sortint noves línies de subvenció a les que es podran acollir i, per tant, diguem que aconseguir aquests diners. Però és per això, d'alguna manera, que els hi ha mancat, diguem, aquesta fase, aquesta part de pressupost, més enllà de que hi ha hagut algun petit endarreriment en les obres per un tema de la constructora, aliè a un tema pressupostari, però el que deia el Francesc és que les factures estan pagades, com dèiem, a data del 31 de desembre del 2025.
0: Carola, moltíssimes gràcies.
1: A tu.

Ara mateix un quart de 10 del matí. Seguim avui amb aquest repàs al que han estat alguns dels grans èxits de la història musical. Èxits que van començar a sonar a principis dels anys 60 fins al dia d'avui, més o menys fins al 2026. Ahir que recordàvem a Marisol i la seva tòmbola, avui toca el que fou un veritable èxit i que va acabar sent la cançó de l'estiu de 1970.

Efectivament, un rayo de sol del grup valencià Los Diablos, el tema que va arribar a vendre 450.000 còpies i es va mantenir durant 28 setmanes a les principals llistes d'èxits. També va arribar amb el número 1 de la llista dels 40 principals el 30 de maig del 1970 i s'hi va mantenir durant 15 setmanes consecutives. Un rayo de sol del grup valencià Los Diablos ha estat la nostra cançó d'avui.

Avui que és 18 de juny, avui que s'escau el Dia Mundial de la Gastronomia Sostenible que va proclamar l'any 2016 amb la ONU. Avui que és Sant Marc de Roma, Santa Marina, Santa Paula, Sant Armand i Santa Elisabet. Celebren avui 18 de juny el seu aniversari. L'actriu Anna Duato fa 58 anys. També és aniversari de l'atleta especialista en marxa atlètica Álvaro Martín, fa 32 anys. Una llegenda de la música, Paul McCartney, avui celebra 84 anys. I l'actriu Isabella Rossellini fa avui 74 anys. Considerem avui tres defuncions. Ha mort la senyora Angelita Gutiérrez Fernández a l'edat de 90 anys. Les exèquies avui a partir de 1:15 del migdia a l'oratori del tanatori de Sitges. Angelita Gutiérrez Fernández ha mort als 90 anys. Exèquies avui al migdia a 1:15 a l'oratori del tanatori de Sitges. També ha mort el senyor Antonio Gandía Gargallo a l'edat de 82 anys. Les exèquies avui a 6:45 de la tarda també a l'oratori del tanatori de Sitges. Antonio Gandía Gargallo ha mort als 82 anys. L'enterrament avui a 6:45 a l'oratori del tanatori de Sitges. I considerem també una tercera defunció. En aquest cas, les exèquies es faran demà passat. Ha mort el senyor Rainer Brandt a l'edat de 60 anys. Les exèquies, com els dèiem, demà passat, el dissabte dia 20 de juny, a partir de 1:15 del migdia, a l'oratori del tanatori.

A Sitges, un 18 de juny de l'any 1919, l'Ajuntament de Sitges, presidit per Bonaventura Julià, acordava crear una estafeta de correus que quedava separada de la de telègrafs. El projecte, però, no esdevindria una realitat fins a 4 anys després. Pel que fa a les efemèrides d'arreu del món, avui dues dones com a protagonistes. 18 de juny de 1928, Amelia Earhart es convertia en la primera dona en travessar l'oceà Atlàntic en avió, com a passatgera, en aquest cas, del vol Friendship, pilotat per Wilmer Schultz. De Terranova fins al País de Gales, 4 anys després, repetiria aquesta gesta com a pilot en solitari. Aquesta una, l'altra. Una altra dona com a protagonista succeïa tal dia com avui de l'any 1983, una miqueta més cap aquí. Sally Ride es convertia en la primera dona nord-americana a l'espai a bord del transbordador espacial Challenger en la missió STS-7. 20 anys abans, la soviètica Valentina Sherikova havia estat la primera dona de la història en viatjar a l'espai. De juny de l'any, ara aquí no m'ho he apuntat, però crec que és 2006. Fleetwood Mac va arribar al número 1 de la llista de senzills dels Estats Units amb Dreams, el primer i únic número 1 del grup als Estats Units.

no és pas una cançó del 2006. Estem parlant d'una cançó de principis dels anys 70. Steve Nicks va arribar a dir que va escriure la cançó a l'estudi Record Plant de Sausalito, a Califòrnia, i que va trigar només 10 minuts. En fi, en 10 minuts Steve Nicks va ser capaç d'escriure amb aquesta cançó. És, podríem dir, el Fleetwood Mac, potser menys conegut, el de la seva primera època, com dèiem, principis dels anys 70, ja que més tard, als 80, arribarien altres temes més coneguts, com poden ser Little Lies, Seven Wonder o aquest Everywhere.

Fleetwood Mac i aquest Everywhere. Avui també, aprofitant que fa anys, recordem el gran Paul McCartney. El qui fou un dels components dels Beatles compleix avui, ho dèiem fa una estona, 84 anys. Els Beatles McCartney, on tocava el baix i compartia la composició de les cançons i les tasques vocals principals amb John Lennon. Després d'anunciar que deixava el grup, McCartney va començar una reeixida carrera en solitari. Fou nomenat membre de l'Imperi Britànic el 7 d'octubre de 1965 per la reina d'Anglaterra Elisabet II i també va ser nomenat Sir l'11 de març de 1997. I d'entre l'extensa discografia de Paul McCartney, què hem triat? No hem seguit allò cap criteri, eh? Ens agradava aquest No More Lonely Nights. I...

Una balada que fou inclosa en l'àlbum Give My Regards to Broad Street al setembre de l'any 1984, una cançó que va arribar al número 6 de les llistes nord-americanes i al número 2 del Regne Unit.

0: No More Lonely Nights, de Paul McCartney. Avui fa 84 anys, el gran Paul McCartney. Amb ell tanquem ja la setmana des d'avui. I si parlem del temps, parlem d'un dia ple d'estiu i una miqueta més calorós que no pas ahir. Les previsions parlen ja de 30 graus de cara al migdia, amb cel majoritàriament serè, amb algun núvol alt de pas, vent de flux de llevant que ens pot portar un puntet d'humitat marina. La humitat que se situa a l'entorn dels 60%, ara mateix bastant més alt, 74%. El sol que ha sortit avui a les 6:21 de la matinada i que s'apondrà a les 9:26 d'aquesta nit. Només 3 dies pel solstici d'estiu, aquest diumenge, dia 21 de juny, com els dèiem ahir, el dia més llarg de l'any. I la previsió de cara a les properes 24 hores, com sempre, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Déu-n'hi-do, avui comencem ja amb aquesta calor que va apretant des de bon matí, però més calor farà de cara al migdia, amb una temperatura que avui s'espera que de nou pugui arribar als 38 graus cap a les comarques de l'interior, sobretot cap al Pla de Lleida. Ahir es va superar aquests 38 graus, avui s'espera que quedi entre els 37-38 graus, però la calor hi serà. I, per tant, tornem a parlar d'un dia força càlid, amb un matí molt estable, tranquil, dominat pel sol, i amb aquesta temperatura que ha d'anar pujant. Recordem que a hores d'ara la temperatura és més alta que la d'ahir en aquesta mateixa hora, sobretot cap a l'interior del territori, i amb aquesta inversió tèrmica que també s'ha d'anar trencant al llarg del matí. A partir de migdia han de créixer aquests núvols d'evolució, propis del bon temps, propis de la calor, i que sobretot creixeran en zones de muntanya. Han de descarregar algun ruixat i ho faran sobretot en punts de la zona del Pirineu, sobretot cap al sector occidental. I fins i tot de cara al final del dia no es descarta que es pugui escapar alguna gotellada, algun ruixat cap al terç sud del territori. Això és tot de moment.
2: A Ràdio Maricel, a cel obert.

A punt musical en la veu de Brady Seals, 9:34 minuts del matí. Avui sí que Leo Messi és portada de totes i cadascuna de les portades dels diaris, almenys esportius. El diari Marca, que diu Para la Historia, el diari AS es Eterno, Mundo Deportivo Histórico Messi i l'esport, que ja clama amb un fitxen a Messi. Per tant, el jugador argentí que ha entrat a la història del Mundial després dels seus 3 gols al partit de l'altre dia. Avui que podem dir que Leo Messi comparteix protagonisme, més o menys estem en la mateixa tessitura que ahir, amb Zapatero. Diu La Vanguardia, Zapatero nega que cobrés pel rescat de Plus Ultra, però no convenç el jutge. Informació que ara els ampliarem en el repàs habitual dels diaris.

0: Més potents, doncs sí que hi ha sensació de que el Mundial de debò ha començat. Ahir també un gran partit entre Anglaterra i Croàcia amb victòria dels anglesos per 4-2. De tot això en parlarem quan fem el repàs de la informació esportiva. Deixeu-me saludar abans, Sant Joan. Joan, bon dia, bona hora.
1: Bon dia, Pitu.
0: Carola, bon dia de nou.
2: Bon dia de nou.
0: Rodríguez Zapatero, de nou.
1: De nou Rodríguez Zapatero, que ahir, efectivament, després que el jutge doncs, li denegués la petició d'ajornament de la seva declaració, ahir va declarar, va contestar únicament a les preguntes del seu advocat, es van haver contestat tant a la Fiscalia Anticorrupció com a les acusacions particulars, i bé, va sortir... Doncs, per una banda, amb els dubtes sobre la de realment si aquí hi ha alguna cosa més, és a dir, es van mantenir aquests dubtes, però sense mesures cautelars. I és que, bé, més enllà que les organitzacions aquestes peculiars que formen part de les acusacions populars i ja li demanaven directament l'ingrés a presó, però PP i Fiscalia, PP que també és acusació particular en aquest cas, demanaven la retirada del passaport i Fiscalia també, però el jutge va considerar que la notorietat del personatge i l'arraigo, que li diuen, no sé com, l'arrelament, evidentment, en català, doncs desestimen mal la mesura cautelar, per tant diguem que no fugirà a l'espera de que avanci la investigació, i per tant doncs Zapatero continua mantenint el seu passaport. Què va dir bàsicament Zapatero i quina és la seva estratègia de defensa? Doncs que no té cap relació amb cap de les persones que teòricament o hipotèticament li pagaven aquestes prebendes, i que aquests ingressos que figuren són per tasques d'assessoria que fins i tot hauria fet sense ni tan sols tenir cap tipus de societat, i de fet va donar, diguem, un permís extraordinari al tribunal perquè doncs busquessin si hi ha algun tipus de té algun vincle amb alguna societat tant a Espanya com a l'estranger. Ell va dir que no en té cap i que tot ho ha cobrat, diguem, amb IRPF, com a factura personal, i sense cap intermediari. Els dubtes es mantenen perquè no queda clar, i fins i tot la qüestió de l'empresa de les filles, que, clar, ell va dir que les filles tenen una vintena de clients i que els hi va bé l'empresa, però, clar, van cobrar 200.000 euros, segons hem pogut llegir, per maquetació d'informes. 200.000 euros per maquetació d'informes.
0: Caram.
1: Home, jo també vull aquesta feina, oi? A veure, o hi havia molts informes per maquetar, o...
0: Anava a dir, són uns quants.
1: 200.000 sí, sí. euros per maquetació d'informes, bé.
2: Igual els maqueten amb Swarovskis.
1: Sí, sí. Sí, exacte. No, i Swarovskis, no, que és diamant de debò. El que sí que no va entrar és amb el tema de les joies, perquè, segons diu, que no ha tingut temps per explicar-se, i va transcendir que aquestes joies haurien estat un regal del rei d'Aràbia, o del sultan, o d'aquí d'allò, del que mana Aràbia, en un viatge oficial, en un moment que no era vigent la llei que ara impedeix acceptar aquest tipus de regals de manera personal. Però sí que crida l'atenció que Zapatero, que va ser qui va impulsar un codi de bones pràctiques i el va aplicar al seu govern, i una d'aquestes bones pràctiques era no acceptar determinades coses, doncs que l'acceptés i la fiqués una caixa forta. Però, clar, aquí el greu ja és moral, ja no és directament penal, perquè, a més, si és veritat que això data del 2005, està més que prescrit, i per tant doncs tampoc se'l podria perseguir per aquestes joies. Però sí que és veritat que el mal ètic o moral que fa a partir d'un discurs exemplaritzant, recordem que el govern Zapatero és l'únic govern de la democràcia que no ha estat esquitxat per escàndols de corrupció.
0: De corrupció. Mm.
1: d'una manera directa. Per tant, doncs, el fet de que sigui ell a

0: qui ara l'esquitxat, doncs també ens dona que pensar. Això continuarà. De fet, la declaració va ser més curta del que es pensava, perquè s'havien reservat 2 dies, però clar, com al final només va contestar, va donar resposta al seu advocat, ni va haver prou. El jutge sí que li manté la imputació, perquè entén que continua havent indicis de criminalitat en l'actuació i que, per tant, doncs, el procediment ha de continuar. Veurem. Això es va traslladar, evidentment, al Congrés dels Diputats. El PSOE i el govern, des d'una certa distància, mantenen la confiança en Zapatero. De fet, Zapatero va reclamar aquesta confiança, que tot té una explicació, però, doncs, clar, els dubtes es mantenen després també d'aquesta declaració, més enllà que això, que la seva estratègia de defensa passa, primera, però això ja serà una qüestió més dels seus advocats que d'ell, per intentar buscar la nul·litat del procediment per la qüestió de la prova i del bloqueig del mòbil, i en segon cas, si això els hi fallés, doncs en l'argumentari, que ell no coneixia ningú i que, per tant, doncs, ell no va donar directament cap ordre o no va influir de manera oberta en què es concedís aquesta subvenció a la companyia aèria Plus Ultra.
1: En clau internacional, apunta al portal d'informacions 3cat.info que els líders dels Estats Units i l'Iran han firmat electrònicament l'acord anunciat diumenge per aturar la guerra que va començar el 28 de febrer i, per tant, desbloquejar l'estret d'Hormuz. L'entesa deixa per a més endavant les negociacions sobre el programa nuclear iranià. Les dues parts, així ho van confirmar, ahir dimecres a la nit. La Casa Blanca va indicar que Donald Trump ha firmat l'entesa, que, segons el portal Axios, ha estat durant un sopar amb el seu homòleg francès, Emmanuel Macron.
0: Hi ha imatges. Al Palau de Versalles es va signar aquest símbol de grans rendicions, al Palau de Versalles, algú recorda?
1: Sí.
0: I el que va signar ahir Donald Trump dona una sensació de rendició per buscar una altra cosa. Compte, Trump no... anava a dir, Trump ha perdut la guerra, però probablement inverteix després en la presumpta pau de la guerra que ell ha provocat. Perquè aquest fons de 300.000 milions de dòlars per la reconstrucció, doncs aquí ja sucarà més d'un. I probablement el seu entorn està més pensant en aquest fons, que és el que ha cridat més l'atenció. És a dir, ahir circulaven tot de memes per les xarxes dient t'he derrotat completament i ara et donaré 300.000 milions de dòlars per demostrar-ho. O sigui, clar, no, és un contrasentit. Què busca això? Probablement, doncs això, fer molts diners, que és l'objectiu primer, últim i total de Trump i del seu entorn a l'hora de prendre aquestes decisions. Ahir circulaven ja imatges d'aquest memoràndum d'enteniment, que és el nom tècnic del document, tant del president iranià, que l'havia signat i també el va ensenyar. Es va fer una foto amb la signatura d'ell i de Donald Trump, i de Donald Trump, que hi ha imatges quan a la taula que està sopant amb Macron, doncs li presenta, Marco Rubio li presenta el document, li diu on ha de signar. Hi ha algunes informacions que diuen que el document que va signar Trump estava escrit en parsi. Parsi és l'alfabet iranià.
1: Iranià.
0: Persa, de fet. No està confirmat, però clar, té gràcia que signis un document que no vaig capaç ni de llegir.
1: Ni entendre, sí.
0: Però bé, és igual. Va signar el que li van dir. En principi, més enllà d'aquesta inversió dels 300.000 milions de dòlars, el que crida més l'atenció és que, per una banda, no hi ha un compromís ferm sobre l'aturada del programa nuclear iranià, i per altra banda, sembla que Iran mantindrà en el futur un cert control de trànsit sobre l'estret d'Hormuz. Per tant, a la pràctica, després d'haver estat completament derrotada pels Estats Units, sortirà de la guerra en millor posició que la que li van entrar.
1: Vinga, que hi afegim més.
0: Doncs ja pots afegir el que
1: sí,
0: vols.
1: Carola.
0: Sí, Carola. El meu era ironia, eh? Perquè, evidentment, sí. derrotada, em sembla...
1: Sí.
0: No, clar, i els ayatolars surten més forts. És que és gros, eh? Estaven a punt de caure el gener, estem al juny, i en surten més forts després d'haver estat bombardejats per dreta i per esquerra. I per altra banda, ja veurem què passa amb Israel. Però bueno, ja en parlarem. Carola.
2: Vinga, recordeu que ahir us parlava de el que el Tribunal Suprem havia dictaminat finalment que aquell noi que estava de baixa per visualitzar imatges a Meta, no sé què, doncs Meta i TikTok, aquestes grans tecnològiques, comencen a tenir bastants problemes a nivell judicial perquè ara, el gener del 2024, es va suïcidar una nena italiana amb 12 anys i la seva mare està ara, juntament amb aquestes amb un bufet d'advocats molt important, està en batalla i en lluita aferrissada contra aquestes tecnològiques perquè, insisteix a dir la família, que van tenir molt a veure amb el suïcidi de la seva filla. No considera que fossin la causa, diguéssim, originària, però sí que van accelerar el procés i que, perquè explica la família, que això en 6 mesos aquesta nena va decidir treure's la vida, arran també doncs, de informacions que han trobat al mòbil de la nena i que tindrien, el que vindrien a dir és que la nena feia un seguiment de recerques i que els algoritmes d'aquestes tecnològiques el que feien era com incentivar aquesta recerca, doncs, moltes vegades de doncs, imatges tristes, de presó, etcètera, etcètera. I clar, com que els algoritmes el que fan és allò que tu busques, t'ho incentiven i t'ho multipliquen per 1000, doncs d'alguna manera el que diuen és que les tecnològiques en aquest cas van ajudar i accelerar aquest procés mental en el que estava ella i pel qual rebia tractament, però el van accelerar fins a un punt en què la nena va acabar amb un suïcidi. Per tant, diguem que problemetes per aquestes grans tecnològiques, a més en un moment en què recordem en què molts països estan començant ja, fins i tot Espanya, que ja fins i tot ha anunciat alguna cosa, no? Però estan començant a posar mesures clares i radicals contra el tema de l'accés a les xarxes i la presència de les xarxes, sobretot als joves. El que demanen els advocats d'aquesta dona i els que s'estan enfrontant és que que es pugui verificar d'una manera, que no es pugui accedir, que s'hagi de verificar molt bé l'edat dels usuaris. I fins que això no estigui verificat, no se'ls hi permeti tenir perfils. Mm-hmm. Perquè sabem, doncs, això, que estem parlant d'una nena de 12 anys.
1: 12 anys.
2: És una de les mesures. Més qüestions. Llegim avui a La Vanguardia. Més de la meitat d'escoles i instituts públics de Catalunya s'afegeixen al boicot de les excursions. Ja no les d'aquest any, sinó les de l'any vinent. Sembla ser que moltes escoles i instituts públics ja estan enviant cartes a les famílies anunciant que per l'any que ve, de moment, no està prevista ni s'inclou ni cap sortida, ni cap excursió, ni cap colònia. Això té una afectació paral·lela, diguéssim, que són totes les empreses que gestionen aquest tipus d'esdeveniments. Clar, ha tingut una caiguda en picat absolutament dels seus ingressos, perquè les escoles i els centres han decidit deixar de, per temes de vaga i de reclams de laborals, han decidit de fer-les i, per tant, doncs, diguem que hi ha una afectació directa amb un altre sector. En total estem parlant que 1.300 escoles i instituts públics s'han adherit a aquesta iniciativa de no programar excursions ni colònies pel curs vinent, d'un total de 2.360, és a dir, Déu-n'hi-do, eh? És una xifra prou destacada. Una decisió, òbviament, impopular, que els mestres defensen com a acció pedagògica, sobretot per explicar les condicions de treball precàries en les que asseguren que treballen. I hem de recordar que en aquell acord que es va arribar i del qual la consellera Niubó va decidir que ja s'havia acabat la negociació, s'afegia, s'incloia 50 euros per nit pels docents quan anaven de colònies. Això no els sembla prou, demanen cobertura legal i sobretot demanen una baixada de ràtios, que és el principal reclam del sector davant d'aquestes vagues o aquestes aturades o aquestes reclamacions, que veurem si al setembre es reobre negociació o no. Uh-huh. Ara de moment l'aturen perquè arriba l'estiu, s'acaba l'escola i per tant ara ja diguem que aturem el tema. Però en qualsevol cas, ja de moment el curs vinent apunta que no hi haurà ni excursions ni colònies. I el que no hi haurà tampoc el 30 de juny és informatiu, ni migdia ni vespre TV3. no hi haurà, no l'esperin. Si, si tenen el costum de veure'l el 30 de juny, que és un dimarts, no hi haurà, perquè els treballadors de la casa han decidit fer una aturada per reprovar a la cúpula, a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, diferents qüestions, entre elles nomenaments de càrrecs de lliure de designació sense experiència a ràdio i televisió, diferents reclams, tot i que la corporació diu que això s'ha fet sempre, i des de la corporació el que diuen és que aquí el que hi ha també és una pèrdua de privilegis que s'ha tret recentment, per exemple, relativa a les hores extres, i és que, atenció, els treballadors de la corporació no només treballen 35 hores setmanals, no 37 i mitja, com la resta de la funcionariat públic, és a dir, treballen menys hores a la setmana per conveni, sinó que fins ara, fins aquest passat gener, les hores extres les podien acumular al llarg de la vida laboral, fins al punt que podien descansar mesos, és a dir, què feien? Que arribaven, abans de la jubilació, igual tenien 5 mesos
1: acumulats
2: d'hores extres. Què ha fet la cúpula, diguem, de la Corpo? Ha tret això i ha dit que les hores extres s'acumulen durant l'any vigent
1: i
2: si les recuperes bé, i si no, també, però que això d'anar acumulant hores extres per acabar-les convertint en mesos de descans, s'ha acabat. En fi, una negociació que hi ha ara, però sobretot l'afectació directa, diguem, pel ciutadà, és que el 30 de juny, dimarts 30 de juny, no hi haurà ni informatiu migdia ni informatiu vespre, fora que canviïn. I una qüestió final, o la deixo per després, va, la deixo per després dels esports. Sí,
1: vinga.
2: La deixo per després dels esports.
1: Comento una abans dels esports, no apareix a la portada, però vaja, és informació també dels diaris, en aquest cas de La Vanguardia, perquè ha estat arxivada la denúncia contra la residència més morts a Espanya durant la Covid. A Tremp, si recorden, el geriàtric és a Tremp, al Pallars Jussà, i en 3 mesos hi van arribar a morir gairebé la meitat dels usuaris. 64 avis van arribar a morir, gairebé la meitat dels residents. Per tant, doncs és una notícia que apareix també avui a l'interior dels diaris. En matèria esportiva, ho dèiem fa uns moments, Leo Messi és, sens dubte, el gran protagonista de les portades dels diaris esportius, sobretot, però venim de la jornada d'ahir del Mundial. Home, et diria que el partit més atractiu a ulls de l'espectador va ser a l'Anglaterra-Croàcia. I vaig veure al principi del partit, no el vaig veure tot, però vaja, apunten les cròniques que va ser un bon partit i al final els anglesos es van acabar imposant per 4-2 a Croàcia. La decepció, probablement Portugal. Aquesta Portugal que ha estat inclosa en aquest estol de seleccions favorites per endur-se al Mundial, no va passar de l'empat a 1 contra Congo. La victòria de Ghana per la mínima 1-0 contra el Panamà i la victòria 1-3 de Colòmbia contra l'Uzbekistan. A partir d'aquí, doncs...
0: L'Uzbekistan també era debutant, eh?
1: Era dels debutants?
0: Sí, és dels debutants.
1: Ostres, no ho recordava. Sí. Avui, per exemple, tenim un Txèquia a Sud-àfrica, a les 6 de la tarda un Suïssa a Bòsnia, a les 9 a la mitjanit un Canadà-Qatar, i la selecció de Mèxic, que torna a jugar aquesta propera matinada a partir de les 3 contra Corea del Sud. No és un mal partit, aquest Mèxic-Corea del Sud, però clar, evidentment, a les 3 de la matinada.
0: No ens aixecarem.
1: No ens aixecarem pas. Què més hi podem posar? Doncs que hi ha hagut guerra de comunicats entre el Madrid i el Barça aquest dimecres, és a dir, ahir, el Madrid que va fer públic un comunicat en què instava a la UEFA a la reanudació immediata de l'expedient disciplinari que es va incoar en el seu dia per la UEFA, considerant inacceptable que aquesta situació s'hagi perllongat en el temps. En fi, tot el tema del cas Negreira, del qual el Madrid en continua fent gairebé tema del dia, i el comunicat que va emetre el Madrid, doncs hi va haver en resposta. El president del Barça, Rafael Juste, va dirigir també una carta formal als presidents de la Lliga, Javier Tebas, de la Reial Federació Espanyola de Futbol, Rafael Lauzán, i del Comitè Tècnic d'Àrbitres, Francisco Soto, en relació amb les declaracions que va realitzar el president del Madrid, Florentino Pérez, en diverses aparicions públiques els passats 12 i 13 de maig. El Barça, diu, considera que aquestes manifestacions, a més de ser falses, s'atenten greument contra la honorabilitat i la imatge de la competició de la Lliga a Primera Divisió, així com el col·lectiu arbitral en la seva totalitat, i perjudiquen la reputació i la credibilitat del futbol professional espanyol. En fi, que les relacions entre el Madrid i el Barça estan absolutament
2: trencades
1: pel mig, i en fi, i continuen aquesta guerra també de comunicats amunt i avall. Què hi afegim? Doncs hi podem afegir, per exemple, que Julián Álvarez continua sent el gran nom del mercat futbolístic. Tenim unes ganes que acabi ja això del mercat futbolístic, i encara en queda, perquè clar, evidentment, estem enmig de la disputa del Mundial i, òbviament, difícilment es poden tancar operacions enmig d'un Mundial, tot i que se n'han tancat algunes. Però el tema de Julián Álvarez va pel llarg, no?, pel següent, perquè clar, quedarà tot el mes d'agost, i en fi, això sembla que serà un serial d'aquells de agarra-te. Altres notícies del món de l'esport, doncs, per exemple, que avui es disputa el primer dels partits de la final de la Lliga Endesa, que enfrontarà el València i el Barça a partir de les 8. Anava a dir a la Fonteta, no, ja no es diu la Fonteta, es diu el Roig Arena, ha canviat de nom. I bé, avui un interessant València-Barça de la final de la Lliga Endesa, i avui també el segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala entre el Barça i el Pozo de Múrcia. Del Tour ja en parlarem en el seu dia.
0: Ja en parlarem.
1: Aquest any tenim, doncs, el plus que la segona etapa passarà per Sitges.
0: Aquest any no ens oblidarem. Ai, ha començat el Tour, per cert, Joan.
1: Ha començat el Tour.
0: No.
1: 5 de juliol, eh?
0: Aquí sí.
1: 5 de juliol.
0: Comença el 4, primera etapa, una etapa contrarrellotge per equips pels carrers de Barcelona, curta, però interessant, perquè la contrarrellotge per equips, doncs, va cada equip en bloc, i sempre serà xulo de mirar. El diumenge és l'etapa entre Tarragona i Barcelona, aquesta etapa que passarà per Sitges a les 3 de la tarda, aproximadament, si es compleix l'horari previst, amb una velocitat, em sembla, d'uns 45 km, entre 41 i 45 km per hora, calcula l'organització, i això vol dir que passaria per aquí a les 3 de la tarda. Dues hores abans, com és habitual en el Tour, passarà la caravana publicitària, una caravana que tira regals. Sí, senyors, tiren regals.
2: I és quan hi haurà... Sí, batalla!
0: Sí. Ah, exacte. A veure, ningú s'esperi joies de l'Swarovski, però...
1: I una mica de calma, també. Perquè,
0: sí,
1: escolta,
0: però bueno...
2: Que
0: allò...
2: són gorres!
0: Sí. Sí, gorres, clauarets, cosetes d'aquestes.
1: Sí. Molt bé. Doncs ja...
0: I després la tercera etapa de Catalunya, que és la que ja entra a França, que sortirà de Granollers... I no farà la collada de Tosses, sinó que farà el port de la carretera paral·lel a la collada de Tosses, en direcció cap a la Molina, i per la Cerdanya entrarà cap a França.
1: Molt bé, doncs els detalls del Tour ja els anirem comentant a mesura que s'acosti la data. Joan, gràcies. Carola, gràcies. Ah, sí, perquè
2: us agradarà i ens endolcirà una mica aquest matí. Perquè el Gremi de Flaquers de Barcelona ja fa 8 anys que impulsa un concurs de coques de Sant Joan i ja tenim les coques de Sant Joan guanyadores del 2026, i en aquest cas 300...
1: Aquí n'havien fet, de concursos, que sí, Albert?
2: Aquí on? A la ràdio?
1: I tant, però t'estic parlant de fa...
2: Home, jo no hi era.
1: No. Sí.
2: Qui guanyava?
0: Jo tampoc el recordo, eh?
1: Sí.
0: Sí.
2: Ah, és el que fèieu era que fleques i forns de Sitges,
1: sí,
2: us enviessin coques.
1: Sí, sí.
2: Era una manera de que us convidessin a
1: sí,
2: coca, no?
1: Sí, trucaven els oients i vinga.
2: Home, a veure, podem dir-ho, si algú ens està escoltant i treballa amb algun forn a fleca, serà benvinguda...
1: El primer que ens truqui...
2: No, és broma. Però agrairem profundament que ens enviïn una coca de Sant Joan.
1: Col·lapsarem el telèfon de la ràdio.
2: Som al segon pis de l'edifici de l'Ajuntament, sobretot el segon pis, perquè si queda el primer no ens arriba, ha d'arribar al segon pis. Si ens envien coques, i si algú té la bondat d'enviar alguna sense gluten per la celíaca...
1: Doncs ja seria...
2: Seria ja, l'agrairíem infinit. Però
1: bé,
2: que no anava aquí. La millor coca de Sant Joan es fa fora de Barcelona, és el titular que posa La Vanguardia, es fa a Granollers, a un fort que es diu Fort Sagà, per cert, Sagà escrit a mà, Sagà, però ve de Sagà el blat. Sí, va fer un joc de paraules. És un noi que ve de família fornera, el que passa que la família està en un altre municipi proper i ell fa uns anys va decidir obrir aquest forn a Granollers. Acaba de rebre premi, el primer premi a la millor coca de Sant Joan, amb la típica coca de brioix, diguéssim, i també a la millor coca de Llardons. És a dir, ha rebut el premi per les dues.
1: Caram.
2: I té tanta demanda que han obert una línia de WhatsApp. Si busquen Forn Segar o Segar Forn, ara no sé, a l'Instagram, apareix un telèfon, que és el, no el donarem ara aquí perquè tampoc no els volem saturar més, però tenen un telèfon pel que poden fer comanda, en dire, si volen, d'alguna d'aquestes coques premiades. Per tant, entenc, si es volen assegurar que la coca de Sant Joan serà excel·lent, doncs poden trucar amb aquest telèfon. És una coca de Granollers, 27 euros al quilo, que no sé si és molt poc o està bé, no tinc ni idea.
1: Bueno.
2: I el forner en qüestió es diu Andreu Martorell.
1: Demà de coques no parlarem, parlarem de callos.
2: Ah, sí? Demà parlarem de callos,
1: de callos.
2: Fets per un sitgetà,
1: que diuen que són molt bons. A mi especialment no m'agraden gens.
2: Però qui li agraden els callos...
1: No.
2: A qui t'agraden, no, Joan?
0: A mi sí.
2: A qui li agraden,
1: un, dos,
2: li agraden molts.
1: També?
2: Sí.
1: Carola?
2: Jo no soc gaire de callos.
1: Zero. No.
2: Bé, callos...
1: Bueno, demà parlarem de callos.
2: Demà parlem de callos.
1: Ara sí, Joan, gràcies. Carola, gràcies.
2: A tu.
0: Gràcies, Pito.

0: El canvi climàtic, la sequera i la calor extrema fan que el risc d'incendi sigui altíssim. Però el nostre compromís contra el foc també ho és. Evitar els incendis és cosa de tots, de les institucions i de la ciutadania. Com que ja sabem com les gasta, mantinguem el foc ben lluny de les nostres vides. Un país, un clam. Foc off! Si veus una columna de fum, truca al 112. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
1: Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
2: Us espero el dilluns, a les 8 del vespre, a Ràdio Maricel.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

Es diu David Dawson i la cançó Walla Walla, 10 i 6 minuts del matí. Ahir que teníem oportunitat de poder xerrar una estoneta amb Manel Ruiz, amb el nou entrenador del Sènior A del Bàsquet Sitges, doncs d'aquí uns moments, ja els ho avancem, Edu de Sousa, el nou entrenador del Club Patí Subur Sitges.

0: Abans d'ahir a la nit, el Club Patí Subur Sitges, a través de les seves xarxes socials, anunciava Edu de Sus com a nou entrenador del sènior del seu equip, del Club Patí Subur Sitges, en substitució, per tant, de Quim Vázquez. Potser, probablement a més d'un, el pot haver sorprès ja no el fet que el club hagi triat Edu de Sus, sinó perquè Edu de Sus, recordem, fins fa molt poquet era jugador d'aquesta primera plantilla. Edu de Sus, bon dia.
1: Hola, bon dia, Pitu, què tal?
0: Què tal? Com estàs? Com prova l'estiu? Bueno, de moment l'estiu encara no ha començat, però vaja, què tal tot?
1: Bé, bueno, molt bé, pues una miqueta com tots. Bueno, veiem aquestes notícies, veiem com afrontar la nova temporada i esperar un estiu que serà bastant mogudet.
0: Potser, Edu, a més d'un el pot haver sorprès, no? Ja no, com deia, perquè el club hagi pensat en tu, sinó perquè, clar, tu fins fa 4 dies eres jugador.
1: Correcte, sí, sí, la veritat que és una decisió, bueno, diferent, poder, però també és un enfoc des del club de, no sé, treballar l'equip des de dins. En el meu cas jo vaig decidir de ser jugador la temporada passada i, bueno, sí que és veritat que volia mantenir un vincle amb el club. Poder d'inici la idea no era ser entrenador, però, bueno, al final les coses arriben com arriben i, bueno, quan se'm va proposar vaig comentar amb l'equip aquesta possibilitat i, sobretot, pues, això, la possibilitat d'entendre tots que implicava aquest canvi i que, bueno, tots ho tinguéssim clar. I en aquest cas, pues, com vaig rebre inputs molt positius, pues, vaig decidir, bueno, agafar les rendes del projecte.
0: Uh-huh. En el moment que el club t'ho planteja, Edu, com reps aquest oferiment?
1: Bueno, de primera sí que és veritat que amb una miqueta de sorpresa, perquè poder... no anava, com et comentava, jo volia seguir lligat al club, però doncs, quan em vaig reunir amb el Marc, no era la intenció que tenia. Però, bueno, no deixa de ser, bueno, un projecte molt interessant que, bueno, que em va suposar com un repte. Crec que, bueno, és important també de certa manera ser capaç de tornar tot el que t'ha donat. Doncs, en aquest cas, el Club Patí Subur Sitges a mi, al final he passat jugant allà més de 18 anys i, bueno, crec que el poder ajudar és un repte molt gran, molt ambiciós i també molt bonic. Aleshores, això m'ho pren com un repte.
0: Sens dubte, perquè, com molt bé expliques, Edu, en el teu fur intern, vaja, no t'havia passat pel cap ser el primer entrenador.
1: Bueno, poder són d'aquestes coses que en algun moment pots pensar, sobretot doncs, per com va acabar la temporada passada. Bueno, sempre amb la idea o l'esperit de poder ajudar, però, clar, fins que no se't proposa o no et ve el pressi i et diu, escolta, Edu, què en penses d'això? Pues, no ho penses realment. Aleshores, era una cosa que em va sobtar una miqueta, però... Bueno, que ho vaig tenir bastant clar, sincerament.
0: Per tant, Edu, com deies fa uns moments, és un repte per tu personalment.
1: Correcte. Al final, bueno, vam acabar la temporada passada. Sí que és veritat que no vam assolir els objectius que buscàvem o que teníem plantejats dins de l'equip. Aleshores, bueno, venim d'una temporada prou bona, que podria haver sigut millor, però... A nivell esportiu sempre volem buscar una miqueta més. Aleshores, a nivell esportiu, perdona, es presenta aquest repte i després a nivell personal, pues, bueno, saber enfocar la gestió dels que eren fins ara els meus amics i aquesta nova percepció, almenys dins del pavelló, d'aquesta nova, bueno, situació jeràrquica, diguem-ne.
0: Sí, aquesta nova manera de relacions, no? Personals i esportives, diguem-ho així, no? És allò que diem sempre, no? On comença i acaba l'amistat i on comença i acaba la relació entrenador-jugador.
1: Correcte, aquest potser és el primer repte de la temporada que, bueno, ja començarà la setmana que ve amb les primeres reunions amb l'equip, on volem, doncs, això, definir com marquem tots els límits, bueno, també la participació de cadascú en aquest equip i fins quin punt, pues, es delimita tot això.
0: Uh-huh. Ara, Edu, et pregunto per l'equip, però què et fa donar aquest pas? O t'ho pregunto d'una altra manera. En el moment de donar aquest pas, és una decisió única teva? Ho consultes al teu entorn, digue-li familiar, digue-li esportiu, digue-li com vulguis. Com ha anat aquest procés?
1: Bueno, crec que la primera part, quan vaig rebre la proposta del Marc, va ser consultar el meu entorn, les persones més properes, que al final són les que més et coneixen i més et poden ajudar a prendre decisions importants. Bueno, pues, per com et poden veure, com consideren que, bueno, quines capacitats consideren que pots tenir per acceptar aquest repte. I una vegada, pues, ja tenia més clara aquesta percepció, diguem-ne, del meu entorn, sí que va ser, pues, consultar una miqueta més amb l'equip. I sobretot, pues, això, consultar fins a quin punt bueno, sabríem separar o mantindre les distàncies, que tothom acceptés quina era, diguem-ne, la nova realitat, i a partir d'aquí, pues, tirar endavant. Però diguem-ne que una miqueta el procés va ser aquest.
0: D'acord. És la teva primera experiència com a entrenador? O serà la teva primera experiència?
1: A nivell de sènior sí que serà la meva primera experiència, però jo a nivell d'hoquei formatiu he estat, bueno, 3 anys entrenant equips.
0: D'acord. Per tant, no ve de nou en aquest sentit. Sí que el fet de treballar, doncs, amb jugadors sèniors, que no és el mateix que treballar, òbviament, amb jugadors de formació. Venim, Edu, d'una temporada, diem, en què els objectius no s'han pogut complir, i que ha tingut un final una miqueta, diguem-ho així, trasbalsat, no? No ha estat el millor final. No sé com... T'ho pregunto directament perquè ho has viscut en primera persona, no? Com has viscut tu personalment aquest darrer tram de la temporada, que no ha estat no ha estat senzill, precisament?
1: Bueno, clar, el problema al final de la temporada passada és que no es van assolir els objectius a nivell esportiu. I això, pues, sempre pot crear una miqueta més de... O sigui, podem dir-li friccions, diguem-ne.
0: Sí.
1: Però, bueno, aleshores, quan el Quim, en aquest cas, va prendre la decisió, pues, no queda res més que acceptar-ho. Jo, al final, he estat 3 anys jugant amb el Quim. Teníem molt bona relació i això no canvia. Aleshores, bueno, pues, cadascú pren les decisions pels seus motius. Jo allà ni entro ni vull opinar. Aleshores, bueno, pues, acceptar-ho, i ara només queda, pues, mirar endavant, ser conscients de l'equip que teniu, què volem fer, per què volem lluitar i com ho volem fer.
0: Has tingut oportunitat de parlar amb els, fins fa poc, companys?
1: Sí, bueno, al final anem parlant bastant, sobretot el que et deia, en aquest procés de prendre la decisió, vaig voler valorar amb cadascú quina era la seva percepció, veure què pensaven.
0: Quins inputs has rebut en aquest sentit?
1: Bueno, al final, molt, molt positius. O sigui, en aquest cas, pues, per molt que jo no sigués capità, sí que era una persona que, diguem-ne, tenia com...
0: Una certa ascendència, diguem-ho així.
1: Correcte. El vestidor, aleshores, bueno, és fer aquest canvi. La veritat que he sentit bastant recolzament per part de l'equip, per part dels jugadors.
0: Molt important, això.
1: També això em va ajudar. Correcte, em va ajudar. Pues, va ser com l'últim moment on vaig prendre la decisió. Quan ja vaig sentir confiança per part dels que ara són jugadors i seran el meu equip, pues, realment va ser important per mi.
0: El vestidor, no? Aquesta mena de, diguem-ho així, habitacle en què hi conviuen personalitats diferents, problemes diferents, situacions diferents, personals, familiars, esportives, digue-li com vulguis. Aquesta part de gestió més emocional, no? Que també us toca fer sovint ara a tu com a entrenador.
1: Correcte, està clar que ara és un canvi per mi, per com ho... Bueno, un passabre, és a dir, canvio la samarreta a partit pel polo d'entrenador, però bueno, tinc la sort que conec ja a la gent, com es diuen en castellà, sé de qui pica el fan.
0: Sí.
1: Aleshores, això em pot ajudar una miqueta més a enfocar, bueno, pues poder el discurs a nivell individualitzat, també com enfocar els objectius, transmetre-ho a l'equip. I al final, bueno, jo estava molt content com a jugador dels companys que tenia, de les ganes de competir que tenien. Aleshores, crec que segurament encara ho estigui més ara com a entrenador.
0: I ara ve allò, Edu, amb qui comptes, amb qui no comptes, venen aquells dies en què, suposo, són dies de parlar molt amb els jugadors, de saber quina és la seva posició, de quins són els seus objectius, i en definitiva, repeteixo, si han de continuar, no han de continuar, quina idea tens tu pel que fa a la plantilla de l'any que ve?
1: Però com comentes ara és un moment mogudet, és a dir, comencem a un ritme bastant alt l'estiu, però en principi compto amb la majoria del bloc, que això també doncs, és molt important per a mi, i crec que per l'equip. Aleshores, bueno, segurament hi hagi algun canvi petit, però bueno, la idea és comptar amb el bloc.
0: Vaja, serà una plantilla més o menys idèntica a la de la temporada passada, però diguem-ho així també, amb matisos, no?
1: Correcte. Segurament hi hagi un parell de canvis. S'estan treballant en dues noves incorporacions i, bueno, pues, a banda de la meva baixa, que crec que és òbvia, pues, poder hi ha un parell de baixes més, però bueno,
0: d'acord.
1: Estem veient com treballar-ho.
0: Quina idea tens de cara a la pretemporada? Hi ha una idea més o menys formada de cara a l'inici dels entrenaments, Edu?
1: Sí, bueno, tenim la sort que l'equip també comptem amb un preparador físic, que és amb qui ja estic parlant doncs aquest inici d'estiu per com preparar aquesta pretemporada, com dividir-ho a nivell de bambes i patins, amb quant de temps hem de començar a treballar. Aleshores, sí, això ja s'està... Bueno, ja vam tenir reunió fa dos dies també amb la Junta per veure quines necessitats de pista teníem. Aleshores, tot això són coses que ja s'estan treballant i bueno, que ho tirarem tot endavant.
0: En els propers mesos, temps suficient tindrem per parlar-ne, però evidentment que començarà una nova temporada amb l'equip de nou jugant a segona catalana. No et pregunto directament pels objectius, perquè és molt d'hora, no? Però vaja, és un equip, aquest, el Subur Sitges, fet per competir a un molt bon nivell, sens dubte.
1: Bueno, crec que realment el més important que tenim a l'equip és que és un equip format per gent ambiciosa. I crec que això és clau per plantejar-se objectius importants, o ni que sigui lluitar-ho tot. Uh-huh. Aleshores, crec que aquest concepte de l'ambició i de les ganes de lluitar-ho tot i de competir, crec que és algo que és molt present. Aleshores, crec que ja és un indici del que presentarà com a objectiu de temporada.
0: Perquè tampoc cal ara mateix posar l'etiqueta d'equip que vol pujar, perquè després, no sé, et trobes al Cambrils de torn i t'ho tira tot per terra, no? Però en qualsevol cas, repeteixo, vaja, entenc que la idea és una miqueta aquesta, no? Que l'equip es posicioni amb els millors, per dir-ho així.
1: Correcte, al final, com comentes, bueno, no es juga sol, hi ha molts equips a la Lliga, tothom té ganes de guanyar, ganes de competir, però bueno, això no ens ha de treure dels objectius que es plantejaran amb l'equip, de com volem competir, de com ho volem plantejar. Aleshores, bueno, independentment de qui tinguem endavant, pues lluitarem tot. Crec que al final és l'objectiu, és les ganes que té l'equip, és també el que li volem oferir a l'afició, perquè bueno, aquest any, la veritat que, bueno, que veure el pavelló ple partit i partit a Sitges ha sigut increïble, i al final tot això també s'aconsegueix amb bon joc i victòries, i volem continuar amb aquest camí.
0: Sí, sí, sens dubte, és allò que es diu, no? que l'equip necessita el suport de l'afició, però sovint és l'equip que acaba estirant, no? a la mateixa afició pels bons resultats, òbviament. Volíem conèixer de primera mà avui doncs, aquesta primera idea que té Edu de Sus sobre el Club Patí Subur Sitges, sobre la plantilla, sobre els objectius, i li agraïm especialment que ens hagi pogut acompanyar al llarg d'aquests minuts. Edu, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé i vaja, no cal que et digui, moltíssima sort en aquesta nova etapa.
1: Moltes gràcies a vosaltres i anem parlant.
0: Gràcies, adeu-siau.
1: Adeu.
2: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura, ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat i si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 CatSalut Respon.

0: Què és aquest soroll?
1: L'aixeta. És que estic omplint la banyera.
0: La banyera? Però si són gairebé 300 litres d'aigua, amb això et pots dutxar durant una setmana sencera.
2: A Catalunya, l'aigua és un recurs limitat. Cada gota compta. Per això, cal fer-ne un ús responsable. Posa en marxa la rentadora o el rentavaixella en funció eco i reutilitza l'aigua per diferents usos. Consulta tots els consells a ak.gencat.cat. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: No senten la sintonia habitual del Montverd, però avui acomiadem temporada d'aquest espai que, com saben, dediquem a tot el verd que ens envolta. Un espai... Quantes temporades portem ja, Edu? Dues? Tres? Dues?
1: Tres segur.
0: Tres segur? Ja tantes? Sí? I avui amb l'Edu presencialment. No està penjat dels arbres, no està a Alemanya, no està enlloc, no està sota la pluja. Edu, avui estàs aquí a l'estudi. Bon dia.
1: Hola, bon dia. Sí, estupendo.
0: Venim a acomiadar temporada, com dèiem, d'aquest espai que mirem de fer una mica de repàs a tot el verd que ens envolta a tots nivells. I a més avui, que farem conversa una mica més pausada aquí amb l'Edu presencialment, tenim un convidat especial, com a special guest. Tenim, i és un sitgetà també, ambientòleg, expert en dissenys de jardí mediterrani de baix manteniment i baix consum d'aigua. Ho he dit bé, Ricard?
2: Sí.
0: Matisa el que sí, hagis sí. de matisar,
1: No, sí, no et deixis res.
0: Ricard Vila, què tal? Benvingut.
2: Hola, què tal?
0: I a més, en Ricard va demanar ahir de venir, que és una cosa curiosa que no ens acostuma a passar i que ens agrada molt. És a dir, normalment és la ràdio que va buscant els col·laboradors, buscant la gent. I en aquest cas, el Ricard, entenc que escoltes de tant en tant la secció, no? Que
2: I tant,
0: com a professional del medi, no? I del món de la jardineria. I vas dir, ostres, jo algun dia vull venir aquí i dir la meva una mica, no? I parlar també una mica del tema.
2: Exacte, sí que us escoltava molt i res, com m'apassiona el tema de la jardineria i del verd, i escoltava l'Edu, que sempre explica les coses molt bé. Dic, ostres, tinc ganes de parlar amb gent de jardineria i...
0: És a dir, farem conversa amb dos apassionats de la jardineria, ja els hi dic, dos, i una que li agrada al món, apassionada, no sé si em definiria com apassionada perquè jo no en tinc ni idea, però miro d'aprendre. I comencem, sempre tenim, si llista de temes, podríem estar aquí 5 hores per parlar, però no tenim 5 hores. Aleshores, com que ha vingut el Ricard, Edu, si et sembla, i com que és especialista en el que és especialista, que són aquests jardins mediterranis de baix manteniment, no? Si et sembla, comencem parlant de jardins urbans, dels jardins que trobem al municipi, que d'entrada us preguntaria, en general, fent una vista així global, què hem de dir? Tenim un bon estat de les jardins urbans? Ja em sé la resposta.
1: Digues, Ricard.
2: Bueno, pel meu parer no tenim ni molt menys un bon estat dels jardins urbans d'aquí Sitges. El model que estem seguint està desfasat, perquè el que aquí fa uns anys es va voler fer és imitar els jardins del nord d'Europa, no?
0: Sí.
2: Gespes grans, arbustos retallats, rosers, etcètera, no? I ho vam intentar portar aquí.
0: Molt fotogènic tot, no?
2: El Mediterrani,
1: claríssim.
2: És un clima totalment diferent. I clar, intentar portar aquests jardins aquí requereix una lluita constant contra la natura, no? Abonaments, segues, control de plagues... Bueno,
1: i aigua, bàsicament.
2: I aigua, sobretot. Aigua, molta aigua, en un lloc on és un recurs molt escàs. I clar, evidentment...
0: Per tant, consideraríeu que el principal motiu pel qual no teniu un bon estat dels nostres jardins urbans és perquè hi ha hagut una errada de model?
1: Bueno... Hi ha hagut una errada de model en el que ara podem dir que és claríssimament una errada de model. Antigament, en molts jardins et podries trobar, per exemple, arbres com el desmai, no? El sàlix babilònica, sí. Es feia servir molt. Encara hi ha algun jardí antic que n'hi ha, però de cop ja no n'hi ha, han desaparegut. Per què? Per què han anat morint? Perquè ha deixat de ploure. Llavors, durant un temps, durant uns anys, durant unes dècades, sobretot a principi de segle, aquest model de jardí, d'alguna manera, es va poder mantenir, es va poder fer, ja plovia molt més, o sigui, i les estacions estaven molt més marcades, i quan plovia. Hi ha hagut claríssimament un canvi climatològic que s'ha accentuat molt en els últims... 5-10 anys, en els últims 10 anys s'ha accentuat moltíssim, i ja et dic, ens hem trobat arbres que havien passat molt males èpoques, arbres centenaris que havien viscut durant molts anys, ens hem trobat que han començat a patir una forta regressió i alguns d'ells han mort. I és un tema bàsicament d'aigua. Llavors, durant un temps, això, aquestes ganes de fer jardins, de competir, no?, que era molt, molt propi del segle passat i de l'anterior, no?, de competir, sobretot, perquè al final qui tenia jardins? Tenia jardins la gent de Calés, no? Llavors, la gent de Calés què feia? Doncs competia, no? Competia, mira quins arbres he portat d'aquí i d'allà, mira que grossos que són, mira que guai, mira quina gespa, no? Tot això es va mantenir mentre... els recursos eren disponibles i la població era molt més petita, la poca aigua que pogués haver, que n'hi havia més, a més, estava molt més a l'abast de les persones, d'alguna manera, no? Vull dir, la gent que tenia calés doncs podia accedir molt més fàcil a l'aigua. Avui en dia no tinguis una fuita, el que et costa la broma. Llavors hi ha hagut claríssimament un canvi d'accés als recursos i durant un temps va quedar emmascarat i això ja s'ha acabat.
0: Per tant, ens hem d'adaptar.
1: Ens hem d'adaptar més que mai.
0: Ens hem d'adaptar. I aquesta adaptació passa per aquest tipus de jardins als quals t'hi dediques tu, Ricard? És a dir, aquests jardins mediterranis de baix consum?
2: Sí, una de les adaptacions és aquesta.
0: És a dir, que entenc que bàsicament passa per deixar de comparar-nos i de mirar les fotos dels jardins dels veïns, no? Que poden ser maquíssimes, estupendes, no? Les podem envejar, no dic que no, o sigui, l'enveja fins a cert punt, pot ser fins i tot sana, no dic que no, però...
1: Maldito Pinterest.
0: Exacte, però entenc que el que hem de mirar és les condicions climatològiques que tenim aquí, no? I quina és la nostra situació, i a partir d'aquí... desitjar i dissenyar els nostres jardins, no?
2: Exacte, bueno, i en referència a el que diu l'Edu, no? Que s'estan morint arbres, sí, que havíem plantat sempre, sí, sí, etcètera. Ja hem vist el Garraf amb l'època de sequera, com es van morint arbres, i ara hi ha llocs com França, Alemanya, estan comprant arbres de la nostra climatologia, sí, i els estan plantant allà.
1: Exactament.
0: S'estan avançant al que, sí, està, sí, passant, no?
2: Clar. I això de l'adaptació i de fer jardins mediterranis, per exemple, hi ha un exemple de, sí, en Carles García a Malgrat de Mar, que és un mestre jardiner, ja jubilat, que va començar a fer jardins al municipi de Malgrat de Mar, adaptats a la sequera, fa més de 30 anys, perquè ell mateix, com a jefe de brigada d'allà, va veure patrons climàtics, va veure que la pluja anava disminuint i diu, això és insostenible, s'ha de canviar el model. Això fa 30 anys.
0: I entenc que algú el va escoltar, no? És a dir, que aquesta és l'altra part principal.
2: Exacte, vull dir.
1: Sí, i exacte, de tenir la confiança, ajuntaments valents, no? Gent amb ganes de fer les coses...
0: Perquè per què no ens agraden els jardins mediterranis? O per què no costa tant que siguin una aposta aquí? Quan el que expliqueu el té com bastant sentit comú, no? És a dir, si ens agaféssim el sentit comú, home, doncs és fàcil, no farem un jardí amb un clima del nord d'Europa si aquí no tenim aquesta climatologia, no? Ens haurem de fer un jardí. Per què? Per què encara tenim tendència a, doncs això, aquest verd, aquesta gespa, aquests rosers, això? Per què tenim tendència a això si després sabem que això acaba morint?
2: Perquè hi ha generalment bastanta poca cultura en jardineria i paisatgisme, no? Tu te'n vas a llocs, no sé, puc parlar de referents com, mira, porto el llibre de l'Olivier Filippi, sí, en Pete Toudolf, que fa jardins naturalistes a Holanda, etc. Però la gent, en altres llocs que tenen una cultura de la jardineria, etc., aquí no hi és. Hi ha molt poc coneixement, no? I el que coneix la gent és gespa, no? Jo conec la gespa i, bueno...
1: Sí, sí, és un tema molt, molt, molt cultural, sobretot allà al nord d'Europa veus que la gent dedica els caps de setmana a cuidar el seu jardí, no? I nosaltres quan treballem a Alemanya anem a fer la feina grossa, anem a encarregar-nos dels arbres, d'arbres monumentals que trucant a l'especialista, no? Trucant a l'arborista, vas, fas aquella feina, sovint fins i tot han d'informar l'Ajuntament, escolta, que tocarem aquest arbre, tal, a veure quin especialista vindrà aquest, l'Ajuntament té el nom de l'especialista que vindrà a fer això i tal,

0: Terramar i tot això, o la zona aquestes de cases noves, no és que no hi hagi cap planta autòctona, que ja és difícil, és que hi ha plantes d'equatorials, vull dir, o sigui,
1: I això és
0: estem
1: crònica
0: parlant...
1: d'una mort anunciada?
0: Bueno, al final, vulguis que no, hi ha certa adaptació aquí també. Hi ha uns estudis, perdona,
2: Sí,
0: Ricard, hi ha uns
2: fes.
0: estudis que mostren que la franja verda del planeta s'està desplaçant a zones més temperades. Llavors, les plantes porten dècades adaptant-se. Ara nosaltres ens hem donat compte, no? Els últims estudis estan veient que els fajos estan començant a pujar cap amunt, i hi ha una preocupació que, per exemple, a l'Himàlaia estan preocupats perquè cada cop més a prop dels pics de dalt de la muntanya els estan sortint arbres i vegetació. O sigui, s'han donat compte que el canvi és important i és fort, perquè resulta que en llocs que eren roca, que estaven pelats, estan sortint arbres. Llavors, les plantes s'estan adaptant molt més ràpid que nosaltres.
2: I aquí ara els prats alpins del Pirineu estan desapareixent, els prats alpins del Pirineu, perquè el pi negre, els avets, etc., cada cop creixen a més
0: Necessiten
2: alçada.
0: pujar més amunt.
2: I en referència a això de plantes
1: Sí.
2: d'altres zones del món,
1: Sí.
2: etc., o sigui, aquí vivim un clima mediterrani, però hi ha llocs del món que tenen un clima molt semblant al nostre. Costa de Xile,
1: Sí.
2: Sud-àfrica, zones
0: Austràlia,
2: d'Austràlia, tenen un clima molt, molt semblant. Què
0: sí.
2: passa? Tu tens una gamma de paisatgisme per dissenyar i escollir
1: Sí.
2: plantes.
1: Amplíssim.
2: Sí, o sigui, amb 1.000 espècies que pots utilitzar. Evidentment, els vivers especialistes que et venen aquestes plantes, etc., això també hi ha molta polèmica amb alguns ecologistes. Ostres, si portes algo exòtic pot ser invasor. Si compres a vivers especialitzats professionals, no et vendran una espècie exòtica que puguis de
1: Invasora.
2: invasora. Vull dir que hi ha gent que, vull dir, que en saben,
1: És a dir,
2: vull
1: que
2: dir, no
1: s'ha
2: és, no és
1: d'anar
2: a...
1: als professionals, que
0: Sí,
1: ajuda
0: sí,
1: sempre.
0: sí. I que al final també, com els jardins és un tema estètic, sempre, i això ens passa amb els arbres i ens passa el tot, l'estètica sempre xuca, els criteris estètics sempre xocaran amb els criteris tècnics i professionals. Llavors, hi ha un
1: Sí, el
0: tema
1: que
0: molt
1: passa
0: de
1: que és
0: modes, no?
1: estètic
0: Fixa't en els
1: i no és
0: carrers...
1: estètic, no? I això ho hem après amb aquesta secció amb tu, Edu. És a dir, el que sí que hem vist és que l'estètica moltes vegades prima per davant d'altres aspectes
0: Sí,
1: que probablement
0: absolutament.
1: que els professionals, òbviament, considereu
0: Absolutament.
1: prioritaris, no? I l'estètica moltes vegades prima, no? És allò de jo vull aquest arbre aquí, però no vull que surti d'allà i que no tregui aquell fruit que cau i que la fulla tampoc no em molesti, però m'agrada aquest perquè quan fa flor és flor lila i m'encaixa amb l'estètica del jardí, no? És a dir, fem aquestes coses i això, clar, o són coses impossibles, utopies, o xoquen doncs, amb coses tècniques. Per tant, és un tema estètic, però també és un tema de salut, i això és que ho hem pres aquí, és a dir,
0: Sí.
1: necessitem que hi
0: Total.
1: hagi verd urbà, necessitem jardins urbans, els necessitem per un tema de salut, de vida de la ciutat, si no ens convertirem en tot ciment i això serà inaguantable, més enllà de que el tema climàtic aleshores ja sí que s'anirà a Norris, perquè sabem també que, per tant, clar, és, com ho equilibrem això?
2: Exacte. Bueno, primer, que amb plantes adaptades a la sequera, etc.,
1: Sí.
2: es poden fer jardins
1: Increïbles.
2: molt estètics
0: Molt.
2: i preciosos,
0: Sí.
2: per mi, molt més macos que molts que veig normalment, no?
0: Després li ensenyes les fotos.
1: Sí,
0: Després li
1: sí.
0: ensenyaré
1: No, no,
0: fotos i...
1: i posem-los en valor també, Ricard, justament que en tenim aquí ara, no? És a dir, perquè potser també és un tema que no hem sabut vendre bé, vendre, dic vendre, o fomentar o divulgar bé aquesta tipologia de jardins, no? Ens arriba, estem tan influenciats per totes aquestes fotos de jardins nord-europeus que potser no enca o encaixen poc aquí, no? I no sé si potser també fent una mica autocrítica, no hem sabut bé doncs, defensar i posar en valor aquests jardins que encaixen més amb el nostre clima.
2: Exacte, mira, jo vaig tenir un professor, un Sergi Massanas, que és per mi el meu referent i el que em va liar bàsicament amb tot això, i que és, bueno, en sap molt. Me'n recordo que un dels primers cursos que em va fer ens va començar a passar unes fotografies, no? I ens diu, a veure, qui em pot dir el nom del paisatgista que ha fet això? I tots els de la classe, bueno, així un pam, no ho sabem. I va dir, són llocs de la natura, no? Tu, si vas aquí al teu entorn, veus llocs de vegades que està la farigola i la ginesta florida i dius, ostres, quina meravella. Veus marges de carretera espectaculars.
0: I rotondes, a vegades. Sí. No, no, en sèrio, en sèrio.
2: D'aquí
0: sí,
2: has de
0: absolutament.
2: treure la teva inspiració per passar-ho a un jardí que, evidentment, per vendre aquests jardins han de ser principalment estètics. O sigui, nosaltres tenim la... Bueno, jo vinc d'aquí, jo el que faig jardins també una de les meves

0: principals motius és per millorar la biodiversitat. Això no els explico gaire als clients, sí. No? Però els meus jardins
1: però
0: estan
1: plens... Però és l'objectiu, no?
0: Els meus jardins estan plens de papallones, d'abelles, de sargantanes, d'aranyes, etc. I també de flors. I tu agafes les espècies que tens aquí a prop del clima mediterrani i dius, tinc una que floreix a l'hivern, unes plantes sí. que floreixen a l'hivern, unes altres a la tardor, unes altres a la primavera. I això ho has d'anar barrejant, estudiant els mateixos requeriments hídrics que tinguin, etc. i fent aquestes tècniques perquè tingui baix manteniment, però aquí es cull... aconsegueixes l'estètica d'aquests jardins, no? I és com una restauració ambiental, però que ho disfraces amb estètica i amb eficiència, etc. No? I així ho vens. Què passa? És el que dèiem abans, que hi ha poca cultura, s'ha vist pocs jardins s'han vist, i clar, si has vist pocs jardins i això, pues, sempre tens la imatge que només es poden fer un tipus de cosa, no?
1: I aquí entenc la responsabilitat municipal també, no? I la responsabilitat de les institucions justament en fer pedagogia d'això, no? És a dir, davant d'aquesta poca cultura i aquest poc coneixement, clar, no? Clar, entenc clar, que aquí clar. Hi ha un punt de responsabilitat institucional.
2: Evidentment, com sí, passa amb tot, com passaria amb el consum dels envasos de plàstic o com tot, no? Al final, l'administració té un paper importantíssim i té el deure de fer les coses com toca, però clar, és que anem a parar sempre al mateix lloc, no? Anem a parar al mateix escull sempre una mica. Llavors, clar, si ajuntem que és un tema cultural, que hi ha una forta desconnexió i que a nivell polític, no aquí,
1: arreu, sí.
2: Mira, jo, a més, últimament t'he enviat diverses notícies, no?
1: Sí.
2: En diferents passejos, ja t'he enviat 5 o 6
1: sí, sí.
2: de passejos marítims, ara resulta que Barcelona ha demanat a la gestió, o diguem-ho al revés, des del govern central d'Espanya, han cedit no sé quants mil metres quadrats a la ciutat de Barcelona, de tota la línia de la costa, perquè gestionin. Perquè ja s'ha vist que en diversos passejos marítims de Catalunya s'està fent una gestió diferent, s'està traient l'asfalt, s'està tirant enrere, s'està renaturalitzant, que ojo, renaturalitzar també vol dir que si t'arriba un tronc gros d'un arbre flotant pel mar i tal, doncs també es pot quedar allà, no? Que renaturalitzar vol dir moltes coses, no només vol dir afegir sorra, que a veure d'on la traiem també. Doncs la ciutat de Barcelona ha aconseguit fer-se, no sé si són 70.000 metres quadrats, els hi han cedit
1: dir, costes, amb la condició, els hi ha cedit la gestió amb a l'Ajuntament
2: la exacte, a l'Ajuntament de Barcelona amb la condició que es faci el que toca, és a dir, renaturalitzar. Una de les coses que faran serà doncs, el mateix, treure ciment, treure allò, deixar que posar dunes de sorra perquè tingui aquest moviment d'anada i tornada propi de la sorra, que és el que hem impedit de fer, que per això es perd, i que llavors de manera natural donarà peu a que comencin a sortir doncs, la vegetació típica dels llocs, no? Seria molt guai fins i tot que tornessin a venir a les platges les tortugues a posar ous, que seria algo espectacular, no?
1: Gairebé inimaginable,
2: està passant. Però clar, després ho han de delimitar, és un xou que després resulta a nivell d'ajuntament doncs se'ls hi fa un món, no? Moltes vegades.
0: Sí. Has tret el tema de la salut
1: sí.
0: i evidentment ja fa molts anys que està demostrat que tenir espais verds més naturalitzats, etc, sentir el cant d'un ocell, clar. Veure una papallona, millora l'estat emocional de les persones, disminueix l'estrès, sí, sí, sí. A part, no parlem de gestió de plagues, bueno, control de plagues, temperatura, etc. No?
2: Les olors, no? Quan plantem el romaní, farigó, la sal, okay.
0: Tot això millora moltíssim la qualitat de vida. Si tu fas dissenys, bueno, jardins ben sí. fets, etc, millores la qualitat de vida de tothom del poble.
1: Sí, sí, dels ciutadans.
2: El 330-300, no?
1: El 330-300, exacte, que vam aprendre aquí amb l'Edu.
0: I això, amb temes sorres, etc, anava a dir que, o sigui, amb els jardins i els... Bueno, ara no me'n recordo què anava a dir. Bueno, seguiu, perdó.
1: No, estava parlant ell, ha parlat ell sí. del tema aquest de Barcelona sí. i de la renaturalització,
0: això,
1: no?
0: Això, que hi ha exemples, a Barcelona, si vas a molts
1: sí.
0: barris ara,
1: sí.
0: Vull dir, veus exemples de que estan intentant Tant. Fer aquest tipus de jardineria i a molts altres llocs també ho estan intentant. I, per exemple, no sé, és que em ve el cap, per exemple, el Cristóbal Elgueta, un paisatgista xilè que està canviant... A través de les administracions li paguen diners però per canviar ciutats senceres, i parlant d'això anava a dir que, per exemple, la Diputació de Barcelona, sí. el Gremi de Jardineria de Catalunya, sí. ja fa uns quants anys que han tret, bastants anyets, que han tret documents de, amb les premisses de com fer jardins aquí, sí, en estat públic. Vull dir, amb plantes autòctones...
1: Però què passa que no segueix?
0: El Gremi de Jardineria fa poc ha tret un llibre on diu que s'han de fer aquests jardins, no els de gespa, ja, s'han de treure les gespes.
1: Ostres, però això... és curiós, perquè després aquí hem vist la plana... van construir la plana, tampoc fa tants anys això, i la plana era tot gespa, que ara òbviament no és res allò, ara és, no sé què dir que és, perquè clar, està sec, sequíssim. Bueno, ara si vas a un gos i el gos té cabell és un horror, i els hi dic ara, perquè s'enganxa tot amb aquell pèl, però clar, vull dir, allò era, va ser, no sé, uns mesos gespa verda, i ja ho va deixar de ser. Aleshores, ara... com pot ser si hi ha aquests, és a dir, per què passa això? Per què si hi ha unes guies, una pauta que marca fins i tot en situacions superiors?
2: Sitges té un tarannà força especial, i el problema de la jardineria d'aquest poble, perquè sempre ho estàs encara
1: sí,
2: aquí, no?
1: Som Ràdio Maricel.
2: Sitges, sobretot els que som d'aquí i que de més joves hem intentat fer coses i s'ha mirat de fer coses pel poble i cosetes d'aquestes, doncs sempre et trobes no sé com dir-ho, amb unes dificultats, no? A l'hora de poder desenvolupar cosetes. I llavors Sitges té la particularitat que és una mica...
1: A veure com ho dius. S'ho està pensant, perquè no vol dir la grossa.
2: És difícil fer coses aquí, i és difícil poder canviar les coses, no? Està tot molt instaurat, molt institucionalitzat, està tot, és molt difícil poder innovar, poder fer coses noves, poder canviar. És molt difícil, no sé per què, com en altres pobles sí que veus que fins i tot més petits o fins i tot més grans tiren endavant propostes, sobretot a nivell de jardineria, molt més valentes, molt més reals, molt més de pròpies del temps en el que estem, i en canvi aquí, doncs, amb moltes coses és molt difícil. Però ja et dic, no és un tema d'ara, és un tema de que ha passat sempre això aquí. Passen moltes coses, no? A nivell de, jo què sé, la gent que demana coses per fer esport, mira els del bàsquet, per exemple. Doncs és una mica amb tot, és força complicat, i el tema estètic, que és tan subjectiu, sempre s'ha tingut molt en compte aquí, no? I llavors jo entenc que el tema de tot això, el tema de les gespes, tot això va bastant encarat una mica,
0: És això, en el món professional de la jardineria, o sigui, sempre, i aquí alguns professionals del sector també hem tingut culpa, tu vas a un client, i el que digui el client.
1: Clar.
0: No, tu no vas al mecànic a arreglar-te el cotxe i li dius al mecànic, mira,
1: què ha de fer?
0: Arregla'm el cotxe així, o ara...
1: Sí, ni vas al metge i li dius, escolta'm, el cor me l'operes d'aquesta manera,
2: Bueno, això està passant. Tothom en sap de jardineria.
0: Exacte. Tothom en sap de jardineria, de medi natural, etcètera, no? I això és la cultura que diem. I clar, amb tot el que s'ha construït aquí, a la plana, amb aquests passadissos de gespa, que és totalment un desastre, això ja es va assessorar a l'Ajuntament, nosaltres, des de la Universitat Sitges, que això era un autèntic desastre. Però va, si el senyor que construeix vol passadissos de gespa
1: i palmeres, que de fet és el que es va fer, només cal anar per la plana. Clar, ara la gespa no és gespa, les palmeres només miren una mica amunt i vegin com està, i el que semblava palm beach fa 2 anys, doncs ara és un palm beach bastant decadent.
0: I ara em sembla que l'empresa encarregada de la constructora que feia el manteniment de aquestes zones... Em sembla que ha plegat o
1: no, és que crec que, si no tinc mal entès, crec que durant un temps tenen, diguem, l'obligatorietat de fer-ne el manteniment fins a ja determinat moment en què aquest manteniment passa a l'Ajuntament.
0: Exacte, que
1: em sembla clar, que és... Jo diria que ja estem en aquest... Diria que ja estem, perquè clar, al principi hi havia recs constants, que la gespa estava molt verda, que tothom deia, ostres, aquí
2: és que passa com un rodalies. anem a fer, bueno, això després s'ha de mantenir, no?
1: I
0: què passa amb això? Clar, si tu tens uns recursos aquí a l'Ajuntament de Sitges per mantenir jardins, i tens tot de zones intents, perquè li diguem intents de gespes, perquè no tenen ni gespes, ara que tanquen rec, perquè si no els hi creix la gespa, han d'anar a segar, etcètera, no? I això és un problema. I amb tema aquest barri nou que vam assessorar que no es fes aquest tipus de jardineria perquè era un desastre...
1: No es van fer cas, és evident.
0: No ens van fer cas.
1: Perquè qui s'hagués pogut, per exemple, implementar aquests jardins mediterranis, els que tu t'hi dediques, s'hagués pogut fer perfectament. I ara tindríem uns bons jardins macos, i que no necessitarien, òbviament, ni de tanta aigua ni de tants recursos.
2: Bueno, però al final sí que requereixen manteniment, però el manteniment requereix... un manteniment, és a dir, si tu tota la vida el manteniment que has estat fent és anar amb un tallatanques i tallatanques i tallar gespa i xau,
1: sí.
2: és
1: el que veiem, fet, i, sí, sí.
2: Clar, tu quan et trobes en jardins com els que fa el Ricard, el problema que tens és que no saps el que s'ha d'anar a fer. Que en realitat és molt més senzill, perquè retallar una miqueta d'aquí, una miqueta d'allà, treure quatre males herbes, en realitat, i poca cosa més, no?
0: Has de conèixer les plantes,
2: has de conèixer les
0: com
2: plantes,
0: es poden, etc. I això, hi ha una por amb la gent que sí. porta molts anys fent servir només un tallagespa, sí. un tallatanques, no es coneixen aquestes espècies noves, no es coneixen aquesta nova manera de fer, que ho diu el Gremi de Jardineria de Catalunya, i els hi fa por aquest canvi. Vale, i què passa? Això que deies del rec, d'aquests passadissos, sí. regant-se, etc.
1: Sí.
0: Això en plena sequera estava regant, quan a municipis sí, sí. de Catalunya estaven ja tallant l'aigua, que nosaltres vam ser més tard, aquí veia recs d'aquests passadissos a tope.
1: Sí, sí.
0: I a mi em feia fins i tot cosa que un pagès que li han tallat l'aigua dels camps, dic, mira, no puc regar, baixo de cap de setmana a Sitges, i veies allò regant, a mi... Bueno, és que se'm queia la... Bueno, és que em feia vergonya estar regant aquells passadissos de gespa i pagesos s'havien quedat sense aigua per regar el menjar que ens mengem, no? Vull dir, és que no... Vull dir, a mi no em cap al cap aquestes coses.
2: Crec que al final és una mica el de sempre. Sempre havíem parlat que el truc està en la formació i en la perdre la por al canvi, una mica.
1: Pot ser que això, el canvi, si hi ha un relleu generacional, que hi haurà, perquè totes les professions tenen relleu generacional, no sé si ho sentiu això també, que és així, eh? És a dir, que és possible que... o no.
2: Sentit,
1: és a dir, que amb el relleu generacional, no... aquest canvi que està costant ara, i no sé si té a veure amb que són generacions antigues, eh? I que tota la vida ho hem fet així i ara no canviarem. No sé si un relleu generacional... d'alguna manera ajudaria, diguem, a anar cap aquí, cap on dieu vosaltres.
0: Segurament, però per exemple, ara pel que se sap més,
1: sí.
0: tema Sitges, estan parlant de fer una plaça d'un tècnic de jardineria que en sàpiga
1: sí.
0: de jardineria, que Sitges, etc., i que dirigeixi una mica això. No sé com es planteja aquesta plaça, perquè si tu planteges aquesta plaça com a, mira, que vingui un biòleg o un enginyer agrònom o un ambientòleg, el que sigui, pot no saber-ne, no tenir-ne ni idea de jardineria.
2: Bueno, mira, aquesta és una de les grans pelees que tinc jo amb els ajuntaments. Tens tota raó, perquè jo he anat a ajuntaments, no, el tècnic. Llavors resulta que el tècnic és un tècnic...
1: Un agrònom, sí, sí, un enginyer agrònom.
2: Un enginyer agrònom, un enginyer forestal.
1: Amb sort, eh?
2: Amb sort. Moltes vegades el que trobes és que, bueno, aquí, escolta, que no en tenim enginyer, quin... tenim aquell allà que és enginyer de no sé, bueno, el posem aquí i ja veurem què fem, que després dels pobles es troben amb uns marrons
1: sí, sí, sí.
2: que no els hi va ni els hi viene, i que a més és una feina que tampoc pot ser que tampoc t'agradi perquè no és la teva feina. Llavors és difícil que les coses surtin com volen. No t'han posat aquí, has de fer això, a sobre no t'agrada, a sobre et cauen hòsties per tot arreu, em perdó, i llavors és com, bueno, i és difícil fer les coses així, és molt difícil, i clar, al final doncs els tècnics no tenen culpa d'això tampoc, no? Llavors és el gran problema una mica que ens trobem sempre, no?
1: Jo és a dir, cal professional de jardineria al càrrec, diguéssim, tècnic dels municipis, clar. En aquest cas també de Sitges, que s'hagi d'encarregar de la jardineria municipal.
2: Bueno, sí,
0: jo vaig a molts cursos professionals,
1: sí.
0: I que organitza, per exemple, l'Institut de les Garberes, que és un institut de paisatgisme, agricultura, etc., i porta
1: sí.
0: els millors paisatgistes i expert a fer cursos per professionals, i venen molts tècnics d'ajuntaments a fer classes, vale? No en sé,
2: sí.
0: però com a mínim,
2: sí, sí,
0: vaig...
2: Home, que al final van en hores laborables i els hi paguen, no?
1: Sí, sí.
2: I els hi paguen el curs, sí, sí. Vull dir que dius, home, també m'he trobat que no, també m'he trobat que tècnics que s'han hagut d'agafar festa i es paguen ells la formació. És molt més difícil, això.
0: Sí.
2: Hi ha una cosa que també en els últims anys ens hem trobat, que és que hi ha molts ajuntaments que el que fan és tenen una empresa a part, que és la que gestiona una mica la via pública, els jardins i tot això. És una empresa que, com està
1: sí.
2: supeditada a l'Ajuntament...
1: Externalitzada el servei.
2: Exacte. Llavors, què passa? Que no és funcionari. Bueno, és que ara igual em fotrem un jardí.
1: Bé, això es fa en molts ajuntaments, sobretot en els més petits, que hi ha molts serveis clar. Que s'externalitzen.
2: Bueno, aquí sí, sí. Hi ha dos vessants. Una que és que doncs, a vegades no sé si convé o no que sigui funcionariat o no, perquè l'ésser humà funciona d'una manera que és que si no et poden fer fora, doncs pots tenir tendència a acomodar-te i no fer les coses com toca. O, per altra banda, el que pot passar és que si funciones com una empresa que et poden fer fora, doncs et puguis espavilar i llavors facis millor la teva feina, no? Ho deixo aquí a l'aire. Pot ser que passi, pot ser que no. No estic dient que tothom funcioni igual.
1: Hi haurà casos de tot, sí, sí.
2: Ok. Es té tendència a pensar que quan a un no el poden fer fora, doncs tens tendència a acomodar-te i llavors, doncs, poder no fas la teva feina com toca, no? Això em va passar ahir a Molins de Rei. Bueno, total, que l'altra cosa que ens hem trobat és que a l'externalitzar això, els tècnics són assalariats.
1: Sí.
2: Ok, fantàstic. Quin és el problema? Qui pren les decisions de les coses que es fan als carrers? Qui el pren? El regidor de Via Pública.
1: Clar, la decisió final sí, sempre.
2: El de Via Pública, el de no sé què, el de no sé quantos, i tal i qual. Els interessos, al final, acaben sent interessos polítics. Qui diu que aquests arbres han d'anar aquí? Qui diu que aquests arbres s'han de podar? Qui diu que... La... Per què? Perquè m'ha trucat el veí d'aquell carrer, perquè aquell és amic meu que no sé què, no sé quantos, i li molesta les fulles...
1: O sigui, que parlem sempre de que la convivència és difícil, no?
2: Exacte. Llavors, quin és el problema? Que les decisions que es prenen en jardineria a la Via Pública no les prenen els professionals, sinó que les prenen els polítics.
0: Exacte.
2: Amb el coneixement que tenen, que és zero. Quin és el problema de que sigui una empresa exterior i que sigui un assalariat? Que sovint, si no fas el que diu el polític, te'n vas al carrer.
1: Clar.
2: Per tant, per molt que tu tinguis un tècnic molt qualificat i que es pren les molèsties de pren... És més, com més qualificat està el professional, sovint xoca més amb les decisions que es prenen des dels ajuntaments.
0: Això és un problema, és un problema
2: gros que es troben, que dius, bueno, i per què tens un tècnic si faràs el que et dona la gana, no? I llavors cada cop hi ha més gent jove, cada cop molt més formats.
1: Clar.
2: Molt més amb ganes de fer les coses diferents i de fer-les bé, però ens troben que al final...
1: Bé, volem creure que arribaran i que hi hauran polítics que escolten els professionals i que, diguem, no? que es deixen aconsellar pels professionals, que és el que interessaria. És que jo penso que el tema de... que ho hem dit molt, és a dir, que des de la ciutadania sempre reclamem espais verds. Ara ha sortit el projecte de l'Hort de Can Fals, a partir d'aquest projecte dels nanos, dels alumnes de l'Utrillo, i d'entrada, que això hagi de néixer d'alguna manera d'uns alumnes ja és una cosa que dius, té la marinera, perquè l'Hort de Can Fals fa uns quants anys que està allà com abandonat. Jo mai he acabat d'entendre la dificultat d'aconseguir de dignificar aquell espai. No sé, no conec el cas.
2: Per això que et dic, perquè ve de fa temps.
1: Clar, ve de fa temps, però després te n'adones el resultat de la ciutadania, és a dir, al final tothom està content de que un espai com l'Hort de Can Fals, que ha de ser com una cirereta que tenim a Sitges i que hauríem de cuidar, algú aposti per cuidar-lo, dignificar-lo i tot plegat. No, lo lògic seria buscar el criteri d'un professional per garantir... no sé si s'ha fet això, Ricard. Vosaltres us heu mirat el projecte una mica des de biodiversitat?
0: Jo me'l vaig mirar per sobre, no... Bueno, però també ens trobàvem regidors. No ens heu fet cap proposta
1: per
0: l'Hort de Can Fals. I, bueno, és que jo tinc una feina i no puc estar fent projectes que després... Bueno... I això és el que dèiem, no? que el poc valor que li dona la jardineria, no? I que tothom en sap, que està molt bé com a exercici que uns alumnes intentin fer un jardí, no? I que estudiïn les espècies que es poden plantar, això està superbé. Ara, després, ha de venir un professional a dir, vale, això es
1: de
0: pot fer així, això es pot fer
1: és
0: una altra...
1: És a dir, el projecte va començar, però el projecte, diguem, està signat per professionals, jo ara no sé qui hi ha darrere d'això, i diguem, és un projecte professional.
2: Bueno, a vegades t'he de dir que són empreses d'arquitectura,
1: Pot ser, sí. No
2: sé... Estan empreses d'arquitectura que subcontracten paisatgistes, que subcontracten arboristes i jardiners...
0: Funciona així, sí.
2: I llavors, després, hi ha el que hi ha. És una mica això,
1: És evident que hi ha també aquí urbanisme i arquitectura, perquè l'Hort de Can Fals no només un tema verd, sinó també de mobiliari, d'espai urbà, de patrimoni, hi ha més qüestions.
2: Clar,
1: aquí,
2: Carola, és que en un poble petit, al final, els espais que, a més, s'han de fer... són espais d'usos, no? Una mica també, doncs és complicat que poder fer un disseny d'un paradís verd que a més a l'hora després pugui encabir-hi gent per festa major i coses d'aquestes, no? Una mica.
1: Exacte, perquè vagin a tirar a fer els versos,
2: a fer aquests versos
1: satírics que feu els diables. En qualsevol cas, entenc que hi ha recorregut de millora, molt recorregut de millora en la jardineria urbana de Sitges, i que això és possible, és a dir, podem d'alguna manera per acabar amb un missatge positiu, perquè clar...
2: Bueno, algú de canya havien de donar.
1: Clar, no, està bé, i està bé que dos professionals feu una mica anàlisi de la situació de la nostra jardineria urbana, però entenc que hi ha recorregut de millora i que a més, Ricard, no és tan fàcil d'implementar això, tan difícil, perdó, d'implementar, no? Vull dir que...
0: Bueno,
1: té dificultat, entenc, econòmica, hauràs d'invertir, no? Sí. Recerca de professional...
0: Que això és una cosa que volia comentar aquí, perquè és el que dèiem, no? La natura i jardineria, sempre els recursos, no?
1: Sí.
0: Bueno, ho hem comentat abans, no?
1: Sí.
0: Són els mínims, no? Fes-me un jardí, però... públic, però amb el mínim, perquè tenim aquests diners només i fem-ho així. Si tu inverteixes més en un jardí al principi de fer les metodologies concretes,
1: sí,
0: que s'han de fer perquè funcioni aquell jardí, després invertiràs molt, molt menys.
1: El manteniment, vale? Serà menor, no?
0: Serà menor, serà més maco, etcètera, no? I la inversió, que pot ser de subvencions o de Next Generations, etcètera, l'Ajuntament també pot ficar diners de l'Ajuntament, perquè, mira, tenim això, per on podem posar més perquè encara sigui millor? I això passa poc, la inversió en espais naturals,
1: no
0: jardineria...
1: No és prioritària la jardineria,
2: exacte,
1: no?
2: No és prioritari, no ho ha estat mai, i aquesta és una de les raons per les que està com està, i no ho tenim present, però és el que et dic, jo, bé, crec que és de tota la vida, això. És...
1: Ara, per exemple, heu passat per Can Robert?
0: Sí.
1: I què tal, Ricard? Una anàlisi a primera vista, va.
0: A veure, bueno, la intenció, això se li ha de dir, hem començat 20 anys tard, no?
1: Sí.
0: En plantar aquests jardins i en plantar arbres fan molts anys tard, no?, l'Ajuntament, perquè ja se sap la crisi climàtica des de fa molts,
1: sí,
0: anys, etcètera, no?
1: Sí.
0: Fem molt tard, però com a mínim han començat, no? I això, tot i que hi ha errors, cada vegades... No és l'empresa que ho fa,
1: sí, sí, sí,
0: subcontractada, que ho fa,
1: sí,
0: malament, és que és això, no? Et dono tants diners per fer i tu fas el que fas.
1: És el pressupost, sí, sí.
0: Tindran feina de treure males herbes, el manteniment, és el que diguem a tot, no? Estan fent una coberta verda, estan fent, bueno, vam fer Can Milà, el passeig marítim,
1: sí,
0: però si després el manteniment
1: no es fa,
0: passen, bueno, acaben perdent-se tots aquests projectes que podrien ser macos i bueno, es deixen... Per falta de tècnics i per falta de totes aquestes coses.
1: Que no sé si el vostre gran somni és veure tota la part de jardinada de Sitges, que tampoc, no sé si és petita, tenim poc jardí i poc espai,
0: no,
1: per jardí urbà Sitges? No, tenim força, no, trobo.
0: Mira, sí, aquest tema que t'he dit de la coberta vegetal, que
1: sí,
0: clar, jo, que està molt bé, fer cobertes vegetals, a mi m'encanten, i ho estan fent a Barcelona, ho estan,
1: sí,
0: fent a tot arreu, clar, però veus l'altre costat de la carretera i veus hectàrees i hectàrees de gespa que ningú utilitza, que és un...
1: No.
0: Que sempre està fet un desastre. És que ni ho veus ningú ni jugant a res a sobre la gespa, ni estirat, ni res. Tot això s'ha de canviar. Totes aquestes hectàrees de gespa s'ha de canviar ja i posar diners a l'Ajuntament, i això ho anem a canviar. I per cert, que ara estic veient a xarxes socials molts ajuntaments d'aquí, però ara també, que estan començant ara, Vilanova, el Vendrell, etc, estan fent plantacions,
2: estan començant tots, sí, sí.
0: I ho estan fent ara a la primavera. Els jardins mediterranis no es planten a la primavera, vale? Les plantes, si tu les treus d'un viver que les han cuidat, que no sé què, que algunes estan en umbracle, i la plantes ara a terra i de cop estem a 40 graus, 35 graus, aquesta planta li costa molt més adaptar-se. Això també li anirà bé a la gent privada a casa seva. Les plantes es compren a la tardor i es planten a la tardor. Per què? Perquè la tardor és una època molt suau, tens pluges, no fa fred aquí, el Mediterrani,
1: sí,
0: i la planta comença a treure les arrels, a adaptar-se. L'hivern el tenim molt suau, també si tenim sol alguna plugeta, i després tens la primavera. Tens tot aquest temps perquè la planta s'adapti, sense gaires esforços. Si tu plantes a primavera i estiu, requereix un esforç.
1: Clar, però ara és quan, quan sortim al jardí, a la terrassa,
2: clar,
1: i ara és quan diem, ai, mira, aquí una planteta,
2: doncs,
1: no?
2: Doncs ja t'ho apuntes a l'agenda per la tarda. Això, amb els arbres ho havien comentat, que la millor època de l'any de plantar,
1: sí,
2: un arbre és la tardor.
1: Tardor.
2: És la tardor, perquè el terra està calent, perquè saps que vindrà plugeta, perquè, a més, en concret aquí, no?, que tenim el clima que tenim,
0: I això és organitzar les feines d'un municipi de Bert Urbà, és organitzar les feines. Podes, plantacions...
2: Però, bueno, Ricard, és que al final passa una mica com tot, Si l'assessorament inicial no és bo, fixa't que en tots els pobles les podes, tant de les palmeres com de les carceres, aquest any han fet la poda de les palmeres quan tocaven, molt bé, les podes l'agafen i diuen, es poda a l'hivern, encara estem pensant que només es poda a l'hivern, es poda a l'hivern, i llavors agafen i ho poden tot. Tot.
1: Fins i tot I és quan jo et vaig enviant
2: les
1: fotos aquelles d'arbres pelats.
2: Les tipuanes, les jacarandes, tot això, que són els que prenen la fulla ara, que són els que floreixen ara, també els poden quan estan carregats de fulla i quan no toca. Llavors, És una mica de lo mateix que diem. És coneixement, és formació, és voluntat de fer les coses.
0: I no em mulles abans de que acabi, que no sé quan
1: sí,
0: queda.
1: Sí, ja, acabarem ja.
0: El desbrossar i el segar la gespa sí. Està demostrat, que passen els del Teagar i molta gent del poble sí. ens envia fotos de com deixen la gespa marró perquè sí. posen la desbrossadora sí. allà encarada. Dic, està ja demostrat que si tu deixes la gespa segada 5 centímetres, no creix més ràpid que si la deixes a zero, no? I el tema de les segues, que a la primavera, si no tens recursos per anar a segar tot arreu, deixar alguns llocs flors a la primavera...
2: Que bo,
0: sí, sí, sí, perquè sí, per sí. això volia venir, per no, temes no, que havíeu parlat. Sí, això sí. es pot deixar amb flor algunes zones, segues el perímetre, queda net, la gent ho veu net... I segar fins que es vegi marró la gespa és un desastre. Això també ho volia dir ràpid perquè, sí. perquè és una cosa petita, senzilla,
2: sí,
0: que
2: Ricard,
0: es pot canviar.
2: Ho havíem parlat i ho havíem sí. proposat, de que de les rotondes i els sí. d'això, fer el primer metre sí. de seguretat per incendis, per brutícia, per el que vulguis,
1: i
2: per visibilitat i tota la resta deixar-ho.
0: És que amb una gespa de 5 centímetres, a part de que no creix més ràpid, poden haver-hi ous d'algun insecte.
1: Clar, polinitzador, sí, sí. Sí,
0: vull dir,
1: sí,
0: tot és
1: sí.
0: una mica...
2: Està demostrat que en els primers 40 centímetres hi ha una quantitat de biodiversitat espectacular.
1: Perquè això també és una cosa que hem parlat molt i que ha de quedar molt clara. És a dir, si volem tenir jardins, verd urbà en general, ja no a casa, sinó al municipi, hem d'acceptar que hi haurà insectes perquè els necessitem, o sigui, són indispensables. És a dir, aquests jardins utòpics sense bitxos i sense flors ni fruits que cauen, no existeix això i no és possible. I jo, i acabo amb això, sóc tan fan dels corpus naturals que s'han vist aquestes setmanes a Sitges. Són meravella absoluta. Meravella absoluta. Les jacarandes, les tiguanes, tots aquests arbres que han deixat anar tota la flor al terra i han fet una catifa natural, a mi em sembla meravellós. Jo ja sé que hi ha veïns, hi ha molta gent que li semblen un horror perquè diuen que embruten la vorera. Jo la veig preciosa, sincerament. La sensació és que sóc la geganta que va trepitjant la catifa de flors. Tinc aquesta sensació. A mi em sembla meravellós això. Aleshores, potser també hem de canviar aquest concepte, no? Sí, que és el que hem dit sempre amb l'Edu, d'entendre que el verd el necessitem, que ens ajuda, que ens dona salut, que és prioritari, però un verd de debò i un verd amb vida, i això doncs representarà insectes, i les papallones són molt boniques i potser les abelles no ens agraden tant. Bueno, nano, però és que les necessitem, saps? I els necessitem, és així, no ho sé, és canviar una mica a aquesta mentalitat. Bé, Ricard, un plaer. Escolta'm, et convidarem a venir més vegades,
2: clar, jo t'ho anava a dir. Jo volia agrair-li al Ricard haver vingut perquè realment...
1: El podem incloure, clarament.
2: Ens sap moltíssim. Estan fent unes coses espectaculars.
1: Sí.
2: Molt en la direcció del que crec que ha d'anar la jardineria de tota la conca mediterrània. Em sembla espectacular el que fan. I la veritat és que em sap molt les coses que han fet a Sitges. Val la pena que un dia les puguin anomenar tot el que s'han treballat, i els jardins de Terramar, em sembla que també ho fer, no?
0: Bueno,
2: no
0: sé, jardins de Terramar hem intentat, bueno, es van fer les basses de Terramar,
2: sí.
0: molt abandonades també.
2: Les basses, quan les vaig veure en el festival, la primera vegada que les vaig fer que les havíeu fet, em va semblar de lo millor que havia vist en molt de temps, la veritat.
0: Bueno, un honor que em digui aquestes coses a l'Edu.
1: No, escolta'm, ja prenem nota, ara l'enredem, Edu, ara l'enredem. I com que esperem que acceptin continu, que hi hagi temporada vinent de Montverd, perquè ens encanta, ara enredem el Ricard i escolta'm, l'incorporem, que som així d'estupendos.
2: I aprendrem tots.
0: Com més farem, més riurem.
1: Efectivament. Ricard, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Edu, gràcies, com sempre, un plaer tenir-te. Et donem descans. Ens retrobem passat Santa Tecla, aproximadament. Vale?
2: Vale.
1: Gràcies, adeu.
2: Gràcies.
0: Adeu.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Beu aigua, és vital. Cansament, mareig, pressió arterial baixa, taquicàrdia i rampes són els símptomes de la deshidratació que en casos extrems pot arribar a provocar la mort. Beu aigua sovint, encara que no tinguis set, i evita sortir a les hores de màxima calor. Aquesta calor és mortal. Si et trobes malament, truca al 061 Salut Respon. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
2: Aquest dissabte, dia 20, a les 12, el Patronat se celebrarà o s'hi farà la primera presentació d'un llibre. En concret serà Foc al cos, aquesta antologia de poesia femenina eròtica que han escrit conjuntament la Lídia Gázquez i la Raquel Casas. Amb elles vam parlar ara fa uns dies, que ens presentaven en primícia aquest llibre que demà es presentarà, com dèiem, a les 12 al Patronat. Una presentació oberta a tothom i que a més tindré l'honor de conduir-la jo. I el que els deixem ara és una conversa que vam tenir amb la Lídia i amb la Raquel, més enllà de parlar de l'antologia de Foc al cos, parlen també del desig femení, tan invisibilitzat en la literatura al llarg dels anys, però alhora tan present de manera amagada. Aquí les tenen.
3: És una reivindicació i és una feina que teníem moltes ganes de fer en clau, doncs això, feminista, femenina, donar veu o donar visibilitat a tota aquesta poesia des de l'edat mitjana fins a l'actualitat, i doncs que es veiés aquest arc d'evolució, no?, d'explicar el desig, no, Raquel?
4: Exacte. Nosaltres el que volíem quan vam començar a fer l'antologia és que es veiessin totes les dones representades i que es reivindicar que des de sempre s'ha tractat el desig, el cos de la dona, el plaer, la dona com a subjecte i no com a objecte, que és el que estem acostumats a llegir, i en la nostra tradició, en la literatura catalana. Llavors, sí que podem trobar antologies de poesia eròtica de més recent, segle XX, segle XXI, però nosaltres volíem fer aquesta revisió històrica i veure com evolucionava aquest desig, com fa potser dos segles tot és més simbòlic, més suggerent, i com ara és tot explícit.
2: Com canvia, no? Que no sé si us adoneu d'això també a mida de la pràctica de la lectura, és a dir, a mida que una llegeix poesia, no?, i se n'adona i després n'escriu també, òbviament, és quan una, de fet, diguem que la pràctica et porta a la reflexió, no?, i és quan dius, caram, què passa, no?, amb el desig femení, perquè no és, perquè no s'explica d'una manera tan evident com sí amb el masculí, no?, perquè de vegades queda camuflat darrere de moralitats i d'històries diverses, no? No sé si és això, si la pràctica la que us porta aquesta reflexió i després la reflexió, òbviament, al llibre, no? Si és la pròpia lectura que us porta això.
4: Sí, la lectura i l'escriptura.
2: Les dues coses.
4: Sí, nosaltres fem poesia eròtica.
2: Sí.
3: De fet, ahir em vaig baixar també el llibre a Kindle, perquè a les nits llegeixo amb el Kindle, quan tothom apaga les llums de casa, doncs et queda el Kindle, i llavors vaig tornar-lo a rellegir com si fos una lectora que se l'acaba de llegir. I realment, està lleig que ho digui, però és que vaig gaudir molt.
2: No, diem-ho.
3: Perquè realment veus tota aquesta evolució, no? El que dèiem al principi, és com, no sé, valgui la redundància en la metàfora femenina, però és com una flor que es va obrint i que hi ha un tot de matisos, no?, del desig femení, que es pot apreciar en aquesta selecció. I el que volíem era que fos una selecció plural, amb aquesta visió històrica que deia la Raquel, però que també fos plural i doncs recollís també doncs l'amor queer, el lèsbic, sí, els poemes més reivindicatius, els poemes més del desig per ser, no?
4: De denúncia, també. Vull dir, l'erotisme no és només el desig i el desig femení o tot allò que el provoca, sinó també pot ser una reivindicació, una queixa. Trobareu de tot. I quan més a prop, potser més varietat.
2: I us ha costat molt? És a dir, anant enrere, perquè clar, és el que dèiem, això ha estat invisibilitzat al llarg dels anys, no? I per sort cada vegada menys, no? Però clar, no sé si us ha costat, és a dir, el fet de la invisibilització costa que ara en la recerca, no, sigui molt més complicat arribar a aquests poemes. Ha estat difícil arribar alguns d'aquests poemes?
3: Bueno, Raquel, com que la Raquel és doctora en literatura...
2: Clar, ella parlem amb una crac, no?
3: Té la part acadèmica molt apamada, penso.
4: I segur que alcohòlica, també. Molt lectora de poesia i poesia de dones. Sí. Llavors jo ja en tenia molts de marcats. I també ho hem de mirar amb uns ulls actuals. Ostres... Això parla només d'amor, perquè sempre relacionem a vegades el desig amb l'amor. No té per què, pot anar deslligat, deslligadíssim. I a mi m'agrada molt La comtessa de dia. Jo és una lectura de poemes que sempre faig a Literatura Universal amb els meus alumnes i els encanta aquest poema que hem posat. I és senzillament el plaer d'anar-se'n al llit amb un senyor que no és el seu marit. Sí. I ja està, i ho diu perquè com era comtessa podia dir-ho. Potser unes altres no tenien ni la formació ni sabia llegir ni escriure al segle XII. Però aquesta senyora es permet el luxe de dir jo vull anar-me'n al llit amb tu. Que bé que ens ho passaríem. I vull ser el teu coixí plaent.
3: Sí, potser és curiós perquè potser a l'edat mitjana, no, hem descobert que hi havia potser més llibertat, també era una dona que com per la seva procedència social i tenia més llibertat per dir-ho, però fins i tot és més directa, no, la comtessa de dia que algunes poetes, doncs,
2: del segle XX. Clar, és el que anava a dir, evolució realment és una evolució que va de menys a més. O no necessàriament. Menys a més en el sentit aquest, de la invisibilització o de la cosa més recatada, no? o de la cosa explícita. No?
4: És a dir... També el que ens ha quedat, de l'edat mitjana no ens ha quedat tampoc gaire. De fet, les trobairits, les trobadores dones, fins al segle XX no es van considerar que eren dones. També tenim poemes anònims, n'hem inclòs un, però hi ha poemes anònims escrits des del punt de vista d'una dona, que segur que va ser una dona, perquè com deia Virginia Woolf, anònim va ser una dona, però no van tenir potser l'atreviment de signar-ho. Llavors tenim un poema també eròtic, que és anònim, escrit des del punt de vista d'una dona, però a veure qui és la valenta que posa el seu nom i després se posa en l'etiqueta de ets eròtica com per rebaixar-te, ai, fes literatura eròtica, és com una cosa també negativa, no? I et posen en una esfera de fresca, també, que no té res a veure.
2: I durant una etapa de la història com a pecadora, no? I com a... és a dir, que això també passava, no? És a dir, clar...
4: També, no és una senyoreta, no parla de segons què, i menys ho escriu.
2: Sí,
3: que una dona prengui la paraula fins en qüestions de desig, fins i tot actualment, o sigui, això ens fa reflexionar també en quin punt estem, no? O sigui, que actualment puguem parlar del desig sent nosaltres qui pren la iniciativa i qui és el subjecte, no l'objecte passiu, com veiem en la pornografia, que això és un altre tema que també ho hem comentat a la introducció, doncs... continua sent revolucionari i volem que això deixi de ser així.
2: De fet, en aquesta introducció m'he apuntat la frase o el comentari breument que diu que vosaltres dieu que el desig és un acte polític i cultural, no? Que és una conquesta fràgil i necessària, no?
4: Evidentment.
3: Sí, totalment.
4: És que en qualsevol moment podem perdre, no? Amb els temps que estem actualment de conservadorisme, una dona que expressi el seu desig cap a algú, tornarem a tenir l'etiqueta de porca, fresca... lleugera...
2: De fet, passa, continua passant això. És a dir,
3: passa.
2: Això continua passant, que deies després la història, no? I com s'ha tractat tot el tema de l'erotisme en general, com el patriarcat també, no? Ha marcat tot això, doncs això, amb dona pecadora, fresca, pecaminosa, no? I després l'entrada de la pornografia, tot plegat, que ens ha deixat una imatge del desig i la cosa molt estranya cap a la dona.
4: Molt distorsionada.
2: Molt distorsionada, efectivament. Com fins al dia d'avui encara això ens impacta, però també és molt interessant veure a través del vostre llibre com al llarg de la història tantes dones reivindicaven a través d'aquestes paraules, no? És a dir, no sé si també sentíeu d'alguna manera que elles estaven fent un acte de reivindicació també amb aquests poemes, no? Eren els seus desitjos, no? O les seves idees, el que elles volguessin expressar, però alhora estaven reivindicant, no?
3: Sí, perquè ser humà, voler ser humà per una dona, de vegades
2: passa sí o sí per
3: desgràcia,
2: reivindicar.
3: Per desgràcia és reivindicar, no? Soc una persona, sento, desitjo...
4: I cremo, com deia Safo, desitjo i cremo, és que Safo ja ho deia
3: sí,
4: a la Grècia
3: sí.
4: clàssica, deia desitjo i cremo. Ja ho ha dit ella, ja ho hem dit totes. I a més, el que passa que moltes d'aquestes dones, doncs per evitar les etiquetes, no, que les titllin de, de fresques, doncs utilitzaven símbols, el símbol del mar, la pàgina, no, tot el que té a veure amb aigua, la font, el càntir que es trenca, ve de la tradició nostra també, de l'època de l'edat mitjana. Llavors utilitzen aquests símbols. Si coneixes els símbols, coneixes el significat complet.
2: Ha costat triar? I no sé si heu descartat molt. És a dir, no sé si això és la feina més difícil, a l'hora de fer una antologia, la feina més difícil és fer la tria?
3: Sí, perquè a més, clar, no hem pogut posar-ho tot, tot el que ens hauria agradat i al final no és, no és tot el que hi havia, no és tot el que hi hauria d'haver, però sí que és una tria del que hem cregut que era millor, que més ens agradava, que més ens tocava,
4: que era representatiu,
3: que era representatiu i que fos també una tria plural, el que dèiem al principi, no? Que toqués tot l'espectre dels aspectes del desig, no? Això des de la reivindicació, el sexe, l'amor, l'amor lèsbic, etc, etc.
2: Fa un recorregut molt interessant. A més, jo crec que molt a més, no sé si està feta també a l'hora, és a dir, quan un sent la paraula antologia, d'entrada el que visualitzes és un llibre de 1.000 pàgines enorme. No és el cas. Podeu anar a dormir fent relectura d'això i bé, no, i amb una nit el rellegeixes.
3: Exacte,
2: en
3: una nit es llegeix.
2: Perfectament. Vull dir que aquesta idea que tenim de vegades de les antologies tan pesada no
4: Perquè antologia no és una suma, no és un recull de tots, sinó que és una tria del millor.
2: Una tria, però la tria pot ser molt elevada o menys elevada, no? I aquí heu fet com l'exercici, que entenc que és un exercici difícil i justament probablement la clau, no, les antologies és això, en la tria, no? Doncs posem aquest i no posem aquest. Però que hi hagi aquesta representació de tota l'època, no? De no saltar-se cap època. Què és el que voleu, o què és el que espereu que una dona, i dic dona perquè ja interpreto, entenc que la lectura és per tothom, però que a les dones ens interessarà més profundament. Què és el que voldríeu que es quedés una dona després de llegir aquest llibre?
3: Jo penso, com sempre, la poesia, que et destrossi una mica. La poesia t'ha de destrossar una mica i això passa de vegades per l'experiència estètica de la bellesa, que n'hi ha molta, i passa per la... perquè et faci bullir les idees. I crec que això ho fa.
4: I que t'exciti, també.
3: I que t'exciti, exacte. També és excitant.
4: Pots llegir aquest llibre i tocar-te. La intimitat, sisplau, en públic, no ho feu.
3: No sé qui ho deia, que la millor literatura eròtica es llegeix amb una sola mà.
4: Exacte.
3: Ara no recordo l'autor, no sé, ens ho va dir la Mercedes Abad en un taller que vam fer de literatura eròtica, l'Ateneu Barcelonès, precisament, i ens ho deia això. La millor literatura eròtica és aquella que es llegeix amb una sola mà.
2: Escolta, abans que parlàvem de tot aquest estigma d'etiqueta, no?, que hi ha també entorn de la literatura eròtica, i principalment les dones que fan literatura eròtica, en el vostre cas, l'heu sentida alguna vegada, aquesta etiqueta o aquest estigma?
4: Hem sentit la por a que t'etiquetin amb com que és una cosa de poca qualitat, secundària, no? La gent té una idea d'això, de passar-ho bé. No, és que l'erotisme és senzillament el qualsevol cosa que després del desig sexual no té per què ser una qualitat més baixa que un poema que parla de la primavera, de la mort, del pas del temps. I ja sigui en narrativa com en poesia. És que
2: ni necessàriament una de les coses ha de ser res terriblement explícit, no? Com no, sí que és la pornografia, que és que de vegades tenim com aquest concepte, no? Que barregem, no? Associem erotisme amb pornografia i, clar, no és res més lluny de la realitat, no? És a dir, no necessàriament té que anar per aquí la cosa. No?
4: I no és el tema el que et fa que sigui de menys qualitat o de més qualitat. Hi ha poemes que parlen de la mort, no? O de l'amor, que són una porqueria. I és un tema ben profund, no? L'amor, no valen absolutament res. En canvi, aquí, tots els poemes que hi ha, posem la mà al foc perquè la seva qualitat és excel·lent.
2: Dieu-me algun poema que teníeu claríssim, que abans de començar gairebé el projecte, aquest ha de ser sí.
4: Teníem autores claríssimes com la Maria Mercè Marçal, que és la que obre durant el segle XX, la porta totes les que hem vingut després.
3: És la mare de totes.
4: És la nostra mare poètica en tots els temes, però és la poeta més moderna, més actual. Sense la Maria Mercè Marçal no podria existir aquesta antologia.
3: Exacte.
2: Per tant, autores, però poemes. Més enllà d'això, algun poema que diu... Tu abans has parlat de la Comtessa de Dia, no? Que entenc que, entenc que aquest per experiència, a més amb alumnes, doncs saps que crida l'atenció, que agrada i tot plegat. Algun altre que em digueu, ostres, que aquest ens va... O algun que no hagués que hagueu descobert amb aquesta antologia, no?
3: Home, la Paula de Cep Pidat és una poeta amb la que vam coincidir... La Raquel va anar al Barcelona Poesia abans d'ahir i van coincidir en un recital sobre el desig, precisament, i és una poeta jove que, bueno, ens ha conquerit, ens ha conquistat. Té una poesia gens amable, que és el que a nosaltres ens agrada, que ens agrada això. Que,
2: sí?
3: Que
2: Per què? Per què us agrada que...
3: Perquè et remou, o sigui, no quedes indiferent en cap moment.
4: Exacte, després de llegir els seus poemes o els llibres o qualsevol llibre, jo el que vull és no quedar-me absolutament igual. Si em quedo igual, em sembla que he perdut el temps. T'ha de provocar alguna cosa. Jo intento provocar incomoditat, no? Que et remoguis a la cadira... però et pot provocar sentiments del que sigui, compassió, alegria, tristesa...
2: Hi ha algú que fins i tot, com a mínim, m'ha portat a tancar el llibre, a dir, ai, ara és com que em costa de seguir.
4: Clar, que bé. És aquesta això, la intenció.
2: Sí, i això et fa reflexionar també, de dir, no sé per què ho faig, això, si d'alguna manera de vegades és autocensura, no? És com aquesta cosa que tenim les dones, no? Que és un tema social que arrosseguem moltes vegades, que ens costa, no? Com acceptar o llegir que allò és per tu, o s'està dirigint a tu, no? O que de sobte està parlant de tu, t'hi sents identificat i et molesta, no? Perquè dius, per què em molesta això, no? Doncs fa una mica aquesta sensació. Jo també poemes vostres, no? Tant de la Raquel com de...
3: Home,
2: no,
3: veritat.
2: Ja que ho fem nosaltres, no?
4: Home, evidentment, jo tinc un...
3: Per una vegada que ens deixen remenar les cireres. Ja les hi posem, les nostres.
4: De fet, jo ja tenia un poema, un poemari tot eròtic, que es diu Bassar el Càntir, de l'any 2020, i evidentment vaig incloure un d'aquest llibre perquè no podia faltar. Ja era el meu homenatge al Vicent Andrés Estellés, que per mi és el paradigma també de la poesia eròtica, en aquest cas masculina, explícita de cada dia, i jo vaig voler fer aquell poemari explícitament i literalment, i tots els poemes d'aquest tipus. En altres poemaris potser n'hi ha algun, però no és... El gruix.
2: Per algú que no estigui basat a llegir poesia eròtica, és una bona manera d'iniciar-se, l'antologia?
4: Sí, i per gent que no estigui ni avançada a llegir poesia. Gent que no sap per on entrar, per on començar, o no coneix poetes, o vol fer un tastet, és fantàstic, és ideal, perquè hi ha un ventall amplíssim de dones...
3: De tots els països catalans, hem de dir. Hem intentat que hi hagués doncs, poetes de les Illes, poetes del País Valencià, en fi...
4: Vives, mortes.
3: Del Principat, vives, mortes, exacte. Sí. L'arc temporal i l'arc geogràfic, també, no? I dir-te, Carola, que ets la primera...
2: Ai, sí, em fa molta il·lusió.
3: Que està fent una entrevista i una difusió...
2: Del llibre.
3: Perquè,
2: perquè acaba de sortir això. Acaba de sortir, jo ja el tinc fa un parell de dies a les meves mans. Per tant, on el poden trobar, la gent? Per on el poden aconseguir?
4: A tot arreu.
2: A tot arreu,
4: Ahir es va distribuir.
3: És fantàstic perquè es prova que té una distribució...
2: Sí, estupenda.
3: La millor. I és un, bueno, és un regal.
2: Va ser una proposta vostra cap a Pro, de Pro...
4: Sí, nostra cap a Pro.
2: Vostra cap a Pro. Sí. Us van dir que sí de seguida?
4: Sí.
3: Vam al·lucinar.
2: La Lídia ha fet una cara de sorpresa. No t'ho pensaves pas.
3: No, bueno...
2: La idea era molt bona.
3: La idea era molt bona, però clar...
4: És que Proa
3: publica molts pocs llibres per
4: l'any de poesia. Sí.
3: De poesia a l'any. Llavors era com... Serem nosaltres les triades, les elegides, no? I va ser, uau, quan es van dir que sí, jo almenys, bueno, Raquel ho tenia més segur, però jo sempre dubto més i en fi, molt felices, molt.
2: Recordeu com vau descobrir vosaltres la poesia eròtica? Amb quin poema o en quin moment?
4: Jo amb en Vicent Andrés Estellés.
2: Amb Vicent Andrés
4: Estellés. I des de sempre, no he fet com una separació, saps? No és com allò, vaig a buscar poemes tristos, poemes... No, sinó que m'ho vaig trobar i vaig dir... Ostres, és que això també es pot dir i passarà alguna cosa? Bé, alguna cosa pot
3: poemes
4: passar.
3: Poemes d'això també se'n poden fer, no?
4: No, i de qualitat, no només, clar, evidentment.
2: No,
4: jo sempre defenso que es pot escriure de tot, de qualsevol tema absolutament, perquè evidentment és la teva obra i escrius sobre el que et dona la gana. Tots els temes són...
3: poetitzables.
4: Sí, o per fer una novel·la, o per fer un conte, o per fer una obra de teatre, o qualsevol tema. No han de ser els grans, no? L'amor, la mort, el pas del temps. no? En qualsevol tema.
2: El valor també d'aquesta antologia és que de la sexualitat femenina, de l'erotisme femení, del desig femení, ni se'n parlava, si se'n parlava s'amagava, o sigui, si no se n'escrivia o amagaven, per tant quedava completament invisibilitzat. Vosaltres ho expliqueu molt bé la introducció, es veia com una amenaça en molts casos, no? Era la dona com que agafava una posició que no agradava i per tant era amenaçant. Però alhora fer-ho, i entenc que aquí també és aquesta part de reivindicació, és afirmar que hi som, no? Que les dones aquí som i que doncs, existeix l'erotisme femení, existeix el desig femení i n'hem de parlar perquè, perquè no parlar-ne, ja sabeu que del que no es parla no existeix. Per tant, d'aquí que en parlem. És una antologia que entenc que pot tenir... Es pot ampliar, això? És ampliable?
4: Tant de bo. Ah.
2: Sí. No, tant de bo. Us agradaria, sí?
4: Sí, hem de ser la porta oberta. Vull dir, nosaltres, la poeta més recent, més jove, té 24 o 5 anys, 25 o 26 anys. Vull dir, la porta oberta a les poetes que venen, que tractin el tema, que s'arrisquin i que continuïn per aquí.
5: Sí, i si ens deixessin fer una segona edició, doncs també podríem incloure altres poetes que no hem pogut incloure ara per espai, per limitació d'espai, però vull dir, encantadíssimes de fer una segona edició.
2: A les poetes, òbviament a les vives, les que no són ja no, però les vives els heu comunicat, els heu explicat, els heu dit que estan que formen part d'antologia.
4: Sí, els hem demanat permís.
2: Funciona així, això,
4: s'ha de demanar permís. Sí.
2: I a les que no hi són, a qui li has de demanar el permís?
4: Aquí tinc els drets. Adeu. O agències.
5: Sí, senyora.
4: Potser que sigui una agència literària. Que
2: I això
4: té
2: que es fa a través d'editorial?
4: O per mail. No, ah, sí, la feina ens l'hem de repartir. La feina de llibre és molta feina, s'ha de repartir entre tots.
2: Algú us ha dit que no?
4: No.
5: No ens ha dit ningú que no.
2: Interessant, això. I la resposta en general és bona, és a dir, agrada que t'incloguin una antologia de poesia eròtica femenina catalana?
5: Home,
4: jo crec que totes estan contentes.
5: La Blanca Llum Vidal ens va fer un tuit perquè li va arribar el llibre i estava,
2: bueno,
5: ens ha comunicat personalment que està encantada, que li ha agradat moltíssim i que li ha interessat molt com ho hem plantejat, no? I la selecció que n'hem fet.
4: De fet, els llibres estan en camí cap a les autores i algunes ja el tenen i altres el rebran
5: en els propers
4: dies.
5: Sí.
4: I llavors ja el podran veure, perquè una cosa és que sàpigues quin poema teu hi ha o que hagis vist una miqueta a d'altres, perquè al Barcelona Poesia fa 2 dies doncs va ser com la posada en escena de llibre i vaig poder llegir uns quants poemes i ja pots veure una miqueta qui hi ha, però fins que no es distribueix o fins que no t'arriba no pots veure amb qui més estàs compartint espai.
2: Ha estat un treball llarg?
5: Més d'un any buscant els poemes, contactant amb les autores, treballant amb l'editorial.
4: Clar, no hi treballes cada dia, però tenim les nostres feines.
2: No, és que a part, la Lídia avui no vindré, no ve a parlar d'això, ja vindrà algun dia, perquè és que la Lídia acaba d'aterrar, com aquell qui diu, com a directora del Centre de Formació d'Adults aquí de Sitges. Fa, què?
5: Dos mesos a tot estirar.
2: Jo crec que la Lídia és d'aquelles persones que ha vingut a la ràdio més vegades a parlar de coses diferents. És a dir, hi ha gent que ha vingut sovint, però normalment ve a parlar del mateix tema. La Lídia no, ha parlat una mica de tot. I ara li quedarà venir a parlar de Centradors, però això ja ho deixarem per un altre dia.
5: Carola.
2: De cara al curs vinent, perquè ara
5: tenim molta feina.
2: Estem acabant el curs. Foc al cos, antologia de poesia eròtica femenina catalana, cura de Raquel Casas i Lídia Gázquez. Moltes gràcies, noies, felicitats per la feina, enhorabona.
5: Gràcies, Carola.
2: Tant de bo llegir més edicions i altament recomanable. Ja sabeu que jo sempre ho explico, que a mi la poesia, per aquella gent com jo, que entenc que algú més hi haurà al món com jo, que els llibres molt llargs, o igual que les sèries molt llargues de 2.000 temporades, se li fan bola perquè veu que no té dies i que no acaba, no sé què. La poesia és meravellosa, perquè la poesia permet llegir 2 pàgines, tanques el llibre i ximpun. I no et quedes amb aquella cosa de el capítol, el no sé què. Et permet aquesta lectura i, per tant, permet, a mi, com a mínim, em permet llegir amb, no sé si amb menys compromís o amb menys sentiment de culpa perquè no arribo, no acabo, o tot plegat. Per tant, mira, si són d'aquests que aquesta cosa de llibres molt llargs, que no s'acaben mai, doncs poesia i Foc al cos, que és poesia eròtica femenina catalana, triada, poemes triats per la Raquel i la Lídia amb cura, amb rigor, amb professionalitat i que segur que els agradaran. Moltes gràcies.
5: Gràcies, Carola.
4: Una abraçada.

0: Les 11:35 minuts, en aquest programa parlarem d'una pel·lícula, que està en procés de muntatge, però que s'ha rodat en part aquí a Sitges. Ho vam veure, ho vam descobrir a les xarxes en diferents indrets de Sitges i que ha comptat entre l'elenc d'artistes i d'actrius i d'actors amb una sitgetana, aquí també vam veure i la vam trucar i vam dir, escolta'm, i des de quan ets actriu? Doncs és que ella realment no és actriu. També és un món que acaba de descobrir. Clar, ens han curiosit tant tot plegat que hem decidit anem a parlar-ne, anem a parlar de la pel·li, anem a parlar amb ella d'aquesta nova faceta seva com a actriu, de moment amateur, ja veurem, i després tindrem també ocasió, perquè mirem de trucar també al director i aquí a darrere d'aquesta pel·lícula, que per seria els avanço, que es diu Adam Violet, perquè el que sí que té és títol, té fins i tot imatges, la poden trobar fins i tot a l'Instagram, si posen Adam Violet Film troben cosetes i veuran parts d'aquests rodatges que s'han fet a Sitges. Com vam anar per a ella? Doncs a través de la Patrícia Iglesias. Què tal, Patrícia? Bon dia.
1: Bon dia, Carola, bon dia.
0: Benvinguda.
1: Bueno, moltes gràcies, moltes
0: gràcies. La Patrícia, gràcies. Que clar, la coneixem per altres aspectes, perquè la Patrícia és com una mica la imatge de la Creu Roja aquí a Sitges, però avui no ve a parlar de Creu Roja, res a veure amb tot plegat, perquè la Patrícia, ella organitza molts esdeveniments, ja ho saben, perquè justament amb la seva feina li toca fer, i clar, la

0: coneixíeu?
1: No.
0: I com
1: no, no.
0: Et va trobar? Et va trobar de casualitat?
1: Sí, bueno, tenim amics comuns, sí, no? I per al tema d'esdeveniments, sí, pues va veure. I en un principi li vaig dir, no, no, no, t'equivoques, no sóc actriu. Bueno, però podíem fer un cameo, podíem fer alguna cosa. A mi em va semblar divertit, en un principi, vaig dir, bueno, pues mira, un, vaig un dia i a veure, no?
0: I a veure què surt, no?
1: Sí, a veure què surt. I, bueno, va estar una sorpresa, no? Ell em va dir que, no, no, tu ja ho feies, això, eh? I dic que no ho feia. I aquell dia va ser per mi una miqueta raro, eh? Una miqueta raro, t'ho tinc que dir. Perquè, clar, jo...
0: Perquè, clar, et vas llançar a una piscina sense aigua, Patrícia, no?
1: Sí.
0: És a dir, tu ni havies fet classes, ni cursos, ni diguem, no era el teu hobby fins aleshores,
1: no.
0: Eh?
1: No, no, no, no, no, no, res, res de res. De molt joveneta vaig fer anuncis i una miqueta així, algunes cosetes, però no, no. I, clar, era una miqueta... Jo no estava preparada, sincerament, no? Però sí que era un cameo, no? I vaig sortir que, ostres, que raro, no? Perquè psicològicament, si tu creus, no? Que no és la Patrícia, que és l'Helena, que és aquest
0: personatge,
1: va ser una mica... I, bueno, va estar una sorpresa. Vaig dir, ostres, pues que
0: no està
1: que...
0: mal, això, no?
1: Sí, perquè desconnecta molt de la Patrícia, no? Responsable de la teva feina, com mare,
0: sí,
1: no? És, i jo he descobert que em descarrego de tota aquesta responsabilitat, sóc una altra persona i em desconnecta molt, aquesta és la veritat. I bueno, que la vida va com va, que van començar així, la pel·lícula, són 3 anys que portem, i va a passar per molts períodes, eh? T'explicarà el director, no? Però va passar per molts períodes, va haver un moment fins i tot que, bueno, doncs mira, en aquest moment és millor aturar-se una miqueta i continuar després, perquè, bueno, a mi em sembla un miracle acabar una pel·li sense pressupost. Ja t'ho dic.
0: Què és el què? Que no ho hem dit, eh? Estem parlant d'una pel·lícula de baix pressupost, són pel·lícules considerades underground o dins del món underground, fetes en molts casos amb actrius o actors amateurs, és a dir, no són professionals, en molts casos fins i tot com la Patrícia s'estrenen. I qui hi ha darrere de Adam Violet i qui va contactar amb la Patrícia en el seu moment? Doncs Vic Campbell, que és el nom artístic de Víctor Gómez. Vic, o Víctor, no sé com t'haig de dir, bon dia.
2: Hola, bon dia, com esteu?
0: Molt bé, què et dic, Víctor o Vic? Sí. O com vols, com ho prefereixes?
2: Bueno, jo realment, bueno, tothom em diu amb confiança, tothom em diu Víctor, o sigui, cap problema, em digues Víctor. Lo de Vic Campbell va sortir perquè quan jo era molt petit,
0: sí,
2: bueno, 12, 14 anys, jo començava a veure pel·lícules de por.
0: Sí.
2: I llavors hi havia un actor que es deia Bruce Campbell, que és un mític famós de pel·lícules de cinema fantàstic, doncs, que em va agradar. I en aquesta època, com jo feia curtmetratges amb un col·lega i amb els meus germans de la família, doncs, bueno, em va posar un pseudònim, perquè en aquesta època el cinema italià també de fantàstic, el giallo, posaven també pseudònims a vegades una miqueta ridículs. I jo em vaig posar Vic, de Víctor, no? I
0: sí,
2: Campbell, perquè m'agradava aquest actor. I des d'aquesta època, doncs, encara continuo amb el mateix pseudònim, que mira, em fa gràcia i tot, no?
0: Víctor,
2: però
0: tu t'hi dediques...
2: Com, com més internacional.
0: Ah, molt bé, estupendo. I tu t'hi dediques a això del cinema o és també un hobby?
2: Bueno, això va començar amb un hobby, com un hobby, perquè fèiem curtmetratges i participàvem en festivals de cinema de por, a cinema fantàstic.
0: Sí.
2: I què va passar? Doncs vam començar a rebre premis del públic, premis de festivals, per exemple, com el de Cotxeres de Sants.
0: Sí.
2: També, bueno, i després vaig fer una pel·lícula, la primera pel·li, que
0: sí,
2: per cert es va estrenar al Festival de Sitges,
0: el
2: que és el Brigadón, per l'any 2005 o 2006, 2006, no me'n recordo bé,
0: sí,
2: ara mateix. I després, doncs, vaig rebre, doncs, un contracte de Regne Unit per aquesta pel·li. Llavors, què passa? Quan ja comences a cobrar i fan contractes amb edicions, també als Estats Units, com,
0: sí,
2: com he tingut, ja no deixa de ser un hobby. O sigui, ja deixa de ser un hobby, sinó que és més professional.
0: Clar,
2: no? Clar, perquè ja comença d'alguna manera, aunque sigui un mínim, però ja estàs cobrant d'això, aunque sigui un mínim, no? De royalties i tal.
0: Víctor, o Vic, ara no sé què m'has dit que prefereix, com prefereixes que et digui?
2: Víctor,
0: Víctor.
2: Vale,
0: Víctor, escolta'm, la qüestió és que aquesta pel·li, Adam Violet, ara

0: està en període de muntatge, no ens deia la Patrícia, no? Està en aquests moments sí. muntant-se la pel·li. Tens previsió d'estrena?
1: Vale, no m'agrada donar una data perquè a vegades és complicat.
0: Sí.
1: Realment,
0: però aproximadament, és a dir, o tu quan esperes o quan desitjaries que es pogués estrenar la pel·li? Ja bueno, sabem que això va com va, eh?
1: Mira, sí, jo crec que, a veure, per dir, jo estic segur que abans que acabi l'any estarà, això està claríssim, vale? Això és per donar una data una
0: Perfecte.
1: Miqueta més a lo lluny, no? Però no puc dir si a l'octubre, si al setembre, si no ho sé, perquè després si quedo, no m'agrada quedar malament, no?
0: Perfecte, tota doncs abans que acabi l'any. En qualsevol cas, tu contactes amb la Patrícia per l'Instagram, no? Perquè teniu algun comú. Què vas veure en la Patrícia sí. que vas pensar és una candidata per fer algun paper a la meva pel·li?
1: Vale, això ho explico, vale, perquè també m'ho han preguntat també per altres persones. Jo, per exemple, sóc un fan absolut del cinema espanyol dels 70, 80, i hi havia directors que en aquesta època, per donar-li realisme a les pel·lícules,
0: sí?
1: Doncs no fitxaven a vegades actors, sinó a vegades podien fitxar jo què sé, una persona que era professional d'aquest aspecte,
0: sí.
1: no? Ja podia passar per donar-li realitat a les coses.
0: Sí.
1: Com aquesta pel·li tracta sobre el món de la moda, sobre el tema fashion, influencers,
0: sí. Sí.
1: Gent així, doncs jo vaig contactar amb gent professional del medi, és a dir, no solament és Patrícia, sinó que també pot sortir Hernando Herrera, que és un professional és un professor de desfilades,
0: sí.
1: de models. També surt Veronique, que és una influencer de la moda, bastant important a Barcelona, dissenyadores de moda, o sigui, per donar-li realisme.
0: D'acord.
1: Llavors, Patrícia, jo, bueno, havíem coincidit en algun event, perquè en aquesta època a mi em convidaven també a anar a events de moda i
0: sí.
1: tal, i havien coincidit. I jo em vaig fixar i dir, ostres, quina personalitat, no, que té, no, aquesta dona, més que és bueno, tenim molta gent en comú, i li vaig oferir, igual que a més gent, com he dit, un, lo que se diu un cameo, no,
0: sí.
1: una figuració especial.
0: Sí.
1: I, bueno, ens vam caure molt bé, tenim, de fet, una molt bonica amistat. Bueno, només puc dir paraules boniques d'ella perquè és una persona meravellosa.
0: T'està escoltant, sàpigues, ja t'està escoltant.
1: Sí, i després em vaig sorprendre perquè la figuració que ella va fer la va fer tan bé que vaig pensar, ostres, i no t'agradaria tenir més continuïtat al teu personatge? Ah, sí, i bueno, hi havia tan bon rotllo, hi havia tan bona sintonia que van començar a donar-li més importància al seu personatge, que de fet és un dels protagonistes, no? que porta el fil.
0: Uh-huh. De què va la peli, Víctor?
1: Vale, bueno, la peli és una idea conceptual del món de la moda. Vale, jo quan vaig estar dintre del món de la moda, perquè fèiem reportatges audiovisuals de desfilades i bueno, vam conèixer gent molt interessant, és molt bonic, és un bon adés, que molt creatiu, molt artístic, coneixes gent que són totalment un talent absolut a l'hora de la creació de vestits. I què passa? Doncs també, com en tots els mons, hi ha coses negatives, hi ha coses que són lletges, no? O sigui, una mica de la part fosca, no? d'aquest món. I què passa? Doncs jo ja estava rumiant de fer una pel·li dintre del món de la moda, aprofitant els contactes que tenim de dissenyadors de moda, i se me va ocorrir de fer una pel·li sobre això dintre de la part també negativa, perquè com jo ja vinc del món del cinema fantàstic i de por, jo ja volia ficar una miqueta de connexió. I, bueno, llavors, al final, Adam Violet és un dissenyador que no existeix,
0: sí?
1: que representa tota la part dolenta del món de la moda. És com una recopilació dels pecats capitals, per dir-ho alguna cosa, no? De tota la part negativa, conflictiva, de la competència, perquè és cert que jo he viscut, i m'han explicat, he viscut en moments que veus la part fosca d'això. És com una denúncia social, perquè veus a vegades el tema de... Bueno, d'una miqueta la prostitució encoberta, l'explotació, d'alguna manera les traïcions també, uh-huh. una manera com els abusos i també doncs, les males formes i el mal aprofitament de la gent. I sobretot, el que més realment m'ha cridat l'atenció i, de fet, personalment em sap molt de greu, és la gent com es traïciona a vegades entre ells, persones que es coneixen, persones que tenen una amistat, suposadament, però que després s'estan criticant constantment, però d'una manera...
0: I les punyalades, no? Llavors, les punyalades que es fan entre
1: persones. Llavors, llavors Adam Baylor representa, és com una creació en plan Reanimator de totes les parts negatives de cada granet de sorra que té cada persona negativa dintre seu, uh-huh. doncs, ja està, i per això s'ha creat.
0: Víctor, diries que és una pel·li, la podríem definir com una pel·li de terror?
1: No, jo la qualificaria de misteri.
0: Misteri,
1: de misteri,
0: d'acord.
1: I una miqueta dramàtic també.
0: D'acord.
1: El que passa que a mi sempre, per la manera que tinc jo de veure el cinema a vegades, que a mi m'agrada molt, és que sempre li vull ficar una miqueta de situacions paranormals. Uh-huh. I llavors hi ha pinçalades de moments de tensió i també de mal rotllo, que ostres, però bueno, també hi ha alguns moments de comèdia, o sigui, més que comèdia és ironia, perquè tu veus, per exemple, és un exemple, no? Jo he conegut dissenyadors i dissenyadores, no?, que són autèntiques meravelles el que fan, no? Però també he vist com algun pseudodissenyador, no?, per exemple, agafa roba d'AliExpress o de Temu i li canvia les etiquetes i intenta vendre de què és
0: un dissenyador important. Sí, sí. Escolta'm, Víctor, 3 anys de rodant aquesta pel·li, ens comentava la Patrícia, i vau rodar Sitges i nosaltres així us vam descobrir, i en aquí la Patrícia hi va tenir molt a veure, en el fet de que rodéssiu a Sitges, oi?
1: Sí, totalment. Ella, bueno, ja doncs, ens aconsegueix moltes facilitats per poder rodar en llocs, perquè, clar, al tractar-se d'una pel·lícula de baix pressupost, necessitem l'ajuda a vegades de gent que ens vulgui deixar localitzacions.
0: Col·laboracions, normalment... sí, està clar.
1: Uh-huh. I, bueno, desgraciadament en aquest aspecte...
0: Patrícia, en el cas de Patrícia, era una cosa... Tu estaves empassinada, eh? Tu volies que en algun moment del rodatge vinguessin a Sitges.
2: Home, sí, em feia molta il·lusió, no? Molta. Jo pensava que, no sé, quan veia la pel·lícula, no?, que surt Sitges i sincerament... hi ha que agrair molt les col·laboracions i com s'implica la gent a Sitges. A vegades el Víctor em diu però aquesta gent, o sigui, i ho tinc que dir, el Port de Sitges, l'hotel Port de Sitges, l'Everlasting, no vull deixar-me ningú, a l'Ajuntament, no? Als carrers, sí, de Sitges, davant de la Punta. Jo tinc una escena davant de la Punta que per mi és, bueno, el Color Sitges Link, l'entitat, sí, ha col·laborat també. Com col·laboren, com deixen els espais, com s'impliquen, després han implicat també persones que també, no?, pues, com la Prado, de Colos i Cheslin, en el seu moment. Home, és molt maco, fa molta il·lusió.
0: La Patrícia és una apassionada de Sitges, és evident, ella ho demostra amb cada cosa que fa, i ara, Víctor, clar, ara li deia, aquesta feina que fas és més de producció pas que no d'actriu, és a dir, heu fet un molt bon fitxatge en producció.
2: Bueno...
1: Sí, bueno, totalment. Efectivament, això està claríssim. A part de que Sitges, com estava dient Patrícia, és un poble preciós, absolutament, o sigui que només veure tots els carrers, la platja, el que és tot el que és l'església, o sigui, tot és com una postal, no?, constantment. I a part de lo que significa també amb el món del cinema,
0: uh-huh.
1: que de fet és com la meca de les produccions del cinema fantàstic.
0: Sí,
1: o sigui que també... Però és el que dic, no? Realment, jo, que sóc una persona de mentalitat humil totalment... hem crescut tots com a equip i d'alguna manera també Patrícia ens porta una miqueta al timó d'aquest bar, d'aquest vaixell, no? Perquè és cert que ella també té bons contactes allà, que amb facilitat li deixen bars de copes, restaurants, fins i tot un hotel, o sigui, d'aquí vull agrair també a l'hotel de Sitges, del Pol de Sitges, que sempre ens deixa ja rodar sense cap problema. I, però, de veritat, jo com a anècdota volia també el que significa el... Nosaltres, per exemple, tenim una actriu que es diu Verònica, vale? que ella no era actriu, realment era una model molt maca, és una model molt maca, i nosaltres necessitàvem tenir una actriu molt maca que feia de model de top Catalunya,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: I bueno, la van conèixer i la van formar, li van ensenyar a desfilar també, a interpretar, i d'alguna manera és una cosa que hem aconseguit també per voluntat d'ella, no?
0: Sí. Perquè,
1: però són coses que et fan creure, no? Més en el projecte, no? Uh-huh. Igual que tot l'equip de producció que tenim darrere, que són excel·lents videògrafs i càmeres, o sigui, aquí faig una salutació a Ricard Gómez i als germans Cardona, que sense ells no tindríem aquesta qualitat que tenim i aquest compromís. Uh-huh. Juanjo Michavila, també un gran actor també que tenim en plantilla.
0: Realment les pel·lícules underground, aquestes pel·lícules amb baix pressupost, la base és la passió i la il·lusió i l'amor per el cinema, no?
1: Bueno, per mi, sincerament, jo sóc un fan absolut de la sèrie B, o sigui, si et dones a escollir entre veure una pel·lícula de pressupost infinit o pressupost baix, prefereixo pressupost baix perquè miro la capacitat d'ingeni que té que tenir un director per, amb quatre duros, poder fer coses increïbles, no? Això m'agrada, perquè quan tu veus una pel·lícula que té un pressupost absolutament desorbitat,
0: clar,
1: jo ja vaig pensant, ostres, però clar, això...
0: Amb diners és fàcil, no? Amb tots els diners del món és molt fàcil, no? Clar, la dificultat és fer-ho sense, clar.
1: Però la creativitat només la tenen alguns. Per exemple, passava quan va començar Peter Jackson, que va començar a posar el director del Senyor dels Anells, que es posava ell mateix màscares per i anar corrents per la muntanya perseguint a la gent. O sigui, era com... Bueno, la creativitat, i en aquest aspecte sí que em puc incluir, perquè no tinc pressupost, però sí que tinc creativitat.
0: Patrícia, l'experiència, per repetir...
2: Jo, sincerament, sempre estaré agraïda a Vic Campbell, Víctor, per l'experiència. Ha arribat a la meva vida d'una manera inesperada. És una experiència brutal. Ell ha descobert els talents de persones que tu no saps que tens, realment. Bueno, si li puc dir talent.
0: Sí.
2: I jo encantada, perquè el més bonic és el que ha dit, no? I ara hi ha una amistat que jo crec que a la vida, no? Trobar persones leals, amb molts de valors, com he trobat jo amb el Víctor, pues no és fàcil avui en dia. I jo, per mi, és un amic. I tinc una admiració per ell, perquè el que està dient és que moure a la gent amb un baix pressupost, a mi em sembla un miracle, de veritat, que una pel·lícula es termini com aquesta. I jo el veig com ho fa. Un dia estava amb febre al passeig marítim i no, jo acabo de filmar, jo acabo de fer aquesta escena. Aquesta passió, això és preciós. Jo crec que hi tenim un equip, de veritat. I jo crec que això és el més bonic. Els companys, la Victoria Honores, que jo és que la amo. El Juanjo Mejavila, que jo digo, mira, un nominado, premis costa
0: que a més a més t'has estrenat a la peli i amb petó i tot,
2: Petó robat. Petó robat, però d'un nominado. Jo dic, és un nominador a Premis Costa Brava. El Juanjo Mejavila és brutal. O sigui, que aquestes coses que es passen a la vida de manera inesperada perquè no les busques, són precioses, no? Però jo, Víctor, li estic molt agraïda, si ho dic molt, que molt agraïda, perquè és una gran persona, perquè té molt de mèrit el que fa ell i els seus germans, la seva família, que porten tota la vida fent això, i la passió que jo crec que mereixen un reconeixement de veritat. I això, doncs, bueno, molt agraïda. Jo sí, jo, ara, clar, és que ara això enganxa, m'entens?
0: Ah, que està bé, ara estàs enganxada, clar. Jo no sé si el Víctor està ja amb algun altre projecte en ment o en marxa,
1: bueno,
0: no sé.
1: Efectivament, ja estem pensant en, després, quan acabem aquesta pel·li, comencem una altra. O sigui, Patrícia tornarà a estar... I també serà més o menys de similar, però una miqueta més, amb més misteri i més policia, a lo millor, al pròxim argument. Uh-huh. O sigui que ja et puc dir que tenim Patri per rato, O sigui...
2: És que riu, saps per què riu? Perquè cada vegada que em diu un personatge, diu, però com aquest home em veu el que jo... Perquè jo volia ser policia.
0: Ah, sí?
2: Perquè el meu pare és policia nacional. no t'ho perdis. I em diu, bueno, és que la pròxima pel·li m'agradaria que estigués que, i el teu personatge és policia. I jo que digo, però aquest home, és que em veu tot, em veu tot, no? I digo, ah, pues jo encantada, perquè mira, era, no? Jo volia, recordo que el meu pare deia, no, que això és molt perillós per tu i millor que no i tal. I jo li deia, però ni que sigui per fer els carnets d'identitat. No, no, i bueno, m'ha anat a una altra professió, però és com que el Víctor veu més enllà a les persones, no? De, i jo crec que, bueno, que ja et dic, jo encantada amb ell, amb l'equip que tenim, i molt contenta.
0: I la Patrícia, que, ostres, Víctor, ara no la robis, no la facis una actriu potent, perquè, clar, la Creu Roja Sitges no sé què farà, també t'ho dic ara, eh? És a dir, la necessiten aquí. Bueno, la necessiten.
1: Sí, bueno, sí. A lo que es dedica ella ja et fa un perfil de com és de persona, no?
0: Sí,
1: una
0: totalment.
1: Persona humana, una persona que ajuda els altres i efectivament ja només amb el seu càrrec de la feina que té ja podem fer una primera valoració de com és ella.
0: D'aquí és la Patrícia. Víctor, un plaer parlar amb tu i ens, sobretot aviseu-nos quan presenteu la peli perquè ho comentarem i sí. Ja estarem pendents perquè, clar, com que d'alguna manera Sitges ha format part, no, d'aquesta pel·lícula, no només amb escenari, sinó també amb la presència de la Patrícia i altra gent de Sitges, doncs n'estarem al cas i, escolta'm, quan vagis fent pel·lis i projectes, avisa'ns, tu avisa'ns.
1: Sí, sí, i tant, estaré totalment, estic encantat i moltíssimes gràcies, molt agraït d'haver participat en aquesta entrevista i bueno, és sentir el escalçó, no? O sigui, el que és
0: l'escalfament de
1: tenir la gent com ens ajuda a continuar amb aquesta il·lusió.
0: Gràcies, Víctor. Patrícia, un plaer. Escolta'm,
2: gràcies, Carola.
0: Estarem darrere teu, seguint-te a les xarxes, com sempre, amb tots els muntes que fas i ara també com a actriu.
2: Moltes gràcies.
0: A tu, un plaer tenir-vos. I fins aquí amb aquesta pel·li de baix pressupost, eh? Però rodada a Sitges i amb participació sitgetana, nosaltres posem el punt final i tornem demà. Adéu-siau.

0: 3 de cada 10 dones asseguren que s'han vist obligades a fer pràctiques no desitjades durant les relacions sexuals. Ho revela una enquesta del CIS sobre salut sexual, que també indica que el 72% dels homes consumeixen porno, sobretot els que tenen entre 25 i 34 anys. Un incendi que crema en una zona de Rostolls a l'Albi, a les Garrigues, ha obligat a interrompre el servei d'alta velocitat del foc crema a tocar de la línia ferroviària i d'una carretera local. L'incendi de Talavera, a la Segarra, hauria de quedar controlat a les pròximes hores. Moments de tensió avui al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs, pel desnonament de tres famílies d'un bloc ocupat des de fa 9 anys. Hi ha hagut corredisses i llançaments d'ous i pedres a policies, periodistes i representants municipals per grups de veïns enfadats pels primers desallotjaments previstos que afecten una seixantena de famílies. I avui nova convocatòria de vaga a l'ensenyament. És als centres públics i privats del primer cicle d'educació infantil, de 0 a 3 anys. Els professionals es consideren menys tinguts en relació a altres etapes educatives i reclamen més reconeixement. Els Estats Units i l'Iran firmen telemàticament l'acord que ha de posar fi a la guerra, trama signat des del Palau de Versalles al costat de Macron. El text declara la reobertura de l'estret d'Hormuz i un alto el foc permanent a tots els fronts, inclòs el Líban, mentre es negocien tots els punts els propers 2 mesos. Atac ucraïnès a gran escala contra la capital russa amb centenars de drons que han impactat un altre cop en una refineria i edificis residencials i han fet tancar els aeroports. L'intercanvi de foc d'aquesta matinada ha deixat un mort a cada país. La instal·lació d'una planta de reciclatge de plàstics a la Selva del Camp, al Baix Camp, genera malestar al municipi. L'empresa ja té tots els permisos de les administracions, però els contraris plantegen dubtes sobre la seguretat i la contaminació que pot comportar. Jordi Campoy, amb Fer cantar els arbres, guanya el Premi Prudenci Bertrana de novel·la. És un dels premis literaris de Girona que atorga el grup 62, que s'acaben de fer públics. El Miquel de Palol de poesies per a Joan Tomàs Martínez, el Carles Rahola d'assaig per a Joan Manuel Sol de Villa i el Ramon Montaner de novel·la juvenil per a Laia Aguilar.
1: Esports. València-Barça, primer partit de la final de la Lliga de Bàsquet, a les 8, amb transmissió del Tot Gira Catalunya Ràdio. A les 9, Barça-Pozo-Múrcia, segon partit de la final de futsal, amb victòria primer per als blaugranes. A Madrid de futbol anuncia el fitxatge del defensa Francesc Konaté per les pròximes 4 temporades. Té 27 anys i fins ara jugava de defensa al Liverpool. Al Mundial de Futbol avui Suïssa-Bòsnia i Mèxic-Corea, entre d'altres. La Portugal de Robert Martínez i Ronaldo no passa de l'empat a 1 contra el Congo, mentre Anglaterra guanya Croàcia 4-2 amb gol de Rashford.
0: I ens queda el titular del temps. Avui, dia de sol en general. A la tarda creixeran nuvolades al Pirineu amb alguns ruixats aïllats a l'Aran i a l'Alt Pirineu. La calor es mantindrà, tot i que puntualment la temperatura pot baixar una mica. La calor anirà més a finals d'aquesta setmana, coincidint amb l'arribada de l'estiu. 3CAT Info.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM. El canvi climàtic, la sequera i la calor extrema fan que el risc d'incendi sigui altíssim. Però el nostre compromís contra el foc també ho és. Evitar els incendis és cosa de tots, de les institucions i de la ciutadania. Com que ja sabem com les gasta, mantinguem el foc ben lluny de les nostres vides. Un país, un clam. Foc off! Si veus una columna de fum, truca al 112. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
1: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
1: Atenció, aquest matí al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs, perquè els Mossos han anat a desallotjar tres dels pisos dels blocs de la Rambla. Hi ha hagut corredisses, llançament d'objectes, crits a la policia, també la persecució d'una treballadora social pels tres primers desallotjaments de la seixantena que s'han de fer en aquest bloc d'habitatges públics que està ocupat des de fa gairebé una dècada i on s'han de reallotjar els veïns d'un altre edifici de la Mina, el Venus, que porta 20 anys pendent d'enderrocar.
2: Somos familias que llevamos 9 años ahí viviendo y claro, no quieren meterse otras personas aquí porque saben que son problemas, nos están echando a nosotros con niños pequeños para meter a otras familias. Las familias no quieren problemas tampoco.
1: Els pisos ocupats que s'han de desallotjar, amb execucions previstes per la setmana que ve, hi ha menors i, segons denuncien els afectats, també persones en situació de vulnerabilitat.
3: Aquí hay gente con vulnerabilidad de verdad y puedo enseñar la discapacidad de mi hijo, que es verdad. Esto es una vergüenza.
0: Catalunya al dia.
1: De seguida connectarem amb el barri de la Mina i també amb el centre de Barcelona, amb la part alta de Barcelona concretament, perquè han detingut un home, concretament al carrer Muntaner, per amenaces amb un ganivet. Agents dels Mossos finalment l'han aconseguit reduir amb una pistola Taser. També serem a Pont de Molins, a l'Alt Empordà. Ha canviat d'alcalde i el detonant, Quim Balaguer, bon dia.
4: Bon dia, Estel.
1: Ha estat una classe de ioga.
4: Un regidor d'Esquerra, que formava part de l'equip de govern, estava treballant en una sala on s'havia de fer una classe de ioga, que es va acabar fent amb el regidor dins, que va seguir treballant. Però a l'alcaldessa no li va semblar bé i el va cessar. Ara ell s'ha aliat amb 3 regidors de Junts per forçar un canvi en l'alcaldia.
1: També parlarem dels veïns de la Selva del Camp, al Baix Camp, que no veuen gaire clar la instal·lació d'una planta de reciclatge de plàstics.
5: Perill d'explosió, que està reconegut dintre del projecte. Les altres afectacions serien a la fauna, sorolls...
4: Però l'alcalde diu que no s'hi pot oposar.
6: Si aquesta empresa doncs, ens porta tots els que són els permisos d'activitats, nosaltres, com a Ajuntament, no podem negar-los la llicència d'activitat.
1: I avui entrarem també al Teatre Principal. A la Rambla de Barcelona porta 20 anys tancat, però ara s'està reformant per reobrir-lo el 2028.
4: Els seus 10.000 metres quadrats hi estan fent 4 grans espais d'exhibició amb més d'un miler de butaques en total.
1: I per fora recuperarà el seu aspecte original.
7: Recuperem les 3 grans arcs originals sobre el balcó de la Rambla, que havien estat perduts, i també la cúpula Venus, amb una alçada de 17 metres d'alçada.
1: I parlarem d'un altre espai que també porta més de 20 anys tancat. És el Teatre El Foment de la Bisbal d'Empordà.
4: Va ser punt de trobada i de representacions culturals durant el segle passat. Ara, l'Església, que és la propietària del teatre, es planteja reobrir-lo.
8: Recuperar l'ús social i cultural del Foment. Anem parlant amb totes les parts interessades en recuperar aquest espai.
1: I parlant de teatre, acabem de saber que Josep Maria Mestres serà el nou director artístic del TNC. Ho acaba de decidir el Consell d'Administració del Teatre Nacional de Catalunya. Per tant, també intentarem ampliar-ho al llarg d'aquesta hora de programa. Ha estat un matí complicat pel que fa al trànsit, amb diverses incidències. Es mantenen a aquesta hora, equip viari, Clàudia Serra.
9: Doncs a aquesta hora hi ha lentitud a l'AP7 a Mont-roig del Camp en sentit Amposta per un accident, a la C65 a Cassà de la Selva per una avaria. Hi ha retencions a la rotonda que enllaça amb la C25 i a Barcelona. Hi ha intensitat a la ronda de dalt a Pedralbes en tots dos sentits de la marxa. Precaució per una possible incidència en aquest punt.
1: I pel que fa al temps, Francesc Mauri, bon dia.
10: Bon dia, bona hora.
1: Ara és aquells moments que els meteoròlegs us avorriu una mica, no? Perquè no hi ha gaires canvis a explicar, o què?
10: Doncs sí, estem amb aquest temps absolutament monòton, la temperatura de moment estable. Aquesta matinada, demà al matí, hi ha una petitíssima variació en forma de pas d'una banda de núvols per Catalunya, que potser deixi 3 gotes de calor i poca cosa més, però per vaja, dura 5-6 hores i se'n va. I sobretot, pendents, però ja n'anirem parlant, d'aquesta possible onada de calor entre diumenge i dimarts, dimecres de la setmana que ve, quan ens podríem acostar a rècords històrics de calor un cop més en ple mes de juny.
1: Doncs això, segur que n'anirem parlant. I en esports, què prepareu avui, Montserraia?
11: Doncs mira, parlarem del València-Barça, primer partit de la final de la Lliga de Bàsquet, avui a les 8 del vespre, amb transmissió del Tot Gira a Catalunya Ràdio. A les 9, Barça-Pozo-Múrcia, segon partit de la final de la Lliga de Futsal, amb victòria el primer per als blaugranes. Paula Badosa va aconseguir ahir una de les victòries més destacades dels últims temps. Va superar la nord-americana Coco Gauff, número 7 del món, al torneig a Berlín. I als quarts de final s'enfrontarà demà la txeca Noskova. L'Atlètic Lleida presenta Juan Carlos Beltrán com a nou entrenador per dirigir la temporada que ve l'equip de la Terra Ferma a la Tercera Federació de Futbol. I la presidenta del Reus Deportiu, Mònica Balcells, fa balanç i destaca l'èxit aconseguit amb l'aposta per la gent jove de la casa en el primer equip, que ha permès, per exemple, jugar a la fase final de la Champions.
1: Doncs tot això i més al Catalunya al dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio, amb Quim Balaguer a la Sots Edició, Aurora Guindo a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Víctor Lorenz al control central. És la una i pràcticament sis minuts. Comencem.
0: Catalunya al dia.

0: Doncs, com us dèiem, de seguida marxem cap al barri de la mina Sant Adrià de Besòs, però abans passem per Barcelona. Han detingut un home al carrer Muntaner per amenaces amb un ganivet. Agents dels Mossos l'han hagut de reduir amb una pistola Taser. No hi ha hagut ferits. Què més en sabem? Des del lloc del fet, Joan Garcia, bon dia.
1: Bon dia, Estel. Que tot això ha passat a 12:15 al carrer Muntaner, entre Mitre i la plaça Adrià. Una persona amb un ganivet a la mà tenia una actitud agressiva. De seguida hi han arribat els Mossos, que l'han reduït, com explicaves, amb una pistola Taser, i l'han reduït. Ningú no ha pres mal. El porter d'un bloc de pisos amb qui hem parlat ens ha explicat, però, que per uns moments hi ha hagut una situació d'alt risc.
2: Tuvía ese hombre con un cuchillo, la policía lo detuvo ahí en la esquina General Mitre Muntaner. Llegó un momento en que el tío estaba ya amenazando directamente con apuñalar a alguien. Todo el trayecto que hizo, tenemos supermercados, guarderías, restaurantes, bares, y toda esa gente está en peligro.
1: Encara ara, al lloc dels fets, la Guàrdia Urbana talla Muntaner entre aquests dos punts, Mitre i la plaça Adrià, hi ha un important embús de trànsit.
0: Doncs qualsevol novetat, Joan Garcia, atents aquí al Catalunya al Dia perquè ens ho facis saber. Gràcies, bon dia.
1: Bon dia.
0: I ara sí, recollim els moments de tensió i puntualment de violència que hi ha hagut aquest matí al barri de la Mina. Aquí, concretament, hi havia llançament de tasses en un bar. Ha estat una de les escenes que s'ha viscut durant el desnonament de 3 pisos d'un bloc de la Rambla de la Mina, Sant Adrià de Besòs. És un edifici d'habitatges públics que des de fa 9 anys estan ocupats il·legalment per una 60 de famílies. Avui s'ha començat a desnonar aquests veïns perquè en aquest bloc s'hi han de reallotjar famílies de l'edifici Venus, també a aquest barri de la Mina, que porta més de 20 anys esperant a ser enderrocat. Hi ha un ordre perquè vagi a terra a causa del seu mal estat, de la seva degradació. Des de la Mina, David Àngela, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Però és una situació molt complicada, hi ha versions molt contradictòries del que passa amb aquests pisos i, a més, això temen que pugui enverinar la pau social que hi ha en aquest barri.
3: Doncs sí, de fet, per uns són ocupes delinqüencials, per altres, famílies vulnerables amb menors a càrrec. Es tracta d'un bloc que ha estat tancat uns 8 anys i que finalment van ocupar famílies del barri. Es dona la circumstància que un tinent d'alcalde de Sant Adrià va ser condemnat per pagar durant anys amb diner públic la seguretat d'aquest bloc desocupat a un clan familiar del barri mateix de la Mina. Quan va decaure aquesta vigilància, altres famílies del barri van ocupar aquests pisos que l'administració vol adjudicar ara als desallotjats del bloc Venus. L'Antonio acusa l'Ajuntament de corrupte i la Jennifer adverteix que els veïns de Venus no voldran residir en aquests pisos.
4: Aquí hay gente con vulnerabilidad de verdad. Y puedo enseñar la discapacidad de mi hijo, que es verdad. Y pueden entrar en el piso que estoy, que el día 22 me desahucian a mí. Esto es una vergüenza, pero una vergüenza total. Estos pisos están para los de las calles Venus. Y es mentira. Es que es mentira totalmente. Hay 15 personas. Todos lo están trasladando a la calle Marte. Queremos que lo investiguen. Que lo investiguen de verdad, porque es una vergüenza. Hay una corrupción en ese ayuntamiento de Sant Adrià que es increíble.
5: Porque somos familias que llevamos 9 años ahí viviendo y, claro, no quieren meterse otras personas aquí porque saben que son problemas. Nos están echando a nosotros con niños pequeños para meter a otras familias. Esas familias no quieren problemas tampoco.
0: David, els veïns advertien que la mina ara mateix és un polvorí, no?
3: Doncs sí, de fet, hi ha hagut llançament d'ous i de pedres contra la policia i contra també la seu del Consorci de la Mina. Els Mossos han hagut de protegir una dona d'una turba descontrolada que volia agredir-la i que ha intentat trobar, també han buscat i no l'han trobat, i no amb bones intencions, precisament, el gerent del Consorci de la Mina. En aquest context, els veïns, però també la Marta López, portaveu del Sindicat de l'Habitatge de la Verneda i de Besòs, adverteixen que l'administració està intoxicant la convivència veïnal.
6: A mi em sembla perfecte que avancin el reallotjament del bloc Venus, però no pot ser a costa de deixar famílies al carrer que són vulnerables. No pot ser a costa de crear un conflicte social a la mina, perquè diuen que no tenen recursos, però es gastaran més diners en dispositius policials militaritzant la mina 6 mesos que per trobar una família, per trobar recursos per a les famílies que estan desnonant, perquè aquest és un problema social i estan creant un problema de convivència, estaran creant un problema social de veritat a la mina.
3: Segons fons municipals, les persones amb vulnerabilitat seran ateses per la taula d'emergència de Sant Adrià, però els afectats ens recorden que el protocol només fixa aquesta ajuda per 3 nits.
0: Doncs això ha estat un matí molt complicat al barri de la Mina. També han rebut els periodistes, no, David?
3: Bé, un company de TV3 ha rebut l'impacte d'un ou directament a la seva càmera i hi ha hagut un moment de tensió que se li han encarat i els ha pogut pacificar. Al final la cosa no ha anat a més.
0: Doncs bé, bones notícies en aquest sentit. Gràcies, David, bon dia.
3: Adéu, bon dia.
0: A Lleida, el jurat popular ja es prepara per deliberar sobre la baralla mortal entre dos clans familiars en un bar de Mollerussa el novembre del 2022. Després de 3 dies de judici, la fiscalia manté que els principals acusats, que són pare i fill, van apunyalar mortalment la víctima i manté peticions de condemna que sumen en total 36 anys de presó. Lleida, Estela Busoms, bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: I les defenses, què en diuen?
7: Doncs subscriuen el que ha declarat el fill, que va ser ell qui va clavar la navalla a la víctima en legítima defensa i exculpa el pare.
8: El que apunyaló a Higinio fui yo.
9: ¿Qué fue usted?
8: Mi padre no. Tenía miedo y hizo así 2 veces para quitármelo de encima. Yo en ningún momento quería matar a nadie.
7: Les acusacions, però, no s'han cregut ni una cosa ni l'altra. Mantenen que el pare també va apunyalar la víctima i que el seu clan es va presentar al bar armat per propiciar la baralla. Sentim el fiscal i l'advocat de la família de la víctima.
10: No és possible la legítima defensa en els casos de riña tumultuària mútuament acceptada.
11: I això és el més greu. Anaven convenientment preparats per fer el que van fer.
7: El veredicte del jurat s'espera per demà al vespre o dissabte.
0: I precisament un clan familiar de Girona estaria al darrere de les 11 plantacions de marihuana que es van desmantellar a finals de maig en un ampli operatiu dels Mossos d'Esquadra. N'han donat avui tots els detalls des de la policia. A més de la droga, els van trobar amagats diners i fusells. Però el més destacat és que han desarticulat una estructura econòmica milionària per blanquejar els diners del narcotràfic. Anem a Girona, doncs, ara. Fèlix Martín, com s'ha concretat tot això?
12: Hola, bon dia. Doncs exactament, els han bloquejat 30 propietats, 19 comptes i vehicles de luxe. Han calgut 7 mesos d'investigació per no centrar-se només en el decomís de la droga, vincular totes les plantacions amb una única banda i, a partir d'aquí, anar més enllà. Ha detallat el cap de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos a Girona, Carles Martínez.
13: El que volia mirar, evitar que l'organització consolidés el benefici que havien pogut obtenir del tràfic de drogues, també, evidentment, evitar que poguessin descapitalitzar aquest benefici, no?
12: Els Mossos també han investigat personal d'empreses legals, com instal·ladors de la infraestructura necessària per als conreus de marihuana, subministrament de fertilitzant o immobiliàries, perquè blanquegen els guanys del narcotràfic comprant habitatges a locals.
0: L'Ajuntament de Barcelona ha suspès de feina i sou un bomber després que hagi estat denunciat per agressió sexual, Quim.
14: El consistori també ha traslladat els fets a la Fiscalia i no descarta presentar-se com a acusació particular. Els fets van passar el 7 de juny, quan el bomber hauria accedit al parc de bombers de la Zona Franca de matinada per iniciar la seva jornada laboral amb el seu vehicle particular i amb la presumpta víctima, aliena al cos de bombers, dins del cotxe. Posteriorment, mentre ja estava de servei, la víctima es va despertar en estat de desorientació i va trucar al 112. El SEM la va traslladar a l'Hospital Clínic, on es va activar el protocol d'agressions sexuals.
15: Catalunya al dia.

0: Així hem arribat a un quart de dues del migdia i us parlem ara de les famílies afectades pel brot de Covid-19 en una residència de Filella, a Tremp. Ja estudien quins passos seguiran després que l'Audiència de Lleida hagi confirmat l'arxivament definitiu de les causes penals que hi havia obertes arran d'aquests fets. El brot, recordem-ho, va ser entre el novembre del 2020 i el gener del 2021, va causar la mort de 64 residents en aquesta residència a Filella i el contagi de 42 treballadors. Des de Tremp, Pau Rovira, el tribunal ha desestimat el recurs presentat per una part de les famílies de les víctimes. Se sap si poden fer ara alguna cosa?
1: Hola, Estel, bon dia. Doncs, a veure, la notícia és molt recent i alguns dels familiars estan en xoc. Ara, alguns dels afectats estan analitzant el contingut de la resolució per decidir si emprenen noves accions per vies judicials o administratives. Recordem que quedaria oberta la via civil. Altres famílies, en canvi, donen el procés per tancat després de diversos anys de procediments. L'advocat que les representa, Xavier Prats, ha assegurat a aquesta emissora que, de moment, no es volen pronunciar, en part perquè assegura que la defensa ja els ha denunciat per parlar amb la premsa sobre aquest cas i de l'altra perquè, com dèiem, encara estan estudiant la resolució. En tot cas, l'Audiència de Lleida, com dèiem, avala l'arxivament acordat pel jutjat d'instrucció de Tremp l'abril del 2025. La decisió afecta tant la causa per un suposat delicte contra el dret dels treballadors com la més greu, la investigació per presumptes homicidis imprudents. Entre les persones investigades hi havia l'exdirectora del centre, la responsable higienico-sanitària i tres membres del patronat de la Fundació Sant Hospital de la Fundació Fiella d'aquí de Tremp. Recordem que la denúncia de la Fiscalia, presentada el 2022, apuntava problemes de coordinació i deficiències en l'atenció als residents durant el brot. També recollia irregularitats en la gestió de les defuncions i en la comunicació amb les famílies. Per tant, resumint amb aquesta resolució de l'Audiència de Lleida, el procediment penal queda definitivament tancat, tot i que els familiars de les víctimes podrien optar encara per la via civil, que no està tancada, i també exigir, si calgués, si ho consideressin oportú, responsabilitats patrimonials.

0: Amb les altes temperatures i en plena campanya de la sega, proliferen els incendis de vegetació agrícola. Aquest matí cremen rostolls en un foc a l'Albi, a les Garrigues, que ha obligat a interrompre la circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona, perquè les flames han arribat molt a prop de les vies. L'última hora és que ja està estabilitzat aquest foc i, a tot això, continuen les tasques per apagar l'altre incendi que ha cremat un centenar d'hectàrees a la Segarra. És el més extens d'aquest any a les comarques de Lleida. Estela, en aquest cas s'apunta ja quina podria ser la causa, no?
1: Sí. Segons els agents rurals, els primers indicis de la investigació apunten que el foc el podrien haver provocat els treballs d'una màquina recol·lectora. Recordem que va començar ahir a la tarda en un camp de cereal del municipi de Talavera i ha cremat sobretot finques que encara no s'havien segat. Aquest foc està estabilitzat des d'ahir a la nit, però els bombers encara hi treballen per remullar punts calents. Mentrestant, també han hagut de destinar una dotzena de dotacions terrestres i aèries a l'incendi que a quarts d'11 ha començat a l'Albi, prop d'una carretera local i de les vies del tren. La bona notícia, com dèiem, és que en un parell d'hores ja l'han pogut estabilitzar.
0: Gràcies, Estela. Bon dia.
1: Bon dia.

0: Treballadors d'escoles bressol es manifesten a Barcelona en el marc d'una aturada a tot l'Estat per reclamar més recursos, menys ràtios i un millor reconeixement educatiu. És l'ambient en directe d'aquesta protesta que estan seguint Toni Fortesa amb el suport tècnic de José Antonio Muñoz. Toni, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com estan en aquesta manifestació?
1: Doncs mira, ara mateix, sota el lema del 03 existeix, centenars de docents es manifesten ara mateix en aquests moments davant de la delegació del govern per reclamar la dignificació del sector. La Sandra és una de les docents que es manifesta avui.
2: Donar la importància que té els 0-3 anys als infants perquè és un període on que no es té en compte i hi ha molts aprenentatges i necessitem aquest suport i aquesta baixada de ràtios ja.
1: La baixada de ràtios és una de les grans demandes. També, dotada de més recursos, l'escola inclusiva, la Lourdes i la Cristina són docents del cicle 03.
3: Ràtio, reconeixement del 03, sou i sobretot això que hi som i que és una etapa primordial.
4: I que la inclusiva sigui real, no com ara, que no arribem a poder incluir aquests nens a l'escola d'una manera adequada.
1: Crits del 03 no pot més, o ni ho bo, això és una revolució, han acompanyat aquesta manifestació. Moltes pancartes denunciant la fatiga de la professió. Com dèiem, ara la manifestació està just a les portes de la delegació del govern. Els professionals del sector demanen també una llei comuna a tot l'Estat que els equipari entre les diferents administracions.
0: Molt bé, Toni Fortesa, gràcies, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: I ara parlem de la Fundació Catalana L. Miquel Valls, que demana que l'ajuda per gran invalidesa sigui compatible amb el grau 3+ de dependència extrema. Tres mesos després de l'aprovació de les ajudes, molt reivindicades pels afectats d'esclerosi lateral amiotròfica, avisen que el nou sistema de cures és poc flexible i falta especialització dels cuidadors, Marriera.
5: La directora de l'entitat, Esther Sallés, valora molt positivament que Catalunya aporti 5.000 euros més a les ajudes estatals, fet que eleva les prestacions a un màxim de 15.000 euros mensuals. Tot i això, lamenten que a casa nostra hi hagi copagament i, en cas de tenir el grau 3+, es redueixi el complement de gran invalidesa, cosa que no passa en altres comunitats. Són declaracions a 3Cat Info.
6: El grau 3+, és una ajuda per risc de mort evitable, és a dir, una ajuda sociosanitària. Són cures especialitzades. Si tenim aquestes cures especialitzades, seguim necessitant la cura social. Llavors, el complement de gran invalidesa el necessitem.
5: Més d'un centenar de malalts d'ELA ja tenen reconegut el grau 3+ de dependència extrema des que fa 3 mesos es va aprovar el decret, segons dades de drets socials. Alguns malalts, però, han preferit no tirar endavant els serveis per qüestió de diners o perquè el seu cuidador no té la formació que requereix. A més, avisen que molts cuidadors de dependència no estan preparats per atendre malalts d'ELA que necessiten unes cures molt més específiques.
0: L'Hospital Evangèlic de Barcelona ha inaugurat avui la unitat comunitària de fragilitat. Es va posar en marxa després de Nadal i ara per ara atén una mitjana d'entre 6 i 8 pacients cada dia, tot i que podria arribar a atendre'n una vintena. Anna Escura, bon dia.
7: Bon dia. És un model d'atenció primària que vol reduir les visites a urgències i els ingressos hospitalaris dels pacients amb fragilitat. És l'equip d'atenció primària qui els deriva cap aquí. Això permet que els pacients s'estalvien passar per urgències i un possible ingrés hospitalari. Alhora, el tractament que reben és especialitzat i personalitzat, ja que és el seu propi equip de primària qui en fa el seguiment. Perquè ens en fem una idea, molts dels pacients que venen a parar aquí tenen patologies cardiovasculars o respiratòries. Armand Casado, director d'urgències d'atenció primària del territori del litoral de Barcelona i codirector de la Unitat Comunitària de Fragilitat, explica com funciona.
8: El deriva a l'equip d'atenció primària i aquí es diagnostica i es visita i es programa amb un procés que poden ser diversos dies i l'avantatge és que el pacient es tracta aquí i se'n va cap a casa i torna l'endemà. No hi ha un ingrés si no es necessita.
7: La Higínia és una d'aquestes pacients.
9: Que m'ofegava i clar, em posaven pastilletes, esprai, jo cada dia pitjor, no podia dormir. I de l'Hospital del Mar me van derivar aquí i ben dita l'hora que m'han derivat aquí. Ha sigut un descans horrorós, eh? Pel mort que a mi m'intetratin i tot, com a casa teva no n'hi ha res. Eh?
7: La Unitat Comunitària de Fragilitat dona servei a l'Àrea Integral de Salut Litoral Mar de Barcelona, que inclou els districtes de Ciutat Vella i Sant Martí, amb una població de prop de 336.000 habitants.
0: Mireu, ara pareu atenció a aquest testimoni exadicte a la cocaïna.
10: El farcis al ser és un detonant, però també la normalitat com es viu a la vida diària. Tothom consumeix, tothom normalitza tant la cocaïna com l'alcohol.
0: És en Jonathan Ortega, té 43 anys, ara és voluntari de l'ONG Projecte Home. L'entitat adverteix que la meitat de les 1.800 persones que van atendre l'any passat van ser per desenganxar-se d'això, de la cocaïna. Miquel Jarque, bon dia.
11: Hola, molt bon dia, Estel.
0: Des de fa 10 anys que la cocaïna és la substància que genera més consultes d'assistència. Ja es pot establir d'alguna manera un patró de consum?
11: Doncs mira, precisament ens el deia el Jonathan, és aquest pas de l'ús esporàdic durant el cap de setmana a un consum diari. Neus Canals és la directora del Projecte Home.
12: Fa molts anys que aquest nombre representa gairebé la meitat de les demandes d'ajudes que rebem i que, per tant, també situen a la cocaïna com la principal substància per la qual ens demanen tractament. Això ens fa pensar que la cocaïna no és un problema marginal, sinó que està molt present, que està disponible i que, a més, té una baixa percepció de risc.
11: El perfil de la persona que demana ajuda a aquesta ONG és, en 8 de cada 10 casos, d'un home d'una edat mitjana de 43 anys que també acostuma a fer un consum problemàtic de l'alcohol. Contra el que s'acostuma a creure, l'addicció a la cocaïna, Estel, afecta tots els nivells econòmics, socials i culturals. En Jonathan és l'exemple que te'n pots en sortir perquè ara ja porta gairebé 3 anys sense consums i ha refet la seva vida.
0: Això, per descomptat, sempre aquest missatge positiu, perquè molta gent se'n surt, és molt possible, i sobretot amb l'ajuda de gent com els del Projecte Home. Gràcies, Miquel, bon dia.
11: Molt bon dia.
0: Mireu, a partir de l'any que ve, de l'estiu del 2027, si sortiu de l'aigua en una platja de Barcelona i us adoneu que us ho han pispat tot mentre us banyàveu, no patiu, no patiu, si més no, per com tornareu a casa. L'Ajuntament vetlla per vosaltres, no deixarà que marxeu només amb el banyador posat i saltant com cangurs per la sorra que crema per evitar que us cremeu els peus. Què ha previst, Quim, el consistori, per evitar tot aquest panorama que acabem de descriure en tant que molidor?
13: Doncs la solució és un kit d'emergència que ens permetrà recuperar un mínim de dignitat i no haver d'anar cap a casa amb una mà al davant i l'altra al darrere. Aquests kits els tindran els agents del grup de platges de la Guàrdia Urbana i consisteixen en una samarreta de cotó blanc, amb el logo de l'Ajuntament,
0: per descomptat,
13: uns pantalons curts blau marí, unes xancletes de platja i una motxilla de niló impermeable que incorpora també el distintiu institucional de la ciutat. De moment en compraran 900 kits.
0: 900?
13: Sí, són per 2 anys, 2027 i 2028, i que l'estiu que ve ja estaran a disposició de les víctimes de robatoris. Tenen un cost global de 6,6 milions d'euros.
0: Deu ser cotó bo.
13: El cotó no sé si és bo, però que sí et puc dir que el patronatge de la roba és unisex.
0: Clar, és que només faltaria que més hi hagués la samarreta entallada, la no, de mànigues, no. De tirants...
13: Però això sí, talles que van de la S a la 3XL. I també talles infantils, perquè també els han...
0: Clar, sí. Pobres nanos, sí.
13: Talles infantils de la 7 a la 10. I les xancletes de plàstic dels números 36 al 44. I tot i que no hi ha dades concretes dels delictes comesos sobre la sorra, perquè aquestes dades no s'agreguen, els delictes de Barcelona, la secció de platges de la Guàrdia Urbana va fer l'any passat 276 detencions i 359 denúncies, la majoria per furts. Si aquest ritme es manté, aquest kit de l'Ajuntament pot acabar ben aviat sent tendència a les platges de Barcelona.
0: Esperem que no, perquè si veiem gaire gent amb aquesta samarreta blanca i aquest pantaló curt de color blau marí, mal senyal, en realitat.
13: Malum signum, efectivament.
0: Gràcies, Quim.
13: Adéu.
0: Catalunya al dia. Vinga, ara parlem d'un nom propi, és el de Miquel Àngel Castaño, és el nou alcalde de Pont de Molins, a l'Alt Empordà. 3 regidors de Junts i un d'Esquerra Republicana, que va ser cessat de les seves funcions de govern, han desbancat la fins ara alcaldessa, Mari Lluís Gorner. Anem cap allà, cap a Pont de Molins, i tenim la Laia Claret. Laia, bon dia, com s'arriba aquesta moció de censura?
14: Doncs mira, hola, bon dia. Tot es desencadena quan l'alcaldessa va cessar a principis de juny Jordi Carreras de les funcions de govern d'aquest poble d'uns 600 habitants. Ho va fer sota l'acusació d'abús de poder perquè fa un any el regidor estava treballant en una sala on s'havia de fer una classe de ioga. Segons l'alcaldessa, això va entorpir la privacitat de qui feia la classe. La professora assegura que van consensuar la decisió amb el regidor, però aquest va ser el detonant. Avui els tres regidors de Junts de l'oposició i el regidor d'Esquerra cessat de les funcions han presentat la moció per desbancar l'alcaldessa, que se sent traïda per Carreras.
15: La política no té per què ser un fang de mentides i traïcions. Aquest govern i l'oposició hem demostrat que es pot parlar, pactar i treballar plegats. Això és fer política de veritat, i no el teatre buit i lamentable que ens vol imposar aquest transfuga per al seu propi benefici.
14: Miquel Àngel Castanyó, com a nou alcalde, ha remarcat que es necessita cohesió municipal i més en un poble tan petit.
16: En un poble petit no hi ha espais per a divisions. Som veïns abans que adversaris polítics. Ens trobem al carrer, a les festes, a les entitats, als comerços. Compartim el mateix poble.
14: Una situació, evidentment, condicionada per les eleccions municipals d'aquí menys d'un any. I és que l'executiva gironina de Junts no dona suport a aquesta moció i assegura que treballen amb una llista renovada pels pròxims comicis.
0: Així hem arribat a 2:15. Us parlem ara de Quality Espresso. Els seus treballadors han ratificat el preacord sobre el futur de la planta de la zona franca d'aquesta empresa de màquines de cafè, Mireia Sala.
17: Sí, Estel, en un referèndum fet aquest matí, una àmplia majoria hi han votat a favor. El nombre d'afectats per l'ERO es redueix dels 82 inicials als 76 i es recol·locarà en altres companyies la majoria dels acomiadats. A més, es prejubilarà el personal a partir dels 55 anys. La producció es traslladarà a Itàlia i, per tant, la quarantena de treballadors que mantenen el lloc de treball, ho faran al magatzem i a les oficines fent tasques comercials.

0: Recels entre els veïns de la Selva del Camp al Baix Camp pel projecte d'una planta de reciclatge de plàstics. Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: L'empresa ja té tots els permisos de les administracions i els veïns, pagesos i grups ecologistes creuen que la planta generarà riscos químics i males olors. A veure, explica'ns primer què farà aquesta planta.
1: Sí, el grup Valo Green produeix matèries primeres circulars. El seu producte més destacat és l'Agnoil, un oli pirolític patentat per la mateixa empresa que es fa a partir d'envasos i de pneumàtics mitjançant un procés químic. És una alternativa al petroli per la indústria, però malgrat les virtuts del reciclatge, els veïns com Rubén Guerra adverteixen del gran impacte ambiental que generarà la planta.
2: Perill d'explosió que està reconegut en dintre del projecte. Les altres afectacions serien a la fauna, sorolls, podria ser una activitat que estigués funcionant 330 dies a l'any, 24 hores.
1: El sector primari tampoc ho veu clar. Tom Crusells és un pagès del poble.
3: La pagesia som doblement afectats perquè tenim la terra i tenim els cultius, i aquests cultius, doncs, si hi ha fums i hi ha camions que traginen brossa i tot això, se veuran afectats. Per tant, una finca que sigui al costat d'això, doncs, perd de valor.
1: L'Ajuntament veu amb recel la proposta, però, segons ha explicat l'alcalde Enric Roberto, amb tots els permisos en regla difícilment s'hi poden oposar.
4: Si aquesta empresa, doncs, ens porta tots els que són els permisos d'activitats o les llicències tant ambiental, doncs, com el departament de l'OGAU, com els d'altres diferents departaments, doncs els permisos són correctes, nosaltres com a ajuntament no podem negar-los la llicència d'activitat.
1: L'empresa, que no ha volgut fer declaracions, preveu invertir 64 milions d'euros en la que serà la seva planta més gran a tot l'estat. Generarà 35 llocs de treball i gestionarà 80.000 tones anuals de residus.
0: Ens quedem amb tu, Manel, per parlar d'un estudi del Centre Tecnològic Eurecat que certifica que l'aigua regenerada de la depuradora de Reus és massa salina per als camps d'avellaners i, per tant, caldrà tractar-la. Unió de Pagesos, però, prioritza que l'aigua arribi als regants per poder garantir la continuïtat de la resta de conreus. Quina lectura en fan els productors?
1: Sí, és un document que confirma el que ja estemien els pagesos, que s'acaba de presentar en societat, però que, segons el responsable de l'aigua del Sindicat Agrari, Martí Macias, ara mateix la prioritat és fer arribar aquesta aigua tractada de la depuradora de Reus per salvar la resta de conreus en cas de sequera, com, per exemple, l'ametller i l'olivera, que representen ja més del 50% del total.
5: No prioritzem ara per ara la qualitat de l'aigua, que també ho fem, però vull dir, la prioritat principal és que arribi l'aigua. I si, com està previst, que diu l'ACA, que l'obra estarà feta el 28, que sigui el 28, i que tinguem l'aigua aquí. Quan tinguem l'aigua aquí, ja treballem el que hàgim de treballar per poder, perquè opcions hi ha per poder aconseguir una aigua adequada per l'avellaner.
1: Amb la mort i l'arrencada de centenars d'hectàrees d'avellaners a la zona, la proporció dels conreus ha anat canviant i, segons Macias, ara l'important és garantir aquesta arribada d'aigua i després decidir si es barreja amb la del pantà de Riu de Canyes o si s'acorda fer un tractament d'osmosi. Això, però, encariria molt el preu de l'aigua, entre els 9.000 i els més de 700.000 euros anuals en funció de la proporció d'aigua que es tracti.
0: Molt bé, gràcies, Manel Sastre, des de Tarragona. Bon dia.
1: Adéu, bon dia.
0: I ara ens fem ressò d'una protesta amb cadires. Asseguda a Calafell, un grup de veïns està fent això, protestar amb les cadires. Les treuen a fora per reivindicar que tornin a posar bancs al carrer. L'Ajuntament els ha retirat, ho ha fet per acabar d'arrel amb la conflictivitat que ha anat en augment en aquesta zona per part d'un grup de joves que fins ara s'hi reunia, sobretot als vespres, i han dit, doncs, traiem els bancs i així aquests joves no vindran a reunir-se aquí. Més detalls en connexió amb la corresponsal al Baix Penedès, amb la Montse Gené Riba. Montse, bon dia.
6: Hola, bon dia. Demà un grup de veïns s'ha tornat a citar a quarts d'11 del matí amb cadires de casa i de platja al lloc on hi havia els bancs. Volen que tornin a posar els seus bancs. Avui mateix mostraven el seu desacord amb la decisió de l'Ajuntament d'eliminar-los. La Carmen, una de les veïnes que porta la seva cadira diversos dies a la setmana, explica per què ho fa.
7: Porque no han quitado todos los bancos, hay mucha gente mayor, yo creo que no es una solución, la veo una solución tonta. Y sí que quitan los bancos para quitar lo que no interesa, la droga y tal.
6: També han parlat amb la Concepció, a qui no li agrada ni que treguin els bancs ni tampoc el tipus de gent que s'ajuntava aquí.
8: Van fent un ambient que no és agradable. Estaven bevent, fent soroll...
6: Tot indica que l'Ajuntament ho ha fet com a solució temporal a causa dels incidents violents que hi ha hagut en aquesta zona, que han acabat amb ferits per arma blanca i arma de foc. Són un grup d'una vintena de joves, alguns menors, a qui l'Ajuntament atribueix activitats delictives relacionades amb el tràfic de drogues, i aquests dies s'estan aplicant mesures policials contundents.
0: Avui a Tarragona es commemora el 40 aniversari de l'Institut Municipal de Serveis Socials. És una institució hereva de serveis d'atenció a persones sense cobertura sanitària o que vivien en barraques, unes necessitats que potser no han canviat gaire en tots aquests anys. N'hem parlat amb alguns dels seus responsables. Ho sentireu en aquest reportatge de la Clara Chavarría Domingo amb el muntatge musical de Xavier Espelt.
6: Les últimes dades revelen que la pobresa i l'exclusió social afecten un 25% de la població a Catalunya. I a Tarragona, la meitat dels usuaris de Càritas no tenen un habitatge digne i pateixen precarietat laboral. Un dels col·lectius de l'Institut de Serveis Socials de Tarragona més afectats per tot plegat són els més petits i les seves famílies i els adolescents. Mercè Rocamora és coordinadora de serveis socials a la zona centre de Tarragona i Jordi Molina, del Servei d'Atenció Educativa per Adolescents amb Expedient de Risc.
9: Avui en dia sí que ens trobem amb moltes problemàtiques perquè tenim la problemàtica d'habitatge. Una família que no té habitatge no pots treballar altres àmbits amb ella, no? La meva opinió és que sí que la societat sembla que està augmentant la violència en general. La violència, la salut mental, no? La pobresa també.
10: Una mica és l'atenció a nois i noies que necessiten el nostre suport per tirar endavant. Que la primera cosa que hem de fer és escoltar, analitzar, planifiquem com fer-ho i actuar acompanyant-los.
6: Un altre dels capítols importants de l'IMSS és l'atenció a la gent gran i dependent. Loli Tovar és cap administrativa del Departament d'Administració i Sandra Sadurní també està implicada en aquest servei.
11: El més important de tots jo crec que és el servei d'ajuda a domicili. No pots deixar una persona dependent de un servei que ho necessita diàriament.
12: El servei d'atenció domiciliari és essencial. A part del servei de neteja, fem un acompanyament. La treballadora familiar que hi va i està una estona parlant amb ella, l'acompanya al carrer a passejar, l'ajuda a fer el dinar. Cada vegada es necessita més aquest servei.

0: obrir aquestes baixes. Sí que és veritat que no sempre és culpa de l'empresa, no?
1: Si bé les perspectives de futur no són optimistes, els professionals de l'IMSS, amb una llarga trajectòria a la institució, fan aquesta lectura.
2: És una oportunitat molt bona per a poder explicar i comunicar quines són les històries d'èxit de serveis socials, que també n'hi ha, no? Això no només passa a les pel·lícules de Hollywood, sinó que també passa a una organització com la nostra.
3: Lo fàcil és dir, estem molt malament. Però amb el treball del dia a dia, jo veig que tirem endavant.
4: Ara mateix el que veig és que les persones som el motor de les coses. El meu equip és tothom que ve, ve amb il·lusió, ve amb ganes.
0: Fem el que podem amb les eines que podem i donem sempre el millor que tenim.
5: Poc més de 5 minuts i 3 quarts de 2. La Noguera, un fòssil de cocodril descobert allà fa més d'un segle, ha permès ara saber més detalls sobre aquesta espècie que va viure fa 125 milions d'anys. Concretament, s'ha pogut saber una mica millor com era la seva pell i també els patrons que tenia a la cua. Noelia Casellas, bon dia.
6: Hola, bon dia.
5: I això és una troballa molt excepcional, no?
6: Sí, tant, perquè és molt poc habitual que es fossilitzin el que coneixem com a teixits tous, és a dir, la pell o els lligaments, per exemple. Aquí juga un paper clau al jaciment de la Pedrera de Maià, que és on es va trobar, perquè es tracta d'un indret excepcional per a la preservació de fòssils. Per posar una xifra, se n'hi han trobat més de 8.000. Tornant al cocodril, com deies, el fòssil es va localitzar a principis del segle XX, però ara s'ha estudiat amb nova tecnologia que ha permès observar la pell i les escates d'aquesta espècie a través de llum ultraviolada. Concretament, s'han pogut analitzar els patrons de la pell i també de la cua. Sentim Òscar Castillo, que és un dels paleontòlegs, autors de la recerca, que explica per a què podrien servir.
7: Pensem que podria servir tant com a reconeixement entre mascles i femelles per poder reconèixer-se entre si mateix, però que vist des de lluny potser també serviria com per camuflar-se.
6: També s'ha pogut comprovar, Estel, que tenia més eficiència respiratòria i que li falta una aleta, que sí que tenen els cocodrils d'avui en dia, i que els serveix per nedar i també per propulsar-se.
5: Doncs espectacular saber tot això d'aquesta espècie que va viure fa 125 milions d'anys, gràcies a aquest fòssil trobat aquí a la Noguera, a la Pedrera de Maià, fa un segle. Déu-n'hi-do, és al·lucinant el que pot fer la ciència. Gràcies, Noelia, bon dia.
6: Fins ara.
5: Doncs aquest dijous 18 de juny també té un nom molt destacat pel que fa a la cultura, és el de Josep Maria Mestres, que és el nou director artístic del Teatre Nacional de Catalunya. Això ho ha anunciat fa ben poca estona el Consell d'Administració d'aquesta institució. Josep Maria Mestres, nascut a Calaf el 1959, té una àmplia trajectòria i ja havia estrenat anteriorment alguns muntatges aquí, al teatre que ara dirigirà el TNC. Marta Vives.
8: Josep Maria Mestres, de 66 anys, és un dels directors teatrals més veterans i reconeguts al teatre català. Llicenciat en Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona i en Interpretació per l'Institut del Teatre, ha dirigit més de 60 espectacles al llarg de la seva trajectòria. Va ser membre de la companyia Zitzània Teatre, membre fundador de la companyia Crampac i director fundador de l'Aula de Teatre de la Universitat Pompeu Fabra. El seu repertori abasta des de clàssics com Shakespeare, Brecht o Lope de Vega fins a autors contemporanis com Guillem Clua, Florian Zeller o Simon Stephens. El vincle de Mestres amb el Teatre Nacional de Catalunya és de fa molts anys. De fet, és una de les figures associades a l'etapa fundacional del Teatre Nacional sota Domènec Reixac, on va treballar com a director habitual. Ha dirigit nombroses produccions al llarg de les dècades, des de Llibertat, de Rossinyol, a La filla del mar o La senyoreta Júlia, fins a La mare Coratge i Els seus fills de Brecht, prevista per aquesta temporada vinent amb Emma Vilarasau de protagonista. El 2025 va dirigir l'obra monumental L'herència, de Matthew López, al Teatre Lliure, que té prevista la seva reposició aquesta pròxima temporada a la sala Fabià Puigcerver de Montjuïc.
5: Doncs sort i encert, Josep Maria Mestres, al capdavant del TNC. Marta, parlant d'un altre teatre, el principal, aquest a la Rambla de Barcelona, preveu obrir portes la tardor del 2028 com un gran espai cultural amb quatre espais diferenciats que donin cobertura a grans espectacles de teatre musical, de concerts i d'esdeveniments diversos. Les obres d'intervenció volen recuperar el valor patrimonial del teatre més antic de la ciutat de Barcelona, tot això després de 20 anys parat, sense activitat, tancat al públic. Tu ja has pogut fer una visita d'obres i en quin punt estan?
8: Doncs en una

0: l'estat inicial d'enderroc de parets per aclarir connexions i de tria dels elements a mantenir i a restaurar, com per exemple les parets verdes del frontó o una ceràmica pintada de Pilarín Vallès que es troba pujant l'escala. Enric Batlle és l'arquitecte en cap.
1: Aquest edifici li feia falta ordre, i aquest ordre el fem a través de buidar interiorment, de fer uns espais intersticials més clars i que ens doni la impressió, i així ho volem que sigui, de que les rambles entren a dintre de l'edifici.
0: La primera fase de les obres se centra en la rehabilitació integral de la façana i també la recuperació de la cúpula de Venus. Enric Batlle.
1: Són la façana on recuperem les tres grans arcs originals sobre el balcó de les Rambles, que havien estat perduts, i també la cúpula Venus, que amb un estil així, amb un punt neoclàssic, però amb una alçada de 17 metres d'alçada, és un espai, diguéssim, amb un valor arquitectònic molt alt.
0: Dins d'aquests 10.000 metres quadrats de superfície hi ha quatre espais d'exhibició que voldran mantenir la seva personalitat diferent. Són el Teatre Principal, amb 850 localitats, el Teatre Latino, amb un aforament de 250 butaques, el Frontó High Alley, com a espai polivalent, útil per espectacles de gran format, però també per esdeveniments diversos, i la Cúpula Venus. A més, el teatre també comptarà amb un restaurant.
2: I on també tenen un teatre tancat des de fa més de 20 anys és a la Bisbal d'Empordà, és el Foment. Ubicat en ple nucli antic d'aquest municipi, va tancar les portes després de ser un punt de trobada pels bisbalencs durant tot el segle passat. Ara es vol recuperar aquest emblemàtic espai de la població i des de la Bisbal ens ho explica la Carla Saló Pujol.
3: El 1912 va obrir les portes sota el nom del Foment Catòlic com un punt sociocultural de reunió entre la ciutadania del municipi. Durant anys s'hi van fer representacions teatrals, com ara els Pastorets, i sessions de cinema. El 1920 va ser comprat pel mossèn d'aleshores, Agustí Planes, i va passar a ser propietat de l'Església. Des del seu tancament fa quasi 25 anys no ha tornat a obrir. Miquel Calzina, rector de la Bisbal des de fa un any, ha mostrat interès perquè el municipi pugui recuperar aquest espai i assegura que hi ha un diàleg entre les parts.
4: Recuperar l'ús social i cultural del Foment, n'hem parlat amb l'Ajuntament, n'hem parlat amb el Bisbat, n'hem parlat amb totes les parts interessades en recuperar aquest espai, i això hi és, sí.
3: L'associació El Foment Centre de Cultures lluita per recuperar un teatre estimat per moltes generacions. Sebastián Ruiz, portaveu de l'entitat, celebra que s'estigui treballant conjuntament.
5: Per una banda, l'Ajuntament. Per una altra banda, el Bisbat. El Bisbal està intentant tenir tota la fotografia, en aquest cas tècnica, per veure de què estem parlant. Per nosaltres era molt important aquest pas, nou pas que s'ha fet, que és aquest diàleg entre els tècnics de l'Ajuntament i els tècnics del Bisbat.
3: Des de l'Ajuntament, l'alcalde Òscar Aparicio admet que el problema és l'antiguitat de l'edifici. Així mateix, assegura que la reactivació del projecte ha coincidit en un moment en què el consistori pot fer una aportació econòmica, tot i que no és un projecte prioritari per a l'Ajuntament.
6: És un edifici molt antic, evidentment té una part que estaria bé conservar, però que per posar-ho per fer activitat, doncs suposar una inversió enorme de diners.
3: Irina Ramírez, estudiant de l'Institut de la Bisbal, ha fet el treball de recerca i ha imaginat com seria una remodelació del Foment adaptant-lo als temps actuals. Apunta que la reobertura d'aquest espai seria ideal per al jovent.
7: I la meva rehabilitació trobo que s'hauria d'agafar com a model no per el que s'hauria de fer en el Foment, sinó per què volem el Foment, perquè volem tenir aquest edifici per nosaltres.
3: Veurem si hi ha un impuls definitiu que obri la porta perquè la Bisbal d'Empordà recuperi un teatre emblemàtic per esdevenir un punt sociocultural al municipi i a la comarca.
2: I avui que Barcelona comença el Sónar amb una nova direcció i també concentrant-se tot a la programació a la Fira Gran Via de l'Hospitalet, a Lleida arrenca el Magnífic Fest. Milers de persones passaran fins dissabte pel recinte de les Firetes, ara convertit en un espai que tindrà la música com a protagonista, però on la gastronomia també guanya pes. Love of Lesbian, Joan Dausà o aquests que sentim, els britànics de Molotovs, pujaran a l'escenari. Noelia, la calor que es preveu aquests dies, perquè en Francesc Mauri ens deia que a partir de diumenge onada de calor, però això no espanta l'organització, eh?
8: A partir de diumenge onada, però és que ara ja en fa molta, eh? Però no, no els espanta, perquè mira, han previst ombres, el recinte ja té força arbres i perquè la programació comença a partir de les 8 del vespre cada dia. Santi Salvador és el director del Magnífic.
9: Baixarà el sol, començarà la bona música, començarà un ambientazo que és el que excusem a tenir aquí i és la millor opció per afrontar-la.
8: Doncs avui, primer dia, festa de benvinguda i demà serà el torn d'ell.
10: Peus a la sorra i al mar, jo amb un mojito de fons, mama duixa... Sonar...
8: Doncs demà divendres Joan Dausà, que sentim, també Lori Meyers, Svetlana i Kitai actuaran, això, demà divendres, i tot plegat envoltat de gastronomia lleidatana.
9: Costes del Segre, Oli des Garrigues, Pere de Lleida... Tenim un espai que és Gust de Lleida, que ho engloba tot, on podem tastar tot això que oferim aquí des de nostres terres. I també tindrem carn a la brasa i caragols, que és una novetat també d'aquest any.
8: Estel, doncs música, caragols, i mira, us poso encara una altra música.
11: Todos los raros fuimos al concierto.
8: I és que ells, Love of Lesbian, seran els caps de cartell de dissabte. També hi haurà Tu otra bonita, Sobre Cero, Rafarinho, Éxtasis i Alison Darwin. El recinte pot acollir fins a 10.000 persones.
2: I esperem que una d'elles sigui Noelia Caselles. Gràcies i passa-t'ho bé aquests dies.
8: Gràcies.
2: El productor musical i escriptor Jordi Campó i Boada ha guanyat el Premi Prudenci Bertrana amb la novel·la Fer cantar els arbres. Els guardons els atorga la Fundació Prudenci Bertrana de Girona i avui ha fet públics la resta de premiats. També anem cap allà, Núria Peraire. Què en sabem de l'obra guanyadora i de la resta de premis?
12: Hola, bon dia. Doncs mira, el jurat ha valorat que Fer cantar els arbres de Jordi Campó i Boada és una història captivadora, diu, sobre una nissaga de lutiers marcada per un misteri que travessa generacions. Aquest premi a la millor novel·la està dotat amb 30.000 euros. Després hem conegut també el Premi Carles Rahola d'Assaig, és per a Terra de Quixots, d'Alí Monturiol, Lídia de Cadaqués i altres empordanesos, de Joan Manuel Soldevilla. El Premi Miquel de Palol de Poesia l'ha guanyat l'obra titulada Oriografia, de Joan Tomàs Martínez Grimal, i el Premi de Literatura Juvenil és per La fuga, de l'autora Laia Aguilar. La gala d'entrega dels premis de la Fundació Prudenci Bertran es farà el 15 de setembre i aleshores es coneixeran dos premis més. El guanyador del premi serviria a la millor lletra de cançó i del Premi Aurora Bertrana a la millor traducció.
13: Catalunya al dia.

0: Vinga, va, 8:30 i les 2 del migdia. És dijous i com cada dijous us proposem un lloc on fer una sortida de cap de setmana amb en Gerard López. Gerard, bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Que és el director i presentador del programa d'excursions de Catalunya Ràdio No Cal Anar a Suïssa i també responsable de la web de sortides Cat de Setmana, catdesetmana.cat. Gerard, benvingut. Què ens proposes avui?
1: Una fantàstica ruta de vèrtex geodèsics per Catalunya.
0: Segur que serà un dels conceptes associats a aquesta temporada del Catalunya al dia. M'ha quedat claríssim què són, no ho oblidaré mai més. No
1: saps quants n'hi han, segons
0: alguna recerca? Bueno, això ara ja és una pregunta.
1: Un 6.000.
0: 6.000?
1: O almenys és el que he trobat així, amb una recerca ràpida, sense comprovar, eh? Però la primera xifra que m'ha aparegut...
0: Això, eh?
1: No ho he verificat. Però bé, com que ja veig que no t'agraden els vèrtexs geodèsics,
0: per què no? Perquè no els coneixies? No vol dir que no...
1: No has pogut anar a veure ni un en tota la temporada.
0: Jo sí que en dec haver vist, però mira, no m'hi he fixat.
1: Mira, anirem a fer una caminada per al costat d'un riu, pel riu Tet.
0: Tet.
1: O la Tet, el Capcir, els peus de la Bullosa i el cim del Carlit, que jo, això ja és Alta Cerdanya. Estem a la frontera. Ja saps que tenim el riu Ter, més amunt el Tec, i després la Tet...
0: Tet
1: en femení, la Tet, i no és perquè sigui una qüestió francesada, segons sembla, sinó que és tradició també ben catalana dir la Tet, si més no l'és a dir, diu això. Per anar-hi, cal arribar fins a Montlluís. Si veniu de Puigcerdà, és qüestió d'anar per la Guingueta i per Sallagosa, seguint la famosa N116, i si veniu de Perpinyà o Prada, la mateixa carretera, però en sentit invers. Punt de sortida, apunteu l'aparcament del Pla de Barrés pujant cap a l'Estany de les Bulloses. A l'estiu, allà està tallat perquè hi ha un autobús que et puja i et baixa, perquè hi ha molta gent, però comencem a caminar allà mateix. Podem sortir d'un càmping, el Petit Canadà, que està situat allà. És una caminada pel costat del riu, anar fent meandres, molt i molt sedant, molt recomanable, molt familiar, molt planera.
0: I molt de sol o no?
1: Estones sí, estones no, perquè també hi ha avets, hi ha arbres, eh? I estem a una atenció punta a l'alçada mitjana, estem a 1.600 metres d'alçada. Estem amunt, eh?
0: Però és
1: una zona planera, d'acord? 3 quilòmetres i mig d'anada, 3 quilòmetres i mig de tornada i us ho passareu pipa.
0: Doncs, escolta, deixem aquí aquesta interessantíssima secció de recomanacions per fer escapadetes de cap de setmana, però t'esperem al setembre que ve amb més propostes.
1: Doncs fins setembre.
0: Gràcies, Gerard, i bon estiu.
1: Igualment.
2: Esports.
0: Anem, doncs, ara cap a la informació esportiva, com sempre, en desconnexió per les quatre demarcacions. Aquí a Barcelona, Montserrat, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: El Barça comença a jugar avui la final de la Lliga ACB a València, el millor de 5 partits i amb el factor pista en contra.
3: Els dos primers partits, per tant, es juguen al pavelló Roig Arena de València. Xavi Pasqual, entrenador blaugrana.
4: Darrere hi ha una feina espectacular del Pedro i ells demostren que durant tota la temporada que amb aquest estil es pot guanyar. I ho fan increïble, és el millor bàsquet d'Europa durant tota la temporada, sense cap mena de dubte.
3: I ara sentim Pedro Martínez, el tècnic barceloní que dirigeix el València Bàsquet.
5: Ara mateix estem molt focalitzats en el primer partit, de fer una bona feina. Sabem que el Barça i el seu entrenador en particular és un mestre de la preparació de partits, de posar dificultats al joc del rival.
3: L'únic precedent entre Barça i València en una final de la Lliga de Bàsquet és de fa 23 anys. El Barça de Pesic va segellar el triplet a la Fonteta després de guanyar els tres primers partits en joc. Els dos equips han coincidit aquesta temporada en quatre partits amb un balanç de dues victòries per a cada equip. València-Barça, doncs, primer partit de la final de la Lliga ACB, avui a partir de les 8 del vespre i amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: També avui es juga el segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala, Barça-Pozo-Murcia.
3: Després de protagonitzar una remuntada èpica i imposar-se als penals al primer partit, els blaugranes busquen sumar el segon triomf. Victòria que situaria el Barça a un sol triomf del títol. Javi Rodríguez, tècnic blaugrana.
6: Se va a haber casi el doble de gente que ha venido, que vino ayer. La afluencia va a ser masiva, la gente se está volcando, está ilusionada, está con ganas, tiene ganas de ver a este equipo, tiene ganas de ganar el segundo punto, y todos juntos lo vamos a conseguir.
3: El públic del Palau Blaugrana podrà acomiadar avui el tanca portuguès Eric, que deixarà l'equip a final d'aquesta temporada després de 3 anys. El partit Barça-Pozo-Múrcia és a les 9 del vespre i en directe per Esport 3. I l'Indústria Santa Coloma fitxa l'ala argentí Dylan Vargas fins al 2028. Té 29 anys, arriba procedent del Riga, on ha guanyat la Lliga de Letònia i ha competit a la Champions.
2: Soy un jugador muy competitivo, un jugador que le gusta hacer jugar al equipo, un jugador solidario, que me gusta jugar para los demás también y la verdad que el club y el equipo siempre, en mi opinión, está por encima de cualquier jugador, así que disfruto mucho hacer jugar a mis compañeros y potenciar a mis compañeros.
3: Internacional amb l'Argentina, Vargas va disputar l'última Copa d'Amèrica amb la selecció absoluta.
0: Parlem de futbol ara. El Madrid ja té el tercer fitxatge per la nova temporada.
3: Es tracta del defensa francès Ibrahima Konaté, que firma com a jugador blanc per les pròximes 4 temporades, fins al 2030. Té 27 anys, és internacional en França i jugava fins ara al Liverpool de la Premier League anglesa.
0: El Mundial dels Estats Units, Canadà i Mèxic avui començaran a jugar-se partits de la segona jornada de la competició.
3: A la 6, República Txeca, Sud-àfrica, Suïssa, Bòsnia, a les 9 del vespre, Canadà, Qatar, a les 12 de la nit i Mèxic, Corea, a les 3 de la matinada. La Portugal del Balaguerí, Robert Martínez i amb Cristiano Ronaldo no va passar de l'empat a 1 amb el Congo en el seu debut. A Blaugrana, Cancelo va jugar els 90 minuts amb l'equip portuguès.
7: Empatamos el primero y ahora tenemos que sacar los 3 puntos para los próximos 2. Creo que es claro, o sea, tendríamos que ganar obviamente este partido para estar ya más, un poquito más tranquilo, pero es lo que es, este es el fútbol. Hoy ya no hay equipas flojas. Creo que el Congo, como dijo, hizo un partido bueno y nosotros tendríamos que haber hecho más.
3: Anglaterra va guanyar 4-2 Croàcia. El Belgrana Rashford va fer un gol. Gordon va sortir de titular amb l'equip anglès. De matinada Ghana 1, Panamà 0. I aquest matí a primera hora, Uzbekistan 1, Colòmbia 3. I encara en futbol, el Barça renova Pere Romeu com a tècnic del femení de futbol fins al 2028. I el Barça masculí jugarà al camp del Birmingham de la segona divisió anglesa el 31 de juliol en partit de pretemporada. De fet, faran una estada a finals de juliol i primers d'agost al centre d'entrenament de la Federació Anglesa de Futbol. I acabem amb waterpolo. El Sabadell femení ha anunciat el primer fitxatge per la nova temporada. Ryan Neuschul, una de les grans figures del waterpolo internacional.
8: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
9: Soc un famós català, felicito el cumple.
0: Els Sexeni seran un dels grups que actuaran en el primer festival Riu Viu, que es farà aquest cap de setmana a la platja fluvial del Dover, al Baix Ebre. Amb una programació eclèctica que busca captar i ajuntar generacions diferents, aquest festival rural es proposa activar el paisatge com a escenari cultural i també espai de trobada, amb el riu Ebre com a taló de fons. Riu Viu és música, però també és art, és gastronomia i és sensibilitat per la terra i per la comunitat, és a dir, per les terres de l'Ebre, pel terreno, com en diuen els ebrencs. Sort i encerts en aquesta nova aventura que començarà demà al Riu Viu. I a vosaltres, gràcies per escoltar-nos i que acabeu de passar un bon dijous.
10: Calla, calla, que m'han etiquetat un reel de sa meva. Hoy se come.
11: El jutge del cas Plus Ultra imputa ara les filles i la secretària de Zapatero. Bon dia, són les dues.
12: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
11: Just l'endemà que José Luis Rodríguez Zapatero declarés davant del jutge pel cas Plus Ultra i per les joies trobades a la seva caixa forta, el mateix jutge ha imputat aquest migdia les filles i la secretària de l'expresident del govern espanyol, Joan Bota.
13: Ho havia demanat la Fiscalia Anticorrupció. El jutge, a més, descarta demanar als Estats Units informació sobre com van obtenir el contingut d'un mòbil d'un exdirectiu de l'aerolínia Plus Ultra, que és un element clau en la construcció d'aquest cas.
11: Madrid, Paula Brujats.
14: I és un nou revés per a Zapatero. 24 hores després de declarar l'Audiència Nacional, ahir sortia confiat i tranquil, però avui el jutge fa un pas més, imputa les seves filles i les acusa de canalitzar i camuflar a través de la seva empresa de maquetació alguns dels pagaments de la trama. També se suma a la llista d'investigats la secretària de Zapatero. El jutge diu que era una peça clau per a l'operativa d'aquesta organització criminal.
11: A la crònica internacional, Donald Trump justifica les concessions a l'Iran en l'acord de pau que va signar per sorpresa ahir a la nit per evitar una catàstrofe econòmica mundial, diu.
13: El document inclou una reobertura de l'estret d'Hormuz que els experts adverteixen que serà lenta i complicada, que els Estats Units financin la reconstrucció de l'Iran amb 300.000 milions de dòlars i l'aixecament de les sancions contra el règim dels ayatollahs, entre altres. A canvi, l'Iran es compromet a no desenvolupar mai armes nuclears.
11: Washington, Oriol Serra.
15: L'anomenat memoràndum d'entesa es veu directament com una presa de pèl fins i tot per part de molts republicans als Estats Units. Veuen com Trump ha cedit davant l'Iran i com els dos mesos de guerra només han servit per empitjorar encara més l'economia nord-americana.
11: I de la guerra a l'Orient Mitjà a la guerra d'Ucraïna, que ha llançat Ucraïna avui el seu atac més massiu contra Moscou des de l'inici del conflicte amb una refineria al punt de mira.
13: L'atac ha obligat a tancar els aeroports de Moscou.
11: Corresponsal Cristina Solies.
16: És el segon atac a la refineria més gran de Moscou en només 3 dies i en un moment en què Rússia travessa una crisi de combustible. Des de la indústria petroliera admeten que hauran d'importar carburant de l'Àsia per fer-hi front.
11: I al Catalunya Migdia d'avui també ens fixarem en l'enquesta sobre salut sexual que ha publicat avui el CIS.
13: Explica que 3 de cada 10 dones a Espanya s'han vist forçades a pràctiques sexuals no desitjades i que un de cada 4 homes ha pagat per sexe almenys un cop a la seva vida. Entre els progressos, gairebé el 90% dels enquestats veuen ara igual de bé les relacions homosexuals i les heterosexuals. És una acceptació que s'ha més que duplicat en menys de 2 dècades.
11: Al Catalunya Migdia d'avui també us parlarem de la petició que la Fundació Catalana L. Miquel Valls per fer compatibles les ajudes per invalidesa i per dependència. Mar Riera.
17: Els afectats d'ELA i les seves famílies lamenten que a Catalunya hi hagi copagament i en cas de tenir aquest grau 3 plus es redueixi el complement de gran invalidesa, cosa que no passa a altres comunitats. 3 mesos després de l'aprovació d'aquestes ajudes, reclamen un sistema de cures més flexible i cuidadors més especialitzats.
11: I tensió aquest matí al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs, pel desnonament de 3 famílies d'un bloc ocupat des de l'any 2017.
13: D'aquests pisos n'han de marxar una 60ena més de famílies perquè s'hi han de reubicar els afectats per l'enderrocament del bloc Venus.
11: Anem cap allà, David Àngela.
18: Bon dia. Llançament d'ous i pedres contra la línia policial i la seu del Consorci de la Mina. Molta crispació davant d'aquests primers desallotjaments d'un bloc ocupat des de fa 9 anys i després que fos condemnat a 9 anys d'inhabilitació un tinent d'alcalde de Sant Adrià de Besòs per pagaments irregulars en diner públic a un dels clans del barri per justament protegir l'immoble de possibles ocupacions. Tant els veïns com el Sindicat de l'Habitatge de la Verneda i el Besòs adverteixen que estem davant d'un conflicte social que pot esclatar en qualsevol moment.
11: I en temps de cultura, avui arrenca el Sonar. Ho fa amb una nova direcció, en un sol espai, la Fira Gran Via de l'Hospitalet, i amb artistes com The Prodigy, Cabaret Voltaire o Amélie Lenz al cartell. Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
19: Bon dia.
11: Anglaterra compleix els pronòstics, guanya en el seu debut al Mundial, mentre que Portugal decep contra Congo.
19: L'equip de Robert Martínez només va poder empatar un al partit d'ahir. Anglaterra va guanyar 4-2 Croàcia, amb Kane i Rashford de golejadors. Farem balanç aquesta primera jornada del Mundial amb la Sònia Gelmà i el Ricard Torquemada. Avui comença la final de la Lliga ACB de bàsquet. El Barça juga a la pista del València, el primer partit de la sèrie, que el podreu seguir a Catalunya Ràdio a partir de les 8. I també aquesta tarda, segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala entre el Barça i Poso Múrcia.
11: A veure com tenim aquesta hora la circulació. Clàudia Serra, bon dia.
20: Bon dia. Doncs tenim les rondes de Barcelona molt carregades en tots dos sentits de la marxa. També cua a la C58 a Montcada, direcció rondes. A2 a Cornellà, sentit Lleida. I AP7 a Montroig del Camp, en sentit Amposta. Recordem que no hi ha trens d'alta velocitat entre Lleida i Tarragona per l'incendi de l'Albi a les Garrigues i que a Rodalies hi ha demores d'uns 20 minuts a la R11 i a la R3.
11: I ens falta el temps.
21: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
11: Francesc Mauri, bon dia.
22: Bon dia.
11: L'onada de calor ve d'aquí uns dies, però això no vol dir que avui no faci calor.
22: Efectivament, la portem al damunt des del 20 de maig. Una calor avançada molt per sobre de l'habitual. No li hem de treure mèrit als valors d'aquests dies, tot i que efectivament el gros arriba diumenge, dilluns i dimarts. Possibilitat que freguem rècords històrics amb valors en alguns punts de ponent, bàsicament, que podrien superar amb facilitat i comoditat els 40 graus graus de màxima i, en definitiva, un cop més, com ha passat el 2003, com va passar el 2022, el 2025, pels vols de Sant Joan, temperatures que superen fins i tot la de la majoria d'anys en un mes de juliol o agost.
1: Ho anirem passant com podrem. Gràcies, Francesc. Bon dia.
22: Bon dia.
4: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les dues i gairebé 7 minuts. L'anomenat cas Zapatero es fa encara més gran i acorrala la seva família. Les filles de l'expresident socialista i la seva secretària se sumen a la llista d'investigats pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i ara el jutge de l'Audiència Nacional les situa com a peces clau pel funcionament de la trama. La notícia és un nou mal de cap pels socialistes, però el PSOE manté el suport a Zapatero i demana temps i confiança després que el jutge ahir no li va retirar el passaport. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
14: Què tal, bon dia? Ni 24 hores ha durat el bàlsam a les files socialistes, un nou moviment del jutge Calama que posa contra les cordes també l'entorn de Zapatero. El jutge creu que les seves filles són part fonamental de la trama i que a través de la seva agència de publicitat van camuflar i canalitzar pagaments d'operacions rellevants vinculades amb el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Zapatero ja ha reconegut que ell era client de les seves filles, que van maquetar informes que ell feia per empreses investigades a la trama, com la del seu amic Julio Martínez, però sempre ha negat que hi hagués aquí cap delicte. El jutge avui també fa un altre pas, imputa la seva secretària, Gertrudis Alcázar, que l'ama la situa com una peça operativa essencial al servei d'aquesta organització criminal. Diu que gestionava el compte de correu de l'expresident socialista i que feia totes les gestions amb els altres implicats. La notícia és de fa molt poca estona, però ja hi ha la primera reacció del Partit Socialista. Diuen que s'ho esperava, que era previsible, però confiança total en l'expresident i les seves filles. Montse Mínguez, a La Sexta.
5: Si hoy se ha imputado a las hijas del presidente Zapatero, vamos en las mismas. Es decir, estamos en una fase en la que se tienen que demostrar muchas cosas y evidentemente existe el derecho a la presunción de inocencia. Así que déjenos también que nos confiemos en ellos.
14: El moviment d'aquest matí és una mostra més per als socialistes que el cas Zapatero va per llarg, que assumeixen el desgast i s'hi resignen. I el govern espanyol es nega a deixar-lo caure. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
23: Que tanto la justicia como el presidente Zapatero se merecen su tiempo y también se merecen confianza. Y por eso la justicia irá aclarando todas las circunstancias.
14: Les imputacions d'avui són doloroses per a Zapatero i això s'hi suma que el jutge també ha descartat la petició del seu advocat i rebutja demanar als Estats Units informació sobre com van obtenir el contingut del mòbil d'un exdirectiu de l'aerolínia Plus Ultra que esquitxa l'expresident en aquest cas. Era una prova clau en la construcció de la seva imputació que Zapatero volia anul·lar.
1: I un cop més, el PP aprofita aquestes investigacions judicials contra el PSOE per pressionar Junts i el PNB perquè s'assumin a una moció de censura encara que sigui al costat de Vox. Des de Brussel·les, Alberto Núñez Feijóo el retreu que no moguin fitxa per fer fora Sánchez de la Moncloa.
24: Hagámoslo. Y si no, no sigamos tomando el pelo a la gente, hombre. Yo creo que la gente no se merece unos políticos trileros que dicen una cosa y hacen la contraria.
1: Tot i això, justament avui, el govern espanyol aconseguirà salvar una votació important al Congrés dels Diputats gràcies al vot de Junts per Catalunya. Permetrà que Catalunya rebi més de 30.000 milions d'euros del sistema de finançament aquest any 2026. Els de Puigdemont, que fins ara havien votat en contra, han justificat el canvi de posició perquè han introduït beneficis pels ajuntaments. Seguim a Madrid ara amb Tània Tàpia. Bon dia.
25: Bon dia. Seran en total més de 150.000 milions d'euros que pertoquen a totes les autonomies amb Catalunya. Al capdavant és la tercera vegada que l'acord es vota al Congrés dels Diputats i fins ara PP, Vox i Junts l'havien tombat, però avui els de Puigdemont donaran un sí a la mesura perquè s'ha atès la seva demanda perquè els ajuntaments puguin destinar el superàvit a polítiques d'habitatge. Josep Maria Cruzet, diputat de Junts, adverteix a la Moncloa que no s'ho atribueixi com una victòria.
26: Perquè no ho és, i vostès saben que no ho és. Com també saben que amb la seva debilitat actual no els hi queda cap altra opció que convocar eleccions.
25: Des d'Esquerra, Teresa Jordà ha recordat que el seu és un suport crític i recorda que el que cal és, entre d'altres, reformar el sistema de finançament.
27: Per això, des d'Esquerra Republicana exigim anar al fons de la qüestió. Fins al fons, com diria aquell. Al fondo. Valentia, senyor ministre, que no passa res.
25: Una reforma per a la qual el ministre d'Hisenda reclama diàleg a tots els grups mentre ataca el PP, que avui ha tornat a posar-se en contra d'aquestes entregues a les comunitats. Ell és Arcadi Espanya.
28: Entendran que no resulta razonable
0: reclamar más financiación en los territorios un día sí y otro también, y bloquearla después en esta cámara.
25: El ministre recorda al PP que aquests milions han d'anar a millorar els serveis públics i no a privatitzar-los.
1: Anem ara a la informació internacional, perquè tant els Estats Units com l'Iran canten victòria després de la inesperada signatura electrònica i a distància del memoràndum d'entesa per frenar la guerra a l'Orient Mitjà. Washington esgrimeix el seu múscul militar per entendre aquest desenllaç provisional perquè s'haurà de segellar en 60 dies, mentre que Teheran diu que la diplomàcia els ha portat a un resultat impensable militarment. El text exigeix diluir les reserves iranianes d'urani, però dona aire al règim dels ayatolàs a qui es permet vendre petroli lliurement de manera immediata i al qual es permetrà accés a un fons de reconstrucció multimilionari. Washington, Oriol Serra, bon dia.
2: Hola, bon dia. El president dels Estats Units ha tornat de la cimera del G7 a França molt enrabiat. Tant que ha acabat d'aterrar, ja ha proferit insults, evidentment des de la seva xarxa social, contra aquells que critiquen les concessions que ha fet a l'Iran. Donald Trump els ha tractat d'idiotes, envejosos, mala gent i estúpids perquè no veuen com ha baixat el preu del petroli. Trump, de fet, argumenta que ha signat el memoràndum per evitar una catàstrofe econòmica. L'acord comença parlant d'una aturada de les operacions militars permanent i de no utilitzar l'amenaça, però tot just anunciar-se Trump ja feia això, amenaçar.
3: Els dic que si no compleixen l'acord, no vull fer-ho, però els bombardejarem. No crec que es desviï de l'acord. Què més puc fer? Portar-los als tribunals?
2: L'oposició demòcrata en bloc, però també molts republicans, veuen com un fracàs el memoràndum d'entesa amb l'Iran, sobretot perquè s'han aixecat les sancions contra aquell país, incloent-hi la descongelació de desenes de milers de milions de dòlars embargats, però també perquè l'Iran mantindrà l'estatus quo pel que fa al seu programa nuclear. Per defensar el memoràndum, el secretari de Defensa nord-americà, Pete Hegseth, ha fet aquesta comparació amb la gestió de l'expresident Obama. Perquè les seves paraules s'entenguin millor, recordem que Hegseth s'autoanomena secretari de guerra.
6: Cal subratllar una diferència clau entre aquest acord i d'altres, que és que aquest ha nascut des d'una posició de la força de l'acció americana. L'acord previ d'Obama venia d'un grapat de converses i de precs. Aquest acord ve després de mesos de bombardejos i d'un bloqueig impenetrable.
2: Des de la seu de l'OTAN a Brussel·les, Hegseth, com no, ha reblat que el seu departament està preparat per a tornar a bombardejar si l'Iran no compleix. Ara s'obre un període de negociacions basat en el memoràndum que no es preveu gens fàcil.
1: Però podem fer un exercici, que és ampliar una mica la mirada. El mateix Donald Trump escrivia a Truth Social el dia 6 de març que, textualment, no hi haurà cap acord amb l'Iran tret que hi hagi una rendició incondicional. És un missatge que, òbviament, ha envellit molt malament només 3 mesos després, Xavier Vilà.
7: Sí, l'Iran canta victòria i diu que la diplomàcia els ha comportat resultats impensables. A Washington, en canvi, plana un aire de claudicació. I lluny d'una rendició incondicional, com la que deia, escrivia Trump el 6 de març, el president admetia ara implícitament que ha vinclat el genoll per la pressió econòmica generada pel conflicte.
3: L'única cosa que no volia veure és una catàstrofe econòmica. Si haguéssim continuat així, hauria pogut passar.
7: Però és que Trump també ha vinculat aquest anunci del multimilionari desbloqueig de fons econòmics iranians amb el temor que el dòlar deixés de ser la divisa de referència mundial.
3: El desbloqueig econòmic es respon fàcilment. Ens hem quedat amb molts dels seus diners. No són diners nostres, són d'ells. I els van bloquejar. I arriba un punt que suposo que els haurem de tornar. Si no els tornéssim, ningú invertiria més en el dòlar.
7: I encara una altra passa enrere. Trump també ha insinuat una ruptura amb dècades d'oposició nord-americana al programa de míssils balístics iranià.
3: Si altres països en tenen, és una mica injust que ells no en tinguin cap. Un míssil balístic és diferent del que estem parlant quan parlem de l'arma nuclear, però si l'Aràbia Saudita i Qatar en tenen, diria que està bé en una proporció relativa.
7: Ironies del destí, Òscar, Trump signava el text al mateix Palau de Versalles on les potències aliades van obligar Alemanya a signar un dels documents de rendició més famosos de la història moderna, això després de la Primera Guerra Mundial.
1: I mentrestant, la firma d'aquest pacte no ha evitat que continuïn els bombardejos israelians al sud del Líban. Mitjans libanesos parlen d'un nou mort. L'exèrcit israelià insisteix que no pensa abandonar la zona. És més, ha publicat aquest matí un mapa actualitzat de tot el territori que controla que va més enllà del riu Litani. Fonts internes, però, informen que s'està negociant amb els Estats Units per aconseguir el seu vistiplau per mantenir les tropes. La diplomàcia entre tots dos països no passa pel seu millor moment des del distanciament dels seus dos líders. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
8: Bon dia. Trump és conscient que, si vol assegurar que l'acord per acabar la guerra amb l'Iran fructifiqui, ha de mantenir Netanyahu sota control. Els atacs constants d'Israel sobre el Líban semblen haver acabat amb la paciència del president nord-americà.
3: Ja fa massa que Israel lluita amb Hezbollah. Ha mort massa gent. I no cal destrossar tot un edifici d'habitatges cada vegada que busques un objectiu. Vaig suggerir a Israel que sigui Síria qui s'encarregui de Hezbollah, perquè crec sincerament que ho farien millor.
8: L'inici de la guerra a l'Orient Mitjà va marcar el punt de més sintonia entre Trump i Netanyahu. Van decidir atacar junts l'Iran i assumir-ne les conseqüències. Però a mesura que la guerra avançava, o més ben dit s'encallava, va quedar clar que Trump tenia pressa per sortir-ne, mentre Netanyahu sabia que si l'acabava abans d'hora en sortiria malparat. Ara que encara en processos electorals, tots dos valoren fins a quin punt està lligat a l'altre els beneficia o no. Per si de cas, Netanyahu posa certa distància.
9: El president Trump i jo ens coneixem des de fa anys. Ell és el president dels Estats Units i jo el primer ministre d'Israel. De vegades estem alineats i de vegades no ho estem.
8: Diverses informacions apunten que Trump fins i tot s'hauria negat a facilitar a Netanyahu una còpia amb el contingut de l'acord. Una mostra pràcticament definitiva de la desconfiança que s'ha instal·lat entre tots dos.
1: Més conseqüències. L'anunci i la firma de l'acord ha abaratit el petroli els últims dies. Des del dilluns, la cotització del crud Brent ha passat dels 83 a uns 78 dòlars. És un 6% menys. Una reducció de preu que, de moment, i no és cap sorpresa, no s'ha traslladat als carburants. La gasolina i el gasoil, Jordi Canal, s'han abaratit 2 i 4 cèntims.
10: Sí, la gasolina de 95 octans costa ara de mitjana 1 euro amb 44 cèntims per litre a Catalunya. Ja és més barata que abans que comencés la guerra. No passa el mateix amb el gasoil, que val 1 euro amb 51 cèntims i encara és una mica més car que a finals de febrer. Cal recordar, però, que tots dos combustibles es beneficien de rebaixes fiscals com la de l'IVA, almenys fins al 30 de juny. Carme Esteve és vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei.
12: La benzina pujaria quasi 30 cèntims per litre i el dièsel pujaria més de 22 cèntims per litre. Això és el dia 1 de juliol. Imagini's vostè les cues que es podrien tenir a les benzineres per comprar combustible des de dies abans.
10: Per això el sector de les benzineres demana al govern espanyol que mantingui aquesta rebaixa fiscal dels carburants com a mínim fins després de l'estiu. En canvi, hi ha economistes que consideren que ajudes anticrisi com aquesta no han de ser generalitzades, sinó que s'haurien de centrar en col·lectius afectats i desafavorits.
1: I d'un conflicte a un altre. Ucraïna ha llançat l'atac més massiu contra la ciutat de Moscou des que va començar la guerra. Gairebé 200 drons, dels quals com a mínim 7, han impactat contra la refineria més important de la capital russa i han pertorbat el trànsit aeri. És el segon bombardeig contra aquesta planta en els últims 3 dies, en un moment en què Rússia travessa una crisi de combustible. Zelensky ha advertit que si crema Kiev hi respondran amb la mateixa moneda. Moscou, Cristina Solías, bon dia.
13: Bon dia. Per tercera nit consecutiva, els drons ucraïnesos s'han dirigit cap a la capital russa. La majoria els han abatut, però les restes dels aparells han impactat contra edificis residencials i han provocat més d'una quinzena de ferits. Els veïns han gravat com feien saltar pels aires el sostre de la refineria de Kapotnia. Aquesta instal·lació subministra una tercera part del combustible que necessita Moscou i és una de les 10 més importants de Rússia. L'assessor presidencial rus, Yuri Ushakov, diu que aquest atac allunya el diàleg amb Kiev.
15: Això no ajuda a acostar posicions entre el líder del règim de Kiev i el nostre president.
13: Zelensky, en canvi, ho ha qualificat com una resposta a l'atac rus contra un monestir de la capital ucraïnesa.
16: Si Putin no vol acabar amb aquesta guerra i vol continuar, no ens quedarem de braços plegats i respondrem. I definitivament no volem que Ucraïna cremi per culpa de l'enemic, però si Ucraïna crema, el vostre Moscou també cremarà.
13: De fet, no és casual que Zelensky s'acarnissi amb el sector petrolier rus, perquè per culpa dels atacs ucraïnesos, una vintena de regions russes tenen problemes d'escassetat de gasolina. El Kremlin no reconeix que hi hagi cap crisi, però fonts de la indústria asseguren que Rússia començarà a importar vaixells carregats de carburant des d'Àsia per fer-hi front. I tampoc no és cap coincidència que aquesta onada d'atacs tingui lloc quan tot apunta que amb l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, a Putin se li acabaran els ingressos addicionals per la pujada dels preus mundials del petroli.
1: Passant 20 minuts de les dues, fem una pausa i de seguida més coses.
17: Catalunya migdia.
4: El Club Capravo fa 30 anys i ho celebrem el dissabte 20 de juny regalant l'IVA de la compra acumulat a la targeta amb una compra mínima de 30 euros. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
11: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
17: Energia per recórrer carreteres infinites.
18: El Tour de França 2026 comença a Barcelona. Del 2 al 6 de juliol, viu la presentació dels equips, gaudeix del Fan Park i anima els ciclistes als carrers de la ciutat amb caravana prèvia plena de sorpreses. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
19: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
20: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família.
21: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Et donem més pel teu cotxe que el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
22: Catalunya migdia.
1: Un quart i mig de tres. Gairebé 3 de cada 10 dones a Espanya asseguren que alguna vegada s'han vist forçades a fer pràctiques sexuals no desitjades. És una de les dades més destacades de l'enquesta sobre salut sexual que ha elaborat el CIS juntament amb el Ministeri de Sanitat, la primera en 15 anys. L'estudi també revela que un de cada 4 homes ha pagat per sexe alguna vegada a la seva vida. Madrid, Dani Sainz de Aja, bon dia.
28: Bon dia. La primera enquesta sobre salut sexual es va fer el 2009 i llavors no es va preguntar sobre consentiment. Ara sí que s'ha fet i s'observen diferències entre homes i dones. Un 28% de les dones diuen que s'han sentit forçades a mantenir pràctiques sexuals que no volien davant d'un 13% d'homes. I a la pregunta de si s'ha d'arribar al final quan s'accepta mantenir relacions, la meitat dels homes s'hi mostren d'acord davant del 60% de dones que creuen que no. També hi ha diferència entre els que reconeixen que consumeixen pornografia, del 71% dels homes al 25% de les dones, o prostitució, que són exclusivament homes. 3 de cada 10 admeten que ho han fet un cop a la vida. Una demostració que cal reforçar l'educació sexual, segons la ministra de Sanitat, Mònica García.
29: Este dato no nos tiene que hacer caer en el alarmismo, pero sí nos recuerda la importancia de la educación afectivo-sexual. Para que la educación afectivo-sexual llegue antes que los algoritmos y llegue antes que las pantallas, necesitamos ofrecer herramientas para construir relaciones que estén basadas en el respeto, en la igualdad y en el consentimiento.
28: Però l'enquesta també mostra una societat més oberta i respectuosa amb la diversitat sexual. Avui, gairebé 9 de cada 10 persones consideren que una relació homosexual és tan respectable com una d'heterosexual, però fa 15 anys ho pensaven només 4 de cada 10.
1: Per cert, l'Ajuntament de Barcelona ha traslladat a la Fiscalia la presumpta agressió sexual d'un bomber a una dona. La víctima, que és aliena al cos de bombers, es va despertar desorientada dins del vehicle del presumpte agressor a l'interior del parc de bombers de la zona franca mentre ell estava de servei el diumenge 7 de juny. Va trucar al 112 i el SEM la va traslladar a l'Hospital Clínic on es va activar el protocol d'agressions sexuals. El tinent d'alcaldia de Barcelona, Albert Batlle, ha anunciat que s'ha suspès el bomber de feina i sou i que s'instal·laran càmeres de vigilància al perímetre dels parcs de bombers.
30: Aquestes actuacions responen també a la voluntat de salvaguardar la imatge i el prestigi del cos de bombers de Barcelona, una institució que, no falta dir-ho, es fonamenta en la confiança.
1: La Fundació Catalana Ela Miquel Valls demana que l'ajuda per gran invalidesa sigui compatible amb el grau 3 de dependència extrema. 3 mesos després de l'aprovació de les ajudes, molt reivindicades pels afectats d'esclerosi lateral amiotròfica, avisen que el nou sistema de cures és poc flexible i que falta especialització dels cuidadors, Marriera.
31: La directora de l'entitat, Esther Sallés, valora molt positivament que Catalunya aporti 5.000 euros més a les ajudes estatals, fet que eleva les prestacions fins a un màxim de 15 15.000 euros mensuals. Tot i això, lamenten que a casa nostra hi hagi copagament i en cas de tenir el grau 3+, es descompti el complement de gran invalidesa, cosa que no passa a altres comunitats. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
0: El grau 3+, és una ajuda per risc de mort evitable, és a dir, una ajuda sociosanitària. Són cures especialitzades. Si tenim aquestes cures especialitzades, seguim necessitant la cura social. Llavors, el complement de gran invalidesa el necessitem.
31: Més d'un centenar de malalts d'ELA ja tenen reconegut aquest grau 3+ de dependència des que fa 3 mesos es va aprovar el decret. Alguns malalts, però, prefereixen no demanar els serveis per qüestió de diners o perquè el seu cuidador no té la formació que requereix. A més, avisen que molts cuidadors de dependència no estan preparats per atendre malalts d'ELA que necessiten unes cures molt més específiques.
1: D'aquí a 3 minuts seran 2:15. Una pausa i ara tornem.
2: Catalunya migdia.
5: Els Mossos d'Esquadra són amb tu sempre, per fer que la convivència sigui una realitat. I són per escoltar, per acompanyar, per cuidar, per protegir i per actuar. Són amb tu, són amb tothom. I aviat en seran molts i moltes més, perquè s'obre una convocatòria amb 1.587 noves places. Si vols ser mosso o mossa, presenta la teva sol·licitud fins al 22 de juny a mossos.gencat.cat. Mossos d'Esquadra, molt més que una feina.
1: Catalunya migdia. D'aquí a 3 minuts seran 2:15. El govern espanyol reconeix 63 víctimes assassinades per la policia o per l'extrema dreta durant la transició entre els anys 1979 i 1983. És la xifra, amb noms i cognoms, que recull l'informe de la comissió que va crear l'executiu sobre violacions de drets humans a persones que van lluitar per la democràcia en aquell període, Pilar García.
6: Sí, el treball constata que l'aprovació de la Constitució del 78 no va acabar amb les pràctiques de la dictadura i que la transició va ser una època gris en què es van mantenir els abusos i els excessos policials. La meitat de les víctimes van morir arran de l'actuació d'agents policials per l'ús il·legal de la força i l'altra meitat assassinades per grups d'extrema dreta que pretenien frenar l'avenç democràtic. El treball de la comissió ha durat 2 anys i planteja el reconeixement i la reparació moral de les víctimes. Segons Andrea Carrera, del Centre Irídia per a la Defensa dels Drets Humans, l'informe de la comissió es queda curt, perquè no inclou les víctimes de tortures i no parla de compensacions econòmiques ni de perseguir els botxins.
7: Queda coix, no?, en no reconèixer aquests altres delictes de lesa humanitat que van tenir lloc durant la transició. També celebrar que hi hagi un reconeixement moral, però creiem que s'ha d'anar més enllà en un reconeixement, doncs, econòmic, i també hi ha d'haver investigacions penals per identificar les persones perpetradores.
6: La majoria d'assassinats van passar a Madrid i a diferents localitats al País Basc. L'any en què n'hi va haver més va ser el 1980. Amb Adolfo Suárez al capdavant del govern espanyol, prop de 30, la majoria atribuïts a l'ultradreta. També n'hi va haver durant el govern socialista de Felipe González. 2 casos entre el 82 i el 83.
1: Moments de molta tensió i puntualment de violència durant el desnonament dels 3 primers pisos dels 60 d'un bloc de la Rambla de la Mina, Sant Adrià del Besòs, que fa 9 anys que ocupen diverses famílies del barri. Es tracta d'un bloc públic on s'han de reallotjar els veïns del bloc Venus, que fa més de 20 anys que està sentenciat per ser enderrocat. David Àngela, se'n fan lectures molt contradictòries.
14: Bon dia. Per uns, ocupes delinqüencials. Per altres, famílies vulnerables amb menors a càrrec. Es tracta d'un bloc que s'ha tancat uns 8 anys i que finalment van ocupar famílies del barri. Es dona la circumstància que un tinent d'alcalde de Sant Adrià va ser condemnat per pagar durant anys amb diner públic la seguretat d'aquest bloc a un clan familiar. Quan va decaure aquesta vigilància, famílies de la mina van ocupar aquests pisos que l'administració vol adjudicar ara als desallotjats del bloc Venus. L'Antonio acusa l'Ajuntament de corrupte i la Jennifer adverteix que els veïns de Venus no voldran residir en aquests pisos.
22: Esto es una vergüenza, pero una vergüenza total. Estos pisos están para los de la calle Venus y es mentira. Es que es mentira totalmente. Hay 15 personas, todos lo están trasladando a la calle Marte. Queremos que lo investiguen, que lo investiguen de verdad, porque es una vergüenza. Hay una corrupción en ese ayuntamiento de San Adrián que es increíble.
23: No quieren meterse otras personas aquí porque saben que son problemas. Nos están echando a nosotros con niños pequeños para meter a otras familias. Esas familias no quieren problemas tampoco.
14: Avui hi ha hagut llançament d'ous i pedres contra la policia i contra la seu del Consorci de la Mina. Marta López, portaveu del sindicat Sindicat de l'Habitatge de la Verneda i el Besòs afirma que l'administració està intoxicant la convivència veïnal.
2: Perquè diuen que no tenen recursos, però es gastaran més diners amb dispositius policials militaritzant la mina 6 mesos que per trobar una família, per trobar recursos per a les famílies que estan desnonant. Perquè aquest és un problema social i estan creant un problema de convivència, estaran creant un problema social de veritat a la mina.
14: Segons fonts consultades per aquesta emissora, les persones amb vulnerabilitat seran ateses per la taula d'emergències de Sant Adrià, però els afectats recorden que el protocol només fixa aquesta ajuda per 3 nits.
1: A Lleida, el jurat popular ja es prepara per deliberar sobre la baralla mortal entre 2 clans familiars en un bar de Mollerussa el mes de novembre de l'any 2022. Després de 3 dies de judici, la fiscalia manté que els principals acusats, pare i fill, van apunyalar mortalment la víctima i també manté peticions de condemna que sumen 36 anys de presó. Lleida, Estela Bussoms, i les defenses què diuen?
3: Doncs subscriuen el que ha declarat el fill, que va ser ell qui va clavar la navalla a la víctima en legítima defensa i exculpa el pare.
8: El que apunyalo a Higinio fui yo.
9: ¿Qué fue usted?
8: Mi padre no. Tenía miedo y hice así 2 veces para quitármelo de encima. Yo en ningún momento quería matar a nadie.
3: Les acusacions, però, no s'han cregut ni una cosa ni l'altra. Mantenen que el pare també va apunyalar la víctima i que el seu clan es va presentar al bar armat per propiciar la baralla. Sentim el fiscal i l'advocat de la família de la víctima.
10: No és possible la legítima defensa en els casos de riña tumultuària mútuamente aceptada.
12: I això és el més greu. Anaven convenientment preparats per fer el que van fer.
3: El veredicte del jurat s'espera per demà al vespre o dissabte.
1: Una cosa més abans de la publicitat, la cocaïna es consolida com la droga amb més peticions d'ajuda per desenganxar-se.
15: Al poc de res, al cap de 2 o 3 anys consumir periòdicament, ho necessites, perquè és una droga que t'ajuda a tapar sentiments, que t'ajuda a tapar problemes, pors...
1: Aquest que sentíem és el testimoni de Jonathan Ortega. Té 43 anys. En fa 3 que va rebre l'alta i ara és voluntari de l'ONG Projecte Home. L'entitat adverteix que la meitat de les 1.800 persones que va atendre l'any passat van ser per desenganxar-se de la cocaïna, Miquel Jarque.
16: El que acabem de sentir és un patró que es reprodueix, com la majoria de persones que han quedat atrapats per la cocaïna va començar amb un consum ocasional de cap de setmana. Neus Canals és la directora de Projecte Home.
24: Fa molts anys que aquest nombre representa gairebé la meitat de les demandes d'ajudes que rebem i que, per tant, també situen a la cocaïna com la principal substància per la qual ens demanen tractament. Això ens fa pensar que la cocaïna no és un problema marginal, sinó que està molt present, que està disponible i que, a més, té una baixa percepció de risc.
16: El perfil de la persona que demana ajuda a aquesta ONG, en 8 de cada 10 casos, és un home d'una edat mitjana de 43 anys que també acostuma a fer un consum problemàtic de l'alcohol.
1: Passant 3 minuts a 2 quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
25: Catalunya migdia.
26: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
27: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
32: Ja és aquí el primer Mundial amb 48 seleccions.
33: No, te'n falta una.
32: Ah, clar, la del tot costa.
33: Doncs som-hi, convocatòria.
34: Ahora bien lo bonito, atacantes.
33: Marc Crosas.
32: Natàlia Arroyo.
33: Gemmarí Dongu.
32: Bruna Vilamala.
33: Damià Abella. Ion Vaquero.
32: Ilia Sánchez.
35: I amb la Sònia Germà, des dels Estats Units. Tot el Mundial.
32: Al tot costa.
34: Momento, seguimos.
35: Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Germà, seguim el Mundial.
36: Catalunya Ràdio.
37: Som 3CAT.
36: Som 3CAT.
1: Passant 4 minuts de 2 quarts, avui comença el Sonar. Un Sonar que estrena nova direcció. Per primer cop, el Festival de Música Electrònica es farà en un sol espai, la Fira Gran Via de l'Hospitalet, per on passaran artistes com The Prodigy, Cabaret Voltaire, Charlotte DeWitt o Amélie Lenz, entre d'altres, Marc Ruiz.
38: Els pioners del synthpop Cabaret Voltaire encapçalen el cartell d'avui. Serà una jornada en què també destaca el productor berlinès Boys Noise, que acaba de publicar un disc amb Nine Inch Nails i ha col·laborat amb Frank Ocean o A$AP Rocky, entre d'altres. El britànic Daniel Ivery, que mescla el techno amb la música industrial, o les catalanes La Sophie i Mercè Segura. Pel que fa a la resta de la setmana, divendres és una jornada molt potent, amb les bandes catalanes Anne in the Hall i Cute Mob, l'artista visual japonès Daito Manabe, els britànics Skepta i Subtract, El DJ holandès Reiner Zonneveld, que portarà al Sonar un espectacle hologràfic i farà un back-to-back amb el seu avatar generat amb intel·ligència artificial, la DJ belga Charlotte De Witt, aclamada mescladora de techno i rave, o els enigmàtics Ice Morph, d'estètica pròxima al videojoc. Dissabte, els caps de cartell indiscutibles són els britànics de Prodigy, que tornaran a pujar als escenaris, però sense el carismàtic vocalista i animador Keith Flint, que va morir el 2019. També cal apuntar-se noms com el del veterà japonès Takuya Nomura, barreja house amb funky, els productors berlinesos Mode Selector, el productor britànic de dubstep Joy Orbison o la discjòquei i flamenca Amelie Lenz. També caldrà veure si està superada la polèmica al voltant de KKR, el fons pro-israelià propietari del Sonar, que l'any passat va fer que 30 artistes suspenguessin el seu concert, o si es nota, en la venda d'entrades.
0: Però no només hi ha Sonar, també hi ha Sonar Més D, que reivindica el factor humà en plena febre de la intel·ligència artificial. El Congrés d'Art, Ciència i Tecnologia estrena ubicació a la Llotja de Mar avui i demà amb conferències, instal·lacions, tallers i actuacions sorprenents, Montse Mas.
4: Un bon exemple ha estat el concert d'aquest matí on el pianista de jazz Ignasi Terraza ha tocat en duet amb un sistema d'intel·ligència artificial.
5: No estàs sentint com que estàs tocant amb un altre músic, sinó que és com una extensió a l'instrument. Amb alguns programes concrets li donem la iniciativa amb ella.
4: El 14è Sona Armes de convida a deixar el consum passiu de la tecnologia per una participació molt més activa. Per això, moltes de les instal·lacions de l'exposició central, diu la cocomissària Cristina Checa, busquen redefinir la nostra relació amb internet.
6: Com podem recuperar aquest internet, no?, on era tot compartir coneixement, on era una web feta a mà, etcètera, no?, i què és el que ha passat amb l'internet actual, que ja no està tant a les nostres mans. Després també espiritualitat i tecnologia, interacció màquina i humà.
4: Sobre això i molt més reflexionaran fins demà a la Llotja de Mar un centenar d'artistes i tecnòlegs de referència al món, com el creador japonès d'Aito Manabe o la investigadora catalana Joana Moll. Com a novetat, enguany es poden comprar entrades de dia exclusives per a les conferències i exposicions sense necessitat d'adquirir l'abonament general del Sonar.
0: Deixem el Sonar i anem al Teatre Nacional de Catalunya, perquè Josep Maria Mestre serà el nou director del TNC. El director teatral es posa al capdavant de la institució amb una llarga trajectòria als principals teatres del país. Marta Vives.
7: Josep Maria Mestres és un dels directors teatrals més veterans i reconeguts del teatre català i ha dirigit més de 60 espectacles al llarg de la seva dilatada trajectòria. Ha arribat al TNC així d'emocionat.
9: Feliç, feliç i molt responsable, amb una càrrega de responsabilitat, però que espero que sigui activa, que no sigui paralitzadora, que em faci, que em deixi fer tot el que tinc ganes de fer.
7: Ara es posa al capdavant d'aquesta institució que coneix bé i ha dirigit espectacles en gairebé totes les seves direccions, des de Llibertat, de Rossinyol, a La filla del mar, passant per La mare Coratge i Els seus fills de Brec, prevista per la temporada vinent amb Emma Vilarassau de protagonista. Mestres ha dit a Catalunya Ràdio quins són a grans trets els objectius de la seva direcció.
9: Tinc moltes ganes de repartir joc, de que la gent consolidada i tingui un lloc aquí i que el talent emergent també pugui eclosionar-s'hi.
7: El nomenament de mestre s'ha escollit per concurs públic, s'havien presentat 40 candidatures i l'encàrrec és per 4 temporades prorrogables a 3 més.
0: Ara, premis literaris. El productor musical i escriptor Jordi Campoy Boada guanya el Premi Prudenci Bertrana amb la novel·la Fer cantar els arbres. Els guardons els atorga la Fundació Prudenci Bertrana de Girona i avui ha fet públics la resta de premiats. Girona, Núria Peraire.
11: El jurat ha valorat que Fer cantar

0: aïllada com tots els altres nens del món, perquè són portadors d'un virus letal per a la resta de la societat, fins que decidirà fugir cap allò desconegut. La gala d'entrega dels premis de la Fundació Prudenci Bertran es farà el 15 de setembre i aleshores es donaran a conèixer dos premis més, el guanyador del Premi Cerveri a la millor lletra de cançó i el Premi Aurora Bertrana a la millor traducció.
1: I atenció, perquè potser teniu algú damnificat. Hey, què va a ser hoy, baby? El Reggaeton Beach Festival cancela tots els seus festivals d'aquest any que arrencaven la setmana que ve, dissabte i diumenge, a Barcelona i a Tenerife, Valerio Vareda.
2: I al juliol n'hi havia 5 ciutats més de l'Estat. La direcció del festival diu en un comunicat que l'estructura operativa i financera de la companyia no permet afrontar amb garanties l'organització dels concerts. Creat el 2017, l'any passat va plegar fins a 500.000 de persones. En aquesta edició hi havien d'actuar Omar Kurtz, que sentim, i Mike Towers. De moment, no concreten com serà el procés de devolució d'entrades.
1: Catalunya migdia. Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Amb un primer balanç del Mundial.
3: Sí, perquè ja s'ha jugat tota la primera jornada del Mundial, 24 partits, i ara toca posar les primeres notes.

0: Primera setmana del Mundial i ja hem vist totes les seleccions debutar. Per això, de seguida farem un primer balanç amb el Ricard Torquemada. Abans, però, repassem, amb l'enviada especial del Mundial, amb la Sònia Gelma, com han anat els últims partits que s'han jugat, els d'ahir a la nit i a la matinada. Sònia, van debutar dues de les seleccions que també es troben entre les favorites al títol i ho van fer amb sensacions diferents. Primer Anglaterra, Sònia, que aquesta sí que va complir els pronòstics, i va guanyar Croàcia amb uns Kane i Rashford golejadors, i en canvi un Gordon, recordeu, l'últim fitxatge del Barça, una mica més desaparegut.
1: Anthony Gordon, el nou fitxatge del Barça, va jugar 72 minuts i, sí, va passar desapercebut en la victòria d'Anglaterra davant Croàcia per 4-2. Sí que va brillar, com dius, Harry Kane, que s'apunta amb dos gols a l'estrena golejadora dels Messi, Haaland i Mbappé. El primer de penal i amb repetició, perquè Livakovic li va aturar el primer xut, però no tenia cap peu sobre la línia de gol. El segon, inapel·lable, una rematada de cap potent, estèticament perfecta. També va marcar el madridista Bellingham i va acabar de tancar el resultat Rashford, l'ex del Barça, que havia entrat al camp precisament en el lloc de Gordon.
0: I l'altra selecció que es considera una de les favorites, que és Portugal, va tenir un debut més decebedor perquè només va aconseguir empatar un amb la República Democràtica del Congo.
1: Portugal va fer el més difícil, avançar-se al marcador gràcies a un gol de cap del petit João Neves, però va permetre l'empat del Congo, un gol del davanter del Newcastle, el Joan Bissa, històric, perquè suposa el primer gol d'un Congo que participa per segon cop en un Mundial. El primer va ser el 74 i en aquella ocasió va rebre golejades i no va marcar cap gol. El marcador ja no es va moure, 1-1, i els portuguesos s'entrenen amb decepció. El seleccionador català de Portugal, Robert Martínez, lamentava no haver pogut rematar el partit quan anaven per davant.
2: Claro, la confianza que ganan en marcar un gol en la bola parada antes del intervalo, pues se puso el partido muy cuesta arriba, pero es lo que pasa en los mundiales, es un partido para nosotros para poder de alguna manera entrar en la competición. Muy satisfecho con la actitud, no fue una cuestión de falta de actitud o falta de corazón, porque la verdad que hasta el último segundo lo intentamos.
1: A l'altre partit d'aquest grup, Colòmbia va guanyar Uzbekistan per 1-3 i se situa al capdavant del grup, mentre que el Ghana-Panamà del grup d'Anglaterra, Llirenki, va marcar pels africans l'1-0 al temps afegit.
0: I aquesta tarda, al Tot Costa, Sònia, tindrem protagonista important.
1: Sí, avui entrevistem Joan García, el porter del Barça, que de moment espera torn a la banqueta en el seu primer Mundial. Veurem què ens explica després d'uns ànims a la concentració que es van recuperant després de l'empat davant Cap Verd, i també què ens explica de la seva temporada espectacular al Barça. També atents a un altre català, Marco Corella, que farà roda de premsa. Primeres paraules després que s'hagi fet oficial el seu fitxatge pel Madrid.
0: Doncs aquesta tarda, a partir de les 7 del Tot Costa, sentirem aquests dos protagonistes, Joan García amb l'entrevista del Tot Costa amb la Sònia Gelmà i el Jordi Costa, també Marco Corella a la roda de premsa. Serà la primera vegada que el sentirem, com deia la Sònia. Sí que hem pogut tenir la primera

0: secció de Cucurella escrita, perquè ha fet una entrevista a El Mundo, on destaquem un fragment que li pregunten què li diria a Cucurella un aficionat que no entén que un jugador format a la Masia fitxi pel Madrid, i la resposta de Cucurella és que la vida té diferents etapes, que quan ets un nen somies en jugar en grans equips, i que crec que el Madrid, diu Marc Cucurella, és un d'aquests equips, és l'equip amb més Champions de tot el món, i tant de bo pugui guanyar títols amb ells i tenir una etapa molt bonica. Això és l'entrevista que ha fet el diari El Mundo, però aquesta tarda, com deia la Sònia, a la roda de premsa el sentirem, i per tant també el sentirem al Tot Costa, juntament amb Joan García. I dèiem a l'inici, moment de fer balanç, perquè han jugat les 48 seleccions aquest Mundial, 24 partits, on hem vist de tot, hem vist grans gols, hem tingut resultats sorprenents i d'altres més decebedors. Ricard Torquemada, bona tarda.
1: Bona tarda, Laia.
0: Dono per fet que has pogut controlar els 24 partits, ja no dic veure'ls tots, però controlar-los segur.
1: Me'n falten dos, eh?
0: Encara te'n falten dos?
1: Però en tinc... A 22 ja hi he arribat.
0: Doncs jo crec que és una xifra prou significativa com perquè fem un primer balanç amb tu d'aquest Mundial, una primera valoració. Fins ara, Ricard, quines són les millors seleccions o les que t'han agradat més?
1: Mira, m'ha agradat molt l'Argentina, crec que és la més madura, la que té el pla més estable, que sap quines són les seves limitacions i que fa servir Messi com a peça capital. Scaloni ha organitzat un pla a mesura de Messi i l'equip l'entén perfectament. Em va agradar Alemanya, tot i que Curaçao, no sé si és un termòmetre prou rigorós, haurem de veure la segona jornada si manté aquestes constants, va guanyar per 7-1, i m'ha agradat molt la segona part de França i la segona d'Anglaterra, que van començar molt travessades els seus partits contra Senegal i Croàcia, que no van funcionar a la primera part, però a la segona part van veure la millor versió concentrada en 45 minuts de totes dues, i per tant entenc que després de l'escalfament ja han deixat la primera petjada i estan encarrilades.
0: Aquestes les millors o les que més t'han agradat, les que més t'han decebut?
1: Fàcil, les dues, els dos entrebancs d'Espanya i Portugal. I no tant per l'entrebanc contra dos equips africans com Cap Verd i el Congo, sinó per les sensacions que han deixat. A mi especialment m'ha decebut Portugal. Tinc la sensació que Espanya no va estar encertada, es va encallar en el partit incòmode que li va plantejar Cap Verd, però no va concedir gens defensivament res, i en canvi Portugal li va costar generar un atac i va ser molt vulnerable en defensa.
0: M'has parlat del que podríem considerar les grans seleccions, els aspirants al títol, però no m'has dit res, per exemple, del Brasil.
1: Mira, seria la setena, n'hem parlat de sis ja. Jo crec que el campió sortirà entre aquestes set. És molt difícil, gairebé impossible, que no sigui una d'aquestes set. I Brasil, el Brasil, sense cap sorpresa. Jo crec que de les set és la que més ha de demostrar o més ha d'elevar el nivell. Ancelotti no va trobar la clau que necessitarà per millorar el talent individual limitat de la selecció brasilera. No té res a veure amb les seleccions brasileres més potents, les que tenim clavades al cervell i que formen part de la història dels mundials, i per tant o Ancelotti estimula i trenca la inèrcia, o al Brasil li costarà molt assumir o quedar a l'alçada de les sis anteriors. Això sí, va tenir una estrena complicada, veurem si es refà del primer entrebanc.
0: De la resta, fora d'aquestes set grans, quines seleccions t'il·lusionen més?
1: Mira, m'han agradat molt, i no l'esperava, Austràlia, que d'aquí gairebé ningú no en parla. Va guanyar una Turquia que es farà coses al Mundial. La selecció australiana em convida a continuar mantenint l'atenció sobre ella. L'anfitriona als Estats Units va fer una extraordinària primera part, l'equip de Pochettino. La Costa d'Ivori, que va jugar un dels millors partits d'aquesta primera jornada contra l'Equador. Dues potències que es van mirar cara a cara, però la selecció africana va guanyar i compta amb aquesta selecció. I el Marroc, que ja va deixar el seu segell fent semifinal al Mundial del Qatar, que va començar contra el Brasil amb un empat, però amb moments de domini, perquè va ser millor que l'equip d'Ancelotti.
0: Vaja, acabem aquesta valoració amb un apunt individual, perquè hem parlat ara d'equips. Col·lectivament, a nivell individual, què en destacaries?
1: Que no és normal que les grans estrelles, les grans icones del Mundial, hagin demanat torn, i ben aviat, i no és gens habitual. És a dir, que hagin aixecat la mà i s'hagin presentat a la primera festa. Messi amb 3 gols, Harry Kane, Mbappé, Haaland amb 2, va marcar Vinícius, va marcar Bellingham, excepte Cristiano Ronaldo i els espanyols, que s'ha de posar un asterisc perquè la Lamine Yamal només va tenir 20 minuts i la desesperada, n'han aparegut totes. I aquest és un gran senyal, aquest és un gran senyal d'un Mundial que la primera jornada jo crec que ha tret un balanç positiu, una molt bona nota.
0: Doncs aquestes són les primeres valoracions del Ricard Torquemada dels primers partits, a la primera jornada del Mundial. Et seguirem sentint, et seguirem preguntant a mesura que anem jugant i anem veient més partits, a veure si van canviant aquestes valoracions i aquestes notes, o si es mantenen aquestes classificacions de les seleccions que ens has fet. Ricard, gràcies.
1: Gràcies, Laia.
0: Doncs som-hi, parlem ara de la segona jornada que comença ja aquesta tarda amb els grups, amb els partits que juguen els grups A i B i que tornen a jugar dues de les anfitriones, Marcos García.
2: A les 3 de la matinada, segon partit d'un dels equips que acull la Copa del Món és Mèxic, juga contra Corea del Sud. El tècnic mexicà, ex de l'Espanyol, per exemple, Javier Aguirre, avisa que els seus jugadors ja en tenen prou. No vol Aguirre més la cantarella dels nervis de jugar a casa.
3: Hablar con ellos, felicitarlos y simplemente decirles que ya empezó el Mundial, que les concedo el beneficio de la duda, pero que ya no puedo permitir que de repente un jugador por el escenario sea capaz de no dar un pase de 3-4 metros, ¿no? Como sucedió ese día, o no hacer un movimiento que por el cual entrenó para ello.
2: També el grup A, però a les 6 de la tarda, Txèquia, Sud-àfrica, les dues encara sense puntuar. El grup B, els quatre equips tenen un punt després dels primers partits. A les 9, Suïssa, Bòsnia, Herzegovina. També el grup B, però a la mitjanit, Canadà, Qatar.
0: 9 minuts i les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
4: Encara pot ser més complicat. Per tant, la meva major motivació és intentar repetir...
0: Els finals de Lliga de Bàsquet, de Futbol Sala i els últims moviments del femení amb la renovació de Pere Romeu.
5: Catalunya migdia.
6: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a la meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
7: Molt bé.
6: Arribarem a tot?
7: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
8: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
9: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
10: Tens mal de cames, verius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu o en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
11: Aquest estiu, la gran pregunta és...
12: híbrid o elèctric?
11: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
13: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
14: Un de cada tres infants de Catalunya viu per sota del llindar de la pobresa. Amb les beques per a colònies i casals de la Fundació Pere Tarrés, tindran oportunitat de viure un estiu saludable i ple d'aprenentatges i experiències úniques. Ajuda'ns a transformar el seu estiu. Fes un donatiu a peratarrés.org.
15: Per cert, i el teu mal de cap?
16: Ara, genial. Sembla que bé. Aquest disc de vinil que em vas recomanar és com màgia.
15: I val per tot. És el disc que em poso quan em fa mal la gola. La música fa que un dia sigui millor. 20% de descompte en dos o més discs del 18 al 21 de juny a la botiga web i app El Corte Inglés.
17: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
18: Catalunya Ràdio.
17: Som 3CAT.
18: Som 3CAT.
0: El Barça femení confirmada la renovació de l'entrenador Pere Romeu. El que sembla ara bastant impossible ja és la continuïtat a l'equip de Salma Parallo a l'Orrut Vilà.
19: Salma ha rebutjat l'última oferta del club per renovar el seu contracte i el Barça dona per perduda la davantera si no és que hi ha un gir gairebé miraculós de la situació. Recordem que les primeres negociacions per a la renovació de Parayuelo, les dues parts estaven molt allunyades pel que fa a la qüestió econòmica. El Barça va oferir a la davantera una renovació a la baixa, que Salma no va acceptar, però pressionats per l'estaf tècnic, després de guanyar la Champions i confirmar les sortides d'Ona, Mapi i Alexia, el club va fer un esforç econòmic per acostar postures i aconseguir la continuïtat de Salma, però la jugadora ha rebutjat l'última oferta del club i, per tant, la seva marxa és gairebé segura. L'aragonesa va arribar al Barça el 2023 i ha estat 4 temporades al club, ha guanyat 4 lligues i 3 Champions. Romeu, en canvi, seguirà al Barça fins al 2028. L'acord que ja vam anunciar fa mesos aquí a Catalunya Ràdio es va tancar ahir.
0: I seguim parlant del Barça de futbol. Ahir ja vam explicar que el Madrid havia presentat el famós informe a la UEFA amb proves que demostren la corrupció en el cas Negreira, segons el Madrid, i el Barça a la tarda va moure fitxa, va instar la Lliga, la Federació Espanyola i els àrbitres a actuar davant les declaracions de Florentino Pérez.
2: Una carta al president Rafa Juste demanant als presidents de la Lliga, de la Federació Espanyola i el responsable del Comitè Tècnic d'Àrbitres que actuïn. El Barça considera que les manifestacions de Florentino sobre el cas Negreira són falses i diu atempten contra la imatge i també l'honor de la competició. Demana, doncs, al Barça mesures associatives i judicials, diu, contra Florentino Pérez. Encara en clau Barça, ja tenim el primer amistós de la pretemporada pels de Flick. S'estrenaran el 31 de juliol a 8:45, hora catalana, a Sant Andrews contra el Birmingham.
0: Ara que parlem del Madrid, ha anunciat un altre fitxatge.
2: Sí, el defensa internacional francès Ibrahima Konaté. Per a 4 temporades té 27 anys, arriba lliure Konaté, fins ara jugava al Liverpool. Pendera encara de fer oficial Dumfries, Mourinho encara vol un altre central i un migcampista més. Els centrals favorits de Mou són Rubén Díaz, Bastoni i Schlotterbeck. Per al mig del camp el preferit és Enzo Fernández i si no prefereix Mateus Fernández.
0: Comença avui la final pel títol de la Lliga CB de bàsquet, una sèrie final de 5 partits, Barça-València, el primer partit a la pista del València. Ernest Macià, què podem esperar d'aquest partit, d'aquesta final?
18: Doncs aquesta final es pot esperar de tot, però si mirem el que ha passat els últims anys, l'última dècada i una mica més, no cal ni un cinquè partit, es liquida abans d'hora la final. Per tant, compte, perquè és molt important començar bé per poder tenir opcions de guanyar-la o almenys allargar-la al màxim possible, tenint en compte que el favorit aquí és el València. Fins i tot, bé, doncs l'any que el València va guanyar la Lliga no es va arribar al cinquè partit. Per tant, compte que això va molt de com es comença el partit d'avui. I aquest és Xavi Pascual, el tècnic del Barça.
20: Darrere hi ha una feina espectacular del Pedro i de tot el seu equip per tirar així, per rebotejar així, per córrer així. I ells demostren que durant tota la temporada que amb aquest estil es pot guanyar i ho fan increïble. És el millor bàsquet d'Europa durant tota la temporada, sense cap mena de dubte.
18: Una afirmació molt categòrica, el millor bàsquet d'Europa, el del València, i ho confirmem, és un bàsquet realment espectacular. El Barça ha entrenat aquest migdia, aproximadament de les 12 fins a la 1. Ara mateix, després de dinar, l'equip està descansant i a les 6 sortirà cap al pavelló. Recordem que el partit és a les 8 i qui sentirem ara mateix és el tècnic d'aquest equip que juga com ningú a Europa, Pedro Martínez, català, i que ha portat el València a tornar a optar al seu segon títol de Lliga.
21: Això és el més important, tindre físic, mentalment estarem bé i ja està, no, cap problema amb això. O sigui, ja és un equip supercompetitiu i segur que ho seguirem sent. Repeteixo, competir no vol dir guanyar, vol dir estar preparat per guanyar, per intentar guanyar, però ja, després guanyar o perdre, això a vegades depèn de molts factors que no tots els pots controlar.
0: Doncs aquest partit, aquest València-Barça, primer partit de la final pel títol de Lliga ACB, es juga a les 8 i el podreu seguir a la transmissió que farà el Tot Gira a Catalunya Ràdio. I de la final de Lliga del bàsquet al futbol sala, després de la remuntada del primer partit, el Barça buscarà una segona victòria davant el Pozo Múrcia en aquest play-off. Francesc Ripoll.
22: Pràcticament sense temps per pair la nit èpica de futbol sala que es va viure dimarts al Palau, el Barça vol situar el 2-0 a la final que deixaria el títol de Lliga a tan sols una victòria. A banda de les baixes de Pol Pacheco i Lucas Granda, Javi Rodríguez tampoc podrà comptar amb Pito, que va ser expulsat amb vermella directa en el darrer partit. El tècnic blaugrana és conscient que el d'avui serà un enfrontament completament diferent.
23: Serà un partit totalment diferent en el que espero que bueno, que podamos conseguir el segundo punto que bueno, pues que nos dé un poquito más de fuerza para ir a Murcia. Después de ese gran, tremendo esfuerzo que hicimos, el equipo lo he visto bien, sonriente, aliviado.
22: Després del partit es farà un homenatge a Eric, jugador blaugrana, que deixarà el Barça al final d'aquesta temporada. En cas que no hi hagi cinquè partit, el d'avui serà el seu últim partit al Palau.
0: I aquest últim minut per repassar altres qüestions del dia, Marta García.
19: Doncs Àlex Márquez, que passa satisfactòriament la revisió mèdica en el circuit de Brno i iniciarà el Gran Premi de la República Txeca demà. Això vol dir que queda exempt, queda condicionat, volem dir, a una segona revisió mèdica després del primer entrenament lliure de demà. Veurem si el deixen competir o no. Recordeu que s'havia lesionat en el Gran Premi de Catalunya amb una fractura de clavícula i també tenia una fractura en una vèrtebra, que és el que li ha donat sobretot els problemes. I Pau Lavadosa, després de guanyar ahir l'estatunitenca Coco Gauff, ara s'ha classificat per als quarts de final i ja coneix la seva rival en el torneig d'herba de Berlín. S'enfrontarà a la txeca Linda Noskova.
0: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. Avui a les 7 tot costa, amb entrevista amb Joan Garcia. A les 11 de la nit, el Club de la Mitjanit Especial Mundial, i a les 8 ja ho sabeu, la transmissió del partit de bàsquet, la final de la Lliga CB entre el València i el Barça. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Ferrer.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Encedeu la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat que el jutge del cas Plus Ultra ha imputat aquest migdia les filles i la secretària de José Luis Rodríguez Zapatero. L'endemà de la declaració a l'Audiència Nacional de l'expresident del govern espanyol, el jutge fa un nou pas en la investigació de la suposada trama de tràfic d'influències. També ens hem fixat en com justifica Donald Trump les concessions que ha fet per aconseguir signar un acord de pau amb l'Iran. El president nord-americà assegura que ha evitat una catàstrofe econòmica mundial a gran escala, tot i no haver aconseguit els objectius inicials que, segons ell, motivaven l'atac contra l'Iran. I us hem parlat també de l'enquesta de salut sexual que ha fet el CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques. És la primera que es fa des de l'any 2009. Assenyala que 3 de cada 10 dones a Espanya s'han vist forçades a pràctiques sexuals no desitjades. A més, aquesta enquesta diu que una quarta part dels homes admeten que han pagat per sexe com a mínim una vegada a la seva vida. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
2: Doncs que el Tribunal Europeu de Drets Humans defensa l'obligació d'impartir un 25% de classes en castellà a Catalunya. Els magistrats europeus desestimen una demanda d'Òmnium Cultural que es va presentar en nom de diverses famílies de l'escola de Canet de Mar, on es va començar a aplicar aquest cas. Neguen que se les discrimini i consideren que un 25% de castellà és una solució equilibrada. Brussel·les, Bruno Fortemires.
3: Hola, bona tarda. Segons els magistrats, aquesta fórmula mira de preservar la unitat del sistema educatiu espanyol, al mateix temps que promou la diversitat lingüística de l'Estat. Remarquen que el 25% de castellà a les aules manté l'ús preponderant del català com a llengua vehicular i consideren que excloure el castellà per a l'ensenyament privaria els ciutadans espanyols del seu dret a ser educats, diuen, en la llengua nacional. El Tribunal Europeu de Drets Humans creu que la immersió lingüística en català provoca un desavantatge per a les famílies castellanoparlants que viuen a Catalunya i dificulta la reintegració dels seus fills al sistema educatiu en cas que marxin a viure a una altra comunitat autònoma. Òmnium Cultural ha lamentat la decisió dels magistrats europeus i espera ara la futura sentència del Tribunal Constitucional espanyol que decidirà sobre l'ús del castellà a l'escola catalana.
2: Més qüestions. Toc d'alerta del Banc d'Espanya sobre la falta d'habitatge i sobre l'escalada de la inflació. L'organisme eleva el dèficit de pisos i cases acumulat els últims anys a l'Estat i el xifra en 750.000. Són 150.000 més que el càlcul de fa 2 anys. La meitat es concentra a Barcelona, València, Alacant, Madrid, Múrcia i Màlaga. Segons el Banc d'Espanya, la creació de noves llars supera de llarg la construcció d'habitatges. A més, sobre la inflació, el Banc d'Espanya preveu que pugi encara més aquest any fins al 3,6%. El jutge ha enviat a la presó l'home que va confessar haver matat el logopeda del seu fill a València. L'investiguen per un delicte d'homicidi. Anem cap allà, Alba Barbosa.
4: Bona tarda. La magistrada ha decretat presó provisional i sense fiança per al detingut de 24 anys que avui ha passat a disposició judicial. L'home es va entregar dilluns a la policia després d'apunyalar mortalment el logopeda del seu fill de 2 anys perquè sospitava, segons va explicar als agents, que havia abusat del nen. El pare va relatar que va trobar el fill sense bolquers i amb els pantalons abaixats al centre de logopèdia i que va demanar veure la gravació de les càmeres de seguretat i que l'home de 32 anys s'hi va negar.
2: Encara en crònica judicial, el Tribunal Suprem obliga a pagar 2,5 milions d'euros a l'home que va passar 15 anys a la presó en ser confós amb un violador. Fa 3 anys el mateix tribunal ja va anul·lar la sentència en comprovar que el semen trobat a la roba de la víctima no coincidia amb el del condemnat. Després d'aquest error judicial, l'home va quedar en llibertat després de complir més de 3/4 parts de la seva condemna. En un primer moment, el Ministeri de Justícia li va denegar una indemnització, però ara el Suprem ho anul·la i li dona la raó. I un últim apunt, s'ha reprès la circulació de trens d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona arran de l'incendi a l'Albi. A les Garrigues, Adif havia tallat l'atenció a la catenària entre Lleida i Camp de Tarragona des d'abans de les 12. Ara, els serveis d'extinció del foc ja han autoritzat que es pugui restablir el subministrament i els trens, per tant, que havien quedat aturats, tornen a circular.
0: Passant 4 minuts de les 3.
5: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
0: Des d'ara i fins les 4 amb la Lourdes Ciuró, advocada, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
0: El Marc Molins, advocat, bona tarda.
7: Bona tarda.
0: I la Lourdes està una mica amoïnada, diu que estarem mano a mano, jo i el Marc. Ferran Casa està arribant. Va arribar una mica tard, per tant, li posarem un negatiu, li farem pagar les pastetes del cafè per la pròxima vegada.
6: Sembla perfecte.
0: Ja està. Per tant, quan arribi ja serà vexat, com es mereix, a la seva entrada a l'estudi.
6: Excel·lent.
0: Ja sabeu que el primer tema, però, ens ve des de fora. I que l'encarregada de fer-ho els dijous és l'escriptora Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
6: Bona tarda.
0: Tu sí que ets puntual, per tant, escolta, endavant.
6: A veure, hi haurà una persona menys que podrà comentar el tema.
0: No sé, a veure, igual arriba a mitja dèria, no sé, no sé.
7: I agafarà la pilota, no n'hi ha cap dubte.
0: No, aquí hi ha una mica de crítica, de Lourdes Ciuró. Ui. Té molts documentaris a fer-li al Ferran quan arribi. Tira, Llucia.
6: A veure, per començar, he d'explicar una cosa, que és que un amic meu, a mi em deia trencasomnis, perquè tinc tendència a deixar caure les il·lusions com un trencalòs, no? El trencalòs és aquest voltor que agafa les restes d'un animal i les amolla quan és ben amunt perquè s'estimbin a les roques, i doncs jo faig el mateix, però amb els somnis, i d'aquí que em digués trencasomnis. I dic això perquè en aquesta època de l'any, que estem a prop de les vacances i volem descansar i desconnectar, hi ha una tendència a frivolitzar amb notícies que fa unes dècades podien ser divertides i entretingudes, però que ara són molt preocupants. I què passa? Que el tractament d'aquestes notícies tendeix a ser sempre molt estival, molt lleuger, i ara és com si no els donéssim la importància que realment tenen, no? Una té a veure amb el rècord de temperatures i l'altra té a veure amb el rècord de turistes. La primera, quan surt els informatius, normalment va acompanyada de gent anònima que diu coses com ostres, quina calor que fa, i mostra el seu ventilador portàtil o un xuf-xuf d'aigua per refrescar-se, o hi ha imatges de com es remullen la gent a una font pública, o hi ha imatges de la platja plena de gent, o la nit, no?, a les terrasses plenes perquè fa tanta calor que a casa no s'hi pot estar. I és un tractament simpàtic de la notícia. És un tractament anecdòtic. I què passa? Que ara això ja no és extraordinari, això de batre l'enèsim rècord d'altes temperatures. I a més és molt preocupant, no? I a mi m'agradaria començar a parlar-ne seriosament perquè sembla que tot es reduesqui a beveu molta d'aigua, aneu per l'ombra, refrescau-vos i molts ànims, no? I tot queda aquí, com si no s'hi pogués fer res més, no? I també m'agradaria començar a parlar seriosament del rècord de turistes perquè continua tractant-se com si fos una bona notícia quan és una bona notícia per molt poca gent, no? Poquíssima gent. Hi ha una angoixa que afecta tota la resta. Penseu que l'any passat hi va haver de 9 milions de turistes a les Balears. Enguany s'espera augmentar aquesta xifra i es calcula que l'estiu hi hagi 20 turistes, aquest estiu hi hagi 20 turistes per cada resident, i a Eivissa arribarà fins als 25 turistes per cada resident, no? Més enllà de l'angoixa que genera aquesta gentada per tot arreu, amb bussos de cotxos, no poder moure's, etc. Més enllà d'aquest afartament dels illencs, que no poden més perquè no tenen espai vital, els efectes són greus, perquè hi ha una relació entre aquest augment de les temperatures i aquest augment del turisme. A Eivissa està en un procés de desertificació, que està documentat, pateix els efectes combinats del canvi climàtic, de la sobreexplotació d'aquífers i la pressió urbanística. El 2023 només va ploure 20 dies en tot l'any a Eivissa, en una illa sense muntanyes i sense rius, i de les 16 masses d'aigua subterrània que hi ha, 13 estan en mal estat per sobreexplotació o salinització, no? Aquest estrès hídric fa que hi hagi més risc d'incendis i expansió de plagues que afecten les pinedes. Però és que si ens anem a Menorca, que la setmana que ve celebrarà les festes de Sant Joan, hi va haver una manifestació aquest cap de setmana per protestar davant la inacció del Consell Insular contra la massificació turística, que també afecta les reserves d'aigua, la pressió sobre recursos naturals, les dificultats per accedir a un habitatge, la precarietat laboral. A Mallorca passa el mateix. Segons previsions d'AENA, arribaran a l'illa 36 milions de passatgers enguany, en avió. És una animalada. Penseu que Mallorca té 971.000 habitants, 971.000 residents, i enguany l'aeroport de Palma rebrà 36 milions de passatgers. Mallorca tampoc té rius, totes les aigües subterrànies, totes estan contaminades, i això no treu que es construeixin piscines sense parar, cases en sòl rústic, que evidentment no són per als mallorquins, perquè també tenen molts problemes per accedir a l'habitatge, i ja sé que en aquesta època de l'any no ve de gust sentir aquestes notícies, perquè supos que volen fer turisme sense una càrrega de culpa, però crec que no val continuar frivolitzant amb això. Hem de començar a prendre consciència de la gravetat de la situació perquè només així començarem a demanar responsabilitats, no? A banda que tinc una síndrome de Cassandra molt bèstia, no estic sent exagerada, no estic sent apocalíptica, i els mallorquins sempre ho deim, mireu a les Balears perquè el que passa allà és el futur del que passarà aquí. Som una mostra del que passarà aquí ben aviat.
0: Doncs aquest és el tema que ens proposa la Llucia Ramis, que comentaran el Marc Molins, la Lourdes Ciuró i Ferran Casas, que ha fet un sprint quan ha sentit que no podria comentar la dèria de la Llucia. I, de fet, hi ha hagut una acusació velada de la Lourdes dient que arribarà i agafarà la pilota i no la deixarà anar. Bona tarda.
8: He estat a punt de quedar amb l'autobús.
0: Per tant, no vinga.
7: Bueno, però sàpigues, en el meu desgreuge, que m'ha entrat el pànic, pensar que no hi series.
8: Ja,
0: sí,
8: no,
0: home, no, eh? No, mano, s'ha espantat el mano a mano.
8: Tens por de Marc Molins.
0: M'ha fet gràcia.
7: Que siguin pesats i que tres eren jo.
0: Ho has fet en castellà, has dit, fareu un mano a mano. Hauríem de demanar ja a l'IEC que accepti mano a mano com a expressió.
7: No, no, és més que res, perquè faltaria caldo, jo crec.
0: Clar, clar, alguna cosa. Però no fugiu d'estudi. La Llucia critica que a vegades tractem algunes notícies d'una manera massa lleugera, sense entrar en el fons de la qüestió, i ens quedem amb l'anècdota i, per tant, li traiem transcendència. Per exemple, això de la temperatura, de l'accés de turistes, etc. Com ho veieu?
8: Per al·lusions.
7: Vinga.
8: També podria dir alguna cosa l'Òscar, eh? L'Òscar i jo estem al capítol d'al·lusions.
0: Jo crec que això ha canviat últimament.
6: Comença a canviar.
0: I en els dos exemples que has posat, o sigui, jo segur que n'hi ha d'altres que trobaríem que, efectivament, sí, els tractem d'una manera massa frívola. Però jo crec que, per exemple, les variacions de temperatura ja ens les prenem molt seriosament, o sigui, els informes de Copernicus ens han posat a tots amb les alarmes enceses.
8: I avui, per exemple, Carlo
0: Bontempo, que cada 2x3, i que, per tant, efectivament, ja no és només si hem de comprar un ventilador, sinó com això ens afecta la nostra vida. I el tema del turisme, és evident que també cada vegada donem més veu, potser no tota la que mereixerien, a tots els moviments que hi ha en què posen l'alerta de compte, perquè aquí hi ha un excés de turisme, compte als grans esdeveniments, compte a les grans infraestructures, si no tenen al costat algunes mesures correctores per evitar això. Però accepto en part la crítica, tot i que crec que en aquests dos exemples això ha canviat.
6: Mireu bé, les notícies a la tele, a veure si surten gent amb xuf-xuf i fronts públiques i platges plenes de gent.
8: Ho ha explicat molt bé i ho ha defensat molt bé. És veritat que a vegades en algun tipus de notícies, doncs, i abans més que ara, perquè ara jo crec que hi ha més consciència de les externalitats negatives del turisme, que és al final del que parlava la Llucia, malgrat que aquest tema del turisme és molt difícil d'afrontar sense una mirada superàmplia i superglobal i que afectes des de la llibertat de moviments de les persones als llocs de feina, a la immigració, l'impacte que això té sobre l'urbanisme, sobre la llengua, sobre el medi ambient. Vull dir, jo crec que el turisme és una indústria que deix molta petjada, que és molt depredadora, però que també explica durant molts anys el progrés que han tingut les Illes Balears. El que passa que hi ha una pujada, no?, aquest progrés, doncs, que durant molts anys va ser molt bo i el turisme va ser molt volgut, també al País Valencià i també a moltes zones de Catalunya, i ara, doncs, se li veuen aquestes externalitats negatives a nivell mediambiental, a nivell d'identitat, a nivell de sous baixos, i amb aquesta mena de notícies, tant amb el que fa el turisme com amb el que fa el temps, doncs és veritat que a vegades els mitjans hem frivolitzat amb això i ho hem volgut fer divertit. També perquè nosaltres també tenim les nostres pressions. Per exemple, l'informe que fa cada any Reuters sobre les notícies i sobre l'interès i el consum, que crec que ara ha sortit l'últim, sempre avisa del descens de l'interès amb les hard news.
0: Sí.
8: És a dir, amb les notícies dolentes, complicades, difícils d'entendre, i davant d'això, doncs, hi ha una certa tendència dels mitjans de comunicació a intentar-ho fer més menjador, més digerible, no? I a vegades la línia entre fer una cosa entenedora o poder-la fer simpàtica i fer-la frívola, doncs, és molt fina. I és veritat que nosaltres sabem que hi ha molts lectors, per exemple, nosaltres al diari tenim un canal de medi ambient que es diu Impacte, sobre la crisi climàtica, i nosaltres sabem que hi ha moltes d'aquestes notícies que als lectors no els hi agrada llegir, perquè els hi donen mal rotllo i perquè té un punt de que se senten culpables, no? Però la nostra obligació és explicar-ho sense alarmismes, però també sense frivolitat.
0: Sobre això, dos coses. D'una banda, els mateixos periodistes que s'encarreguen d'aquesta mena d'informacions ja fa alguns anys que estan amoïnats perquè troben això, que el fet d'anar cada dos per tres donant missatges alarmistes ha fet que la gent ja sigui allò impermeable.
7: Sí,
0: i per tant, llavors estan amoïnats a dir com aconsegueixo fer veure la gent que això que li estic explicant no és el mateix de l'any passat ni el mateix de cada estiu, sinó que realment és un pas més i que això no pot ser irreversible, etc. I estan amoïnats de com arribar a impactar en l'audiència perquè no estiguin esgotats d'això. I després, des de l'òptica dels periodistes, també estem atrapats en aquesta dicotomia i aquesta contradicció que el món que ens envolta cada vegada dona notícies més negatives i, en canvi, les audiències ens demanen, escolta'm, no m'atabaleu, que la meva vida ja és molt complicada, doneu-me notícies positives. I estàs en aquesta dicotomia que té difícil solució.
8: És que sempre esteu fent la notícia de mes de maig rècord de temperatures. Any rècord de temperatura. Ja, però és que és veritat.
0: Sí, sí. No ens ho inventem. Sí,
8: clar,
0: sí.
8: No ens ho inventem.
0: Però estem aquest
7: I
0: programa.
7: Darrere, per donar-li un altre tint amb el tema, és que són unes polítiques, o sigui, és a dir, són uns fets que tenen darrere l'exigència d'unes polítiques a llarg termini. És a dir, d'uns plans de xoc immediats, però que hi hauria d'haver algú a la sala de mapes per poder anar veient, acompanyat a les mesures que s'adopten, per exemple, doncs ara no tenim, que començarà d'aquí pocs dies, el Tour de França, que surt de Barcelona, sala pera de projecció de Barcelona, i venim de lo del Papa, no? Llavors, i la Sagrada Família, espectacular, tots molt orgullosos. I això, quan es fa, després hi ha un impacte. És a dir, com, de certa forma, pots compensar les externalitats negatives que deia el Ferran amb accions polítiques, perquè els periodistes en podeu parlar, els experts en poden estudiar, però qui té la capacitat executiva són els polítics, són els governs, són els respectius governs, a totes les escales. Llavors, hi ha algú a la sala de màquines preveient com es farà per tenir una bona repercussió, en aquest cas de Barcelona i Catalunya, perquè som un país espectacular en tots els sentits, que molta gent vol visitar, i mentrestant, què hi ha per darrere per poder apaivagar una mica els efectes? Com compensem tota aquesta qüestió?
0: Del fet que cada vegada més actors som conscients de la situació, ara ho recordàvem, és a dir, en els dies previs a la visita del Papa, la mateixa Sagrada Família, l'entitat que la gestiona, va dir, si la visita del Papa actual implica el mateix augment de visitants que va suposar la visita de Benet XVI, nosaltres podem morir d'èxit. Sí. No podem assumir el percentatge d'augment de visitants que va suposar el fet de les imatges per tot el món de la visita de Benet XVI.
7: I l'allau d'ingressos.
0: I no vull pensar l'allau de visitants que suposarà l'espectacle, que a més va ser espectacular, la redundància, i que va enlluernar tothom, i que pot ser que molta gent digui, doncs ara vull anar a veure aquell monument.
8: Però també això explica que la Sagrada Família s'estigui acabant,
0: Sí, també, clar. Sí. Sense aquestes visites no hi hauria els ingressos.
8: I que durant 40 anys anés a Totxo per any, diguem-ne, la caricatura, i que en els darrers 10 o 15 anys, ostres, s'ha passat
7: aquest
8: de les quatre torres a tot el del
7: aquest
8: mig.
7: És el tema. El tema és aquest, el contrapès i el balanç.
8: 160 milions anuals.
9: Jo no em renyareu perquè no tinc massa clara la postura i m'agradaria explicar el per què, perquè estic en un moment de la construcció de plantejaments i de molt dubte. I la raó té noms i cognoms i és un metre quadrat, el llibre de la Llucia, que m'ha semblat espectacular.
7: Aquesta no me l'esperava. Constis, Llucia, que des de la setmana passada que busca l'espai,
0: per col·locar la fauna,
9: És que em fa molta il·lusió. No, t'ho dic amb la mà al cor. És que em fa molta il·lusió, no sé si toca o no toca, però com que és el meu moment, l'aprofito.
0: Lliurement, aquí veniu a dir el que us sembla.
9: És del millor que he llegit en molt temps. I t'ho dic amb la mà al cor, crec que hi ha un retrat generacional potentíssim que aborda en alguna mesura, o en alguna mesura no, d'una forma molt directa totes aquestes qüestions, la vivenda a Barcelona, la pressió turística a Balears, a banda, evidentment, de la part més íntima, no?, que és còsmica. Però et reconec que m'ha generat una sacsejada, és a dir, que estic en un moment de construcció. A mi el criteri me'l coneixíeu, és a dir, jo sóc un absolut fanàtic de Barcelona, m'agrada que hi hagi turisme, m'agrada compartir aquesta sensació de ciutat espectacular, m'agrada l'ambient que vivim, no?, i aquesta sensació de generositat amb el compartir. Però el llibre de la Llucia, aquestes notícies que estem veient, em sacseja, i per tant estic en un procés de construcció. Acabo, per tant, Llucia, enhorabona, t'ho dic d'acord, crec que és del millor que he llegit en molt temps, Sembla un llibre de Cosmic.
6: No me'l veis, però estic vermell ara mateix.
9: No, com una tomàtica. M'ha sacsejat. O sigui que, del fondo, no em manifesto.
0: Molt bé, escolta'm.
6: Moltíssimes gràcies, moltíssimes gràcies. I no m'ha pot fer més feliç, això, com a dius, sobretot perquè si t'has sacsejat i te fa veure les coses una mica diferent com les havies vist fins ara, ja me sent com... No sé, que ha valgut la pena, no?
9: No,
0: ara hauràs de fer obres a casa per fer les portes més amples per poder-hi passar. Per tant, això te suposarà un problema també, Llucia.
6: Però que vaja. Guai, que guai.
0: Doncs, Llucia, després d'això, jo crec que ja no ho podem superar. Per tant, escolta, fins la setmana que ve. Gràcies.
6: Moltes gràcies, una ferrada.
0: Passant 19 minuts de les 3, una pausa i entrem en matèria.
5: Catalunya migdia.
10: Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
11: Però tu en saps d'anar amb moto?
10: No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
11: I què?
10: Que em vaig trencar una cama.
11: Apa!
10: Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
12: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
13: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
14: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'estan en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
15: El Club Caprabo fa 30 anys i ho celebrem el dissabte 20 de juny regalant-te l'IVA de la compra acumulat a la targeta amb una compra mínima de 30 euros. Només amb el Club Caprabo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
16: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
17: Quina ratxa! Quants maig portes?
16: 150.
17: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i al periòdico.com.
18: Tens clar que la medicina és la teva vocació? Tria el grau en Medicina a la UBIQCC i aprendràs estudiant casos reals des del primer curs i fent simulacions clíniques i pràctiques en hospitals i centres sanitaris de referència. Parlem del teu futur. umedicina.cat.
19: Agafa el casquet volador, que els teus somnis s'han fet realitat.
20: Doraemon!
19: El teu gat còsmic torna a casa.
20: Ho hem aconseguit!
21: Sí!
19: El Doraemon obrirà la porta màgica al Super 3 i a 3K. Doraemon. Ja disponible al Super 3 i a la plataforma 3K.
21: A volar!
5: Catalunya migdia.
22: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
23: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres, nou episodi. Aroa. Assassinat i revenja.
24: Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
23: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
24: I també disponible a la plataforma 3Cat.
25: Busca el triple! Triple, triple, triple!
26: El Barça torna a jugar a la final de l'ACB 3 anys després. I a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
23: Avui, a partir de les 8 del vespre, des del Roig Arena, el primer partit de la sèrie, València-Barça.
26: Viu la final de l'ACB en directe a Catalunya Ràdio, amb l'equip del Tot Gira, la narració d'Ernest Macià i l'anàlisi de Carme Lloberes.
27: Molt i molt ben defensat.
23: Avui, a partir de les 8 del vespre, València-Barça.
26: La final de l'ACB a Catalunya Ràdio.
23: Catalunya Ràdio.
5: Som
23: 3Cat.
0: D'aquí a 7 minuts seran 3:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb el Ferran Casas, el Lourdes Ciuró i el Marc Molins. El dia en què els Estats Units i l'Iran han firmat l'acord que estableix les bases per aturar la guerra a l'Orient Mitjà. El document consta de 14 punts i inclou el compromís per acabar el conflicte també al Líban, la reobertura de l'estret d'Hormuz i diners per la reconstrucció i l'aixecament de les sancions a l'Iran. Tot això a canvi que Teheran no produeixi armes nuclears. Donald Trump ha firmat el document des de París, al costat del president francès Emmanuel Macron, al Palau de Versalles. Un cop finalitzada la reunió del G7, 2017. Per part de l'Iran, l'ha firmat des de Teheran el president Massoud Pezeshkian. Entre els punts més rellevants del document hi ha l'alto al foc, la fi de la guerra a tots els fronts, inclòs el del Líban, doncs, i el compromís de no reprendre les hostilitats o fer servir la força. Inclou un pacte entre els dos països per respectar la sobirania i la integritat territorial de l'altre i no interferir en els afers interns, i sobretot un compromís de negociar i arribar a un acord final en un termini màxim de 60 dies. Saludem la Lourdes Vidal, és professora de política àrab a la Blanquerna, Universitat Ramon Llull, a l'Eivei. Lourdes Vidal, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Primer, deixa'm preguntar-te per la manera com s'ha firmat aquest acord. Estàvem acostumats a una cimera, s'arriba a una ciutat que sigui, entre cometes, neutral, normalment a Suïssa, i les dues parts firmen amb imatges, amb grans rotuladors i tot plegat. En canvi, ahir es va firmar a distància.
1: Sí, de fet, hi ha hagut tres firmes per arribar, és a dir, hi haurà tres firmes per arribar a tindre aquest acord, no? Primer, van firmar J.D. Vance i va firmar el president del Parlament iranià. Després l'han firmat a distància, que ells el van firmar en principi in situ durant la negociació, van firmar un preacord. Després a distància, Trump i Pezeshkian l'han firmat a distància i en principi el divendres a Suïssa, en un lloc ben neutral, no? L'aniran a signar. En principi no està clar, en principi està J.D. Vance, però Trump no ha descartat que hi pugui anar ell, no? Donant-li molta volada a aquest acord, no? aquest pacte, no? que han arribat, que no és un tractat en si, no? I que és relativament feble.
0: Quan sentim Donald Trump, vaja, fa aquell discurs grandiloquent, però quan mirem el que han pactat, home, fa tota la pinta que aquí Estats Units ha cedit davant de l'Iran.
1: A veure, és una baixada de pantalons amb tota regla i no trobo altra manera d'explicar-ho.
0: És molt gràfica,
1: no?
0: És molt gràfica.
1: Sí, crec que el senyor Trump té problemes per caminar avui, perquè, a veure, plantegem-nos. És a dir, què diu i què no diu? Això són 14 punts, no? Això dels punts li agrada molt a Trump, en el que es comprometen a parar les hostilitats. El que sí que s'esmenta molt clar és el front del Líban, d'acord? De que la guerra de cavall també ha d'acabar al Líban, és a dir, que s'ha de parar les hostilitats al Líban. Mentrestant, de moment hi ha hagut un atac i han mort ja tres persones, mentre aquest matí, diguem ja. Però el Líban queda molt clar i molt evident com a part de l'acord. És tot provisional, és a dir, no hi ha res definit en la qüestió nuclear, que és el que és tècnicament més complex i que en principi és el més preocupant de tot, no? en el sentit de que es va començar aquesta guerra, no? Per la qüestió nuclear, doncs està molt a l'aire. De fet, l'acord de 2015 que s'havia signat en el seu moment amb Obama i amb la Unió Europea a través de la diplomàcia europea era molt més detallat i deixava, diguem, donava ja una mica els punts en els quals hauran d'arribar, no? A partir de 60 dies. El que li dona, a més, a l'Iran, que això no havia estat mai sobre la taula, és, d'una banda, 300.000 milions de dòlars per a reconstruir els danys que ha causat aquesta guerra, no? Que això ho pagarà als Estats Units amb un grup d'aliats sense determinar. I se suposa que els països de la regió hi posaran diners en aquest fons per compensar els danys que ha sofert Iran. I el que fa també és ja d'entrada, sense cap mena de condició, allibera els actius congelats que tenia d'Iran i li permet l'exportació del petroli. Mm. I això, evidentment, a canvi de la reobertura de l'estret d'Hormuz, que tots dos es comprometen a deixar el pas i a gestionar, diguem, el pas dels vaixells pel restret d'Hormuz, no? Per tant, diguem, no hi ha de la qüestió nuclear, l'únic que hi ha és l'Iran es compromet a no perseguir la bomba atòmica. Vale. És l'únic que, diguem, que hi ha de clar, que això, evidentment, amb qualsevol acord que té per nucli dur la qüestió nuclear, doncs això ja és el primer sine qua non, no? I, a més, els Estats Units també es compromet a aixecar les sancions. Aquí hi ha una mica més d'ambigüitat, perquè diu, bueno, que serà una mica programat així, hi haurà una planificació d'aquest aixecament de sancions, però el que sé que li diu és que mentre d'entrada, no? Tot això que anirà passant en aquests 60 dies i s'aniran aixecant sancions, no? El que l'Iran ja tindrà una entrada d'ingressos amb aquests 300.000 milions i després el poder exportar petroli, que també, no, li permetrà, no, un valor d'oxigen al règim, realment.
0: Clar, és que totes les coses que cedeix, entre cometes, l'Iran són coses que ja hi eren abans de la guerra. És a dir, reobrir Hormuz, bé, és que Hormuz estava obert. No fer la bomba atòmica, bé, de moment l'Iran no tenia la bomba atòmica. Vull dir que no hi ha cap cessió, diguem-ne, d'Iran.
1: I si ara l'estava perseguint, aquest acord ja havia estat solucionat el 2015, no?, amb l'acord que van arribar, i ja s'havia arribat i acordat, no?, tot el que ara s'ha de tornar a discutir, que és quin serà el límit de l'urani enriquit que podrà tindre, quin arsenal, diguem, podrà tindre. En aquell moment es va limitar a 300 quilos, ara es calcula que entre uns 440, no?, i el límit, aleshores, l'enriquiment està limitat al 367%. No? I també s'havia definit què passaria amb les centrifugadores, anatans, perdus, etcètera. No? Era tot molt més detallat, no? I era, diguem, un pla que era a anys vista, de 15-20 anys vista, no? Un acord. Aquest acord, el que tenim ara, són 60 dies, en el qual, a més, encara no l'han acabat de signar, ja estan començant a llançar amenaces de si no compliu, us tornarem a atacar i us matarem a tots. Per tant, diguem, sí que sembla que hi ha, com a mínim, una perspectiva de 60 dies en què segurament també es donarà un respir als mercats, no?, i sobretot permetrà restablir el subministrament de petroli en un moment on es començava a temer molt per l'economia mundial i pels efectes que podia tindre la falta de provisió de petroli en el poder volar avions durant aquest estiu, etc. No? Tota la qüestió econòmica d'alguna manera es pare una mica i d'aquí dos mesos ja veurem què passa. D'altra banda, a més, és molt curiós perquè tenint aquesta demanda tan clara, per exemple, de que es pari el front de guerra al Líban, que és una de les principals demandes de l'Iran, per exemple, no hi ha la contrapartida de dir l'Iran no promourà o no finançarà els seus aliats de Hezbollah, per exemple. No? Això no hi és a l'acord. Vull dir que ja està realment descompensat, però d'una manera bastant favorable a l'Iran.
0: Has insistit molt que és un acord que és provisional, i estàs dient molt, s'inclou al front del Líban. Fins ara hi ha hagut dificultats dels Estats Units per aconseguir que Israel respecti aquesta no agressió al Líban. Creus que se'n sortirà? Creus que aconseguirà que Netanyahu no continuï atacant? Avui mateix hi ha hagut, com deies, atacs al sud del Líban?
1: El que serà molt difícil és que segurament jo crec que pot aconseguir, no? A veure, no ho veiem perquè ara també les relacions entre Israel i Estats Units estan en un moment també complex i la lluna de mel, no?, que hi havia entre Netanyahu i Trump sembla que se'n estan anant a Orris, no? Se'ls ha acabat una mica l'amor, no?, perquè ja s'han adonat que tenen interessos diferents. Però, a veure, la dependència és tal també d'Israel que probablement és possible que no pugui conduir o continuar conduint, i esperem que sigui així com a mínim, no pugui continuar conduint una campanya militar a gran escala com estava fent ara, però el que sí que definitivament crec que és molt clar que no se'n retirarà del territori que ha ocupat, no? I per tant continuarà havent uns nivells de violència i un degoteig de víctimes perquè hi haurà una situació, diguem, militar en aquest territori del Líban que ja s'ha anat expandint a Israel, no? Per tant, és molt difícil que hi hagi un respecte escrupulós de la treva, però bueno, també la situació, diguem, que hi ha a Gaza també és una situació, diguem, de goteig constant que no ha tingut, diguem, repercussions. Aquí serà una mica també com reaccioni l'Iran en aquesta possible, no?, violència. Es fa de mal dia, de baixa intensitat, de mitja intensitat, perquè aquí la rep és tota molt intensa, no?, la violència, però sí que és possible que intentin mantenir-ho d'aquesta manera, no?, sense anar amb un front, d'una manera, amb una campanya molt, molt forta, no?, perquè a més també econòmicament per mantenir tants fronts oberts, Israel necessita el suport econòmic dels Estats Units.
0: Donald Trump no s'ha amagat, que ha admès que aquesta guerra l'ha acabat per la pressió econòmica. Per tant, tot allò de fer caure el règim i tot plegat, també és un reconeixement implícit que els Estats Units no té capacitat de fer caure un règim com el dels ayatolàs.
1: Bueno, és que fer caure un règim, primer, no és tan fàcil com s'ha demostrat, no? I, a més, per això, evidentment, l'Iran, que havia estat una mica a l'ull, no?, de bona part, no?, d'una part de l'administració dels Estats Units, neoconservadora i tal, vull dir, sempre va mirar cap a Iraq i no cap a Iran, perquè Iran era pensat com inviable. És un règim fort, és un país, no?, amb unes capacitats i amb una capacitat de resistència que ha demostrat, i el que ha passat és que en lloc d'enfortir el moviment de protesta popular, el que ha fet és ajudar, diguem, contribuir a que aquest moviment quedi més asfixiat encara, amb un règim que ara té l'oportunitat de tornar a guanyar legitimitat, de presentar això com una victòria, no?, i de tenir, diguem, uns ingressos financers que li permetran no només reconstruir-se econòmicament i guanyar més suport popular, sinó també reconstruir-se militarment i tenir més capacitat de repressió contra la seva pròpia població. Per tant, diguem, l'únic que ha fet probablement és esperonar-lo, no pas afeblir-lo.
0: És la Lourdes Vidal, és professora de política àrab a Blanquerna, a la Universitat Ramon Llull, i una altra Lourdes també vol fer-li una pregunta, la Lourdes Ciuró.
2: Hola, Lourdes. No, quan estàveu comentant el tema d'aquests, doncs, dels pantalons abaixats de Trump, no, diguéssim, m'ha sorgit un dubte en el sentit de dir hi ha hagut un compromís de pagar 300.000 milions d'euros en reconstrucció, no? Qui els cobrarà? És a dir, qui serà l'encarregat de fer aquestes obres de reconstrucció? Aquí s'està pensant. Pensen que seran, doncs, els amics que faran les obres dels països aliats, dels propis americans, i, per tant, tot quedarà a casa i revertirà amb més riquesa encara, no?, per la gent que... És a dir, devastes un poble, en aquest cas una civilització... Bueno, vols devastar una civilització, i llavors acordes que pagaràs 300.000 milions d'euros, però que tu diràs aquí. Qui farà les carreteres, qui farà els palaus, qui farà les cases, no?, aquesta és una pregunta. I l'altra, si em permets, ja te la faig totes dues, quan parlàvem d'aixecament d'embargaments, saber també si tu creus que això també implicarà que a partir d'ara es puguin emprar, per exemple, Visa i Mastercard per fer pagaments a l'Iran. En el millor dels casos, per fer pagaments allà, si pagaves amb Visa i Mastercard ho feies via Emirats, no directament, perquè allò no podien operar. Suposo que era com un embargament que feia el propi Iran als interessos americans. Per tant, aquesta reciprocitat la podeu operar amb targetes de crèdit de les Mastercard, Visa i American, etcètera, de matriu americana?
1: A veure, són complicades, perquè et dic, si mires el document dels 14 punts,
2: ja,
1: és tan
2: no diu
1: simple.
2: Res, no?
1: Clar,
2: sí.
1: No, a veure, diu, per exemple, en el cas, és que el tinc davant, a més ho estava revisant, mentre m'ho preguntaves, perquè sí que és veritat que diu, detalla, que els diners que vindran, no?, em sembla que són, que han de vindre per l'aixecament, pels ingressos, pels béns, els actius congelats, això sí que s'enviarà al Banc Central de la República d'Iran. Val? I això, diguem, és el govern, vaja, perquè al final està connectat, no? En el cas dels 300.000 milions... Són dòlars, no són euros, són dòlars. Els 300.000 milions de dòlars no especifica, no?, quan, qui els rebrà, com es rebran i com es farà. Clar, tot fa sospitar una mica que Trump, tot, no?, tots els acords que de pau d'alguna manera els vincula al que jo dic una mica al pelotasso immobiliari, no?, a obtenir uns ingressos, a uns contractes amb una sèrie d'empreses, etc. Clar, aquí no està definit com serà i és més difícil també que l'Iran segurament accepti. Això sí, per exemple, hi ha països com Qatar, per exemple, que també ha participat en les negociacions, que està en bons termes, sempre ha tingut una relació cordial, no?, i cooperativa amb l'Iran, no?, que ara està actuant de mediador i que probablement també, doncs, pot ser, sí que hi pot tindre, no?, més entrada, no?, Oman, per exemple, no?, amb qui haurà de col·laborar segur per gestionar l'estret d'Hormuz. Però amb això no està. I el tema de les vises i tot, el que sí que diu és que totes les exempcions, és a dir, no està res determinat, que s'aniran aixecant d'una manera progressiva i programada, no?, i que els Estats Units d'Amèrica farà tot el que sigui convenient perquè puguin obtenir les llicències, autoritzacions i waivers, no?, que necessaris. Per tant, sí que implica una mica de... Nosaltres ens ocuparem de facilitar-vos perquè pugueu obtenir aquests diners, perquè pugueu tenir accés a tot això. Però tot això només és, diguem, un traç molt gruixut. Mm. No? No està fet a mi econòmicament com anirà tot el tema de sancions. De fet, a l'acord de 2015, tot l'aixecament de sancions estava vinculat a les qüestions de verificació i compliment. Aquí, per exemple, sí que es parla de que hi haurà unes verificacions. Sembla que serà l'Organització Internacional de l'Energia Atòmica, però tampoc queda del tot clar, no? Qui farà les verificacions, les inspeccions, com anirà tot això, i això és realment important, no? Veure, sí. I en aquell moment estava pautat, si complies, s'anaven aixecant sancions. Aquí les sancions no es vinculen directament al compliment, es diuen que s'aniran programant i s'aniran aixecant. Mm. No? Per tant, gairebé simplifica una mica, no? L'actuació per Iran, no?
0: Doncs és la lectura que fa la Lourdes Vidal, professora de Política Àrab de la Blanquerna Universitat Ramon Llull. Ja veieu que de moment tenim una mena de memoràndum, diguem-ne, i 60 dies per arribar a un acord més ferm, i aquí sí que segurament hi haurà molta més lletra petita, veurem si se'n surten o no. Lourdes, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
1: Bona tarda.
0: No sé com ho veieu, que ha quedat bastant clar amb l'entrevista, que

0: veure aquest delay, no? Sé que no és l'única vegada que ha passat, hi ha algun altre acord, però en realitat aquesta espècie de side letter, no? Aquesta carta d'intencions amb aquests 14 punts que tampoc estan tan clars, no? Amb qüestions tan determinants com aquesta. És a dir, qui cobra i qui paga, qui reconstrueix. I el fet de posposar la concreció jurídica, tècnica i econòmica al veritable acord de pau, posposar-lo aquests dos mesos, em dona la sensació que genera, en fi, que és el resultat de traslladar una estructura, un concepte econòmic a un àmbit de política internacional. Per tant, molta confiança, jo crec que és una bona notícia, però a la vegada preocupació, perquè en aquests 60 dies cap dels eventuals tercers, i estic pensant en Israel, Turpadini, i els dos directament vinculats compleixin per poder culminar el procés de pau.
1: Bueno, abans parlàvem de les nostres edats. Nosaltres ens vam fer grans veient com els Estats Units actuaven militarment en molts països brandant un propòsit democràtic, que a vegades aquest propòsit democràtic i aquest actuar en nom del món lliure, no? Allò del president dels Estats Units, que era el líder del món lliure, doncs amagava altres propòsits, també econòmics o geopolítics, que a vegades no s'explicaven. Ara, en canvi, això ja no és un problema. És a dir, els Estats Units ara, de Donald Trump, no tenen cap mena de problema amb entendre's amb dictadures de tota mena si creuen que això d'alguna forma els beneficia. I és el que hem vist ara, no? És a dir, jo crec que ara ja no dissimulen. Aquest és un acord que amb fons i amb el desbloqueig, és a dir, amb una aportació econòmica i amb un desbloqueig dels fons del govern iranià, doncs consolida un règim autoritari i és una mena de fugida endavant o de sortida com pot Donald Trump d'una gestió política i militar que ha estat nefasta. És a dir, jo crec que ell es va veure absolutament arrossegat per Netanyahu i per Israel, amb els que ara estan emprenyats, perquè no li acaben de fer cas a aquesta guerra, i davant les conseqüències econòmiques i militars que això està tenint i que no són les desitjables pel seu país, doncs fa marxar enrere i mira de sortir-ne airós pensant en les eleccions que té el mes de novembre. És a dir, recordem que aquesta guerra a Iran va començar al febrer, encara sota els efectes d'aquella operació Llampec a Veneçuela, i vam pensar que seria el mateix. De fet, el Trump va parlar de que duraria 5 setmanes la campanya militar. Bé, portem gairebé 5 mesos, no? I ell, doncs, ha buscat aquesta sortida. I, clar, com que ell té una pressa, perquè té una pressió política i de la seva opinió pública i dels mercats, que no té una dictadura com la dictadura iraniana, doncs els iranians han tingut més paciència que ell i segurament en surten beneficiats. En surten beneficiats com a govern, no com a poble d'Iran, no? Perquè, evidentment, els iranians doncs han patit les conseqüències en forma de bombardejos i en forma de molta escassedat que a nosaltres segur que no ens arriba. Però a nivell geopolític i de la taula d'acords i del que veurem demà a Suïssa quan s'assigni, Iran guanya.
2: Jo crec que té una visió absolutament mercantilista. Crec que la geopolítica, la geoestratègia, la guerra, els interessos, només té els seus particulars, més enllà, i no diria jo ni tan sols els dels Estats Units. Jo hi veig una intenció mercantilista, absolutament. Recordo quan es va anunciar que Gaza seria un paradís a la Terra, que el reconstruirien, que seria una mena de resort on podies anar amb una posada de
3: Riviera.
1: Aquell vídeo grotesc.
2: Exacte. Per tant, el fet de que destrueixis doncs, la vida que hi pot haver a l'Iran, i, bueno, jo crec que aquests 300.000 milions de dòlars, no d'euros, efectivament, de dòlars, aniran a les butxaques de les persones que poden, directe o indirectament, revertir en incrementar la riquesa de Donald Trump. Perquè és quan, si ho penses fredament, dius, tot aquest viatge, per a què? Ho has dit tu mateix, és que l'estret d'Hormuz estava obert. Urani no n'enriquien, s'havia vist perquè hi havia uns compromisos i, en tot cas, dintre dels límits establerts i pactats. Doncs què vols? Doncs jo crec que enriquir-se encara més i guanyar postures en el fet del mercantilisme en el tema de les targetes de crèdit, que crec que hi ha una pastilla important de negoci per les companyies americanes.
3: Són 3:45, deixarem aquest tema. Els pròxims dies haurem d'estar pendents de com es va vehiculant tot plegat i com es va desenvolupant aquest acord, que de moment és molt bàsic. Són aquestes 14 pàgines, però de moment encara molt vagues en algunes qüestions. Fem una pausa i després tornarem cap aquí. Avui hem tingut dades d'una enquesta sobre educació sexual i són algunes que anem a dir que sorprenen, més que sorprenen,

0: continuen amoïnant.
1: Catalunya migdia.
2: Estàs a punt per la revetlla? A Catalunya Ràdio sí. Celebrem les nostres tradicions amb la bona companyia de Petardos TM.
3: Petardos CM, 3x2. El segon a meitat de preu, 2x1 a partir de 65 anys i més de 50 lots i packs estalvi.
4: Compren fins al 21 de juny i vine'ls a buscar sense fer cua fins al dia 23 a qualsevol dels gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
1: Som 3CAT.
5: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
0: D'aquí a 14 minuts seran les 4 de la tarda. Com dèiem, el Centre d'Estudis Sociològics, el CIS, ha publicat avui una nova enquesta sobre salut sexual. Li ha encarregat al Ministeri de Sanitat. Feia 16 anys que no es feia una radiografia com aquesta. El CIS, per fer-la, ha fet gairebé 10.000 enquestes per mostrar la salut sexual i els hàbits de la població. Hi ha moltíssimes dades que volem comentar amb la Marta Marinyes, que és psicòloga de la secció de Dones i Gènere del Col·legi de Psicòlegs, experta en violència masclista. Marta, bona tarda.
6: Hola, bona tarda. Què tal?
0: Bé. Escolta'm, tenim com moltes dades i volem entrar en molts detalls. Per exemple, hi ha una dada que és realment, a mi com a mi m'ha semblat molt impactant i amoïnant. Diu, entre les dones, un 28%, pràcticament una de cada tres dones, afirma haver-se vist forçada a fer pràctiques sexuals no desitjades alguna vegada a la seva vida. I això lliga molt amb què més de la meitat dels homes, el 54%, creu que si es comença una relació sexual s'ha d'arribar fins al final. Mentre que les dones és un 36% les que pensa això. Aquí continuem tenint un problema, no?
6: Sí, o sigui, no parlaré de que no hi ha problemes, eh? Hi ha problemes i també soc de l'equip de l'esperança. Ah. Llavors, per analitzar aquesta dada i baixar una mica l'amoïnament, no és una dada, per descomptat, no és una dada positiva, en absolut. Però hem d'aclarir que aquesta xifra no parla d'agressions sexuals greus aïllades, sinó que parla, hem d'entendre que estem parlant d'un continu de coerció. Mm. Estem parlant de pressió, estem parlant d'insistència, estem parlant de consentiment, de consentiment condicionat per la por al càstig psicològic, que moltes vegades aquestes manifestacions de la violència es donen en relacions ja establertes, dins de la pròpia parella o en relacions fins i tot properes o també en l'àmbit laboral, no? Tipo assetjament sexual i per raons de gènere. És a dir, són manifestacions de la violència que moltes vegades han estat normalitzades i jo crec que estem en un moment que estem sent capaces d'identificar i detectar molt més aquest tipus de violències que en altres moments no es detectaven tan clarament. Però sí que creia necessari aclarir que estem parlant de tot un continu. No estem parlant de només d'agressions sexuals greus i aïllades, sinó que és veritat que aquesta dada ens diu que el doble de les dones, bàsicament, es veuen forçades, més del doble que els homes.
0: Clar, això també pot ser entès com que tenim un problema tan cultural com que fins i tot els homes, o una majoria d'homes, creu que dins de la parella pots obligar la dona a fer una cosa que no vol fer.
6: Exacte. Tenim un problema cultural greu on, de fet, hi ha una dada complementària que diu que només un 13,6% dels homes reconeix haver tingut la sensació d'haver obligat. Mm. Per què? Perquè justament aquest desajust ens indica el que tu estàs dient, no? Que es creuen amb el dret de tenir sexe, jo no parlo de relacions sexuals, les relacions sexuals sempre són en consentiment i sense coerció, llavors es creuen amb el dret de tenir sexe només per estar en parella o només, com tu deies a l'inici, perquè en algun moment la dona ha dit que sí i ara hauria d'arribar fins al final. Això és un problema cultural, efectivament, i social que hem d'abordar. I també hi ha un tema en el no reconeixement d'aquest exercici de les violències masclistes, que és un tema típic i mític de les persones que exerceixen violències masclistes, moltes vegades no ho reconeixen perquè no ho reconeixen com a violència el que estan fent.
0: També hi ha molta diferència entre els dos sexes a l'hora de consumir pornografia. Entre els homes, el 72%, és a dir, gairebé 3 de cada 4, asseguren que consumeix pornografia, mentre que entre les dones només ho fan el 25%, una de cada 4. Què et semblen aquestes dades?
6: Vale, a mi aquí, de nou, parlem... Jo no veuria d'entrada la pornografia com el... També baixant una mica, eh? La pornografia no seria el problema en si mateixa, sinó per mi, en la pornografia el problema és que bona part d'aquesta pornografia mostra un model en el que la sexualitat ha de ser violenta, no? O en la que el desig és un desig que neix de manifestacions de la violència. El que ens diu aquesta dada que molts més homes consumeixen pornografia ens parla de desigualtats de gènere, d'un accés desigual a la sexualitat, segons el gènere. Els homes, moltes vegades, han estat educats per desitjar, per conquerir i per l'accés a la sexualitat, i les dones, moltes vegades, hem estat socialitzades més en la cohibició i en el no tenir desig sexual, cosa que, òbviament, no és correcta, no? Però aquí parlem de nou d'aquesta cultura. El que ens està parlant és de les desigualtats de gènere en la cultura, que esdevenen violències moltes vegades. O sigui, no estic minimitzant res, eh? Les desigualtats de gènere justament esdevenen en violències.
0: Per no dir només les dades negatives, n'hi ha una que és positiva, i és que reflecteix una societat molt més tolerant amb l'homosexualitat. En 16 anys s'ha doblat el nombre de gent que creu que l'homosexualitat és tan respectable com qualsevol altra relació. Ara és un 88% de la població espanyola, quan fa 16 anys era només un 41%. Per tant, aquí sí que hi ha hagut clarament un avenç.
6: Total. En una sola generació estem parlant que s'accepten molt més la diversitat en l'orientació sexual i la diversitat de gènere. Això ens demostra també que els guions culturals sobre gènere i també sobre sexualitat no són fixes, que són apressos, que els podem desaprendre i que els podem transformar. I això ha passat, com tu dius, això ha passat en 16 anys, això ha passat en una generació. És molt bona dada, és molt esperançadora. Com s'ha fet això? S'ha fet amb educació, amb visibilitat i amb polítiques públiques adequades. No ha vingut sol, no? Jo crec que aquí tenen molt a veure els moviments socials, els canvis en les lleis, i jo, que et deia, soc de l'equip de l'Esperança, penso, si hem doblat l'acceptació de la diversitat sexual, també ho podem fer amb el consentiment.
0: L'última. Veient totes les dades, diries que a Espanya la població té bona salut sexual o no?
6: Ai, és complexa la pregunta. Jo no diria un sí rotund, Et diria tenim camí de millora. Tenim
0: necessita millorar, que diuen els professors, necessita millorar.
6: Sí. Fins i tot el que hem dit, no? L'accés a una sexualitat lliure i absolutament consentida per part de les dones, encara com a societat ens queda recorregut. Sí.
0: Doncs és Marta Mariñas, és psicòloga de la secció de dones i gènere del Col·legi de Psicòlegs i experta en violència masclista. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
6: Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies.
0: Queden 3 minuts, per tant,
5: jo
0: hem de ser telegràfics.
5: Ho ha explicat superbé, eh? Vull dir, m'encanta, tal com ha explicat. Ara, jo voldria fer un de dir, com és, 16 anys, per què s'ha esperat tant?
0: A fer l'enquesta.
5: Mentre, simultàniament, any 22, s'aprova una llei capdalt que no va donar pocs problemes ni gaires a la ministra Llop, que era la llei del només sí és sí, l'any 22, o la llei trans l'any 23 i 25 a Catalunya. O sigui, s'ha legislat d'esquena completament a conèixer quin era el pàlpit de la ciutadania en aquesta qüestió. M'ha sobtat això. Bueno, 16 anys...
7: Jo crec que es podia intuir i que, de fet, l'enquesta va una mica en la línia del que s'ha anat fent. Hi ha dades bones, com el tema de la tolerància cap al moviment LGTBI, que només faltaria, i altres que no ho són tant, com un 30% de dones que encara...
0: Sí, se senten forçades a fer.
7: Se senten forçades, no? Hi ha un tema que és evident que la cultura...
0: I moltes vegades dins de la parella, eh?
7: Dins de la parella, que la cultura del consentiment doncs s'ha anat implantant i ha anat avançant, però no suficient. És a dir, així com amb el tema dels drets de les persones homosexuals, doncs hem avançat molt i hem avançat positivament, doncs amb el tema de la cultura del consentiment no tant. I després, sobre el tema de la pornografia, doncs jo crec que la pornografia, si és per divertir-te i és per plaer, està molt bé. El problema és quan l'aprens com a referència del que ha de ser una relació sexual, no? I per això, doncs, l'educació sexual a l'escola i dins de l'àmbit de les famílies és molt important.
8: I al fil del que comenta el Ferran, només una reflexió personal, i és la necessitat que tenim, el legislador encara no l'ha entomat i és una urgència, al meu entendre, la necessitat que tenim de regular el consum o l'accés dels menors a la pornografia. Sí. Perquè al final la pornografia, quan tens un constructe sexual definit, doncs, en principi no té un potencial excessivament lesiu, però quan un nano, un nen, una nena s'inicia en el món del sexe amb imatges d'aquest tipus, el que està és trencant la indemnitat, no? És la pròpia imatge i precisament sí, sí. La normalitat.
7: Perquè
8: de les pràctiques.
7: Sabem que hi ha el perill de que els adolescents ho prenguin com a referència, com que és normal allò que veuen a través del mòbil, i no ho és.
0: Doncs són les dades d'aquesta enquesta, insistim, 10.000 enquestes, 10.000 entrevistes del Centre d'Investigacions Sociològiques sobre la Salut Sexual dels Espanyols, en aquest cas. Ferran Casas, Lourdes Ciuró, Marc Molins, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
5: Fins la propera.
7: Gràcies. Fins la propera.
0: Ens queda pendent una mica de publicitat i de seguida el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio o els grups informatius del 3Cat Info. Nosaltres tornem demà a partir de les dues. Fins llavors, bona tarda de dijous a tothom.
2: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.

0: Catalunya migdia. Entres a Westfield Glòries, et trobes amb algú, dines tranquil·lament, mires una botiga i quan te'n vols adonar, és diumenge. I tot segueix obert. Aquest estiu, botigues, supermercat, restauració i oci, oberts diumenges i festius. A Westfield Glòries, els diumenges són per quedar-s'hi. T'hi esperem.
1: Ocasión Plus. Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya migdia.
2: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
3: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
4: Bon Preu i Esclat.
5: A Wall Street, tothom corre darrere dels diners. La Jennifer López i les seves amigues, també.
6: Des del Crash, el club necessita clients. L'únic que hem de fer és pescar-los. I després exprimim la targeta tant com puguem.
5: Diners i festa sense fre. Què pot sortir malament? Estafadores de Wall Street. Divendres a la nit és la gran pel·lícula a TV3 i a la plataforma 3CAT.
7: Aquest estiu, la gran pregunta és...
8: Híbrid o elèctric?
7: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
9: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
1: Catalunya migdia.
10: La nit dels ignorants s'hereda.
11: Jo tinc record del meu avi d'escoltar La nit dels ignorants.
10: Pot arribar a travessar oceans.
12: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
10: Veu com creixen els seus oients màgics.
13: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
10: I posa la pell de gallina.
14: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
15: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
14: És que m'heu posat la pell de gallina.
1: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.

sorpresa agradable per a vosaltres. Estigueu fent el que estigueu fent, podeu escoltar el programa a través del podcast de Spotify, una mica lent a vegades a l'hora d'actualitzar-se, per tant, us recomano Apple Podcasts i iVoox.

virtual per escoltar la ràdio a llocs com el Ripollès, l'Empordà, la Selva Gironina, també a Girona Capital i tot el Gironès. Ens podeu escoltar a Manlleu i tot l'Osona, també al Baix Llobregat, al Vallès, al Maresme, a Barcelona, Barcelonès i l'àrea metropolitana, al Bages, a l'Anoia, a Lleida, Andorra, Formentera, Eivissa, Sitges i també a la Costa Daurada, a Cunit i la província de Tarragona. Molt bé, avui començarem directament amb temes, dos temes, una miqueta lents, perquè als anys 80 també hi havia música lenta. Recordem quan feien lents a les discoteques, anava el discjòquei baixant i posaven els lents, ballaves i tornava a pujar la cosa. Molt bé, avui tindrem, a banda del company Esteve Llop, que ens presentarà un d'aquells temes històrics, també els crèdits per pel Xema de Vic, que ha fet aquestes boniques sintonies i la introducció del programa, i també l'Ivan Cànovas, el doblador, que a vegades també posa la veu a jingles. Doncs bé, avui tindrem el Alan Cook, Do You Want to Stay? Però vinga, anem a començar directament el programa de forma romàntica amb una noia amb nom de flam, Paula Abdul, i això que es deia Rush.

0: Hit Parade, els clàssics de la música amb Jordi Casas.
1: Hem parit Hit Parade per remoure els teus records.

Si no recordo malament, era l'any 1985. Aquesta cançó vaig tenir el privilegi de presentar-la com a novetat. USA for Africa amb We Are the World, We Are the Children. Nosaltres som el món i som els nens. Un munt de gent cantant Lionel Richie, de The Commodores, Stevie Wonder, Paul Simon, de Simon & Garfunkel, Kenny Rogers, James Ingram, Tina Turner, Billy Joel, Michael Jackson, Diana Ross, Dionne Warwick, la tieta de Whitney Houston, Willie Nelson, Al Jarreau, Bruce Springsteen, Kenny Loggins, Steve Perry i Daryl Hall, de Daryl Hall and John Oates, per aquesta supercançó que segurament us ha dut un munt de records de quan es feia música de veritat. I ara podríem dedicar a aquells nois i noies que esteu a les rotondes aquesta cançó. Ei, ho dic de bon rotllo, eh? És conya. Una cançó que es deia No controles. Òbviament, no controls de rotonda, sinó No me controles. Anem a repassar els temes dels 80. Això era el pop nacional, pop espanyol, amb Vicky Larraf al front de Ole Ole abans de Marta Sánchez. No controles.

0: no recordeu a la discoteca quan tothom estava okay. Intentaven imitar el Pedro, eh? Doncs bé, és una noia encantadora que canta superbé, composa els temes ella, es diu Irene César, la seva germana està als cors també, es diu Mònica César, i aquest noi que acaba de tocar els teclats és en Pedro. Eren els anys 80 quan Daydream van ser un autèntic número amb aquesta cançó que es deia In the Night. Oi, Irene?
1: Hola, Jordi, sóc Irene de Daydream. T'envio un petó per tu i per descomptat per tots els oients de Hit Parade.
0: Gràcies, maca. Molt bé, música feta a Sabadell. Atenció, perquè els tindrem aquí al programa en entrevista. Són Daydream, una gent que van treure un munt de temes i en trauran amb In the Night. Hem recuperat aquest tema dels 80 i seguim els anys 80 ara mateix amb un noi que... Bé, aquest noi és tarragoní i segurament el coneixereu per aquesta cançó que es deia Bad Dreams o una altra que es deia Do You Want to Stay, que estava inclosa als Max Mix. És també superben parit, supersimpàtic, que es diu Alan Cook, i avui el tenim amb nosaltres. Xavier Carbó, Alan Cook, escolta... Com se't va acudir començar amb això de la música i endinsar-te en aquest món?
2: Doncs bé, vaig anar a petar al món de la música simplement per generació espontània. No? Als 6 anys estava al conservatori, no? I després, pues lo normal, no? Vull dir, vaig veure que tocant la guitarra i cantant doncs tenia opcions, diguem-ne, amb el sexe contrari, que és com hem començat tots, no? Ostres, i a partir d'aquí, estudiar i començar a fer bolos, no?, com a cantant, a pubs i a sales de festa, etc. I després, me vaig convertir en un cantant de sessió, vaig començar a composar, vaig començar a fer música, etc. I bé, vull dir, sempre va ser un procés molt normal.
0: Un procés molt normal i m'he quedat amb allò del sexe contrari, eh? Bé, jo també sóc locutor de ràdio, diguéssim, pel mateix motiu. Bé, abans, ara ja no, eh?
3: Ara ja no pots!
0: No. Escolta'm, Alan, un home com tu que ha marcat una època... A més, la mateixa època dels Daydream que sentíem abans, què en pensa d'aquests que sonen actualment? Però bé, actualment també hi ha bona música. Què n'opina l'Alan Cook de la música que es fa actualment?
2: Què n'opino de la música actual?
0: Sí.
2: Home, hi ha de tot, perquè la música és molt... El panorama musical actual és molt ampli, no? Vull dir, jo sóc un amant del jazz, i del soul, i del rock, i sóc molt eclèctic, no?, amb els meus gustos, no? I hi ha de tot, no? Tot el que és més mainstream, no?, és un problema, no?, perquè avui en dia, amb el tema de la IA i amb el tema de tots els programes, diguem-ne, que fan que gent que no pot cantar en directe no, puguin treure discos, no? Ja saps com va aquest món, no? És més un problema de cases de discos i empreses multinacionals, no?, que posen tot el que s'ha de posar, no?, perquè això funcioni. Però crec que el món de la música actualment segueix sent interessant, tot depèn on miris, no?
0: Sí.
2: Vull dir, jo sóc més indie i sóc més... Vull dir, m'interessa més inclús amb el món de la música dance, no? Vull dir, hi ha gent que està fent coses molt interessants i hi ha gent que li demana a la IA que li faci un tema.
0: Sí,
2: no?
0: Sí, sí.
2: Penso que encara hi ha esperança.
0: No, no, això de la IA, bé, molt, molt malament, però hi ha molts bons músics encara. Ostres, l'Alan Cook també anys enrere va fer això. Hey!

0: Disco Estrella, aquesta gran cançó, si no recordo malament, amb la Txell Sus. Escolta, Xavier, Alan Cook, Xavier Carbó, quin és el present i el futur d'Alan Cook?
1: I el present i el futur de l'Alan Cook? Doncs, bé, actualment doncs, estic col·laborant amb, per exemple, he col·laborat amb el pròxim disc que traurà Mico Mission, no?, amb el Juan Martínez.
0: Ostres!
1: D'Aspe, no?, un gran músic i un gran arreglista, no? I, bueno, estic col·laborant amb ell, tant en temes de producció com de composició, no? Després, vull dir, estic fent temes nous.
0: Ostres!
1: I bé, el futur doncs, penso que el mateix, seguir fent actuacions pel món, tant de italo disco com tant com de jazz, com de soul, etc, etc, perquè la música al final és música i no depèn d'un estil concret, no? O sigui que el meu present i el meu futur és música i més música. Vinga, moltes gràcies, Jordi, i a reveure.
0: Doncs res, home, m'agradarà, i a més el posarem aquí al programa, encara que no sigui un clàssic, la teva nova producció amb Mico Mission. Hem sentit el gran Xavi Carbó, un home humil, que va marcar una època amb Bad Dreams o, per exemple, amb aquesta cançó, Alan.

0: Jordi Casas, t'he deixat un like al teu Insta, però no t'has dignat ni a contestar-me. A veure si et deixo de seguir, i me'n vaig a Radio Teletaxi.
1: Jordi Casas, Instagram. Jordi Casas G.

electrònica, un noi i una noia, es deien Transex. Havien tret cançons com, per exemple, On Radio, o aquesta que es deia Living On.

Heu fotut que està el tema de la vivenda. Si als anys 80 ja havien de viure una caixa, o en aquest cas a un vídeo, VHS, allò còmodament, imagineu-vos en l'actualitat. I més a Barcelona. Bé, senyores i senyors, de Transex ens anem directament a escoltar la música que feien directament, per exemple, Dave Gahan, Martin Gore, Andy Fletcher i el Vincent Clark, que havia estat a Yarasur i abans a Yasu. Anem a recuperar això de Depeche Mode, que es deia Jazz.

grans cançons com As Long As You Love Me. As Long As You Love Me, acabo de dir cool, cool, cool. I una banda que vaig tenir el privilegi d'entrevistar amb un company que es diu Joan, especialista en Take That. Es diuen Backstreet Boys i això, Everybody Backstreet Back. Una gent que vam fer cantar en directe i amb una guitarra i les seves veus eren bestials. Són gent que canten de veritat, eh? Com l'Alan Cook. Per cert, Alan, a mi també em va anar molt bé això de fer ràdio, fins que em van veure el careto, oi? Allò, aviam si podíem tenir un lligam amb el sexe contrari. Em va anar molt bé fins que em vaig casar. Molt bé, anem ara a sentir una espècie de Backstreet Boys. Es diuen NSYNC i això, Tearing Up My Heart, està cansant el meu cor.

0: Sign, una altra de les bandes que va funcionar directament als anys 90. I seguim als anys 90, però en aquest cas amb un company que es diu Esteve Llop. Esteve, què tal? Com anem? Què ens presentes avui?
1: Estimats, estimades, què tal? Com estem? Avui us seleccionem una cançó que es va publicar l'any 1994 i que va sonar força a Alemanya i també al nostre país. Un projecte d'estudi que composaven Ronald Barr i Rico Ragazzi i que ens portava, doncs, música semblant a l'Eurodance, que triomfava en aquells moments. Ells es van fer dir Caballero i van sonar força fent versions del grup Ultravox que van triomfar als anys 80, música ballable, però amb un caire ben diferent i amb una producció en aquells moments molt moderna. Aquest tema que avui us seleccionem de Caballero es diu Hymn. We create a mental...

0: presentar gairebé tot.
1: Sí, efectivament, senyor Casas Major. Gràcies, company Esteve Llop. Au! Time amb aquesta cançó que signava en Caballero. I marxem amb un dels temes més impactants, diguéssim, de la història de la música de ball. Adéu, Esteve.
2: Hola, què tal, apreciat Jordi?
1: Doncs bé, bé, que abans no ho has dit. Que dic que marxem, marxem a ritme d'això. Això també us durà molt bons records. Juntament amb Porn Kings tenien exactament el mateix sintetitzador. Mira!

0: Rescat Info.
1: Bona nit, són les 9. José Luis Rodríguez Zapatero va negar ahir en tot moment davant del jutge haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. Els àudios de l'interrogatori a l'Audiència Nacional, als quals ha pogut accedir Trescat Info, recullen com l'expresident espanyol va admetre haver treballat per una de les empreses al centre de la suposada trama, però rebutja haver comès cap irregularitat. Pedro Sánchez trasllada la seva solidaritat i empatia a Zapatero després que el jutge Calama hagi imputat avui les filles de l'expresident i la seva secretària pel rescat de Plus Ultra. A resposta dels periodistes a l'entrada del Consell Europeu, per primera vegada Sánchez no ha tancat la porta a avançar les eleccions si no aconsegueix aprovar els pressupostos de l'Estat. El govern assegura que l'aval del Tribunal Europeu de Drets Humans al 25% de classes en castellà no tindrà efectes sobre el sistema educatiu català. Estrasburg ha rebutjat el recurs d'Òmnium i de diverses famílies de Canet de Mar. L'entitat lamenta la decisió i espera la futura sentència del Tribunal Constitucional sobre l'ús de les llengües a l'escola. El líder suprem de l'Iran, l'Ayatollah Khamenei, diu que el memoràndum d'entesa amb els Estats Units no li fa el pes, però que per responsabilitat amb altres membres del Consell Suprem de la República Islàmica hi ha donat llum verda. El vicepresident nord-americà, J.D. Vance, no viatjarà finalment a Suïssa avui per començar la segona fase de les negociacions amb l'Iran. I de resultes d'aquest acord, el petroli s'ha abratit una mica i acumula una baixada del 6% des que diumenge a la nit es va anunciar la fi del conflicte. Està en $78 el barril de Brent. El preu dels carburants, mentrestant, només s'ha reduït pocs cèntims per litre. I ja estan estabilitzats o controlats els 5 incendis que s'han declarat avui de manera simultània a les comarques de Lleida. Tot i això, els bombers alerten del risc molt alt que viurà Catalunya els propers dies amb temperatures més altes i amb la revetlla de Sant Joan. 3 de cada 10 dones asseguren que s'han vist obligades a fer pràctiques sexuals que no volien fer. Ho revela la segona enquesta del CIS sobre salut sexual, que també indica que un de cada 4 homes ha pagat per sexe alguna vegada a la seva vida. Catalunya tindrà el centre de computació quàntica més gran del sud d'Europa. L'empresa britànica Oxford Quantum Circuits ha escollit Barcelona per situar el seu nou centre dedicat a la recerca i el desenvolupament i també a la fabricació d'ordinadors quàntics d'última generació. S'hi invertiran més de 90 milions i es crearan 210 llocs de treball els pròxims 5 anys.
0: Esports.
2: Comença el tercer quart del València-Barça, primer partit de la final de la Lliga ACB de bàsquet, el millor de 5 en directe a l'antena de Catalunya Ràdio. El Barça perdent 52-47. Falten 9 minuts 20 segons perquè s'arribi al final del tercer quart. I acaba de començar el Barça de futbol sala a casa, segon partit de la final contra el Pozo de Múrcia, un partit que podeu veure en directe per l'Esport 3. També acaba de començar el partit del Mundial de Futbol Suïssa-Bòsnia del grup B.
1: I pel que fa al temps, una petita agrupació de núvols travessarà el país des de les Terres de l'Ebre i fins a les comarques de Girona i deixarà algunes gotes. El divendres es llevarà amb sol i només a la tarda hi haurà algun ruixat a l'Alta Ribagorça. La calor serà molt intensa a ponent, amb màximes que poden arribar als 38 graus.
0: Trescat Info.
1: Ara passen 4 minuts de les 9 de la nit. Us informa Laia Framis Ametller.
0: Trescat Info.
3: Trescat Info.
1: Surten a la llum els àudios de la declaració d'ahir de José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. L'expresident espanyol va defensar a ultrança la seva innocència i ja des de l'inici de l'interrogatori va voler deixar clar que mai ha comès cap irregularitat. Deia això.
4: Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
1: L'exlíder socialista ha acusat, entre d'altres, de mediar en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra a canvi de comissions il·legals, va negar haver fet gestions al voltant d'aquesta qüestió.
4: No solo no influí o no me interesé, no hablé con ninguna autoridad política, con ningún funcionario, con ningún empleado público sobre el rescate de Plus Ultra. Y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario.
1: El jutge del cas sospita que Zapatero va ordenar la creació de societats offshore per poder canalitzar els pessics econòmics, un extrem que va desmentir perquè assegura que no sap ni què són.
4: És una de les coses que, quan leí el auto d'imputació, más me sorprendió. Yo no he hablado nunca en mi vida con nadie de una sociedad offshore, ni es que ni sé lo que es.
1: Sí que va reconèixer, però, que treballava per Análisis Relevante, que és una de les companyies al centre d'aquest suposat entramat i que pilota un amic seu, Julio Martínez.
4: Me propone, me dice que si yo voy o puedo ser consultor. Sin duda que puede haber otros consultores, aunque obviamente yo he sido el consultor principal.
1: Zapatero, per cert, va rebutjar parlar sobre les joies que la Guàrdia Civil va trobar al seu despatx. El jutge s'hi referia així.
3: Y ahora vamos a las dichosas joyas. ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
4: No deseo prestar declaración.
1: Tot això avui que el jutge ha imputat les filles de Zapatero i també la seva secretària. El jutge alega que són una peça clau en la trama que hauria comès irregularitats en el rescat de Plus Ultra. José Luis Calama considera que l'agència de publicitat de les filles de l'expresident va servir per camuflar i per canalitzar pagaments d'operacions rellevants vinculades a l'ajuda pública de la companyia aèria. Zapatero ha reconegut que va encarregar a Alba i Laura que maquetessin alguns dels informes que ell feia per a empreses investigades en el cas, com la del seu amic Julio Martínez, però sempre ha negat que fos delicte. En el cas de la secretària, el jutge apunta que Gertrudis Alcázar també era una peça fonamental pel funcionament d'aquesta trama. Era qui s'encarregava de gestionar el compte de correu de l'expresident, agendava reunions i feia gestions amb tercers. A banda d'aquestes noves imputacions, Calama ha descartat la petició de la defensa de Zapatero, rebutja demanar més informació als Estats Units sobre el buidat del mòbil d'un exdirectiu de Plus Ultra que ha servit per imputar l'expresident. I a tot això, Pedro Sánchez torna a tancar files amb José Luis Rodríguez Zapatero i avui ha admès per primera vegada que si li tomben els pressupostos per l'any que ve, no descarta avançar eleccions. Ho ha dit el dia que el jutge Calama, com dèiem, ha imputat les seves filles i la secretària de l'expresident socialista, una decisió que acorrala la família de Zapatero i genera més maldecaps al PSOE i al govern espanyol.
5: Un cop més, Pedro Sánchez fa costat a Zapatero i ha reconegut que aquests dies ha parlat amb ell i que l'expresident li ha transmès que està tranquil. Confia que pugui demostrar la seva innocència i li ha reiterat el seu suport tant del govern com del PSOE.
6: Me ha manifestado toda su confianza, su inocencia. Y yo, evidentemente, confío en esa inocencia y respaldo a José Luis y, por supuesto, empatizo con una situación que están viviendo su familia difícil y que necesita, pues, lógicamente, del apoyo de la familia socialista.
5: Sánchez ha afegit que tots els presidents del govern han rebut regals per representació institucional i en reconeixement de l'amistat amb Espanya. I preguntat sobre la possibilitat d'anar a eleccions si no pot aconseguir el suport necessari per aprovar uns nous pressupostos, com li han reclamat des del PNB aquests últims dies, Sánchez deixava oberta la porta a aquest avançament electoral.
6: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y a partir de ahí negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
5: Fons de la Moncloa apunten que es tractaria d'un avançament tècnic d'uns mesos perquè la legislatura acabaria el juliol del 2027 i en cap cas hi hauria eleccions el 2026.
1: I a diferència del que va passar ahir al Congrés, el Parlament sí que ha pogut debatre aquesta tarda una moció del PP que demanava a Pedro Sánchez la convocatòria immediata d'eleccions. La moció només ha rebut el suport de Vox. Junts s'ha distanciat dels populars amb una abstenció. Parlament, Jordi Corbalán.
7: El portaveu del PP, Juan Fernández, ha emplaçat els de Puigdemont a votar el text, però el diputat juntaire Agustí Colomines ha evitat fer el joc als populars amb l'argument que les eleccions s'han de demanar a Madrid i no al Parlament.
8: Avui tenen una oportunitat. Una oportunitat de demostrar si tot el que han dit fins ara era sincer o era una escenificació pactada. Avui tenen davant una moció que reclama exactament allò que demanen al Congrés dels Diputats.
9: Ja que ens interpel·la, ja li vinc a dir que no som dels seus. Nosaltres ens abstindrem a tota la seva moció perquè la seva estratègia no és la nostra estratègia, m'entén?
7: Sense esmentar Junts, Esquerra ha dit que mai flirtejarà amb el PP i Vox, com alguns potser intenten fer. El PSC i els Comuns han enumerat la llarga llista de casos de corrupció que afecten el Partit Popular.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Ara passen 10 minuts de les 9 de la nit, obrim crònica internacional. El líder suprem de l'Iran, l'ayatolà Mojtaba Khamenei, diu en un missatge escrit que va donar el vistiplau al memoràndum d'entesa amb els Estats Units, malgrat discrepar-hi. Ho justifica, diu, per responsabilitat amb la resta de membres del Consell Suprem de Seguretat de la República Islàmica. En la primera declaració que fa sobre l'acord de pau, Khamenei afirma que va autoritzar la signatura després que el president del país li garantís que els drets de l'Iran i del front de resistència es respectaran. En el missatge difós aquesta tarda, la màxima autoritat del país persa també dona permís per obrir la segona ronda de negociacions cara a cara amb els Estats Units, però que això, diu, no ha d'implicar acceptar el seu punt de vista. La represa dels contactes directes a Suïssa no es farà demà, segons ha reconegut el mateix vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance. Ha dit des de Washington que viatjarà a Suïssa possiblement al cap de setmana.
10: Tinc previst anar a Suïssa quan les negociacions tècniques comencin aquest cap de setmana. Aquest és el pla, però podria canviar. No és fàcil coordinar-se amb l'Iran. Intentem saber quan passarà això. Probablement serà aquest cap de setmana, però no n'estic segur.
1: Benz ha carregat contra els membres del govern israelià crítics amb l'acord de pau amb l'Iran i els insta a respectar-lo. També els recorda que els Estats Units són els principals proveïdors d'armes d'Israel. Precisament, la firma del pacte no ha evitat que continuïn els bombardejos israelians al sud del Líban. Mitjans libanesos parlen de 3 morts. L'exèrcit israelià insisteix que no pensa abandonar aquesta zona i, de fet, ha publicat avui un mapa actualitzat de tot el territori que controla i que va més enllà del riu Litani. Fonts internes informen que està negociant amb els Estats Units per aconseguir el seu vistiplau per mantenir-hi les tropes. Ens ho explica des de Jerusalem Jordi Brascó.
11: Trump és conscient que, si vol assegurar que l'acord per acabar la guerra amb l'Iran fructifiqui, ha de mantenir Netanyahu sota control. Els atacs constants d'Israel sobre el Líban semblen haver acabat amb la paciència del president nord-americà.
12: Ja fa massa que Israel lluita amb Hezbollah. Ha mort massa gent. I no cal destrossar tot un edifici d'habitatges cada vegada que busques un objectiu. Vaig suggerir a Israel que sigui Síria qui s'encarregui de Hezbollah, perquè crec sincerament que ho farien millor.
11: L'inici de la guerra a l'Orient Mitjà va marcar el punt de més sintonia entre Trump i Netanyahu. Van decidir atacar junts l'Iran i assumir-ne les conseqüències. Però a mesura que la guerra avançava, o més ben dit, s'encallava, va quedar clar que Trump tenia pressa per sortir-ne, mentre Netanyahu sabia que si l'acabava abans d'hora en sortiria malparat. Ara que encara en processos electorals, tots dos valoren fins a quin punt està lligat a l'altre, els beneficia o no. Per si de cas, Netanyahu posa certa distància.
13: El president Trump i jo ens coneixem des de fa anys. Ell és el president dels Estats Units i jo el primer ministre d'Israel. De vegades estem alineats i de vegades no ho estem.
11: Diverses informacions apunten que Trump fins i tot s'hauria negat a facilitar a Netanyahu una còpia amb el contingut de l'acord, una mostra pràcticament definitiva de la desconfiança que s'ha instal·lat entre tots dos.
1: A tot això, la cotització del petroli continua baixant i en una setmana el barril de Brent, que és el de referència a Europa, ha baixat prop d'un 12%. Una reducció de preu que de moment no es nota gaire encara a les benzineres. La gasolina a 95 costa ara de mitjana 1 euro amb 44 cèntims per litre a Catalunya. Per tant, ja és més barata que abans que comencés la guerra, però no passa el mateix amb el gasoil, que val 1 euro amb 51 cèntims i encara és una mica més car que a finals de febrer. Cal recordar, però, que els dos combustibles es beneficien de rebaixes fiscals com la de l'IVA, almenys fins al 30 de juny. El sector de les benzineres demana que les ajudes es mantinguin com a mínim fins després de l'estiu. Així ho ha dit Carme Esteve, vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei.
14: La benzina pujaria quasi 30 cèntims per litre i el dièsel pujaria més de 22 cèntims per litre. Això és el dia 1 de juliol. Imaginis vostè les cues que es podrien tenir a les benzineres per comprar combustible des de dies abans.
1: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha avançat que té intenció d'allargar 3 mesos l'anomenat escut social mentre es consolida la pau a l'Orient Mitjà i s'estabilitzen els preus de l'energia i del petroli.
0: 3cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El govern assegura que l'obligació d'impartir un 25% de classes en castellà a Catalunya, avalada pel Tribunal Europeu de Drets Humans, no tindrà efecte sobre el sistema educatiu català. Ho ha dit el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, que recorda que l'alt tribunal no ha dictat una sentència sobre el fons de la qüestió.
15: Aquesta decisió no té cap impacte en el conjunt del sistema educatiu de Catalunya ni en la nostra normativa, i que el govern continua fermament compromès amb el model d'escola catalana, un model que té el català com a centre de gravetat, per tal de garantir que tots els nanos que surtin de les nostres escoles surtin amb competència plena tant en català com en castellà, i que l'escola continuï contribuint a fer del català una llengua de cohesió social.
1: El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antic, ha lamentat la decisió i diu que queden pendents de la futura sentència del Constitucional.
16: Ens preocupa, però sobretot ens esperona estar més preparats davant d'una futura sentència desfavorable per part del Tribunal Constitucional. La reacció haurà de ser clara, contundent i col·lectiva. I haurem de ser tots, i no només la comunitat educativa.
1: El Tribunal Europeu de Drets Humans ha defensat aquest matí l'obligació d'impartir un 25% de classes en castellà a Catalunya. Pels magistrats, aquesta fórmula mira de preservar la unitat del sistema educatiu espanyol al mateix temps que promou la diversitat lingüística de l'Estat. A més, consideren que excloure el castellà per l'ensenyament privaria els ciutadans espanyols del seu dret a ser educats, diuen, en la llengua nacional. L'Assemblea per una Escola Bilingüe ha valorat positivament la decisió del tribunal i considera que la sentència qüestiona el model d'immersió lingüística en català. Ara passa un minut d'un quart de 10 de la nit.
0: El temps.
1: Previsió meteorològica del Néstor Gómez.
17: La calor avui ha cedit una miqueta de terreny. Recordem que veníem d'ahir d'una temperatura de 38,7 graus a Lleida, i avui la temperatura més alta del país ha rondat la xifra dels 37, però no ha arribat. 36,8 graus. S'ha quedat al voltant de 2 graus per sota. Unes temperatures càlides, de calor intensa, especialment a les comarques de Ponent, però també arreu del país, en un dia que ha estat assolellat, que han caigut alguns ruixats cap al sector del Pirineu més occidental, cap al Pallars Sobirà, Alta Ribagorça i també cap a punts de la Vall d'Aran. Ràpidament aquestes tempestes, aquests petits ruixats, tendiran a desaparèixer aquest vespre, i tot per donar pas a una nit i matinada prou tranquil·la, però no del tot, perquè aquesta propera matinada una massa de núvols, una línia de núvols, viatjarà des de les Terres de l'Ebre fins a les comarques de Girona. Tot això de matinada, i el seu trànsit des del sud cap al nord podrà deixar alguna feble precipitació, alguns plogims cap a les Terres de l'Ebre o també cap al Camp de Tarragona o cap al prelitoral de Barcelona a tot estirar. Tot això passarà de matinada, perquè divendres el que tindrem és un dia assolellat de cap a cap, amb alguns núvols durant la tarda cap al sector del Pirineu Occidental i amb alguna gotellada que tornarà a caure cap a l'Alta Ribagorça o comarques veïnes. Tot això en un divendres de calor intensa, màximes de 33-34 graus cap a les comarques de Girona, Catalunya Central, i fins a 38 graus cap a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. I tot això a les portes d'un cap de setmana tòrrid, amb màximes que aniran pujant, i ja de cara a diumenge podrem tocar la xifra dels 40 graus.
0: Evitem el soroll.
18: Ens allunyem de les estridències.
0: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
18: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
0: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
19: Un informatiu sense presses.
18: Per donar context als grans titulars.
0: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
1: El Catalunya Nit, per tant, d'aquí a 45 minuts mal comptats. Sapiguem a aquesta hora què prepara l'equip del programa.
0: L'aposta.
1: Marc Vell, bona nit.
20: Hola, bona nit.
1: Quins titulars destaqueu avui?
20: Doncs mira, José Luis Rodríguez Zapatero és un dels noms del dia. Uh-huh. Sentirem aquests àudios que s'han filtrat aquest vespre de la declaració que feia allí a l'Audiència Nacional. L'expresident espanyol insisteix que és innocent i defensa aferrissadament això, la seva innocència, en aquest cas, el cas Plus Ultra. Tot això el dia que, de fet, el jutge ha imputat les filles també de Zapatero i la seva secretària per haver participat en el blanqueig de comissions. I sentirem també el suport transport públic que li ha fet a Pedro Sánchez, el president espanyol que tanca una setmana complicada. Doncs bé, hi posarem l'anàlisi del cap de política de Catalunya Ràdio, Raúl Flores. També mirada posada als Estats Units. Encara no sabem quan es reprendran les negociacions. Sabem que no serà demà a Suïssa, pel que ha dit el mateix vicepresident dels Estats Units, però també s'hi ha referit el líder suprem iranià, que ha dit que aquest memoràndum d'entesa no li acaba de fer el pes. Per tant, també ho analitzarem tot a partir de les 10. I si és dijous, toca...
1: L'Àlex Gorina, cinema.
20: Ah, tant, obrirem la sessió golfa de l'Àlex Gorina. Avui ens portarà, atenció, fins a l'illa italiana de Stromboli. No sé si hi has estat.
1: M'encantaria.
20: Doncs mira, allà hi viu l'actriu Isabella Rossellini, que avui fa precisament 74 anys, i és on roda una nova pel·lícula, doncs una secció dedicada a ella que no ens podrem perdre, amb l'Àlex Gorina també cap al final del programa, cap a 3:15. Evidentment, també passarem pel Sónar, el Festival de Música Electrònica, que ha començat aquesta tarda a la Fira Gran Via de l'Hospitalet, i anirem amb l'Òscar Callau, i sentirem també el nou director del Teatre Nacional de Catalunya, Josep Maria Mestres. Ja ha pogut parlar la nostra companya Marta Vives. Sabrem els objectius que s'ha marcat al capdavant del teatre per als pròxims anys.
1: Us escoltem a partir de les 10. Gràcies, Marc. Bona nit.
20: Que vagi bé, bona nit.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: 10 minuts i seran 2:15. Continuem repassant l'actualitat. Els bombers continuen treballant en diversos focs agrícoles a Ponent, tot i que les previsions a hores d'ara són bones. Durant la jornada d'avui s'ha treballat en 5 incendis destacats i des del cos asseguren que és una situació complexa per la simultaneïtat de focus. També alerten que el risc anirà en augment en els propers dies, tenint en compte que s'acosta la revetlla de Sant Joan. Ens ho explica des de Lleida la Júlia Albacar.
2: Ara mateix ja estan estabilitzats el d'Alfarràs, el Segrià, on encara hi treballen 13 dotacions, a les Garrigues, a l'Albi i Arbeca, i s'ha pogut controlar gel d'Agramunt, a l'Urgell. Això mentre es continua remullant les 100 hectàrees que ahir van cremar la Segarra. La majoria d'estos focs deriven de l'activitat agrícola, concretament de la sega als camps. Sentim Claudi Gallardó, inspector en cap de suport als bombers, en declaracions a 3CAT Info.
21: L'incendi en els cultius és un combustible fi, altament disponible, no? Més a més amb les condicions que hi ha, i per tant són incendis que són intensos i ràpids, i a més, doncs, amb aquesta component, no, de tota la zona de plana de Lleida, amb una component de la marinada que entra, doncs, a partir del migdia tarda.
2: Gallardo remarca que s'està seguint una estratègia d'extinció contundent per evitar episodis de simultaneïtat.
21: Som extremadament contundents per limitar aquests incendis, perquè a més, com us he dit, són intensos i ràpids. Llavors, l'estratègia és ràpidament intentar estabilitzar-los per no entrar en una situació de simultaneïtat i que se'ns facin, diguem-ne, grans diversos incendis. Per això, doncs, aboquem doncs, moltes dotacions.
2: Gallardo també ha explicat que cada cop està arribant la calor abans, cosa que fa que s'estigui avançant la temporada d'incendis, especialment episodis complexos en què hi ha diversos focs actius a la vegada. Per això, des del cos demanen extrema la prudència estos dies, sobretot tenint en compte la proximitat de la revetlla de Sant Joan.
1: Gairebé 3 de cada 10 dones a Espanya asseguren que alguna vegada s'han vist forçades a fer pràctiques sexuals que no volien. És una de les dades més destacades de l'enquesta sobre salut sexual que ha elaborat el CIS amb el Ministeri de Sanitat. Madrid, Danisa Edeja.
22: La primera enquesta sobre salut sexual es va fer el 2009 i llavors no es va preguntar sobre consentiment. Ara sí que s'ha fet i s'observen diferències entre homes i dones. Un 28% de les dones diuen que s'han sentit forçades a mantenir pràctiques sexuals que no volien davant d'un 13% d'homes. I a la pregunta de si s'ha d'arribar al final quan s'accepta mantenir relacions, la meitat dels homes s'hi mostren d'acord davant del 60% de dones que creuen que no. També hi ha diferència entre els que reconeixen que consumeixen pornografia, del 71% dels homes al 25% de les dones, o prostitució, que són exclusivament homes. 3 de cada 10 admeten que ho han fet un cop a la vida. Una demostració que cal reforçar l'educació sexual, segons la ministra de Sanitat, Mònica García.
23: Este dato no nos tiene que hacer caer en el alarmismo, pero sí nos recuerda la importancia de la educación afectivo-sexual. Para que la educación afectivo-sexual llegue antes que los algoritmos y llegue antes que las pantallas, necesitamos ofrecer herramientas para construir relaciones que estén basadas en el respeto, en la igualdad y en el consentimiento.
22: Però l'enquesta també mostra una societat més oberta i respectuosa amb la diversitat sexual. Avui, gairebé 9 de cada 10 persones consideren que una relació homosexual és tan respectable com una d'heterosexual, però fa 15 anys ho pensaven només 4 de cada 10.
1: Ho hem destacat també en titulars. Catalunya tindrà el centre de computació quàntica més gran del sud d'Europa. L'empresa britànica Oxford Quantum Circuits ha escollit Barcelona per situar el seu nou centre dedicat a la recerca i al desenvolupament i també a la fabricació d'ordinadors quàntics d'última generació. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat que és un projecte que porta el futur al present.
3: És important la inversió de 92 milions d'euros, la creació de 210 llocs de treball durant un període de 5 anys de gent molt qualificada. Aquí a Barcelona genera prosperitat.
1: I de seguida arriben els esports, però abans hem de treure el cap al sonar. Els concerts i sessions de DJ del Sonar ja estan en marxa als quatre escenaris que obre avui el festival en la primera jornada d'aquesta 33a edició. Ara és el torn de l'Electro Clash de The Hacker i a les 10 actuen Cabaret Voltaire, que són pioners de l'electrònica i els ritmes industrials amb 5 dècades de trajectòria. L'Hospitalet de Llobregat, Òscar Callau.
4: El Sonar en horari diurn s'anima i molt quan s'acosta la posta del sol, amb DJs i artistes que fan que el públic passi de contemplar instal·lacions multimèdia o concerts intimistes a ballar amb els diferents ritmes que els proposa el festival. Hem vist la DJ Trans Fag Normal amb una sessió molt adaptada a l'esperit chill-out del capvespre, en ritmes contundents però encara mesurats pel que sol oferir aquesta figura transgressora de la nit madrilenya i queer. Ara tenim The Hacker a l'escenari del Sonar Hall, Electroclash, de so analògic i esperit dels anys 80, amb aquest músic col·laborador de Miss Keating i admirador dels grups pioners del pop sintètic de sintetitzadors com Kraftwerk, New Order o Depeche Mode, i també de l'Acid House o el Tecno de Detroit dels 90. Ball també el Sonar Car amb el show Stur Live, un directe continu de 5 hores del vespre fins a mitjanit cada dia del Sonar. Un nou escenari circular en 360 graus on els artistes se situen al centre de la pista envoltats pel públic. Una sessió ininterrompuda i totalment col·laborativa comandada per Speedy Joe i artistes convidats. Avui Colin Benders, Nadia Struivik o Rico. Ritmes digitals amb capes de sons generades per relíquies com un teclat Moog amb cables, que és una delícia per als amants del tecno amb arrels.
1: Esports. Fins a 2:15 amb el Damià Aguilar. Bona nit.
5: Bona nit. Primer partit de la final de la Lliga ACB de bàsquet, que el Barça està empatant ara mateix a València a 78, a falta de 7 minuts 40 segons.
6: L'altre dia...
24: No, millor, millor.
6: Millor sí, o clar. Indiferent, neutre.
24: No, no, que així llavors l'entrenador no té els dubtes.
6: Ah, ja.
24: És a dir, millor, diguem, que es vagi recuperant.
6: Anota el primer la, però...
24: Sí, i desitjar-li salut.
6: I desitjar-li sempre salut, naturalment que sí.
5: 78-79.
6: Anota el lliures la, però, i el Barça continua per davant del marcador, i aquí es fa el silenci. Si som 15.500. I ara...
5: Al final del tercer quart, el Barça guanyava de 3, 72-75. Els blaugranes han culminat una remuntada de 14 punts a l'inici del tercer quart. Els quarts, segon i tercer, han caigut de la banda del Barça. Un Barça que ha fet 13 triples en 26 intents, amb un 50%. Ara mateix el Barça guanya de 2, 78-80 a 7 minuts i mig pel final d'aquest partit. Un partit que podeu seguir en directe a l'antena de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I en futbol sala, el Barça, que està rebent a casa el Pozo de Múrcia. Segon partit de la final, el millor de 5. 3CAT Info al Palau Blaugrana. Francesc Ripoll, bona nit.
25: Què tal? Bona nit. Doncs falten 6 minuts i mig per arribar al descans i el Barça, que està perdent per 0-1 amb un gol en pròpia de l'equip blaugrana els primers instants de partit. Un partit igualadíssim, amb ocasions clares per tots dos equips, i el Barça, que vol situar el 2-0 a l'eliminatòria, ho farà si aconsegueix remuntar, tal com ha fet dimarts passat aquí al Palau Blaugrana. 6 i mig per arribar al descans. Barça 0, el Pozo 1.
5: Gràcies, Francesc Ripoll. El Barça, que clava un altre triple, el seu 14è triple. El Barça, que guanya 82-83 a falta de 6:40 pel final d'aquest partit, el primer de la final de la Lliga ACB de bàsquet en territori hostil, com és València. Una altra cistella de la Provítola, que ja porta 15 punts. Barça 86, València 82, 6 minuts i mig. El Mundial de Futbol. Avui comencen els segons partits de la primera fase. Atlanta, República Txeca i Sud-àfrica han empatat a un, és el primer punt d'aquestes seleccions, i el grup B estan jugant Suïssa i Bòsnia-Herzegovina. Primera mitja hora de joc empat a 0. Mentrestant, el porter de Sallent, Joan García, ha declarat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que és el Mundial gràcies al Barça. I ha parlat també del seu company de selecció, Cucurella.
7: L'hem felicitat, jo crec que és un, bueno, un pas important a la seva carrera. Està molt content de fer aquest canvi i bueno, ens alegrem per ell i esperem que li vagi el millor possible.
5: El nou jugador del Real Madrid, Marc Cucurella, que ha fet roda de premsa, diu que no ha tingut cap dubte d'anar al Real Madrid.
8: Jo estic molt content amb la decisió que he pres. És veritat que entenc pues, que hi hagi enrenou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents. La meva etapa al Barça no la canviaria. Al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça.
5: Mentrestant, el Real Madrid ha confirmat el fitxatge d'Ibrahima Konaté, internacional francès de 27 anys, defensa, deixa el Liverpool, se'n va al Real Madrid i el Liverpool fitxa el català Víctor Muñoz de l'Osasuna per 6 temporades i 40 milions. I el Barça femení dona per perduda Salma Parayuelo, que acaba contracte el 30 de juny. La jugadora ha rebut l'última oferta, ha rebutjat l'última oferta del club.
0: 3CAT Info.
24: No, que jo miraré el marcador.
5: El Barça guanya d'un, guanya de 3, 87, 95 minuts i mig.
24: No, ens posa-li així. Ara no, ara disfrutem, diguem, perquè tots dos equips...
9: Està sent un gran partit de bàsquet.
24: Vaja, i a més que és estrany, perquè normalment els primers de play-off acostuma la gent a tenir, doncs, nervis...

0: Ara són 9:45 de la nit. A aquesta hora estem destacant que José Luis Rodríguez Zapatero va negar ahir en tot moment davant del jutge haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. Els àudios de l'interrogatori a l'Audiència Nacional, als quals ha pogut accedir 3cat.info, recullen com l'expresident espanyol va admetre haver treballat per una de les empreses al centre de la suposada trama, però sempre va rebutjar haver comès cap irregularitat. Pedro Sánchez trasllada la seva solidaritat i empatia a Zapatero després que avui el jutge Calama hagi imputat les filles de l'expresident i la seva secretària pel rescat de Plus Ultra. A resposta dels periodistes, Sánchez no ha tancat la porta per primera vegada a avançar les eleccions si no aconsegueix aprovar els pressupostos de l'Estat. I del món, la notícia del dia és que el govern de Donald Trump defensa l'acord amb l'Iran davant les crítiques internes als Estats Units i també les d'Israel. L'ayatollah Khamenei admet que va acceptar amb reserves el memoràndum d'entesa i diu que l'obertura de la segona fase de les negociacions amb Washington no implica assumir el seu punt de vista. A més, des d'ara i fins a les 10 de la nit, també us explicarem que Moscou rep l'atac ucraïnès amb drons més massiu des de l'inici de la guerra. Per segon cop en 3 dies, la refineria més gran de la capital russa ha rebut l'impacte d'aquests aparells. També destaquem que el govern espanyol reconeix per primera vegada víctimes assassinades per la policia o l'extrema dreta durant la transició. Ha publicat una llista amb els noms i cognoms de 63 assassinats, sobretot a Madrid i al País Basc, entre el 1979 i el 1983. I abans d'arribar a les 10, també explicarem que Josep Maria Mestre serà el nou director artístic del Teatre Nacional de Catalunya en substitució de Carme Portacelli. I en esports, què destacarem, Damià?
1: Doncs que el Barça està competint per guanyar el primer partit de la final de la Lliga CB a València, ara mateix perdent d'un 89-88, falten 5 minuts perquè s'acabi aquest partit en directe a l'antena de Catalunya Ràdio, mentre que el Barça de Futbol Sala està jugant a casa el segon partit de la final contra el Pozo de Múrcia. Francesc Ripoll, bona nit.
2: Bona nit, ja està guanyant per 2-1, ha remuntat l'equip blaugrana en el 0-1 inicial de l'equip Múrcia, 5 i mig pel descans, Barça 2, el Pozo 1.
0: I pel que fa al temps, una petita agrupació de núvols travessarà el país des de les Terres de l'Ebre i fins a les comarques de Girona i deixarà algunes gotes. El divendres es llevarà amb sol i només a la tarda hi haurà algun ruixat a l'Alta Ribagorça. La calor serà molt intensa a Ponent amb màximes de fins a 38 graus. Ara passen 3 minuts de 9:45 de la nit.
3: 3cat Info.
0: I com diem, han sortit a la llum els àudios de la declaració d'ahir de José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. L'expresident espanyol va defensar a ultrança la seva innocència i ja des de l'inici d'aquest interrogatori va voler deixar clar que mai ha comès cap delicte.
4: Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
0: L'exlíder socialista ha acusat, entre d'altres, de mediar en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra a canvi de comissions il·legals, va negar haver fet gestions al voltant d'aquesta qüestió.
4: No solo no influí o no me interesé, no hablé con ninguna autoridad política, con ningún funcionario, con ningún empleado público sobre el rescate de Plus Ultra. Y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario.
0: El jutge del cas sospita que Zapatero va ordenar la creació de societats offshore per poder canalitzar els pessics econòmics, un extrem que va desmentir perquè assegura que no sap ni què són.
4: És una de les coses que, quan leí el auto de imputación, más me sorprendió. Yo no he hablado nunca en mi vida con nadie de una sociedad offshore, ni es que ni sé lo que es.
0: Sí que va reconèixer, però, que treballava per a Anàlisis Relevante, que és una de les companyies al centre del suposat entramat i que pilota el seu amic Julio Martínez.
4: Me propone, me dice que si yo voy o puedo ser consultor. Sin duda que puede haber otros consultores, aunque obviamente yo he sido el consultor principal.
0: Zapatero, per cert, que va rebutjar parlar sobre les joies que la Guàrdia Civil va interceptar al seu despatx.
5: Y ahora vamos a las dichosas joyas. ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
4: No deseo prestar declaración.
0: El jutge que ha imputat avui les filles de Zapatero i també la seva secretària al·lega que són una peça clau en la trama que hauria comès irregularitats en el rescat de Plus Ultra. José Luis Calama considera que l'agència de publicitat de les filles de l'expresident va servir per camuflar i canalitzar pagaments d'operacions rellevants vinculades a l'ajuda pública de la companyia aèria. Zapatero ha reconegut que va encarregar les seves dues filles, Alba i Laura, que maquetessin alguns dels informes que ell feia per a empreses investigades en aquest cas, com la del seu amic Julio Martínez, però sempre ha negat que fos un delicte. En el cas de la secretària, el jutge apunta que Gertrudis Alcázar també era una peça fonamental pel funcionament d'aquesta trama. Era qui s'encarregava de gestionar el compte de correu de l'expresident, agendava reunions i feia gestions amb tercers. A banda d'aquestes noves imputacions, Calama ha descartat la petició de la defensa de Zapatero, rebutja demanar més informació als Estats Units sobre el buidat del mòbil d'un exdirectiu de Plus Ultra que ha servit per imputar l'expresident. I a tot això, avui Pedro Sánchez ha tornat a tancar files amb José Luis Rodríguez Zapatero i ha admès, per primera vegada, que si li tomben els pressupostos per l'any que ve, no descarta anar a eleccions. Ens ho explica des de Madrid Àngels Lafuente.
6: Un cop més, Pedro Sánchez fa costat a Zapatero i ha reconegut que aquests dies ha parlat amb ell i que l'expresident li ha transmès que està tranquil. Confia que pugui demostrar la seva innocència i li ha reiterat el seu suport tant del govern com del PSOE.
7: Me ha manifestado toda su confianza, su inocencia. Y yo, evidentemente, confío en esa inocencia y respaldo a José Luis y, por supuesto, empatizo con una situación que están viviendo su familia difícil y que necesita, pues, lógicamente, del apoyo de la familia socialista.
6: Sánchez ha afegit que tots els presidents del govern han rebut regals per representació institucional i en reconeixement de l'amistat amb Espanya. I preguntat sobre la possibilitat d'anar a eleccions si no pot aconseguir el suport necessari per aprovar uns nous pressupostos, com li han reclamat des del PNB aquests últims dies, Sánchez deixava oberta la porta a aquest avançament electoral.
7: Apelo a la responsabilitat dels grups parlamentaris i a partir d'ahí negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
6: Fons de la Moncloa apunten que es tractaria d'un avançament tècnic d'uns mesos perquè la legislatura acabaria el juliol del 2027 i en cap cas hi hauria eleccions el 2026.
0: Un informe d'Hisenda revela que el nòvio d'Isabel Díaz Ayuso va rebre 4,4 milions d'euros del grup hospitalari Quirón durant els primers 3 anys de relació amb la presidenta madrilenya del 2001 al 2023. El document que l'agència tributària ha fet arribar a la justícia recull que als anys previs la facturació anual de les consultores d'Alberto González Amador era 3 vegades inferior. El grup sanitari, un dels més grans de l'Estat, rep centenars de milions d'euros cada any de la Comunitat de Madrid per la gestió de centres de salut i altres col·laboracions público-privades. Al si de la mateixa investigació judicial, un altre informe, en aquest cas de la Guàrdia Civil, apuntala la hipòtesi que almenys una de les companyies de la parella d'Ayuso seria en realitat una empresa pantalla. L'Institut Armat considera que la consultora no podia donar tots els serveis que facturava pels escassos mitjans personals i tècnics que tenia. Els tribunals investiguen González Amador per frau fiscal i, a banda, per blanqueig de capitals, corrupció en els negocis i també per administració deslleial.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El líder suprem de l'Iran, l'ayatollah Mojtaba Khamenei, diu en un missatge escrit que va donar el vistiplau al memoràndum d'entesa amb els Estats Units malgrat discrepar-hi. Ho justifica per responsabilitat amb la resta de membres del Consell Suprem de Seguretat de la República Islàmica. En la primera declaració que fa sobre l'acord de pau, Khamenei afirma que va autoritzar la signatura després que el president Masoud Pezeshkian li garantís que els drets de l'Iran i del front de resistència es respectaran. En el missatge difós aquesta tarda, la màxima autoritat del país persa també dona permís per obrir la segona ronda de negociacions cara a cara amb els Estats Units, però advertint que això no implica acceptar el seu punt de vista. La represa dels contactes directes a Suïssa finalment no es farà demà, segons ha reconegut el mateix vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, diu des de Washington que viatjarà a Suïssa probablement al cap de setmana.
8: Tinc previst anar a Suïssa quan les negociacions tècniques comencin aquest cap de setmana. Aquest és el pla, però podria canviar. No és fàcil coordinar-se amb l'Iran. Intentem saber quan passarà això. Probablement serà aquest cap de setmana, però no n'estic segur.
0: Benz ha carregat contra els membres del govern israelià crítics amb l'acord de pau amb l'Iran i els insta a respectar-lo. També els recorda que els Estats Units són els principals proveïdors d'armes d'Israel. I malgrat aquest acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi al conflicte, les companyies navilieres diuen que passar per l'estret d'Hormuz és arriscat i que la represa del trànsit marítim serà lenta. La patronal internacional que agrupa el 60% dels mercants demana la creació d'un organisme que coordini el trànsit de l'estret i garanteixi la seguretat dels vaixells. L'expert en comerç internacional de la Universitat de Barcelona, Sergi Blasco, diu que el pacte és massa imprecís perquè les navilieres tornin a operar amb normalitat.
9: Deixa la porta oberta que d'aquí 2 mesos el control estigui en mans d'Iran. Diu, Iran podrà dialogar amb Oman i amb altres administracions per intentar, aviam, com ho fan, no? O sigui, és a dir, que queda com molt a l'aire el que passarà d'aquí dos mesos.
0: A més, l'Iran ha de treure les mines de l'estret en els propers 30 dies i els explosius deixen un passadís massa petit perquè els vaixells hi naveguin amb comoditat. Basco diu que aquests perills comportaran sobrecostos a les companyies.
9: Aquests vaixells tenen una assegurança. I clar, si hi ha un perill que hi hagi una mina, el preu de l'assegurança és molt més car. I el preu d'aquesta assegurança també fa que no s'hi surti potser beneficiós fer moltes d'aquestes operacions.
0: Per la patronal, encara es podria tardar mesos a recuperar la normalitat a l'estret d'Hormuz, on abans de la guerra passava, recordem, el 20% del transport del petroli mundial. I del món, avui també estem destacant que Ucraïna ha llançat l'atac més massiu contra Moscou des de l'inici de la guerra. Dels gairebé 200 drons que ha llançat cap a la capital russa, almenys 7 han impactat a la refineria més important de la regió. Tot això en un moment en què Rússia pateix una crisi de combustible. El Kremlin ja ha promès represàlies. Moscou, Cristina Solies.
10: El sostre de la refineria de Kapotnia, saltant pels aires enmig d'una gran bola de foc, s'ha convertit en el moment més viral de l'últim atac de drons contra Moscou. Les defenses antiaèries no han pogut evitar un bombardeig que també ha colpejat edificis residencials, ha deixat més d'una quinzena de ferits i ha provocat una mena de pluja negra. Putin, que ha acollit un fòrum amb líders del sud-est asiàtic a Kazan, ha evitat fer-ne cap comentari, i el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, s'ha limitat a recordar el que ja va dir el líder del Kremlin ara fa uns dies.
11: No és casualitat que el president anunciés fa un temps, després d'una altra acció terrorista de Kiev, que ara duríem a terme atacs massius conjunts de manera regular.
10: En canvi, Volodymyr Zelensky justificava així l'atac.
12: Definitivament no volem que Ucraïna cremi per culpa de l'enemic, però si Ucraïna crema, el vostre Moscou també cremarà.
10: Aquest bombardeig agreuja encara més la falta de benzina que afecta més d'una cinquantena de regions russes. El Kremlin no reconeix la crisi energètica. Alhora, però, el sector petrolier ha admès que començarà a importar combustible des de l'Àsia. A més, amb la fi de la guerra a l'Iran, Putin també es quedarà sense els ingressos addicionals pels preus disparats del petroli, que fins ara havien donat oxigen a la seva debilitada economia.
0: Un mes després de la declaració d'emergència de salut pública pel brot d'Ebola al Congo, s'eleven a 875 els casos confirmats de la malaltia, que ja hauria fet més de 200 persones mortes. El focus principal es troba a la província d'Ituri, a l'est del país, on organitzacions com Oxfam Intermón alerten que la situació pot ser molt pitjor del que indiquen les xifres oficials. Ho explica el coordinador de l'entitat a la zona, Manel Rabordosa.
13: La resposta realment no té prou recursos per fer el seguiment dels casos. I una altra de les coses que ens ho fan pensar també és el fet que moltes de les morts que s'estan produint en l'àmbit comunitari. Et fa sentir que la gent té por, que està fora de control.
0: L'entitat també denuncia que la caiguda del finançament mundial en ajuda humanitària agreuja la situació als centres sanitaris que estan, diu, al límit del col·lapse i que el rastreig dels contactes no s'està fent.
13: Es nota, per exemple, en l'àmbit dels centres de tractament d'Ebola, no? I aquesta setmana, de fet, un dels elements clau que es comentaven a les reunions de coordinació és que els centres de tractament d'Ebola estan pràcticament al 100% de la seva capacitat. I una bona part d'ells estan al 125 o al 130% de la seva capacitat.
0: El brot està causat per una variant que no té tractament i tampoc vacuna. A la veïna Uganda també han mort 19 persones per aquesta malaltia, la majoria per casos importats del Congo.
3: 3CAT Info.
0: De seguida seran 3:15 de la nit. Cada cop falten més habitatges, segons el Banc d'Espanya. L'entitat eleva el dèficit de pisos i cases acumulat a l'Estat i el xifra en 100.

0: residencial. Sobre la inflació, el Banc d'Espanya preveu que pugi encara més aquest any, fins al 3,6%. L'organisme revisa 6 dècimes a l'alça el pronòstic que havia fet al març i ho atribueix al xoc energètic.
1: El temps.
0: Actualitzem la previsió amb el Néstor Gómez.
2: El temps de cara a les properes hores venen encapçalades per la tranquil·litat, tot i que tindrem novetats aquesta propera nit i matinada amb l'arribada d'uns núvols que viatjaran des de les Terres de l'Ebre cap a les comarques de Girona. Tot això ho farà de matinada i fins i tot podrà deixar alguna feble precipitació cap a les Terres de l'Ebre, cap al Camp de Tarragona o cap al prelitoral de Barcelona. Poqueta cosa, algunes gotetes, algun feble plogí. Tot això de matinada, perquè tot això marxarà amb rapidesa i divendres el que tindrem és un bon sol que ens acompanyarà durant tot el dia. Només durant la tarda, al Pirineu Occidental s'esperen alguns núvols que puguin créixer fruit de la mateixa calor diurna i això permetrà que puguin caure algunes petites precipitacions cap a l'Alta Ribagorça. Pel que fa a les temperatures, demà seran similars a les d'avui, màximes al voltant dels 33-34 graus a les comarques de Girona i també cap a la Catalunya Central, és a dir, gran part de l'interior del país, i s'esperen màximes de fins a 38 graus a Ponent. Aquestes temperatures, lluny d'anar normalitzant-se, perquè recordem que estem uns 4-5 graus per sobre del que és normal, tendiran a incrementar-se la calor de cara als propers dies. Màximes que diumenge ja tocarem la xifra dels 40 graus, i de cara a dilluns i dimarts, màximes per sobre fins i tot dels 42.
0: Ara ens ho deia el Néstor, que l'arribada de l'estiu portarà de bracet una onada de calor que serà la primera d'aquest any. Les temperatures començaran a enfilar-se dissabte i tocarien sostre dimarts, quan diversos municipis de l'interior de Catalunya podrien fregar els 40 graus. Preocupen especialment les zones de l'interior del país i de la plana de Lleida, on s'esperen temperatures més altes. El Servei Meteorològic de Catalunya ha publicat un preavís per altes temperatures i Protecció Civil alerta del perill que aquesta onada de calor ens agafi amb la guàrdia baixa. Joan Ramon Cabello n'és el subdirector general.
3: Seran diversos dies que tindrem temperatures més altes del normal i no venim preparats perquè venim del fred, per dir d'alguna manera, i hem d'estar preparats i hem de recordar tots els consells d'autoprotecció que ja apliquem quan ens trobem amb una onada de calor, doncs a l'agost o al juliol.
0: A més, des de Greenpeace també aixequen la veu per la calor, en aquest cas a les aules. L'ONG ha publicat un informe amb diferents fotos i vídeos captats amb càmeres tèrmiques en 6 centres educatius de l'Estat, un dels quals a Barcelona. Les imatges mostren que algunes aules i el menjador d'aquests centres registren temperatures superiors als 30 graus, mentre que en zones del pati s'arriba als 50 graus. Xifres molt superiors als 24 graus que fixen els experts com el llindar màxim abans que la calor afecti el rendiment escolar. Elvira Jiménez, responsable d'adaptació al canvi climàtic d'UNICEF.
4: Estamos constatando, ¿no?, como unas condiciones que en un entorno laboral no serían aceptables porque irían, de hecho, contra la legislación, pues estamos sometiendo a los niños y a las niñas y al profesorado a esas condiciones que son inaceptables.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ho hem destacat també al sumari. El govern espanyol reconeix 63 víctimes assassinades per la policia o l'extrema dreta durant la transició entre els anys 1979 i 1983. És la xifra amb noms i cognoms que recull l'informe de la comissió que va crear l'executiu sobre violacions de drets humans a persones que van lluitar per la democràcia en aquest període. El treball constata que l'aprovació de la Constitució al 78 no va acabar amb les pràctiques de la dictadura i que la transició va ser una època gris en què es van mantenir els abusos i els excessos policials. La meitat de les víctimes van morir arran de l'actuació d'agents policials per l'ús il·legal de la força i l'altra meitat assassinades per grups d'extrema dreta que pretenien frenar l'avenç democràtic. El treball de la comissió ha durat 2 anys i planteja el reconeixement i la reparació moral de les víctimes. Segons Andrea Carrera, del Centre Irídia per la Defensa dels Drets Humans, l'informe de la comissió es queda curt perquè no inclou les víctimes de tortures i tampoc parla de compensacions econòmiques ni de perseguir els botxins.
5: Queda coix, no?, en no reconèixer aquests altres delictes de lesa humanitat que van tenir lloc durant la transició. També celebrar que hi hagi un reconeixement moral, però creiem que s'ha d'anar més enllà en un reconeixement, doncs, econòmic, i també hi ha d'haver investigacions penals per identificar les persones perpetradores.
0: La majoria d'assassinats van passar a Madrid i a diferents localitats del País Basc. L'any en què n'hi va haver més va ser el 1980, amb Adolfo Suárez al capdavant del govern

0: espanyol, prop de 30, la majoria atribuïts a l'ultradreta. També n'hi va haver, durant el govern socialista de Felipe González, dos casos entre el 82 i el 83. I més coses, l'ampli operatiu dels Mossos d'Esquadra, que a finals de maig va desmantellar 11 plantacions de marihuana en diverses poblacions de Girona, ha permès desarticular una de les bandes dedicades al narcotràfic més importants del país. I més enllà de la droga, destaquen que han pogut desfer l'entramat econòmic que els permetia blanquejar els diners. Ens ho explica des de Girona, Fèlix Martín.
1: Han calgut 7 mesos d'investigació per vincular els diferents cultius a una sola banda i, sobretot, no centrar-se només en el decomís de la droga, sinó anar més enllà i escapçar una estructura econòmica milionària. Els han bloquejat 30 propietats, 19 comptes i 8 vehicles de luxe. Ho ha destacat el cap de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos de Girona, Carles Martínez.
2: No sempre podem identificar l'estructura econòmica de les organitzacions, podem veure com inverteixen els diners en immobles, en compra d'establiments, en compres de cotxes de luxe, per després sempre tenir calés, capital, que d'una forma o una altra després reinverteixen en el negoci, no? En aquest cas hem pogut descobrir tot això.
1: Dels 28 detinguts, 6 han ingressat a la presó com a presumptes caps de la banda, tots homes, i la majoria de la mateixa família de Girona.
0: 10 minuts i seran les 10 de la nit. Alosa, Momi Maiga, Irene Reig i el programa de Catalunya Música Tots els Matins del Món han estat alguns dels noms distingits en els 7ens Premis Alícia, els guardons que atorga anualment l'Acadèmia Catalana de la Música i que es lliuren a aquesta hora a l'Auditori de Barcelona. El duet de música folk Alosa ha rebut el premi al talent emergent per la seva proposta d'arrel tradicional. Momi Maiga ha estat distingit amb el premi a la interpretació per la gira Cairo i l'òpera Benjamina Portbou d'Antoni Ros Marvà ha estat reconeguda en la categoria d'interdisciplina. El programa de Catalunya Música, Tots els Matins del Món, ha rebut el guardó en l'apartat de Periodisme i Divulgació Musical. Sentim Maria Montes, una de les conductores del programa, al costat d'Esther Pinart, que en recollir el guardó ha volgut destacar la força de la cultura com a forma de resistència.
3: En un món on ens volen separats, malfiats els uns dels altres, enfadats i distrets, nosaltres creiem fermament en la música, la cultura, com a refugi de resistència. Una resistència que es basa en la cultura, la llibertat i la bellesa, enteses com un dret per tothom. Per tant, moltíssimes gràcies a tots per aquest premi avui.
4: Moltes gràcies.
0: L'acte s'està fent en directe a la plataforma 3CAT i TV3 l'emetrà en diferit a partir de 3:15 de la nit. I Josep Maria Mestre serà el nou director del Teatre Nacional de Catalunya. El director teatral es posa al capdavant de la institució amb una llarga trajectòria als principals teatres del país. Marta Vives.
5: Josep Maria Mestres és un dels directors teatrals més veterans i reconeguts del teatre català i ha dirigit més de 60 espectacles al llarg de la seva dilatada trajectòria. Ha arribat al TNC així d'emocionat.
6: Feliç, feliç i molt responsable, amb una càrrega de responsabilitat, però que espero que sigui activa, que no sigui paralitzadora, que em faci, que em deixi fer tot el que tinc ganes de fer.
5: Ara es posa al capdavant d'aquesta institució que coneix bé i ha dirigit espectacles en gairebé totes les seves direccions, des de Llibertat, de Rossinyol, a La filla del mar, passant per La mare Coratge i els seus fills de Brec, prevista per la temporada vinent amb Emma Vilarassau de protagonista. Mestres ha dit a Catalunya Ràdio quins són a grans trets els objectius de la seva direcció.
6: Tinc moltes ganes de repartir joc, de que la gent consolidada i tingui un lloc aquí i que el talent emergent també pugui eclosionar-s'hi.
5: El nomenament de mestre s'ha escollit per concurs públic, s'havien presentat 40 candidatures i l'encàrrec és per 4 temporades prorrogables a 3 més.
0: La novel·la Que morin els fills dels altres, de Roser Cabré Verdiell, ha guanyat el 55è Premi Creixells que atorga l'Ateneu Barcelonès a la millor obra publicada l'any anterior. El jurat valora la capacitat del text de sacsejar la institució familiar, el ritme ràpid i una prosa magnètica i poderosa que transporta el lector a un món ambigu. La guanyadora valora molt especialment que sigui un premi a obra publicada.
7: Els premis en general a obra publicada validen una proposta editorial, una proposta de l'autor, i en el meu cas em donen doncs, una empenta molt evident a seguir fent literatura des de l'univers propi, sense també caure en casuístiques del mercat. És a dir, tu sents reafirmada que la teva voluntat del fet literari com tu el conceps es valora.
0: El jurat també destaca el títol impactant i enigmàtic que Cabré Verdiell explica així.
7: Que morin els fills dels altres és en realitat un desig molt humà, molt comú i molt cap endins, que el tenim tots, perquè és un desig de que la desgràcia sempre sigui la dels altres i no la nostra. Crec que és un títol que molta gent l'ha entès com una provocació, que quan es llegeix la novel·la s'entén molt, perquè forma part d'una cosa que per mi és essencial al que morin els fills dels altres, que és la relació que tenim amb la por i amb el desig.
0: Es dona el cas que el llibre l'ha publicat Males Herbes, la mateixa editorial que també ha publicat Sau, de Ferran García, que ahir mateix va rebre el Premi Llibreter de l'any 2026. 5 minuts i seran les 10 de la nit.
4: Esports.
0: Com diem, fins a les 10 amb el Damià Aguilar. Bona nit.
8: Bona nit. El Barça ha forçat la pròrroga a València.
9: El Madrid a les semifinals, no?
8: Empat a 100-1 al final del partit. Hi haurà pròrroga en aquest primer partit de la final de la Lliga ACB de bàsquet a València, un Barça que ha arribat a fer fins ara ja 18 triples, que ha forçat la pròrroga gràcies, en els últims 3 segons, a un tap de Claiborne, i tot just abans Claiborne havia estat l'home que amb un triple havia empatat el partit. Així ha sonat a l'antena de Catalunya Ràdio.
10: El Barça de fons amb problemes. Bola per a l'Apro. Queden 12 segons. Amb un triple el Barça va a la pròrroga. Està perdent de 3. L'Apro Vítola busca a Claiborne. Claiborne de 3. Triple! Quin triple! S'acaba de cascar Claiborne per empatar el partit. 3 segons, 4 dècimes. El que semblava improbable, no impossible, és ara mateix una realitat. El Barça ha renascut a les seves cendres com l'Au Fènix en territori hostil a la pista de l'equip que fa el millor bàsquet d'Europa, segons Pasqual.
8: 19 punts de Claiborne, 17 de la Provítola, 14 de Panther, 13 de Parra i 11 de Schengeli. Aquests són els números del Barça en el Roig Arena. Començaran de seguida els 5 minuts d'aquesta pròrroga. Empat a 101 mai en una final de la Lliga ACB de bàsquet, s'havien superat els 100 punts de puntuació. I de seguida hem d'anar ràpidament al Palau Blaugrana perquè el Barça i el Pozzo Murcia juguen el segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala. Francesc Ripoll, bona nit.
11: Bona nit, i és a punt de començar la segona meitat d'aquest partit, un partit que el Barça té ben encarat, però no tancat ni molt menys. Està guanyant per 3 gols a un equip de Javi Rodríguez, amb un hat-trick d'un Touré espectacular. Ell ha fet els 3 gols del partit pel Barça, que ha remuntat el 0-1 en contra que ha fet l'equip murcià als primers instants de partit. A punt de començar la segona meitat d'aquest Barça 3, el Pozo 1, el Barça que sumaria el segon punt de la sèrie i podria ser campió ja la setmana que ve.
8: I el que tenim també en joc és un partit del Mundial, empat a 0 entre Suïssa i Bòsnia, Herzegovina. Aquest partit és al descans, es juga a Los Angeles, és un partit del grup B abans, en el grup A, Atlanta, República Txeca 1, Sud-àfrica 1, i s'ha reprès el joc al Roig Arena, final de la Lliga ACB de bàsquet, primer partit en directe per Catalunya Ràdio.
10: Aquí tenim a Montero. Montero, Montero davant de l'Apro de 3. La bola que no entra, el rebot és pel Barça, Schengelia. Schengelia la desenterra i la dona a l'Apro, que baixa caminant, perquè així també guanyem temps, guanyem una miqueta d'oxigen. Tenim aquí a l'Apro Vítola atacant a Montero.
12: Van a bloc directe, ara bloc directe i caiguda.
10: Inversió cap a Panther, perquè no ha sortit bé el del bloc directe. I aquí tenim a Panther, que ara vol el seu moment. Però se l'ha de treure de sobre i se la treu malament. L'Apro al límit del temps de 3, triple! Déu meu, quin triple! I la cara de Pedro Martínez des de dir, bon dia, si fent tot això,
12: no podem. Això és començar molt bé.
10: Has de ser molt bo. Guanya el Barça de 3. Primer minut de la pròrroga i mig. El Barça dominant de 3, possibles passes. Obertura a la cantonada. Branco Badió, marcat per a Kevin Panther, que si esforça, ara sí que defensa. Branco de 2. El Barça encara guanya d'un, 103 a 104.
12: De sang freda, no? Branco
10: sí.
12: També.
10: Molt bé, molt bé. És que és un partit meravellós.
12: Ara la iniciativa la porta el Barça, per això que vas davant.
10: 103 a 104, ja li hem escapçat 2 minuts a la pròrroga. L'Apro Vítola, Schengelia, Que bé, però que bé tots tres, la Provito, la Xenghelia, doblant, pràcticament fent-se un esguinç de canell per doblar però per Vesely.
12: Tots tres han servit perfectament perquè l'enfonsés aquí Vesely.
8: Doncs el Barça guanya d'un, 103-104 a València. Falten 3 minuts i mig perquè s'acabi aquest partit.
4: Trescat Info.

0: Són les 10, bona nit. Zapatero va negar ahir en tot moment davant del jutge haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. Els àudios de l'interrogatori a l'Audiència Nacional, als quals ha pogut accedir 3 Catinfo, recullen com l'expresident espanyol va admetre haver treballat per una de les empreses al centre de la suposada trama, però rebutjant haver comès cap irregularitat. I el president espanyol, Pedro Sánchez, trasllada la seva solidaritat i empatia a José Luis Rodríguez Zapatero després que el jutge Calama hagi imputat les filles de l'expresident i la seva secretària pel rescat de Plus Ultra. A resposta dels periodistes a l'entrada del Consell Europeu, per primera vegada Sánchez no ha tancat la porta a avançar les eleccions si no aconsegueix aprovar els pressupostos de l'Estat. El govern assegura que l'aval del Tribunal Europeu de Drets Humans al 25% de classes en castellà no tindrà efectes sobre el sistema educatiu català. Estrasburg ha rebutjat el recurs d'Òmnium i de diverses famílies de Canet de Mar. L'entitat lamenta la decisió i espera la futura sentència del Tribunal Constitucional sobre l'ús de les llengües a l'escola. I el govern de Donald Trump defensa l'acord amb l'Iran davant les crítiques internes als Estats Units i les d'Israel. L'ayatollah Khamenei admet que va acceptar amb reserves el memoràndum d'entesa i diu que l'obertura de la segona fase de les negociacions amb Washington no implica assumir el seu punt de vista. Pedro Sánchez avança la intenció d'allargar 3 mesos l'anomenat escut social fins que s'estabilitzin els preus de l'energia. El preu del petroli continua a la baixa, però mentre que el barril de Brent s'ha abaratit un 12% en una setmana, el litre de combustible només ha baixat uns pocs cèntims. I 5 incendis cremen una 30ena d'hectàrees a les comarques de Lleida. La majoria s'han produït en zones agrícoles. Els bombers alerten que les altes temperatures d'aquests dies, la campanya de la sega i la revetlla, disparen el risc de foc.
1: Esports.
2: Hi ha partides a València, juga la pròrroga, el Barça guanya de 2, 106-108 i té la possessió 2-15 perquè s'acabi el partit. Cistella de Parra, 106-110, aquest partit en directe a l'antena de Catalunya Ràdio. El Barça de futbol sala juga a casa el segon partit de la final contra el Pozo de Múrcia en directe per l'Esport 3. El Barça a la segona part guanya per 3-1.
0: I pel que fa al temps, ens trobem a les portes d'una onada de calor que arribarà diumenge. Fins aleshores, la calor serà intensa, o molt intensa. Aquest divendres, les màximes rondaran els 38 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. El temps serà assolellat, amb alguns ruixats de tarda, al Pirineu Occidental.
1: 3CAT Info.
0: Bona nit de nou, sóc en Joan Vilaplana i us acompanyaré en els propers minuts a la sintonia de 3CAT Info.
1: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3CAT Info.
0: Som-hi, surten a la llum els àudios de la declaració ahir de José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. L'expresident espanyol va defensar a ultrança la seva innocència i ja des de l'inici de l'interrogatori va voler deixar clar que mai ha comès cap irregularitat.
3: Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
0: L'exlíder socialista, acusat, entre d'altres, de mediar en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra a canvi de comissions il·legals, va negar fet gestions al voltant d'aquesta qüestió.
3: No solo no influí o no me interesé, no hablé con ninguna autoridad política, con ningún funcionario, con ningún empleado público sobre el rescate de Plus Ultra. Y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario.
0: El jutge del cas sospita que Zapatero va ordenar la creació de societats offshore per poder canalitzar els pessics econòmics. Un extrem que va desmentir perquè assegura no sap ni el que són.
3: Es una de las cosas que cuando leí el auto de imputación más me sorprendió. Yo no he hablado nunca en mi vida con nadie de una sociedad offshore, ni sé lo que es.
0: Sí que va reconèixer, però, que treballava per Anàlisis Relevante, una de les companyies al centre del suposat entramat i que pilota el seu amic Julio Martínez.
3: Me propone, me dice que si yo voy o puedo ser consultor. Sin duda que puede haber otros consultores, aunque obviamente yo he sido el consultor principal.
0: Zapatero, per cert, va rebutjar parlar sobre les joies que la Guàrdia Civil va interceptar del seu despatx. El jutge s'hi va referir d'aquesta manera.
4: Y ahora vamos a las dichosas joyas. ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
3: No deseo prestar declaración.
0: I Pedro Sánchez torna a tancar files amb José Luis Rodríguez Zapatero i ha admès per primer cop que si li tomben els pressupostos per l'any que ve no descarten eleccions. Això ho ha dit el dia que el jutge Calama ha imputat les dues filles i la secretària de l'expresident socialista, una decisió que acorrala la família de Zapatero i genera més maldecaps al PSOE i al govern espanyol. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Un cop més, Pedro Sánchez fa costat a Zapatero i ha reconegut que aquests dies ha parlat amb ell i que l'expresident li ha transmès que està tranquil. Confia que pugui demostrar la seva innocència i li ha reiterat el seu suport tant del govern com del PSOE.
6: Me ha manifestado toda su confianza, su inocencia, y yo, evidentemente, confío en esa inocencia y respaldo a José Luis. Y, por supuesto, empatizo con una situación que están viviendo su familia difícil y que necesita, pues, lógicamente, del apoyo de la familia socialista.
5: Sánchez ha afegit que tots els presidents del govern han rebut regals per representació institucional i en reconeixement de l'amistat amb Espanya. I preguntat sobre la possibilitat d'anar a eleccions si no pot aconseguir el suport necessari per aprovar uns nous pressupostos, com li han reclamat des del PNB aquests últims dies, Sánchez deixava oberta la porta a aquest avançament electoral.
6: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y a partir de ahí negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
5: Fons de la Moncloa apunten que es tractaria d'un avançament tècnic d'uns mesos perquè la legislatura acabaria el juliol del 2027 i en cap cas hi hauria eleccions el 2026.
0: El govern assegura que l'obligació d'impartir un 25% de classes en castellà a Catalunya, avalada pel Tribunal Europeu de Drets Humans, no tindrà efectes sobre el sistema educatiu català. Ho ha dit el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, que recorda que l'alt tribunal no ha dictat una sentència sobre el fons de la qüestió, sinó que simplement ha decidit no admetre a tràmit el recurs presentat per Òmnium i diverses famílies de l'escola de Canet de Mar, on va començar el cas.
7: Aquesta decisió no té cap impacte en el conjunt del sistema educatiu de Catalunya ni en la nostra normativa i que el govern continua fermament compromès amb el model d'escola catalana, un model que té el català com a centre de gravetat per tal de garantir que tots els nanos que surtin de les nostres escoles surtin amb competència plena tant en català com en castellà i que l'escola continuï contribuint a fer del català una llengua de cohesió social.
0: Òmnium Cultural ja ha lamentat la decisió i queda pendent de la futura sentència del Tribunal Constitucional sobre l'ús del castellà a l'escola catalana. Xavier Antic és el president d'Òmnium.
8: Ens preocupa, però sobretot ens esperona estar més preparats davant d'una futura sentència desfavorable per part del Tribunal Constitucional. La reacció haurà de ser clara, contundent i col·lectiva. I haurem de ser tots, i no només la comunitat educativa.
0: El Tribunal Europeu de Drets Humans ha defensat aquest matí l'obligació d'impartir un 25% de classes en castellà a Catalunya. Pels magistrats, aquesta fórmula mira de preservar la unitat del sistema educatiu espanyol al mateix temps que promou la diversitat lingüística de l'Estat. I consideren que excloure el castellà per l'ensenyament privaria els ciutadans espanyols del seu dret a ser educats, diuen, en la llengua nacional. L'Assemblea per una Escola Bilingüe ha valorat positivament la decisió del Tribunal d'Estrasburg i considera que la sentència qüestiona el model d'immersió lingüística en català. El govern dels Estats Units defensa el memoràndum d'entesa amb l'Iran, malgrat les crítiques internes a l'acord. El mateix líder suprem de l'Iran, l'Ayatollah Khamenei, admet que va autoritzar l'acord amb reserves i afirma que l'obertura de la segona fase de les negociacions amb Washington no implica assumir el seu punt de vista. Donald Trump i el vicepresident Vance recorden a Israel que l'acord ha de ser respectat i que l'alto el foc afecta tots els fronts, inclòs el Líban. Washington, Oriol Serra.
9: El president dels Estats Units ha delegat la comunicació sobre el memoràndum d'entesa amb l'Iran al seu vicepresident, J.D. Benz, el qual no ha concretat quan viatjarà a Suïssa per a iniciar les negociacions sobre els detalls tècnics del memoràndum que haurien de culminar amb un acord. Tot plegat, però, ha començat caminant sobre peus de fang. La violència entre Israel i el Líban persisteix, tot i l'alto el foc recollit al memoràndum. Trump hi ha insistit i Benz ha fet aquesta advertència a Israel.
10: Donald Trump és l'únic cap d'estat de tot el món que simpatitza amb la nació d'Israel en aquest moment. Si jo estigués al govern israelià, no estaria atacant l'únic aliat poderós que em queda a tot el món.
9: L'administració Trump s'ha enfadat amb Israel per les crítiques sorgides des del govern de Netanyahu, veus que consideren que el memoràndum fa massa concessions a l'Iran, una crítica semblant a la que també s'ha sentit des del propi partit de Trump per part de congressistes republicans. Però mentre Trump recorda a Israel que ha de respectar l'alto el foc, no s'ha estat d'amenaçar l'Iran si se surt del guió, com tampoc s'han estat el seu secretari de defensa, Pete Hegseth, el qual no ha amagat l'ostentació de força que el caracteritza.
11: Cal subratllar una diferència clau entre aquest acord i d'altres, que és que aquest ha nascut des d'una posició de la força de l'acció americana. L'acord previ d'Obama venia d'un grapat de converses i de precs. Aquest acord ve després de mesos de bombardejos i d'un bloqueig impenetrable.
9: L'administració Trump insisteix que l'Iran no veurà ni un sol dòlar de les desenes de milers de milions embargats fins ara, mentre no demostri en fets un canvi d'actitud.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Més qüestions. A Ponent aquest dijous han cremat més d'una trentena d'hectàrees en 5 focs en una jornada complexa per la simultaneïtat dels incendis. La majoria han començat en zones agrícoles i des del cos de bombers preveuen dies molt complicats per la calor, la campanya de la sega i la revetlla de Sant Joan. Lleida, Julià Albacar.
12: Els incendis han estat a les Garrigues, a l'Albi i Arbeca, a Gramunt, a l'Urgell, a Alfarràs, al Segrià i a Cervera. Una trentena d'hectàrees que se sumen al centenar que ja es van cremar dimecres a la Segarra. La majoria han estat incendis de vegetació agrícola en camps de cereal. Claudi Gallardo, inspector en cap de suport dels bombers, explica el perfil d'estos incendis en declaracions a 3CAT Info.
13: Els incendis en els cultius és un combustible fi, altament disponible, no? A més amb les condicions que hi ha, i per tant són incendis que són intensos i ràpids, i a més doncs, amb aquesta component, no, de tota la zona de Plana de Lleida, amb una component de la marinada que entra doncs, a partir del migdia tarda.
12: Que remarca aquesta situació de foc simultani s'ha avançat.
13: Normalment la campanya era aquell punt de, bueno, doncs, d'anar fent, però fins al juliol això no entràvem en situacions ja més complexes d'incendis, i en canvi estem veient doncs, que estem aquests darrers anys, no, la simultaneïtat que vam tenir l'any 22 o de més, doncs que ja són el mes de juny. Per tant, això doncs, sí, es va avançant.
12: Des del cos de bombers demanen extremar les precaucions els pròxims dies, tenint en compte que coincidirà l'onada de calor amb la revetlla de Sant Joan i la campanya de la sega.
0: Per primera vegada, el govern espanyol reconeix 63 víctimes assassinades per la policia o l'extrema dreta durant la transició. Van morir entre el 1979 i el 1983, sobretot a Madrid i al País Basc, la meitat per l'actuació i l'ús il·legal de la força d'agents policials, i la resta assassinats per grups d'extrema dreta. La llista l'ha elaborat la comissió que va crear l'executiu de Pedro Sánchez sobre violacions de drets humans a persones que van lluitar per la democràcia durant la transició. Des d'Irídia, Andrea Carrera destaca que s'ha fet un pas importantíssim per al reconeixement dels assassinats, però adverteix que es queda curt perquè no té en compte les víctimes de tortures.
14: Queda coix en no reconèixer aquests altres delictes de lesa humanitat que van tenir lloc durant la transició. També creiem que seran més enllà en un reconeixement doncs, econòmic i també hi ha d'haver investigacions penals per identificar les persones perpetradores.
0: L'informe de la comissió sí que constata que l'aprovació de la Constitució del 78 no va acabar amb les pràctiques de la dictadura i que la transició va ser una època grisa en què es van mantenir els abusos i els excessos policials. I Catalunya tindrà el centre de computació quàntica més gran del sud d'Europa. L'empresa britànica Oxford Quantum Circuits ha escollit Barcelona per situar el seu nou centre dedicat a la recerca i al desenvolupament i a la fabricació d'ordinadors quàntics d'última generació. S'hi invertiran 92 milions d'euros i es preveu crear 210 llocs de treball en els pròxims 5 anys. L'empresa té com a objectiu iniciar la seva activitat a Barcelona abans de final d'any. La companyia va néixer a l'entorn de la Universitat d'Oxford i compta amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el govern espanyol. Pocs segons per un quart d'onze de la nit, és moment de repassar tota la informació del dia amb en Manel Elias i l'Agnès Marquès, al Catalunya Nit, també per Tescat Info.

0: Aquesta tarda hem tingut accés a l'enregistrament sencer de la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant del jutge Calama. Hi ha molts moments distesos, moments més tensos, preguntes sense resposta i la reiteració de Zapatero que no va cometre cap il·legalitat. En ocasions queda clar també que el jutge no dona per bones les explicacions de l'expresident.
1: No solo no influí o no me interesé, no hablé con ninguna autoridad política, con ningún funcionario, con ningún empleado público sobre el rescate de Plusultra. Y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario. Me propone, me dice que si yo voy o puedo ser consultor. Sin duda que puede haber otros consultores, aunque obviamente yo he sido el consultor principal.
2: Como tiene confianza, dice usted que no se firma ningún contrato con análisis relevante. Uh-huh. Eso, en principio, no es normal. Obviamente, en mi opinión, y normalmente también la de Hacienda.
1: Sí, he apoyado a mis hijas. En mi opinión, trabajan bien, tienen trabajadores.
0: Doncs avui el jutge ha imputat també les filles i la secretària de Zapatero. Tot i així, Pedro Sánchez ha reiterat que confia en la seva innocència.
3: He hablado con el presidente Zapatero durante todos estos días, le he trasladado mi ánimo personal y por supuesto mi confianza en su inocencia. Hemos recibido, por supuesto, todos los presidentes de gobierno regalos, algunos que es que ni sé cuáles son. A ver, yo creo que también hay que ser conscientes de que la España de 2007 no es la España de 2026, ni la legislación de hoy es la legislación de 2007.
0: Per primera vegada, el president del govern espanyol no ha descartat avançar les eleccions seria en cas que no pugui aprovar els pressupostos.
3: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y a partir de ahí negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis.
4: Catalunya nit. A Donald Trump li costarà vendre com una victòria el pacte que ha segellat amb l'Iran. Si ens preguntem per què ha servit tota aquesta guerra, què ha millorat respecte abans de començar-la, costaria trobar arguments consistents. Però és que, a més, el memoràndum tampoc agrada ni a Israel ni a alguns republicans nord-americans que el consideren massa favorable per Teheran. Connectarem amb Oriol Serra a Washington i explicarem què és el que pot passar a partir d'ara amb l'estret d'Hormuz, per on passa el 20% del trànsit del petroli mundial.
0: El Tribunal Europeu de Drets Humans ha avalat la sentència que obliga a fer un 25% de les classes en castellà a les escoles de Catalunya. Considera que per a les famílies castellanoparlants la immersió lingüística és un desavantatge. La notícia arriba un dia abans que acabi per als alumnes un dels cursos més turbulents que es recorden. Hem parlat amb sindicats i famílies per saber què plantegen a partir d'ara.
4: L'onada de calor que es preveu pels pròxims dies, la campanya de la sega i la revetlla de Sant Joan preocupen de cara a possibles incendis simultanis. Marc Castellnou, cap dels GRAF, el grup de reforç d'actuacions forestals dels bombers, ha demanat extremar les precaucions.
5: Tota la vida el juny ha sigut segur, però aquest juny no és segur a nivell d'incendis. És extremadament càlid, l'aire és extremadament sec i, com hem vist aquests dies, propaga molt de pressa. Llavors, abstenir-nos de qualsevol activitat amb foc. Ja sé que és el cap de setmana de Sant Joan i que és tradició.
0: I ja tenim en marxa el sonar. Comença una nova etapa del Festival de Música Electrònica. Està seguint les actuacions d'aquesta nit el Marc Ruiz. Més endavant hi connectarem.
4: I com cada dijous, tindrem un informatiu de cine amb l'Àlex Gorina.
0: Són les 10 i pràcticament 20 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
4: Fins a les 11 de la nit, notícies sota la llum de la lluna.
6: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: La setmana horribilis de Pedro Sánchez té avui un doble capítol. El president espanyol ha admès per primera vegada que contempla l'avançament electoral si el Congrés li acaba tombant els pressupostos, una qüestió que de seguida abordarem, i també el segon capítol, el cas Zapatero.
1: Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
0: 24 hores han trigat a filtrar-se, ara ho sentíem, els àudios de la seva declaració com a investigat a l'Audiència Nacional. Catalunya Ràdio ha tingut accés en aquests enregistraments en què l'expresident espanyol defensa aferrissadament la seva innocència i nega en rodó haver fet gestions per al rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. Àlex Giralt Robert, bona nit.
2: Bona nit, sí. L'exlíder socialista va rebutjar una vegada i una altra haver tingut res a veure amb la injecció de diners de l'Estat en aquesta companyia aèria.
1: No solo no influí o no me interesé, no hablé con ninguna autoridad política, con ningún funcionario, con ningún empleado público sobre el rescate de Plus Ultra. Y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario.
2: Zapatero va dir que mai va negociar cap comissió, que el que va cobrar d'anàlisis relevante va ser a canvi del seu temps i dedicació com a consultor d'aquesta empresa, al centre de la suposada trama i propietat del seu amic Julio Martínez. No tenien una relació contractual, però, i això va sobtar el jutge Calama.
1: Me propone, me dice que si yo voy o puedo ser consultor. Sin duda que puede haber otros consultores, aunque obviamente yo he sido el consultor principal.
3: Como tiene confianza, dice usted que no se firma ningún contrato.
1: Así es.
3: Eso, en principio, no es normal.
2: També va negar haver ordenat la creació de societats offshore, d'entrada perquè, va assegurar, no sap ni el que són.
1: Yo no he hablado nunca en mi vida con nadie de una sociedad offshore, ni es que ni sé lo que es.
0: I hem sortit de dubtes, Àlex, sobre si van arribar a parlar de les joies decomissades durant l'escorcoll al seu despatx.
2: A veure, el magistrat va treure el tema, referint-s'hi, si més no, d'una manera curiosa, ara ho sentireu, però Zapatero va acollir-se al dret de no declarar-hi al respecte.
3: Y ahora vamos a las dichosas joyas. ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
1: No deseo prestar declaración.
2: Les dichoses joies, sí, les benaurades joies, que diríem en català. Àlex Gap, de l'executiu espanyol, recordem-ho, està acusat de delicte fiscal i contraband per aquestes peces d'alta gamma i també de tràfic d'influències i blanqueig de capitals, entre d'altres, pel rescat de Plus Ultra. Zapatero, per cert, va sortir en defensa de les seves filles, l'empresa de les quals el jutge sospita que es va fer servir per canalitzar pessics econòmics.
1: Sí, he apoyado a mis hijas, en mi opinión trabajan bien, tienen trabajadores.
2: Diu que va ser ell mateix qui va recomanar al seu amic contractar els serveis de màrqueting de les seves filles.
4: Gràcies, Àlex. Doncs precisament el jutge que investiga la trama Zapatero, ara el sentíem, ha ampliat la causa avui a les seves dues filles, que passen a ser investigades al cas, i això genera més mal de cap als socialistes també. Tot i això, avui Sánchez ha tornat a tancar files amb Zapatero i ha expressat la seva solidaritat amb l'expresident. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente, bona nit.
5: Hola, bona nit.
4: Comencem per Pedro Sánchez i el que ha dit des de Brussel·les. Com ha reaccionat el nou moviment del jutge?
5: Doncs un cop més, fent costat a Zapatero, Sánchez ha reconegut que aquests dies ha parlat amb ell i que l'expresident li ha transmès que està tranquil. Diu que confia que pugui demostrar la seva innocència i li ha reiterat el seu suport incondicional, tant del govern com del PSOE.
6: Me ha manifestado toda su confianza, su inocencia, y yo, evidentemente, confío en esa inocencia y respaldo a José Luis. Y, por supuesto, empatizo con una situación que están viviendo su familia difícil y que necesita, pues, lógicamente, del apoyo de la familia socialista.
5: Sánchez ha afegit que tots els presidents del govern han rebut regals per representació institucional i en reconeixement de l'amistat amb Espanya, i ha assenyalat que l'Espanya del 2007 no és la del 2026 i també que les lleis són diferents. I preguntat sobre la possibilitat d'anar a eleccions si no pot aconseguir el suport necessari per aprovar uns nous pressupostos, com li han reclamat des del PNB aquests últims dies, Sánchez deixa oberta la porta a aquest avançament electoral.
6: Apelo a la responsabilitat de los grupos parlamentarios y a partir de ahí negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
5: Fons de la Moncloa apunten que es tractaria d'un avançament tècnic d'uns mesos perquè la legislatura, diuen, acabaria el juliol del 2027 i en cap cas hi hauria eleccions el 2026.
4: I Àngels, tornant al cas Zapatero, quins són els arguments del jutge Calama per imputar també les seves filles i també la seva secretària?
5: Doncs principalment el jutge creu que les filles de Zapatero, Alba i Laura, són una peça clau de la trama perquè, diu, a través de la seva agència de publicitat, van camuflar i canalitzar pagaments d'operacions rellevants vinculades amb el rescat de Plus Ultra. Zapatero ha reconegut que va encarregar a les seves filles que maquetessin alguns dels informes que ell feia per a empreses investigades en la trama, com la del seu amic Julio Martínez, però sempre ha negat que fos delicte. A més de les filles de Zapatero, el jutge també imputa la secretària de l'expresident. Considera que Gertrudis Alcázar és una peça operativa essencial al servei de la trama. Era l'encarregada de gestionar el compte de correu de l'expresident, agendava reunions i feia gestions amb d'altres imputats.
0: Gràcies, Àngels. Enmig de tota aquesta tensió política, avui el govern de Pedro Sánchez ha viscut la cara i la creu al Congrés. D'una banda, ha pogut convalidar finalment el decret que actualitza les bestretes del finançament autonòmic. Comencem per aquí. Joan Vilaplana, bona nit.
7: Bona nit.
0: Què suposa i com se n'ha sortit el govern espanyol per aprovar-lo?
7: Sí, a veure, es tracta del mecanisme pel qual les comunitats autònomes rebran de manera anticipada part dels fons que els corresponen del sistema de finançament autonòmic per aquest 2026. Estem parlant de més de 150.000 milions en total i més de 30.000 milions per Catalunya, que és qui en rebrà més. Avui PP i Junts hi han votat a favor, fins ara l'havien tombat. Tot i això, els juntaires han tornat a reclamar eleccions a Sánchez i Esquerra ha insistit que cal reformar el sistema de finançament. Sentim el portaveu adjunt dels juntaires, Josep Maria Cruzet, i la diputada republicana Teresa Jordà.
8: Amb la seva debilitat actual, no els hi queda cap altra opció que convocar eleccions.
9: Des d'Esquerra Republicana exigim anar al fons de la qüestió. Fins al fons, com diria aquell. Al fondo!
7: Una reforma del finançament autonòmic per la qual avui el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha reclamat diàleg a tots els grups.
0: La creu, Joan, seria que Junts s'ha unit avui a PP i Vox per instar el govern a assumir responsabilitats, depurar responsabilitats per tots aquests casos judicials a l'entorn del PSOE.
7: Sí, recordem, però, que les mocions no són jurídicament vinculants per al govern. El PNB s'hi ha abstingut, també Coalició Canària, i la resta de socis del govern hi han votat en contra. El text, però, no incluïa les esmenes en què Populars i Junts Aires demanaven a Sánchez que convoqués eleccions. Recordem que dimarts el PSOE i Sumar van impedir que s'incloguessin a la mesa del Congrés, ho van impedir a la mesa, i un veto que el Partit Popular ja ha anunciat que portarà al Constitucional.
4: Doncs Pedro Sánchez i el PSOE, que estan a punt de tancar una setmana horribilis, que va començar amb la visita del cas que afecta la parella del president espanyol, amb la vista, i amb la declaració de Zapatero. I la pregunta que ens fem ara és com surt Sánchez d'aquesta setmana. Doncs això li traslladem al cap de política de Catalunya Ràdio, Raül Flores. Bona nit.
10: Bona nit. Doncs Sánchez resisteix per ara, però la pressió li creix i molt per dos fronts, pel judicial i també pel parlamentari. El judicial és evident. La foto de Zapatero, un referent del socialisme, declarant per 7 delictes, ha fet mal al partit, tot i que la decisió del jutge de no imposar-li cautelars hagi estat també un respir. Un respir momentani, perquè avui mateix la causa s'ha ampliat també a les seves filles. I en l'altre front, el polític, Sánchez surfeja, però comença a notar també l'aigua al coll. Junts ja fa temps que s'ha apartat dels aliats del PSOE, però el PNB ho fa ara. Els nacionalistes bascos volen evitar que les eleccions espanyoles i les basques arribin a coincidir i li demanen a Sánchez que convoqui els comicis si perd els pressupostos al Congrés, si els perd, entre d'altres, perquè el PNB no li vota. Sánchez s'ha tancat sempre abans d'eleccions. Sempre fins avui, que per primer cop admès que s'arribarà a plantejar avançar-les si perd els pressupostos que ell mateix s'ha compromès a aprovar al Congrés. De fet, són aquestes dues pressions, la judicial i la política, les que marcaran el ritme del que quedi de legislatura i les que permetran saber si Sánchez pot aguantar un any més o si s'ha d'aturar abans.
11: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
12: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
12: Som 3CAT.
14: Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
15: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
16: Quina ratxa! Quants maig portes?
15: 150.
16: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiódico.com.
12: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
13: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
17: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres, nou episodi. Aroa, assassinat i revenja.
18: Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
17: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
19: I també disponible a la plataforma 3Cat.
20: Tot fa la mateixa olor de sempre.
19: Cinema.
21: Estem en una situació crítica.
19: Sèries.
22: This is the most dangerous period I've ever seen.
19: Documentals, plataformes.
23: Vinga, va, selfie i marxem.
19: A les pantalles cada dia hi ha més i més de tot. I sovint oblidem el que veiem poc després de mirar-ho.
24: Nosaltres et portem a casa només el que no voldràs oblidar.
25: Memoritzeu la cara del nostre home.
19: La finestra indiscreta. Els divendres a les 12 de la nit amb Toni de la Torre.
24: Al cinema ens sentim com a casa i volem que vosaltres us sentiu com al cinema.
26: Jo em quedo aquí. No tiré res. Però em quedo aquí.
17: Catalunya Ràdio.
27: Som 3Cat.
17: Som 3Cat.
11: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: El govern dels Estats Units defensa el memoràndum d'entesa amb l'Iran, signat ahir telemàticament pels presidents dels dos països, tot i les crítiques internes que li arriben per aquest acord. Un acord que tampoc no agrada al líder suprem de l'Iran, l'Ayatollah Khamenei, que assegura en un missatge novament per escrit, que el va autoritzar per responsabilitat i compromís amb el president del país, de la República. Donald Trump i el vicepresident Vance, d'altra banda, recorden a Israel que aquest acord ha de ser respectat i que l'alto el foc afecta tots els fronts, inclòs també el Líban. Washington, Oriol Serra, bona nit.
28: Hola, bona nit. El president dels Estats Units ha delegat la comunicació sobre el memoràndum d'entesa amb l'Iran al seu vicepresident, J.D. Vance, el qual no ha concretat quan viatjarà a Suïssa per a iniciar les negociacions sobre els detalls tècnics del memoràndum que haurien de culminar amb un acord. Tot plegat, però, ha començat caminant sobre peus de fang. La violència entre Israel i el Líban persisteix, tot i l'alto el foc recollit al memoràndum. Trump hi ha insistit i Vance ha fet aquesta advertència a Israel.
29: Donald Trump és l'únic cap d'estat de tot el món que simpatitza amb la nació d'Israel en aquest moment. Si jo estigués al govern israelià, no estaria atacant l'únic aliat poderós que em queda a tot el món.
28: L'administració Trump s'ha enfadat amb Israel per les crítiques sorgides des del govern de Netanyahu, veus que consideren que el memoràndum fa massa concessions a l'Iran, una crítica semblant a la que també s'ha sentit des del propi partit de Trump per part de congressistes republicans. Però mentre Trump recorda a Israel que ha de respectar l'alto el foc, no s'ha estat d'amenaçar l'Iran si se surt del guió, com tampoc s'han estat el seu secretari de defensa, Pete Hegseth, el qual no ha amagat l'ostentació de força que el caracteritza.
30: Cal subratllar una diferència clau entre aquest acord i d'altres, que és que aquest ha nascut des d'una posició de la força de l'acció americana. L'acord previ d'Obama venia d'un grapat de converses i de precs. Aquest acord ve després de mesos de bombardejos i d'un bloqueig impenetrable.
28: L'administració Trump insisteix que l'Iran no veurà ni un sol dòlar de les desenes de milers de milions embargats fins ara, mentre no demostri en fets un canvi d'actitud.
0: Gràcies, Oriol, bona nit.
28: Adéu, bona nit.
4: I avui de nou, jornada molt complexa per la simultaneïtat d'incendis a Ponent, amb 5 focs destacats que se sumen al que va cremar ahir a Talavera de la Segarra. La majoria han començat per treballs agrícoles i des del cos de bombers preveuen dies molt complicats per les elevades temperatures, la campanya de la sega i també la revetlla de Sant Joan. Lleida, Júlia Albacar, quina és la situació a hores d'ara?
1: Doncs ja s'han pogut estabilitzar tots els incendis que hem tingut al llarg de la jornada d'avui. Dos a les Garrigues, a l'Albi i Arbeca, un a Gramunt, a l'Urgell, un altre a Alfarràs, al Segrià, i un altre a Cervera. En total, més de 30 hectàrees que se sumen al centenar que van acabar cremant ahir a Talavera, a la Segarra. La majoria han estat incendis agrícoles en camps de cereal. Dels 5 que hem tingut avui, el de Gramunt i el d'Arbeca han passat en zones on està actiu el nivell 3 del Pla Alfa. Per tant, tot i que hi ha restriccions en l'ús de maquinària agrícola i en els horaris, es poden continuar les tasques de sega. Això no treu que sigui una situació que preocupa els bombers, que estan aplicant estratègies contundents d'extinció, com ha explicat Claudi Gallardo, inspector en cap de suport dels bombers, en una entrevista a estos micròfons.
2: Som extremadament contundents per limitar aquests incendis, perquè, a més, com us he dit, són intensos i ràpids. Llavors, l'estratègia és ràpidament intentar estabilitzar-los per no entrar en una situació de simultaneïtat i que se'ns facin, diguem-ne, grans diversos incendis. Per això, doncs, aboquem moltes dotacions.
1: La previsió és que les temperatures continuïn pujant estos dies i el que preocupa més és la simultaneïtat d'incendis, tenint en compte que coincideix l'onada de calor amb la proximitat de la Revella de Sant Joan i la campanya de la sega, pensant a més que estem en un juny molt càlid. Sentim Marc Castellnou, cap dels Graf, en declaracions a 3Cat Info.
3: Tota la vida el juny ha sigut segur, però aquest juny no és segur a nivell d'incendis, és extremadament càlid, l'aire és extremadament sec i, com hem vist aquests dies, propaga molt de pressa. Llavors, abstenir-nos de qualsevol activitat amb foc, ja sé que és el cap de setmana de Sant Joan i que és tradició.
1: Per cert, mereix un capítol a part l'incendi de Cervera, que tot apunta que hauria estat per una burilla que algú ha tirat per la finestra d'un cotxe quan circulava per la Nacional 2.
0: El govern assegura que la resolució del Tribunal Europeu de Drets Humans sobre el 25% de les classes en castellà a les escoles no tindrà efectes pràctics sobre el sistema educatiu. Estrasburg no ha admès a tràmit el recurs que van presentar Òmnium Cultural i diverses famílies de l'escola de Canet de Mar. Cèlia Forment, bona nit. Què ha passat exactament?
5: El Tribunal d'Estrasburg no ha admès a tràmit el recurs que van presentar Òmnium Cultural i diverses famílies d'aquesta escola de Canet de Mar. Segons el govern, això no significa que el tribunal hagi sentenciat sobre el fons del debat lingüístic, sinó que simplement ha decidit no estudiar el cas. Per això el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, considera que la decisió no altera l'actual model educatiu català.
6: Aquesta decisió no té cap impacte en el conjunt del sistema educatiu de Catalunya ni en la nostra normativa i que el govern continua fermament compromès amb el model d'escola catalana, un model que té el català com a centre de gravetat per tal de garantir que tots els nanos que surtin de les nostres escoles surtin amb competència plena tant en català com en castellà i que l'escola continuï contribuint a fer del català una llengua de cohesió social.
0: I com han reaccionat les diferents parts implicades?
5: D'una banda, Òmnium Cultural ha lamentat la decisió i ara espera la futura resolució del Tribunal Constitucional sobre l'ús del castellà a l'escola catalana. El seu president, Xavier Antic, defensa que el model d'immersió lingüística continua sent necessari per garantir el coneixement del català.
7: Ens preocupa, però sobretot ens esperona estar més preparats davant d'una futura sentència desfavorable per part del Tribunal Constitucional. La reacció haurà de ser clara, contundent i col·lectiva. Hi haurem de ser tots i no només la comunitat educativa.
5: D'altra banda, l'Assemblea per una Escola Bilingüe ha celebrat la decisió del Tribunal Europeu perquè considera que reforça la presència del castellà a les aules i qüestiona també el model actual d'immersió lingüística.
4: Doncs demà més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària aparcaran les motxilles de l'escola i l'institut fins al setembre. Ha estat un curs convuls, 22 jornades de vaga i un conflicte educatiu encara sense solucionar. Maria Costa, bona nit.
8: Bona nit.
4: Quins són els moments més destacats d'aquest curs que ens han portat a aquesta situació?
8: Doncs ens hem de situar al març, quan el Departament d'Educació aconsegueix tancar un primer acord amb els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i la UGT, que trenquen la unitat sindical. L'acord, a grans trets, aconseguia un augment d'uns 200 euros bruts al mes.
9: Entre tots hem aconseguit l'acord més ambiciós al que s'hagi arribat mai en matèria educativa a Catalunya.
8: Però els sindicats contraris a l'acord, la USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical, convoquen un cicle de vagues.
10: Quilbo!
8: El carrer Mestres i docents també insisteixen a demanar més mans, gairebé per sobre de les millores salarials, més mans per atendre l'augment de la complexitat a les aules. Després d'unes negociacions maratonianes, la USTEC i professors de secundària tanquen un preacord amb el departament en què s'arrenquen uns 400 euros més al mes. La unitat sindical es torna a esquinçar perquè la CGT i la intersindical s'aixequen de la taula. Però, Manel, la qüestió s'embolica quan els sindicats sotmeten aquest preacord a consulta i els mestres el tomben amb un 65% dels vots. Professors de secundària el signen per l'aval d'una consulta interna i la USTEC es troba amb un distanciament dels docents. Tot això, recordem, amb un estiré i arronsa embolicat encara més pel polèmic pla pilot dels Mossos a les aules i per la infiltració dels agents a les assemblees.
4: I la gran pregunta que ens fem ara és, i a partir d'ara què?
8: Doncs, d'entrada, el que sabem és que la consellera Esther Niubó començarà la setmana vinent trobades amb direccions, docents i famílies d'arreu del territori. Són trobades voluntàries que s'han d'allargar fins al primer trimestre del curs vinent. Això vol dir fins al març de l'any que ve. Les associacions de famílies prediuen que tenen pressa, que la situació és urgent. Ho deia aquí Catalunya Ràdio Jordi de Carreras, que és president de la FAC.
10: Deixar-ho de vacances com si no passés res, l'únic que podrà fer potser és incrementar-ho, o que si no explota just a l'inici, explotarà cap de pocs mesos. Dilatar-ho en el temps i fer una recopilació d'informació que potser ja està fins i tot processada, doncs pot ser dilatar-ho innecessàriament. Demanem responsabilitat. Els temes aquests són urgents.
8: L'altre focus aquest dissabte, quan hi ha l'assemblea de docents, en què hi participaran els sindicats contraris a l'acord. La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, diu que no faran cap pas sense l'aval dels mestres.
12: Pot ser que hi hagin accions que no suposin doncs, jornades de vaga, sinó que siguin pressions en diferents formats, això no es descarta. Igual doncs, ens diuen que ja volen començar amb jornades de vaga. O sigui, l'USTEC no llançarà res que el col·lectiu no vulgui que llancem. Primer hem d'escoltar i després construir de forma democràtica.
8: Comissions i UGT defensen els minoritaris que l'acord pactat i diuen que al setembre vetllaran perquè es desplegui.
4: Doncs veurem què és el que passa. Gràcies, Maria. Una pausa i tornem.
19: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
17: Catalunya Ràdio.
19: Som 3CAT.
17: Som 3CAT.
13: Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
14: El dia en què guanyes la lliga de bàsquet del barri, que quedes com el millor jugador del partit, que has fet l'últim triple i et feliciten la família, els amics, el rival, no pots estar més content. Jugues al triplex de la 11 i t'imagines que et toquen 150 euros? Aquest dia de l'1 al 10 és un dia 11. Amb les alegries que et dona Triplex de la 11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
15: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
16: Diuen que els millors festivals s'esgoten ràpid. Però n'hi ha un que només dura una nit. Aquest Sant Joan arriba la Tracafest. Més de 100 casetes arreu de Catalunya. Els petards més esperats i promocions úniques. Fins al 19 de juny, en productes seleccionats, la segona unitat costa un euro. Troba la teva caseta més propera a latraca.cat.
18: La Perla 29 presenta l'Albada, un text de Jaume Vinyes dirigit per Oriol Brogi. 11 actors donen vida a més de 40 personatges en un viatge per la nostra memòria col·lectiva. Un viatge des de la Guerra Civil a la Barcelona Olímpica. L'Albada és una història contra l'oblit, contra la por i contra el silenci. A partir del 25 de juny, al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
17: Catalunya Ràdio.
19: Som 3CAT.
17: Som 3CAT.
19: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: Comença aquesta hora la primera nit de la primera jornada del Sónar. Per primer cop els fans no s'han hagut de desplaçar per veure els concerts de la tarda que han coincidit després amb els de la nit, perquè tot passa al mateix lloc, a la Fira Gran Via, a l'Hospitalet de Llobregat. Marc Ruiz.
20: Dos veterans han manat a la primera nit del Primavera Sound. The Hacker ha obert foc en un petit escenari que recorda un ring de boxa, però que permet que el públic l'envolti per tres cantons. Pioner de l'electroclash i col·laborador de Miskidin, entre d'altres, des de 1996, The Hacker que ara mescla acid house, electro, EDM o tecnoindustrial sense fissures, creant atmosferes intenses i prometedores. Ha escalfat el Sonat Hall abans que hi actuessin els caps de cartell, Cabaret Voltaire. Amb un so a mig camí entre Kraftwerk i Joy Division, la banda de Sheffield ha rescatat discos dels primers 80, com The Crackdown o Red Mecca, amb sons de sintetitzador analògic, modificant l'ona sonora i els controls ADSR. També són protagonistes una bateria electrònica, el baix, que se situa al centre, i són en primer pla per davant de la guitarra gairebé irreconeixible de tan filtrada. Contribueixen a aquesta tenebró post-punk les lletres cantades com si arenguessin les masses des d'una distòpia orwelliana que recorda 1984, o la pel·lícula Brasil de Terry Gilliam, o les imatges projectades que recorden els drops d'una cinta de VHS, o els canvis rítmics que juguen amb el teu cervell. L'escenari l'ha inaugurat la lleidatana Mercè amb un exercici de creativitat basat en l'estètica de videojocs com Counter-Strike i amb projeccions gaussianes de la seva habitació. És capaç de fer un pas doble electrònic acompanyat de violí, de versionar Batiscafo Catiuscas d'Antonia Font o d'afegir textures i bases rítmiques al seu missatge de WhatsApp desesperat perquè porta 2 anys treballant en 2 cançons i encara no la convencen.
4: I ara els esports, Damià Aguilar, bona nit.
11: Bona nit.

0: 3, 2, 1. El llançament de 3. No hi va, no hi va, no hi va, no hi va. Rebot.
1: I el Barça de futbol sala que ha guanyat el segon partit de la final. Per tant, els de Javi Rodríguez a una victòria del títol. Avui 6-1 al Pozo de Múrcia.
2: Gràcies, Damià.
1: Adeu.
3: És dijous, a aquesta hora de la nit, és l'hora de la sessió golf amb l'Àlex Gorina. Bona nit, Àlex, com estàs?
4: Bona nit, què tal, Agnès? Hola, Manel.
2: Hola,
4: hola a tothom.
2: Hola.
3: Aviam, avui et saludem en la distància, però sabem que portes, com sempre, coses molt interessants per ensenyar-nos d'entrada. Mm-hmm. Abans d'entrar en el tema de la setmana que t'ha inspirat, sempre ens portes una perla. Quina és aquesta setmana?
4: Jo crec que és inevitable que sigui Viva de l'Aina Clotet.
3: Ahà.
5: Bienvenida. Who wouldn't like to live 120 years?
6: Igual somos unos soñadores.
4: Tothom en parlarà, d'aquesta pel·lícula. I després del premi aconseguit al Festival de Cannes, el premi a l'actriu revelació de la Setmana de la Crítica, i després de Tiger i Això no és Suècia, i molt en l'aire d'Això no és Suècia, Viva és realment un retrat femení fet per una directora nova, impetuosa absolutament, que es vol menjar el cinema directament i, a més, plantejar un personatge femení que no sigui el tòpic, és a dir, no el tòpic de tothom està contra mi i tots els homes estan contra mi, a vegades sóc jo mateixa que també estic contra mi. I això ho fa molt equilibrat i molt interessant. Tenim un gran futur de directora i vull afegir una altra pel·lícula que es diu 15 proves d'amor, de Lise Dourneau, que és una altra vegada el tema de la maternitat entre una parella de dues dones i els drets que tenen l'una i l'altra sobre el fill que han aconseguit fer per inseminació. La veritat és que ja hem parlat molt d'aquest tema, però cada vegada que es diu una cosa més amb sentit comú i amb intel·ligència, afegim una pedreta més en la preocupació universal, precisament pels drets LGTBI+, i, evidentment, també de les dones.
3: Mm. I aquesta també va a la cartellera d'aquesta setmana, eh?
4: Sí. Simultàniament s'estrenen totes dues demà.
3: Fantàstic. Mm. Molt bé. Escolta, Àlex, i quina és la notícia que t'ha inspirat a la secció d'avui?
4: Doncs veure, avui és 18 de juny i tinc dos aniversaris que coincideixen per explicar-vos una bonica història de cinema i del passat que no ha finalitzat encara. I és que el 18 de juny de 1952 va néixer Isabella Fiorella Elettra Giovanna Rossellini, és a dir, Isabella Rossellini, l'actriu model que va ser dona de Scorsese i de David Lynch, que està dit de seguida, eh? I, per tant, filla del mestre neorealista, director de Paisà i de Roma, Città Aperta. Pel·lícula neorealista indispensable, que es va estrenar a Nova York el 25 de febrer del 1946, i aquí ve tot, eh? Perquè la va veure a Nova York una actriu sueca que estava treballant al cinema americà en l'època que feia pel·lícules com Encadenados i Juana de Arco, és a dir, Ingrid Bergman, i va escriure Rossellini absolutament entusiasmada perquè era una persona culta, ben informada, i que va valorar i va apreciar el que aquella pel·lícula portava al cinema en general, no? I se li va oferir amb admiració, després amb amor, perquè fes amb ella el que volgués, no? Per exemple, una pel·lícula. I Rossellini, que es va quedar de pasta de boniato absolutament, va pensar, bueno, doncs vinga, li oferiré una pel·lícula que estigui prevista, que es diu Stromboli, que s'ha de rodar a l'illa de Stromboli, que va d'una dona que es troba en un món que no l'entén i que, a més, se sent presonera a una muntanya. S'assembla molt, tot plegat, a una novel·la catalana, Solitud, de Víctor Català, Caterina Albert, sí, que Rossellini havia llegit i, per tant, la va copiar literalment, però no la va copiar, ho va fer obertament com a gest d'admiració. I això, que va donar peu a una obra que es deia Solitud a Stromboli, que van muntar la Fina Rius i l'Imma Colomer a la Sala Atrium de Barcelona, i que elles mateixes, presentant l'obra, ja parlaven de Rossellini i de Stromboli.
7: Sembla ser que el pare de Rossellini era una persona molt, molt culta i molt, molt ben llegida, que tenia una mena de club literari o de tertúlies literàries on es discutien grans obres de la literatura europea, i una d'aquestes obres resulta que era Solitud.
8: El que sí fa aquesta obra és unes ganes boges de llegir Solitud i de veure la pel·lícula.
4: I, efectivament, el que heu de fer és veure la pel·lícula, també, evidentment, Stromboli, que s'acaba amb una escena d'Ingrid Bergman dalt de tot de la muntanya, amb la crisi personal que ha viscut, perquè és una refugiada bàltica que ve d'un camp de concentració que, gràcies al matrimoni, un pescador de...

De Stromboli té el dret a viure a la illa, això recorda molts temes contemporanis, també, no? I això va provocar que en un moment donat recuperi la fe i en si mateixa. El cert és que la pel·lícula s'acaba amb una escena brutal en plena erupció volcànica que ara sentireu.

0: rodatge d'aquesta pel·lícula, Ingrid Bergman i Roberto Rossellini es van convertir en parella i vivien a la Casa Rosa, que encara existeix, protegida per l'Acadèmia del Cinema Europeu, que conserva els tresors de la cultura cinematogràfica d'Europa, com, per exemple, en el castell de Cardona, on es va rodar Campanades a mitjanit d'Orson Welles, no? Mm-hmm. I allà és on Alice Rohrbacher, la directora de L'Acero Felice i La Quimera, estan rodant en aquests moments Three Incestuous Sisters, de la novel·la d'Audrey Whitehead, que interpreten Jessie Buckley, Dakota Johnson, Saoirse Ronan, Josh O'Connor, Mick Jagger i Isabella Rossellini, que ha tornat a la casa on els seus pares la van concebre durant el rodatge de la pel·lícula Rossellini, que es diu de seguida. La cosa té molta gràcia. Heu de veure Rossellini. I què més heu de veure, a banda de Rossellini? Doncs, per acompanyar aquesta història, un film que es deia Vulcano, interpretat per Anna Magnani.
1: Anche a lei avete sentito il bisogno di dirlo. Adesso cosa devo fare? Volete mettermi alla disperazione? E siete dei cristiani voi, ma che ci andate a fare là dentro se siete tanto cattivi? Ipocriti che non siete altro, perché voi ce l'avete con noi, ce l'avete. Ce l'avete con Maria perché è giovane e bella, ce l'avete con me perché io bene e male la mia vita l'ho avuta. Mentre voi siete state condannate a restarvi a diventare brutte e a fare le bestie da tomba.
2: E notte chi ne si è addormuto male.
0: La veu parlant i la veu cantant de la incomparable Anna Magnani, que continua sent part d'aquesta història, perquè abans d'Ingrid Bergman, Roberto Rossellini estava amb Anna Magnani, eren parella, i li havia promès que ella seria la protagonista de Stromboli. Quan Anna Magnani es va enterar de que s'havia enrotllat a Ingrid Bergman i que estaven rodant Stromboli sense ella, va haver una escena mítica a l'Hotel Excelsior de Roma on li va tirar pel cap a Rossellini una plata d'espagueti al
3: pomodoro. Déu-n'hi-do.
0: Totalment mediterrani, melodramàtica, sí, sí, etc. I ella va rodar una pel·lícula, Vulcano, també a les Illes Eòliques, que va aconseguir estrenar el 2 de febrer del 1950, 8 mesos abans de que s'estrenés Stromboli, de manera que va aconseguir fer la seva solitud, estrenar-la abans i deixar un pam de nassos a Rossellini i a Ingrid Bergman. Només per tota aquesta anècdota, la pel·lícula ja mereix la pena. I la tercera que us vull recomano és Caro Diario, de Nanni Moretti, que recordareu potser que tenia 3 capítols, en el segon dels quals el director Nanni Moretti visitava Stromboli, que ara és una ciutat de turisme absolutament, no de pescadors, no queda ni un, és com la Costa Brava, no? I va anar a veure els llocs de rodatge de Stromboli, inclosa la Casa Rosa, i es va trobar amb un batlle que, en fi, escolteu-lo, escolteu-lo.
4: Esatto, auguri. Per questo e per tutto, auguri. Grazie. Magari non ci vediamo più, però...
5: E la luce dell'isola a cura di un grande direttore della fotografia, Storaro, che cura l'illuminazione e i tramonti di Stromboli. Ricostruire da zero Stromboli, ricostruire da zero l'Italia, un nuovo modo di vivere, con una nuova luce, nuovi abiti, nuovi suoni, un nuovo modo di parlare, nuovi colori, nuovi sapori, tutto nuovo!
0: Ja, si voleu fer turisme cinematogràfic, aneu al costat de Sicília, a l'estret de Messina, aneu a les illes que hi ha, a Salina, Linari, a Porticello, evidentment a Vulcano, i evidentment també a Stromboli, i podreu fer com Paolo Sorrentino, que passava les seves vacances d'infància i ho explicava, fue la mano de Dios, precisament a Stromboli, o com va demostrar Justit Triet a la seva pel·lícula El reflejo disímil, és un bon lloc per aïllar-se i escriure. En fi, jo acabaré així, si us sembla bé, amb aquestes recomanacions.
3: I tant. A més, hi ha feina extra aquesta setmana. Sí. No només pel·lícules, sinó també Solitud, de la Víctor Català.
6: I llibre, sí. I viatge,
3: sí, això.
0: Indispensable. Que consti que la història de Rossellini i Ingrid Bergman va donar per 5 pel·lícules més i van anar fins i tot a actuar al Liceu. Això és una cosa poc coneguda. Va fer una funció al Liceu de Giovanna d'Arco al Rogo amb Ingrid Bergman actuant i Roberto Rossellini disfressat de monjo dirigint l'escena en directe perquè no havien tingut temps de fer assajos. Això està, diguem, en l'anecdotari de Lluís Permanyer de la història de Barcelona. Ho deixem amb una cançó dedicada a Ingrid Bergman del Billy Bragg, com a record de la mare d'Isabella Rossellini.
3: Home, boníssim, i tant.
0: Sí?
3: Sí.
0: Doncs bona nit. Mila, ja la canta.
7: Not by pennies, dimes, nor quarters.

0: Ja sabeu que al Catalunya Nit fem la previsió del temps a partir d'una cançó i de seguida la Gemma Puig ens explicarà com ha triat la d'aquesta nit. Bona nit, Gemma.
1: Bona nit. Doncs mira, és una cançó de Sanzan que es diu La mateixa temperatura. Per tant, demà tindrem aquesta mateixa temperatura que avui. Avui ha baixat, respecte, tot i que costa una vegada una miqueta de creure, però sí, respecte ahir, que ahir vam arribar gairebé als 39 graus, avui hem quedat una miqueta més a baix, 37. Tampoc és que hagi baixat molt, però en moltes comarques ha baixat 2, 3 graus. Per tant, una miqueta ha baixat la temperatura. Hem tingut una tarda de sol amb algun ruixat molt puntual i demà tindrem, de moment aquesta matinada, haurem d'estar pendents d'una petita línia d'inestabilitat, uns núvols que ens creuaran de sud-oest a nord-est. No és que vingui grans precipitacions, però sí que pot mullar una miqueta el terra. De matinada, demà al matí, ja tindrem més clarianes, més estones de sol. Algunes boires matinals que altre cop, com a bassa d'avui, es poden formar arran de mar, fruit d'aquest contrast de temperatura, i les temperatures demà no variaran gaire, ni al matí ni tampoc al migdia. Per tant, aquests valors més alts cap als 37 graus cap a ponent, i també el temps no variarà gaire. Tindrem algun ruixat cap al Pirineu força puntual. A partir de dissabte i altre cop, sobretot a partir de diumenge, que comença oficialment l'estiu, i ben bé fins dimarts, doncs tenim aquest preavís d'onada de calor que es manté, amb unes temperatures que pujaran i força. De cara a diumenge ja estem veient doncs alguns valors que podrien arribar per primer cop als 40 graus i encara entre dilluns i dimarts podria pujar una mica més. Per tant, venen dies de calor molt, molt intensa.
0: Doncs sí, demà ho acabarem d'afinar de cara al cap de setmana, però ja estem tremolant. Gràcies, Gemma. Bona nit.
1: Bona nit.
0: A nosaltres tant ens és la temperatura que faci que demà a les 10 aquí,
2: És que estava pensant això, no s'està tan malament treballant, no?
0: No,
2: quan fa aquesta calorada fora. En fi, què hi farem? Tot és posar-s'hi bé.
0: I tant.
2: Demà a les 10 puntuals.
0: Aquí estarem.
2: Adéu-siau.
0: Bona nit.

0: Les 9 del matí, és dijous, és 18 de juny de 2026 i arrenquem aquí aquesta nova edició de la Cel Oberta, la sintonia de Ràdio Maricel. Fregant ara mateix els 25 graus de temperatura amb un 70% d'humitat, acostant-nos cada cop més a l'inici d'un estiu que arribarà de manera oficial aquest proper diumenge 21 de juny i que s'allargarà, com sempre, fins, més o menys, als vols de Santa Tecla. I compte, compte perquè es parla ja de la primera onada de calor prevista per aquest proper cap de setmana. En aquest sentit, l'Agència Estatal de Meteorologia parla ja de temperatures que vorejaran els 40 graus a gran part de la península. Demà, per cert, darrer dia del curs escolar, aquest curs, diem-ho així, tan trasbalsat, sobretot en aquesta part final, amb aquestes diferents vagues, les aturades, les mobilitzacions dels mestres que es van concentrar bàsicament durant el passat mes de maig i principis d'aquest mes de juny. Arriba l'estiu i més d'un ja pensa com s'encararà el curs vinent, el curs 2026-27, que arrencarà, si no hi ha cap contraordre, el dia 8 de setembre i que finalitzarà el 21 de juny de 2027. Vinga, unes quantes dades per començar. Sabien que amb les Sitges l'any passat es van començar a construir 192 habitatges i que se'n van acabar 66, que es van arribar a formalitzar 554 contractes de lloguer per una mitjana de 1.295 euros i 506 compravendes a un preu mitjà de 516,687 euros. Totes aquestes dades les ha publicat, les acaba de publicar el Servei d'Iniciatives Econòmiques de la Mancomunitat Penedès-Garraf en l'informe anual de l'habitatge que correspon al 2025. I parlant de dades, Sitges ja és a punt d'acollir l'etapa del Tour de França el proper 5 de juliol i amb 19 quilòmetres i mig és el municipi amb més quilòmetres de recorregut de la segona etapa. Ja n'anirem parlant a mesura que s'acosti el dia, però a l'entorn d'aquesta segona etapa del Tour hi podem dir unes quantes coses d'entrada amb aquest seguit d'afectacions a la mobilitat que estaran previstes per al proper 5 de juliol i prevista també una fan zone al passeig marítim a l'alçada del pícnic, perquè més o menys ens situem tots plegats. El recorregut del Tour, el seu pas per Sitges, passarà pel carrer Ramon de Dalmases, en el tram de l'escola Maria Ossó, Avinguda Navarra, carrer Salvador Casacoberta, passeig marítim, Avinguda Sofia, passeig Vilanova, passeig Vilafranca, camí Capellans i carretera de les Costes.
1: A Ràdio Maricel, a cel obert.

Del Tour de França, aquesta segona etapa al seu pas per Sitges, com el fèiem, ja n'anirem parlant a mesura que s'acostin els dies en aquest principi del mes de juliol, que arriba amb algunes qüestions, algunes d'elles ja clàssiques, perquè el dia 1 de juliol ens arriba de nou el concert que oferirà l'Orquestra de Cambra, la Filarmònica de Colònia, a la parròquia. També en parlarem en el seu dia. I posem unes notes d'agenda per començar. Els recordem que d'aquí una horeta, més o menys, a partir de les 10, al cap de la vila, tindrà lloc una actuació castellera que s'inclou en el programa Jo Jove, de la Colla Jove de Castellers de Sitges, i en la que hi participen alumnes dels tres centres que han pres part de la iniciativa, és a dir, l'IES Ben Après, l'Institut Vinyet i l'Escola Pia.

A un quart de nou, al Prado, aquesta òpera en tres actes amb música de Giuseppe Verdi i llibret de Francesco Maria Piave, basat en l'obra teatral Le Roi s'amuse, és a dir, El rei es diverteix, de Victor Hugo. Es va estrenar l'11 de març de 1851 al Teatre Le Fenice de Venècia. És la segona òpera més representada al Liceu.

Rigoletto amb avui al Prado, però tenim més qüestions d'agenda per considerar. De cara a la tarda, també a partir de les 6, recordem, a la sala Vaixells del Palau Manisel, es farà un taller en el marc del Sitges Art Pride, un taller d'art contemporani, Memòries Dissidents, del qual en tindran cura l'artista multidisciplinar Albert Butrony i la gestora cultural Roser San Juan.

Avui que també es presenta un llibre, a les 6, a la Biblioteca Santiago Rusiñol, es presenta el llibre de Jorge Salamanca Lewis, un llibre que es titula Viaje al fin del mundo i que és la crònica de les experiències viscudes per l'autor en aquest viatge que va fer l'any 2023, que va començar al Garraf, en final, al Cabo de Hornos. El llibre Viaje al fin del mundo es presenta, com el dèiem, avui a les 6, a la Biblioteca Santiago Rusiñol. Temps d'agenda que finalitza tot assenyalant que la farmàcia de guàrdia per avui és la farmàcia Torrents, a l'Avinguda Sofia número 14.

Ara mateix les 9 i 7 minuts del matí. Què tenim per avui, per aquest dijous 18 de juny? Després del repàs dels diaris amb la Carola Fernández i en Joana Tutusaus, podran escoltar les primeres paraules d'Edu de Sus com a nou entrenador del Club Patí Segur Sitges. Abans d'ahir, el club va anunciar la seva incorporació amb la banqueta de Pinsbens després de tancar la seva etapa com a jugador la darrera temporada amb Edu de Sus. El saludarem pels vols de les 10 del matí. Tenim avui la secció Montverd. Avui que Carola Fernández clourà la temporada de la mà de l'Edu Arnal i avui també amb l'aportació des de Biodiversitat Sitges de Ricard Vila, que és especialista en disseny de jardins mediterranis, especial Montverd, per cloure la temporada. Aquest proper dissabte, el Patronat es presenta el llibre Foc al cos, una antologia de poesia eròtica femenina catalana que fa un recorregut entre l'edat mitjana i els temps actuals. Les seves autores són la Raquel Casas i la Lídia Gázquez, i amb dues, en companyia de Carola Fernández i Mireia Vidal Compte, en faran la presentació amb aquest dissabte, dia 20 de juny, a les 12 del migdia. Les dues van venir a parlar del llibre el passat mes de maig i avui recuperarem aquella conversa. Avui que acabarem parlant de cinema, concretament d'una pel·lícula que part del seu rodatge es va fer a Sitges i que compta, entre d'altres, amb gent de Sitges també en el seu estol d'actors. El film es diu Adam Violet, és una pel·lícula de misteri dirigida per Vic Campbell. Amb ell parlarem també a la part final del programa i també amb la Patricia Iglesias, que ha format part també d'aquest grup d'actors.

0: Altres informacions d'aquest dijous 18 de juny que ens arriben de la mà de la Carola Fernández. Carola, bon dia, bona hora.
1: Bon dia, Pitu.
0: Què ens portes avui?
1: Mira, avui una nota de premsa que ens va arribar ahir des del Partit Popular de Catalunya, en concret amb una actuació de la regidora Eva García, que també, com saben, és diputada al Parlament, i afegirem després un matís, una matisació. La nota en qüestió diu que el Partit Popular reclama que els pressupostos de la Generalitat destinin 1,5 milions d'euros per finalitzar la rehabilitació del Retiro de Sitges. És a dir, la regidora del Partit Popular a Sitges i diputada, com dèiem, al Parlament de Catalunya, Eva García, ha presentat una esmena als pressupostos de la Generalitat per al 2026 amb l'objectiu que s'inclogui una partida d'1,5 milions d'euros destinada a finalitzar la primera fase de les obres de rehabilitació i remodelació del Retiro, del Centre Social El Retiro, diu. Amb el nom aquí hem patinat una mica.
0: És Societat Recreativa El Retiro.
1: Sí, no és un centre social, però en qualsevol cas, del Retiro, i d'aquesta manera, diu la nota de premsa, iniciar la segona fase d'aquest projecte tan important per al municipi. Eva García ha lamentat que el projecte de pressupostos presentat pel govern de Salvador Illa no contempli les inversions rellevants per Sitges ni per la comarca del Garraf, i en aquest sentit defensa la necessitat que la Generalitat s'impliqui en la recuperació d'un dels equipaments socials i culturals més emblemàtics de la vila. Per tant, segons diu la nota de premsa, Eva García hauria instat el govern de la Generalitat a acceptar aquesta esmena en la que es demana destinar 1,5 milions d'euros per finalitzar la primera fase de rehabilitació del Retiro. I ara ve la matisació, l'apunt, perquè hem trucat al Franxo, perquè, president del Retiro, perquè aquesta dada, d'aquesta xifra de 1,5 milions per finalitzar la rehabilitació i en aquesta primera fase, diu aquí, em grinyolava una mica.
0: Pot cridar certament l'atenció.
1: I la sorpresa ha estat que quan hem parlat amb el president del Retiro, d'entrada, primer, no han parlat amb el Retiro prèviament a aquesta esmena a la Generalitat. Ningú ha parlat amb el president del Retiro per confirmar aquesta dada. Segon, i probablement més important, aquesta dada de 1,5 milions d'euros per finalitzar aquesta primera fase no és certa. I això ens ho explica en Franxo, i ja ens han avisat que faran comunicat al Retiro per acabar de detallar, però els apunto tal com ens comentava el president del Retiro. Per acabar la primera fase d'obres del Retiro, els calen actualment entre 300 i 400 mil euros aproximadament, que fins i tot podrien ser 180 mil euros menys perquè correspondrien al tema a les butaques, però diu que han preferit que l'Institut Català de Finances els hi poguessin subvencionar les butaques perquè també que s'hi pugessin un 30% al cost, etc. És a dir, entre 300 i 400 mil euros és el que els hi falta per d'alguna manera acabar, que els hi queden quatre coses d'aquesta primera fase. La sala li queda pintar, un petit canvi a la instal·lació elèctrica i l'aire condicionat. La resta, i col·locar, com dèiem, les butaques. La resta, i a data de 31 de desembre del 2025, les factures estan totes pagades, és més d'1.750.000 euros, i per tant queden aquests entre 300 i 400.000 euros.
0: Lluny, o una mica lluny d'aquest milió i mig d'euros.
1: Lluny d'aquest milió i mig d'euros que desconeixem d'on ha tret el Partit Popular aquesta xifra. Ja preguntarem en el seu moment, perquè el que tampoc no volíem era avançar nosaltres al Retiro. El que sí que sabem és que des del Retiro ens confirmen, des de la presidència del Retiro ens confirmen que amb ells no han parlat. Per tant, el Partit Popular ha fet una esmena, ha presentat una esmena als pressupostos de la Generalitat amb una xifra que no s'acaba de correspondre amb la realitat de la situació del Retiro. I un apunt, afegeixo un apunt més que també ens feia el president del Retiro, en Franxo Núñez, és que també lamentava que aquí només es parlés del Retiro i que s'obviés i no es parlés del Prado. És a dir, sabem que hi ha una molt bona entesa entre les dues entitats, que totes dues tenen necessitats de finançament. Òbviament, el Retiro està en un procés d'obres que el Prado ja ha passat, però, clar, diu que ell això també ho lamentava. Per tant, esperarem aquest comunicat del Retiro, matisant aquesta informació, i si és necessari, doncs parlarem també amb l'Eva García perquè ens expliqui d'on ha tret aquesta xifra d'aquesta esmena als pressupostos de la Generalitat que asseguren que han presentat, tal com explica la nota de premsa. En qualsevol cas, no li falta 1,5 milions d'euros al Retiro per acabar la primera fase.
0: Estaríem parlant, com apuntava la Carola i com ens apuntava fa uns moments també el president del Retiro, Francho Núñez, aquests entre 300 i 400 mil euros.
1: I mira, i una cosa més que ha explicat, i és que què els hi ha passat? Per què, diguem, els hi falta això? Perquè explica que les subvencions moltes vegades són bianuals o trianuals. Què ha passat? Que el 2024 es van poder acollir a subvencions molt interessants, però el 2025 aquestes subvencions no van sortir, perquè són bianuals o trianuals. Ara es veu que estan sortint noves línies de subvenció a les que es podran acollir i, per tant, diguem que aconseguir aquests diners. Però és per això, d'alguna manera, que els ha mancat, diguem, aquesta fase, aquesta part de pressupost, més enllà de que hi ha hagut algun petit endarreriment en les obres per un tema de la constructora, alié a un tema pressupostari, però el que deia el Francho és que les factures estan pagades, com dèiem, a data del 31 de desembre del 2025.
0: Carola, moltíssimes gràcies.
1: A tu.

Ara mateix un quart de 10 del matí. Seguim avui amb aquest repàs al que han estat alguns dels grans èxits de la història musical. Èxits que van començar a sonar a principis dels anys 60 fins al dia d'avui, més o menys fins al 2026. Ahir que recordàvem a Marisol i la seva tòmbola, avui toca el que fou un veritable èxit i que va acabar sent la cançó de l'estiu de 1970.

Efectivament, un rayo de sol del grup valencià Los Diablos, el tema que va arribar a vendre 450.000 còpies i es va mantenir durant 28 setmanes a les principals llistes d'èxits. També va arribar amb el número 1 de la llista dels 40 principals el 30 de maig del 1970 i s'hi va mantenir durant 15 setmanes consecutives. Un rayo de sol del grup valencià Los Diablos ha estat la nostra cançó d'avui.

Avui que és 18 de juny, avui que s'escau el Dia Mundial de la Gastronomia Sostenible que va proclamar l'any 2016 a la ONU. Avui que és Sant Marc de Roma, Santa Marina, Santa Paula, Sant Armand i Santa Elisabet. Celebren avui 18 de juny el seu aniversari. L'actriu Anna Duato fa 58 anys. També és aniversari de l'atleta especialista en marxa atlètica Álvaro Martín, fa 32 anys. Una llegenda de la música, Paul McCartney, avui celebra 84 anys. I l'actriu Isabella Rossellini fa avui 74 anys. Considerem avui tres defuncions. S'ha mort la senyora Angelita Gutiérrez Fernández a l'edat de 90 anys. Les exèquies avui a partir de 1:15 del migdia a l'oratori del tanatori de Sitges. Angelita Gutiérrez Fernández ha mort als 90 anys. Exèquies avui al migdia a 1:15 a l'oratori del tanatori de Sitges. També ha mort el senyor Antonio Gandía Gargallo a l'edat de 82 anys. Les exèquies avui a 6:15 de la tarda també a l'oratori del tanatori de Sitges. Antonio Gandía Gargallo ha mort als 82 anys. L'enterrament avui a 6:45 a l'oratori del tanatori de Sitges. I considerem també una tercera defunció. En aquest cas, les exèquies es faran demà passat. Ha mort el senyor Rainer Brandt a l'edat de 60 anys. Les exèquies, com els dèiem, demà passat, el dissabte dia 20 de juny, a partir de 1:15 del migdia, a l'oratori del tanatori.

A Sitges, un 18 de juny de l'any 1919, l'Ajuntament de Sitges, presidit per Bonaventura Julián, acordava crear una estafeta de correus que quedava separada de la de telègrafs. El projecte, però, no esdevindria una realitat fins a 4 anys després. Pel que fa a les efemèrides d'arreu del món, avui dues dones com a protagonistes. 18 de juny de 1928, Amelia Earhart es convertia en la primera dona en travessar l'oceà Atlàntic en avió, com a passatgera, en aquest cas, del vol Friendship, pilotat per Wilmer Schultz. De Terranova fins al País de Gales, 4 anys després, repetiria aquesta gesta com a pilot en solitari. Aquesta una, l'altra. Una altra dona com a protagonista succeïa tal dia com avui de l'any 1983, una miqueta més cap aquí. Sally Ride es convertia en la primera dona nord-americana a l'espai a bord del transbordador espacial Challenger en la missió STS-7. 20 anys abans, la soviètica Valentina Sherikova havia estat la primera dona de la història en viatjar a l'espai. De juny de l'any, ara aquí no m'ho he apuntat, però crec que és 2006. Fleetwood Mac va arribar amb el número 1 de la llista de senzills dels Estats Units amb Dreams, el primer i únic número 1 del grup als Estats Units.

no és pas una cançó del 2006. Estem parlant d'una cançó de principis dels anys 70. Steve Nicks va arribar a dir que va escriure la cançó a l'estudi Record Plant de Sausalito, a Califòrnia, i que va trigar només 10 minuts. En fi, en 10 minuts Steve Nicks va ser capaç d'escriure amb aquesta cançó. És, podríem dir, el Fleetwood Mac, potser menys conegut, el de la seva primera època, com dèiem, principis dels anys 70, ja que més tard, als 80, arribarien altres temes més coneguts, com poden ser Little Lies, Seven Wonder o aquest Everywhere.

Fleetwood Mac i aquest Everywhere. Avui també, aprofitant que fa anys, recordem el gran Paul McCartney, el qui fou un dels components dels Beatles, que compleix avui, ho dèiem fa una estona, 84 anys. Els Beatles McCartney, on tocava el baix i compartia la composició de les cançons i les tasques vocals principals amb John Lennon. Després d'anunciar que deixava el grup, McCartney va començar una reeixida carrera en solitari. Fou nomenat membre de l'Imperi Britànic el 7 d'octubre de 1965 per la reina d'Anglaterra Elisabet II i també va ser nomenat Sir l'11 de març de 1997. I d'entre l'extensa discografia de Paul McCartney, què hem triat? No hem seguit allò, cap criteri, eh? Ens agradava aquest No More Lonely Nights.

Una balada que fou inclosa en l'àlbum Give My Regards to Broad Street al setembre de l'any 1984. Una cançó que va arribar al número 6 de les llistes nord-americanes i al número 2 del Regne Unit.

0: No More Lonely Nights, de Paul McCartney. Avui fa 84 anys, el gran Paul McCartney. Amb ell tanquem ja la sardaneria des d'avui. I si parlem del temps, parlem d'un dia ple d'estiu i una miqueta més calorós que no pas ahir. Les previsions parlen ja de 30 graus de cara al migdia, amb cel majoritàriament serè, amb algun núvol alt de pas, vent de flux de llevant que ens pot portar un puntet d'humitat marina. La humitat que se situa a l'entorn dels 60%, ara mateix bastant més alt, 74%. El sol que ha sortit avui a les 6:21 de la matinada i que s'apondrà a les 9:26 d'aquesta nit. Només 3 dies pel solstici d'estiu, aquest diumenge, dia 21 de juny, com els dèiem ahir, el dia més llarg de l'any. I la previsió de cara a les properes 24 hores, com sempre, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Déu-n'hi-do, avui comencem ja amb aquesta calor que va apretant des de bon matí, però més calor farà de cara al migdia, amb una temperatura que avui s'espera que de nou pugui arribar als 38 graus cap a les comarques de l'interior, sobretot cap al Pla de Lleida. Ahir es va superar aquests 38 graus, avui s'espera que quedi entre els 37-38 graus, però la calor hi serà. I per tant tornem a parlar d'un dia força càlid, amb un matí molt estable, tranquil, dominat pel sol, i amb aquesta temperatura que ha d'anar pujant. Recordem que a hores d'ara la temperatura és més alta que la d'ahir en aquesta mateixa hora, sobretot cap a l'interior del territori, i amb aquesta inversió tèrmica que també s'ha d'anar trencant al llarg del matí. A partir de migdia han de créixer aquests núvols d'evolució, propis del bon temps, propis de la calor, i que sobretot creixeran en zones de muntanya. Han de descarregar algun ruixat i ho faran sobretot en punts de la zona del Pirineu, sobretot cap al sector occidental. I fins i tot de cara al final del dia no es descarta que es pugui escapar alguna gotellada, algun ruixat cap al terç sud del territori. Això és tot de moment.
2: A Ràdio Maricel, a cel obert.

A punt musical en la veu de Brady Seals, 9:34 minuts del matí. Avui sí que Leo Messi és portada de totes i cadascuna de les portades dels diaris, almenys esportius. El diari Marca, que diu Para la Historia, el diari AS es Eterno, Mundo Deportivo Histórico Messi i l'Esport, que ja clama amb un fitxen a Messi. Per tant, el jugador argentí que ha entrat a la història del Mundial després dels seus 3 gols al partit de l'altre dia. Avui que podem dir que Leo Messi comparteix protagonisme, més o menys estem en la mateixa tessitura que ahir, amb Zapatero. Diu La Vanguardia, Zapatero nega que cobrés pel rescat de Plus Ultra, però no convenç el jutge. Informació que ara els ampliarem en el repàs habitual dels diaris.

0: parlant de Messi, apunta a l'avantguàrdia, diu: faltava Messi. M'ha agradat, eh? Diu: ara sí que ha començat el Mundial. Aquesta sensació de que amb aquests darrers partits de les seleccions més potents, doncs sí que hi ha sensació de que el Mundial de debò ha començat. Ahir també un gran partit entre Anglaterra i Croàcia amb victòria dels anglesos per 4-2. De tot això en parlarem quan fem el repàs de la informació esportiva. Deixeu-me saludar abans, Sant Joan. Joan, bon dia, bona hora.
1: Bon dia, Pitu.
0: Carola, bon dia de nou.
2: Bon dia de nou.
0: Rodríguez Zapatero, de nou.
1: De nou Rodríguez Zapatero, que ahir, efectivament, després que el jutge doncs, li denegués la petició d'ajornament de la seva declaració, ahir va declarar, va contestar únicament a les preguntes del seu advocat, es van haver contestat tant a la Fiscalia Anticorrupció com a les acusacions particulars, i bé, va sortir... Doncs, per una banda, amb els dubtes sobre la de realment si aquí hi ha alguna cosa més, és a dir, es van mantenir aquests dubtes, però sense mesures cautelars. I és que, bé, més enllà que les organitzacions aquestes peculiars que formen part de les acusacions populars i ja li demanaven directament l'ingrés a presó, però PP i Fiscalia, PP, que també és acusació particular en aquest cas, demanaven la retirada del passaport, i Fiscalia també, però el jutge va considerar que la notorietat del personatge i l'arraigo, que li diuen, no sé com, l'arrelament, evidentment, en català, doncs desestimen mal la mesura cautelar, per tant, diguem que no fugirà, a l'espera de que avanci la investigació, i per tant doncs Zapatero continua mantenint el seu passaport. Què va dir bàsicament Zapatero i quina és la seva estratègia de defensa? Doncs que no té cap relació amb cap de les persones que teòricament o hipotèticament li pagaven aquestes prebendes, i que aquests ingressos que figuren són per tasques d'assessoria que fins i tot hauria fet sense ni tan sols tenir cap tipus de societat, i de fet va donar, diguem, un permís extraordinari al tribunal perquè doncs busquessin si hi ha algun tipus de té algun vincle amb alguna societat tant a Espanya com a l'estranger. Ell va dir que no en té cap i que tot ho ha cobrat, diguem, amb IRPF, com a factura personal, i sense cap intermediari. Els dubtes es mantenen perquè no queda clar, i fins i tot la qüestió de l'empresa de les filles, que, clar, ell va dir que les filles tenen una vintena de clients i que els hi va bé l'empresa, però, clar, van cobrar 200.000 euros, segons hem pogut llegir, per maquetació d'informes. 200.000 euros per maquetació d'informes.
0: Caram.
1: Home, jo també vull aquesta feina, oi? A veure, o hi havia molts informes per maquetar, o...
0: Anava a dir, són uns quants.
1: 200.000 sí, sí. euros per maquetació d'informes, bé.
2: Igual els maqueten amb...
1: Sí, sí. Sí, exacte. No, és Swarovski, no, que és diamant de debò. El que sí que no va entrar és amb el tema de les joies, perquè, segons diu, que no ha tingut temps per explicar-se, i va transcendir que aquestes joies haurien estat un regal del rei d'Aràbia, o del sultan, o d'aquí d'allò, del que mana Aràbia, en un viatge oficial, en un moment que no era vigent la llei que ara impedeix acceptar aquest tipus de regals de manera personal. Però sí que crida l'atenció que Zapatero, que va ser qui va impulsar un codi de bones pràctiques i el va aplicar al seu govern, i una d'aquestes bones pràctiques era no acceptar determinades coses, doncs que l'acceptés i la fiqués en una caixa forta. Però, clar, aquí el greu ja és moral, ja no és directament penal, perquè, a més, si és veritat que això data del 2005, està més que prescrit, i, per tant, doncs, tampoc se'l podria perseguir per aquestes joies. Però sí que és veritat que el mal ètic o moral que fa a partir d'un discurs exemplaritzant recordem que el govern Zapatero és l'únic govern de la democràcia que no ha estat esquitxat per escàndols de corrupció.
0: De corrupció.
1: D'una manera directa. Per tant, doncs, el fet de que sigui ell aquí ara l'esquitxat, doncs també ens dona que pensar. Això continuarà. De fet, la declaració va ser més curta del que es pensava, perquè s'havien reservat 2 dies, però clar, com al final només va contestar, va donar resposta al seu advocat, ni va haver prou. El jutge sí que li manté la imputació perquè entén que continua havent indicis de criminalitat en l'actuació i que, per tant, doncs, el procediment ha de continuar. Veurem. Això es va traslladar, evidentment, al Congrés dels Diputats. El PSOE i el govern, des d'una certa distància, mantenen la confiança en Zapatero. De fet, Zapatero va reclamar aquesta confiança, que tot té una explicació, però, doncs clar, els dubtes es mantenen després també d'aquesta declaració, més enllà que això, que la seva estratègia de defensa passa, primera, però això ja serà una qüestió més dels seus advocats que d'ell, per intentar buscar la nul·litat del procediment per la qüestió de la prova i del blocatge del mòbil, i, en segon cas, si això els hi fallés, doncs, en l'argumentari, que ell no coneixia ningú i que, per tant, doncs, ell no va donar directament cap ordre o no va influir de manera oberta en què es concedís aquesta subvenció a la companyia aèria Plus Ultra.
0: En clau internacional, apunta al portal d'informacions 3CAT Info que els líders dels Estats Units i l'Iran han firmat electrònicament l'acord anunciat diumenge per aturar la guerra que va començar el 28 de febrer i, per tant, desbloquejar l'estret d'Hormuz. L'entesa deixa per a més endavant les negociacions sobre el programa nuclear iranià. Les dues parts, així ho van confirmar, ahir dimecres a la nit. La Casa Blanca va indicar que Donald Trump ha firmat l'entesa que, segons el portal Axios, ha estat durant un sopar amb el seu homòleg francès, Emmanuel Macron.
1: Hi ha imatges. Al Palau de Versalles es va signar aquest símbol de grans rendicions, al Palau de Versalles, algú recorda?
0: Sí.
1: I el que va signar ahir Donald Trump dona una sensació de rendició per buscar una altra cosa. Compte, Trump no... anava a dir... Trump ha perdut la guerra, però probablement inverteix després en la presumpta pau de la guerra que ell ha provocat. Perquè aquest fons de 300.000 milions de dòlars per la reconstrucció, doncs aquí ja sucarà més d'un. I probablement el seu entorn està més pensant en aquest fons, que és el que ha cridat més l'atenció. És a dir, ahir circulaven tot de memes per les xarxes dient t'he derrotat completament i ara et donaré 300.000 milions de dòlars per demostrar-ho. O sigui, clar, no. És un contrasentit. Què busca això? Probablement, doncs això, fer molts diners, que és l'objectiu primer, últim i total de Trump i del seu entorn a l'hora de prendre aquestes decisions. Ahir circulaven ja imatges d'aquest memoràndum d'enteniment, que és el nom tècnic del document, tant del president iranià, que l'havia signat i també el va ensenyar. Es va fer una foto amb la signatura d'ell i de Donald Trump, i de Donald Trump que hi ha imatges quan a la taula que està sopant amb Macron, doncs li presenta, Marco Rubio li presenta el document, li diu on ha de signar. Hi ha algunes informacions que diuen que el document que va signar Trump estava escrit en parsi. Parsi és l'alfabet iranià.
0: Iranià.
1: Persa, de fet. No està confirmat, però clar, té gràcia que signis un document que no vaig capaç ni de llegir.
0: Ni d'entendre, sí.
1: Però bé, és igual. Li van, va signar el que li van dir. En principi, més enllà d'aquesta inversió dels 300.000 milions de dòlars, el que crida més l'atenció és que, per una banda, no hi ha un compromís ferm sobre l'aturada del programa nuclear iranià, i per altra banda, sembla que Iran mantindrà en el futur un cert control de trànsit sobre l'estret d'Hormuz. Per tant, a la pràctica, després d'haver estat completament derrotada pels Estats Units, sortirà de la guerra en millor posició que la que li van entrar.
0: Vinga, que hi afegim més.
1: Doncs ja pots afegir el que
0: sí,
1: vols.
0: Carola. Sí, Carola.
1: El meu era ironia, perquè evidentment sí. derrotada... Sí. Clar, sí. No, clar, i els ayatolars surten més forts. És que és gros, Estaven a punt de caure el gener, estem al juny, i en surten més

0: Teva mare està ara, juntament amb aquestes, amb un bufet d'advocats molt important, està en batalla i en lluita aferrissada contra aquestes tecnològiques perquè, insisteix a dir la família, que van tenir molt a veure amb el suïcidi de la seva filla. No considera que fossin la causa, diguéssim, originària, però sí que van accelerar el procés i que, per explicar a la família, que això en 6 mesos aquesta nena va decidir treure's la vida, arran també doncs, de informacions que han trobat al mòbil de la nena i que tindrien, el que vindrien a dir és que la nena feia un seguiment de recerques i que els algoritmes d'aquestes tecnològiques el que feien era com incentivar aquesta recerca doncs, moltes vegades de doncs, imatges tristes, de etcètera, etcètera. I clar, com que els algoritmes el que fan és allò que tu busques, t'ho incentiven i t'ho multipliquen per 1000, doncs d'alguna manera el que diuen és que les tecnològiques en aquest cas van ajudar i accelerar aquest procés mental en el que estava ella i pel qual rebia tractament, però el van accelerar fins a un punt en què la nena va acabar amb un suïcidi. Per tant, diguem que problemetes per aquestes grans tecnològiques, a més en un moment en què recordem en què molts països estan començant ja, fins i tot Espanya, que hi ha fins i tot ha anunciat alguna cosa, no? Però estan començant a posar mesures clares i radicals contra el tema de l'accés a les xarxes i la presència de les xarxes, sobretot als joves. El que demanen els advocats d'aquesta dona i els que s'estan enfrontant és que que es pugui verificar d'una manera, que no es pugui accedir, que s'hagi de verificar molt bé l'edat dels usuaris. I fins que això no estigui verificat, no se'ls hi permeti tenir perfils. Mm-hmm. Perquè sabem doncs, això, que estem parlant d'una nena de 12 anys. És una de les mesures. Més qüestions. Llegim avui a La Vanguardia. Més de la meitat d'escoles i instituts públics de Catalunya s'afegeixen al boicot de les excursions. Ja no les d'aquest any, sinó les de l'any vinent. Sembla ser que moltes escoles i instituts públics estan enviant cartes a les famílies anunciant que per l'any que ve, de moment, no està prevista ni s'inclou ni cap sortida, ni cap excursió, ni cap colònia. Això té una afectació paral·lela, diguéssim, que són totes les empreses que gestionen aquest tipus d'esdeveniments. Clar, ha tingut una caiguda en picat absolutament dels seus ingressos, perquè les escoles i els centres han decidit deixar de, per temes de vaga i de reclams de laborals, han decidit de fer-les i, per tant, doncs, diguem que hi ha una afectació directa en un altre sector. En total estem parlant que 1.300 escoles i instituts públics s'han adherit a aquesta iniciativa de no programar excursions ni colònies pel curs vinent, d'un total de 2.360, és a dir, Déu-n'hi-do, és una xifra prou destacada. Una decisió, òbviament, impopular, que els mestres defensen com a acció pedagògica, sobretot per explicar les condicions de treball precàries en les que asseguren que treballen. I hem de recordar que en aquell acord que es va arribar i del qual la consellera Niubó va decidir que ja s'havia acabat la negociació, s'afegia, s'incloia 50 euros per nit pels docents quan anaven de colònies. Això no els sembla prou, demanen cobertura legal i sobretot demanen una baixada de ràtios, que és el principal reclam del sector davant d'aquestes vagues o aquestes aturades o aquestes reclamacions, que veurem si al setembre es reobre negociació o no. Uh-huh. Ara de moment l'aturen perquè arriba l'estiu, s'acaba l'escola i per tant ara ja diguem que aturem el tema. Però en qualsevol cas, ja de moment el curs vinent apunta a que no hi haurà ni excursions ni colònies. I el que no hi haurà tampoc el 30 de juny és informatiu, ni migdia ni vespre a TV3. No hi haurà, no l'esperin. Si tenen el costum de veure'l el 30 de juny, que és un dimarts, no hi haurà, perquè els treballadors de la casa han decidit fer una aturada per reprovar a la cúpula, a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, diferents qüestions, entre elles nomenaments de càrrecs de lliure de designació sense experiència a ràdio i televisió, diferents reclams, tot i que Corporació diu que això s'ha fet sempre, i des de la Corporació el que diuen és que aquí el que hi ha també és una pèrdua de privilegis que s'ha tret recentment, per exemple, relativa a les hores extres. I és que, atenció, els treballadors de la corporació no només treballen 35 hores setmanals, no 37 i mitja, com la resta de la funcionariat públic, és a dir, treballen menys hores a la setmana per conveni, sinó que fins ara, fins aquest passat gener, les hores extres les podien acumular al llarg de la vida laboral, fins al punt que podien descansar mesos, és a dir, què feien? Que arribaven, abans de la jubilació igual tenien 5 mesos
1: sí, sí,
0: acumulats d'hores extres. Què ha fet la cúpula, diguem, de la Corpo? A

0: Tret això, ja dic que les hores extres s'acumulen durant l'any vigent
1: i
0: si les recuperes bé, i si no, també, però que això d'anar acumulant hores extres per acabar-les convertint en mesos de descans, s'ha acabat. En fi, una negociació que hi ha ara, però sobretot l'afectació directa, diguem, pel ciutadà és que el 30 de juny, dimarts 30 de juny, no hi haurà ni informatiu migdia ni informatiu vespre, fora que canviïn. I una qüestió final, o la deixo per després, va, la deixo per després dels esports. Sí,
1: vinga.
0: La deixo per després dels esports.
1: Comento una abans dels esports, no apareix a la portada, però vaja, és informació també dels diaris, en aquest cas de La Vanguardia, perquè ha estat arxivada la denúncia contra la residència més morts a Espanya durant la Covid. A Tremp, si recorden, el geriàtric és a Tremp, al Pallars Jussà, i en 3 mesos hi van arribar a morir gairebé la meitat dels usuaris. 64 avis van arribar a morir, gairebé la meitat dels residents. Per tant, doncs és una notícia que apareix també avui a l'interior dels diaris. En matèria esportiva, ho dèiem fa uns moments, Leo Messi és, sens dubte, el gran protagonista de les portades dels diaris esportius, sobretot, però venim de la jornada d'ahir del Mundial. Home, et diria que el partit més atractiu a ulls de l'espectador va ser a l'Anglaterra-Croàcia. I vaig veure al principi del partit, no el vaig veure tot, però vaja, apunten les cròniques que va ser un bon partit i al final els anglesos es van acabar imposant per 4-2 a Croàcia. La decepció, probablement Portugal. Aquesta Portugal que ha estat inclosa en aquest estol de seleccions favorites per endur-se al Mundial, no va passar de l'empat a 1 contra Congo. La victòria de Ghana per la mínima 1-0 contra el Panamà i la victòria 1-3 de Colòmbia contra l'Uzbekistan. A partir d'aquí, doncs...
2: L'Uzbekistan també era debutant, eh?
1: Era dels debutants?
2: Sí, és dels debutants.
1: Ostres, no ho recordava. Sí. Avui, per exemple, tenim un Txèquia a Sud-àfrica, a les 6 de la tarda, un Suïssa a Bòsnia, a les 9, a la mitjanit, un Canadà a Qatar i la selecció de Mèxic, que torna a jugar aquesta propera matinada a partir de les 3 contra Corea del Sud. No és un mal partit, aquest Mèxic-Corea del Sud, però clar, evidentment, a les 3 de la matinada.
2: No ens aixecarem.
1: No ens aixecarem pas. Què més hi podem posar? Doncs que hi ha hagut guerra de comunicats entre el Madrid i el Barça aquest dimecres, és a dir, ahir, el Madrid que va fer públic un comunicat en què instava a la UEFA a la reanudació immediata de l'expedient disciplinari que es va incoar en el seu dia per la UEFA, considerant inacceptable que aquesta situació s'hagi perllongat en el temps. En fi, tot el tema del cas Negreira, del qual el Madrid en continua fent gairebé tema del dia, i el comunicat que va emetre el Madrid, doncs hi va haver en resposta. El president del Barça, Rafael Juste, va dirigir també una carta formal als presidents de la Lliga, Javier Tebas, de la Reial Federació Espanyola de Futbol, Rafael Lauzan, i del comitè tècnic d'àrbitres, Francisco Soto, en relació amb les declaracions que va realitzar el president del Madrid, Florentino Pérez, en diverses aparicions públiques els passats 12 i 13 de maig. El Barça, diu, considera que aquestes manifestacions, a més de ser falses, s'atenten greument contra la honorabilitat i la imatge de la competició de la Lliga a Primera Divisió, així com el col·lectiu arbitral en la seva totalitat, i perjudiquen la reputació i la credibilitat del futbol professional espanyol. En fi, que les relacions entre el Madrid i el Barça estan absolutament
0: trencades
1: pel mig, i en fi, i continuen aquesta guerra també de comunicats amunt i avall. Què hi afegim? Doncs hi podem afegir, per exemple, que Julián Álvarez continua sent el gran nom del mercat futbolístic. Tenim unes ganes que acabi ja això del mercat futbolístic, i encara en queda, perquè clar, evidentment, estem enmig de la disputa del Mundial i òbviament difícilment es poden tancar operacions enmig d'un Mundial, tot i que se n'han tancat algunes, però el tema de Julián Álvarez va pel llarg, no?, pel següent, perquè clar, quedarà tot el mes d'agost, i en fi, això sembla que serà un serial d'aquells de agarrate. Altres notícies del món de l'esport, doncs, per exemple, que avui es disputa el primer dels partits de la final de la Lliga Endesa, que enfrontarà el València i el Barça a partir de les 8. Anava a dir a la Fonteta, no, ja no es diu la Fonteta, es diu el Roig Arena, ha canviat de nom. I bé, avui un interessant València-Barça de la final de la Lliga Endesa i avui també el segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala entre el Barça i el Pozo de Múrcia. Del Tour ja en parlarem en el seu dia.
2: Ja en parlarem.
1: Ja en parlarem, eh? Aquest any tenim doncs, el plus que la segona etapa passarà per Sitges.
2: Aquest any no ens oblidarem. Ai, ha començat el Tour, per cert, Joan.
1: Ha començat el Tour.
2: No, no.
1: 5 de juliol, eh?
2: Aquí sí.
1: 5 de juliol.
2: Comença el 4, primera etapa, una etapa contrarrellotge per equips pels carrers de Barcelona, curta, però interessant, perquè la contrarrellotge per equips doncs va cada equip en bloc i sempre serà xulo de mirar. El diumenge és l'etapa entre Tarragona i Barcelona, aquesta etapa que passarà per Sitges a les 3 de la tarda aproximadament, si es compleix l'horari previst, amb una velocitat em sembla d'uns 45 km entre 41 i 45 km per hora calcula l'organització, i això vol dir que passaria per aquí a les 3 de la tarda. Dues hores abans, com és habitual en el Tour, passarà la caravana publicitària, una caravana que tira regals. Sí, senyors, tiren regals.
0: I és quan hi haurà batalla...
2: Sí, sí. Exacte. A veure, ningú s'esperi joies de l'Eswarovski, eh? Però...
1: I una mica de calma, també. Perquè,
2: sí,
1: escolta,
2: però bueno...
0: Que
2: allò...
0: són gorres!
2: Sí. Sí, sí, gorres, clauarets, cosetes d'aquestes.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, molt bé. Doncs ja...
2: I després la tercera etapa de Catalunya, que és la que ja entra a França, que sortirà de Granollers, i no farà la collada de Tosses, sinó que farà el port de la carretera paral·lel a la collada de Tosses, en direcció cap a la Molina, i per la Cerdanya entrarà cap a França.
1: Molt bé, doncs els detalls del Tour ja els anirem comentant a mesura que s'acosti la data. Joan, gràcies. Carola, gràcies. Ah, sí, perdó.
0: Perquè us agradarà i ens endolcirà una mica aquest matí. Perquè el Gremi de Flaquers a Barcelona ja fa 8 anys que impulsa un concurs de coques de Sant Joan i ja tenim les coques de Sant Joan guanyadores del 2026 i en aquest cas 300...
1: Aquí n'havíem fet de concursos, que sí, Albert?
0: Aquí on? A la ràdio?
1: Aquí a la ràdio, i tant. Però t'estic parlant de fa...
0: Home, jo no hi era.
1: No. Sí.
0: I qui guanyava?
2: Jo tampoc el recordo, eh?
1: Sí.
2: Sí.
0: Ah, és el que fèieu era que fleques i forns de Sitges
1: sí,
0: us enviessin una... coques.
1: Sí, sí.
0: Era una manera de que us convidessin a
1: sí,
0: coca, no?
1: Sí, trucaven els oients i vinga.
0: Home, a veure, podem dir-ho, si algú ens està escoltant i treballa amb algun forn a fleca, serà benvinguda...
1: El primer que ens truqui...
0: No, és broma. Però agrairem profundament que ens enviïn una coca de Sant Joan.
1: Col·lapsarem el telèfon de la ràdio.
0: Som al segon pis de l'edifici de l'Ajuntament, sobretot el segon pis, perquè si queda el primer, no ens arriba. Ha d'arribar al segon pis. Si ens envien coques, i si algú té la bondat d'enviar alguna sense gluten per la celíaca...
1: doncs ja seria...
0: Seria ja,
1: l'agrairíem
0: infinit. Però que no anava aquí. La millor coca de Sant Joan es fa fora de Barcelona, és el titular que posa La Vanguardia, es fa a Granollers, a un forn que es diu Forn Sagà. Per cert, Sagà, escrit a mà, Sagà, però ve de Sagà el blat.
1: Ah,
0: sí, va sí, fer aquí sí, un sí, joc sí. de paraules. És un noi que ve de família fornera, el que passa que la família està en un altre municipi proper i fa uns anys va decidir obrir aquest forn a Granollers. Acaba de rebre el primer premi a la millor coca de Sant Joan, amb la típica coca de brioix, diguéssim, i també a la millor coca de llardons. És a dir, ha rebut el premi per les dues.
1: Caram.
0: Té tanta demanda que han obert una línia de WhatsApp. Si busquen Forn Sagà o Sagà Forn, ara no sé, a l'Instagram, apareix un telèfon, que és no el donarem ara aquí perquè tampoc no els volem saturar més, però tenen un telèfon pel que poden fer comanda, si volen, d'alguna d'aquestes coques premiades. Per tant, entenc, si es volen assegurar que la coca de Sant Joan serà excel·lent, doncs poden trucar amb aquest telèfon. És una coca de Granollers, 27 euros al quilo, que no sé si és molt poc o està bé, no tinc ni idea.
1: Bueno...
0: I el forner en qüestió es diu Andreu Martorell.
1: Demà de coques no parlarem de callos.
0: Ah, sí? Demà parlarem de callos,
1: de callos.
0: Fets per un sitgetà,
1: Que diuen que són molt bons.
0: A mi
1: especialment no m'agraden gens.
0: Però qui li agraden els callos...
1: Mira, no.
0: Aquí t'agraden, no, Joan?
2: A mi sí.
0: A qui li agraden,
1: li agraden
0: molt.
1: També?
0: Sí.
1: Carola?
0: Jo no soc gaire de callos.
1: Zero. No.
0: Bé, callos...
1: Bueno, demà parlarem de callos.
0: Demà parlem de callos.
1: Ara sí, Joan, gràcies. Carola, gràcies.
0: A tu.
2: Gràcies, Pitu.

0: El canvi climàtic, la sequera i la calor extrema fan que el risc d'incendi sigui altíssim. Però el nostre compromís contra el foc també ho és. Evitar els incendis és cosa de tots, de les institucions i de la ciutadania. Com que ja sabem com les gasta, mantinguem el foc ben lluny de les nostres vides. Un país, un clam. Foc off! Si veus una columna de fum, truca al 112. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
1: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
2: Us espero el dilluns, a les 8 del vespre, a Ràdio Maricel.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

Es diu David Dawson i la cançó Walla Walla. 10:06 del matí. Ahir que teníem oportunitat de poder xerrar una estoneta amb Manel Ruiz, amb el nou entrenador del sènior A del bàsquet Sitges, doncs d'aquí uns moments, ja els ho avancem, Edu de Sous, el nou entrenador del Club Patí Subur Sitges.

0: Abans d'ahir a la nit, el Club Patí Subur Sitges, a través de les seves xarxes socials, anunciava Edu de Sus com a nou entrenador del sènior del seu equip, del Club Patí Subur Sitges, en substitució, per tant, de Quim Vázquez. Potser, probablement a més d'un, el pot haver sorprès ja no el fet que el club hagi triat Edu de Sus, sinó perquè Edu de Sus, recordem, fins fa molt poquet, era jugador d'aquesta primera plantilla. Edu de Sus, bon dia.
1: Hola, bon dia, Pitu, què tal?
0: Què tal? Com estàs? Com prova l'estiu? Bueno, de moment l'estiu encara no ha començat, però vaja, què tal tot?
1: Bé, bueno, molt bé, pues una miqueta com tots. Bueno, veiem aquestes notícies, veiem com afrontar la nova temporada i esperar un estiu que serà bastant mogudet.
0: Potser, Edu, a més d'un el pot haver sorprès, no? Ja no, com deia, perquè el club hagi pensat en tu, sinó perquè, clar, tu fins fa 4 dies eres jugador.
1: Correcte, sí, sí, la veritat que és una decisió, bueno, diferent, poder, però també és un enfoc des del club de, no sé, treballar l'equip des de dins. En el meu cas jo vaig decidir de ser jugador la temporada passada i bueno, sí que és veritat que volia mantenir un vincle amb el club. Poder d'inici la idea no era ser entrenador, però bueno, al final les coses arriben com arriben i bueno, quan se'm va proposar vaig comentar amb l'equip aquesta possibilitat i sobretot pues, això, la possibilitat d'entendre tots que implicava aquest canvi i que bueno, tots ho tinguéssim clar. I en aquest cas, pues, com vaig rebre inputs molt positius, pues, vaig decidir bueno, agafar les rendes del projecte.
0: Uh-huh. En el moment que el club t'ho planteja, Edu, com reps aquest oferiment?
1: Bueno, de primera sí que és veritat que amb una miqueta de sorpresa, perquè poder... no anava, com et comentava, jo volia seguir lligat al club, però doncs, quan em vaig reunir amb el Marc, no era la intenció que tenia, però bueno, no deixa de ser bueno, un projecte molt interessant que, bueno, que em va suposar com un repte. Crec que bueno, és important també de certa manera ser capaç de tornar tot el que t'ha donat, doncs, en aquest cas al Club Patí Subur Sitges, a mi, al final he passat jugant allà més de 18 anys i bueno, crec que el poder ajudar és un repte molt gran, molt ambiciós i també molt bonic. Aleshores, això m'ho pren com un repte.
0: Sens dubte, perquè com molt bé expliques, Edu, en el teu fur intern, vaja, no t'havia passat pel cap ser el primer entrenador.
1: Bueno, poder són d'aquestes coses que en algun moment pots pensar, sobretot doncs, per com va acabar la temporada passada. Bueno, sempre amb la idea o l'esperit de poder ajudar, però, clar, fins que no se't proposa o no et ve el pressi i et diu, escolta, Edu, què en penses d'això? Pues, no ho penses realment. Aleshores, era una cosa que em va sobtar una miqueta, però... Bueno, que ho vaig tenir bastant clar, sincerament.
0: Per tant, Edu, com deies fa uns moments, és un repte per tu personalment.
1: Correcte. Al final, bueno, vam acabar la temporada passada. Sí que és veritat que no vam assolir els objectius que buscàvem o que teníem plantejats dins de l'equip. Aleshores, bueno, venim d'una temporada prou bona, que podria haver sigut millor, però... A nivell esportiu sempre volem buscar una miqueta més. Aleshores, a nivell esportiu, perdona, es presenta aquest repte i després a nivell personal, pues, bueno, saber enfocar la gestió dels que eren fins ara els meus amics i aquesta nova percepció, almenys dins del pavelló, d'aquesta nova bueno, situació jeràrquica, diguem-ne.
0: Sí, aquesta nova manera de relacions, no? Personals i esportives, diguem-ho així, no? És allò que diem sempre, no? On comença i acaba l'amistat i on comença i acaba la relació entrenador-jugador.
1: Correcte, aquest potser és el primer repte de la temporada que, bueno, ja començarà la setmana que ve amb les primeres reunions amb l'equip on volem, doncs, això, definir com marquem tots els límits, bueno, també la participació de cadascú en aquest equip i fins quin punt pues, es delimita tot això.
0: Uh-huh. Ara, Edu, et pregunto per l'equip, però què et fa donar aquest pas? O t'ho pregunto d'una altra manera. En el moment de donar aquest pas, és una decisió única teva? Ho consultes al teu entorn, digue-li familiar, digue-li esportiu, digue-li com vulguis. Com ha anat aquest procés?
1: Bueno, crec que la primera part, quan vaig rebre la proposta del Marc, va ser consultar el meu entorn, les persones més properes, que al final són les que més et coneixen i més et poden ajudar a prendre decisions importants. Bueno, pues, per com et poden veure, com consideren que, bueno, quines capacitats consideren que pots tenir per acceptar aquest repte. I una vegada pues, ja tenia més clara aquesta percepció del meu entorn, sí que va ser pues, consultar una miqueta més amb l'equip. I sobretot pues, això, consultar fins a quin punt bueno, sabríem separar o mantindre les distàncies, que tothom acceptés quina era la nova realitat i a partir d'aquí pues, tirar endavant. Però que una miqueta el procés va ser aquest.
0: D'acord. És la teva primera experiència com a entrenador? O serà la teva primera experiència?
1: A nivell de sènior sí que serà la meva primera experiència, però jo a nivell d'hoquei formatiu he estat bueno, 3 anys entrenant equips.
0: D'acord. Per tant, no ve de nou en aquest sentit. Sí que el fet de treballar doncs, amb jugadors sèniors, que no és el mateix que treballar, òbviament, amb jugadors de formació. Venim, Edu, d'una temporada diem en què els objectius no s'han pogut complir i que ha tingut un final una miqueta, diguem-ho així, trasbalsat, no? No ha estat el millor final. No sé com... T'ho pregunto directament perquè ho has viscut en primera persona, no? Com has viscut tu personalment aquest darrer tram de la temporada, que no ha estat no ha estat senzill, precisament?
1: Bueno, clar, el problema al final de la temporada passada és que no es van assolir els objectius a nivell esportiu. I això, pues, sempre pot crear una miqueta més de... O sigui, podem dir-li friccions, diguem-ne.
0: Sí.
1: Però, bueno, aleshores, quan el Quim, en aquest cas, va prendre la decisió, pues no queda res més que acceptar-ho. Jo, al final, he estat 3 anys jugant amb el Quim. Teníem molt bona relació i això no canvia. Aleshores, bueno, pues, cadascú pren les decisions pels seus motius. Jo ja ni entro ni vull opinar. Aleshores, bueno, pues, acceptar-ho i ara només queda pues, mirar endavant, ser conscients de l'equip que teniu, què volem fer, per què volem lluitar i com ho volem fer.
0: Has tingut oportunitat de parlar amb els fins fa poc companys?
1: Sí, bueno, al final anem parlant bastant, sobretot el que et deia, en aquest procés de prendre la decisió, vaig voler valorar amb cadascú quina era la seva percepció, veure què pensaven.
0: Quins inputs has rebut en aquest sentit?
1: Bueno, al final, molt positius. O sigui, en aquest cas, pues, per molt que jo no sigués capità, sí que era una persona que tenia com...
0: Una certa ascendència, diguem-ho així.
1: Correcte. El vestidor, aleshores, bueno, és fer aquest canvi. La veritat que he sentit bastant recolzament per part de l'equip, per part dels jugadors.
0: Molt important,
1: aleshores,
0: això.
1: També això em va ajudar. Correcte, em va ajudar. Pues, va ser com l'últim moment on vaig prendre la decisió. Quan ja vaig sentir confiança per part dels que ara són jugadors i seran el meu equip, pues, realment va ser important per mi.
0: El vestidor, no? Aquesta mena de, diguem-ho així, habitacle en què hi conviuen personalitats diferents, problemes diferents, situacions diferents, personals, familiars, esportives, digue-li com vulguis. Aquesta part de gestió més emocional, no? Que també us toca fer sovint ara a tu com a entrenador.
1: Correcte, està clar que ara és un canvi per mi, per com ho... Bueno, un passabre, és a dir, canvio la samarreta a partir pel polo d'entrenador, però bueno, tinc la sort que conec ja a la gent, com es diuen en castellà, sé de qui picalzen.
0: Sí.
1: Aleshores, això em pot ajudar una miqueta més a enfocar bueno, pues poder el discurs a nivell individualitzat, també com enfocar els objectius, transmetre-ho a l'equip. I al final, bueno, jo estava molt content com a jugador dels companys que tenia, de les ganes de competir que tenien. Aleshores, crec que segurament encara ho estigui més ara com a entrenador.
0: I ara ve allò, Edu, amb qui comptes, amb qui no comptes, venen aquells dies en què, suposo, són dies de parlar molt amb els jugadors, de saber quina és la seva posició, de quins són els seus objectius, i en definitiva, repeteixo, si han de continuar, no han de continuar, quina idea tens tu pel que fa a la plantilla de l'any que ve?
1: Però com comentes ara és un moment mogudet, és a dir, comencem a un ritme bastant alt l'estiu, però en principi compto amb la majoria del bloc, que això també pues, és molt important per a mi, i crec que per l'equip. Aleshores, bueno, segurament hi hagi algun canvi, petit, però bueno, la idea és comptar amb el bloc.
0: Vaja, serà una plantilla més o menys idèntica a la de la temporada passada, però, diguem-ho així també, amb matisos, no?
1: Correcte. Segurament hi hagi un parell de canvis. S'estan treballant en dues noves incorporacions i, bueno, pues, a banda de la meva baixa, que crec que és òbvia, pues, poder hi ha un parell de baixes més, però, bueno,
0: d'acord.
1: Estem veient com treballar-ho.
0: Quina idea tens de cara a la pretemporada? Hi ha una idea més o menys formada de cara a l'inici dels entrenaments, Edu?
1: Sí, bueno, tenim la sort que l'equip també comptem amb un preparador físic, que és amb qui ja estic parlant pues, aquest inici d'estiu per com preparar aquesta pretemporada, com dividir-ho a nivell de, pues, de bambes i patins, amb quant de temps hem de començar a treballar. Aleshores, sí, això ja s'està... Bueno, ja vam tenir reunió fa dos dies també amb la Junta per veure quines necessitats de pista teníem. Aleshores, tot això són coses que ja s'estan treballant i bueno, que ho tirarem tot endavant.
0: En els propers mesos, temps suficient tindrem per parlar-ne, però evidentment que començarà una nova temporada amb l'equip de nou jugant a segona catalana. No et pregunto directament pels objectius, perquè és molt d'hora, no? Però vaja, és un equip, aquest, el Subur Sitges, fet per competir a un molt bon nivell, sens dubte.
1: Bueno, crec que realment el més important que tenim a l'equip és que és un equip format per gent ambiciosa. I crec que això és clau per, bueno, per plantejar-se objectius importants, o ni que sigui lluitar-ho tot. Uh-huh. Aleshores, crec que aquest concepte de l'ambició i de les ganes de lluitar-ho tot i de competir, crec que és algo que és molt present. Aleshores, crec que ja és un indici del que presentarà com a objectiu de temporada.
0: Perquè tampoc cal ara mateix posar l'etiqueta d'equip que vol pujar, perquè després, no sé, et trobes al Cambrils de torn i t'ho tira tot per terra, no? Però en qualsevol cas, repeteixo, vaja, entenc que la idea és una miqueta aquesta, no? Que l'equip es posicioni amb els millors, per dir-ho així.
1: Correcte, al final, com comentes, bueno, no es juga sol, hi ha molts equips a la Lliga, tothom té ganes de guanyar, ganes de competir, però bueno, això no ens ha de treure dels objectius que es plantejaran amb l'equip, de com volem competir, de com ho volem plantejar. Aleshores, bueno, independentment de qui tinguem endavant, pues lluitarem tot. No. Crec que al final és l'objectiu, és les ganes que té l'equip, és també el que li volem oferir a l'afició, perquè bueno, aquest any, la veritat que, bueno, que veure el pavelló ple partit i partit a Sitges ha sigut increïble, i al final tot això també s'aconsegueix amb bon joc i victòries, i volem continuar amb aquest camí.
0: Sí, sí, sens dubte, és allò que es diu, no? que l'equip necessita el suport de l'afició, però sovint és l'equip que acaba estirant, no? a la mateixa afició pels bons resultats, òbviament. Volíem conèixer de primera mà avui doncs, aquesta primera idea que té Edu de Sus sobre el Club Patí Subur Sitges, sobre la plantilla, sobre els objectius, i li agraïm especialment que ens hagi pogut acompanyar al llarg d'aquests minuts. Edu, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé i vaja, no cal que et digui, moltíssima sort en aquesta nova etapa.
1: Moltes gràcies a vosaltres i anem parlant.
0: Gràcies, adeu-siau.
1: Adeu.

El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura, ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat i si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 CatSalut Respon.

0: Què és aquest soroll?
1: L'aixeta. És que estic omplint la banyera.
0: La banyera? Però si són gairebé 300 litres d'aigua, amb això et pots dutxar durant una setmana sencera.
2: A Catalunya, l'aigua és un recurs limitat. Cada gota compta. Per això, cal fer-ne un ús responsable. Posa en marxa la rentadora o el rentavaixella en funció eco i reutilitza l'aigua per diferents usos. Consulta tots els consells a aca.gencat.cat. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.

Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: No senten la sintonia habitual del Montverd, però avui acomiadem temporada d'aquest espai que, com saben, dediquem a tot el verd que ens envolta. Un espai... Quantes temporades portem ja, Edu? Dues? Tres? Dues?
1: Tres, segur.
0: Tres, segur? Ja tantes? Sí? I avui amb l'Edu presencialment. No està penjat dels arbres, no està a Alemanya, no està enlloc, no està sota la pluja. Edu, avui estàs aquí a l'estudi. Bon dia.
1: Hola, bon dia. Sí, estupendo.
0: Venim a acomiadar temporada, com dèiem, d'aquest espai que mirem de fer una mica de repàs a tot el verd que ens envolta a tots nivells. I a més, avui, que farem conversa una mica més pausada aquí amb l'Edu presencialment, tenim un convidat especial, com a special guest. Tenim, i és un sitgetà també ambientòleg, expert en dissenys de jardí mediterrani de baix manteniment i baix consum d'aigua. Ho he dit bé, Ricard?
2: Sí.
0: Matisa el que
2: sí,
0: hagis de matisar,
2: No, sí, no et deixis res.
0: Ricard Vila, què tal? Benvingut.
2: Hola, què tal?
0: I a més, en Ricard va demanar i de venir, que és una cosa curiosa que no ens acostuma a passar i que ens agrada molt. És a dir, normalment és la ràdio que va buscant els col·laboradors, buscant la gent. I en aquest cas, el Ricard, entenc que escoltes de tant en tant la secció, no? Que
2: I tant,
0: com a professional del medi, no? I del món de la jardineria. I vas dir, ostres, jo algun dia vull venir aquí i dir la meva una mica, no? I parlar també una mica del tema.
2: Exacte, sí que us escoltava molt i res, com m'apassiona el tema de la jardineria i del verd, i escoltava l'Edu, que sempre explica les coses molt bé. Dic, ostres, tinc ganes de parlar amb gent de jardineria i bueno,
0: és a dir, farem conversa amb dos apassionats de la jardineria, ja els hi dic, dos, i una que li agrada al món, apassionada, no sé si em definiria com apassionada perquè jo no en tinc ni idea, però miro d'aprendre. I comencem, sempre tenim, si llista de temes, podríem estar aquí 5 hores per parlar,
2: sí,
0: però no tenim 5 hores. Aleshores, com que ha vingut el Ricard, Edu, si et sembla, i com que és especialista en el que és especialista, que són aquests jardins mediterranis de baix manteniment, no? Si et sembla, comencem parlant de jardins urbans, dels jardins que trobem al municipi, que d'entrada us preguntaria, en general, fent una vista així global, què hem de dir? Tenim un bon estat de les jardins urbans? Ja em sé la resposta.
1: Digues, Ricard.
2: Bueno, pel meu parer no tenim ni molt menys un bon estat dels jardins urbans d'aquí Sitges. El model que estem seguint està desfasat, perquè el que aquí fa uns anys es va voler fer és imitar els jardins del nord d'Europa, no?
0: Sí.
2: Gespes grans, arbustos retallats, rosers, etc. No? I ho vam intentar portar aquí.
0: Molt fotogènic tot, no?
2: El Mediterrani,
1: claríssim.
2: És un clima totalment diferent. I clar, intentar portar aquests jardins aquí requereix una lluita constant contra la natura, no? Abonaments, segues, control de plagues... Bueno,
1: i aigua, bàsicament.
2: Aigua. I aigua, sobretot. Aigua, molta aigua, en un lloc on és un recurs molt escàs. I clar, evidentment...
0: Per tant, consideraríeu que el principal motiu pel qual no teniu un bon estat dels nostres jardins urbans és perquè hi ha hagut una errada de model?
1: Bueno, hi ha hagut una errada de model en el que ara podem dir que és claríssimament una errada de model. Antigament, en molts jardins et podies trobar, per exemple, arbres com el desmai, no? El sàlix babilònica,
0: sí.
1: Es feia servir molt. Encara hi ha algun jardí antic que n'hi ha, però de cop ja no n'hi ha, han desaparegut. Per què? Per què han anat morint? Perquè ha deixat de ploure. Llavors, durant un temps, durant uns anys, durant unes dècades, sobretot a principi de segle, aquest model de jardí, d'alguna manera, es va poder mantenir, es va poder fer, ja plovia molt més, o sigui, i les estacions estaven molt més marcades, i quan plovia. Hi ha hagut claríssimament un canvi climatològic que s'ha accentuat molt en els últims... 5-10 anys, en els últims 10 anys s'ha accentuat moltíssim, i ja et dic, ens hem trobat arbres que havien passat molt males èpoques, arbres centenaris que havien viscut durant molts anys, ens hem trobat que han començat a patir una forta regressió i alguns d'ells han mort. I és un tema bàsicament d'aigua. Llavors, durant un temps, això, aquestes ganes de fer jardins, de competir, no?, que era molt, molt propi del segle passat i de l'anterior, no?, de competir, sobretot, perquè al final qui tenia jardins? Tenia jardins la gent de Calés, no? Llavors, la gent de Calés què feia? Doncs competia, no? Competia, mira quins arbres he portat d'aquí i d'allà, mira que grossos que són, mira que guai, mira quina gespa, no? Tot això es va mantenir mentre... els recursos eren disponibles i la població era molt més petita, la poca aigua que pugui haver, que n'hi havia més, a més, estava molt més a l'abast de les persones, d'alguna manera, no? Vull dir, la gent que tenia calés doncs podia accedir molt més fàcil a l'aigua. Avui en dia no tinguis una fuita, el que et costa la broma. Llavors hi ha hagut claríssimament un canvi d'accés als recursos i durant un temps va quedar emmascarat i això ja s'ha acabat.
0: Per tant, ens hem d'adaptar.
1: Ens hem d'adaptar més que mai.
0: Ens hem d'adaptar. I aquesta adaptació passa per aquest tipus de jardins als quals t'hi dediques tu, Ricard? És a dir, aquests jardins mediterranis de baix consum?
2: Sí, una de les adaptacions és aquesta.
0: És a dir, que entenc que bàsicament passa per deixar de comparar-los i de mirar les fotos dels jardins dels veïns, no? Que poden ser maquíssimes, estupendes, no? Les podem envejar, no dic que no, si l'enveja fins a cert punt, pot ser fins i tot sana, no dic que no, però...
1: Maldito Pinterest.
0: Exacte, però entenc que el que hem de mirar és les condicions climatològiques que tenim aquí, no? I quina és la nostra situació, i a partir d'aquí desitjar i dissenyar els nostres jardins, no?
2: Exacte, bueno, i en referència a el que diu l'Edu, no? Que s'estan morint arbres, sí, que havíem plantat sempre, sí, sí, etcètera. Ja hem vist el Garraf amb l'època de sequera, com es van morint arbres, i ara hi ha llocs com França, Alemanya, estan comprant arbres de la nostra climatologia, sí, i els estan plantant allà.
1: Exactament.
0: S'estan avançant al que sí, està sí, passant, no?
2: Clar. I això de l'adaptació i de fer jardins mediterranis, per exemple, hi ha un exemple de sí, en Carles García Malgrat de Mar, que és un mestre jardiner, ja jubilat, que va començar a fer jardins al municipi de Malgrat de Mar, adaptats a la sequera, fa més de 30 anys, perquè ell mateix, com a jefe de brigada d'allà, va veure patrons climàtics, va veure que la pluja anava disminuint i diu, això és insostenible, s'ha de canviar el model. Això fa 30 anys.
0: I entenc que algú el va escoltar, no? És a dir, que aquesta és l'altra part principal.
2: Exacte, vull dir.
1: Sí, exacte, de tenir la confiança, ajuntaments valents, no? Gent amb ganes de fer les coses.
0: Perquè per què no ens agraden els jardins mediterranis? O per què no costa tant que siguin una aposta aquí? Quan el que expliqueu té com bastant sentit comú, no? És a dir, si ens agaféssim el sentit comú, home, doncs és fàcil, no farem un jardí amb un clima del nord d'Europa si aquí no tenim aquesta climatologia, no? Ens haurem de fer un jardí. Per què? Per què encara tenim tendència a doncs això, aquest verd, aquesta gespa, aquests rosers, això? Per què tenim tendència a això si després sabem que això acaba morint?
2: Perquè hi ha generalment bastanta poca cultura en jardineria i paisatgisme, no? Tu te'n vas a llocs, no sé, i puc parlar de referents com, mira, porto el llibre de l'Olivier Filippi, sí, en Pete Oudolf, que fa jardins naturalistes a Holanda, etc. Però la gent, en altres llocs que tenen una cultura de la jardineria, etc., aquí no hi és. Hi ha molt poc coneixement, no? I el que coneix la gent és gespa, no? Jo conec la gespa i, bueno...
1: Sí, sí, és un tema molt, molt, molt cultural, sobretot allà al nord d'Europa veus que la gent dedica els caps de setmana a cuidar el seu jardí, no? I nosaltres quan treballem a Alemanya anem a fer la feina grossa, anem a encarregar-nos dels arbres, d'arbres monumentals que truquen a l'especialista, no? Truquen a l'arborista, vas, fas aquella feina, sovint fins i tot han d'informar l'Ajuntament, escolta, que tocarem aquest arbre, tal, a veure quin especialista vindrà aquest, l'Ajuntament té el nom de l'especialista que vindrà a fer això i tal, i a vegades fins i tot van a revisar que hagis fet bé la feina, no? Aquí és totalment impensable, no? Mira si anem perduts, no?, una mica, aquí amb el tema de la jardineria, no?, que a més ens està passant una cosa molt curiosa amb els expats, no?, per exemple, sí, que ara això surt a tot arreu.
0: Sí, sí.
1: Els expats s'estan apropiant de totes les grans masies de la zona del Garraf i del Penedès i s'estan dedicant a plantar palmeres tropicals, no? És més, la gent dels jardins d'aquí de Sitges, de Terramar i tot això, o la zona aquestes de Cases Noves, no és que no hi hagi cap planta autòctona, que ja és difícil, és que hi ha plantes d'equatorials, vull dir, o sigui...
0: I això és crònica d'una mort anunciada?
1: Bueno, al final, vulguis que no, hi ha certa adaptació aquí també. Hi ha uns estudis, perdona Ricard, sí, hi ha uns estudis que mostren que la franja verda del planeta s'està desplaçant a zones més temperades. Llavors, les plantes porten dècades adaptant-se. Ara nosaltres ens hem donat compte, no? Els últims estudis estan veient que els fajos estan començant a pujar cap amunt i hi ha una preocupació que, per exemple, a l'Himàlaia estan preocupats perquè cada cop més a prop dels pics de dalt de la muntanya els estan sortint arbres i vegetació. O sigui, s'han donat compte que el canvi és important i és fort perquè resulta que en llocs que eren roca, que estaven pelats, estan sortint arbres. Llavors les plantes estan adaptant molt més ràpid que nosaltres.
2: Bueno, i aquí els prats alpins del Pirineu estan desapareixent, els prats alpins del Pirineu, perquè el pi negre, els avets, etc., cada cop creixen a més alçada.
1: Necessiten pujar més amunt.
2: I en referència a això de plantes d'altres zones del món, etc., o sigui, aquí vivim un clima mediterrani, però hi ha llocs del món que tenen un clima molt semblant al nostre. Costa de Xile, Sud-Àfrica, zones d'Austràlia, tenen un clima molt, molt semblant. Què passa? Tu tens una gamma de, mira, de paisatgisme per dissenyar i escollir plantes
0: amplíssim.
2: Sí, o sigui, amb 1.000 espècies que pots utilitzar. Evidentment, els vivers especialistes que et venen aquestes plantes, etc., això també hi ha molta polèmica amb alguns ecologistes. Ostres, si portes alguna cosa exòtic pot ser invasor. Si compres a vivers especialitzats professionals, no et vendran una espècie exòtica que puguis
0: invasora.
2: Vull dir que hi ha gent que, vull dir, que en saben.
0: És a dir,
2: vull
0: que s'ha d'anar als professionals, sí, que ajuda sempre.
1: I que al final també, com els jardins és un tema estètic, sempre, i això ens passa amb els arbres i ens passa el tot, l'estètica sempre xuca, els criteris estètics sempre xocaran amb els criteris tècnics i professionals. Llavors, el
0: tema molt de moda, no? Fixa't en els carrers. I no és estètic, no? I això ho hem après amb aquesta secció amb tu, Edu. És a dir, el que sí que hem vist és que l'estètica moltes vegades prima per davant d'altres aspectes que probablement que els professionals òbviament considereu prioritaris, no? I l'estètica moltes vegades prima, no? És allò de jo vull aquest arbre aquí però no vull que surti d'allà i que no tregui aquell fruit que cau i que la fulla no em molesti, però m'agrada aquest perquè quan fa flor és flor lila i m'encaixa amb l'estètica del jardí, no? És a dir, fem aquestes coses i això, clar, o són coses impossibles, utopies, o xoquen doncs, amb coses tècniques. Per tant, és un tema estètic però també és un tema de salut i això és que ho hem pres aquí, és a dir, necessitem que hi hagi verd urbà, necessitem jardins urbans, els necessitem per un tema de salut, de vida de la ciutat, si no ens convertirem en tot ciment i això serà inaguantable, més enllà que el tema climàtic aleshores ja sí que s'anirà a Norris, perquè sabem també que, per tant, clar, és, com ho equilibrem això?
2: Exacte, bueno, primer, que amb plantes adaptades a la sequera, sí, etcètera, es poden fer jardins
0: increïbles,
2: molt estètics, molt, i preciosos,
1: sí.
2: Per mi, molt més macos que molts que veig normalment, no?
1: Després li ensenyes les fotos.
0: Sí.
2: I
0: posem-los en valor també, Ricard, justament que tenim aquí ara, no? És a dir, perquè potser també és un tema que no hem sabut vendre bé, o fomentar o divulgar bé aquesta tipologia de jardins, no? Ens arriba, estem tan influenciats per totes aquestes fotos de jardins nord-europeus que potser no encaixen poc aquí, no? I no sé si potser també fent una mica autocrítica, no hem sabut bé defensar i posar en valor aquests jardins que encaixen més amb el nostre clima.
2: Exacte, mira, jo vaig tenir un professor, en Sergi Massanes, que és per mi el meu referent i el que em valia bàsicament amb tot això, i que és, bueno, en sap molt. Me'n recordo que un dels primers cursos que em va fer ens va començar a passar unes fotografies, no? I ens diu, a veure, quin pot dir el nom del paisatgista que ha fet això? I tots els de la classe, bueno, així mon pam, no ho sabem. I va dir, són llocs de la natura, no? Tu, si vas aquí al teu entorn, veus llocs de vegades que està la farigola i la ginesta florida i dius, ostres, quina meravella. Veus marges de carretera espectaculars.
1: I rotondes, a vegades.
2: D'aquí has de treure la teva inspiració per passar-ho a un jardí que, evidentment, per vendre aquests jardins han de ser principalment estètics. O sigui, nosaltres tenim jo vinc d'aquí, jo el que faig jardins també, una de les meves principals motius és per millorar la biodiversitat. Això no els explico gaire als clients, no? Però els meus jardins estan plens...
0: És l'objectiu, no?
2: Els meus jardins estan plens de papallones, d'abelles, de sargantanes, d'aranyes, etc. I també de flors. I tu agafes les espècies que tens aquí a prop del clima mediterrani i dius, tinc una que floreix a l'hivern, unes plantes que floreixen a l'hivern, unes altres a la tardor, unes altres a la primavera. I això ho has d'anar barrejant, estudiant els mateixos requeriments hídrics que tinguin, etc., i fent aquestes tècniques perquè tingui baix manteniment, però aquí aconsegueixes l'estètica d'aquests jardins, no? I és com una restauració ambiental, però que ho disfraces amb estètica i amb eficiència, etc., no? I així ho vens. Què passa? És el que dèiem abans, que hi ha poca cultura, s'ha vist pocs jardins s'han vist, i clar, si has vist pocs jardins i això, doncs sempre tens la imatge que només es poden fer un tipus de cosa, no?
0: I aquí entenc la responsabilitat municipal també, no? I la responsabilitat de les institucions justament en fer pedagogia d'això, no? És a dir, davant d'aquesta poca cultura i aquest poc coneixement, clar, no? Clar, entenc que aquí hi ha un punt de responsabilitat institucional.
1: Evidentment, com sí, passa amb tot, com passaria amb el consum dels envasos de plàstic o com tot, no? Al final l'administració té un paper importantíssim i té el deure de fer les coses com toca, però clar, és que anem a parar sempre al mateix lloc, no? Anem a parar al mateix escull sempre una mica. Llavors, clar, si ajuntem que és un tema cultural, que hi ha una forta desconnexió i que a nivell polític, no aquí,
0: arreu, sí.
1: Mira,
0: sí.
1: Jo, a més, últimament t'he enviat diverses notícies, no?
0: Sí.
1: En diferents passejos, ja t'he enviat 5 o 6,
0: sí, sí,
1: de passejos marítims. Ara resulta que Barcelona ha demanat a la gestió, o diguem-ho al revés, des del govern central d'Espanya han cedit no sé quants mil metres quadrats a la ciutat de Barcelona, de tota la línia de la costa, perquè gestionin. Perquè ja s'ha vist que en diversos passejos marítims de Catalunya s'està fent una gestió diferent, s'està traient l'asfalt, s'està tirant enrere, s'està renaturalitzant. Que, ojo, renaturalitzar també vol dir que si t'arriba un tronc gros d'un arbre flotant pel mar i tal, doncs també es pot quedar allà, no? Renaturalitzar vol dir moltes coses, no només vol dir afegir sorra, que a veure d'on la traiem, també. Doncs la ciutat de Barcelona ha aconseguit fer-se, no sé si són 70.000 metres quadrats, els hi han cedit
0: amb la condició, els hi ha cedit la gestió a l'Ajuntament.
1: Exacte, a l'Ajuntament de Barcelona, amb la condició que es faci el que toca, és a dir, renaturalitzar. Una de les coses que faran serà, doncs, el mateix, treure ciment, treure allò, deixar que posar dunes de sorra perquè tingui aquest moviment d'anada i tornada propi de la sorra, que és el que hem impedit de fer, que per això es perd, i que llavors, de manera natural, donarà peu a que comencin a sortir, doncs, la vegetació típica dels llocs, no? Seria molt guai, fins i tot, que tornessin a venir a les platges les tortugues a posar ous, que seria algo espectacular, no?
0: Gairebé inimaginable, ara
1: està passant. Però clar, després sí, quan de delimitat és un xou que després resulta a nivell d'ajuntament, doncs se'ls hi fa un món, no? Moltes vegades.
2: Sí. Has tret el tema de la salut,
0: sí.
2: I evidentment ja fa molts anys que està demostrat que tenir espais verds, més naturalitzats, etc., sentir el cant d'un ocell, clar, veure una papallona, millora l'estat emocional de les persones, disminueix l'estrès, sí, sí, sí. A part, no parlem de gestió de plagues, bueno, control de plagues, temperatura, etc.
1: No? Les olors, no? Quan plantem els romanís, farigó, les sales, tot això...
2: Tot això millora moltíssim la qualitat de vida. Si tu fas dissenys, bueno, jardins ben, sí, fets, etc., millores la qualitat de vida de tothom del poble.
0: Sí, sí, dels
1: ciutadans. El 330-300, no?
0: El 330-300, exacte, que vam aprendre aquí amb l'Edu.
2: I això, amb temes sorres, etc., anava a dir que, o sigui, amb els jardins i els... Bueno, ara no me'n recordo què anava a dir. Bueno, seguiu, perdó.
0: No, estava parlant ell, ha parlat ell, sí, del tema aquest de Barcelona, sí, i de la renaturalització,
2: això,
0: no?
2: Això, que hi ha exemples, a Barcelona, si vas a molts,
0: sí,
2: barris ara,
0: sí,
2: vull dir, veus exemples de que estan intentant fer aquest tipus de jardineria, i a molts altres llocs també ho estan intentant, i, per exemple, no sé, és que em ve el cap, per exemple, el Cristóbal Elgueta, un paisatgista xileca que està canviant, a través de les administracions li paguen diners, però per canviar ciutats senceres, i parlant d'això anava a dir que, per exemple, la Diputació de Barcelona,
0: sí,
2: el Gremi de Jardineria de Catalunya,
0: sí,
2: ja fa uns quants anys que han tret, bastants anyets, que han tret documents amb les premisses de com fer jardins aquí,
1: sí,
2: en estat,
1: sí, sí,
2: públic, vull,
1: sí,
2: dir, amb plantes autòctones.
0: Què passa que no
2: segueix?
1: El
2: Gremi de Jardineria fa poc ha tret un llibre on diu que s'han de fer aquests jardins, no els de gespa, ja, s'han de treure les gespes.
0: Ostres, però això... és curiós, perquè després aquí hem vist la plana,
2: sí, sí,
0: van construir la plana, tampoc fa tants anys això, i

0: Clar,
1: no?
0: Clar, som Radio Maricel.
1: Sitges, clar, clar, jo, Sitges, sobretot els que som d'aquí i que de més joves hem intentat fer coses i s'ha mirat de... Bueno, de fer coses, sí, pel poble i cosetes d'aquestes, doncs sempre et trobes, no sé com dir-ho, amb unes dificultats, no?
0: Sí.
1: A l'hora de poder desenvolupar cosetes. I llavors Sitges té la particularitat que és una mica...
0: A veure com ho dius. Sí. S'ho està pensant perquè no vol dir la grossa.
1: És difícil fer coses aquí i és difícil poder canviar les coses, no? Està tot molt instaurat, molt institucionalitzat, està tot, és molt difícil poder innovar, poder fer coses noves, poder canviar. És molt difícil. No sé per què, com en altres pobles sí que veus que fins i tot més petits o fins i tot, sí, més grans... tiren endavant propostes, sobretot a nivell de jardineria, molt més valentes, molt més reals, molt més de pròpies del temps en el que estem, i en canvi aquí, doncs, amb moltes coses, és molt difícil. Però ja et dic, no és un tema d'ara, eh? És un tema de que ha passat sempre, això, aquí. Passen moltes coses, no? Al nivell de, jo què sé, la gent que demana coses per fer esport, mira els del bàsquet, per exemple...
0: Sí.
1: Doncs és una mica amb tot, és força complicat, i el tema estètic, que és tan subjectiu, sempre s'ha tingut molt en compte aquí, no? I llavors jo entenc que el tema de tot això, el tema de les gespes, tot això va bastant encarat una mica, sí,
2: és
1: una
2: que
1: mica això.
2: És això, en el món professional de la jardineria, sí, o sigui, sempre, i aquí alguns professionals del sector també hem tingut culpa, tu vas a un client, i el que digui el client.
0: Clar.
2: No, tu no vas al mecànic a arreglar-te el cotxe i li dius al mecànic, mira,
0: què ha de fer?
2: Arregla'm el cotxe així, o ara...
0: Sí, ni vas al metge i li dius, escolta, amb el cor me l'operes d'aquesta manera, eh?
3: Això, això està passant.
1: Tothom en sap de jardineria.
2: Exacte. Tothom en sap de jardineria, de medi natural, etcètera, no? I això és la cultura que diem. I clar, amb tot el que s'ha construït aquí, a la, sí, plana, amb aquests passadissos, sí, de gespa, que és totalment un desastre, això ja es va assessorar a l'Ajuntament, nosaltres, des, sí, de la Universitat Sitges, que això, sí, era un autèntic desastre. Però bé, si el senyor que construeix vol passadissos de gespa
0: i palmeres, que de fet és el que es va fer, només cal anar per la plana. Clar, ara la gespa no és gespa, les palmeres només miren una mica amunt i vegin com està, i el que semblava pal mig fa 2 anys, doncs ara és un pal mig bastant decadent.
2: I ara em sembla que l'empresa encarregada de la constructora que feia el manteniment,
0: sí,
2: d'aquestes zones... Em sembla que ha plegat o...
0: No, és que crec que, si no tinc mal entès, crec que durant un temps tenen, diguem, l'obligatorietat de fer-ne el manteniment, sí, fins a hi ha determinat moment en què aquest manteniment passa a l'Ajuntament.
2: Exacte, que
0: em
2: sembla,
0: clar,
2: que és...
0: I jo diria que ja estem en aquest... Diria que ja estem, perquè, clar, al principi hi havia recs constants,
1: clar,
0: i clar, que la gespa estava molt verda, que tothom deia, ostres, aquí
1: és que passa com un rodalies, anem a fer, bueno, això després s'ha de mantenir, no?
0: Efectivament.
2: I què passa amb això? Clar, si tu tens uns recursos aquí a l'Ajuntament, sí, de Sitges per mantenir jardins, i tens tot de zones intents, perquè li diguem intents de gespes, perquè,
0: sí,
2: no són ni gespes, ara que tanquen rec, perquè si no els hi creix la gespa,
0: clar,
2: han d'anar a segar,
0: sí,
2: etcètera, no? I això és un problema. I amb tema aquest barri nou que vam assessorar que no es fes aquest tipus de jardineria perquè era un desastre...
0: Sí. No es van fer cas, és evident.
2: No ens van fer cas.
0: Perquè qui s'hagués pogut, per exemple, lamentar aquests jardins mediterranis, els que tu t'hi dediques,
2: sí,
0: s'hagués pogut fer perfectament. I ara tindríem uns bons jardins macos i que no necessitarien, òbviament, ni de tanta aigua ni de tants recursos.
1: Bueno, però al final sí que requereix el manteniment, però el manteniment,
0: sí,
1: requereix...
0: Sí.
1: Un manteniment, és a dir, si tu tota la vida el manteniment que has estat fent és anar amb un tallatanques i tallatanques i tallar gespa i xau,
0: sí,
1: és el que
0: el que veiem,
1: fet,
0: i, sí, sí.
1: Clar, tu quan et trobes en jardins com els que fa el Ricard, el problema que tens és que no saps el que s'ha d'anar a fer. Que en realitat és molt més senzill, perquè retallar una miqueta d'aquí, una miqueta d'allà, treure 4 males herbes, en realitat, i poca cosa més, no?
2: Has de conèixer les plantes,
1: has de conèixer
2: com
1: les plantes,
2: es poden, etc. I això, hi ha una por amb la gent que,
0: sí,
2: porta molts anys fent servir només un tallagespes,
0: sí,
2: un tallatanques, no es coneixen aquestes espècies noves, no es coneixen aquesta nova manera de fer, que ho diu el Gremi de Jardineria,
0: sí,
2: de Catalunya, i els hi fa por aquest canvi. I què passa? Això que deies del rec, d'aquests passadissos,
0: sí,
2: regant-se, etcètera,
0: sí,
2: això en plena sequera estava regant, quan a municipis de Catalunya estaven ja tallant l'aigua, que nosaltres vam ser més tard, aquí veia recs d'aquests passadissos a tot.

0: bé.
1: Sí, sí.
0: I a mi em feia fins i tot cosa que un pagès que li han tallat l'aigua dels camps, dic, mira, no puc regar, baixo de cap de setmana a Sitges, i veies allò regant, a mi, bueno, és que se'm queia la... Bueno, és que em feia vergonya, és que em feia vergonya estar regant aquells passadissos de gespa i pagesos s'havien quedat sense aigua per regar el menjar que ens mengem, no? Vull dir, és que no... Vull dir, a mi no em cap al cap aquestes coses.
2: És sí, crec que al final és un... És una mica el de sempre, sempre havíem parlat que el truc està en la formació i en la perdre la por al canvi, una mica.
1: Pot ser que això, el canvi, si hi ha un relleu generacional, que hi haurà, perquè totes les professions tenen relleu generacional, no sé si ho sentiu això també, que és així, eh? És a dir, que és possible que... o no. És a dir, que amb el relleu generacional, no... aquest canvi que està costant ara, i no sé si té a veure amb que són generacions antigues, eh? Que tota la vida ho hem fet així i ara no canviarem. No sé si un relleu generacional d'alguna manera ajudaria, diguem, a anar cap aquí, cap on dieu vosaltres.
0: Segurament, eh? Però, per exemple, ara, pel que se sap més, sí? Tema Sitges, eh? Estan parlant de fer una plaça d'un tècnic de jardineria que en sàpiga, sí, de jardineria, qui Sitges, etc., i que dirigeixi una mica això. No sé com es planteja aquesta plaça, perquè si tu planteges aquesta plaça com a, mira, que vingui un biòleg o un enginyer agrònom o un ambientòleg, el que sigui, pot no saber-ne, no tenir ni idea de la jardineria.
2: Bueno, mira, aquesta és una de les grans pelees que tinc jo amb els ajuntaments. Tens una raó, eh? Perquè jo he anat a ajuntaments, no, el tècnic. Llavors resulta que el tècnic és un tècnic...
1: Un agrònom, sí, sí, un enginyer agrònom.
2: Un enginyer agrònom, un enginyer forestal.
1: Amb sort, eh?
2: Amb sort. Moltes vegades el que trobes és que, bueno, aquí, escolta, que no en tenim enginyer, quin... Tenim aquell allà que és enginyera, no sé, bueno, el posem aquí i ja veurem què fem. Que després dels pobres es troben amb uns marrons,
1: sí, sí, sí,
2: que no els hi va ni els hi viene, i que a més és una feina que tampoc pot ser que tampoc t'agradi perquè no és la teva feina. Llavors és difícil que les coses surtin com volen. No t'han posat aquí, has de fer això, a sobre no t'agrada, a sobre et cauen hòsties per tot arreu, em perdó, i llavors és com, bueno, i és difícil fer les coses així. És molt difícil, i clar, al final, doncs, els tècnics no tenen culpa d'això tampoc, no? Llavors és el gran problema una mica que ens trobem sempre, no?
1: Jo és a dir, cal professional de jardineria... El càrrec, diguéssim, tècnic dels municipis, clar, en aquest cas també de Sitges, que s'hagi d'encarregar de la jardineria municipal.
0: Bueno, sí, jo vaig a molts cursos professionals,
1: sí,
0: i que organitza, per exemple, l'Institut de les Garberes, que és un institut de paisatgisme, agricultura, etc., i porta, sí, els millors paisatgistes i experts a fer cursos per professionals, i venen molts tècnics d'ajuntaments a fer classes, vale? No en sé,
2: sí,
0: però com a mínim,
2: sí, sí, jo
0: com a mínim vaig
2: i n'aprenc. Al final van en hores laborables i els hi paguen, no?
1: Sí, sí.
2: I els hi paguen el curs, sí, sí. Que dius, home, també m'he trobat que no, també m'he trobat que tècnics que s'han hagut d'agafar festa i es paguen ells la formació. És molt més difícil, això.
0: Sí.
2: Hi ha una cosa que també en els últims anys ens hem trobat, que és que hi ha molts ajuntaments que el que fan és tenen una empresa a part, que és la que gestiona una mica la via pública, els jardins i tot això. És una empresa que, com està,
1: sí,
2: supeditada a l'Ajuntament...
1: Externalitzen el servei.
2: Exacte. Llavors, què passa? Que no és funcionari. Bueno, és que ara igual em fotré un jardí.
1: Bé, això es fa en molts ajuntaments, sobretot en els més petits, que hi ha molts serveis, clar, que s'externalitzen.
2: Bueno, aquí, sí, hi ha dos vessants. Una que és que, doncs, a vegades no sé si convé o no que sigui funcionariat o no, perquè l'ésser humà funciona d'una manera que és que si no et poden fer fora, doncs pots tenir tendència a acomodar-te i no fer les coses com toca. O, per altra banda, el que pot passar és que si funciones com una empresa que et poden fer fora, doncs et puguis espavilar i llavors facis millor la teva feina, no? Ho deixo aquí a l'aire. Pot ser que passi, pot ser que no estic dient que tothom funcioni igual.
1: Hi haurà casos de tot, sí, sí.
2: Okay. Es té tendència a pensar que quan a un no el poden fer fora, doncs tens tendència a acomodar-te i llavors, doncs, poder no fas la teva feina com toca, no? Això em va passar ahir a Molins de Rei. Bueno, total, que l'altra cosa que ens hem trobat és que a l'externalitzar això, els tècnics són assalariats.
1: Sí.
2: Va, ok, fantàstic. Quin és el problema? Qui pren les decisions de les coses que es fan als carrers? Qui el pren? El regidor de via pública.
1: Que la decisió final, sí, sempre.
2: El de via pública, el de no sé què, el de no sé quantos, i tal i qual. Els interessos, al final, acaben sent interessos polítics.
1: Polítics.
2: Qui diu que aquests arbres han d'anar aquí? Qui diu que aquests arbres s'han de podar? Qui diu que... La... Per què? Perquè m'ha trucat el veí d'aquell carrer, perquè aquell és amic meu que no sé què, no sé quantos, i li molesta les fulles.
1: O sigui, que parlem
2: fulles,
1: sempre que la convivència llavors, és difícil, no?
2: Exacte. Llavors, quin és el problema? Que les decisions que es prenen en jardineria a la via pública no les prenen els professionals, sinó que les prenen els polítics.
0: Exacte.
2: Amb el coneixement que tenen, que és zero. Quin és el problema de que sigui una empresa exterior i que sigui un assalariat? Que sovint, si no fas el que diu el polític, te'n vas al carrer.
1: Clar.
2: Per tant, per molt que tu tinguis un tècnic molt qualificat i que es pren les molèsties de... És més, com més qualificat està el professional, sovint xoca més amb les decisions que es prenen des dels ajuntaments.
0: Això és un problema.
2: És un problema gros que es troben, que dius, bueno, i per què tens un tècnic si faràs el que et dona la gana, no? I llavors, cada cop hi ha més gent jove, cada cop molt més formats,
1: clar,
2: molt més amb ganes de fer les coses diferents i de fer-les bé, però ens troben que al final...
1: Bé, volem creure que arribaran i que hi hauran polítics que escolten els professionals i que, diguem, no? que es deixen aconsellar pels professionals, que és el que interessaria. És que jo penso que el tema de... que ho hem dit molt, és a dir, que des de la ciutadania sempre reclamem espais verds. Ara ha sortit el projecte de l'Hort de Can Fals, a partir d'aquest projecte dels nanos, dels alumnes, dels alumnes de l'Utrillo, i d'entrada, que això hagi de néixer d'alguna manera d'uns alumnes, ja és una cosa que dius, té tela marinera, perquè l'Hort de Can Fals fa uns quants anys que està allà com abandonat. Jo mai he acabat d'entendre la dificultat d'aconseguir de dignificar aquell espai. No sé, no conec el cas.
2: Per això que et dic, perquè el que ve de fa temps.
1: Clar, ve de fa temps. Però després te n'adones el resultat de la ciutadania, és a dir, al final tothom està content de que un espai com l'Hort de Can Fals, que ha de ser com una cirereta que tenim a Sitges i que hauríem de cuidar, algú aposti per cuidar-lo, dignificar-lo i tot plegat. No, lo lògic seria buscar el criteri d'un professional per garantir... no sé si s'ha fet això, Ricard. Vosaltres us heu mirat el projecte una mica des de biodiversitat?
0: Jo me'l vaig mirar per sobre, No... Bueno, però també ens trobàvem regidors. No ens heu fet cap proposta
1: per
0: l'Hort de Can Fals. I, bueno, és que jo tinc una feina i no puc estar fent projectes que després... Bueno... I això és el que dèiem, no? que el poc valor que li dona la jardineria, no? I que tothom en sap, que està molt bé com a exercici que uns alumnes intentin fer un jardí, no? I que estudiïn les espècies que es poden plantar, això està superbé. Ara, després, ha de venir un professional a dir, vale, això es
1: de
0: pot
1: fet,
0: fer així,
1: és,
0: això es pot fer
1: és
0: una altra...
1: És a dir, el projecte va començar, però el projecte, diguem, està signat per professionals, jo ara no sé qui hi ha darrere d'això, i diguem, és un projecte professional.
2: Bueno, a vegades t'he de dir que són empreses d'arquitectura,
1: Pot ser, sí. No sé...
2: Empreses d'arquitectura que subcontracten paisatgistes, que subcontracten arboristes i jardiners...
0: Funciona així, sí.
2: I llavors, després, hi ha el que hi ha. És una mica això,
1: És evident que hi ha també aquí urbanisme i arquitectura, perquè l'Hort de Can Fals no només és un tema verd, sinó també de mobiliari, d'espai urbà, de patrimoni, hi ha més qüestions
2: clar,
1: aquí,
2: Carola, és que en un poble petit, al final, els espais que, a més, s'han de fer... són espais d'usos, no?, una mica també, doncs és complicat que poder fer un disseny d'un paradís verd que, a més, a l'hora després pugui encabir-hi gent per festa major i coses d'aquestes, no?, una mica.
1: Exacte, perquè vagin a tirar a fer els versos,
2: Exacte, per anar
1: a fer aquests versos satírics que feu els,
2: no,
1: que feu
2: no,
1: els,
2: no, no,
1: que feu els diables. En qualsevol cas, entenc que hi ha recorregut de millora, molt recorregut de millora en la jardineria urbana de Sitges, i que això és possible, és a dir, podem d'alguna manera per acabar amb un missatge positiu, perquè clar,
2: bueno, algú de canya havíem de donar.
1: Clar, no, està bé, i està bé que dos professionals feu una mica anàlisi de la situació de la nostra jardineria urbana, però entenc que hi ha recorregut de millora i que a més, Ricard, no és tan fàcil d'implementar això, tan difícil, perdó, d'implementar, no? Vull dir té dificultat, entenc, econòmica, hauràs d'invertir, no?
0: Sí.
1: Recerca del professional.
0: Que això és una cosa que volia comentar aquí, perquè és el que dèiem, no? La natura i jardineria, sempre els recursos, no?
1: Sí.
0: Ho hem comentat abans, no?
1: Sí.
0: Són els mínims, no? Fes-me un jardí, però públic, però amb el mínim, perquè tenim aquests diners només i fem-ho així. Si tu inverteixes més en un jardí al principi de fer les metodologies concretes que s'han de fer perquè funcioni aquell jardí, després invertiràs molt, molt menys.
1: El manteniment serà menor, no?
0: Serà menor, serà més maco, etc. No? I la inversió, que pot ser de subvencions o de Next Generations, etc., l'Ajuntament també pot ficar diners de l'Ajuntament, perquè, mira, tenim això, per on podem posar més perquè encara sigui millor? I això passa poc. La inversió en espais naturals, no jardineria...
1: No és prioritària, la jardineria, no?
2: No és prioritària. No ho ha estat mai. I aquesta és una de les raons per les que està com està. I no ho tenim present, però és el que et dic. Jo, bé, crec que és de tota la vida, això. És... Sí.
1: Ara, per exemple, heu passat per Can Robert?
0: Sí.
1: I què tal, Ricard? Una anàlisi a primera vista, va.
0: A veure, bueno, la intenció, això se li ha de dir, hem començat 20 anys tard, no? Sí. En plantar aquests jardins i en plantar arbres fan molts anys tard, no?, l'Ajuntament, perquè ja saps, se sap la crisi climàtica des de fa molts sí. anys, etcètera, no? Sí. Fem molt tard, però com a mínim han començat, no? I això, tot i que hi ha errors, que de vegades no és l'empresa que ho fa
1: sí, sí, sí.
0: subcontractada que ho fa sí. malament, és que és això, no? Et dono tants diners per fer i tu fas el que fas.
1: És el pressupost, sí, sí.
0: Tindran feina de treure males herbes, el manteniment, és el que diguem a tot, no? Estan fent una coberta verda, estan fent, bueno, vam fer Can Milà, el passeig marítim, sí. però si després el manteniment
1: no es fa,
0: no es fa passen, bueno, acaben perdent-se tots aquests projectes que podrien ser macos i bueno, es deixen per, bueno, per això, per falta de tècnics i per falta de totes aquestes coses.
1: Que no sé si el vostre gran somni és veure tota la part de jardinada de Sitges, que tampoc, no sé si és petita, tenim poc jardí urbà, poc espai no. per jardí urbà Sitges? No, tenim força, no, trobo. Mira,
0: sí, aquest tema que t'he dit de la coberta vegetal, que sí. Clar, jo, que està molt bé fer cobertes vegetals, a mi m'encanten, i ho estan fent a Barcelona, ho estan sí. fent a tot arreu, clar, però veus l'altre costat de la carretera i veus hectàrees i hectàrees de gespa que ningú utilitza, que és un...
1: No.
0: Que sempre està fet un desastre, és que ni ho veus ningú ni jugant a res a sobre la gespa, ni estirat, ni res. Tot això s'ha de canviar, totes aquestes hectàrees de gespa s'ha de canviar ja i posar diners a l'Ajuntament, i això ho anem a canviar. I per cert, que ara estic veient a xarxes socials molts ajuntaments d'aquí prop ara també, que han començat ara, Vilanova, el Vendrell, etc, estan fent plantacions
2: tots, sí, sí.
0: i ho estan fent ara a la primavera. Els jardins mediterranis no es planten a la primavera, vale? Les plantes, si tu les treus d'un viver que les han cuidat, que no sé què, que algunes estan en un bracle i la plantes ara a terra i de cop estem a 40 graus, 35 graus, aquesta planta li costa molt més adaptar-se. Això també li anirà bé a la gent privada a casa seva. Les plantes es compren a la tardor i es planten a la tardor. Per què? Perquè la tardor és una època molt suau, tens pluges, no fa fred aquí, el Mediterrani,
1: sí.
0: i la planta comença a treure les arrels, a adaptar-se. L'hivern el tenim molt suau, també si tenim sol alguna plugeta, i després tens la primavera. Tens tot aquest temps perquè la planta s'adapti, sense gaires esforços. Si tu plantes a primavera-estiu, requereix un esforç.
1: Clar, però ara és quan, quan sortim al jardí, a la terrassa, clar. I ara és quan diem, ai, mira, aquí una planteta,
2: doncs,
1: no?
2: Doncs ja t'ho apuntes a l'agenda per la tarda. Això, amb els arbres ho havien comentat, que la millor època de l'any de plantar un arbre és la tardor. És la tardor, perquè el terra està calent, perquè saps que vindrà plugeta, perquè, a més, en concret aquí, no?, que tenim el clima que tenim,
0: I això és organitzar les feines d'un municipi de Bert Urbà, és organitzar les feines. Podes, plantacions...
2: Però, bueno, Ricard, és que al final passa una mica com tot, Si l'assessorament inicial no és bo, fixa't que en tots els pobles les podes, tant de les palmeres com de les carceres, aquest any han fet la poda de les palmeres quan tocaven, molt bé, les podes l'agafen i diuen es poda a l'hivern, encara estem pensant que només es poda a l'hivern, es poda a l'hivern, i llavors agafen i ho poden tot. Tot.
1: Sí, sí. I és quan jo et vaig enviant les fotos aquelles d'arbres pelats,
2: les jacarandes, tot això, que són els que prenen la fulla ara, que són els que floreixen ara, també els poden quan estan carregats de fulla i quan no toca. Llavors és una mica del mateix que diem. És coneixement, és formació, és voluntat de fer les coses.
0: I no em vull deixar abans que acabi, que no sé quan queda.
1: Sí, ja, acabarem ja.
0: El desbrossar i el segar la gespa està demostrat, que passen els del Teagar i molta gent del poble ens envia fotos de com deixen la gespa marró perquè posen la desbrossadora allà encarada. Està ja demostrat que si tu deixes la gespa segada 5 centímetres, no creix més ràpid que si la deixes a zero, no? I el tema de les segues, que a la primavera, si no tens recursos per anar a segar tot arreu, deixar alguns llocs flors a la primavera...
2: Això
0: volia venir, per temes que havíeu parlat. Es pot deixar amb flor algunes zones, segues el perímetre, queda net, la gent ho veu net... I segar fins que es vegi marró la gespa és un desastre. Això també ho volia dir ràpid perquè és una cosa petita, senzilla, que es pot canviar.
2: Ho havíem parlat i ho havíem proposat, de les rotondes i els de fer el primer metre de seguretat per incendis, per brutícia, pel que vulguis, per visibilitat i tota la resta deixar-ho.
0: Amb una gespa de 5 centímetres, a part de que no creix més ràpid, poden haver-hi ous d'algun insecte.
1: Clar, polinitzador, sí, sí. Sí,
2: vull dir,
1: sí, sí.
2: Tot és una mica... Està demostrat que en els primers 40 centímetres hi ha una quantitat de biodiversitat espectacular.
1: Perquè això també és una cosa que hem parlat molt i que ara queda molt clara. És a dir, si volem tenir jardins, verd urbà en general, ja no a casa, sinó al municipi, hem d'acceptar que hi haurà insectes perquè els necessitem, o sigui, són indispensables. És a dir, aquests jardins utòpics sense bitxos i sense flors ni fruits que cauen, no existeix això i no és possible. I jo, i acabo amb això, soc tan fan dels corpus naturals que s'han vist aquestes setmanes a Sitges, són meravella absoluta. Meravella absoluta, les jacarandes, les tiguanes, tots aquests arbres que han deixat anar tota la flor al terra i han fet una catifa natural. A mi em sembla meravellós. Jo ja sé que hi ha veïns, hi ha molta gent que li semblen un horror perquè diuen que embruten la vorera, i jo la veig preciosa, sincerament. La sensació és que sóc la geganta que va trepitjant la catifa de flors, tinc aquesta sensació. A mi em sembla meravellós això. Aleshores, potser també hem de canviar aquest concepte, no? Sí, que és el que hem dit sempre amb l'Edu, d'entendre que el verd el necessitem, que ens ajuda, que ens dona salut, que és prioritari, però un verd de debò i un verd amb vida, i això doncs representarà insectes, i les papallones són molt boniques i potser les abelles no ens agraden tant. Bueno, no, però és que les necessitem, saps? I els necessitem, és així, no ho sé, és canviar una mica a aquesta mentalitat. Bé, Ricard, un plaer. Escolta, et convidarem a venir més vegades.
2: Clar, jo t'ho anava a dir. Jo volia agrair-li al Ricard haver vingut perquè realment
1: el podem incloure clarament.
2: En sap moltíssim, estan fent unes coses espectaculars.
1: Sí.
2: Molt en la direcció de lo que crec que ha d'anar la jardineria de tota la conca mediterrània. Em sembla espectacular el que fan. I la veritat és que en sap molt, les coses que han fet a Sitges. Val la pena que un dia les puguin anomenar tot el que s'han treballat, i els jardins de Terramar, em sembla que també ho fer, no?
0: Bueno, els jardins de Terramar hem intentat, es van fer les basses de Terramar,
2: sí, basses,
0: molt abandonades també.
2: Les basses, quan les vaig veure en el festival, la primera vegada que les vaig fer, que les havíeu fet, em va semblar de lo millor que havia vist en molt de temps, la veritat.
0: Bueno, un honor que em digui aquestes coses a l'Edu.
1: No, escolta, ja prenem nota. Ara l'enredem, Edu, ara l'enredem. I com que esperem que acceptin continuï, que hi hagi temporada vinent de Montverd, perquè ens encanta, ara enredem el Ricard i escolta'm, l'incorporem, que som així d'estupendos.
2: I aprendrem tots.
0: Com més farem, més riurem.
1: Efectivament. Ricard, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Edu, gràcies, com sempre, un plaer tenir-te. Et donem descans. Ens retrobem passat Santa Tecla, aproximadament. Vale? Gràcies, adeu.
2: Gràcies.
0: Adeu.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Beu aigua, és vital. Cansament, mareig, pressió arterial baixa, taquicàrdia i rampes són els símptomes de la deshidratació, que en casos extrems pot arribar a provocar la mort. Beu aigua sovint, encara que no tinguis set, i evita sortir a les hores de màxima calor. Aquesta calor és mortal. Si et trobes malament, truca al 061 Salut Respon. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
2: Aquest dissabte, dia 20, a les 12, el Patronat se celebrarà o s'hi farà la primera presentació d'un llibre. En concret serà Foc al cos, aquesta antologia de poesia femenina eròtica que han escrit conjuntament la Lídia Gázquez i la Raquel Casas. Amb elles vam parlar ara fa uns dies, que ens presentaven en primícia aquest llibre que demà es presentarà, com dèiem, a les 12 al Patronat, una presentació oberta a tothom i que a més tindré l'honor de conduir-la jo. I el que els deixem ara és una conversa que vam tenir amb la Lídia i amb la Raquel, més enllà de parlar de l'antologia de Foc al cos, parlant també del desig femení, tan invisibilitzat en la literatura al llarg dels anys, però alhora tan present de manera amagada. Aquí les tenen.
3: És una reivindicació i és una feina que teníem moltes ganes de fer en clau, doncs això, feminista, femenina, donar veu o donar visibilitat a tota aquesta poesia des de l'edat mitjana fins a l'actualitat, i doncs que es veiés aquest arc d'evolució, no?, d'explicar el desig, no, Raquel?
4: Exacte. Nosaltres el que volíem quan vam començar a fer l'antologia és que es veiessin totes les dones representades i que es reivindicar que des de sempre s'ha tractat el desig, el cos de la dona, el plaer i la dona com a subjecte i no com a objecte, que és el que estem acostumats a llegir, i en la nostra tradició, en la literatura catalana. Llavors, sí que podem trobar antologies de poesia eròtica de més recent, segle XX, segle XXI, però nosaltres volíem fer aquesta revisió històrica i veure com evolucionava aquest desig, com fa potser dos segles tot és més simbòlic, més suggerent, i com ara és tot explícit.
2: Com canvia, no? Que no sé si us adoneu d'això també a mida de la pràctica de la lectura, és a dir, a mida que una llegeix poesia, no?, i se n'adona i després n'escriu també, òbviament, és quan una, de fet, diem que la pràctica et porta a la reflexió, no?, i és quan dius, caram, què passa, no?, amb el desig femení, perquè no és, perquè no s'explica d'una manera tan evident com sí amb el masculí, no?, perquè de vegades queda camuflat darrere de moralitats i d'històries diverses, no? No sé si és això, si la pràctica és la que us porta aquesta reflexió i després la reflexió, òbviament, al llibre, no? Si és la pròpia lectura que us porta això.
4: Sí. La lectura i l'escriptura.
2: Les dues coses.
4: Sí, nosaltres sí. Fem poesia eròtica.
2: Sí.
3: De fet, ahir em vaig baixar també el llibre a Kindle, perquè a les nits llegeixo amb el Kindle, quan tothom apaga les llums de casa, doncs et queda el Kindle, i llavors vaig tornar-lo a rellegir com si fos una lectora que se l'acaba de llegir. I realment està lleig que ho digui, però és que vaig gaudir molt.
2: No, diguem-ho.
3: Perquè realment veus tota aquesta evolució, no? El que dèiem al principi, és com, no sé, valgui la redundància en la metàfora femenina, però és com una flor que
2: s'obre.
3: Obrint i que hi ha un tot de matisos, no?, del desig femení, que es pot apreciar en aquesta selecció. I el que volíem era que fos una selecció plural, amb aquesta visió històrica que deia la Raquel, però que també fos plural i doncs recollís també doncs l'amor queer, el lèsbic, sí, els poemes més reivindicatius, els poemes més del desig per ser, no?
4: De denúncia, també. Vull dir, l'erotisme no és només el desig i el desig femení o tot allò que el provoca, sinó també pot ser una reivindicació, una queixa. Trobareu de tot. I quan més a prop, potser més varietat.
2: I us ha costat molt? És a dir, anant enrere, perquè clar, és el que dèiem, això ha estat invisibilitzat al llarg dels anys, no? I per sort cada vegada menys, no? Però clar, no sé si us ha costat, és a dir, el fet de la invisibilització costa que ara en la recerca, no, sigui molt més complicat arribar a aquests poemes. Ha estat difícil arribar alguns d'aquests poemes?
3: Bueno, Raquel, com que la Raquel és doctora en literatura...
2: Clar, ella parlem amb una crac, no?
3: Té la part acadèmica molt apamada, penso.
4: I soc work alcohòlica, també. Molt lectora de poesia i poesia de dones. Sí. Llavors jo ja en tenia molts de marcats. I també ho hem de mirar amb uns ulls actuals. Ostres... Això parla només d'amor, perquè sempre relacionem a vegades el desig amb l'amor. No té per què, pot anar deslligadíssim. I a mi m'agrada molt la Comtessa de Dia, jo és una lectura de poemes que sempre faig a Literatura Universal amb els meus alumnes i els encanta aquest poema que hem posat. I és senzillament el plaer d'anar-se'n al llit amb un senyor que no és el seu marit. Sí. I ja està, i ho diu perquè com era comtessa podia dir-ho. Potser unes altres no tenien ni la formació ni sabien llegir ni escriure al segle XII. Però aquesta senyora es permet el luxe de dir jo vull anar-me'n al llit amb tu. Que bé que ens ho passaríem. I vull ser el teu coixí plaent.
3: Sí, potser és curiós perquè potser a l'edat mitjana, no, hem descobert que hi havia potser més llibertat, també era una dona que com per la seva procedència social i tenia més llibertat per dir-ho, però fins i tot és més directa, no, la comtessa de Dia que algunes poetes, doncs,
2: al principi del segle XX. Clar, és que aquesta evolució realment és una evolució que va de menys a més. O no necessàriament. Menys a més en el sentit aquest, de la invisibilització o de la cosa més recatada, no? O de la cosa explícita, no?
4: És a dir... També el que ens ha quedat, de l'edat mitjana no ens ha quedat tampoc gaire. De fet, les trobairits, les trobadores dones, fins al segle XX no es van considerar que eren dones. També tenim poemes anònims, n'hem inclòs un, però hi ha poemes anònims escrits des del punt de vista d'una dona, que segur que va ser una dona, perquè com deia Virginia Woolf, anònim va ser una dona, però no van tenir potser l'atreviment d'assignar-ho. Llavors tenim un poema també eròtic que és anònim, escrit des del punt de vista d'una dona, però a veure qui és la valenta que posa el seu nom i després posa l'etiqueta de ets eròtica com per rebaixar-te, ai, fes literatura eròtica, és com una cosa també negativa, no? I et posen en una esfera de fresca, també, que no té res a veure.
2: I durant una etapa de la història com a pecadora, no? I com a... És a dir, que això també passava, no? És a dir, clar...
4: També... No és una senyoreta, no parla de segons què, i menys ho escriu.
3: Sí, que una dona prengui la paraula en qüestions de desig, fins i tot actualment, o sigui, això ens fa reflexionar també en quin punt estem, no? O sigui, que actualment puguem parlar del desig sent nosaltres qui pren la iniciativa i qui és el subjecte, no l'objecte passiu, com veiem en la pornografia, que això és un altre tema que també ho hem comentat a la introducció, doncs continua sent revolucionari i volem que això deixi de ser així.
2: De fet, en aquesta introducció m'he apuntat la frase o el comentari breument que diu que vosaltres dieu que el desig és un acte polític i cultural, no? Que és una conquesta fràgil i necessària, no?
4: Evidentment.
3: Sí, totalment.
4: És que en qualsevol moment podem perdre, no? Amb els temps que estem actualment de conservadorisme, una dona que expressi el seu desig cap a algú, tornarem a tenir l'etiqueta de porca, fresca, lleugera...
2: De fet, passa, continua passant això. És a dir,
3: passa.
2: Això continua passant, que deies després, la història, no? I com s'ha tractat tot el tema de l'erotisme en general, com el patriarcat també, no? Ha marcat tot això, doncs això, amb dona pecadora, fresca, pecaminosa, no? I després l'entrada de la pornografia, tot plegat, que ens ha deixat una imatge del desig i la cosa molt, molt estranya cap a la dona.
4: Molt distorsionada.
2: Molt distorsionada, efectivament. Com fins al dia d'avui encara això ens impacta, però també és molt interessant veure a través del vostre llibre com al llarg de la història tantes dones reivindicaven a través d'aquestes paraules, no? És a dir, no sé si també sentíeu d'alguna manera que elles estaven fent un acte de reivindicació també amb aquests poemes, no? Eren els seus desitjos, no? O les seves idees, el que elles volguessin expressar, però alhora estaven reivindicant, no?
3: Sí, perquè ser humà, voler ser humà per una dona de vegades...
2: Passa sí o sí
3: per desgràcia. Per desgràcia és reivindicar, no? Soc una persona, sento, desitjo...
4: I cremo, com deia Safo. Desitjo i cremo, és que Safo ja ho deia.
3: Sí,
4: a la Grècia clàssica deia desitjo i cremo. Ja ho ha dit ella, ja ho hem dit totes. I a més, el que passa que moltes d'aquestes dones, doncs per evitar les etiquetes, no, que les titllin de fresques, doncs utilitzaven símbols, el símbol del mar, la pàgina, no, tot el que té a veure amb aigua, la font, el càntir que es trenca, ve de la tradició nostra també, de l'època de l'edat mitjana.
2: Sí.
4: Llavors utilitzen aquests símbols. Si coneixes els símbols, coneixes el significat complet.
2: Ha costat triar? I no sé si heu descartat molts. És a dir,
3: no sé si
2: això és la feina més difícil, a l'hora de fer una antologia, la feina més difícil és fer la tria?
3: Sí, perquè a més, clar, no hem pogut posar-ho tot clar, el que ens hauria agradat i al final no és tot el que hi havia, no és tot el que hi hauria d'haver, però sí que és una tria del que hem cregut que era millor, que més ens agradava, que més ens tocava,
4: que era representatiu
3: i que fos també una tria plural, el que dèiem al principi, no? Que toqués tot l'espectre dels aspectes del desig, no? Això des de la reivindicació, el sexe, l'amor, l'amor lèsbic, etc.
2: Fa un recorregut molt interessant. A més, jo crec que molt a més, jo no sé si està feta també a l'hora, és a dir, quan un sent la paraula antologia, d'entrada el que visualitzes és un llibre de 1.000 pàgines enorme. Sí. No és el cas. Clar, no és el cas. Clar. Podeu anar a dormir fent relectura d'això i amb una nit el rellegeixes.
3: Exacte,
2: eh?
3: Una nit es llegeixes.
2: Sí, sí, perfectament. Vull dir que aquesta idea que tenim de vegades de les antologies tan pesada no
4: clar,
2: és...
4: perquè antologia no és una suma, no és un recull de tots, sinó que és una tria del millor.
2: Una tria, o sigui, però la tria pot ser molt elevada o menys elevada, no? I aquí heu fet com l'exercici, que entenc que és un exercici difícil i justament probablement la clau, no?, les antologies és això, en la tria, no? Doncs posem aquest i no posem aquest. Però que hi hagi aquesta representació de tota l'època, no?
3: Exacte.
2: De no saltar-se cap època. Què és el que voleu, o què és el que espereu que una dona, i dic dona perquè ja interpreto, entenc que la lectura és per tothom, però que a les dones ens interessarà més profundament. Què és el que voldríeu que es quedés una dona després de llegir aquest llibre?
3: Bueno, jo penso, com sempre, la poesia que et destrossi una mica. La poesia t'ha de destrossar una mica i això passa de vegades per l'experiència estètica de la bellesa, que n'hi ha molta, i passa perquè et faci bullir les idees. I crec que això ho fa.
4: I que t'exciti, també.
3: I que t'exciti, exacte. També és excitant.
4: Pots llegir aquest llibre i tocar-te. La intimitat, si us plau, en públic, no ho feu.
3: Sí, no sé qui ho deia, que la millor literatura eròtica es llegeix amb una sola mà.
4: Exacte.
3: Ara no recordo l'autor. No sé, ens ho va dir la Mercedes Abad en un taller que vam fer de literatura eròtica a l'Ateneu Barcelonès, precisament, i ens ho deia això. La millor literatura eròtica és aquella que es llegeix amb una sola mà.
2: Escolta'm, abans que parlàvem de tot aquest estigma d'etiqueta, no?, que hi ha també entorn de la literatura eròtica, i principalment les dones que fan literatura eròtica, en el vostre cas, l'heu sentida alguna vegada, aquesta etiqueta o aquest estigma?
4: Hem sentit la por a que t'etiquetin amb com que és una cosa de poca qualitat, secundària, no? La gent té una idea d'això, de passar-ho bé. No, és que l'erotisme és senzillament el qualsevol cosa que després del desig sexual. No té per què ser una qualitat més baixa que un poema que parla de la primavera, de la mort, del pas del temps. I ja sigui en narrativa com en poesia. És que
2: ni necessàriament una de les coses ha de ser res terriblement explícit, no? Com no, si que és la pornografia, que és que de vegades tenim com aquest concepte, no? Que barregem, no? Associem erotisme amb pornografia i, clar, no és res més lluny de la realitat, no? És a dir, no necessàriament té que anar tranquil la cosa. No?
4: I no és el tema el que et fa que sigui de menys qualitat o de més qualitat. Hi ha poemes que parlen de la mort, no? O de l'amor, que són una porqueria. I és un tema ben profund, no? L'amor, no valen absolutament res. En canvi, aquí, tots els poemes que hi ha, posem la mà al foc perquè la seva qualitat és excel·lent.
2: Dieu-me algun poema que teníeu claríssim, que abans de començar gairebé el projecte, aquest ha de ser sí o sí.
4: Teníem autores claríssimes com la Maria Mercè Marçal, que és la cobra durant el segle XX, la porta totes les que hem vingut després.
3: És la mare de totes.
4: És la nostra mare poètica en tots els temes, però és la poeta més moderna, més actual. Sense la Maria Mercè Marçal no podria existir aquesta antologia.
3: Exacte.
2: Per tant, autores, però poemes. Més enllà d'això, algun un poema que diu... Tu abans has parlat de la comtessa de dia, no? Que entenc que, per, que, sí. entenc que aquest per experiència, a més amb alumnes, doncs sí. saps que crida l'atenció, que agrada i tot plegat. Algun altre que em digueu, ostres, que aquest ens va... O algun que no hagués que hagueu descobert amb aquesta antologia, no?
3: Home, la Paula de Cep Pilat sí. és una poeta amb la que vam coincidir... La Raquel va anar al Barcelona Poesia abans d'ahir i van coincidir en un recital sobre el desig, precisament... I és una poeta jove que, bueno, ens ha conquerit, ens ha conquistat. Té una poesia gens amable, que és el que a nosaltres ens agrada, que ens agrada això. Que,
2: sí?
3: Que
2: sí. Ens... Per què? Per què us agrada que...
3: Perquè et remou. Clar. O sigui, no quedes indiferent en cap moment.
4: Exacte. Després de llegir els seus poemes o els llibres, o qualsevol llibre, jo el que vull és no quedar-me absolutament igual. Si em quedo igual, em sembla que he perdut el temps. T'ha de provocar alguna cosa. Jo intento provocar incomoditat, no? Que et remoguis a la cadira... Però et pot provocar sentiments el que sigui, compassió, alegria, tristesa...
2: Hi ha algú que fins i tot, com a mínim, m'ha portat a tancar el llibre, a dir, ai, ara és com que em costa seguir.
4: Clar, que bé. És aquesta això, la intenció.
2: Sí, i això et fa reflexionar també, de dir, no sé per què ho faig, això, si d'alguna manera de vegades és autocensura, no? És com aquesta cosa que tenim les dones, no? Que és un tema social que arrosseguem moltes vegades, que ens costa, no? Com acceptar o llegir que allò és per tu, o s'està dirigint a tu, no? O que de sobte està parlant de tu, t'hi sents identificat i et molesta, no? Perquè dius, per què molesta? Això, no? Doncs fa una mica aquesta sensació. Jo també poemes vostres, no? Tant de la Raquel com de...
3: Home, no, sí.
2: Ja que ho fem nosaltres, no?
4: Home, evidentment, jo tinc un...
3: Per una vegada que ens deixen remenar les cireres. Ja les hi posem, les nostres.
4: De fet, jo ja tenia un poema, un poemari tot eròtic, que es diu Va ser el càntir de l'any 2020, i evidentment vaig incloure un d'aquest llibre perquè no podia faltar. Ja era el meu homenatge al Vicent Andrés Estellés, que per mi és el paradigma també de la poesia eròtica, en aquest cas masculina, explícita de cada dia, i jo vaig voler fer aquell poemari explícitament i literalment, i tots els poemes d'aquest tipus. En altres poemaris potser n'hi ha algun, però no és... El gruix.
2: Per algú que no estigui basat a llegir poesia eròtica, és una bona manera d'iniciar-se, l'antologia?
4: Sí, i per gent que no estigui ni avançada a llegir poesia. Gent que no sap per on entrar, per on començar, o no coneix poetes, o vol fer un tastet, és fantàstic, és ideal, perquè hi ha un ventall amplíssim de dones...
3: De tots els països catalans, hem de dir. Sí, també hem intentat que hi hagués doncs, poetes de les Illes, poetes del País Valencià, en fi...
4: Vives, mortes.
3: Del Principat, vives, mortes, exacte. Sí. L'arc temporal i l'arc geogràfic, també, no? I dir-te, Carola, que ets la primera...
2: Ai, sí, em fa molta il·lusió.
3: Que està fent una entrevista i una difusió
2: de llibre,
3: perquè
2: acaba de sortir jo ja el tinc ja fa un parell de dies a les meves mans. Per tant, on el poden trobar la gent? Per on el poden aconseguir?
4: A tot arreu, ahir es va distribuir.
3: És fantàstic perquè es prova que té una distribució
2: estupenda,
3: la millor, i és un regal.
2: Va ser una proposta vostra cap a Pro?
4: Vostra
2: cap a Pro. Us van dir que sí de seguida?
4: Sí.
3: Vam al·lucinar.
2: La Lídia ha fet una cara de sorpresa. No t'ho pensaves pas.
3: No, bueno, la idea era molt bona, però clar. És que Proa publica molts pocs llibres per motopropi de poesia a l'any. Llavors era com, serem nosaltres les triades, les elegides, no? I va ser, uau. Quan es van dir que sí, jo almenys... Bueno, Raquel ho tenia més segur, però jo sempre dubto més i en fi, molt felices, molt.
2: Recordeu com vau descobrir vosaltres la poesia eròtica? Quin poema o en quin moment?
4: Jo amb en Vicent Andrés Estellés.
3: I
4: des de sempre, no he fet com una separació, saps? No és com allò, vaig a buscar poemes tristos, poemes... No, sinó que m'ho vaig trobar i vaig dir... ostres, és que això també es pot dir... I passarà alguna cosa? Bé, alguna cosa pot
3: poemes
4: passar.
3: D'això també se'n poden fer, no?
4: No, i de qualitat, no només, clar, evidentment.
2: No,
4: jo sempre defenso que es pot escriure de tot, de qualsevol tema, absolutament, perquè, evidentment, és la teva obra i escriu sobre el que et dona la gana. Tots els temes són...
3: poetitzables.
4: Sí, o per fer una novel·la, o per fer un conte, o per fer una obra de teatre, o qualsevol tema. No han de ser els grans, no? L'amor, la mort, el pas del temps... no, en qualsevol tema.
2: El valor també d'aquesta antologia és que de la sexualitat femenina, de l'erotisme femení, del desig femení, ni se'n parlava, si se'n parlava s'amagava, o sigui, si se n'escrivia o amagaven, per tant quedava completament invisibilitzat. Vosaltres us expliqueu molt bé la introducció, es veia com una amenaça en molts casos, no? Era la dona com que agafava una posició que no agradava i per tant era amenaçant. Però alhora fer-ho, i entenc que aquí també és aquesta part de reivindicació, és afirmar que hi som, no? Que les dones aquí som i que doncs, existeix l'erotisme femení, existeix el desig femení i n'hem de parlar perquè, perquè no parlar-ne ja sabeu que del que no es parla no existeix. Per tant, d'aquí que en parlem. És una antologia que entenc que pot tenir... Es pot ampliar, això? És ampliable?
3: Tant de bo.
4: Sí.
2: No, tant de bo. Us agradaria, sí?
4: Sí, hem de ser la porta oberta. Vull dir, nosaltres, la poeta més recent, més jove, té 24 o 5 anys, 25 o 26 anys. Vull dir, la porta oberta a les poetes que venen, que tractin el tema, que s'arrisquin i que continuïn per aquí.
3: Sí, i si ens deixessin fer una segona edició, doncs també podríem incloure altres poetes que no hem pogut incloure ara per espai, per limitació d'espai, però vull dir, encantadíssimes de fer una segona edició.
2: A les poetes, òbviament a les vives, les que no hi són ja no, però les vives els heu comunicat, els heu explicat, els heu dit que estan, que formen part d'antologia.
4: Sí, sí, hem demanat permís.
2: Funciona així, això,
4: s'ha de demanar permís.
2: Sí. I a les que no hi són, a qui li has de demanar el permís?
4: Aquí tens drets. O agències.
3: Sí, senyora.
4: Potser que sigui una agència literària. Que
2: I això que es fa a través d'editorial?
4: O per mail. No, sí, la feina ens l'hem de repartir. La feina de llibre és molta feina, s'ha de repartir entre tots.
2: Algú us ha dit que no?
4: No.
3: No ens ha dit ningú que no.
2: Interessant, això. I la resposta en general és bona, és a dir, agrada que t'incloguin una antologia de poesia eròtica femenina catalana?
3: Home,
4: jo crec que totes estan contentes.
3: La Blanca Llum Vidal ens va fer un tuit perquè li va arribar el llibre i estava, bueno, ens ha comunicat personalment que està encantada, que li ha agradat moltíssim i que li ha interessat molt com ho hem plantejat, no? I la selecció que n'hem fet.
4: De fet, els llibres estan en camí cap a les autores i algunes ja el tenen i altres el rebran
3: en els propers
4: en aquests dies.
3: Sí.
4: I llavors ja el podrem veure, perquè una cosa és que sàpigues quin poema teu hi ha o que hagis vist una miqueta a d'altres, perquè al Barcelona Poesia fa 2 dies doncs va ser com la posada en escena de llibre i vaig poder llegir uns quants poemes i ja pots veure una miqueta qui hi ha, però fins que no es distribueix o fins que no t'arriba no pots veure amb qui més estàs compartint espai.
2: Ha estat un treball llarg?
4: Més d'un any i mig
3: contactant amb les autores, treballant amb l'editorial.
4: Clar, no hi treballes cada dia, però tenim les nostres feines.
2: No, és que a part, la Lídia avui no ve a parlar d'això, ja vindrà algun dia, perquè és que la Lídia acaba d'aterrar, com aquell qui diu, com a directora del Centre de Formació d'Adults aquí de Sitges. Fa què? Un mes? 2 mesos
3: a tot estirar.
2: Jo crec que la Lídia és aquelles persones que ha vingut a la ràdio més vegades a parlar de coses diferents. És a dir, hi ha gent que ha vingut sovint, però normalment ve a parlar del mateix tema. La Lídia no, ha parlat una mica de tot. I ara li quedarà venir a parlar de Centradors, però això ja ho deixarem per un altre dia. De cara al curs vinent, perquè ara estem acabant el curs. Foc al cos, antologia de poesia eròtica femenina catalana, cura de Raquel Casas i Lídia Gázquez. Moltes gràcies, noies, felicitats per la feina, enhorabona.
3: Gràcies, Carola.
2: Tant de bo llegir més edicions i altament recomanable. Ja sabeu que jo sempre ho explico, que a mi la poesia, per aquella gent com jo, que entenc que algú més hi haurà al món com jo, que els llibres molt llargs, o igual que les sèries molt llargues de 2.000 temporades, se li fan bola perquè veu que no té dies i que no acaba, no sé què. La poesia és meravellosa, perquè la poesia permet llegir 2 pàgines, tanques el llibre i ximpun. I no et quedes amb aquella cosa de el capítol, el no sé què. Et permet aquesta lectura i, per tant, permet, a mi, com a mínim, em permet llegir amb, no sé si amb menys compromís o amb menys sentiment de culpa perquè no arribo, no acabo, o tot plegat. Per tant, mira, si són d'aquests que aquesta cosa de llibres molt llargs, que no s'acaben mai, doncs poesia. I Foc al cos, que és poesia eròtica femenina catalana, triada, poemes triats per la Raquel i la Lídia amb cura, amb rigor, amb professionalitat, i que segur que els agradaran. Moltes gràcies.
3: Gràcies, Carola. Una abraçada.

0: Les 11 i 35 minuts, i en aquest programa parlarem d'una pel·lícula que està en procés de muntatge, però que s'ha rodat en part aquí a Sitges. Ho vam veure, ho vam descobrir a les xarxes en diferents indrets de Sitges, i que ha comptat entre l'elenc d'artistes i d'actrius i d'actors amb una sitgetana. Aquí també vam veure i la vam trucar i vam dir: escolta'm, i des de quan ets actriu? Doncs és que ella realment no és actriu. També és un món que acaba de descobrir. Clar, ens han curiosit tant tot plegat que hem decidit anem a parlar-ne. Anem a parlar de la pel·li, anem a parlar amb ella d'aquesta nova faceta seva com a actriu, de moment amateur, ja veurem. I després tindrem també ocasió, perquè mirem de trucar també al director i aquí a darrere d'aquesta pel·lícula, que per ser, ja els avanço, que es diu Adam Violet, perquè el que sí que té és títol, té fins i tot imatges, la poden trobar fins i tot a l'Instagram. Si posen Adam Violet Film, troben cosetes i veuran parts d'aquests rodatges que s'han fet a Sitges. Com vam anar per a ella? Doncs a través de la Patrícia Iglesias. Què tal, Patrícia? Bon dia.
1: Bon dia, Carola, bon dia.
0: Benvinguda.
1: Bueno, moltes gràcies. Moltes
0: la Patrícia,
1: gràcies.
0: Que clar, la coneixem per altres aspectes, perquè la Patrícia és com una mica la imatge de la Creu Roja aquí a Sitges, però avui no ve a parlar de Creu Roja, res a veure en tot plegat, perquè la Patrícia, ella organitza molts esdeveniments, ja ho saben, perquè justament amb la seva feina li toca fer, i clar, la vam veure aquí fent aquesta pel·li, i la vam veure com d'actriu, vam dir: ei, la Patrícia és actriu, i nosaltres no ho sabíem. Patrícia, actriu no ets, de moment.
1: No, bueno, no, ja dirà.
0: Has fet d'actriu.
1: He fet d'actriu, porto 3 anys, no? I bueno, va començar una miqueta en broma, la veritat. Va ser una miqueta, bueno, ara explicarà, no sé, el director Vic Campbell va escriure per a l'Insta, va dir: bueno, tu ets actriu, suposo que les meves...
0: És a dir, va contactar amb tu, el director, ara hi parlarem, ara el saludem, per Instagram.
1: Sí.
0: No us coneixíeu.
1: No.
0: I com
1: no.
0: Et va trobar? Et va trobar de casualitat?
1: Sí, bueno, tenim amics comuns.
0: D'acord.
1: Sí, no? I per al tema d'esdeveniments,
0: sí,
1: doncs va veure. I en un principi li vaig dir: no, t'equivoques, no sóc actriu. Bueno, però podíem fer un cameo, podíem fer alguna cosa. A mi em va semblar divertit, en un principi, vaig dir: bueno, pues mira, vaig un dia i a veure, no?
0: A veure què surt, no?
1: Sí, a veure què surt. I, bueno, va estar una sorpresa, no? Ell em va dir que... No, tu ja ho feies, això, I digo que no ho feia. I aquell dia va ser per mi una miqueta raro, Una miqueta raro, t'ho tinc que dir. Perquè, clar, jo...
0: Perquè, clar, et vas llançar a una piscina sense aigua, Patrícia,
1: sí,
0: no? És a dir, tu ni havies fet classes, ni cursos, ni,
1: no,
0: ni diguem, no era el teu hobby fins aleshores,
1: no. No, res de res. De molt joveneta vaig fer anuncis i una miqueta així, algunes cosetes, però no. I, clar, era una miqueta... Jo no estava preparada, sincerament, no? Però sí que era un cameo, no? I vaig sortir que, ostres, que raro, no? Perquè psicològicament, si tu creus, no? Que no és la Patrícia, que és l'Helena, que és aquest
0: personatge,
1: va ser una mica... I, bueno, va estar una sorpresa. Vaig dir: ostres, pues que
0: no està
1: que...
0: mal això, no?
1: Sí, perquè desconnecta molt de la Patrícia, no? Responsable de la teva feina, com mare,
0: sí,
1: no? I jo he descobert que em descarrego de tota aquesta responsabilitat, sóc una altra persona i em desconnecta molt, aquesta és la veritat. I bueno, que la vida va com va, que van començar així, la pel·lícula, són 3 anys que portem, i va a passar per molts períodes, t'explicarà el director, no? Però va passar per molts períodes, va haver un moment fins i tot que, bueno, doncs mira, en aquest moment és millor aturar-se una miqueta i continuar després, perquè, bueno, a mi em sembla un miracle acabar una pel·li sense pressupost. Ja t'ho dic.
0: Què és el què? Que no ho hem dit, Estem parlant d'una pel·lícula de baix pressupost, són pel·lícules considerades underground o dins del món underground, fetes en molts casos amb actrius o actors amateurs, és a dir, no són professionals, en molts casos fins i tot com la Patrícia s'estrenen. I qui hi ha darrere d'Adam Violet i qui va contactar amb la Patrícia en el seu moment? Doncs Vic Campbell, que és el nom artístic de Víctor Gómez. Vic, o Víctor, no sé com t'haig de dir, bon dia.
2: Hola, bon dia, com esteu?
0: Molt bé, què et dic, Víctor o Vic? Sí. O com ho prefereixes?
2: Jo realment, bueno, tothom em diu amb confiança, tothom em diu Víctor, o sigui, cap problema, digues Víctor. Lo de Vic Campbell va sortir perquè quan jo era molt petit,
0: sí,
2: bueno, 12, 14 anys, jo començava a veure pel·lícules de por.
0: Sí.
2: I llavors hi havia un actor que es deia Bruce Campbell, que és un mític famós de pel·lícules de cinema fantàstic, doncs, que em va agradar, i en aquesta època, com jo feia curtmetratges amb un col·lega i amb els meus germans de la família, doncs, bueno, em vaig posar un pseudònim, perquè en aquesta època el cinema italià també de fantàstic, el giallo, posaven també pseudònims a vegades una miqueta ridículs. I jo em vaig posar Vic de Víctor, no? I sí. Campbell, perquè m'agradava aquest actor. I des de, mira, des d'aquesta època, doncs, encara continuem amb el mateix pseudònim, que mira, em fa gràcia i tot, no?
0: Víctor, però tu t'hi dediques...
2: Com queda com més internacional.
0: Clar, molt bé, estupendo. I tu t'hi dediques a això del cinema o és també un hobby?
2: Bueno, això va començar amb un hobby, com un hobby, perquè fèiem curtmetratges i participàvem en festivals de cinema de por, a cinema fantàstic.
0: Sí.
2: I què va passar? Doncs vam començar a rebre premis del públic, premis de festivals, per exemple, com el de Cotxeres de Sants.
0: Sí.
2: També, bueno, i després vaig fer una pel·lícula, la primera pel·li, que sí. Es va estrenar al Festival de Sitges, el Brigadón, per l'any 2005 o 2006, 2006, no me'n recordo bé, sí. Ara mateix. I després, doncs, vaig rebre un contracte de Regne Unit per aquesta pel·li. Llavors, què passa? Quan ja comences a cobrar i fan contractes amb edicions, també a Estats Units, com he tingut, ja no deixa de ser un hobby. Ja deixa de ser un hobby, sinó que és més professional.
0: Clar.
2: No? Clar,
0: uh-huh.
2: Perquè ja comença d'alguna manera, aunque sigui un mínim, però ja estàs cobrant d'això, aunque sigui un mínim, no? Uh-huh. De royalties i tal.
0: Uh-huh. Víctor, o Vic, ara no sé què m'has dit que prefereix, com prefereixes que et digui?
2: Víctor.
0: Vale, Víctor. Sí, Víctor, escolta'm, la qüestió és que aquesta pel·li, Adam Violet, ara està en període de muntatge, no ens deia la Patrícia, no? Està en aquests moments sí. Muntant-se la pel·li. Tens previsió d'estrena?
2: Vale, no m'agrada donar una data, perquè a vegades és complicat.
0: Sí.
2: Realment...
0: Però aproximadament, és a dir, o tu quan esperes o quan desitjaries que es pogués estrenar la pel·li? Ja sabem que això va com va, eh?
2: Mira, sí, jo crec que... A veure, per dir... Jo estic segur que abans que acabi l'any estarà. Això està claríssim, vale? Això és per donar una data una
0: Perfecte.
2: Miqueta més a lo lluny, no? Però no puc dir si a l'octubre, si al setembre, si... No ho sé, perquè després si quedo, no m'agrada quedar malament, no?
0: Perfecte, tota doncs abans que acabi l'any. En qualsevol cas, tu contactes amb la Patrícia per l'Instagram, no? Perquè teniu algun comú. Què vas veure en la Patrícia sí. que vas pensar és una candidata per fer algun paper a la meva pel·li?
2: Vale, això ho explico, vale? Perquè també m'ho han preguntat també per altres persones. Jo, per exemple, sóc un fan absolut del cinema espanyol dels 70, 80, i hi havia directors que en aquesta època, per donar-li realisme a les pel·lícules,
0: sí?
2: Doncs no fitxaven a vegades actors, sinó a vegades podien fitxar una persona que era professional d'aquest aspecte,
0: sí.
2: no? Jo podia passar per donar-li realitat a les coses.
0: Sí.
2: Com aquesta pel·li tracta sobre el món de la moda, sobre el tema fashion, influencers,
0: sí.
2: Gent així, doncs jo vaig contactar amb gent professional del medi, és a dir, no solament és Patrícia, sinó que també pot sortir Hernando Herrera, que és un professional és un professor de desfilades,
0: sí.
2: de models. També surt Veronique, que és una influencer de la moda, bastant important a Barcelona, dissenyadores de moda, o sigui, per donar-li realisme.
0: D'acord.
2: Llavors, Patrícia, jo, bueno, havíem coincidit en algun event, perquè en aquesta època a mi em convidaven també a anar a events de moda i
0: sí.
2: tal, i havien coincidit. I jo em vaig fixar i dic, ostres, quina personalitat no, que té no, aquesta dona, més que és com, bueno, tenim molta gent en comú, i li vaig oferir, igual que a més gent, com he dit, lo que se diu un cameo, no,
0: sí.
2: una figuració especial.
0: Sí.
2: I, bueno, ens vam caure molt bé, tenim, de fet, una molt bonica amistat. Bueno, només puc dir paraules boniques d'ella perquè és una persona meravellosa.
0: T'està escoltant, sàpigues, t'està escoltant.
2: Sí, i després em vaig sorprendre perquè la figuració que ella va fer la va fer tan bé que vaig pensar, ostres, i no t'agradaria tenir més continuïtat al teu personatge? Ah, sí, i bueno, hi havia tan bon rotllo, hi havia tan bona sintonia que van començar a donar-li més importància al seu personatge, que de fet és un dels protagonistes, no?, que porta el fil.
0: De què va la peli, Víctor?
2: Vale, bueno, la peli és una idea conceptual del món de la moda. Vale, jo quan vaig estar dintre del món de la moda, perquè fèiem reportatges audiovisuals de desfilades i bueno, vam conèixer gent molt interessant, és molt bonic, és un món a més que molt creatiu, molt artístic, coneixes gent que són totalment un talent absolut a l'hora de la creació de vestits. I què passa? Doncs també, com en tots els mons, hi han coses negatives, hi han coses que són lletges, no? O sigui, una mica de la part fosca, no?, d'aquest món. I què passa? Doncs jo ja estava rumiant de fer una peli dintre del món de la moda, aprofitant els contactes que tenim de dissenyadors de moda, i se me va ocorrir de fer una peli sobre això dintre de la part també negativa, perquè com jo ja vinc del món del cinema fantàstic i de por, jo ja volia ficar una miqueta de connexió. I, bueno, llavors, al final, Adam Violet és un dissenyador que no existeix,
0: sí,
2: que representa tota la part dolenta del món de la moda. És com una recopilació dels pecats capitals, per dir alguna cosa, no? De tota la part negativa, conflictiva, de la competència. Perquè és cert que jo he viscut, i m'han explicat, he viscut en moments que veus la part fosca d'això. És com una denúncia social, perquè veus a vegades el tema de, bueno, d'una miqueta la prostitució encoberta, l'explotació, d'alguna manera les traïcions també, una manera com els abusos i també doncs les males formes i el mal aprofitament de la gent. I sobretot, el que més realment m'ha cridat l'atenció i de fer

0: y ya está, y para eso se ha creado.
1: Víctor, ¿dirías que es una peli, la podrían definir como una peli de terror?
0: No, yo la calificaría de misteri.
1: Misteri, d'acord.
0: I una miqueta dramàtic també. Lo que passa que a mi sempre, per la manera que tinc jo de veure el cinema a vegades, que a mi m'agrada molt, és que sempre li vull ficar una miqueta de situacions paranormals. I llavors hi ha pinçalades de moments de tensió i també de mal rotllo, que ostres, que... Però bueno, també hi ha alguns moments de comèdia, o sigui, més que comèdia, és ironia. És ironia perquè tu veus, per exemple, és un exemple, no? Jo he conegut dissenyadors i dissenyadores, no?, que són autèntiques meravelles el que fan, no? Però també he vist com algun pseudodissenyador, no?, per exemple, agafa roba d'AliExpress o de Temu i li canvia les etiquetes i intenta vendre de que és un dissenyador.
1: Que és seu, no?, que és una cosa seva, important. No? Sí, sí. Escolta'm, Víctor, 3 anys de rodant aquesta pel·li, ens comentava la Patrícia, i vau rodar Sitges i nosaltres així us vam descobrir, i en aquí la Patrícia hi va tenir molt a veure, en el fet de que rodéssiu a Sitges, oi?
0: Sí, totalment. Ella, bueno, ja, doncs, ens aconsegueix moltes facilitats per poder rodar en llocs, perquè, clar, al tractar-se d'una pel·lícula de baix pressupost, necessitem l'ajuda a vegades de gent que ens vulgui deixar localitzacions.
1: Col·laboracions, normalment... sí, està clar.
0: I, bueno, desgraciadament en aquest aspecte...
1: Patrícia, era una... en el cas de Patrícia, era una cosa... Tu estaves empassinada, eh? Tu volies que en algun moment del rodatge vinguessin a Sitges.
2: Home, sí, em feia molta il·lusió, no? Molta. Jo pensava que, no sé, quan veia la pel·lícula, no?, que surt Sitges i sincerament... hi ha que agrair molt les col·laboracions i com s'implica la gent a Sitges. A vegades el Víctor em diu però aquesta gent, o sigui, i ho tinc que dir, el Port de Sitges, l'hotel Port de Sitges, l'Everlasting, no vull deixar-me ningú, a l'Ajuntament, no?, als carrers, sí, de Sitges, davant de la Punta. Jo tinc una escena davant de la Punta que per mi és, bueno, tota el Color Sitges Link, l'entitat, sí, ha col·laborat també. Com col·laboren, com deixen els espais, com s'impliquen, després s'han implicat també persones que també, no?, pues, com la, sí, Prado, de, sí, Color Sitges Link, en el seu moment. Home, és molt maco, fa molta il·lusió.
1: La Patrícia és una apassionada de Sitges, és evident, ella ho demostra amb cada cosa que fa, i ara, Víctor, clar, ara li deia, aquesta feina que fas és més de producció, pas que no d'actriu, eh? És a dir, heu fet un molt bon fitxatge en producció.
2: Bueno...
0: Sí, bueno, totalment, efectivament, això està claríssim. A part de que Sitges, com estava dient Patrícia, és un poble preciós, absolutament, o sigui que només veure tot els carrers, la platja, lo que és tot lo que és l'església, o sigui, tot és com una postal, no?, constantment. I a part de lo que significa també amb el món del cinema, uh-huh, que de fet és com la meca de les produccions del cinema fantàstic.
1: Sí, sí.
0: O sigui que també, però és lo que dic, no? Realment jo, que sóc una persona de mentalitat humil totalment, hem crescut tots com a equip i d'alguna manera també Patrícia ens porta una miqueta al timó d'aquest bar, d'aquest vaixell, no? Perquè és cert que ella també té bons contactes allà, que amb facilitat li deixen bars de copes, restaurants, fins i tot un hotel, o sigui, d'aquí vull agrair també a l'hotel de Sitges, del Pol de Sitges, que sempre ens deixa allà rodar sense cap problema. Però de veritat, i jo com a anècdota volia, sí, també el que significa nosaltres, per exemple, tenim una actriu que es diu Verònica,
1: sí,
0: vale? que ella no era actriu, realment era una model molt maca, és una model molt maca, i nosaltres necessitàvem tenir una actriu molt maca que feia de model de top Catalunya,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: I bueno, la van conèixer i la van formar, li van ensenyar a desfilar també, a interpretar, i d'alguna manera és una cosa que hem aconseguit també per voluntat d'ella, no?
1: Sí.
0: Però són coses que et fan creure, no?, més en el projecte, no? Uh-huh. Igual que tot l'equip de producció que tenim darrere, que són uns excel·lents videògrafs i càmeres, o sigui, aquí faig una salutació a Ricard Gómez i als germans Cardona, que

0: sense ells no tindríem aquesta qualitat que tenim i aquest compromís. Juanjo Michavila, també un gran actor també que tenim en plantilla.
1: Realment, les pel·lícules underground, aquestes pel·lícules amb baix pressupost, la base és la passió i la il·lusió i l'amor per el cinema, no?
0: Bueno, per mi, sincerament, jo sóc un fan absolut de la sèrie B. O sigui, si et dones a escollir entre veure una pel·lícula de pressupost infinit o pressupost baix, prefereixo pressupost baix perquè miro la capacitat d'ingeni que té que tenir un director per, amb quatre duros, poder fer coses increïbles. No? Això m'agrada, perquè quan tu veus una pel·lícula que té un pressupost absolutament desorbitat,
1: clar,
0: jo ja vaig pensant, ostres, però clar, això...
1: Amb diners és fàcil, no? Amb tots els diners del món és molt fàcil, no? Clar. La dificultat és fer-ho sense, clar.
0: Però la creativitat només la tenen alguns. Per exemple, passava quan va començar Peter Jackson, que va començar a posar el director del Senyor dels Anells, que es posava ell mateix màscares per anar corrents per la muntanya perseguint a la gent. O sigui, era com... Bueno, la creativitat, i en aquest aspecte sí que em puc incluir, perquè no tinc pressupost, però sí que tinc creativitat.
1: Patrícia, l'experiència, per repetir...
2: Jo, sincerament, sempre estaré agraïda a Vic Campbell, Víctor, per l'experiència. Ha arribat a la meva vida d'una manera inesperada. És una experiència brutal. Ell descobert els talents de persones que tu no saps que tens, realment. Bueno, si li puc dir talent.
1: Sí.
2: I sí, jo encantada. Jo encantada perquè el més bonic és el que ha dit, no? I ara hi ha una amistat que jo crec que a la vida, no? Trobar persones leals, amb molts de valors, com he trobat jo amb el Víctor, pues no és fàcil avui en dia. I jo, per mi, és un amic. I tinc una admiració per ell, perquè el que està dient és que moure a la gent amb un baix pressupost, a mi em sembla un miracle, de veritat, que una pel·lícula estar mínim com aquesta. I jo el veig com ho fa. Un dia estava amb febre al passeig marítim i no, jo acabo de filmar, jo acabo de fer aquesta escena. Aquesta passió, això és preciós. Jo crec que hi tenim un equip, de veritat. I jo crec que això és el més bonic, els companys, la Victoria Honores, que jo és que l'amo, el Juanjo Mejavila, que jo digo, mira, no mirado, premis costa
1: que a més a més t'has estrenat a la peli i amb petó i tot,
2: Petó robat. Petó robat, però d'un nominado. Jo dic, és un nominador a Premis Costa Brava. El Juanjo Mejavila és brutal. O sigui, que aquestes coses que es passen a la vida de manera inesperada perquè no les busques són precioses, no? Però jo, Víctor, l'estic molt agraïda, si ho dic molt, que molt agraïda, perquè és una gran persona, perquè té molt de mèrit el que fa ell i els seus germans, la seva família, que porten tota la vida fent això, i la passió que jo crec que mereixen un reconeixement de veritat. I això, pues bueno, molt agraïda. Jo sí, ara clar, és que ara això enganxa, m'entens?
1: Ah, que estava dient, ara estàs enganxada, clar. Jo no sé si el Víctor està ja amb algun altre projecte en ment o en marxa,
0: bueno,
1: no sé.
0: Efectivament ja estem pensant en, després, quan acabem aquesta pel·li, comencem una altra. O sigui, Patrícia tornarà a estar i també serà més o menys de similar, però una miqueta més, amb més misteri i més policia, a lo millor, al pròxim argument. Uh-huh. O sigui que ja puc dir que tenim patri per rato, O sigui...
2: És que riu, saps per què riu? Perquè cada vegada que em diu un personatge, diu, però com aquest home em veu el que jo? Perquè jo volia ser policia.
1: Ah, sí?
2: Perquè el meu pare és policia nacional. No t'ho perdis. I em diu, bueno, és que la pròxima pel·li m'agradaria que estigués i el teu personatge és policia. I jo que digo, però aquest home és que em veu tot, no? I digo, ah, pues jo encantada, perquè mira, era, no? Jo volia, me'n recordo que el meu pare em deia, no, que això és molt perillós per tu i millor que no i tal. I jo li deia, però ni que sigui per fer els carnets d'identitat. No, i bueno, m'ha anat a una altra professió, però és com que el Víctor veu més enllà a les persones, no? I jo crec que, bueno, que ja et dic, jo encantada amb ell, amb l'equip que tenim, i molt contenta.
1: I la Patrícia, que, ostres, Víctor, ara no la robis, no la facis una actriu potent, perquè clar, la Creu Roja Sitges no sé què farà, també t'ho dic ara, és a dir, la necessiten aquí.
0: Bueno,
1: la necessiten.
0: Sí, ja, bueno, sí. a lo que es dedica ella ja, es, ja et fa un perfil de com, com és de persona, no?
1: Sí,
0: una
1: totalment.
0: Persona humana, una persona que ajuda els altres i efectivament ja només amb el seu càrrec de la feina que té ja podem fer una primera valoració de com és ella.
1: D'aquí és la Patrícia. Sí. Víctor, un plaer parlar amb tu. I ens, sobretot, sí. Sobretot aviseu-nos quan presenteu la peli perquè ho comentarem i, sí. I estarem pendents perquè, clar, com que d'alguna manera Sitges ha format part no, d'aquesta pel·lícula, no només amb escenari, sinó també amb la presència de la Patrícia i altra gent de Sitges, doncs n'estarem al cas i, escolta'm, quan vagis fent pel·lis i projectes, avisa'ns, tu avisa'ns.
0: Sí, sí, i tant, estaré totalment, estic encantat i moltíssimes gràcies, molt agraït d'haver participat en aquesta entrevista i bueno, és sentir l'escalçó, no? O sigui, el que és la...
1: L'escalf,
0: Sí, de tenir la gent com ens ajuda a continuar amb aquesta il·lusió.
1: Gràcies, Víctor. Patrícia, un plaer.
2: Escolta, gràcies, Carola.
1: Estarem darrere teu, seguint-te les xarxes, com sempre, amb tots els muntes que fas i ara també com a actriu.
2: Moltes gràcies.
1: A tu, un plaer tenir-vos. I fins aquí amb aquesta pel·li de baix pressupost, però rodada a Sitges i amb participació sitgetana, nosaltres posem el punt final i tornem demà. Adéu-siau.

0: Zapatero va negar en tot moment davant del jutge haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. Els àudios de l'interrogatori de dimecres a l'Audiència Nacional, als quals ha pogut accedir 3Cat Info, recullen com l'expresident espanyol va admetre haver treballat per una de les empreses al centre de la suposada trama, però rebutjant haver comès cap irregularitat. El jutge José Luis Calama ha imputat aquest dijous les filles i la secretària de Zapatero pel rescat de Plus Ultra. Des de Brussel·les, Pedro Sánchez ha traslladat la seva solidaritat i empatia a l'expresident espanyol i no ha tancat la porta a avançar les eleccions si no aconsegueix aprovar els pressupostos de l'Estat. El govern de Donald Trump defensa l'acord amb l'Iran davant les crítiques internes als Estats Units i les d'Israel. L'ayatollah Khamenei admet que va acceptar amb reserves el memoràndum d'entesa i diu que l'obertura de la segona fase de les negociacions amb Washington no implica assumir el seu punt de vista. Ucraïna intensifica l'ofensiva i colpeja Moscou en l'atac més massiu des de l'inici de la guerra. Més d'un centenar de drons han impactat contra la refineria més gran de la capital per segon cop en 3 dies. El Kremlin no reconeix la crisi energètica, tot i que ara es veu obligat a importar combustible. El govern defensa que la immersió lingüística a les aules catalanes no està en perill, malgrat l'últim revés del Tribunal Europeu de Drets Humans. Estrasburg ha rebutjat el recurs que havien presentat Òmnium Cultural i diverses famílies contra la sentència que obliga a fer més castellà a una escola de Canet de Mar. 5 incendis cremen una 30ena d'hectàrees a les comarques de Lleida. La majoria s'han produït en zones agrícoles. Els bombers alerten que les altes temperatures d'aquests dies, la campanya de la sega i la revetlla disparen el risc de foc. Josep Maria Mestre serà el nou director artístic del Teatre Nacional de Catalunya en substitució de Carme Portacelli. Mestres, que té un mandat inicial de 4 temporades, ha dit a Catalunya Ràdio que entre els seus objectius hi ha que comparteixin espai, noms consolidats i talent emergent.
1: Esports.
2: El Barça de bàsquet guanya contra pronòstic a València, el primer partit de la final de la Lliga ACB, a la pròrroga. València 112, Barça 113. El segon partit al Palau dissabte.